0: Les Brownlee han estat els encarregats d'interpretar una selecció dels moments més emblemàtics de l'Anell del Nibelung, de Richard Wagner. El recital, dirigit per Pablo Heras Casado, ha inaugurat també la gira espanyola commemorativa del 150è aniversari del Festival de Beirut. Després de Barcelona, la formació actuarà al Festival Internacional de Santander el 31 d'agost, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, al Teatro Real de Madrid i al Palau de la Música de València. Esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar en la primera jornada. Aquest diumenge a les 12 del migdia, Atlètic Club Badalona Women i a les 7 de la tarda Barça Tenerife. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar a la volta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslovè té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general. I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Aquest diumenge, la cursa llarga.
1: Fins aquí les notícies.
2: A punt semàfor. Comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
3: Univers MotoGP,
5: perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
6: La muntanya més icònica de Catalunya ja té podcast. Les mil veus de Montserrat.
7: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat.
8: Ai, mare de Déu, senyor.
6: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb les desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
9: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
10: Ho vam fer d'acord amb el pare abat d'Escarrer.
6: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast diferent, entre la ficció i el documental, per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.
8: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
6: Les mil veus de Montserrat, amb Joan Pera, a l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i vosaltres veieu, ho veig des d'aquí. Soc Miqui Puig, els plats. Dalt de la cabina, tot es veu millor. Són les 8 de la tarda a la FM. L'edicable de la ràdio inquieta hi és un dia. Especial perquè quan hi ha bany, sempre és especial. De dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana. La secta del ball, sense membresies, només amb ganes de ballar. A migdia, servidors de streaming, sempre Trescat Cultura. I quan ho desitgis, vine a ballar amb nosaltres. Una nova tarda, plena de novetats que arrenca ja. Amb Going Orbital, de Daniel Quasar.

entrem en òrbita. Daniel Cuasar ens presenta aquest Going Orbital, electrònica fina i elegant per arrencar la tarda.

sembla una meravella. És la versió més tranquil·la. Ripperton, Joy Frampton, s'han inventat sirens. Ja sabeu que les sirenes ens porten a llocs que són de plaer, però a vegades no en tornes. Aquesta Melody Dream, Edit, és senzillament per flotar, per no marxar. Ripperton, productor suís, i Joy Frampton, un storyteller, una poetessa nascuda a Ghana, però criada als clubs nocturns de Suïssa. Les sirenes, les veig des d'aquí, des d'aquests camps d'oli. Across the old files. Artest, uns altres que ens agraden, que fan peces de dog tempo, sempre amb aquest esperit gairebé cinemàtic. Com m'agrada dir cinemàtic?

0: creuen els camps d'oli. El nou EP d'Artest es diu Foreign Lands. Les terres estranyes, que no ho són tant, quan arribes a la pista, et treus l'abric i saludes a la parròquia.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
3: Eli et Jacquelot. Batiat. Eurythmics. The Human League. Telex. Pet Shop Boys. Einstürzende Neubauten. Joy Division. Liaison Dangereuse. The Cure. Marquis de Sade. Propaganda.
2: Pista de fusta, Dance Club.

Suki Waterhouse, una d'aquestes noies joves que gairebé toqueteja el mainstream, però amb una peça increïble anomenada Back in Love. Les novetats van demanant que surtin a la pista. Jo els hi dono l'oportunitat i vosaltres les balleu, us poseu al voltant i els hi dieu: vinga, ensenya'm què saps fer. Deception Dance, Gigi Massin, amb una peça que de veritat l'últim que fa és decepcionar.

0: són noms d'artistes que potser no coneixes però has ballat, perquè les seves peces han sigut a les sessions dels grans com Kel Craig o d'altres. Gigi Masin, l'artista italià, té un nou disco que es diu Movement, i aquesta Deception Dance és un trance. És com si estiguessis en una perpètua. Un nada que no s'acaba. Electrònica molt i molt eleganta. Tecno pur i dur que sents a la pista.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.

Roberto Barrone i Matilda, BHPD, un altre que li han robat el cor, que el denuncia la policia perquè no li vol tornar. Funk electrònic d'alta volada, editat pel segell de València Slippery Records. Aquest cinte, expressiu, tocat, com només la mà de l'home pot fer. Res d'intel·ligència artificial. Diuen que és l'última discoteca a la Terra. Ballem-la.

des del minut 1 que la vaig sentir, la vaig tenir. Això seria un dels hits de l'estiu. La porto ja a la maleta als sets. Quan m'inviteu a posar música de ball pels puestos, són aquest Last Disco on Earth. Es diu Mar de Novo. Són brasilers i abracen amb una mà la percussió brasilera i amb l'altra deixen anar aquest sintètic riff, fill de l'Italo, net del disco i altament enganxifós. I ara imagina't que Parrot i Cocker, Jarvis Cocker, remesclen un altre cop a Baxter Dury. Mil Deal Mix by Parrot and Cocker Too Short. Sempre és molt curt tot el que fan aquests. És l'Albaron, el darrer disco d'en Baxter, d'en Dury.

Amigachos que se juntan, enxufan els aparatos i li foten gasto. Parrot i Jarvis Cocker, remesclant el Barone de Baxter Turi, la cançó que dona nom al disc del fill del gran. Ai, endurits, i cata la ràdio inquieta, la pista és de fusta. I el Barone és massa curt.

tenien clar que volien fer una cançó d'aquelles que fos èpica, que a més sonés a la ràdio, si ho han aconseguit. Glockenbach, el productor, i la cantant britànica Sam Harper fent una peça d'aquelles que sonarà tot l'estiu. Això és Lost. I això són novetats de la pista que m'incremen els dits. Julian Sarsa, la French Toast. Listen to this, com vulguem dir. Estigues atent, que després es passa el temps.

certa foscor. Heredada de la música dels 80, la que ens manufactura. I ara aquí ve la sorpresa. Julián Sanza i la French Toast. Dos artistes de Colòmbia. Sí, fill, sí, això està fet a Colòmbia. I sembla tan fosc com si fos fet a la vella Europa. Listen to this, una advertència més que una amenaça. Una mica de high energy fet ara mateix. Miguel, MGA i Michael Shoto. Take my soul.

0: nosaltres que a partir de l'EDM, de l'electrònica més comercial, tornen a posar una cançó a dins. Aquest Think My Soul torna a ser cantat per algú que de jove i de petit a la seva habitació es havia sentit per davant i per darrere, fins i tot amb les peces que saltaven del vinil del seu germà gran. Discos de Depeche Mode, Vigel MG, Michael Chodo, sonant aquí la pista, a la de fusta.
1: Pista de fusta, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Pus, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Incombustible, inesgotable, sempre, Madonna.

0: Marcel Fidel, Stuart Price als controls, l'home de les ritmes digitals, l'increïble productor britànic, amb el que fans i panys treballen. Treuen aquest I Feel So Free, Madonna, que està col·laborant amb Sofia Carpenter. Avui la pista ho deixa aquí. Ho deixa amb Mahaha Sound System, els finlandesos i aquest art acompanyament. Una mica de revolucions baixes perquè el cos es torni a posar lloc. Agraïm els que han ballat al nostre costat i ens citem per demà i tornarà a haver pista de fusta perquè sempre n'hi ha. De dilluns a dijous, Ricat a la Ràdio Inquieta, i sempre que ho desitges a 3CAT Cultura. El locutor que t'ha parlat es diu Miqui Puig als plats. Va pels puestos amb un somriure, un cotxe destartalat i cançons de ballar. Demà ens veiem, sigueu feliços. Això és Pista de Fusta.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, critica el seu propi exèrcit per haver guardat projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació interna després d'un atac rus que ha deixat almenys 37 morts. El bombardeig, el més mortífer a la regió de Kiev des de començaments d'any, ha fet explotar un dipòsit de municions ucraïneses i també ha provocat una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats.
2: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudava en les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
1: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia. Més coses. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle que aquest dissabte a la tarda ha provocat un accident múltiple amb 3 vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Fugia de la policia i anava a gran velocitat i en contradirecció per l'AP7. El xoc deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i, com dèiem, es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. Unes protestes que han estat més pacífiques que les dels últims dies. Un grup d'embarcacions han arribat a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'armada de la solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i espera completar els reallotjaments en un màxim de 3 setmanes. Són declaracions al diario.es.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
1: Molta activitat a l'aeroport del Prat en l'últim cap de setmana del mes d'agost. Entre divendres i dilluns hi ha previstos més de 4.400 vols. L'operació tornada coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa 4 setmanes els treballadors de terra de Ground Force. Molts passatgers poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga i han hagut d'esperar hores per recuperar-les.
4: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida.
5: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
4: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 35 minuts aquí.
6: Venim de Bombai i hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
1: I els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona, sobretot els diumenges, amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. Perpinyà torna a ser un any més la capital del fotoperiodisme. A la 38a edició del Festival Internacional Visa per la Imatge s'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes de guerres, crisis humanitàries i crisis socials i mediambientals. Perpinyà, Laura Bertran.
7: Totes les visites són gratuïtes i els horaris són cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre. Ja avui, en les primeres hores del Visa per l'Imatge, milers de persones han volgut descobrir la selecció d'enguany, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
8: Venim cada any perquè jo crec que és una de les posicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
7: Des de l'organització del Visa sempre s'han implicat en els canvis tecnològics i en la lluita contra la desinformació. I aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial generativa.
1: A Esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar en la primera jornada. Aquest diumenge a les 12 del migdia, Athletic Club, Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça Tenerife. Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda. L'eslovè té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General. I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, segon, i Marco Bezzecchi, tercer, aquest diumenge a la cursa llarga.
0: Fins aquí les notícies.
9: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
10: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat al segle XXI, arriba l'hora del cel obert. Sí, mira, l'altre dia me'n vaig adonar que, com qui no vol la cosa, ja portem un quart de segle. Que tu no sé, però a mi m'ha passat volant. Deu ser perquè com més gran te fas, més ràpid va tot. I com que aquí som de fer moltes onomàstiques, hem decidit buscar quins són els discos de debut que han marcat més aquesta nova centúria. Els àlbums que, malgrat que quedin encara 75 anys per arribar al 2100, ja tenim una idea bastant clara que quedaran marcats com a obres capdals per entendre la música popular. Què? Té bona pinta, no? A més, comencem amb els Strokes.

Someday, una de les cançons del debut dels Strokes, el This Is It, el 2001. Tu, quina manera d'encetar el segle XXI, amb un disc que ho va revolucionar tot, sobretot perquè va tornar a les arrels un gènere que semblava ja absolutament perdut en el que respecta al pop de guitarres sense grans produccions ni arranjaments sofisticats. Cinc paios amb pantalons estrets, pinta de ressaca de no haver dormit gaire i moltes hores d'haver escoltat la Velvet Underground. El Julián Casablanca, nen, net de catalans, liderant aquest grup que des d'aquest Is This It ha intentat de manera menys o menys reeixida sobreviure amb un àlbum tan perfecte. I també és collonut perquè, entre altres coses, aquest disc dels Strokes el que va fer també és tornar a posar en l'epicentre musical la ciutat de Nova York, que hauria de ser una cosa normal, tenint en compte la seva importància cultural, però que no passava des de l'època del CBGB i tots aquells grups que van influir clarament en la sonoritat dels Strokes. De fet, en aquest nou moviment de principis de segle a Nova York, els Strokes van tenir uns acompanyants de luxe. Un grup que també s'emmirallava en la música crua, el post-punk de Siouxsie and the Banshees, la Velvet, i una front woman plena de carisma. Eren els Yeah Yeah Yes.

0: La Karen O, dient-nos que ningú t'estimarà com t'estima ella en aquest MAPS que els va transformar d'un dia per l'altre d'un grup underground a un omple estadis. La clau, aquest Fever to Tell, garatge, art punk i rock alternatiu per tota una nova generació que tornava a creure en el poder de les guitarres. I si en els Estats Units Nova York va ser el centre neuràlgic, al Regne Unit hi havia un grup que acabaria fent-se popular per una primera frase d'una cançó que deia «Jo només volia ser un dels Strokes». Que qui eren? Doncs els Arctic Monkeys.
1: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes.

Arctic Monkeys, el gran fenomen viral de la música indie anglesa d'aquest segle. Es van popularitzar gràcies a posar les cançons de franc a internet i crear una espècie de febrada que va cristal·litzar en aquest Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, publicat el 23 de gener del 2006. Ei, però no tot era música indie de guitarres cantades per blanquets, eh? L'R&B també va tenir una renovació absoluta gràcies a un home que va debutar amb un disc perfecte de R&B i neo-soul, proclamant la seva sexualitat de manera desacomplexada i barrejant la psicodèlia, el jazz funk i aquest falsetto tan característic, que era el Frank Ocean.

0: is the substance.
1: Corta, Diva!
0: Any other channel.
2: Lost, una de les peces meravelloses d'aquest Channel Orange, el disc de debut d'un home que des d'aquesta arrencada tan enlluernadora s'ha dedicat a tenir un low profile, un perfil baix, publicant només dos discos més, però influint d'una manera evident en tot el nou R&B des de Drake, els Weeknd, passant pel Miguel o el mateix D'Angelo. I ja que parlem de discos de debut prodigiosos, què me'n dieu de l'aparició estel·lar de la Janelle Monáe? Abans de que fes l'actriu en pel·lícules de Knives Out, el 2010, 18 de maig, va treure un Arch Android composat, produït i interpretat per aquesta noia insolentment jove que també barrejava de manera desacomplexada la tradició de la música afroamericana amb les noves sonoritats. Monáe left foot.

Tight Rope, juntament amb el Big Boy aquí de convidat en aquesta peça destacada d'un disc de debut que malauradament la Janel encara no ha pogut superar, tot i que degut a la seva qualitat és comprensible. The Arch Android, sisplau, repasseu-lo perquè és música futurista que no amaga els seus orígens. Al Regne Unit, mentrestant, un segell que es deia Bella Union, creat en principi per treure els discos dels Cocteau Twins, es va transformar en un planter de noves propostes que reivindicaven les sonoritats més acústiques i orgàniques. D'entre tots ells, potser el més destacat, serien els Fleet Foxes, formats a Seattle i liderats per un Robin Pecknold, que va deixar els estudis universitaris per crear un grup que barrejava la música folk, el gospel i unes pinzellades de psicodèlia. Una espècie de Crosby, Stills, Nash & Young del segle XXI. Es deien Fleet Foxes.

Fleet Foxes, els culpables d'aquesta revisitació i renovació del folk tradicional emparentat amb un intimisme gens dissimulat, que és, si fa o no fa, el mateix que va fer el Bon Iver amb una altra estrena senzillament insuperable. L'home, bueno, ja la història és mítica i forma part dels anals del pop. Aquest artista que té una trencadissa sentimental i se'n va amb una cabana a Wisconsin, al mig del no-res, sense electricitat, aigua corrent, havent de caçar per poder-se alimentar i fent de manera lenta i artesanal aquest For Emma, Forever Ago.

Rhys Tucks, Bon Iver, i la resta és història, que diuen, eh? Perquè diguem-ne que el Bon Iver no es va quedar aquí, malgrat tenir un debut tan exitós, i després va filtrejar amb l'electrònica sense perdre aquest punt de sensibilitat tan característic. I és que la música despullada d'artifici és una de les constants a l'hora de destacar els discos més importants d'aquest segle. Obres enregistrades amb primeres preses i sense trucs tecnològics. O sigui, el que ha fet des de sempre la Courtney Barnett.

0: Courtney Barnett, i aquesta peça del Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, el seu disc de debut publicat el 20 de març del 2015 des de la seva Austràlia natal. La sublimació del lofi amb una dona que trencava totes les regles i es negava a seguir les indicacions de les discogràfiques i les multinacionals. Què, fem una petita pausa, no? Perquè aquí m'estic animant i després, clar, em piquen la cresta.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Geografia, història i els millors discos de debut del segle XXI, com ara l'Stranger in the Alps, publicat per la Phoebe Bridgers, que en aquella època gairebé se la coneixia per poca cosa més que ser la companya del Ryan Adams, amb el qual va acabar bastant malament. De fet, tan malament que li va dedicar una cançó i tot, deixant-lo com un drap brut. Però si alguna cosa destacava d'aquest debut de la Phoebe no era tant els darts contra els examants, sinó aquest punt trist, confessional i al mateix temps empoderat.

Scott Street, una d'aquestes balades marca de la casa de la gran Phoebe Bridges, que després ha tingut un altre punt culminant amb els anys amb el supergrup de Boy Genius, juntament amb la Julian Baker i la Lucy Dacus. Més discos de debut que ja són clàssics de la història del rock ens vindrien, per exemple, de New Zealand. Ja hem tingut a la Courtney Barnett posant la pinzellada australiana, però ningú s'esperava que del seu país germà arribés una autèntica heroïna amb una precocitat gairebé insultant. És la Lorde. I've never seen a diamond in the flesh.

Royals, la cançó més destacada del Pure Heroine, el disc de debut d'aquesta artista que només amb 17 anys va ser capaç de parir un disc tan rodó de principi a final. Aquí arribar és el Ben Gibbard, i el Ben Gibbard diríem que quan va arribar al segle XXI ja portava una carrera més o menys estable gràcies als Death Cab for Cutie. Però, tenint en compte que la seva proposta era clarament indie i guitarrera, ningú s'esperava que es reinventés com a part d'un duet d'electropop que es feien dir de Postal Service.

Bueno, em sembla que ja se m'està acabant l'espai del programa d'avui i no vull acomiadar-me sense reivindicar un disc del qual no se'n recorda gaire gent, que va sortir justament a l'any 2000, però que per mi és una de les fites més increïbles que s'han fet mai en el món del pop. Estem parlant dels Avalanche i aquest disc de debut que van treure de títol Since I Left You tenia com a característica principal que estava fet tot, absolutament tot, amb samplers d'altres cançons. Això sí, aquesta manera tan original no treia de que en Robbie Charlton i el Darren Sheldman traguessin d'aquest matxembrat una obra personal i intransferible. Amb aquest Since I Left You, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adéu.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Les autoritats xineses han elevat de 7 a 16 els morts per la riuada que aquesta setmana va afectar el sud-oest de la Xina. Entre els 546 desapareguts que encara es busquen, hi ha un ciutadà espanyol segons l'últim balanç dipòs per Pequín. El Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors manté de moment dos ciutadans espanyols com a desapareguts després de la catàstrofe. Les autoritats xineses no han pogut determinar encara si el ciutadà espanyol inclòs en el seu recompte correspon a algun d'aquests dos casos. Mentrestant, al Nepal, les autoritats han advertit d'un nou augment del cabal del riu, on es va originar la riuada, i han demanat extremar les precaucions a les poblacions properes, tot i que descarten per ara inundacions importants. Entre el Nepal i el Tíbet, la catàstrofe ha deixat almenys 691 morts i prop de 3.000 desapareguts. Més notícies. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle que aquest dissabte a la tarda ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats a la P7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Fugia de la policia i anava a gran velocitat i en contradirecció per la P7. El xoc deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i, com dèiem, es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. Unes protestes que han estat més pacífiques que les de les nits dels últims dies. Un grup d'embarcacions han arribat a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i espera completar els reallotjaments en un màxim de 3 setmanes.
2: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
1: Al País Valencià, els bombers donen per controlar l'incendi que cremava des de dijous al Saler. Ha calcinat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera, tocada a València. Sentim l'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català.
3: Ja podem dir que l'incendi està controlat i no extingit, evidentment. Passaran uns dies en el que continuarem refrescant la zona, els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit. I ja estem treballant en l'Ajuntament de València per tal de treballar en un pla de reforestació seriós.
1: I una veïna del Port de la Selva denuncia davant el síndic de Greuges l'actuació policial contra ella per fer nudisme. Els vigilants municipals li haurien demanat que es vestís mentre era en una platja de roques amb la seva mare i la seva neta per les queixes d'altres banyistes. Ella s'hi va negar, al·legant que no era cap infracció, i els agents li van demanar que s'identifiqués.

0: La banda barcelonina de punk rock Benny Dolores, que ara sentim, el grup de pop rock de Matadepera Orella 2 i la formació indie rock usonenca Pla Moguda són els tres finalistes del concurs de música emergent en català El Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe es farà el 23 de setembre a la plaça Catalunya de Barcelona en el marc de les festes de la Mercè. El rock i les guitarres seran les protagonistes d'una nit que també comptarà amb l'actuació de la guanyadora de l'edició del 2025, la bisbalenca Chloé Riembau, que presentarà el seu disc de debut, Equilibri sense xarxa. El Sona Nou atorgarà més de 500.000 euros entre els premis Sona Nou, Joventut, Èxit, Cases de la Música, Red Carpet Productions i Verkami per votació popular. Esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar en la primera jornada aquest diumenge. A les 12 del migdia, Athletic Club Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça Tenerife. Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar a la volta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex segon i Marco Bezzecchi tercer. Aquest diumenge la cursa s'allarga. I aquest diumenge la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans a l'equip, juga la final del Mundial davant Alemanya.
1: Fins aquí les notícies.
2: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
3: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
1: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
3: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
4: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
5: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
4: Tornen els draps bruts.
6: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
4: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
3: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El Palau de Versalles, construït per ordre del rei Lluís XIV de França entre 1661 i 1715 fins a la seva mort, va ser una obra col·lectiva que va implicar els millors artistes i intel·lectuals del seu temps. Arquitectes, òbviament, però també pintors, escultors, enginyers, escriptors, músics, directors teatrals, actors... Tots ells van contribuir a fer de Versalles l'epicentre de França immers en una festa constant. Si Lluís XIV era el rei sol, la seva residència oficial havia de ser igualment enlluernadora, possiblement el primer exemple d'arquitectura transformativa que s'anava reformant constantment. Més que un edifici, més enllà de la pedra efímera, Versalles era un esdeveniment.

Lluís XIV havia instal·lat la cort a Versalles el 1682, en el mateix lloc que el seu predecessor havia fet aixecar un pavelló de caça 60 anys enrere i que ell havia convertit en un palau luxós i un mitjà de propaganda. Era la materialització dels ideals aristocràtics en un entorn arquitectònic únic i la millor posada en escena possible per la monarquia absoluta, on se solemnitzava fins i tot un acte tan quotidià com el fet de llevar-se

0: enginyers militars. La iconografia bèl·lica també era present a les pintures de Charles Le Brun, el colofó de l'obra arquitectònica de Gilles Ardouin Mansart. Tot plegat pretenia subratllar la majestuositat del rei Sol, el sobirà que va fer de Versalles un espai on s'enderrocava per tornar a construir, un palau on hi van arribar a treballar 20.000 obrers, sempre en obres per tal de mantenir-se com la cort més esplendorosa d'Europa. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un destí turístic, però que, òbviament, destí turístic per excel·lència de França i d'Europa i del món, com és el Palau de Versalles, però, òbviament, amb una transcendència històrica impressionant.
1: No, però està bé que hagis dit això de destí turístic, perquè possibilita que molta gent que hagi anat, o que, si no, jo recomano que
0: sí,
1: vagi,
0: i tant.
1: Podrà veure de que, com aleshores era el país més important d'Europa, més ric i més poderós.
0: Serà el 17, sí. I començarà el 18.
1: Encara no, Anglaterra no havia començat la revolució industrial d'una forma extensa.
0: Sí. Estaven plenes guerres i tenia un moment molt complex. Sí.
1: És a dir, amb aquell moment tan extraordinari que hi ha molts autors que creuen que part de les conseqüències d'aquest Versalles amb tants diners, amb tanta teatralitat i tot tan efímer, que és una de les conseqüències no massa anys després de la raó de la Revolució Francesa, que ho canvia tot. És a dir, havia arribat com una mena de... com si hagués fet el cim, però aquest cim de gastar diners, d'ostentació, de festes i de riqueses, però clar, tot això vol dir que no s'invertia en altres capacitats econòmiques del país. I això tindria unes conseqüències extraordinàries. Això durant mig segle, es va construint durant mig segle.
0: Sí, després Lluís XV, el successor, també...
1: Però no s'abandona.
0: No s'abandona, sinó que encara fa més gruixut tot
1: però
0: plegat.
1: Però fixa't, si això ho comparem amb altres monarquies, sí, amb altres monarquies reals, veiem que hi ha aquesta continuïtat. Només cal mirar amb el cas de la monarquia espanyola. És a dir, aquesta continuïtat entre els propis monarques d'actuacions que no són correctes, que són exagerades, que el que provoquen és uns efectes molt posteriors. I Versalles té totes aquestes característiques. És a dir, tu ara vas allà i te n'adones de la riquesa. Però dius, i això què significa? Bueno, una ostentació extraordinària i que tot voltava al voltant d'una persona. Aquesta persona que era el Sol. El Sol és vida, però també el Sol pot ser mort.
0: Clar. Hem de pensar també que és l'època en què les monarquies absolutes s'han consolidat i que, per tant, les corts que venen de... les corts que havien sigut relativament poc nombroses fins al segle XV, a partir del XVI, XVII i XVIII, comencen a créixer desmesuradament. El rei concentra tant poder que la cort comença a créixer al seu voltant i, per tant, s'han de concentrar en un lloc. Abans el rei viatjava constantment per anar a veure.
1: Les corts eren itinerants.
0: A partir del segle XVI, això ja comença a perdre sentit i per això es crea l'Escorial, per això es crea les capitals, que fins aleshores no tenien gaire sentit.
1: I a més, tanta gent que viu, diguem, al voltant d'aquesta no productiva, porta com a conseqüència, clar, que la gent veu el gran distanciament que hi ha entre la classe dirigent i ells, que són servents d'aquesta classe, servents, treballadors, servidors d'aquesta classe dirigent. Versalles és, en certa forma, la representació de tot això. Per cert, que quan es tracta qualsevol tema de Versalles, sempre es tracta de l'arquitectura, de la música, de la gent, de les festes i valors morals, en fi, absolutament conculcats contínuament.
0: Ja, clar. Qui ens ajudarà a entendre com es va construir Versalles i què va representar Versalles és el doctor Ramon Faura, músic, escriptor, doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, professor de l'Escola Elisava i autor amb una tesi doctoral absolutament magnífica i esplendorosa que tenen la possibilitat de llegir a internet gratuïtament, a més a més, o sigui, que val molt la pena, que s'anomena Arquitectura Palimpsest Versalles l'any 1700. Doctor Faura, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Enguàrdia amb nosaltres.
2: Hola, a vosaltres per convidar-me.
0: Això que comentàvem de Versalles, sí, i que realment com a turista enlluerna, sí, totalment, suposo que això va ser un procés. O sigui, va estar pensat Versalles per tenir un aspecte com ara el veiem, aquell, sí, jardí tan magnífic, aquell, o va ser una cosa en construcció?
2: No, bueno, les dues coses. He tocat tres temes que els tres per mi són centrals, no? El tema del turisme, clar, el primer cop que vaig anar-hi, no és que estigués buit, però havia...
0: Poca gent.
2: Entraves per Patí de Marbre, més o menys, i l'últim cop ja no vaig poder... Bueno, l'últim cop sí, perquè em van obrir especialment, però per l'últim no vaig ni poder entrar. Vull dir, amb els déus...

0: amb els últims 15 anys el despegue. Però tot i així, una cosa que em fa pensar, per anar al tema del programa, és que el turisme molesta molt menys a Versalles que, no sé, que a la Pedrera, o que als Uffizi, o que a la National Gallery, o que al Rijksmuseum. Per què? Perquè ja estava pensat per turistes. O sigui, ja és un dispositiu turístic.
1: Ja, al segle XVII ja estava
0: pensat. Totes les guies de Versalles de l'època, n'hi ha moltíssimes, i algunes molt boniques, ja estan pensades perquè...
1: la gent ho visiti.
0: I no només gentilhomes adinerats, vull dir, qualsevol, no sé com dir-ho, podia entrar a Versalles.
2: S'havia quedat amb la boca oberta.
0: No, clar, clar, i ara era, clar, pensem que era una època que no hi havia ràdios, ni teles, ni diaris, i per tant era l'única manera. I a més, dintre la propaganda francesa, dels borbons francesos, en contra dels Àusties, aquesta pugna constant, un dels estereotips, dels clichés, era que els Àusties, i queda molt tonto dir-ho ara, però més o menys en resum seria que els d'Àusties són lletjos i s'amaguen a les ombres de l'Escorial, entre la foscor, i que mai es mostren
1: sí,
0: en públic.
1: Sí, però venia en Schönbrunn, també, que Schönbrunn no està gens malament a Viena,
0: bueno,
1: vull dir que...
0: Però havia aquesta mítica, sí, des de la propaganda reial, en canvi, Lluís XIV era un rei
2: pel fet religiós, també, clar.
0: I s'apropava, i feia el dia de reis...
1: Estan vestits de negre, en canvi, nosaltres...
0: Els francesos, i el rei feia els petons als malalts, era el dia de reis, no recordo molt bé com va el ritual. Vull dir que havia com una política de contacte directe i d'espectacle, no? I llavors, clar, quan tu mires la Chantourois, no?, on està el llit del rei, ara hi ha una barrera perquè els turistes no la toquin, però no cal, ja hi ha una balaustrada de l'època que està feta justament per això, perquè els visitants en el CLB no entressin dins.
1: S'apropessin molt, però fins a un cert punt.
0: No, vull dir que en aquest sentit és un artefacte turístic, i jo crec que sí que és veritat que el tour neix més al segle XVIII i aquestes coses que es diuen, però com a cosa ja neix en Versalles, i és evident.
1: Com es decideix Versalles? Hem comentat a l'entrada que ja era un pavelló de caça del pare de Lluís XIV, sí. Lluís XIII. Lluís XIV comença a governar en unes circumstàncies molt complexes, sí. I estava a punt d'anar-se a un altre barri, sí. Amb unes conspiracions de nobles, no és el cas d'explicar-ho, però, sí. Però, diguéssim, comença molt jovenet. Jo suposo que, esclar, que aquell pavelló era un de tants que devia tenir, sí. La monarquia, no?
0: Jo crec que hi ha aquí una mescla de coses, que també ho tocat quan parlàveu de la pugna amb la noblesa. Lluís XIV, jo crec que, en certa manera, hi ha aquest tòpic del guapo cat, era una bèstia d'una intel·ligència inaudita, sí. I que vaig ser un admirador, tot i les discrepàncies de moltes coses, perquè realment era... I aleshores ell fa una mena de projecte polític de tàbula rasa. Tota la pugna contra la noblesa, allò de la Revolució Francesa, que estic totalment d'acord, pel que deies, però també perquè ell es fica en un atzucac. Ell acaba amb l'estament nobiliari, però el que no és conscient del tot, o sí, no ho sé, és que, clar, el sentit últim de la monarquia és nobiliària. Si tu et carregues...
1: És el gran aristòcrata,
0: clar,
1: ell.
0: Sí, és el primus inter pares, no? Tu et carregues el, no sé com dir-ho, substrat ètic, ideològic i existencial de l'aristocràtic, ell munta un estat modern en el sentit de centralitzat, i llavors, clar, la Revolució Francesa ho té molt fàcil, l'única de festa ja la cirereta, perquè ha quedat desenganxat del que li dona sentit.
1: Sí, sí, l'aristocràcia només té privilegis.
0: Exacte.
1: Però no mana. Només mana ell, per tant.
0: Llavors, clar, acaba
1: si vols carregar amb algú, carregues el que mana.
0: Paradoxalment acaba sent una figura dèbil, perquè ja no està sustentada amb l'ètica nobiliària.
1: Això amb Lluís XV es notarà molt més, i evidentment amb 16, que tenen molts problemes econòmics, això.
0: Lluís XV, clar, sí, Lluís XV
1: és un desastre,
0: un desastre, sí, sí. Es veu també constrenyit per rituals inventats per Lluís XIV, que no s'inventa ell, i és una cort morta en aquest sentit, i a més...
2: I una cort extensíssima, sí, perquè l'ha fet tant,
1: la personalitat d'ell també deixa el cor.
0: Exacte, tot el tema també de la bauxa amb les prostitutes, el parc de serfs de Versalles...
1: És un desastre,
0: no?
1: Sí.
0: I després també amb això del... Perdona, la setmana té, lo de per què Versalles, sí. Amb això de la tabula rasa, clar, Lluís XIV busca un lloc no marcat. Clar, Louvre no pot
1: competir.
0: Que
1: era on vivien abans.
0: Clar, no pot competir a nivell de muntar-se al seu lloc, no? Igual que Napoleón, per exemple, quan comença a reformar palaus, no tocarà, hi ha un projecte de Versalles, però no el toca. On estic? A Fontainebleau, que és un lloc no massa...
1: Sí, perquè tu vols home, perquè ve d'una monarquia molt anterior.
0: Exacte, no? I Lluís XIV busca un lloc insignificant perquè el significat el vol posar ell. I per tant, Versalles, clar, quan s'instal·la a Versalles és com una bogeria, perquè és com un pavelló de caça del seu pare.
2: I lluny.
0: Sí. Diuen que hi ha ha motius afectius, perquè si quan anava a tocar la guitarra amb les primeres amants, no, amb la Maria Mancini, no sé què, però en el fons jo crec que hi ha un punt de buscar el pitjor lloc, sense cap significat, perquè tot el que passarà serà mèrit teu, no? És com una forma de personalitzar.
1: Passa, a Aranjuez passa molt similar, sí, perquè sí, també els terres són de maresma, de pantans, són poc hàbils, hi ha una certa distància de la capital, en aquest cas Madrid.
2: Aleshores és molta distància en un lloc i l'altre.
1: Sí, i tant. Però, sí. Vull dir que el plantejament que Lluís XIV obre, altres monarquies ho seguiran.
0: Sí, hi ha un tema també, que això ja és més comú a més corts, però a França té un pes també important, que és sobretot fora de París. Perquè ells estaven... El Louvre era com l'oficial, després estàvem molt a Saint-Germain, no, que és on, on passàvem... I, però interessava molt, perquè clar, si pensem en allò de la Fronda, no, les revoltes contra la corona, o sigui, les muralles... Quan Lluís XIV governa no hi ha muralles. Tornarà a haver-hi muralles perquè les posa ell, però no són muralles per protegir la ciutat, són muralles per controlar la ciutat. I per tant, igual que el Vaticà fora de Roma, quan els papes tornen d'Avinyó, no s'instal·len dintre, s'instal·len fora, perquè és evident que hi ha un enfrontament entre el poder civil de la ciutat amb els nous sobirans. I Lluís XIV ho té molt clar. Clar, i quasi el maten quan queda atrapat dins París i se'n va fora. Llavors també està fora, és una forma com de controlar la capital i de desplaçar una mica el centre polític a un nou lloc que ningú coneix gaire, perquè era un lloc on diuen que el Lluís XIII parava per anar amb els amants, bàsicament, i que no té molta fama a l'època.
1: Com es planteja el procés constructiu? O sigui, quan Lluís XIV decideix que serà Versalles, perquè, suposem que va darrere fons aquestes raons, què decideix instal·lar allà? Primer, o és casual, primer comença amb el pavelló de casa i diu, m'agrada això i començo a ampliar-lo, com funciona?
0: Jo crec que hi ha una mescla de factors. Jo crec que hi ha una part com improvisada. Després hi ha una part també, com passa moltes vegades, perquè sempre fixem l'atenció amb el cap visible, en aquest cas el rei, però moltes vegades tu també generes un sistema que ell mateix, no? Slevo, no? O Mansart sobretot, eren... Jo també els admiro molt, però eren gent molt ambiciosa i molt...
1: Sí, sí, la gent del voltant,
0: i Mansart fa una carrera, clar, que li va la vida. O sigui, en Versalles es converteix, acabarà sent intendent, vull dir, ministre, i per tant s'acaba posant en marxa una indústria que ella mateixa ja exigeix també. Llavors,
1: cada cop que deixi més, tot
0: clar,
1: plegat.
0: Llavors jo crec que és una mescla de coses. Comença com de forma més intuïtiva, si es pot dir així...
1: Sí, ampliarem això, les cuines no estan bé, fem les grosses, etcètera, i el monstre comença a créixer.
0: I després sí que comença ja un projecte, però llavors la part fascinant com a arquitectura perquè sempre hi ha els mítics els clichés sobre Versalles de la simetria, però si tu mires en sèrio és un desordre brutal i es nota que és una cosa molt de palimpsest, d'anar fent trossos, no? D'ara em falta això, posa-ho.
2: Ara hem de posar les escales perquè hem construït una part elevada.
0: I això fa molt fascinant perquè és com la dissolució del paradigma clàssic d'arquitectura, no? On requadra, i això, llavors et dones compte que hi ha una part improvisada, però clar, després hi ha també una part industrial que també tenia que veure amb altra cosa que deia, o el tema de la despesa pública. Sí que hi ha una part sumptuària de luxe, però també és un lloc que a Lluís XIV li serveix per posar en marxa una indústria nacional que acabarà arrasant els holandesos, els venecians, perquè clar, per exemple, en el cas venecià dels miralls, eren com la potència mundial dels miralls, clar, però de sobte apareix un monstre com Versalles que per si sol fa uns encàrrecs, no? A nivell estatal
1: de miralls,
0: clar,
1: allò.
0: I a més amb el poder com a de propaganda, com un showroom que totes les corts veuen els miralls de Versalles, de sobte, clar, l'indústria de miralls s'enfonsa a la veneciana, que hi ha espies industrials per la zoo i aquestes coses, i de sobte floreix, o els marbres, no? Començar en les descripcions, totes les descripcions de Versalles, o la majoria, mai s'obliden de dir que el marbre és provençal, que són dels Pirineus, no
1: ja
0: sé què...
1: S'ha acabat el marbre de Carrara, per tant.
0: Exacte, no? Vull dir que hi ha tot el tema de la fusta, té que veure amb la indústria naviera que han d'enfonsar el potencial britànic i holandès en el mar. És a dir, que tot... O la llei de Colbert, que a partir de la llei que fan de forets de boscos, només per tenir la fusta pels vaixells, però que té que veure amb els parcs de Versalles, a partir d'aleshores tu agafes una clara del terra i et tallen al cap. I ja no és caçar un senglar, és que no pots tocar res, ja passa a ser patrimoni del rei.
1: És curiós veure com aquesta idea de Lluís XIV o de la seva cort de construir un palau que serveixi per incentivar tota la indústria es continua fent. Ara la nova capital egípcia és el mateix concepte.
0: Sí, sí.
1: No recordo com es diu, la fabulosa ciutat que estan construint a Aràbia Saudita.
0: Exacte.
1: Aquest tipus de conceptes, a partir de fer una cosa monstruosa que serveix així incentivem la nostra indústria
0: generes,
1: i ens expandim.
0: Exacte, sí. I en aquest cas els hi funcionarà. I el tema, tot el tema de les fonts, s'ha parlat molt dels canals, clar. Això m'ho explicava el Joan Rovira, catedràtic de filosofia de la ciència, fa molts anys, que et sap de tot, sabia de tot, s'ha morir. I ell m'explicava que és que tu pensa que si a París Proust podia menjar-se unes ostres que acaben d'arribar d'Ostende, és per la política de canals de Lluís XIV, allò de juntar el canal du Midi, era un país navegable, tot.
2: I ara és turísticament.
0: Exacte.
2: Hi ha grans vaixells, però
1: sí, clar.
2: Encara pots anar de l'Atlàntic al Mediterrani per diversos llocs.
1: Una cosa que et fascina de Versalles, precisament els jardins amb aquelles fonts i aquell llac, aquella bassa, aquella bassa tan absolutament impressionant, no? Això també va ser... no és que fos un lloc on hi haguessin fonts naturals...
0: No, per res. Assequen el territori, és brutal. Hi ha un treball que vaig estar fent servir per la tesi que vas veient com van buscant l'aigua. Si hi ha un aqueducte que no està acabat, l'aqueducte de Mantenon, que eren 100 quilòmetres, s'anava, no sé on, a buscar l'aigua.
1: Mantenir els jardins de Versalles.
0: Hi ha un projecte per desviar el Sena. Sí, és demencial. Crec que ara ho dic de memòria, perquè no ho he revisat per avui, però crec que, no sé si eren 2 hores de fons de l'època, perquè a l'època hi havia moltes fugues d'aigua, perquè el sistema hidràulic no era com ara.
1: Les fugues de fusta... Té fugues importants.
0: Però deien que amb 2 hores de fons era com el consum d'aigua de París en 2 mesos. O sigui, eren unes proporcions així, que dius, era com demencial. Però clar, tot el saber... També expliquen els que en saben, tècnics, enginyers d'història de l'enginyeria, que amb 10 anys, 15 anys, l'enginyeria hidràulica avança el que no havia avançat des de Roma, només per Versalles. Clar, Huygens, els millors científics holandesos...
1: Contracta tothom per...
0: Picard amb el sistema òptic per fer el topogràfic, clar... Es genera tota una enginyeria topogràfica, de fluids, brutal, i això és el que servirà pels canals.
2: Clar, economia, ciència i poder.
0: Exacte, exactament això, sí, sí. Llavors tu veus la part show... però tot darrere hi ha tot el que aquest show desencadena a nivell productiu, efectiu, de coneixement, les acadèmies. Les acadèmies també es van muntant, és curiós això, en paral·lel a les necessitats del castell. O sigui, primer la pintura, quan... O sigui, ara...
1: Hem de cobrir-ho tot de pintura.
0: Si mires les dates, no és clavat, evidentment, perquè això mai és així, però si vas veient... Mira, ara la dansa, ara la teatre, com es va... L'acadèmia fundada per Richelieu es va com... No? Ramificant amb coses especialistes i totes són necessàries per Versalles.
2: Clar, i els milers de treballadors ja devien abandonar la idea de gremis a Versalles. Ja devien ser...
0: Això...
2: O proletaris.
0: Exactament. És brutal. O sigui, això no és una cosa que jo hagi aprofundit molt, però hi ha un llibre que parla només d'això. Ara el Tiberien, no me'n recordo l'autor, i és brutal. Les condicions laborals... clar, és tan bèstia que al final... ja no queden obrers, perquè clar, si en moren molts, hi ha morts laborals, no és com ara.
2: També Déu-n'hi-do.
0: Exacte. Sí. Però allà és molt bèstia, vull dir, cauen pedres, clar. Quan ara veiem Versalles, però ningú el va veure mai així, en vida de Lluís XIV. Era una cosa amb obres... Allò que dèiem de Barcelona, sempre està amb obres, tot, això era Versalles, no? Vassals, i es moren molts, i al final són soldats els que treballen a Versalles. Que és un règim molt més disciplinar, perquè ja, si no ho fas, ets desertor. Ja no és un tema d'absència laboral.

0: Entre el 7 i el 9 de maig de 1664, Lluís XIV va inaugurar el Palau de Versalles amb una gran celebració anomenada Els Plaers de la Illa Encantada, organitzada en secret com a homenatge a la seva amant, Mademoiselle de la Valière. Amb la intenció de fer-la sentir una reina, en aquesta festa es van combinar els jocs d'aigua, les disfresses i l'estrena dels tres primers actes del Tartuf de Molière. Fins i tot el rei va actuar pels cortesans caracteritzat de cavaller Roger, en una representació estilitzada dels torneigs medievals, convenientment desproveïda de cap risc. Una de les descripcions més detallades de la festa és l'encarregada pel rei a Isaac de Benserade i al mateix Molière.
1: Després dels músics entra el rei. Lluís s'ha transformat en Roger. Porta un dels cavalls més vells del món. L'arnès és de color de foc amb esclats d'or, plata i pedres precioses. Va vestit a la grega com la resta de la quadrilla. La seva cuirassa està feta amb una llama de plata amb brodats d'or i diamants. Porta un casc cobert de plomes de color de foc, com la gualdrapa del cavall. El seu port és majestàtic, digne del seu rang. Cavalca amb aire guerrer. Dels seus gestos emana una llibertat sobirana. Roger, Lluís XIV, declama un sonet a moda de salutació. Es presenta davant les reines i la resta de convidats. Parla de si mateix en tercera persona. Un cop acabat el Parlament, entra el seu seguici. La quadrilla està formada per 12 cavallers. Tots vesteixen a la grega. A mida que entren, es presenten davant les reines i reciten uns versos. Després del seguici dels cavallers de Roger, arriba el moment d'una de les entrades més espectaculars, la carrossa d'Apolo. Les seves dimensions són extraordinàries, 18 peus d'alçada, 24 de llarg i 15 d'ample. El carro, fet d'or, enlluerna els assistents. Quatre cavalls amb l'emblema del rei sol a les gualdrapes arrosseguen la carrossa. Al damunt de la gran carrossa, assegut al cim, hi ha Apolo, que presideix l'entrada. És Lagrange qui l'interpreta, un dels comediants de la troupe de Molière.

0: Comença, doncs, la segona sèrie d'entrades. Ara el primer en entrar és Lili, l'Orfeu dels nostres temps. L'acompanyen 34 músics. Tots caminen a poc, segueixen la cadència de la música. Quan arriben a prop de les reines, se separen en dos grups per situar-se esquerra i dreta del gran cobricel. Entren just després una de les màquines més sorprenents del dia, una muntanya mòbil. Aquesta muntanya que es desplaça sembla levitar sobre el terra. Ningú entén com s'ho maneguen. Està formada per roques i vegetació. També hi ha arbres, com si es tractés d'un tros de natura que ha irromput al bell mig de la festa. Entre les fulles dels arbres, asseguts a les branques, hi ha Pan i Diana, és a dir, Molière i Mademoiselle Béjart. Toquen la flauta. La muntanya entra envoltada per 20 servents més, carregats amb viandes provinents de la menagerie i de la caça. Rere la muntanya arriben els 18 patges del rei, encarregats de servir a les dames.
1: En guàrdia.
2: Això és En guàrdia.
3: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Ramon Faura i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Versalles, de la construcció d'aquest palau reial i de tot el que va comportar l'aparició d'aquest palau absolutament artificial que en aquests moments és una de les grans atraccions turístiques del món. Doctor Faura, acabem de sentir això de la festa. Esclar, això no és una festa. Vull dir, jo he anat a festes, i et serveixen allò amb festes grosses i amb, fins i tot hi ha cambrers que et serveixen beguda. Ja està. Sí, sí. De vegades hi ha música. Això sembla que és un altre nivell.
4: És impressionant. Jo crec que és un dels episodis fascinants de Versalles.
3: Estem parlant al principi, més. 1664.
4: Sí, quan encara és res. De fet, una cosa molt interessant quan mires les descripcions oficials, que són molt boniques, és pensar des de la producció. No? Això com, clar, penses que si hi ha 500 nobles, tots van dormir al ras. Si grans noms francesos, no? La Rochefoucauld, saps? Estaven...
3: Bueno, havien dormit en tendes, m'imagino. Sí,
4: perquè és que no... Era el castellà...
3: Tendes costuoses, però tendes.
4: Sí, estaven allà a Lluís XIII, el castellà d'aquí petitet, no cabien, bueno, el germà del rei, no? El Messier, i poca cosa més, perquè ja et dones compte de la dimensió, i si sumes els figurants que surten, i els grans noms, clar, Lully, Molière, no estem parlant de quatre parents fent... O sigui, són com noms fundacionals del que entenem per cultura francesa. I al servei d'un espectacle, que és, clar, un desplegament...
3: Això, per exemple, acabo de sentir això de la muntanya que es movia, no acabo ni d'entendre.
4: No. Jo, clar, això...
5: A Las Vegas, però, diguem, Matusser, es passa.
3: Però, perquè, clar, això és més sofisticat.
4: És que és Hollywood, és Las Vegas, totalment. I, clar, jo això ho he llegit les descripcions, he vist els gravats són com molt innocents, molt bonics. Clar, els gravats veus una cosa més petita, però el que explica la descripció és que a la muntanya hi ha arbres i que en un dels arbres està Molière tocant la flauta, l'altre Madame de Béjart, vull dir que ha de sonar...
3: O sigui, són, clar, perquè clar, hi canvia gent rodes, i que es puguis clar, moure i que la gent faci coses...
4: És una cosa... I després aquesta cosa fascinant que els mateixos actors són els cambrers... Bueno, aquesta cosa tan aparentment contemporània, fora dels paus, no? Sí, de diluir límit entre espectador i públic, és que és això, no?, una miqueta...
5: Però aquesta recerca està molt bé, perquè a part de que és tan original i diferent, per una raó, i és que quan la gent veu pel·lícules, sèries, representacions de Versalles, tothom diu... es passen, no es passen.
3: No, es queden curts.
4: Sí. I aquella pel·li tan bonica del que surt el Gerard Depardieu.
3: El Vidoc.
4: Batel, em sembla.
3: Batel. Que hi ha una festa... Vidoc és molt posterior, sí, és un error.
4: No, que hi ha una festa Chantilly, que és els contes, són els cosins.
3: Que s'acaba suïcidant, Batel, acabo de fer l'espoiler, però és una història real, diguéssim.
4: Molt real, i és molt bonic el tema de les machines, no?, com els decorats, tot aquell un es queda penjat, un pobre tremollit.
3: Però això és anterior.
4: Sí, bueno, és aquest moment de canvi de poders, i és aquesta cosa de desmesurada, clar... costa molt entendre des d'ara, no? Des de Hollywood i grans produccions d'aquestes cinematogràfiques, perquè insisteixo que és com l'equivalent a l'època, no hi ha cinemes.
3: O sigui, el plantejament de Lluís XIV, segons va construint i ampliant aquell edifici que té aquesta funció representativa i al mateix temps de poder i d'escapçar, és una festa constant, o sigui, un... una atracció tant per als nobles com per als plebeus,
4: sí,
3: del poder de, sí, França.
4: Hi ha un tema de portar els nobles, de donar-los activitats perquè vinguin. Hi ha moltes, sí, coses, eh? Sí. És molt complexa, perquè també hi ha un tema històric de que el camp s'empobreix o en relació a la ciutat, la guerra deixa ser una qüestió de cavallers perquè surt la pólvora, llavors allò hi ha escarn, sí, sí, de canó, i el cavaller davant ja no pinta res.
3: Al revés.
4: Canvien moltes coses que van tenint com peu a la classe nobiliària, però tot i així, ell li interessa distreure'ls, i sobretot, i això és molt interessant, li interessa arruïnar-los. Clar, un noble era noble perquè semblava un noble, perquè finalment, clar, si tu ets professor de química, ets professor de química perquè tens uns coneixements,
3: sí, sí,
4: però si ets un noble tens un títol i una aparença, que és el que explica la Bruyère, i aleshores cada vegada que fas una festa el noble d'estrenar sabates i perruca, i clar, això és un gasto, i si no
3: tu està, i els teus acompanyants,
4: els teus acompanyants, clar, perquè cada noble, si són importants, tenen, sí, sí, la seva cort,
3: i la família,
4: de la cort,
3: i l'ajudant, i el xambalant,
4: exacte,
3: no sé què,
4: no?
3: Tots van, i es valora el teu valor en funció també de com vagin,
4: exacte,
3: tots plegats.
4: No?
5: I al fons, sempre representació.
4: Sí, sí.
5: En fi, en la figura sagrada de la figura,
4: sí,
5: del rei.
4: Sí, sí,
5: una,
4: sí,
5: representació, a vegades religiosa, a vegades política, a vegades cultural, teatral, però sempre representació.
4: Sí,
5: ara,
4: sí.
5: Diguem, el fill és arquitecte de tot, és el rei sol.
4: Sí, sí, sí, totalment. Té una mica, m'hi recordo, això que es parla del capitalisme especulatiu, que si bitcoins, aquesta cosa de... No, ara han dit, va sortir una notícia al diari i es van ensorrar les accions de no sé qui. Aquesta cosa com de la borsa,
3: sí, que dius,
4: bueno,
3: sí, sí,
4: quan
3: sí,
4: ja no hi ha el valor, allò,
3: sí,
4: aquesta cosa de pujar i baixar, el que passa que és com gestionat des de, bueno, des de la presentació del rei, i llavors, clar, ells s'arruïnen, i com estan lluny de les terres, perquè els obliga a estar a la cort, tots depenen del sou reial, finalment, que per això estan allà, llavors també explica molt...
3: I per influència, perquè clar,
4: sí,
3: si l'únic que mana de debò és el rei, l'única manera de tocar una mica de poder i exercir-lo, sempre i quan el rei vulgui, és estar al costat.
4: Exacte.
3: Perquè si tu estàs a la Quinta Forca,
4: clar,
3: estàs a 100 quilòmetres, que allò és una distància,
4: clar,
3: tremenda,
4: sí, sí,
3: no rasca res, no, del poder, no? Vull dir que...
4: I a més estan en una mena d'estat de pànic, tots, perquè els aristòcrates de sempre, perquè els que encumbra són burgesos, Colbert, Louvois, no són de tradició nobiliària. Els cosins dels Mantellà, que són els que els hi fan por a Lluís XIV, els Condé, perquè són terribles, i són els herois de la guerra de Rocroi contra els espanyols, tenen com molt prestigi, són allò casta,
3: sí, sí,
4: guerrera, i cosins germans, llavors s'ha d'anar amb cuidado, però la resta els humilia constantment, i els grans noms de Versalles són d'extracció burgesa, burguesia financera, jo que sé, la noblesa,
3: sí, sí,
4: de toga, no?, que es diu.
3: Sí, sí.
4: Llavors, clar, l'aristòcrata de sempre està espantat, perquè... És que, a més, jugava això. Tu anaves allà com a aristòcrata i potser venies d'un, no sé, un comtat de Perpinyà, per dir alguna cosa.
3: Sí, sí.
4: I arribes a la porta, que també hi ha una pel·lícula, el ridícul que surt, i és veritat. A veure, vostè qui és? Duc de tal? No, em no em consta. A veure, els papers? No, vostè no és duc.
3: Home, ja.
4: El blasor, que sí.
3: Sí, sí.
4: No, no, aquesta cosa humiliant, no? De posar-te,
3: sí, sí,
4: com a l'aeroport, que et fan fer fila. I,
3: amb tots els grans nobles, però fent això.
4: I era sistemàtic, no? I les festes, clar, és el gran atractiu i és una font de despesa. Perquè és de... Vull dir, no és gratuït estar
3: allà. Perquè qui posava els diners de tot això? Com ho pagava Lluís XIV,
4: en principi,
3: aquesta festa?
4: Lluís XIV, en principi. El que passa que a mesura que Versalles creix, per exemple, tota la política d'apartaments, al principi són gratuïts.
3: O sigui, van construir
4: gratuïts.
3: Apartaments.
4: Sí, sí, això tenia, clar, moltíssims. I a més, sí, una bogeria, i a més també els treuen l'apartament... O sigui, si tu estàs amb allò pujant, et fiquen un apartament a la planta principal, la cosa va malament, a les golfes, és una font d'estrès brutal. I a més, amb uns problemes de construcció dels que estan a l'àtic, pobres, amb goteres i duqueses, i grans,
3: sí,
4: noms,
3: sí,
4: de França, altra vegada, i escolta que hi ha una que explica que tens mingitoris al costat i que per la paret se li l'aurina.
3: Són
4: unes coses que,
3: sí, sí,
4: quan mires a les cartes internes, és divertidíssim, sí, i bastant sòrbid. Llavors arriba a apartaments i al principi sí que el rei paga, s'ha trencat el revestiment de fusta, però al final ja no, al final clar,
3: es
4: també hi ha les guerres, no? Es van empobrint per Versalles i per les guerres, i aleshores al final són ells que s'han de pagar les obres, llavors hi ha tot un joc de cartes entre queixes, és fascinant, és com una comunitat de veïns desquiciada.

0: Versalles, tots els actes de la vida quotidiana eren elevats a la categoria de cerimònia solemne. No només els dies de festa assenyalada, la recepció d'ambaixadors estrangers o els actes funeraris, sinó fins i tot l'inici del dia. La cerimònia coneguda com l'Elever du Roi marcava tot el protocol que calia seguir quan Lluís XIV es llevava en presència de tot un estol d'ajudants i dels nobles més afavorits de la cort. Una descripció exhaustiva d'aquests matins és la de Louis Trabouillet a l'obra L'État de la France.
1: És el primer dia que veniu a veure com es lleva Sa Majestat?
2: Efectivament. Estic una mica neguitós. Que el rei hagi autoritzat la meva assistència és el més important que li ha passat a la nostra família en els últims 40 o 50 anys. Vos que teniu més experiència, em podeu explicar com anirà?
1: Una hora abans que el rei, el primer ajudant de cambra s'ha aixecat i s'ha vestit a l'avantsala.
2: I quan el desperten? Perquè ja portem una estona esperant.
1: L'ajudant ha tornat a entrar a la cambra. Un oficial posa llenya al foc. A la vegada obren suaument les cortines i treuen l'espelma que encara romania encesa. Després es retiren al berenar nocturn i al llit del primer ajudant, que anomenen llit de vigília. L'ajudant es queda sol fins a l'hora ordenada pel rei per despertar-se, cap a 8:15. I aquest que veieu és un altre ajudant que se situa davant de la porta i que només deixarà passar les persones que per rang i càrrecs tenen permès a l'entrada.
2: Entre ells, vos i jo. Ja entendreu que el meu entusiasme no és tant per poder veure com es lleva el rei, sinó pel que suposa la seva invitació.
1: Ja m'ho imagino. Els primers a entrar són el gran camarlenc i el primer cavaller. Tan bon punt es desperta, Monsenyor el Delfí té la llibertat d'entrar. Això com els ducs de Borgonya i de Berry o el senyor duc d'Orleans. També passen els mestres del guardarroba, que tenen la roba a punt per quan Sa Majestat vulgui aixecar-se, tal com va ordenar el rei el 1670, per no haver-se d'esperar.
2: Molt ben pensat, és clar. Sobretot a l'hivern.
1: El primer ajudant aboca sobre les mans de Sa Majestat una ampolla d'esperit de vi. Després, el gran camarlenc li ofereix aigua beneïda, amb la qual el rei fa el senyal de la creu. En aquell moment, si algun dels senyors presents té alguna cosa a dir, li és permès parlar.
2: Això és bo de saber.
1: Aleshores, Sa Majestat recita l'ofici de l'Esperit Sant i fa unes quantes oracions al seu llit durant un quart d'hora.
2: Sí que ho fan llarg. I després ja s'aixeca.
1: Encara no. Monsieur Quinton, el barber, li presenta 2 o 3 perruques de diferent llargada a Sa Majestat i aquest tria segons el que ha decidit fer aquell dia. Quan s'aixeca del llit, es calça les sabatilles i el gran camarlenc li posa la bata. El rei dempeus agafa aigua beneïda i se'n va a vestir. En el moment que el rei surti de la balustrada, un dels ajudants de vestuari agafarà les sabates del rei i la seva espasa. Mentrestant, un dels barbers pentina el rei. Durant tot aquest temps, el primer ajudant sosté un mirall davant de Sa Majestat.
2: Mireu, mireu. Sembla que ja obren les portes. Quina emoció.
3: En guàrdia. Amb Enric Calpena.
0: Ramon Faura, acabem de sentir aquests dos nobles que estan a punt d'entrar a la cambra del rei. Clar, la descripció que acabem de sentir sembla que era així, cada dia.
4: Cada dia.
0: És increïble,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí.
0: Sí, sí, és una cosa tremenda, una bogeria, no? Sí,
5: més sense pudor, no? De cap manera.
4: Sí, sí.
5: Per les coses més elementals i bàsiques de la natura, quan
4: sí, sí.
5: Et despertes al matí.
4: Sí, sí. Clar. Aquest no pudor també és una marca de poder. A les memòries de Sant Simon explica que el duc de Vendôme, cosí del rei també aquestes coses, ha de fer una reunió amb el setge de Milà,
0: sí.
4: Una guerra, ha de rebre l'emissari i el rep cagant. Mm. El del bisbe, o sigui,
0: sí.
4: És una cosa com dir, jo puc fer-ho. I diu, a la romana, diu a mi.
0: Sí, a la romana.
4: I, diu que el màxim, explica Sant Simó, amb aquesta cosa picant de Sant Simó moltes vegades, diu, i el sumum de l'humiliació va arribar quan no només està parant amb la misèria assegut en el... Sí, en sí, això, sinó que es va aixecar perquè netegessin. És una marca de poder. Mira, davant teu no tinc per què estic per sobre.
0: Positivament, perquè hi ha el recull de tots els dies de Lluís XIV, que es va banyar despullat 2 vegades la seva vida. 2, només, eh? No cap ni una. Sí, home, sí. També pensem que és una època en què hi ha tractadistes castellans en aquest sentit, però que era generalitzat a tota Europa, en què pontifiquen sobre la bondat de tenir verdet a les dents, perquè no rentar-se'ls, perquè allò evita que els miasmes penetrin, no?
4: Sí, clar, ja... Sí,
0: és al revés. O les ungles, per exemple, també que tinguin tota una rostra per sobre, ben fosca, perquè això també impedeix que determinats animals penetrin el cos. Aquestes idees eren generalitzades arreu del món.
4: Que el cabell mullat era un perill per agafar malalties.
0: Exacte, llavors per això les perruques, que normalment estaven plenes de polls, clar, els nobles també es mesuraven molt sovint amb la quantitat de perruques que podien mantenir. Perquè si ets noble pobre, en tenies un parell que s'omplien de polls molt fàcilment. Si eres noble ric, te la canviaven la perruca cada 4 o 5 cops al dia i, per tant, diguéssim, s'airejaven els cabells, no? Clar, tot això és terrorífic. Quan ho penses...
5: Però pensem que l'higienisme no arriba fins al segle XIX, eh?
4: Sí.
5: Vull dir que estem parlant del XVII, principis del XVIII.
0: Però és una barreja d'aquest fast absolutament extraordinari, meravellós, increïble, d'aquestes festes, aquesta sofisticació, fins i tot per llevar-se, al costat d'això, d'excretar davant de tothom, no?
4: Clar,
0: que és una cosa que resulta xocant, no?
4: També hi ha una qüestió que s'ha explicat alguna vegada, de que el mite d'aquest Versalles brut, que efectivament ho és, perquè ho era, per això que encara falta molt per l'higienisme, a més la gent ve més de la part anglesa, però tot i així, també hem de pensar que el mite ve de que és la primera cort fixa. I això vol dir que no hi ha... Quan, abans que es muntés Versalles de forma fixa, Fontainebleau anaven a l'octubre, no? A la tardor per caçar cérvols. Clar, quan no hi eren, netejaven el castell. Quan no estaven a Sant Germain...
0: netejaven el castell.
4: Però clar, si estàs sempre allà...
0: És molt més difícil
4: i tanta gent, clar, la neteja es converteix en un... La sala dels miralls, que avui és com la part més solemne havien unes tombones, com unes hamaques allà, amb uns gent amb escombres, que estaven tot el dia escombrant, perquè era com la plaça pública. I estaven tot el dia escombrant amunt i avall. Vull dir que, llavors, clar, també és un altre moment, però sobretot hi ha una sobreexplotació de l'ús de l'interior del castell que fa molt difícil la neteja. I si, a més, aquesta cosa, dius, com pot ser que estan fent tota instal·lació hidràulica per fer xurrois de 30 metres i no són capaços d'inventar-se un desaigüe per residus fecals, no? Bueno, doncs, és que és molt antic, en realitat. Falten moltes coses, no? Llavors, clar, devia ser una cosa, evidentment, bruta. Però és això, sobretot, perquè és que no havia moment en què es buidés el castell. No es va buidar mai.
0: Clar, i tampoc no devia ser... El concepte de brut és un concepte que per nosaltres és molt diferent que per una persona del segle XVII.
4: Exactament,
0: això. No. El que ells consideren brut, nosaltres més enllà del brut i a l'inrevés,
4: no? Sí, totalment.
0: Per tant, és una cosa que és ben normal. Com vivia el rei normalment? O sigui, esclar, hem vist aquesta cerimònia tan absolutament absurda, diguem-ho clarament, que dura una bona estona, però a partir d'aleshores tota la seva vida és també... Perquè ell manava molt, per tant...
4: Sí, hi havia molts moments com aquests, havia el dinar, no sé, i tot el anar a la capella, escoltar missa, i cada protocol d'aquests o cada ritual servia justament perquè cada noble d'alguna manera sapigués a quan estava el seu valor, no? Per exemple, en el dinar, en el gran cobert, doncs les duqueses de sang podien seure amb un tamboret. La resta havia d'estar de peu. Si de sobte el rei et feia seure al seu costat, clar, volia... no passava mai. Això era messier i pocs més, però si passava era...
0: Sí. I al revés, es feia aixecar...
5: Però com ara, el protocol és una representació del poder.
4: Sí.
0: El que passa és estar més fixat, diguéssim, o sigui, ja sabem els problemes de protocol quan un ministre, el conseller, el no sé què, seuen d'una manera o una altra, llavors tothom es baralla. Sí. Però va estar reglamentat, però en aquell moment era el que decidia el rei, no?
4: El que fa gran, jo crec, a Lluís XIV, en comparació a Lluís XV, és que el protocol el canvia quan vol, perquè és un projecte viu, Versalles, per Lluís XIV, i ell és molt conscient, ell dissenya, evidentment assessorat de molta gent, molt entre ells, els protocols i les coses, i les va canviant en funció del que vol. I té prou poder com per canviar-ho sobre la marxa, cosa que Lluís XV quedarà, que això explica en Albert Elias, queda atrapat sota el ritual, i Lluís XVI ja, pobret, no poden saltar-se'l. En canvi, Lluís XIV no, ell va decidint com fer-ho, i sempre és aquesta cosa per marcar, no? I també no hem d'oblidar que fora de l'anècdota, que ens pot semblar esperpèntic o inclús absurd, que si te'l saltes com a cortesà pots tenir problemes. Lausanne, que és el favorit del rei, un dels favorits, es casa en secret amb la cosina, amb la mademoiselle, el rei s'enfada molt, el renya en públic i Lausanne contesta malament, el rei perd els nervis, trenca el bastó i li dona un cop, I llavors Lluís XIV, per ell és terrífic, perquè el rei no pot perdre mai. O sigui, el metre de Luimem, no? Ets amo de 10 anys a la Bastilla. 10 anys a la Bastilla, clar. No és que em saldo el protocol i no m'imitaran l'any que ve, és que te'n vas 10 anys a la Bastilla. I després torna, i amb el cap cot, i torna a pujar a poc a poc.
5: 10 anys a la presó són...
4: Clar, és que poca broma.
5: Les presons de l'època, eh?
4: De l'època. Que també, ja que és Lausana, a la Bastilla, m'imagino que faisans cada nit per sopar. També és d'austeritat, no? Dumas ho explica així, la Bastilla, no ho sé. Però en tot cas són 10 anys a la presó, vull dir que saltar-t'ho no era una broma.

0: La visió de luxe i opulència de la majoria de testimonis sobre la vida a Versalles contrasten amb un retrat molt més negatiu d'un dels principals detractors del rei Sol, el duc de Saint-Simon. A les seves memòries, un manuscrit de 3.000 pàgines farcit d'anècdotes, el duc critica l'emplaçament del palau i dels jardins.
1: Sant Germain fou abandonada per Versalles, el més trist i el més ingrat de tots els llocs, sense vistes, sense boscos, aigua ni terra, perquè allí tots són arenes movedisses o terrenys pantanosos. Per tant, sense aire, el que no pot ser gens bo. Es va recrear a tiranitzar la natura, dominant la força d'art i de tresors. Construir una cosa darrere l'altra, sense pla general. Va barrejar el que és bonic amb el que és lleig. Allò vast amb allò raquític. El seu departament i el de la reina són d'allò més incòmodes. Els gabinets i tota la part posterior tenen unes vistes fosques, limitades, pestilents. Els jardins, admirables per la magnificència, però gens atractius a l'hora de gaudir-ne, són igualment de mal gust. Per assolir la frescor d'un ombra, cal travessar una zona tòrrida, al terme de la qual cal pujar i baixar constantment. I en acabar-se el turó, que és poc extens, ja no hi ha més jardins. Les pedretes cremen els peus. Però si no fos per això, un s'enfonsaria algunes vegades a la sorra i altres en el fang negre. La violència constant que s'ha exercit contra la natura ens repel i ens desagrada, malgrat nostre. L'abundància de les aigües forçades i recollides per tots els racons els fa verds, espessos, frondosos. Emeten una humitat malsana i sensible, i una ferum més sensible encara. Els efectes, a força de tota la cura que n'han tingut, són incomparables. Però el resultat d'aquest conjunt és que l'admires i en vols fugir.
2: En guàrdia.
0: Doctor Faura, Saint-Simon no li agradava gaire, Versalles,
3: no,
0: ja ho veig. Ja.
3: No, Saint-Simon, que és un gran admirador, perquè és un escriptor, però també s'ha d'entendre que era algú... Està molt bé el que explica i em fascina, i a més és un literatura en estat pur, però clar, era algú molt, molt incomodat pel sistema. El seu pare era el favorit de Lluís XIII, era un dels favorits. Sí. I aleshores, clar, per tant, quan Lluís XIV comença, la seva política és tots els favorits de Lluís XIII fora. I ell, que es considera un duc, com un dels títols principals dintre el rang nobiliari, clar, sent totalment ultratjat des del principi. Llavors sempre és algú molt rebutat amb el sistema de Lluís XIV. Sí.
0: La part final del regnat de Lluís XIV també es nota molt a Versalles. Aquest,
3: hi ha canvis importants. Mm. Pensem que se li moren fills, se li moren nets. El duc de Borgonya, que era el favorit, que era el net, i vull dir que no deixa de ser un ser humà. I amb aquest tenia finit. Vull dir, hi ha drames. Se li mor la dona, que això crec que no li importava tant. Bueno, sí que li importava, pobra, però ja tenia l'amant, que es manen de mantenir. Però sí que hi ha un canvi. Hi ha dos canvis, crec, importants per entendre també a l'últim Versalles. Un és l'aparició de manen de mantenir, que era dona d'un escriptor satíric, vull dir, venia com dels baixos fondos per parlar clar, i s'investeix d'una mena d'aura de puritana. I llavors introduix una mena de puritanisme estrany, muntar un convent a Sant-Cir, no? I això canvia i s'acaben les festes, però també l'envelliment. Jo m'imaginava, quan escrivia la tesi, me'n recordo un dia, dic, clar, molts es moren, també es mor Molière, clar, els grans talents van desapareixent, i els que queden són gent molt gran, i llavors imagina una cosa com sinistra, que tu veus des de lluny amb el mateix fast, no? Però t'apropes i són gent gran. Perquè clar, quan comença Lluís XIV és molt jove. I és una cor divertida. Són festes de veritat. Sí, de gent que té 20 i pico d'anys, però de sobte són els mateixos.
0: Però una cosa amb els 60 tancada, anys de l'època. Que clar, que són
3: les perruques.
0: 80-90 d'ara.
3: Sense dents. Perquè clar, en aquella època no havia... Sí. Llavors és una cosa... I després també l'empobriment de la guerra, que la guerra de successió i la d'Holanda els van empobrint, finalment. I aleshores jo crec que els últims anys eren, tot això va desapareixent. Ja no, ell ja no té un cos per fer festes, perquè clar, hi ha l'operació famosa de la fístula, que li marca un canvi important. i l'envelliment, perquè clar, 60 anys en aquella època són molts anys.
0: Molts anys, molts anys.
3: I sí, més l'envelliment de la cort, més la desaparició dels principals talents, clar, no està Racine, no està Molière, Lebrun,
0: tots
3: van morir, exacte, tots van morir abans que el rei, i aleshores l'última part és com més trista, per dir-ho així.
0: De fet, ja es veu a venir, perquè
3: sí, sí.
0: Quan el seu successor Lluís XV arribi al poder, el primer que farà serà intentar canviar el panorama sinistre, clar, de la darrera cort de Lluís XIV. Dius, home, no hagués intentat fer aquests canvis molt més festa, molt més festa, sinó ve d'unes èpoques que hi ha la cosa va de baix. El primer Lluís XIV no hagués volgut canviar,
4: clar,
0: segur.
4: I l'economia ho nota, l'estat, en tots els estudis que hi ha sobre aquests períodes ja ho nota molt. França és una de paràlisi, un fre econòmic.
3: Clar, clar, clar, totalment. Sí,
0: El temps se'ns acaba, com s'havia acabat el pobre Lluís XIV, amb el pobre, per dir-ho d'alguna manera. En fi, s'havia acabat el temps i nosaltres també. Ramon Faura, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos això tan fascinant de Versalles, i espero que aviat, i recomano molt als oients que li facin un cop d'ull. No han de fer por les tesis doctorals. És evident que hi ha molta part de la tesi doctoral que, diguéssim, per un profà potser no val la pena llegir, sí, perquè hi ha una part inicial, és lògic, és lògic. Però el gruix de la tesi és fascinant. Moltíssimes gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres, ha sigut un gran plaer venir i parlar de Versalles, que és de les coses que més m'agrada.
0: Més boniques. Joan Maria Soler Sabater, a mi m'han vingut ganes de tornar-hi, tornar a veure Versalles.
4: Però hi ha una cosa que és sorprenent, i és l'obsessió que té el ser humà per construir, per deixar coses de pedra o de fang o del que sigui, per passar a la posteritat i que es parli d'ell i tot això.
0: Sí.
4: Bueno,
0: mira el Camp Nou. Això és La Guàrdia.
2: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Ràzquin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
5: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.
6: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha assegurat que el país manté la propietat i la sobirania sobre els seus recursos petrolífers malgrat l'acord signat amb els Estats Units. Ho ha afirmat en un missatge institucional difós aquesta matinada després de l'anunci de Washington sobre el pacte energètic entre els dos països.
2: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
1: Rodríguez ha explicat que l'acord tindrà una vigència de 25 anys. Generarà uns ingressos estimats de 209.000 milions de dòlars per a Veneçuela i permetrà elevar la producció per sobre del 1,5 milió de barrils diaris. El pacte arriba gairebé 9 mesos després de la captura de l'expresident Nicolás Maduro per part de l'exèrcit nord-americà. Les autoritats xineses han elevat de 7 a 16 els morts per la riuada que aquesta setmana va afectar el Tíbet xinès. Entre els 546 desapareguts que encara es busquen hi ha un ciutadà espanyol, segons l'últim balanç oficial difós per Pequín. Mentrestant, al Nepal, les autoritats han advertit d'un nou augment de cabal del riu on es va originar la riuada i han demanat extremar les precaucions a les poblacions properes, tot i que es descarten per ara inundacions importants. Entre el Nepal i el Tibet, la catàstrofe ha deixat almenys 691 morts i prop de 3.000 desapareguts. A Islàndia, els primers resultats del referèndum sobre la represa de les negociacions d'adhesió a la Unió Europea donen una lleugera victòria al sí. Amb prop del 40% dels vots escrutats, la reobertura de les converses amb Brussel·les obté el 51,2% dels suports davant del 48,8% del no. Si finalment s'imposa el sí, Islàndia reprendrà les negociacions amb Brussel·les i s'haurà de convocar un nou referèndum per ratificar un eventual acord d'adhesió. Els resultats definitius es coneixeran avui. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle que aquest dissabte a la tarda ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Fugia de la policia i anava a gran velocitat i en contradirecció per l'AP7. El xoc deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i, com dèiem, es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. Al País Valencià, els bombers donen per controlat l'incendi que cremava des de dijous al Saler. Ha calcinat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera, a tocar de València. La principal hipòtesi dels investigadors és que va ser provocat. Molta activitat a l'aeroport del Prat. En l'últim cap de setmana del mes d'agost, entre divendres i dilluns, hi ha previstos més de 4.400 vols. L'operació tornada coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa 4 setmanes els treballadors de terra de Ground Force. Molts passatgers poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga.
3: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida. I...
4: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
3: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 35 minuts aquí.
5: Venim de Bombai i hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
1: Arran d'aquest conflicte laboral, aquest estiu s'han acumulat unes 6.000 maletes extraviades a l'aeroport del Prat. A més, la vaga també ha provocat retards i la cancel·lació d'uns 270 vols. Esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar en la primera jornada. Aquest diumenge a les 12 del migdia, Athletic Club, Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça-Tenerife. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, segon, i de Marco Bezzecchi, tercer. Aquest diumenge la cursa llarga. I aquest diumenge la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans a l'equip, juga la final del Mundial davant Alemanya.
0: Fins aquí les notícies.
6: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
6: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
6: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs guaita, ens visita en Xavi Franquesa, humorista.
1: Oh, mira, té un gos i xerra molt.
0: Té un gos que xerra?
1: No. Vull dir que ell xerra molt.
0: Ah.
1: En Peyu no el podrà pas fer-li més d'un parell de preguntes, una i mitja.
0: Sí,
1: com
0: no, xerra. Sí. I dius que té un gos?
1: Sí, va amb aquell coll de gos petit que té a tot arreu.
0: Hòstia, que no ho porti aquí, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, a mi encara d'en por els gossos, eh? Vull dir que no me'l porti, que jo aixeco i marxo, eh? Bueno, tu, avui dediquem el capítol al tap.
1: Al tap?
0: Sí.
1: Però quin tap? Vull dir, n'hi ha molts de taps. El tap de suro, el tap d'ampolla d'aquella de plàstic que queda enganxat a l'ampolla, el tap dels que foten els que no saben conduir per anar a la Cerdanya, foten un tap de Maria Santíssima.
0: El tap.
1: Hem de precisar.
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Al segle V abans de Crist, els grecs ja feien servir taps per tapar les àmfores. Normalment es feien amb ceràmica, amb fusta...
2: Era una merda, les àmfores, Peyu.
1: Eh? Què dius?
2: Això quedi clar. No, no. Les àmfores de lo pitjor que s'ha inventat.
1: Hòstia, per l'època que era una cosa molt ben parida. Era una cosa...
2: No, massa primes de sota. Massa... No s'aguantaven, caien.
1: Bueno, però ja feien uns suports i les posaven al suport.
2: No, no, ui, les que ja han trobat a sota el mar dels barcos...
1: Sí.
2: Feien una mica d'onada i... Ui, xup, l'àmfora a l'aigua...
1: Cap avall.
3: Això té raó, eh? Amb això, Peyu, t'enxuriguer, té raó, eh?
2: És un desastre, l'àmfora.
3: Hòstia, fixa-t'hi, les àmfores que trobaven, que totes estan trencades,
2: sí.
3: Les que troben,
2: sí.
3: Estan totes trencades, vull dir, és una merda, com a objecte és una merda.
2: És una merda.
1: Estan trencades perquè s'han trencat després de milers d'anys.
2: No, caien i es trencaven.
3: S'estan trencades i punto, Peyu.
2: Sí.
3: No ho veus, que estan trencades?
1: Sí, sí,
3: no,
1: ho veig.
3: Digue'm que n'hagis trucat alguna vegada. Els grecs eren curts.
2: Sí, i els romans també, eh?
1: Home, no.
2: Molt curts, sí, els romans,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: Ho han deixat tot fet molt bé, eh?
1: Sí, que sí, que
2: tu
1: sí.
2: Fixa't, quan diuen, mira, això és romà, trencat.
1: Tot trencat.
2: Has trencat.
1: Tot trencat.
2: No aguantaven res el que feien els romans.
3: Has comprat algú romà?
1: No.
2: No compris pas,
3: no, perquè està tot trencat.
2: No
3: pots comprar.
2: Les estàtues i... No tenen braços.
3: A mi no m'agrada per tornar, eh? Mira, això és romà. I no tenia braços.
2: No,
3: una merda, una merda.
1: Bueno, escolteu, més enllà de les...
2: Les finestres d'alumini que... Aquestes duren.
1: Aquestes, sí.
2: Que has fet d'ara. Que és d'ara.
1: Sí, sí, sí.
2: És català.
1: És català.
2: Durabilitat.
1: Bueno, em deixeu seguir.
3: Sí, sí, sí.
1: Més enllà de les àmfores, i que els taps són molt antics, la revolució del tap arriba al segle XVII. Un monjo, anomenat Dom Perignon, inventa el mètode Champenois.
2: Bueno, inventa. Ai, inventa.
1: No podrem xerrar avui.
2: Inventes i molt, eh?
1: Bueno, què vols dir? No
2: sabem. Va ser casualitat, eh? Que després no hagin pogut fotre propaganda de tot això, però vull
1: perquè
2: dir...
1: Els francesos, el
2: això
1: màrqueting...
2: és una fermentació mal feta, tapa l'ampolla i acaba la fermentació dintre l'ampolla.
1: Sí.
2: Què inventa? Què collons ha d'inventar?
1: Sí, ho van descobrir per casualitat, dius
2: puta
1: tu.
2: Casualitat.
1: Bueno, doncs llavors... El tap de suro que es feia servir, sí que l'inventa. Bueno, tampoc l'inventa, eh,
2: no,
1: aquest monjo.
2: No.
1: Aquest monjo va veure una gent, uns peregrins, que van anar allà, a la seva zona, i que portaven unes cantimplores d'aigua que estaven tapades amb taps de suro. Uns peregrins que venien, atenció, ni més ni menys que de Sant Feliu de Guíxols.
2: Hòstia! Visca Catalunya!
1: Així que podem dir que el tap de suro és un invent català. La indústria del suro es crea a Catalunya. I els francesos, tant que es fan els xurros amb el xampany i tot això, doncs els primers taps de cava els venien a buscar tots a Catalunya.
2: Collons, la família... Pregunta'ls-hi als Nadal. En Rafael Nadal en té un llibre d'això, una novel·la...
1: De taps de suro.
2: No, de... Va, sí, quan...
3: Tap de suro que es va morir.
2: Quan en dèiem xampany, sí, home, sí.
1: Actualment, de tots els taps de suro que es fan per vins escumosos, el 40% es produeixen a Catalunya.
2: Sí.
1: Fem 1.200 milions de taps cada any, els catalans.
2: Veus? Sí, però el capital és tot del Portugal, eh?
1: Ah, sí?
2: Els portuguesos han comprat totes les empreses catalanes.
1: Un dia t'hem de fer una entrevista, tu, Xuriguer.
2: Bueno, saps molt... Semblo burro, però...

0: No podem dedicar un capítol al TAP i no parlar de la mesura ambiental introduïda per la Unió Europea.
1: Ai, no.
2: Lo que introdueix.
0: En parlem o no en parlem?
2: Perquè tot el que introdueix la Unió Europea...
1: Malament.
2: No va enlloc.
1: I el que hauria d'introduir no ho introdueix.
0: L'obligació aquesta d'unir els taps de plàstic a les ampolles.
1: Això no m'hi he acostumat. Jo no m'hi he acostumat.
0: No t'hi has acostumat?
1: No, encara em faig mal
0: l'ull. Doncs això és ja del juliol del 24, eh?
2: Ulló, ja, que fa tant de temps.
1: Ja fa tant temps que fem l'idiota. Ja fa tant de temps.
0: Els que defensen la mesura diuen que d'aquesta manera els taps no acaben tirats pel bosc i no van a parar al mar.
3: No, és veritat, ara ja no hi va, hi va tap i ampolla.
0: Tap i ampolla. És un desastre. Jo és que ho trobo... Sempre et queda mal tancada. Sabeu la quantitat de bolsos que he desgraciat? De bolsos de la tele, a més, eh? Que he desgraciat.
1: No són teus, eh?
0: No són meus.
2: Es diré públic, això, eh?
0: M'hi esmerço més per tapar-la.
2: Ara fossis a la Unió Soviètica i ja series morta.
1: Mira.
0: No, és que és molt fort, perquè veus allò abans de la seqüència, tapes, mal tapat, i el bolso peta.
1: La gent jove va amb cantimplores, ara, no? Sí, el jovent ho feu. Tu, Àlex, vas amb cantimplora?
4: Sí, sí, amb de plàstic. Un termo d'aquests.
1: Un termo portes? Sí. Amb l'aigua calenta, eh?
5: Amb infusioneta.
1: Sí. Ah, sí, eh?
4: I si algú m'emprenya, fas! Ai!
1: Li llença l'aigua. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Boig conegut. Ell mateix es defineix com un artista polifacètic que ha treballat com a actor, còmic, presentador i guionista. Alguns també el coneixen per la seva faceta com a reporter intrèpid o per algun dels seus múltiples monòlegs amb els que no para de fer gires per tots els escenaris que troba.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavi Franquesa! Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
7: Doncs, escolta, molt bé, molt, un esmorzar molt tradicional. No sé ben bé què era, diguéssim, la peça blanca que m'estava menjant, no sé, era bull...
1: Que has menjat aquí?
7: Clar, he menjat aquí, evidentment.
1: Doncs era bull blanc, ja t'ho dic jo.
7: Bull blanc i sacallona, llonganissa... He fet una miqueta de tot, un pa amb tomàquet fantàstic.
1: Bo, eh?
7: La meva gossa l'ha provat, m'ha donat...
1: També?
7: Sí, sempre li dono un vell per tastar.
1: És pa pagat amb els cèntims de tots els catalans, eh?
7: Fantàstic.
1: Tu. I l'has donat a la teva gossa.
7: La gossa és la catadora d'absolutament tot, i si ella dona l'aprovació, m'ho foto jo després.
1: Com estàs, Xavi? Perquè m'han dit que quan et pregunten com estàs, sempre contestes amb una nota numèrica.
7: Sí, hi ha una escala de topisme o de benestar, per entendre'ns. En aquest cas, diguéssim que estic crec que estic amb un 7 en 8.
1: 7 en 8, eh?
7: Sí. És difícil de valorar, perquè si et lleves d'hora fins que la cosa... Clar, el dia jo crec que...
1: La nota va canviant al llarg del dia, vols dir?
7: Absolutament. Sí. Normalment, i fins i tot ja en funció de l'edat,
1: sí,
7: a partir de les 10:30 del vespre, ja jo comença a baixar. Comença a baixar energèticament.
1: Al 10 hi arribes? Hi ha un moment del dia que arribes al 10?
7: Al 10, diguéssim, l'excel·lència costa. Ha de ser un estat molt concret d'eufòria que es dona molt poques vegades. Però estic... Fixa que sóc una persona absolutament pessimista.
1: Sí.
2: Ostres.
7: Sóc un pessimista feliç, eh, el tatu.
1: Bé,
7: hi ha aquesta...
1: matís, és un matís.
7: Sí, és a dir, sóc capaç de gaudir de les petites coses quan venen, que són mínimes. Doncs les celebro a tope, però després penso que la vida és una merda. Això és així, és un fet.
2: És que la vida
7: és una merda. No és una impressió meva, la vida és una merda.
2: Totalment.
7: I si ara fem un test entre la gent del públic...
1: Els que han vingut avui, nada menys. Bueno, quina gent, mare de Déu.
7: I el millor de tot és que t'ho reconeixen somrient.
1: Sí,
7: és una merda, sí que és una merda.
1: Escolta, tu de petit ja xerraves tant com ara, o et va sortir de gran, això?
7: No, crec que de petit era xerrador, també.
1: També, eh?
7: La cosa no ha canviat.
1: Perquè no recordo moltes entrevistes teves així. Ets un tio que sempre, no?, que xerres molt i en monòlegs, però entrevistes de caire més personal, ets poc a obrir-te o t'has explicat poc?
7: No, de fet hi ha algunes per xarxa que després me les veig, jo no me n'adono, perquè saps què passa? Que a vegades arribem a conclusions que no ens hem escoltat a nosaltres mateixos. Jo xerro molt, però a vegades m'escolto poc.
1: Ja.
7: I de vegades quan et fan una entrevista dius coses que després tu, al sentir-les i al veure, dius... Hòstia, jo penso això? Perquè nosaltres no parlem en nosaltres mateixos de grans reflexions. No?
1: I com t'enroles en aquest món de l'humor? Recordes el moment de la infància o de l'adolescència que dius, jo vaig cap aquí?
7: Doncs mira, ara, ja que deies que no parlo massa sovint de coses així com més intenses o més internes, jo crec que l'humor en moltes ocasions neix del dolor. Ojo, ara he fet això, ara que bé t'has dit.

0: no, jo estic a l'expectant a tope, eh?
1: No, però jo crec que jo vaig començar amb l'humor de petit segurament per protecció.
2: Sí.
1: Per protegir-me, per aliviar-me en segons quins aspectes, perquè vaig tenir etapes de la infantesa una miqueta estranyes on havia de superar. De fet, recordo que era molt mentider.
2: Ah, sí?
1: De petit era molt mentider i ara he entès de gran, ara detesto la mentida, és una de les coses que no suporto. La sé detectar molt ràpid. Sí. A més, això és un avantatge d'haver mentit. És com el que has robat. Diu, clar, aquest té que roba, també. Jo sóc de l'Hospitalet, vull dir, ens reconeixem. No, però el tema és que crec que va ser una miqueta d'aquesta cosa d'inventar-me històries per aliviar.
2: Està bé.
1: No? I fins ara ha funcionat, sí.
2: Sí, sí, home, i tant, collons. A més, de petit, no sé si tenies algun referent de petit, perquè els monologuistes o aquesta figura que ara és més habitual... Quan tu eres jovenet no n'hi havia tants a la tele.
1: No, però tenia la referència, recordo, em ve com... Sempre em ve aquesta imatge del doctor Caparrós.
2: Sí.
1: No és que el tingui com a referència, perquè l'humor que jo faig és humor costumista, que segurament res té a veure amb el que feia el doctor Caparrós, però recordo el doctor Caparrós. Et diria fins i tot, perquè veieu que sóc gran pràcticament com aquesta
2: gent. És que et cuides molt, gent. Tu. Bueno, et conserves molt bé.
1: Clar, però si tu t'apropes és naftalina i Simtron, el que desprenc, no?
2: És home, no. Quants anys, es pot dir quants anys tens?
1: Sí, sí, 50. 50.
2: I tu, Xuriguera, que sempre em va bé per tenir la idea?
0: 64.
2: 60. No, digues la veritat, bon dido.
0: No, com ell, 50.
2: I 50, sí. Teniu la mateixa edat,
0: igual,
2: eh?
0: Igual.
1: Estem allà, allà, eh? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Va ser que jo, la perruca aquesta que porta ell, jo me l'he tret.
1: Però escolta, jo us tinc una enveja. Això és excés de testosterona, eh?
2: Ah, sí?
0: Hauries de veure que tinc els ous.
1: Tocant els turmells, ja, pràcticament.
2: No li parlis del turmell, pobre, que li fa molt mal el turmell avui. Està obsessionat, està obsessionat. Bueno, llavors, referents dius que no, i com t'endinses?
1: Sí, perdona, la Mari Sampere era un altre gran referent, eh?
2: Mira.
1: Que no se la comenta prou, però em sembla que ha sigut una de les còmiques més extraordinàries de la història. Quan es diuen, sempre han sigut homes. Jo, la que més em va fer riure quan era petit, era la Mari Sampere, sens dubte.
2: I llavors vas començar, tinc entès, fent d'animador de públic, no?
1: A tele sí, vaig entrar una miqueta per inconsciència animant la gent, animant, o suportant, perquè a vegades eren, dic suportant, perquè eren de vegades gravacions de 8-10 hores, i clar, havies d'intentar lidiar amb allò...
2: Quin programa de tele?
1: Hi havia tot tipus de programes, és a dir, hi havia la paròdia... Recordo que hi havia, per exemple, la paròdia nacional, programes de debat... Fins i tot sitcoms d'aquesta casa, de la corporació. Plats Bruts, no, però després va bé... sí, Jet exacte, Black. Amb té de teatre i tal. Mm. Clar, pensa que la gravació d'una sitcom és llarga, ja. Quan hi ha un problema tècnic, no és un problema tècnic de 5 minuts, que a vegades són problemes de tècnics d'hora, hora i mitja, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, la cosa va començar una miqueta aquí. Aquesta cosa d'improvisar era haver d'inventar sobre situacions on no hi havia res, mm-hmm. I al final ha sigut una miqueta el meu tret característic, no?
2: Sí, sí, sí. Tu que has voltat una mica, bueno, i que voltes per les Espanyes, tens identificats a diferents públics? Catalunya som diferents en aquest sentit?
1: Crec que és el, a mi és el que marca una miqueta el tempo, tant Catalunya com el País Basc. Tot i que el País Basc són més agraïts humorísticament, sí? Parlant. Aquí hi ha un punt, depèn del públic que tinguis al davant, quan més alt és el càrrec de la persona, el que sigui, sigui coneguda o no, ha de mostrar més dificultat per riure.
2: Això és veritat.
1: Ho tinc comprovat perquè jo treballo molt per l'empresa privada.
2: Ah, sí?
1: I veig que a vegades, per respecte, fins que el CEO...
2: No riu?
1: No riu. Als altres els hi costa per respecte, no? I sí, es posen...
0: Per respecte o per por?
1: O per por, exacte.
3: Sí, sí, sí. El millor és anar a treballar amb cooperatives, el millor.
1: Correcte, que tots estan al mateix nivell. El primer que faig, quan em posen la red flag, sempre et diuen, ojo, aquí hi ha la taula de la presidència, diguéssim, els directius.
0: Cuidado, cuidado.
1: Jo la primera hòstia la foto a la taula... l'aixeco i la cosa ja comença a funcionar. Sí, sí, sí.
2: Jo vaig actuar una vegada en un esdeveniment que era un tancament de temporada d'un club de vela al Maresme. Hi havia Artur Mas i tot de gent. I, bueno, vaig fer un tros del rei que només reia el meu tècnic, eh?
1: Sí, sí, s'ha de viure, això, eh?
2: Sí, això...
1: El món de l'empresa privada món, i dels
2: és un
1: actes.
2: Món, és un món.
1: És un món que normalment els còmics intenten evitar.
2: Sí.
0: Sí, bueno, els començaments que dius... Ho fem tot.
2: S'ha d'agafar tot.
1: No, però ara ho agafo amb consciència i m'he considerat sempre un tio molt valent perquè el fracàs i jo hem conviscut molt de temps. Per tant, no li tinc por a aquest tipus d'escenes. I, de fet, em posen una miqueta pelote. Sí, quan veig una situació delicada, dic, som-hi.
2: Però ho has passat malament mai sobre l'escenari?
1: Sí. De fet, ara ja m'he tret una cosa que no sé si d'aquí els que ens dediquem una miqueta a la comèdia, hi ha una cosa que de vegades ha passat, que la sensació que has tingut ha sigut tan dolenta que el teu pensament era, si us plau, que el cotxe estigui fora amb el motor engegat i marxo fins i tot sense cobrar. És que m'és igual, no? Aquesta cosa de vull marxar. Afortunadament això no em passa. Primer, demano que em paguin per avançat. I no, sé assumir això i sé assumir quan la cosa no ve bé, sé donar-li la volta.
2: Bueno, és a dir, són els anys, d'experiència, fa molts anys que voltes pel món.
1: Home, ara ja em fa, deuen fer, com a còmic, com a dalt, 25 anyets, eh?
2: 25 anys fent monòlegs pel món.
1: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, es diu.
1: Però també crec que amb el temps el que fem, a banda d'envellir i deteriorar-nos, el que fem també és agafar experiència o seguretat, si més no. No, i segurament hem de ser sempre millors perquè en sabem més, comparativament. Després, ja, pot ser que agradis més en una època que en una altra, però tècnicament són millors sí o sí. Tant còmics com músics, com un ballarí, ja no podríem dir el mateix, perquè, clar, ja no fa l'espagat ni aixeca la cama igual, però, en general, la disciplina artística sempre va a millor.
2: La pregunta que et faria la meva mare, no et fa por que se t'acabin les idees un dia?
1: Sí, visc amb aquesta por constantment. A més, li tinc com una mena de pànic, però, com et dic, com sóc un inconscient, a més pànic tinc, doncs fins i tot surto sense tenir la idea. El tanto amb això que també està d'estar loco, eh?
2: A l'escenari, sense saber què diràs.
1: De fet, dos cops a l'any, o mínim un cop a l'any, vaig al casino de Barcelona amb un show que s'anuncia sense contingut.
0: Molt bé.
1: I vaig a veure què passa. I fins ara la consellera m'ha portat que han sortit shows extraordinaris.
2: Mira.
1: Però, clar, no et pots arriscar a dir ara jo ho farem sempre, sí, perquè això no funciona.
3: Fem una gira.
1: Exacte.
2: Com començaries un monòleg sobre Catalunya, per exemple?
1: Hosti, és un gran tema, aquest, eh? Pensa que jo jugo molt aquesta dualitat lingüística tan...
2: Bueno, has tingut algun tall que s'ha fet viral a xarxes on t'has discutit amb algun andalusa que portava 60 anys aquí i no entenia el català?
1: No, discutir-me, no. Jo tinc unes tragaderes fantàstiques, de fet, m'ho prenc tot amb comèdia. Després, aquest mateix tall es pot interpretar com que, de fet, a la premsa nacional, per entendre'ns, de fora del nostre país, d'Espanya, deien, recordo un dels titulars, Xavi Franquesa llama hija de puta a una senyora del público por no hablar catalán. Quan era una expressió de filla de puta, no? Aquesta cosa que nosaltres ho diem pràcticament amb carinyo.
2: Exacte.
1: I el titular era aquest. I clar, em van entrar, em van rostejar, em van fregir, clar, m'insultava. I tu què? Sos normal? Escolta, dic, la propera vegada no preparo res i ja està. Això no, que... però pot passar.
2: Pot passar. Això que els catalans tenim un humor anglès, tu creus que és veritat o ens ho diem nosaltres per fer-nos el xulo nosaltres mateixos?
1: Crec que ens ho diem nosaltres mateixos per fer-nos els xulos, som una mica snobs, això sí, però també és cert que hi ha aquesta cosa, aquesta proximitat que tenim amb l'escatologia i la caca.
2: Sí. Que això t'agrada a tu també, eh?
1: A mi em fascina.
2: La caca t'agrada.
1: A mi em fascina, perquè crec que és... d'alguna manera, si depèn de com ho interpretis, és treure cap enfora allò que no vols.
0: Home,
1: no?
0: La caca és treure cap enfora, eh?
1: he fet cap a dalt, però no la treus cap a baix.
3: Em pensava que diries, és tota la merda que volem treure cap a fora, vull dir, és exactament això, eh?
1: Sí, hi ha un simbolisme, jo crec, amb tot això, no? Jo ho interpreto així, per tant, aquesta combinació ho tenen molt també el País Basc, eh?
2: Sí.
1: Que són d'aquests d'humor de tercera volta, però al mateix temps agraeixen que baixis al fang.
2: Tens nous projectes, Xavi, en què estàs treballant ara?
1: Doncs, de fet, ara estic tan... He estat una miqueta, també ho haig de dir això, he estat una miqueta al punt del col·lapse.
2: Sí?
1: I no estic parlant del programa de la corporació, eh? Sí, ara que hi ha hagut una pansa de parlar de Celarà, Buenafuente, també, un burnout,
2: també has de poder parar, vull dir que jo conec molta gent que en vas a 8 hores al dia a Bacon a Can Tarradellas i també voldrien parar i no poden, eh?
1: No, no, per això, d'això vaig parlar un dia, també se'm va tirar molta gent a sobre, jo parlava també del privilegi de poder parar.
2: Clar, clar, està clar.
1: Jo reconec tenir aquest privilegi, puc parar, és a dir, no em va la vida si paro més. Que passa que veus que la cosa és com una roda de hàmster, que quan pares penses que potser desapareix fins i tot la gàbia. Però he estat una miqueta col·lapsat en aquest aspecte, i ara ja tinc la idea, tot i que encara acabarem la temporada amb dos espectacles que tenim, sí, i parlant amb franquesa, que el fem també per Catalunya, i després ja estic una miqueta amb la idea del següent espectacle, que li tinc molta gana, que es dirà Doctor Franquesa. És molt pretensiós el nom, però el contingut no tant, eh?
2: No, està bé.
1: Doctor Franquesa.
2: Doctor Franquesa, doncs vindrem a la consulta.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Xavi, posem a prova el teu català. Atenció, que si l'encertes t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
5: Vera!
2: La paraula d'avui és gipó. Jo et dic que tres definicions i has d'encertar què vol dir gipó. A, gipó. Col·loquialment és un terme que s'accepta per definir el país del sol naixent.
6: L'Esteve va dient tot el dia que això del sushi ve de la Xina. No hi ha pas manera de fer-li entendre que el sushi ve del gipó.
2: B, gipó. Peça de vestir que cobreix el tronc des dels muscles fins a la cintura, cenyida i ajustada al cos amb mànigues.
3: No fa massa vam entrevistar una modista que va dir que la seva peça de roba preferida era el gipó. La veritat, que jo encara no sé què és.
2: O, C, gipó, es diu del saltironet petit que hom fa per saltar una riera de petit tamany per intentar no mullar-se els peus.
7: La iaia se'ns va trencar el fèmur, vam anar a caminar i travessant la riera va fer un gipó per arribar a l'altre costat, però no hi va pas arribar, pobra dona.
2: A, B o C.
1: Doncs mira, ara m'arriscaré. Això em va entrar en un examen.
2: El què? Gipó?
1: Sí, sí, aquest concepte.
2: Ah, sí?
1: Sí. És la 2.
2: Sí?
1: O la B.
2: Però l'anècdota és real, és de veritat.
1: No. T'imagines que de sobte té de la...
2: És el trauma.
7: El no, de
2: vaig suspendre la selectivitat per culpa del collons de gipó.
1: Sí. M'hagués agradat que fos així i ara de sobte em guanyo una llangurissa gràcies a aquest concepte.
2: Haguessis aprovat la selectivitat amb el gipó perquè l'has encertat. És la peça de vestir, la llangurissa.
1: De veritat que em fot molta il·lusió.
2: Sí?
1: Sí.
2: És una llangonissa, eh?
1: Perquè, clar, estic en un punt... L'altre dia em van regalar oli d'oliva, em va dir, primera premsada.
2: Home. Sí.
1: Em va semblar que era or líquid, perquè ja estem a una edat, que agraïm més això.
7: Sí, és l'edat.
0: És que val la pena.
1: És l'edat.
2: Sí, bueno, i segons quin oli és més car que no pas un bol.
1: Home, que posar benzina, vull dir que fins a tot... Sí.
2: Xavi, moltes gràcies per venir seure una estona a la Renaixença. Fort aplaudiment per ell!
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
0: Peyu, avui no parlàvem del tap d'ampolla.
3: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res del tap d'ampolla, Peyu.
2: Ara hi anem. Àlex Vila, on t'has anat?
8: Ei, aquesta setmana he anat a Cassà de la Selva.
2: Home, a la indústria del suro, no?
8: Exacte, no confondre amb anar a la selva a caçar. Bueno, l'havia de fer aquesta broma, no? Aleshores, he anat a... Sí, a una fàbrica de...
2: De suro, de taps. Hi ha una rotonda a l'entrada, que hi ha un tap de suro allà.
0: Un no, us
8: veurem per aquell tap. Bonic, bonic.
3: M'agrada molt.
8: I he anat a De Maria Taps.
2: De Maria, eh?
8: Sí.
0: De Maria.
8: A parlar amb l'Alícia i el Joan Enric. El Joan Enric està allà. És aquest allà.
2: Ah, ostres.
8: Mira, xuri, us podeu fer amiguets, si voleu, de les vostres
2: Ha vingut
8: coses.
2: De públic el protagonista del reportatge.
8: Sí, bueno,
2: això avui... Això no ho fas.
8: Això no, però m'ho van demanar.
2: Però mira que vinguin un altre dia.
8: Bueno,
2: perquè ara hi ha una pressió que no hauria de ser-hi aquí. Ara hi ha un ambient tens que no...
8: Què vols dir?
2: Bueno, que no sé, jo aquest reportatge no l'he sentit. No sé què, no sé, i coneixent-te...
8: No passa res. Bueno.
2: Doncs endavant. Que sigui el que Déu vulgui.
8: Està bé, perquè la gent vegi que sóc valent.
2: Sí,
8: eh?
2: Sí,
8: no vaig parlant per les esquenes com una rata, jo, ara, les coses, a la cara. Però vaja, que no li hagi de dir res a l'Enric. No... Aleshores, com a introducció, bueno, per fer taps de suro cal un temps, cal un procés i sobretot molta gent arremangant-se perquè surti la feina, sí. Vale? Aleshores, no sé si ho recordeu, però al mes de desembre a Badalona van desallotjar l'antic institut B9, on, sí. Hi ha, on hi havia més de 400
2: persones. Va ser molt polèmic.
8: Ho recordo com si fos la setmana passada.
2: Sí, tal qual.
8: I aleshores, és cert que, bueno, que hi ha gent, allò era un problema, d'alguna manera, sí. Però també tinc la sensació de que no se'ls va donar cap alternativa i no s'està solucionant el problema, no? Ah. Aleshores, si féssim el mateix amb el tap de suro, no?, tindríem totes les ampolles sense taps i pues, seria com arrencar les cors a l'alcina i dir, bueno, ja teniu taps de suro, no?
2: Sí.
8: Perfecte, això seria com la introducció.
3: Sí, no, ha quedat gravat, això?
8: Sí, era vale. Millor el de caçar de la selva o anar sí. A la selva a caçar. També us podeu quedar, vale? Que cadascú triï les bromes que vulgui. Sí. Aleshores, al món hi ha moltes persones d'irrealitats i a vegades costa d'entendre algunes coses.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, sí,
8: i
6: sí.
8: De la mateixa manera...
6: La teva secció, per exemple.
2: És un reportatge de taps de suro. Per si sí, algú s'acaba sí. D'incorporar.
8: Sí, sí, sí. De la mateixa manera que a vegades la gent li costa entendre la realitat del tap de suro, no? Escoltem com algunes persones creuen que es fan els taps de suro.
5: A veure. Hi ha gent que es pensa que els taps es basten com les olives.
8: Sí,
5: sí, sí. Sí, sí.
2: Ah, sí. Ah,
5: perquè ens hem trobat que gent que ens ho ha dit. Bueno, és una idea preconcebuda que tu et pots sorprendre, no? Perquè, a més, és veritat que nosaltres som una regió productora, però hi ha gent que no ha vist el suro en la vida.
2: Però una alzina surera com ara un pomer, i els vas collint, diguéssim, que estan penjats de l'arbre.
8: No sé, sí.
6: Hi ha gent que pensa... Hi ha gent per tot.
8: Hi ha gent, també podeu callar. Bueno, gent... Si tu no saps de què va el tema, exacte. També pots callar, vull dir, això...
3: Els tàpers, també hi ha un arbre que fa tàpers.
8: Sí, sí, sí, de tots. Si m'ha recordat una mica quan aquell comissari de la Unió Europea per l'Agricultura va visitar uns camps d'oliveres i es va menjar una oliva directament de l'arbre. Que, bueno, perfecte.
6: La boca maca.
8: Sí, sí. Aleshores, després d'això, l'Enric em va portar a visitar la fàbrica. Ja sabeu que a mi la indústria és una cosa
6: sí,
8: que, bueno...
6: Sí.
8: No, sent jo del Baix Llobregat, la indústria a mi m'apassiona.
2: Et sents com a casa.
8: Clar, dic, polígon industrial, allà, bueno, com a casa. Aleshores, escoltem com vaig viure, com vam viure l'entrada a la fàbrica.
9: Hòstia, quants de taps?
10: Sí, hi ha uns quants, eh? Sí, perquè aquí hi ha moltes qualitats. Els clients ens demanen mides diferents, qualitats diferents, colors diferents.
9: Però n'hi ha un fotimer. Quants taps podeu fer aquí, jo què sé, en un mes o en un any? Saps la xifra?
10: Un any, entre 8 i 10 milions de taps. Hòstia.
2: Molts de taps, això.
8: Són molts de taps, eh? Són moltíssims.
2: 8 milions de taps és un tap per cada català, eh?
8: Són molts taps. Jo em vaig passar tot el rato que anàvem voltant, jo anava dient tota l'estona, hòstia, quants taps? És com si el ninot aquell d'Eras una vez el cuerpo humano hagués entrat en unes artèries amb colesterol.
2: Sí.
8: És el mateix, una mica, no? Aleshores, per arribar fins al tap de suro final, el que es fa primer és, ara ho explico una mica per si hi ha
2: sí, algú... Sí, el procés, per si algú l'interessa.
8: Per si hi ha algú d'aquells que es creuen que s'agafen de l'arbre els taps de suro, o sigui, d'alguna manera sí, però no directament.
2: No són pomes, no es cullen.
8: Ah, exacte. El primer que es fa és treure l'escorça de l'alzina, vale? Només la part de sota de l'arbre, saps com el Sergio Ramos que anava sempre allà al turmell, saps?
2: Allà baix.
8: Allà, doncs igual. Bueno, una broma de futbol també, perquè tothom pot
7: perquè
8: pujar aquest
7: tothom.
8: Carro.
7: Exacte.
2: Bueno, perquè si els que ho han d'entendre són els que es pensen
8: exacte.
2: Que els taps es cullen ara, de l'arbre, doncs és aquest el públic al que estem parlant.
8: I després d'això es bull a 100 graus,
2: sí.
8: Però com
2: el suro.
8: Sí, durant una hora... Sí, o que
2: per
8: seria,
2: matar,
8: si no?
2: Per matar els bitxos.
3: Has dit com els espaguetis?
7: Ho he dit.
3: Una hora? Tu has menjat mai els espaguetis que hagin bullit una hora, nano? Vull dir, és que jo rojo, si em convides a dinar amb uns espaguetis que han bullit una hora.
6: Va sopa d'espagueti.
2: Sí, és que li agraden al dente, li agraden
8: al dente. Una cosa que sí. I sí, ja es tornen a bullir una altra vegada i ja es pot començar, bueno, a tractar.
2: Ara estem amb el suro, eh?
8: Vale. Entre d'altres paràmetres, cal mesurar el pes, la mida, la humitat de l'ambient, la força que caldrà per treure el tap i també l'olor del tap.
2: Sí.
8: Vale. Aleshores, vam anar a veure la màquina encarregada de mesurar els taps de suro, vale? Perquè jo la vaig voler a posar a prova,
2: sí.
8: Perquè, com diem, el vaig Llobregat, pa màquina, jo.
2: Déu meu.
8: Aleshores...
2: És que... Ja, ara, no. O sigui, has fet un procés en la teva carrera en aquest programa, que al principi era, bueno, són els primers dies,
6: sí.
2: Deixem-lo, i quan agafi confiança anirà més bé, i m'estic adonant que quan està agafant confiança és pitjor que quan no la tenia.
8: Jo ja t'ho vaig dir, ja t'ho faràs, i mira... Aleshores, vam estar una estona agafant taps i comprovant les mides.
2: Sí.
8: Escoltem-ho.
2: Allà.
11: Fa 26 mil·límetres, 2. Vale? Però jo hem agafat un altre i farà una mida quasi igual.
9: Hem mesurat un tap de suro que feia 26,2 i aquest fa
11: 26,25.
9: Aviam, podem mesurar un altre? Podem mesurar un altre? Aviam si... 26,2.
11: Anem bé, no?
9: Sí, sí.
11: De dècimes de mil·límetre, no de mil·límetres.
2: Clar, clar, van molt, van molt al detall, eh?
9: No, no, super, és una feina, ja ho he dit abans. Sempre ens s'ha remengat les mateixes persones, però aquesta gent, la gent treballa. Aleshores, la tria de taps la fan màquines,
2: sí,
9: però també la fan persones, ¿vale?
2: Supervisió de qualitat,
9: sí,
2: control de qualitat.
9: I també hi ha gent que treballa, hi ha gent que flaira els taps.
2: Olorant?
9: Sí, sí.
2: Hi ha gent que treballa olorant taps?
9: Sí, sí, sí.
2: Què dius?
9: Sí. Per detectar possibles olors, perquè l'olor del tap de suro ha de ser com un president del govern, totalment neutre, sense... Com...
2: Que no porti problemes.
9: Sí, exacte.
2: Que passi desapercebut.
9: Sí, com la Rosalia també és una mica... No? Bueno. Per últim, vam anar a veure com treballaven les màquines i com treballaven les persones. Sí. Aleshores, el que escoltarem aquí són els dos ambients.
2: D'acord.
9: Vale? Escoltem-ho.
11: Tot el que fabriquem ho passem per les màquines de tria visual d'electrònica, no? Paria. Però llavors també els ho triem amb persones.
9: Ah, vale. Aquest és quasi perfecte, eh?
11: Aquest és molt bo.
9: Aquest és...
11: Aquest és molt bo. M'ha sortit de sort, eh? No me l'he buscat, eh? Tot ho triem en persona. Per assegurar que no hi ha cap defecte que la màquina no hagi detectat. Ara veurem, aquesta senyora...
2: Molt xivarri, eh?
11: Clar.
2: És a la zona de les màquines, aquest,
9: sí,
2: entenc. Molt
9: sí,
2: de xivarri.
9: Sí, xivarri, xivarri. I sí.
2: Olorar no ho podran fer les màquines mai, entenc. Olorar.
9: Això no ho sé. Potser una IA t'ho pot fer.
2: Sí? No vas olorar un tap o no, tu?
9: Jo sí.
2: I què?
9: Neutre. I ja estaria. Ens ha portat un tap, me'l vols atensar, si vols.
2: Ah, mira, a veure, tenim sí. un tap. Tira'l. Oita. Epa!
9: Pratxi.
2: Mira, un tap de suro. Ah, és un clauer. Oh.
9: Sí, ens l'ha fet personalitzat, diria.
2: Quina gràcia.
9: La Renaixença.
2: Home, a veure.
11: Oh. Oh.
2: Home, home, home.
9: Home.
2: Un tap de suro, clauer, que posa la Renaixença amb una estrella trencada. Això es queda aquí a la meva taula.
9: El puto amo, l'Enric.
2: Gràcies, Àlex.
9: A vosaltres.
4: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: La Xiva és una gosseta d'atura catalana.
1: Mira.
0: Viu en un poblet d'Alemanya que es diu Neudenau.
1: Neudenau.
0: Mireu-la.
1: No hi, si heu d'anar, no hi aneu, perquè...
0: Neudenau.
1: Neudenau.
2: Això.
0: Us explico la vestimenta de la Xiva i ja us comenceu.
1: Perdoneu, perdoneu. Una mica d'ordre. Que hi ha gent que ens escolta per la ràdio, després no s'assabenta de res. Ens hem... bueno, és que...
0: Us explico què és, això.
1: És una foto d'un gos moll amb un salvavides a dins d'un llac.
0: Exacte, ja està. És que l'Aina, la seva responsable, és una apassionada dels esports d'aigua.
1: D'acord.
0: I un dia va anar al pantà i se'n va endur la Xiva, que a veure, no hi hauria d'haver cap problema, no? Doncs resulta que la gossa no sap nedar.
1: Vaja.
0: Quan la Xiva va veure l'Aina enfilada en una barca, es va tirar de cap a l'aigua i es va enfonsar com un pes mort.
1: Però si els gossos saben nedar...
0: Oi que sí? Cor, és tot. Molt estrany. Doncs la Xiva no en sap nedar. No en sap.
3: Perquè volia fer d'esquenes.
1: Pot ser.
0: Des de llavors, sempre que va al pantà, l'Aina li posa una armilla salvavides.
1: També si no saps nedar, no la portis al pantà. No,
0: també, una mica. No. Però poc que tu has de pensar el primer dia que portes el gos a l'aigua que se t'ha d'enfonsar.
1: No hauria.
4: Avui tornem a situar-nos al Boston colonial. Viatgem fins al 1773, 3 anys després de la fatídica massacre de Boston.
1: Ja en van parlar.
4: Sí, en què els soldats anglesos van cosir a trets uns manifestants davant la casa de duanes. Des d'aquell episodi, l'ambient entre colons i britànics està molt caldejat.
1: Avui passegem el gos pel motí del te de Boston. Potser recordareu l'episodi de la massacre de Boston, quan l'Àlex va fer d'ajudant d'un fabricant de perruques.
5: Sí, paperàs.
1: I vam passejar en Coco, un gosset que justament vivia a la ciutat. També deveu recordar que el passeig va acabar malament, amb soldats anglesos que van matar a 5 manifestants.
6: Sí. A mi em van condemnar a portar una M gravada aquí al dit, eh?
1: Sí, que com a condemna la vaig trobar sempre una mica ridícula.
6: Justeta. El mal que fot allò encara em dola, eh?
1: Avui, per si de cas, passejarem a la Xiva amb l'armilla salvavides posada. No sigui que es compliqui la cosa. Ens plantem a l'any 1773, 3 anys després de l'accident a la casa de les duanes. Des de llavors, els anglesos i els habitants de Boston encara es tenen més mania de la que ja es tenien. Agafem la Xiva i passegem pel nucli històric de la ciutat per escoltar el malestar dels veïns.
7: És que n'estic farta dels anglesos.
6: Sí, noia, jo també, eh? N'estic ben fins al capdamunt.
7: I mira que jo vaig néixer a Anglaterra, eh? Pots creure?
6: Què em dius ara?
7: Sí.
6: Hòstia, ara sí que m'has deixat parat.
7: No m'ho has notat?
8: No tens accent, eh?
7: No? Creus que no? Oh. És que els meus pares em van portar a Boston quan era molt petita.
1: Ah, mira, penseu que molts colons són nascuts al vell continent. Ells diuen que són de Boston des de fa generacions, però els seus pares són vinguts d'Anglaterra.
6: Ja.
7: Ah, però tu també deus haver nascut a Anglaterra, no?
8: Ah, bueno, els meus pares sí, però jo sóc nascuda i criada a Boston.
7: No, sí, tu ja ho sé, eh? però tu ets molt jove, però li dic a ell...
6: Ah, jo?
7: Vostè sí.
6: Jo, anglès, jo? Mm-hmm. Mira'm bé, home, Déu-me un guardi de ser anglès. Jo sóc de Boston, de Boston de tota la vida.
7: De tota la vida?
6: De tota la vida.
7: Ah, doncs som 4, eh? Perquè els teus pares van arribar a Amèrica quan tu ja eres grandet.
6: No, senyora, es deu confondre.
7: Em deu confondre.
6: Jo tinc els 8 cognoms americans.
1: Sí.
6: Sóc més de Boston que el pal de la bandera.
1: Mira que maco.
6: Sí.
1: Quina expressió. Si ho diguessis de Catalunya, què hauries de dir? Sóc més català que...
6: Que... En floquet de neu.
1: Que no era nascut aquí, ni va ser mai d'aquí.
6: Per això jo ho sóc més.
1: Ens el vam quedar, clar. Molt ben pensat. Seguim amb el passeig amb la Xiva pel centre històric. No us enganyem, eh? Després de passejar una mica, comprovem que tots aquells americans, al fons, continuen tenint sang britànica. En altres paraules, les tradicions dels colons de Boston són les d'Anglaterra, les mateixes. Per exemple, els hi encanta l'hora del te. Per més americans que siguin, noi...
6: Coi d'anglesos. Ni el te podem fer per culpa seva.
8: Sí, mira, jo sóc molt crític amb els anglesos, eh? Però el te sí que el tenen bo. Això és així.
6: No el cultiven pas ells,
8: no.
6: L'importen des de la Xina, eh? Ah, sí? Ells només es dediquen a explotar territoris.
7: Doncs està prou d'or, eh? Us convidaria a casa a prendre el te i a continuar criticant els anglesos, però està caríssim.
1: Ha de ser molt cansat parlar amb aquest accent tota l'estona, no?
7: Ah, no, a mi m'agrada. Sí? Ja m'hi he acostumat, sí. A partir d'ara, sempre els ho faré tot així.
1: La gent de Boston tenen dues aficions, criticar Anglaterra i beure te. Els hi encanta, però tal com hem sentit, va a preu d'or, tu. La corona britànica ha instaurat una taxa que els colons han de pagar. Si volen importar productes d'Anglaterra, han de fluixar la mosca.
7: Ens diuen que nosaltres també som britànics, però som ciutadans de segona. Mm. Ei, què és això?
6: Ei, vosaltres.
1: Què?
7: Què és aquesta mosca?
1: No, és un senyor. La Xiva, la Xiva ja fa estona que ens està marcant alguna cosa. Resulta que és un home que està amagat en un carreró. Fa una mala pinta de Déu.
7: Què?
6: Heu sentit que esteu buscant un bon te,
7: eh? I doncs no li dic ni que sí ni que no. Vostè continuï.
6: Mercè, que aquest home fa molt mala pinta.
7: Deixa estar, deixa estar. A veure què ens ofereix.
6: Tinc de tot, eh? I de la millor qualitat. Aquest tio ja l'havíem vist en un altre programa.
1: Sí.
6: Aquest to...
1: Sempre ho fa de contrabandista.
6: És un contrabandista.
7: Sempre. A mi em sembla exhibicionista.
6: Què voleu, què voleu, què voleu? Ens detindran a tots, amb aquest.
3: No pateixis. Què voleu, què voleu? Tinc de tot, eh?
7: Sí?
3: Tinc de blanc, de negre, vermell... Tinc tota la merda que us pugueu imaginar, eh?
1: Roibos.
3: Roibos.
6: Ah, és el vermell.
3: Sí. Aquell amb gust
7: no,
3: amb ratafia.
7: No, Roibos no és el vermell, és el puer.
3: Tinc gust amb ratafia.
7: Oh, ratafia.
1: Que hi ha algú que entengui de te, de veritat, aquí no.
3: Ah, no.
7: Bueno, el vermell és el puer.
1: El puer, es diu.
7: Sí.
1: I el Roibos, quin és?
7: El Roibos és aquell que no té teïna, que és com beure una cervesa sense alcohol, és una altra cosa.
5: La gent que beu té matxa, que és molt pesada.
1: Hòstia, sí. Això del té matxa.
6: Si hi hagi una bona Maria Lluïsa...
1: Ah, Lluïsa, és mal.
6: Una bona Maria Lluïsa allà al sofà...
1: Ja està, tu.
6: Et torna la vida, eh?
1: Bé, allò és una compra totalment il·legal, perquè la corona britànica exigeix que la gent de Boston compri només els seus productes. Als colons d'Amèrica els surt molt car el fet de ser britànics. Després de veure aquell contraband en directe, ens comenten que hem d'anar cap al port, que aquesta nit se'n prepara una de grossa. Agafem la Xiva i els hi fem cas. Us recordem que la gosseta ha anat tot el passeig amb l'armilla salvavides, eh? I sort en tenim. El port de la badia de Boston és un lloc impressionant. És una de les principals entrades de vaixells que venen d'Europa. A uns 100 metres del moll hi ha 3 vaixells mercants fondejant. Les protestes contra les taxes han fet que els estibadors es neguin a descarregar-los.
6: Jo no penso descarregar aquells vaixells.
1: Descarrega i calla.
6: Si entren al port, us juro que hi cardo foc, eh?
1: Descarrega,
6: tranquil, no, que jo cardaré foc.
9: Tranquil, amic meu.
6: Què?
9: Avui a la nit els descarregarem, però... Ho farem d'una manera molt especial.
6: A veure.
9: Reuniu els homes i us explico el pla.
6: Vinga.
1: Mentre passegem amb la Xiva pel moll, hem enganxat una conversa molt interessant. Són els anomenats Fills de la Llibertat, una organització patriòtica estatunidenca que lluita contra la repressió del govern britànic.
9: Prepareu les armes. Aquesta nit pujarem els vaixells i fotrem el carregament de te al fons del mar.
6: Exacte. I després fotrem foc al vaixell.
9: No, res de fotre foc. Llançarem el te com a protesta per les taxes abusives.
1: Si el te, no sé si infusiona, com si el tires al mar.
6: Hòstia, la badia de Boston, si és aigua calenta o aigua freda.
1: Clar.
6: No sé, depèn.
1: Els peixos llavors quedaran tots macagondits.
6: Bueno,
3: I les etiquetes?
1: Sí. Bueno, el te...
3: Cada bosseta?
1: Deu ser granel.
3: Ah.
1: No ho sé. Aquella mateixa nit, unes quantes barques surten en direcció als vaixells. Els amables amics de la llibertat ens han deixat pujar en veure que la Xiva portava armilla salvavides i després de comprovar que no fos una gossa anglesa. Tots plegats fan una pinta molt curiosa, ja que els patriotes van disfressats de nadius americans. Van vestit d'indis, amb pells d'animals i plomes al cap.
6: Bueno, calia anar vestits així? Vull dir, fotem una mica de pena.
9: I tant que calia. Així la protesta serà més simbòlica, home.
1: Un cop a dalt, els revoltats prenen el control del vaixell, amb destrals i ganivets. És fàcil controlar els mariners que hi ha a bord.
10: Us ho demano, per favor, eh? No ens feu mal. Per mi, com si voleu fotre foc al vaixell, però
6: I
10: no
6: tant que
10: mal.
6: Li fotrem foc.
9: Que
6: I tant!
9: No! Ullo. Res de foc. Només volem saber on és el carregament. Mostreu-nos les caixes que porten te i ningú prendrà mal.
1: Els patriotes localitzen les 40 tones de te. És molt te, perquè a més, pesa molt poc el te.
10: Sí, tu.
1: Saps què vull dir?
6: Sí, no, clar, hi ha molt de volum.
1: Molt volum. Ara, molt un volum. Barco amb 40 tones de te ocupen molt poc, com un camp de futbol.
6: Hosti, no ho sé.
1: Molt,
6: són molts tes, eh?
1: Sí.
6: No n'he portat mai, jo, de tant... No ho sé.
1: Perquè quedi clar el seu missatge, tots els altres productes que transporta el vaixell seran respectats. Només volen sabotejar el carregament de te.
10: Una pregunta, sí. És, sense ànim d'ofendre, però per què aneu disfressats d'indis?
3: Veus com no s'entén? Te'n fotem pena.
9: Prou de xerrameca, prou! Per favor, llanceu les caixes de te per la borda.
1: 340 caixes de te són llançades directament al mar. acabem de presenciar el motí del te de Boston, també conegut com a Tea Party, en anglès.
0: Que bé t'ha quedat, eh?
1: Tea Party.
0: Tea Party.
1: Tea Party. Que els anglesos també, com que tothom representa que el món ha de saber anglès, ells parlen amb una desgana de Déu, eh?
6: A tu padre hi ha molt poc,
1: molt poca diferència. I us solen dir persones de perfils ben diferents.
3: Jo soy Tea Party.
1: Aquesta acció de protesta s'ha fet en menys de 3 hores. Tot ha sigut perfectament executat. Ningú ha sortit ferit ni tampoc s'han trobat altres mercaderies. Encara més, durant l'acció s'ha trencat un cadenat del vaixell i al cap d'unes hores un anònim ha substituït el cadenat trencat per un de nou.
9: Evidentment, nosaltres som defensors de la llibertat. No som ni salvatges ni assassins.
1: No sembleu de l'ANC.
10: La veritat és que sí, que ens han tractat molt bé. Ho han demanat tot molt amablement. Així dona gust, s'ha trencat, la veritat.
1: Ni un paper terra. No.
11: Teniu samarretes per comprar?
1: Sí. S'ha de fer alguna cosa especial a l'11 de setembre?
6: Ens hem d'agafar de les mans de Boston fins a Nova Mèxico?
1: És molt grossa la il·lusió que hi havia d'haver, com perquè tothom es prestés a fer segons quina performance.
3: Gent gran.
1: Sí.
3: Els que feia 6 anys que no sortien de casa.
1: Allà, agafats de la
3: samarreta groga.
1: Però, bueno, sort que ha servit per tot.
6: Home, i tant. No em feu broma.
3: No em fem broma, estem això.
1: Estem retratant un moment.
6: Em neguen els ulls.
1: Us veu buscar la gigafoto? La gigafoto?
11: Jo n'he fet un àlbum a casa, tenim un àlbum. I el del casament i el de la gigafoto. És maco,
1: I aquelles caminades les veu fer, també, o no?
11: Jo no foto cara que pullo,
1: En menys de 3 hores, acabem d'encendre la flama patriòtica de la gent de Boston. Es diu que aquesta acció va ser el detonant de la guerra d'independència entre Anglaterra i les 13 colònies americanes. L'únic problema és que hem perdut la Xiva, tu. Hem buscat per tot el vaixell i la gosseta no apareix enlloc. És de nit i ens temem el pitjor.
0: Ai, Peyu. Peyu, que els patriotes ens han matat la Xiva.
9: Nosaltres no matem gossos que no siguin anglesos.
1: Ah. La Xiva, que recordem que no sap nedar, a més a més. Del mar, amb un vaixell. La Xiva s'ha fotut a dins de l'aigua.
0: No!
1: Però no us preocupeu, perquè el salvavides ha fet servei. És Xiva!

0: I sort n'hem tingut de l'armilla salvavides. Durant les nostres passejades mai se sap quan hi haurà un motí a bord d'un vaixell mercant. En veure que la gent tirava les caixes al mar s'ho ha pres com un joc i ella també s'ha tirat cap a l'aigua, tal com va fer aquell dia al pantà. Si no arriba a ser per l'armilla salvavides, la pobra Xiva estaria enfonsada a la badia de Boston fent companyia a les caixes de te. Hòstia, merda, ja truquen.
1: Ja truquen.
2: No? Mira, que estàvem aquesta setmana.
0: Aquesta setmana no havia trucat
1: no,
0: cap.
1: No, és veritat.
0: Com sigui la meva mare,
3: l'enviaré. Agafa, agafa.
0: Un segon, eh? Perdoneu, eh?
2: Jo vull anar-me'n cap a casa.
0: Moment, un moment.
2: Va.
1: Agafa el peio.
0: Sí? Sí?
4: Nen? Oh,
0: mama, no pots trucar, eh? Aquí.
4: Escolta, és que et volia dir una cosa precisament del programa aquest que feu.
0: Eh? Ah, bueno, mama...
4: Bueno, que veig que a vegades venen músics.
0: Sí, bueno, un cop per setmana, com a
4: ah,
0: mínim.
4: Ah, no ho sé, perquè no ho miro pas sempre, tampoc, eh?
0: Ah, bueno,
4: a vegades, que... segons el que fan a la Tele3, saps? Si fan el Polònia, llavors ja no us miro vosaltres.
0: Va, mama, què vols, de veritat? Va, que tinc gent esperant.
4: Podríeu entrevistar aquell noi que canta, que a mi m'agrada molt.
0: Quin nom? No sé de quin noi parles. Ja tenim una gent que tria els
4: entrevistes. Aquell que canta, sí. Aquell d'Amèrica.
0: No sé, ma mare, va, penjo, vale?
4: Amèrica!
0: Aquest és el Nino Bravo, mama, això és del Nino Bravo, no, el que canta?
4: Ah, aquest, sí, senyor.
0: Ah, però aquest home és mort que ara de 50 anys, ja,
4: no, mama. És mort, que ha de ser mort, si encara l'altre dia el vaig sentir que el posaven a Ràdio Teletaxi.
0: Bueno, però no té res a veure, el devia sentir una cançó...
4: Collons, cantava, que jo el vaig sentir.
0: Bueno, però és una cançó gravada de quan estava viu, però no està viu.
4: Digues que no el vols entrevistar, ja està.
0: No, no és que no... A més, només entrevistem gent que parla en català, a la Renaixença.
4: Sí, han de cantar en català, han d'estar vius, noi? Som una mica tiquis-miquis, no?
0: Bueno, mama, penjo, escolta, va, que vagi bé. Adéu,
4: no se li pot
0: va.
4: Dir res. Adiós, adéu, adiós.
0: Adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
5: Que el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. L'operació tornada a l'aeroport del Prat aquest cap de setmana, l'últim d'agost, coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa un mes els treballadors de terra de la companyia Ground Force. En les últimes hores, diversos passatgers s'han trobat amb problemes per recollir les seves maletes.
2: Sí, la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat dues hores esperant la recollida.
3: I hem arribat a les dues i portem dues hores i 35 minuts d'aquí.
4: Hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important.
1: Pel que fa a les carreteres, Trànsit preveu avui la tornada d'uns 240.000 vehicles, una xifra molt similar a la del cap de setmana anterior. Però això sí, tot plegat l'endemà que un cotxe fugitiu en contradirecció causés un accident múltiple a l'AP7 que ha deixat 9 persones ferides, una d'elles en estat crític. Els Mossos d'Esquadra treballen per detenir una tercera persona implicada en aquest accident i que va fugir després del xoc. Del món, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha explicat que l'acord petrolier amb els Estats Units tindrà una vigència de 25 anys. L'objectiu és produir més d'1,5 barrils diaris i generar uns ingressos superiors als 200.000 milions de dòlars. Recordem que ahir el president nord-americà, Donald Trump, va anunciar aquest pacte amb Venezuela per sorpresa. Doncs bé, fa ben poca estona, en un missatge institucional, la líder de Venezuela ha defensat que el seu país es converteixi en una potència energètica.
5: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
1: Delcy Rodríguez també ha agraït els esforços de Trump i el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, per tancar el pacte. Un acord que arriba 9 mesos després de la captura de l'expresident Nicolás Maduro per part de l'exèrcit nord-americà. I a Islàndia, els islandesos veuen amb bons ulls que reprenguin les negociacions perquè el seu país s'adhereixi a la Unió Europea. És el resultat provisional del referèndum celebrat ahir que en prop del 60% dels vots escrutats s'inclina a favor d'explorar la via europea. El sí, però, s'imposa per la mínima amb menys d'un punt percentual, el 50,9% dels vots. A la circumscripció més poblada, en canvi, a prop de la capital, per ara s'imposa el no. A aquesta hora, doncs, totes les opcions segueixen obertes a l'espera del recompte final dels vots. I aquest migdia, a hora catalana, la NASA llança el telescopi Roman. El seu objectiu és investigar sobre alguns dels grans misteris de l'univers, com l'energia fosca i els exoplanetes. Aquest observatori espacial rep el nom de la primera astrònoma que va ocupar una posició directiva dins l'Agència Espacial Nord-Americana, la doctora Nancy Grace Roman. En aquesta entrevista amb la NASA explicava abans de morir com va créixer en un món sense referents on ella acostumava a ser l'única dona.
6: No pensava que pogués arribar a tenir una plaça permanent com a investigadora en astronomia. Mirava al meu voltant i crec que només hi havia una altra dona astrònoma en plaça permanent en tot el país. No vaig rebre cap tipus d'ànims. Des del principi em van dir que les dones no podien ser científiques.
1: Aquest migdia, Diada Castellera de Sant Fèlix, amb les millors colles del moment, totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Vilafranca, Josep Almirall.
7: És una Diada de Sant Fèlix que pot passar a la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La colla vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La colla jove, Xiquets de Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8.
1: I en esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar en la primera jornada. Avui diumenge a les 12, Atlètic Club Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça-Tenerife. I acabem amb ciclisme. Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar a la Vuelta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
8: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
11: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
11: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
0: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, en tota l'arrel a Catalunya Ràdio. Tanquem avui aquest cicle d'estiu recuperant dues de les novetats discogràfiques més potents dels darrers mesos, els nous treballs d'Escamot i de Fetus, dues formacions, cadascuna dins els seus univers, que continuen demostrant que la música d'arrel és una de les escenes més creatives del país. També passarem pel so de cobla, dedicada avui en els arranjaments de la música clàssica per a cobla, una manera de descobrir com aquesta formació ha estat capaç de reinterpretar grans obres del repertori universal. Tot plegat des d'ara i fins a les 7 del matí amb la Dolors Joanola a la producció i Quim Rullant a la direcció i locució.
1: A Catalunya Ràdio, Mans.
2: Sabi, doncs, que aquest és el darrer Mans de la temporada d'estiu. Obrim amb Josep Maria Sarragán i aquesta sardana, tramesa a l'amic. És la cobla mil·lenària i Sant Jordi.

De Josep Maria Sarracà, entremès a l'amic amb les cobles Mil·lenària i Sant Jordi, dues formacions que trobareu junt amb la cobla Ciutat de Girona avui migdia i tarda a l'aplec de Peralada a l'Alt Empordà.

0: Què passa quan una cançó tradicional es troba amb una base electrònica? I què passa quan, a més, hi conviuen diferents generacions i maneres d'escoltar, així com maneres d'entendre la música? Doncs apareix Escamot. Neix precisament en aquest punt de partida. Una proposta que barreja melodies d'arrel amb techno, amb autotune i una mirada contemporània que no té por de parlar de memòria, de cures o de les contradiccions del present. Avui ens venen a presentar Tarannà, el seu primer disc. Ens acompanyen la Carla Salvador, l'Oriol Boada, l'Elias Lleó...
1: Bon dia.
0: Que no és tot el grup, en falten un parell.
2: El Joan i el Plas, que són els de la vella escola.
0: Atenció, la vella escola. Això marcarà una mica també tot el que parlarem en aquesta entrevista. Clar, ells dos venen dels que ja tenim una edat, que sortíem a ballar a les places amb la Carrau. Els retrobem en aquest projecte, i un projecte que ara mateix, com dèiem, s'ha agafat aquest nom d'Escamot, no és una estela de la Carrau, perquè no té absolutament res a veure, però sí que conceptualment lliga bastant. Clar, aquí, per qüestions familiars, Oriol, potser tu ho hauries d'explicar, no?
3: Té aquest paral·lelisme, no?, de que és música actual mesclada amb folk. Sí que té sonoritats una mica carraus, sobretot, bueno, a vegades que ho comento amb mi mare, no?, ho comento a casa, hòstia, això em recorda la Carrau. I justament, pues, la Carrau feia el mateix, no?, juntar ska, rock, la música del moment, en aquell moment, i mesclar amb el folk.
0: Hi ha aquest punt d'una sonoritat o fins i tot les referències de l'àmbit de la música tradicional, però hi aquí hi ha una mescla d'edats diferent, no? Generacionalment no té res a veure, i per tant, d'alguna manera, aquest tarannà també és el resultat d'això, Carla. Com heu viscut aquest trobar-vos diferents generacions en diferents, potser fins i tot, conceptes de música?
2: Sí, exacte. No només ha sigut les diferents edats nostres, sinó també els diferents estils o d'on partíem o les nostres... És veritat que també ens uneix molt altres coses, però sí que tot això al final ha anat fent el camí per acabar de trobar el nostre tarannà a nivell de sonoritat, que ens ha portat un temps, però ara amb aquest disc ja ho hem aconseguit.
0: Lleó, tots veniu de diversos àmbits de la música. Sabies descriure'n, per exemple, tu de quin camp vens?
4: Des de petit estudio el violí. Música clàssica, podria dir que és el meu camp...
0: De comoditat, no?
4: Sí, he estudiat sempre la música clàssica des dels 8 anys fins que vaig acabar l'SMUC. Sí, és el meu àmbit, tot i que jo de tota la vida sempre he estat molt lligat a la música celta i sempre m'ha agradat, doncs, sí, des de petit tenia algun altre grup que també tocàvem així música celta o folk, i bueno, també tinc aquesta connexió. Però bueno, la música clàssica és el meu origen, diguem-ne.
0: I tu, Carla, per quins camins has passat fins a arribar fins aquí?
2: Doncs teníem un grup de versions que fèiem una miqueta de tot. Després també al poble, al Pallars, amb la meva família...

0: he begut bastant de música d'allà, folk, amb l'acordió del meu tiet, i com a cantautora he anat també creant diferents projectes fins ara, que he pogut ajuntar una mica tot això.
1: Oriol, tu en el teu cas, les mandolines i els llauts els tenies per casa, però tu aquí vas amb la percussió.
2: El folk, per mi, era una mica reticent. Com...
1: Ja.
2: Clar, jo l'havia escoltat...
1: Això passa, eh?
2: Sí, sí, completament. I, clar, jo el veia com, bueno, les coses del papa, no? I a mi no me va esto, jo punk, techno, tal... Jo venia molt, pues, això, el primer grup que vaig tenir com a bateria i cantant va ser un grup punky, completament punky, i després, bueno, vaig començar a explorar amb el tema de les bases, amb el tema de diferents percussions, i al final, pues, m'he sumat en aquest projecte també amb percussió i veu.
3: Jo et canto

0: és un missatge combatiu, és un missatge reivindicatiu, que respiren totes les cançons, però molt tradicionals que puguin ser algunes, però sí que el discurs és totalment del segle XXI.
1: També crec que va molt relacionat amb que la música sigui folk i del per què volem fer folk també, que crec que també és una manera molt política de fer música, no? Que és un tipus de música que es podria estar perdent, no? Un tipus de música que també respira familiaritat, respira barri, respira societat, democràcia, no? I justament crec que és ideal fer aquesta música i poder-hi aplicar les lletres que hi apliquem. Inclús si no les apliquéssim, també té un punt de rebel·lia, no?
0: Quan ens arriba una nota de premsa explicant-nos el projecte, ens parla clarament d'un projecte que és autogestionat de caràcter alternatiu. De què fugiu?
2: Bueno, al final, justament partint també del folk, el folk per nosaltres no només és la música, no?, sinó que és tota aquesta comunitat, i hem volgut fer aquesta unió d'un llenguatge actual, però fins i tot a nivell visual, un dels nostres símbols és una vaca, no? I llavors vam voler representar la vaca al camp, la vaca del camp, però dins del món urbà. La vaca al món urbà, que van venir... des del poble que...
1: Sí, de Vilobí d'Onyar.
2: Si vols explicar-te millor què va ser el contacte.
1: Sí, o sigui, sobretot som molt alternatius en què ens ho gestionem tot, no? I, bueno, almenys de moment, perquè també els pressupostos són els que són, i volem tirar per aquí. I clar, hi van venir els geganters de Vilobí d'Onyar a fer-nos, bueno, a portar-nos dos caps de vaca, perquè eren els únics geganters de tot Catalunya. Bueno, si surt algú aquí i diu, jo en tinc un, ho digui, però sí, bueno, buscant, i em dius, necessitem dos capgrossos de vaca, i vinga, allà buscant i tal, i al final, pues, van aparèixer, i una hora de trajecte, però va valer la pena.
0: Clar, perquè us ho plantegeu, l'espectacle, fins i tot, hi ha una part performativa.
3: Jo crec que tenim un punt d'holisticitat, és a dir, de voler barrejar, pues, les arrels dels nostres avantpassats, com la cançó de 1953, com tant en els estils de música. Barregem, pues, sí, tot el recorregut que tenim cadascú, amb el techno, el punk, la música clàssica, el folk, i també amb un nivell artístic en general. Hem fet diversos experiments, a diversos concerts, barrejant alguna mena d'espectacle de circ, i en això estem... Jo crec que encara es podria dir que estem creant i buscant aquest tarannà, però sí, aquest disc és una passa més i aconseguida, jo crec.
0: Entrem en algun dels temes del disc, us sí. sembla? Potser el més tradi, a veure si m'equivoco, és aquest Ballano. Dies de gresca i de lluita, dies de rouge i soroll, varen perdre la batalla, però guanyarem un porró. No sé si és el més tradi, però en tot cas és descaradament elèctric. Això sí que sí. Se'n va cap a... Què hi fa aquest Ballano aquí mig?
1: Pues, això va ser una proposta de mon pare, justament. El va portar allà un assaig i vinga, va, anem a veure què fem amb això. Una cançó que havia escoltat d'un grup de versions folk bueno, d'uns senyors que tocaven folk, i a mon pare, pues, li va agradar i la va voler recuperar. I llavors, pues, vam començar a provar, és una cançó que ha passat per molts estils, de fer-la 4-3, bueno, no ens acabem de trobar, i llavors va ser portar-la a l'estudi amb l'Oriol Casas,
2: que ha fet una molt bona feina, sí.
1: I que li ha donat vida també a aquestes cançons. I vam començar, pues, a experimentar, vinga, va, ara més transero, més tal, i va acabar sortint aquesta cançó. Entre

0: abans apuntaves, Elias, el 1953, Memòria i vida de les àvies migrades.
1: És una cançó que vaig escriure inspirada en la història de la meva àvia materna, que va migrar la seva família de Jaén, Andalusia, fins a Santaco, bueno, Baró de Viver, després Santaco, i al final, sí, hi ha coses molt concretes de la cançó que són històries reals de la meva àvia que m'explicava, no?, com el fet de les cireres, que ella viatjava amb un tren i que volia cireres, però eren d'una família molt pobra perquè estava veient que la senyora del costat les tenia. I aquesta senyora, quan ho va escoltar, li va donar a la meva àvia unes cireres, no? Llavors, com sempre quan m'explica s'emociona molt, i jo també, són coses que se m'han anat quedant molt, i tot el que van haver de lluitar, i és una cançó 1953 que relaciona aquestes lluites i per tot el que van haver de passar amb lluites també actuals que encara continuen i que tenen molts paral·lelismes també.
0: Clar, és una vivència personal, però va ser molt universal en aquests moments.
1: Sí, al final és algo concret, però que ho generalitzem, no? I segur que, bueno, esperem que diferents persones es puguin sentir.

0: serveis.
1: Impèrbols és una mica... Sí, se m'ha corregut un títol de, o una classificació estranya d'electrònica orgànica. Si us va bé, la podeu fer servir. Però parlem d'aquest infern, doncs, Sami.
2: Hòstia, l'infern també és una cançó que ha passat per molts, ja et dic. Quasi totes les cançons han passat per processos molt variopintos. I aquesta és una d'elles. Al principi, quan la fèiem en acústic, la fèiem en punk. Vale? En modo, bueno, el titular era... Esperem que a l'infern no hi hagi capital, no? Vull dir, entenem que totes les que... les revolucionàries, totes les persones que lluitem en contra d'aquest sistema, sembla que d'alguna forma haguem d'anar a l'infern, no? Perquè, bueno, el sistema catòlic en el que vivim no ens accepta. Llavors, entenem que anirem a l'infern, almenys esperem que no hi hagi capital, no? I des d'aquest missatge, pues, bueno, em va venir tota aquesta la lletra. I el compartir amb el grup va ser com, vale, això ha de ser punk. I si no és punk, que sigui tecno orgànic o electrònica orgànica, i així ha sigut.
1: Són la Carla Salvador, l'Oriol Boada, àlies Lleó, que juntament amb en Joan Boada i en David Plas ens han presentat aquest escamot, que el nom ja diu molt, ja és una declaració d'intencions, amb aquest tarannà que acaba de sortir. Molta sort, gràcies per venir fins als estudis.
3: Moltes gràcies.
2: Salut.

0: Acabem d'escoltar La Nit. Són la gent d'Escamot, amb aquest tarannà que acaba de sortir al mercat.
1: Mans, de l'arrel a la plaça.
0: Seguim amb Mans, més coses, entrem en el món de la cobla i avui us parlem d'arranjaments de repertori universal per a aquesta formació tan singular que tenim a casa.
2: Sí, avui doncs volíem parlar-vos en aquesta secció de compositors de cobla que han fet tres arranjaments d'obres, en aquest cas de música clàssica, i començarem amb l'arranjament d'una obra del compositor francès Claude Debussy, un dels músics més influents de finals del XIX i principis del XX. Va escriure la suite per a piano Children's Corner l'any 1908, dedicada a la seva filla Claude Emma, que consta de 6 moviments curts, sent l'últim Golligog's Cakewalk, que és el que avui escoltarem en la seva versió de cobla.
3: Fantàstic.
2: De la mà de Bernat Castillejo. Us expliquem una mica el títol, no? Que potser no tenim la referència. El Golligog era un personatge negre als llibres infantils anglosaxons del segle XIX, que després de la publicació dels llibres va ser representat doncs, en productes diferents, sobretot com un ninot de drap destinat als nens i que va ser comercialitzat sota aquest nom de Golligog. I el Cakewalk era un ball que es va desenvolupar a les plantacions de cotó, més aviat còmic, amb aquest context, diguéssim, i sempre tenint en compte, no, aquestes consideracions del segle XIX, hem de recordar, no, doncs que bé, tot això són uns estereotips racials.
3: Totalment.
2: Que avui en dia veiem molt clars, no? Però estem encara en el segle XIX, amb aquest context on Debussy escriu un ragtime que està ple de síncopes i efectes que ens imiten el banjo. I Castillejo ens ofereix la seva versió per a cobla d'aquesta peça rítmica i vivaç plena de contrastos dinàmics.
3: L'escoltem amb la versió de la cobla La Mediterrània de l'any 2004 en l'espectacle que portava per nom Dalí i la música del seu temps.

0: Aquesta era Gullywood's Cakewalk amb arranjament de Bernat Castillejo, interpretat per la Copla Mediterrània.
1: I continuem amb un dels grans noms de la música del segle XX, Igor Stravinsky, i amb un dels seus ballets més populars, com és L'ocell de foc, estrenat pels ballets russos de Diaghilev el 1910, basat en una història de caire mitològic. En aquesta ocasió escoltarem una transcripció per a cobla de Josep Maria Serracan, qui selecciona una de les danses que conformen l'obra, el korobot. Al seu torn, aquest korobot era un ball popular rus que es dansava amb els ballarins disposats en cercle. Recordem així la fascinació que va sentir Stravinsky després d'un concert de la Cobla Barcelona, no?, al 1924, amb aquesta intenció d'escriure una sardana per a cobla que al final pues, no va poder acabar de materialitzar. I Serracan recull aquest impuls i ens ofereix la possibilitat d'escoltar la música de Stravinsky amb els instruments de la cobla, en una obra que igualment està inspirada en una dansa popular ballada en rotllana, no? Podem veure aquí una mica...
2: És la frase de Stravinsky del... que va dir que escrivia la sardana, i és aquesta, no?
0: Bé, ell va escriure una altra frase que la va deixar a l'àlbum dels Sindicats de Músics de Catalunya, en record a l'Orquestra Pau Casals, que havia, l'any 24 havia fet els seus concerts, i va deixar apuntat sardana, korobot sardana de L'ocell de foc.

0: Doncs mira,
1: i va deixar un fragment d'aquesta peça precisament, suposo que ell va tenir, a la part que li va agradar molt les sardanes, perquè li va dir, què t'ha agradat més? Diu, les sardanes i la catedral de Barcelona. Els dos tops d'ell, de l'any 24.
0: Seria molt feliç les dues del migdia cada diumenge al Pla de la Seu.
1: Exacte, i devia descobrir com una sardana popular que ell mateix havia vist com es ballava i entrava a les sales de concert, de la mateixa manera que el Korobot, doncs, que era una dansa popular de Rússia, que ell mateix havia fet entrar a les sales de concert. No?
0: Doncs mira.
1: Va fer aquest paral·lelisme.
0: Doncs aquesta és l'arranjament de Josep Maria Serracant.
2: Exacte, no? Doncs fa, materialitza aquest paral·lelisme que ja apuntava Stravinsky.
1: L'escoltarem, doncs, tot seguit amb la interpretació que en fa la Copla Marinada sota la direcció de Salvador Brotons en un concert en directe celebrat el passat 2019 al Palau de la Música Catalana.

0: Amb la cobla marinada que hem d'escoltar, aquest ocell de foc, el corobot, vaja, que és la part més
1: la sardana.
0: Sardanista, la sardana d'Igor Stravinsky, que no va existir mai, però que ha existit de ple. Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, tenim temps encara fins a les 7 del matí de sentir més propostes, ara us parlem de fetus.

0: Hi ha grups que fan discos i d'altres que gairebé fan cròniques de país. En aquest cas, els Fetus fa temps que caminen per aquest territori on la cançó popular, la sàtira, l'esperit punk que defineix la formació, es dona la mà sense demanar permís. Ara tornen amb un nou treball que recupera l'esperit dels antics romanços per explicar-nos una Catalunya feta de trens que no arriben, llengües que reculen, monstres quotidians i fins i tot la grisa de la política. I alguna esperança també tossuda que encara resisteix. Un disc que mira l'actualitat amb mala llet, amb ironia i molta música. Ens acompanyen a l'estudi d'ICAT en Telm Terrades i l'Adrià Cortadelles. Bon dia, benvinguts a l'ICAT Mans.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguts a l'ICAT Mans, un romancer de tercera que podria ser un informatiu, d'alguna manera, no?
1: Exacte.
0: Amb la línia dels romancers.
2: Sí, era el repte. De fet, es diu romancer tercera, no? Perquè en Telm tenia la
1: falera aquesta de posar un sintagma de dos noms, exacte, un nom en aposició. I sí, és com obrir el 324 o el 3catinfo, no sé com se n'hi diu ara.
2: Sí.
1: Però, bueno, el repte era aquest, no, Adrià? Era fer un disc d'actualitat.
2: Sí, és a dir, tot va venir a partir del romanço de la Rambla de Pollo. Saps? I de tant en tant està... És a dir, ho vam fer, aquest sí que vam publicar, té això, no?, que intentes que vagi certament lligat a l'actualitat. No ha pogut ser tant com volíem, però sí que és un retrat d'un moment. I sí que després d'un disc que era més un calaix de sastre, com el Cantinou Faigua Fresca, diferents temes que havien anat brollant, en aquest cas, doncs vam... A partir d'això de Romanço de la Rambla de Pollo, que de fet va ser idea d'en Marçal Lledó de Bank Rover, que ens ho va suggerir, ens va dir, per què no feu... Clar, n'havíem fet algun de romanço, no?, d'en Quico Sabater, n'havíem reinterpretat algun allò de l'Arnella, però no havíem treballat mai el gènere com a tal. I en Marçal ens va suggerir, per què no feu... Quan passava tot això dels aiguats de la Dana de València i del País Valencià, i vam dir, doncs... Ell va començar... Ens va dir de fer-ho...
0: Es va començar a dir temes, fins i tot, no?
2: Sí, no, va dir, per què no ho feu, això? I vaig dir, hosti, va, sí, és bona idea. Al cap d'uns dies em van parlar i vaig dir, vaig començar a escriure, però no d'allò. I diu, mira, em vaig encigalar tant veient tot el desenvolupament dels fets que l'he escrit. I aquest romanço és lletra del nostre mànager. I el vam musicar i a partir d'aquí, doncs, mira, vam acabar dient, va, fem l'exercici de fer un romanço.
1: Exacte, d'aquí ja van brollar els altres, en certa manera.
2: Sí.
0: Donaria per fer... un tema cada 15 dies amb el que està passant.
1: Exacte,
2: és que de fet m'agradaria tenir com més imminència, el que passa que, saps, és a dir, mira en Bruce Springsteen, no?, amb Streets of Minneapolis, realment cap de 3 dies o 2 dies ja el tenia. Passa que, clar, nosaltres anem al nostre aire, vull dir que tampoc és tant, no?, però sí, podríem estar fent volums cada any, no?, al final.
0: El fet de parlar de tartera és que anem pel Pedregar?
1: Bàsicament és això, sí. La idea és que la tartera, no?, és aquesta esllavissada o aquesta paret esllavissada de part de la muntanya, no?, però també és un camí, no?, perquè molts runners d'aquests o penya que va amb l'Estrava, aquestes coses es fan mal, eh? Bueno, acaben pel Pedregar moltes vegades, que els han de venir a rescatar i tot això. Bàsicament, pot ser camí, pot ser trinxera, és una metàfora que anem pel Pedregar, que les bases no són sòlides, perquè si proveu de caminar per una tartera tot aquest pedrigoleig, no?, se t'enfonsa els peus i pots acabar malament, però també és el que dèiem, no?, que en certa manera amb les pedres també es poden construir coses o es poden agafar i xafar-ne d'altres.
2: Sí, buscàvem una paraula per acompanyar romancer i tartera.
1: Sí, i també en certa manera ens lliga a la terra, no? Vull dir, el primer disc de Fetus era l'epicentre del fangar, el segon terra cuita, vull dir, al final sempre aquest element ja està molt present.
0: Veníeu del Cerro dels Perduts, del Cantinou Faigua Fresca. Sou molt prolífics. Heu anat a discutir sí. 2 anys.
2: Clar, de fet, hi ha el Sota Gall i Rei, que surt el 21, i la Serra dels Perduts, que surt el 22.
0: El 22.
2: Però, clar, no és el mateix reinterpretar cançons que fer-les nosaltres. Però sí, ja, realment portem 6 discos en 9 anys, de fet. Si comencem, mirem que el primer va ser el 2017. Això sense comptar els EPs, que molts cops són sobralles o coses que fem així extras. Però sí, bon ritme prolífic. Realment, no ho sé, és com que mentre estiguem ens sentim en bon estat de forma i vagin sortint idees. Realment, per això hem fet el romancer, perquè és com un repte que també t'estimula, no? I sí que així com a vegades sortien cançons de manera més orgànica o aleatòria en funció d'aquest venir de gust, l'exercici de dir, va, tu escriu el romanço de macrofestival, jo faig el de Rodalies. Mm. T'hi vas trobant, i també... I sí, evidentment ens han quedat temes al tinter, perquè l'actualitat, és això que deia, podríem fer molts volums de romancer tartera, però era com que més o menys ens ha anat bé com per anar incentivant-nos l'un a l'altre, els uns als altres, vaja.

0: Merci per fer aquest servei. Dispensin una altra avaria.
1: Però rentenen per a la llei.
2: Clar, m'imagino que amb aquests gairebé 10 anys, no, des de l'epicentre el 2017 fins ara, ha canviat molt, la sonoritat del grup ha canviat sense deixar les essències, senzillament perquè heu afegit aquest trio que ve de l'arrel, però alhora, ja ho comentaves, no, t'ha tocat posar-te a escriure aquesta vegada també.
3: Sí, bueno, és una cosa que de fet ja portem uns discos fent-ho, que és al final amb l'Adrià i gairebé tot el grup som molt lletraferits i ens anem donant, bueno, és això,
2: marges, doncs, i espais que tots.
3: Exacte. I ara li passo un poema, o ara ell em passa una llegenda, no? Vull dir que al final acaba conformant, a vegades pot ser això, pot ser un calaix de sastre com va ser el de l'últim disc, però en aquest sí que ens hem posat més, bueno, el repte d'escriure-ho això una mica a quatre mans, potser, o d'anar-nos passant feines en aquest sentit. I molt bé, la veritat.
4: A nivell de contingut, saps, també estem notant que a nivell de recepció mediàtica, suposo que el fet de fer un disc conceptual és com que, de fet, en Marçal, novament, ho deia, que del Canti Nou Aigua Fresca no va acabar ni de fer una nota de premsa com a tal. D'aquest és com molt més fàcil explicar-ne coses, i per això també, no sé, inclús és que a nivell conceptual, també estètic, l'auca que il·lustra la portada, aquests primers concerts que estem fent, alguns són, vam estar aquí, vam ser a l'Auditori de Girona l'altre dia, al Barna Sants, que alguns són en públic assegut, inclús repartim octavetes a l'entrada, per tal, amb l'auca, perquè la gent ho vagi seguint, perquè el toquem per ordre, saps? Passa que d'aquí quatre dies ens cauran temporades de festes majors a sobre.
3: I això s'acabarà.
4: I s'acabarà, però és tot un exercici, això de fer 13 cançons per ordre, i inclús amb àudios immersius que contextualitzen a Rodalies, que contextualitzen o no sé, un míting electoral del PSC, saps? On sigui, vull dir que anem tractant temes en un macrofestival, vas com entrant a certes coses, que també és tot un exercici tocar les 13 cançons, perquè justament portem tal ritme i tal voràgina que molts cops n'hi ha que no les acabes ni tocant mai, saps? Perquè hi està bé donar-los el seu espai, perquè volen la seva feina i la seva dedicació.
2: Parlant una mica dels temes, heu apuntat aquesta candidatura de Progrés, que és una crítica absoluta contra, fins i tot, ja no només a partit, sinó a política autonòmica en general.
3: Sí, podria ser una crítica, i nosaltres al videoclip, de fet, sortim fent de polític de manera... O sigui, que
4: realment, d'una manera brillant.
3: D'una manera brillant, sí. Que és veritat.
2: Colaria segons com, sí, si treus l'àudio...
3: Sí. L'enginyor li queda molt bé, ja ho han dit. Però potser... Amb el videoclip es fa molt palès que és una crítica i que és esperpèntic, no? Perquè allí se'ns veu d'aquella manera. Però al final el que fem és estirar una mica el fil del romanço, dir fil per randa i de manera objectiva els projectes del PSC. Vull dir, una crítica ho és perquè l'audiència ho llegeix com una crítica. I fem servir segons quins termes, no? que potser ho porten a fer aquesta lectura, però bàsicament el que fem és posar un mirall davant dels projectes que un partit polític en concret, o en aquest cas el PSC, o diversos fins i tot, doncs diuen que... No? Diuen que faran, que sigui el Hard Rock, que sigui el Quart Cinturó, que sigui el Pla Andressa, vull dir, al final
4: són fets objectius, que vull dir que el romanço vol certa objectivitat, però tal com diuen sempre, segons l'aire, doncs té un punt més irònic o un punt més èpic, fins i tot. Però en aquest cas realment és increïble, perquè simplement és un romanço electoral que narra certs projectes i fa això de posar el mirall, de dir, ostres, és aquest el progrés, és això el progrés.
3: Exacte.
4: Ampliar l'aeroport o fer el Quart Cinturó, sí. Ostres.
3: No fem la pregunta, literalment, però te la pots fer.
2: No, el sol fet d'exposar-hi el que deia, davant del mirall, i això vols dir, però temes d'actualitats, però temes que també ens en va 40 anys enrere. Exacte. Aquest vol de l'almirall.

0: amb un joc a capella que parlàvem abans en temps, que us hi heu posat bé... Això sona tal qual? Sonarà tal qual a les festes?
1: Sí, sí, això està sonant.
0: O si posareu...
2: Va molt bé, inclús per generar dinàmiques, saps, allò de... O jo què sé, en alguna... L'altre dia vam presentar, vam fer com una preescolta del disc així abans de que sortís. Inclús quan et diuen, toca una cançó, hòstia, el fet d'anar-hi amb les mans a la butxaca, i si som quatre veus ja funciona perfectament, i inclús els concerts genera una dinàmica molt... Està molt bé que passin coses més enllà d'estar tocant tota l'estona. De cop i volta tothom deixa els instruments i passa això. És increïble, vull dir que... I a part és un romanç estricte d'uns fets històrics. Exacte. Que mira, sí, tot, no tot va lligat a la rabiosa actualitat, però és un fet que, mira, ens venia de gust. Ens ho van suggerir, és una versió dels Chumbawamba, i en Telm va escriure... Bueno, teníem la idea de narrar aquests fets i bé. Sona prou bé, no? Vull dir que cadascú té la seva veueta, en aquest cas en Telm fa la veu principal, jo faig una veu de molt d'ultratomba, però... I no, cosa que no havia fet mai, allò... No vull dir que no la tingui, simplement que no faig la veu principal i no havia fet mai això de fer una veu, i tot un exercici.

0: més coses que passen en aquest disc, unes col·laboracions convidats concrets, en Quim Carandell, amb aquest Mariel Branch, que és una benvinguda als expats, o la Chantal Rodríguez amb el Romanço del Talp. Companys que us heu anat trobant per escenaris.
1: Exacte,
0: i també un cop de gust per convidar-los, no?
1: Al final són gent que coneixem també per haver coincidit als escenaris, com bé deies, i ha sigut l'únic disc on, bueno, m'he intentat també, com que els temes són llargs, perquè el Romanço és un format llarg, doncs li anava bé, en certa manera, això, que compaginar veus, no? I partir-se una mica la cançó. No ho sé, jo crec que bé.
2: I fa salut, sí. I a part d'haver-hi coincidit, evidentment coincidim amb els grups, però en som molt fans, tant de Remei de Gala Fresca com de Ludwig van, i molt contents de tenir-los així com... Només les veus, diguéssim, però ostres, està molt bé perquè dinamitzen. En el cas del Romanço del Talp, realment és una cançó llarga, com més de lletra, una mica més... No sé, poder acords més menors, que fa que sigui una mica més dramàtic, el tema ho és. L'altra potser és més divertida, la de Mariel Branch, però no deixa de ser una crítica a la gentrificació, i això que deia en Tean, realment hi fa salut, que com que en Tean fa de cambrer en una estrofa, el fet que en Quim sembli així com una mica... Bueno, entrin en joc diferents veus, en Quim sembla més com el comensal desemparat que no troba la seva taverna, i és com que sí, fa més dinàmic.
1: Sí, dramatitzem.
3: Fa ben poc que ets anat l'agost del 17, passen anys i l'odi diria que encara et va estret. Hi ha alguns que es pregunten quan vares sortir de l'ou, mentre Europa es despista i ho veu com un afer nou.
0: Hi ha una frase que m'encanta, la teva aliança és un nou jou, que sí. És una nova Catalunya. És un mirall més, fins i tot potencial públic.
2: Exacte, està bé purgar-lo.
1: Exacte, aquesta és la idea. Sí, sí, bueno, és a dir, la cançó de una nova Catalunya és una versió del Billy Bragg a New England, que en realitat la cançó de Billy Bragg no té una lectura política, crec, que bàsicament... Em
2: sembla... Jo crec que en té, de lectura política, perquè aquesta precisament...
1: Bueno, no. però potser sí que ho és així, com de... Perquè bàsicament el que diu a mi, diu alguna cosa com a mi deixeu en pau, em voler construir un nou país, jo el que vull és estar amb la meva xicota, no?
2: Sí.
1: I poca cosa més. Sí, sí. I nosaltres aquí sí que ens hem posat una mica més transcendental.
2: Una lliure reinterpretació, no?
1: Ho hem interpretat. Bueno, no ho sé, ho anàvem dient. Al final el que veiem en els nostres concerts que és una cosa que no només passa a la música, que entenc que passa a totes les parcel·les de la cultura, és que l'auge de l'extrema dreta també es cola en segons quins llocs on podríem coincidir-hi tots, no? Nosaltres que som eminentment antifeixistes perquè ens n'adonem que el folk o la mitologia catalana o aquest, diguéssim, mites fundacionals del catalanisme, doncs són compartits amb segons qui, que abraça unes posicions molt extremes. I aquesta gent, l'extrema dreta, jo entenc que troba en el Comte Arnau, en Sant Jordi i en altres mites, doncs una raó de ser, no?, d'aquesta essència o d'aquesta volguda raça o aquesta ideologia que crea expenses o foragitant algú altre, no? I com que el nostre projecte, diguéssim,
0: no va per aquí,
1: i a més que entenem que això ve d'un descontentament del postprocés i d'un mal anomenat momentum o no sé, digue-li com vulguis, no? Doncs això, fem palès que nosaltres no entenem la música d'aquesta... o no entenem l'arrel d'aquesta manera, el folk d'aquesta manera.
2: No només això, sinó que en fem pedagogia.
1: Exacte.
2: Perquè en algunes entrevistes ens han dit és que canteu a la contra. Jo no crec que estiguem cantant a la contra, estem... posant miralls i exposant uns fets que només els fets de narrar-lo, en aquest cas, no, expliques uns fets i com ho veus, no? I com pot ser un jou, com tot plegat és un jou.
1: Exacte.
2: Tenint en compte d'on vens, o això que dèiem de la candidatura de Progrés, són com fets objectius que el fet de cantar-ho ja posa davant d'un mirall i pensant que podem fer país i contribuir que potser no només és a la contra, pot ser que molta gent digui, ostres... Tant de bo, saps?
1: Sí, perquè segons com a la contra també pot ser i pot anar a l'extrema dreta o no? O l'extrema dreta ara s'està erigint com un discurs que pretesament va contra alguna cosa, pretesament és reaccionari, vull dir.
2: Sí, sí, sí. No, vull dir que és evident que cantem contra això, exacte. Però de manera constructiva, vull dir, sempre. Saps?
0: I parlant de macrofestivals i tot plegat, convits en llocs de parcs dels fòrums i aquestes coses o què?
1: Bueno, nosaltres no ens tanquem a res, no sé.
2: Posem un mirall.
1: Sí, al final...
2: Posem un mirall, és un fet que vas al fòrum, veus d'aquí obren una pantalla gegant, tiren una cervesa a sobre, no, vull dir, al final narrem uns fets objectius de que exacte. Això passa.
3: He donat a la gresca i com passen els anys aquest no sembla pas com la resta d'espais nous, un cartell en pany.
1: No, i el macrofestival, o sigui, la cançó Macrofestivals és això, vull dir, és, com diu l'Adrià, com tot romancer busca això, no?, narrar aquests fets objectius i és que realment aquests festivals, molts d'ells, dit pels seus promotors, s'estan erigint amb alguna cosa més que no pas un festival de música, no? I et diuen, vine a gaudir d'una experiència, vull dir, què sé, jo com a melòman, no nosaltres,
0: si
1: com
0: a melòman... Vaig a un concert.
1: Vaig a un concert, a mi més...
2: I si vas a mercat,
1: exacte,
2: no?
1: Jo no vull una experiència, deixa'm en pau, saps? I per tant, vull dir que t'acabem concretament aquest model d'oci musical o d'indústria musical. Vull dir, i però aviam, no sé, si ens hi volen, doncs ja ho farem per tant.
0: Ja
1: si
0: explicarem, no?
2: Sí, a veure, no, és un fet que no anem a masses, però bueno, tampoc, no sé.
0: Són l'Adrià Cortadellas i en Telm Terrades, que ens han vingut a presentar aquest romancer Tartera, aquest nou treball dels Fetus. Agrair-vos que hagi vingut fins als estudis de Girona avui. Que vagi molt bé, molta sort i que t'hi estiu.
2: Moltes gràcies.

0: Són els Tetus que acabem d'escoltar, aquest La fi del món a Girona.
1: I així acabem el Mans d'avui diumenge. Esperem haver-vos fet companyia aquest darrer diumenge d'agost, haver-vos acostat un cap de setmana més a les festes, músiques i tradicions de la nostra cultura d'arrel. Tanquem, per tant, avui aquest cicle d'estiu del Mans. Ja hem estat amb la Dolors Joanola i en Quim Rotllant a la direcció. Tanquem, per tant, temporada i ens acomiadem amb una sardana de Martí Mont, Sensibilitat Violeta, amb la cobla La Principal del Llobregat. Una cobla que trobareu al Vendrell, al Baix Penedès, avui amb ballada a partir de les 7 de la tarda. Que acabeu de passar un bon diumenge, que tingueu una molt bona setmana i que gaudiu, sobretot, de la cultura d'arrel. Si no falla res, ens retrobarem el proper cap de setmana aquí, una temporada més, al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Avui fa un mes de l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta. Segons dades del govern espanyol, encara n'hi ha poc més de 5.000 a la ciutat autònoma, 3.800 dels quals estan en allotjaments temporals. La ministra de Sanitat, Mònica García, espera completar el reallotjament en un màxim de 3 setmanes. En parlava ahir declaracions al diari Oponés.
2: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
1: Mentrestant, les darreres hores s'ha fet palès de nou el malestar que hi ha entre els veïns de Ceuta i la tarda hi va haver una manifestació contra la gestió del govern espanyol, una protesta que va ser de nou pacífica i que va coincidir amb l'arribada d'un grup d'embarcacions a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Fem un cop d'ull a altres notícies. Amb la Maite Curto, els Mossos busquen la tercera persona implicada en l'accident d'ahir a la tarda a la P7.
3: Va ser un xoc múltiple que va implicar tres vehicles. Aquesta persona que busca la policia anava al cotxe que circulava contra direcció amb dos ocupants més que van ser detinguts al lloc dels fets. Fugien de la policia que els perseguia perquè sospitava que estaven relacionats amb un robatori amb força que hi havia hagut a l'aldea al Baix Ebre. El sinistre va deixar 9 ferits.
1: La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i tres quartes parts l'entén.
3: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal que té els negocis és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis expliquen a 3cat.info que troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
4: Potser millor la llengua una mica, perquè molta gent és de fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara, i formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i a millor estan 3 mesos i se'n van.
1: La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, diu que l'acord petrolier amb els Estats Units tindrà una vigència de 25 anys.
3: L'objectiu és produir més d'1,5 barrils diaris o generarà uns ingressos superiors als 200.000 milions de dòlars. Recordem que ahir el president nord-americà Donald Trump va anunciar aquest pacte per sorpresa. Doncs bé, fa ben poca estona, en un missatge institucional, la líder veneçolana ha defensat que el seu país es converteixi en una potència energètica.
5: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
1: I a l'espera que acabi el recompte final, els islandesos sembla que veuen amb bons ulls que es reprenguin les negociacions perquè el seu país s'adhereixi a la Unió Europea.
3: És el resultat provisional del referèndum celebrat ahir, que en prop del 60% dels vots escrutats s'inclina a favor d'explorar la via europea. El sí, però, s'imposa per la mínima, amb menys d'un punt percentual, el 50,9%. La circumscripció més poblada, en canvi, a prop de la capital, per ara s'imposa el no. A aquesta hora, totes les opcions segueixen obertes a l'espera del recompte final dels vots, però ja mostren que els islandesos estan clarament dividits per l'opció d'acostar-se més a la Unió Europea.
1: Jornada gran del calendari castellà aquest migdia a Vilafranca del Penedès. La Diada de Sant Fèlix reuneix les 4 millors colles del moment, la Colla Vella i la Colla Joves, Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona, totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Des de Vilafranca, Josep Almirall.
6: És una Diada de Sant Fèlix que pot passar a la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La Colla Jove, Xiquets de Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net, possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la Jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el pilar de 8. Tindran 6 rondes per aconseguir-ho i actuaran, per aquest ordre, Colla Vella, Colla Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Joves de Valls. La diada començarà a 1:15 del migdia.
1: En esports, l'Espanyol ha perdut 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanquiblau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell guanyen els seus primers partits de temporada. A segona divisió, Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General i el francès Cucart ha guanyat la 8a etapa. I avui la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans a l'equip, juga a la final del Mundial davant d'Alemanya.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3K.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia a tothom, benvinguts al que és el darrer capítol d'aquesta temporada d'estiu.
2: Tu fas tu sol, no?
1: Sí, sí.
2: Com que no hi ha l'efecte. No?
1: Clar, el faig jo, aquí a Catalunya Ràdio. Pedro, deixa'm que et faci una pregunta ja per començar.
2: Ah, sí?
1: Tu que ets molt organitzat, quantes coses arribes a fer en un any?
2: Quantes coses arribo a fer en un any?
1: Sí.
2: Com vols que ho sàpiga? No ho sé, moltíssimes.
1: Moltíssimes.
2: Clar.
1: T'ho preguntaré d'una altra manera.
2: Sí.
1: Comparat amb Mozart, quantes coses arribes a fer en un any?
2: Està bé que em comparis amb Mozart, per començar, que és una mica un sacrilegi, però clar, vist així, poquíssimes. No faig cap.
1: Clar.
2: Sí, sí, sí. Hem de tenir en compte que Mozart només va viure 35 anys, des del 1755 al 1056 al 1791, però fixeu-vos, van ser 35 anys molt ben aprofitats, eh? Per això, com a broma, moltes vegades l'Albert i jo parlem d'anys Mozart,
1: clar,
2: no? Com a mesura de temps, no?
1: Que és una cosa increïble.
2: Exacte, sí, sí. És que sembla que Mozart sabés que viuria poquíssim perquè va crear moltíssimes obres en molt poc temps.
1: I un detall important. Totes les obres que creava eren excel·lents.
2: Totes.
1: Perfectes, sí. Sublims.
2: Sí.
1: Per això, avui us proposem un exercici. Ens fixarem en un any Mozart, l'any 1786. Va, anem començant.

0: M'hauria sigut massa fàcil començar per l'obertura de les noces de Figaro, no?
1: Sí, 1786, noces de Figaro, sí, com molt evident.
0: Massa evident.
1: Sí, tot i que hauria tingut tot el sentit del món, eh? Mm. Això que sona, però, que encara no direm el que és, es va anar gestant gairebé simultàniament a la creació de les noces de Figaro. I, per tant, podríem dir, d'alguna manera, que és la germana petita en quant a importància i també a volum, no?, de notes d'aquestes noces, tot i haver-se estrenat abans, concretament el 7 de febrer del 1786.
0: Sí, però a veure, em sembla que hem començat molt forts i estem donant per entès quina era la situació vital de Mozart, no?, en aquells temps.
1: Clar, vols dir que hauríem potser de posar una mica d'ordre i context vital, no?
0: Exacte, sí. Mira, no deies abans que érem conservadors? Doncs com sempre fem, com sempre al principi.

0: A veure, la música que estem escoltant és meravellosa. No hi ha cap mena de dubte. Ara bé.
1: És que si dius el contrari...
0: Ara bé.
1: Sí.
0: Dit una cosa no treu l'altra. No treu l'altra, com diu un amic meu. A mi se m'acusa... A mi se m'acusa, se m'assenyala...
1: Se m'acusa.
0: Se m'acusa, injustament, per altra banda, de que sempre intento colar l'òpera en aquest programa. Quan aquí... si hi ha algú que intenta colar... No, no ho intenta, no. Si hi ha algú que cola alguna cosa, sempre és el piano el mestre Pardo.
1: No, perdona, perdona, perdona. Primer que... Aquí, o sigui, qui t'acusa? O sigui, l'expressió se m'acusa em fa molta gràcia, perquè aquí no t'acusa ningú, no?
0: A veure, el mateix, m'acusa el mateix que ara ha proposat un concert per a piano, que tot sigui de pas, insisteixo, és meravellós, per contextualitzar el moment vital de Mozart l'any 1786.
1: Però sempre estem amb el mateix, Albert. Vull dir, quina culpa tinc jo si l'última obra de Mozart, o sigui, l'última obra que Mozart va estrenar el 23 de desembre de 1785...
0: I estàs fent trampa, perquè no estem al 86.
1: No, però espera, també, però hem de contextualitzar.
0: Clar, clar.
1: O sigui, ell, l'última obra que va estrenar el 23 de desembre de 1785 va ser un concert per a piano i orquestra, concretament aquest, el concert amb mi bemoll major, número 22, del qual estem escoltant el genial, meravellós i fantàstic rondó final, que és el tercer moviment.
0: Una meravella, insisteixo, eh?
1: Sí.
0: Un moviment que més em fa pensar, i molt, en els rondós dels concerts per a piano d'un altre geni, que és Ludwig van Beethoven, Mozart realment... Llàstima que visqués tan poc, perquè s'avançava moltíssim al seu temps, sense, però, deixar la perfecció del classicisme.
1: Tu sents aquest principi... Taram, tatam, tatararen, tarinti...
0: És molt juganer.
1: I penses... Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro... És que s'assemblen molt, totalment, El cas és que Mozart, ja ho sabrem, era una font inesgotable d'inspiració. De fet, sembla

0: artístic brillant, doncs també és un moment en el que comencen a patir de manera intensa aquestes penúries econòmiques.
1: Segurament per això, més enllà de compondre obres que ell mateix interpretava, que li tenia fons d'ingressos, i encara que sembli mentida, el propi Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, es va arribar a presentar concursos.
0: Què dius? Va anar a lo Happy Day?
1: De l'època.
0: De l'època?
1: Sí, sí.
0: I no pot ser.
1: I tot a batalles de composicions.
0: Perdona, batalles de composicions?
1: Sí, sí, sí. Bueno,
0: que bonic que les batalles siguin de composicions.
1: Oi que sí? Estaria bé que es recuperés això. Ni més ni menys que contra aquest altre.

0: Aquest és un fragment d'una òpera, concretament el senyor poeta mio, aquest fragment de l'òpera prima, la música Poi le parole, del compositor Antonio Salieri.
1: A veure, Albert, un moment, parem màquines.
0: A veure.
1: Parem màquines. Què? Home, no portem anys desmentint la rivalitat entre Salieri i Mozart? Sí, de fet, la setmana que vam dedicar a música i cinema, ja vam dir que la història de la pel·lícula Amadeus no era certa, no?
0: Absolutament, sí.
1: Però ara sembla que Mozart sí que va viure una batalla musical amb Salieri?
0: Doncs sí, i tot plegat va fer que compongués una òpera de la qual abans n'escoltàvem l'obertura i que dèiem que era la cosina petita de Les noces de Figaro. Parlem de l'òpera L'empresari teatral, o com seria el seu títol original en alemany?
1: En alemany és Der Schauspieldirektor.

0: Aquest és el tercet Ich bin die erste Sängerin, sóc la primera cantant, no?, de l'òpera... Exacte, de l'òpera Der Schauspieldirektor, que Mozart va compondre a les acaballes de 1785 i que es va estrenar el 7 de febrer de 1786.
1: Aquesta òpera és en realitat un singspiel còmic que Mozart va escriure amb llibret en alemany de Gottlieb Steffani, aquest empresari teatral, que de fet era un empresari teatral, el Gottlieb Steffani. Originàriament va ser escrit a motiu de l'ordre imperial de l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Josep II, que havia convidat 80 convidats a un dinar privat.
0: Sí, l'obra, concebuda precisament per entretenir bàsicament els convidats de l'emperador, es considera una paròdia sobre la vanitat dels cantants, eh?
1: Mira si fa temps que es comenta això.
0: Imagina't, eh? Sí. Que, fixa't, a més, els cantants que discuteixen sobre l'estatus i el sou. I, de fet, aquest trio que estàvem escoltant ara, que es titula, com hem dit, Ich bin die erste Sängerin, evidencia, no?, aquesta paròdia, perquè ella està dient, està reivindicant que ella és la prima donna, la primera cantant. Sí. Per tant, entenc que està reivindicant que ha de cobrar més, que té més estatus.
1: Bé, ha de tenir el tracte que es mereix una prima donna.
0: Exacte.
1: No? Des del seu punt de vista, evidentment. Mm. Allò que diuen, no?, que la... com es canvia una bombeta amb una soprano, no? Agafa la bombeta i espera que el món giri. Per canviar la bombeta. Però està molt bé, tot plegat. On està, però, la batalla de compositors? Doncs precisament...

0: Mozart escrivia aquest empresari teatral com a comèdia amb música i el va escriure per la seva participació en un concurs musical que va tenir una representació privada organitzada, com us dèiem, el 7 de febrer del 1786 per Josep II al meravellós també Palau de Schönbrunn a les afores de Viena.
1: Aquesta competició enfrontava un Singspiel alemany presentat en un extrem de la sala contra una òpera italiana competidora, sent la proposta italiana l'òpera bufa d'Antonio Salieri, prima la música i poi le parole, primer la música i després les paraules, que es representava a l'altre extrem de la sala. Clar. O sigui, imagina't com havia de ser la gran sala per encabir dues òperes, home, cadascuna en un extrem.
0: Això, Bruni, has estat, perquè sí, hem estat junts, de fet, i és realment espectacular.
1: És
0: un passeig preciós, puja fins a dalt. Un jardí increïble, i és on hi ha el zoo de Viena, un zoo també molt impressionant on hi ha el Palau de Schönbrunn. La veritat és que no hem pogut esbrinar qui va guanyar aquest concurs, però el que està clar és que aquest fet és una de les bases principals per la qual es va arribar a la conclusió, dècades més tard, que la relació entre Mozart i Salieri era d'una rivalitat absoluta, tot i que hi havia entre ells també una gran admiració.
1: Sí, l'estrena del Schauspiel Director va ser seguida per la primera de les tres representacions públiques que es van fer 4 dies després al Teatre Kärntnertorn de Viena, l'11 de febrer. En realitat es tracta d'una obra curta, d'uns 30 minuts de durada, més o menys, la qual cosa demostra encara més el seu propòsit d'entretenir els convidats de l'emperador.
0: A més de l'obertura, només hi ha 4 números vocals a la partitura i el contingut musical, com deia el Pedro, d'uns 30 minuts aproximadament, està envoltada de molts diàlegs parlats, típics també de la seva època i del context de ser una òpera còmica. Un punt culminant que Eric Smith descriu com a molt divertit és on cada dama canta sobre la noblesa del seu art mentre intenta derrotar el seu rival amb notes cada cop més altes.
1: Sí, tot i que s'ha descrit com una farsa absurda, Mozart sembla que va aprofitar l'oportunitat per escriure també àries serioses i, per tant, l'audició, per exemple, de Madame Herz inclou la seva ària d'Aschleck di Aben Abschistunde, toca l'hora de partida, mentre que Madame Silberklang canta l'elegant rondó Bester Jüngling, estimada joventut.

0: L'obra va ser escrita durant un període molt creatiu de la vida de Mozart, al mateix temps que Les noces de Figaro, com hem dit abans, que es va estrenar més tard, el mateix any, i juntament amb 3 concerts per a piano, i atenció, una altra dotzena d'obres importants, eh?
1: Anys Mozart.
0: Impressionant.
1: A més, ara dèiem fa l'antena, aquesta òpera, o aquest Singspiel, que és una broma musical,
0: sí.
1: Mozart devia escriure...
0: Però fixa't que bonic.
1: Sí, no.
0: Malgrat que... sigui una broma.
1: Però és que per Mozart devia ser... Vaig a fer això, no... Qualsevol moment allà quotidià a casa, assegut a la tassa del vàter, no? Vull dir, ara mirem Instagram, doncs ell...
0: Escrivia àries meravelloses.
1: Sense cap esforç, a més, allò, amb aquella cosa, en fi. En tot cas, l'estrena de Les noces de Figaro encara trigaria uns mesos en arribar, aquell 1786, i com que uns mesos per Mozart són com dècades per una persona normal, encara a principis d'aquell mateix 1786 va tenir temps per compondre meravelles com aquesta.

0: em refiro al que deia, és a dir, Mozart amb temps perdut, allò, estones perdudes, componia meravelles com aquest.
1: Sí, sí, i segurament aquest és un bon exemple, aquest rondó, per a piano, que va compondre el gener de 1786 i que, fixa't, originàriament era una peça aïllada.
0: Per tant, no pertanyia a cap sonata en concret.
1: Exacte, exacte. De fet, no era gaire habitual que un rondó fos el principi d'una sonata, sinó clar, tot el contrari.
0: De fet, és el més habitual és que gairebé sempre, per no dir sempre, no? Ara potser n'hi ha algun cas que no, així de memòria no en ve, però anaven al final de les sonates, precedits per un moviment en forma sonata, i després o bé un moviment lent o un minuet, llavors finalment aquest rondó perquè marxéssim a casa amb aquesta melodia tan repetitiva, no?
1: Exacte. Segurament és per això que dos anys més tard completaria l'obra i escriuria els dos primers moviments, modificant també aquest últim, i generant el que acabaria sent la seva sonata en fa major, número catàleg, atenció, 533/494.

0: Aquest és precisament el primer moviment de la sonata en fa major, el rondó de la qual va compondre Mozart el gener de 1786, ara farà 240 anys.
1: I jo insisteixo, sempre component meravelles.
0: I tant.
1: Aparentment sense cap mena d'esforç, en fi. Hem de tenir en compte que estava amb l'estrena de l'empresari teatral a punt... O sigui, quan estava a punt d'estrenar l'empresari teatral, també estava a punt d'estrenar Les Noces de Figaro, i amb moltes obres ja en ment. Vull dir, en un context en què crea aquestes meravelles gairebé com un divertiment, però alhora està preparant obres tan bèsties com Les Noces de Figaro.
0: Doncs sí, sí, sí. Moltes altres obres que arribarien aviat, però que evidentment avui... que per nosaltres no són minuts Mozart, sinó que són minuts dels homes clàssics.
1: Exacte.
0: Doncs ja no podem escoltar perquè hem d'anar a l'audició.
1: Doncs som-hi.
0: I ja que estem situats en l'any 1786, és impossible no fer referència a Le Nozze di Figaro.
1: Home, i tant.
0: Segurament l'obra més important d'aquell any amb el catàleg de Mozart, no?
1: Una òpera que a més comença ja amb una obertura en forma sonata, que és sensacional.
0: Brutal.
1: Sensacional. I que podreu escoltar tot seguit dirigida per Georg Solti amb la Filarmònica de Londres.

0: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
1: Es diu Solet.
0: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
2: Que xula.
0: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
1: Superxuli.
0: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
3: Wow. Catalunya Ràdio.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
7: La cinta de Möbius.
6: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
7: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
6: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
7: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
8: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

L'any 1786 va ser increïblement productiu per a Mozart, creant algunes de les seves obres més importants. Ara, a Catalunya Ràdio, els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo t'ho demostren.

0: Jo, ara escoltant aquesta meravella, pensava, jo crec que la medicina hauria de contemplar, receptar, escoltar obres com aquesta.
1: Oh, i tant. Com a mínim, la medicina de l'ànima.
0: Que al final, és a dir, si estàs bé d'ànima, tot va millor, eh?
1: I tant.
0: Ho dic seriosament, eh?
1: Sí,
0: és a
1: dir, totalment.
0: Escoltar música, i si és en directe ja ni t'explico, això en directe és tan bonic. És, dir, és un bàlsam per l'esperit.
1: Total.
0: Et trobaràs millor. És meravellós. És evidentment, no estem banalitzant, que evidentment la medicina té la seva importància amb els seus camins habituals.
1: No, però l'estat d'ànim, com tu dius, és importantíssim per afrontar les coses d'una manera millor, no?
0: Sí.
1: Vull dir, si estàs animat, ho veus tot millor.
0: Absolutament. I, a més, la música de Mozart, escoltes aquest tercer moviment, el concert per a piano número 22, té aquest punt naïf d'un nen, no? Aquesta cosa com infantil, fins i tot, però alhora la genialitat de la mà d'un geni com Mozart, que ens agrada molt. Ara bé, això no treu. Mm-hmm. Això no treu una veritat com un temple, perquè a mi se m'acusa sempre...
1: Se m'acusa
0: que estic colant sempre l'òpera aquí al programa.
1: Impersonal, qui t'acusa?
0: Bàsicament tu, però vaja, se m'acusa... En canvi, poc que es parla d'algú que anava a dir sempre intenta colar el piano. No, sempre cola el piano. No ho intenta, no? Ho aconsegueix. Per què? Perquè amb peces com aquestes i em rendeixo.
1: Home, clar. És que, a veure, és una batalla perduda, perquè tots dos volem que guanyi tant l'òpera com el piano. I què seria de la història de la música sense òperes de Mozart o sense els seus meravellosos, fantàstics, delicats, exigents i innovadors concerts per a piano?
0: Que no t'agraden gens, ni mica. La història de la música sense Mozart seria pitjor.
1: No, i tant.
0: Sense cap mena de dubte.
1: La història de la humanitat.
0: Sí, en tot cas, sí, absolutament. Sí, com sigui, Pedro, que insisteixo, posant-me obres com aquest concert, a mi em convences amb totes. Però, més enllà d'això, hauràs de tenir un bon motiu per explicar per què comencem amb un concert per a piano, quan en realitat volem parlar de l'any 1786, l'any que es coneix, bàsicament, no només en la vida de Mozart, sinó en la història de la humanitat. L'any 1786 és l'any en què s'estrenen les noces de Fígaro.
1: Sí, clar. No, doncs mira, molt fàcil, perquè com a tot any Mozart,
0: sí,
1: no? Doncs si només hagués compost una òpera, a més, s'hauria avorrit, i s'hauria avorrit i molt.
0: Clar, que hauria fet els 364 dies restants, no?
1: Sí, no? I evidentment, aquell any, doncs, va tenir temps de compondre moltes altres obres, com dèiem, entre les quals es troben, atenció, 3 dels millors concerts per a piano i orquestra del seu catàleg.
0: Quina barbaritat. De totes maneres, Pedro, si la memòria auditiva no em falla, aquest és el concert 22, com comentava, que va compondre i estrenar l'any 1785, no el 86.
1: Escolta'm... És impressionant, eh? Tens realment molt bona memòria auditiva i molt bona vista, perquè ho posa el guió.
0: Quin guió? I, de fet, no sé per què em poso les ulleres, si aquí tot vaig a llegir res.
1: No, però en tot cas tens raó, eh? Aquest que sona és el tercer moviment alegro del concert per a piano i orquestra número 22 amb mi bemoll major de Mozart. I és que hem volgut començar escoltant aquest moviment en el que el piano comença el tema del rondó, que és super pegalós.
0: Sí, però a més és com molt senzill.
1: Clar.
0: Però és molt genial.
1: Sí, és justament això, eh? Perquè veiem que, malgrat aquesta delicadesa típica mozartiana, que també ve donada pel tipus de piano, pel qual componia, està també vinculada a moviments finals de concerts com els que escriuria Beethoven.
0: És veritat, sí, senyor. Escoltant aquest fragment podem veure aquestes ganes, no?, de mirar cap al futur i aquesta influència que de ben segur va exercir a compositors que el van succeir, com el mateix Beethoven. Mm-hmm. El cas és que, com diu el Pedro, no?, abans d'acabar el primer trimestre del 1786, Mozart encara va compondre 2 concerts per a piano i orquestra més, i això demostra la seva grandíssima capacitat creativa.
1: I tant, sí, fixa't. Veient el nombre de concerts per a piano escrits, es demostra clarament que un any Mozart no és el mateix que un any normal,
0: però un humà qualsevol, no?
1: Ja veureu, escolteu això.

0: Aquest és el primer moviment del concert per a piano i orquestra. Ja sabeu que els concerts per a piano i orquestra de Mozart tenen una introducció instrumental molt llarga.
1: Clar, era un gran orquestrador, Mozart.
0: Exacte, sí, sí, sí. No, i a més havia de passar doncs, per tota l'exposició, fer-la tota l'orquestra i després repetir-la al piano. Eh?
1: Sí.
0: Doncs fixeu-vos, aquest és el concert per a piano i orquestra número 14, també en mi bemoll major, curiosament, com el concert 22, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Clar, si tenim en compte que aquest és el 14, i abans estàvem escoltant el 22, que hem dit va escriure l'any 1785, un pot arribar a pensar que aquest concert que sonarà de fons el va compondre almenys 8 o 10 anys abans, no?
0: Exacte, això si no fos un extraterrestre, com hem dit moltes vegades, perquè Mozart va compondre el concert número 14 l'any 1784.
1: És a dir, entre el 1700... Fem matemàtiques.
0: Sí.
1: Entre el 1784...
0: Exacte.
1: I l'any protagonista d'aquesta setmana, el 1786. Sí. Aquests dos anys, va escriure des del concert 14 al 25.
0: Sí,
1: per tant,
0: sí.
1: Si fem números, així són 11 concerts per a piano i orquestra en dos anys.
0: Dos anys.
1: Clar, i dius, mira, és una barba... Si només hagués fet aquests 11 concerts... I és una barbaritat, però és que a més va compondre moltes més coses.
0: Sí,
1: és una
0: bestiesa. De totes maneres, has dit que va escriure aquests concerts i escriure, el que es diu escriure, o sigui, el concepte d'escriure,
1: sí.
0: Va ser en part, perquè just ens trobem a l'època en què Mozart es converteix en empresari i ell mateix lloga la sala on ofereix els seus propis concerts amb ell mateix tocant el piano.
1: Clar, devia fer el que Beethoven ja va fer anys després, no?
0: Exacte, sí, sí. En la majoria de casos, com que Mozart era el pianista solista, doncs mira, no escrivia la part de piano per acabar-la semi-improvisant al mateix concert.
1: Sí, és cert. Fort també això, eh?
0: Sí.
1: També, això també et parla de la genialitat del personatge, com també ho feia Beethoven en aquest cas, eh? És a dir, ell escrivia la part per l'orquestra perquè l'orquestra... Sabés la música que havia al cap de Mozart, no?
0: Vosaltres aneu fent?
1: Clar, d'alguna manera...
0: Tots alhora, t'imagines?
1: Telepatia no en tenia, no? Per poder comunicar la música. La passava al paper i la del piano, doncs, la deixava incompleta, segurament es deixava alguna referència, suposo, i la improvisava. Llavors, suposo que mentre improvisava i pensava, ah, mira, això m'ha quedat bé.
0: Ho et diré més. Com aquests concerts per a piano i orquestra, primer l'orquestra toca el que després tocarà la part de piano ornamentada, devia dir, ah, mira,
1: era
0: avui
1: això.
0: És aquest.
1: Era això. No, és molt fort, eh?
0: Sí.
1: És molt fort, també, per una qüestió de força psicològica en el sentit de tenir la valentia, no?, de sortir sense partitura. Ara vaig improvisar un concert. No,
0: per ell era una cosa natural.
1: Ja.
0: Absolutament.
1: Un altre...
0: Com qui va en bicicleta,
1: sí.
0: És que per ell era natural.
1: Sí.
0: Mira, de fet, això s'ha de veure com n'era de bo. I, atenció,
1: clar.
0: Que malgrat al mateix moment estigués escrivint una òpera per un concurs, com vam veure al programa anterior, o, atenció, una gran òpera, com són les Noces de Figaro, doncs mira, igualment tenia la capacitat per tocar l'estrena dels seus propis concerts per a piano.
1: Insisteixo, en dos anys, 11 concerts. I no concerts qualsevols, sinó meravelles, eh?
0: Sí, sí.
1: I així va ser, de manera que arribem ara sí, al mes de març del 1786, concretament el dia 2 de març, data de l'estrena del seu concert per a piano i orquestra número 23, número de català 488, en La Major.

0: Sempre hem dit que què hauria passat si Mozart no hagués mort als 35 anys, i és que realment la música que fa els últims anys de la seva vida és una música que connecta directament amb el romanticisme que vindrà pocs anys després, i bona prova d'això són aquests concerts per a piano que va escriure a principis d'aquell 1786.
1: Aquest que escoltàvem és l'inici, escoltem de fons, vaja, és l'inici del primer moviment del concert 22, que com no pot ser d'una altra manera té forma sonata.
0: Sí, però una forma sonata una mica diferent, i és que, com hem explicat en altres programes, la forma sonata està caracteritzada per tenir aquesta estructura ternària, amb una exposició, un desenvolupament i una reexposició.
1: De fet, és una estructura aquesta que no neix de forma espontània, sinó que és hereva de les antigues formes ternàries, això de A, B, A, tema A, tema B, tema A, o fins i tot de formes com l'àrea de capo, no? En els temes principals tornaven a sonar al final i feia així que els oients s'emportessin el tema, que s'havia repetit moltes vegades, dins del seu cap s'emportessin doncs cap a casa.
0: Exacte, i no només això, amb la forma sonata la tonalitat es mantenia estable i al final de del moviment doncs acaba bé, per dir-ho d'alguna manera.
1: Des de la comoditat de l'estabilitat musical, no? Pròpia també del classicisme.
0: Exacte.
1: Però en tot cas, explica't una mica bé. Esclar, això de d'acaba bé, no? Vull dir...
0: Que es casen.
1: No vol dir això necessàriament que acabi bé,
0: Bueno, pues que són feliços.
1: Això és el tema. Així millor. No, però vull dir, clar, jo no m'imagino un conservatori, un professor dient, nois, acabeu... Aquesta obra ha d'acabar bé.
0: Ha d'acabar bé.
1: O què vol dir acabar bé? Dins del marc tonal, no?
0: No, exacte, perquè moltes vegades diem, no?, que com que amb una forma sonata hi ha dos temes, el tema A i el tema B, i el tema A està amb la tonalitat, quan diem sonata amb sol major. Doncs el tema A està amb sol major,
1: major
0: i per tant, això vol dir que comença amb sol i acaba amb sol.
1: Clar.
0: Però llavors el tema B moltes vegades està amb la tonalitat de la dominant. La dominant és la cinquena nota. Per tant, si és sol, seria un re, no? Llavors, però clar, si el tema B acaba en la seva tonalitat, acabaria amb re, no acabaria amb sol. I clar, a l'exposició tu presentes el tema A i el tema B tal i com són, i, per tant, l'exposició acaba amb re.
1: Clar.
0: I no acaba amb la tonalitat principal.
1: Per tant, no acaba bé.
0: No acaba bé perquè a nosaltres ens queda aquest anhel de dir, ui, alguna cosa passa, no? Perquè com que la tonalitat, allò, el famós ximpum,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: El ximpum, no acaba amb la tonalitat. Què vol dir? Que quan es fa la reexposició, el compositor utilitza les seves arts per, justament, transformar una miqueta aquest tema B de manera que aquest tema B acabi sonant amb sol, no? Si és que està amb sol. I, per tant, el principi de la sonata i el final acaben amb la mateixa tonalitat.
1: La típica estabilitat del classicisme musical. El cas és que l'exposició de les formes sonates normalment a una sinfonia o obres similars es repetia. I, en canvi, aquí, per enriquir l'obra, en comptes de repetir l'exposició, el piano interpreta els temes de manera una mica variada i, podríem dir, molt més rica, perquè, fixeu-vos, recordem com sonava al principi del concert amb orquestra.

0: Us heu adonat, oi? És el mateix tema A de l'exposició, però... Però què fa? Incorpora algunes variacions i ornamentacions que acaben enriquint el discurs. Clar, que ara ho comentàvem fora d'antena, el Pedro i jo. Segurament això té a veure amb el fet que el dia de l'estrena no hi havia partitura de la part de piano i segurament ell, a partir del tema que acaba de tocar fa un moment l'orquestra, deia, ah, és això. Ho agafava i improvisava al damunt d'això.
1: Tal qual, tal qual.
0: I després deia, això m'apuntaré.
1: Sí. Imaginem-nos aquell moment, o sigui, imaginem-nos el moment en què l'orquestra fa un tema que no té ornamentacions, perquè si nosaltres pensem el ti-to-te-ta-tiro-tiro-ro, fixa't, hi ha tres notes al principi, ti-to-re, amb el piano ja era ti-to-tera-ti-to-ti, no?
0: Vull dir, i tot i així ja ho reconeixes perfectament com la melodia original, és que és bueno, la genialitat d'aquest.
1: Sí, però fixa't, però Mozart no tenia prou, no. I com fan alguns dels compositors romàntics, expandeix la forma sonata de manera que, en comptes de tenir només dos temes contrastats, allò que dèiem l'A i el B, ara, quan apareix el piano, en presenta tres de temes. No? És que no en té prou, donant molta més profunditat i riquesa a l'obra.

0: Aquesta que estem escoltant ja és la part central del primer moviment del concert número 22 de Mozart, un concert que, com dèiem fa un moment, està escrit en la major i té aquesta forma sonata amb alguna variació amb la tradició clàssica.
1: I és que la peça comença amb una doble exposició, la primera tocada per l'orquestra i la segona quan s'hi uneix el piano, com hem pogut escoltar abans, i malgrat la primera exposició podríem dir que és estàtica des d'un punt de vista tonal i molt concisa, aquí aquest tercer tema del qual parlàvem i que és un element nou dins d'una forma sonata tradicional, doncs encara no s'ha exposat, no? La segona exposició inclou el piano solista i modula, per tant, canvia de to, i aquí sí, inclou el tercer tema que abans no s'havia tocat, La segona exposició està ornamentada, com no, a diferència de la primera exposició, que no ho està. És el que dèiem, no? Aquestes ornamentacions eren precisament aquestes improvisacions que feia Mozart, no? El segon tema té més tensió harmònica, i això s'expressa mitjançant dissonàncies, que després es resolen amb un interval de segona descendent. Això també s'expressa amb l'ús de cromatismes a la melodia i les línies de baix, que és una font de tensió harmònica, ja que els oients anticipen doncs, l'arribada de la tònica.
0: I la tònica amb gel, sisplau.
1: Perdona, Albert, què et passa? Per què calles? Si estem a la ràdio, no podem fer silencis?
0: No, què és això? Que tot això que has explicat està molt bé si estiguéssim al conservatori.
1: Home.
0: No, però aquí a la ràdio jo no sé si s'entès massa tota aquesta explicació tan
1: complexa. Ja saps que de sobte amb Mozart jo començo a excitar i començo a parlar de coses tècniques,
0: però
1: en tot cas ho deia per justificar, bàsicament, que Mozart s'avança al seu temps.
0: Has vist que fàcil de dir? I com s'entén així? T'adones? Jo per justificar que s'avançava al seu temps només el que faria és una cosa com molt més pragmàtica, no? Escoltar el segon moviment del concert i que la música parli per ella mateixa.

0: ara en orquestra ja no tant, però escoltant aquest inici d'aquesta peça que hem d'escoltar ara mateix, aquest segon moviment, clar, està molt bé conèixer les interioritats tècniques d'una composició, però estic segur que escoltant només aquest fragment que escoltàvem ara fa un moment sense l'orquestra, automàticament, jo no fa gaire estat de viatge a Varsovia, he tornat a Varsovia. Amb ella, Polònia, amb aquell fred que fa, escoltant música de Chopin, que està omnipresent en aquella ciutat.
1: I això que hem escoltat amb un pianoforte.
0: Sí. Jo crec que en aquest cas encara m'ha portat més cap allà, abocant-me a Spielmann, tocant allà al gueto de Varsovia, no? Un piano
1: mig desafinat.
0: Clar.
1: Ostres, un piano de paret, no? Que puguis trobar en un pis d'estartonat. És veritat. No, però fixa't, això que està sonant és que té una melancolia.
0: Això és a dir, estrictament, això no és classicisme, Vianès.
1: Això no, ni molt menys, no. Ni molt menys. Jo crec que ara te'n riuràs, però si existís la reencarnació inversa, és ben bé que l'esperit de Chopin s'hauria pogut apropiar de la inspiració de Mozart
0: ben
1: per escriure això, eh?
0: Ben bé.
1: És allò que els esperits existeixen atemporals.
0: Sí, i de cop i volta entren al cos.
1: Escolta'm, com que Chopin neixerà d'aquí uns quants anys, me'n poso
0: aquí
1: amb aquest.
0: Aquí hi ha un geni que podria treballar bé, no?, amb aquest esperit.
1: És molt fort, eh?
0: Podria ser, perquè realment sona molt a Chopinià, amb aquest esperit, no?
1: Sí, sí, sí.
0: En tot cas,
1: sí.
0: Com dèiem, aquest és el segon moviment del concert per a piano 22 de Mozart, un moviment lent, evidentment, en forma ternària, que té un to una mica operístic.
1: Albert, estàvem just amb Chopin i ara, o sigui, una altra vegada amb l'òpera, no tens remei, eh?
0: A veure, però fixeu-vos, el piano comença sol amb un tema en ritme sicilià, a més, caracteritzat per salts inusuals.
1: Sí, ritme sicilià.
0: Aquest és l'únic moviment de Mozart,
1: fa sostingut
0: menor, no?
1: Sí.
0: I en la dinàmica és suau, no?, durant la major part de la peça, i al mig del moviment conté una secció més brillant en la major, anunciada per flauta i clarinet, que precisament el propi Mozart utilitzaria més tard per introduir el trio Attaching Giusto Core a la seva òpera Don Giovanni, que és de l'any 1787.
1: Fixa't tu, eh? O sigui, jo abans he fotut un rotllo impressionant, però tu ara m'estàs dient que Mozart i tu penseu igual, no?
0: No tindria aquesta arrogància.
1: Yeah.
0: El que dic és que tot ve de l'òpera.

0: I finalment arribem a l'última part, el tercer moviment, que és una sonata rondó que està matisat per moviments a altres tonalitats, com ho és el moviment inicial, a do major des de mi menor i tornada i la tornada durant el tema secundari, en aquest cas, per exemple, hi ha aquests canvis. I amb una secció central, l'obertura de la qual és en fa sostingut menor, és interrompuda per una melodia de clarinet en re major, una intrusió, no?, que, segons alguns musicòlegs, recorda que la música instrumental de l'època estava influenciada per l'òpera còmica i els seus canvis sobtats de punt de vista així com d'escena, no? És a dir, que l'òpera còmica juga molt a la interrupció.
1: A veure, Albert, és que és normal que si en aquella època estava també immers en la composició i l'estrena de Les noces de Fígaro, home, doncs alguna cosa influís en la resta de les obres
0: Exacte.
1: Que escrivia, no?
0: El més fort de tot és que només 3 setmanes després encara estrenaria un altre concert per a piano i orquestra.
1: Sí, perdona, has dit 3 setmanes després? Després d'aquesta meravella, que un compositor normal està buit?
0: No, clar, clar. Un compositor normal fa un concert així i me'n vaig a un balneari a recuperar-me.
1: 3 setmanes
0: després. Sí, sí, molt fort. I el més fort, clar, dius, en 3 setmanes fa un altre concert i fa un nyap.
1: No,
0: evidentment que no. Fa una altra genialitat.

0: Aquest que escoltem és inicial concert per a piano 24 en do menor. Nota aquest do menor, ara ho aguantava amb el Pedro. No? Aquesta tonalitat tan teatral.
1: Exactament.
0: Això és molt operístic.
1: Exactament.
0: És molt operístic.
1: No, al final t'estic donant tota l'estona la raó, però és que és veritat.
0: És un defecte que tinc. El concert 24, que Mozart va acabar el 24 de març del 1786. Tres setmanes després de completar el seu concert per a piano número 23 en la major. Una... És inconcebible, vull dir, només Mozart. Igual que en altres ocasions, com que tenia la intenció d'interpretar l'obra ell mateix, és a dir, estrenar-la ell mateix al piano, Mozart no va escriure la part de solista íntegrament. L'escena va ser a principis d'abril d'aquell 1786 al Burgtheater de Viena.
1: Fixa't, ara parlaves d'aquest caràcter turbulent, no?, del do menor, i és que, fixa't, aquest és un dels dos únics concerts per a piano en tonalitat menor que va compondre Mozart. L'altre és el número 20, amb re menor, cap dels altres concerts per a piano de Mozart presenta una gamma més gran d'instruments. L'obra, fixa't, està escrita per a corda, ben fusta, trompes, trompetes i timbals. El primer dels seus tres moviments, Allegro, és en forma sonata i és més llarg que qualsevol moviment inicial dels concerts anteriors de Mozart. El segon moviment, el moviment Larghetto, en bemoll major, que és justament el relatiu major de do menor, presenta un tema principal sorprenentment senzill, i el moviment final, Allegretto, és un tema i 8 variacions en do menor.
0: L'obra és una... És que no em queden paraules, eh? L'obra és una de les composicions més avançades de Mozart en el... Mira, el gènere del concert, i de fet, no és que ho digui jo, això, que també ho puc dir, però el que jo dic té un valor molt relatiu. Això ho deien personatges de l'àmbit de la música tan menors com Ludwig van Beethoven o Johannes Brahms, consideraven que eren unes grans aportacions de Mozart al món del gènere del concert. I molts musicòlegs afirmen que és el millor concert per a piano que va escriure mai Mozart. Escolta, que és molt dir,
1: No, però clar, si molts musicòlegs diuen això, que és el millor concert per a piano de Mozart, no podem fer una altra cosa que escoltar-lo a l'audició, no?
0: De banda també ella crida que hi vols dir, Ricardo. Som-hi. Recte final del darrer programa d'aquesta temporada estival aquí a Catalunya Ràdio, i francament, Pedro, no podíem acabar millor que escoltant música de Mozart.
1: Doncs sí, és que Mozart sempre ve de gust.
0: Sempre.
1: No? És veritat. És per això que us proposem escoltar el tercer moviment, l'Allegretto, del concert per a piano i orquestra número 24 amb do menor, i hem triat una versió, Albert, de luxe.
0: Absolutament.
1: La protagonitzada per la pianista Mitsuko Uchida, dirigint ella mateixa des del piano l'orquestra de Cleveland.
0: Amb la música de Mozart marxarem, però ara volem agrair a la direcció de Catalunya Ràdio la confiança que ens han fet aquest estiu, deixant-nos matinar cada dissabte i diumenge amb vosaltres. Però també és un bon moment per donar les gràcies a la direcció de Catalunya Música per fer-nos confiança de nou, ja que a partir de demà ens trobareu de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Música.
1: Doncs sí, Pau Blasi, el muntatge i el control tècnic, moltíssimes gràcies. Olga Cardús, a la producció, moltíssimes gràcies també. I a tots els que ens heu seguit aquest estiu, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ens retrobem demà, demà mateix, a la 1 del migdia a Catalunya Música.
0: Fins demà, doncs. Adeu, adeu.
1: Adeu, adeu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. A Suïssa, un tiroteig durant una rave deixa diversos ferits de bala al municipi d'Arau, a prop de Zúric. La policia té en marxa una operació a gran escala i recomana a tothom que s'allunyi de la zona. De moment no hi ha més detalls sobre uns fets que han passat aquesta matinada. Tensió veïnal i paràlisi assistencial i institucional a Ceuta. Un mes després de l'entrada massiva d'immigrants, la ciutat autònoma és lluny de recuperar la normalitat i ahir un grup de veïns van protestar fent una seguda pacífica reclamant mesures davant la crisi migratòria. La patronal de les benzineres adverteix que cada vegada n'hi haurà més d'abandonades a les carreteres catalanes. L'alt cost que suposa desmantellar-les les acaba convertint en estacions de servei fantasma. Els alcaldes afectats reclamen en declaracions a 3cat.info la intervenció de l'Estat i la Generalitat per evitar-ho. Els Mossos busquen una tercera persona relacionada amb el xoc múltiple amb tres vehicles implicats que hi va deixar 9 ferits, un dels quals crític, a l'AP7, a l'altura del Papiol. La policia va detenir dos dels ocupants del vehicle que circulava en contradirecció i que va provocar la topada, i també una tercera persona que va fugir. Al Tibet, una altra esllavissada obliga els equips de rescat a desplaçar-se. L'últim balanç de víctimes supera ja els 750 morts i els 3.000 desapareguts. Els supervivents de la tragèdia es refugien en terrenys elevats davant l'augment del nivell de l'aigua. L'Organització Mundial de la Salut ha enviat ajuda a les persones atrapades a les zones afectades per les inundacions. Delcy Rodríguez justifica l'acord petrolier de Veneçuela amb els Estats Units. La presidenta interina defensa la sobirania nacional del país i explica que el pacte tindrà una vigència de 25 anys. La previsió és produir més d'1,5 barrils de petroli diaris. I Cervera ha vibrat amb la Aquelarre, la cita festiva més emblemàtica de la capital de la Segarra. Milers de persones s'han reunit aquesta nit per gaudir de l'acte central d'una festa que enguany ha transformat el rei Felip V en el mascle cabró, en una representació que combina història, foc i esoterisme. Vilafranca del Penedès es prepara per viure avui una de les cites castelleres més mediàtiques del calendari i de l'Ia de Sant Fèlix, que plega les quatre millors colles del moment. Hi participen els castellers de Vilafranca, les dues colles de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona.
1: Esports. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo a la Lliga. El club laurent ha fet oficial el traspàs del lateral Héctor Fort a la Reial Societat. El Barça ingressarà uns 8 milions d'euros i es reserva una opció de recompra davant d'una hipotètica venda del jugador. En paral·lel, derrota de l'Espanyol per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat. L'equip Black Bilbao encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona, primeres victòries del Girona i el Sabadell. I en ciclisme, Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta per una caiguda durant la 8a etapa. L'eslovet té una fractura de clavícula i s'haurà d'operar. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General.
0: Últim cap de setmana d'agost, assolellat, calorós, amb algun núvol a la tarda a l'Alt Pirineu i l'Aran. La temperatura tornarà a arribar als 34 o 35 graus a Ponent i a les comarques de Girona.
2: 3cat Info.
0: Molt bon dia, ara passen 4 minuts de les 8. Des d'ara i fins les 9 us acompanya Marta Sánchez. A Suïssa, amb això comencem. Hi ha hagut un tiroteig durant una rave que ha deixat diversos ferits. La festa tenia lloc en un hipòdrom del municipi d'Arau, molt a prop de Zúric. Ara, a aquesta hora, hi ha en marxa una operació policial a gran escala i ja s'ha obert una investigació per aclarir els fets. En un vídeo que corre per les xarxes s'escolta el moment dels trets. Les autoritats recomanen a tothom que s'allunyi de la zona, però per ara no han donat més detalls sobre tot el que ha passat. Els mitjans suïssos expliquen que els trets han començat a les 3 de la matinada en una festa rave que cada any reuneix unes 3.500 persones. Anem per més coses, pendents de tot això de Suïssa, però estem pendents també de Ceuta, que està molt lluny encara de recuperar la normalitat un mes després de l'entrada massiva de migrants. La ciutat autònoma viu una situació de saturació assistencial, de crisi institucional i també de crispació entre els veïns. A Ceuta hi tenim una enviada especial, és la Marta Viana amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Marta, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Sí, pels carrers de Ceuta continuen havent-hi centenars de persones. Evidentment, la platja del Trampolín és la que més impacta, sobretot perquè hi ha aquestes barraques improvisades on estan vivint i dormint desenes de migrants. En aquest punt també és on es troba Creu Roja, que està repartint menjar i aigua i també doncs, atenent i curant les ferides d'algunes persones, però realment ho fan com poden, amb el mínim material possible, i la imatge és bastant impactant en aquest sentit. Hem parlat també amb una de les persones que feien fila per recollir la bossa de menjar, una bossa de menjar que donen cada dia, una vegada al dia, i ens deia això.
4: La verdad, muy difícil. La calle, un mes en el mar, y mucho frío, y no ayuda de nada, y lamentar robar el teléfono y el dinero, y ahora no tengo nada, solo comer en el Cruz Roja, y todo el día tengo hambre, por eso quiero ayuda.
3: Per la ciutat hi ha tres punts més d'acollida. Una és a Loma Colmenar, que és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa, on ara mateix hi dormen unes 1.200 persones, però realment per les voreres ahir vam anar i ja estan plenes de gent dormint al terra, doncs, que estan esperant poder entrar, perquè la idea doncs, és ampliar aquest espai. I els altres dos punts són els que s'anomenen els punts segurs, que han estat, de fet, autoorganitzats pels veïns d'aquí de Ceuta. Al barri del Príncipe, per exemple, n'hi ha un on hi dormen totes les nenes i dones també, però ens diuen que després d'un mes doncs que ja els costa, que comencen a estar cansats. L'Ahmed, per exemple, és el president de l'Associació de Veïns del Príncipe.
5: Nosotros aquí no le podemos ofrecer muchas cosas, pero comida y seguridad seguro. Que nadie le vaya a hacer daño y que puedan comer sus tres comidas al día. Ahora bien, que hemos visto que se ha dilatado mucho en el tiempo. Ya estamos cansados nosotros, están cansados ellas. Las niñas con una incertidumbre muy grande que no saben lo que va a pasar con ellas.
3: La xifra oficial és que queden unes 5.000 persones aquí a Ceuta, això comptant adults i menors d'edat, però segons les ONGs locals i amb tota la gent amb què hem parlat, aquesta xifra està lluny de la realitat i parlen que a la ciutat hi hauria entre 10.000 i unes 15.000 persones.
0: Marta, els darrers dies hem estat parlant també de com viuen tota aquesta situació els veïns. Hi ha hagut algunes manifestacions, n'hi va haver alguna amb aldarulls, les dues últimes han estat més pacífiques. Avui els veïns tenen previst de tornar-se a manifestar una altra vegada?
3: Doncs mireu, avui ha d'arribar a Ceuta una flotilla per recolzar la gent de Ceuta que és contrària a l'arribada d'aquestes persones migrants. Algunes embarcacions ja van arribar ahir, ens diuen que una trentena ja van arribar ahir al port esportiu de Saltre. Les altres tenen previst fer-ho avui. S'espera que n'hi hagin unes seixantena de barques. I com deies, ahir, per exemple, hi va haver aquesta seguda pacífica, una seguda pacífica que la veritat es va acabar convertint en una manifestació per aquí, pel centre de Ceuta, però molt més desinflada de les que hem vist les últimes setmanes. Hi havia unes 100 persones màxim que es manifestaven per aquí, pel centre. Va ser una manifestació que també es va convocar de manera com molt ràpida per WhatsApp i molt improvisat. Això sí, crits contra els migrants amb moltes banderes espanyoles. I per avui mateix també a les 12 hi ha convocada una trobada de motos a la platja del Chorrillo amb el lema Ceuta nos ven, Ceuta es defensa. Per tant, veurem com van aquestes manifestacions al llarg del dia d'avui.
0: Molt bé, doncs avui estarem pendents d'aquesta situació a Ceuta quan fa un mes ja d'aquesta entrada massiva de migrants, amb la Marta Viana, amb el José Antonio Rodríguez. Marta, gràcies, bon dia.
3: Adeu, bon dia.
2: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Mentrestant anem parlant de més qüestions, són les 8 i gairebé 9 minuts del matí. Us ho expliquem avui. Catalunya cada vegada té més gasolineres abandonades, un sector en declivi que va deixant instal·lacions fantasmes, campades, després que les empreses explotadores les abandonin sense assumir-ne el desmantellament ni descontaminar el sòl. L'elevat cost del procés fa que pel cap baix i a falta d'un registre públic n'hi hagi una seixantena de tancades escampades per tot el país. Mentre el Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. Us ho expliquem tot plegat en aquest reportatge del David Àngela amb el suport tècnic d'Albert Jodar.
1: Les gasolineres abandonades en diverses carreteres de Catalunya són el testimoni de la decadència d'un negoci que, segons els responsables del sector, s'apaga. Com a norma general, el titular de l'explotació n'ha d'assumir el cessament i el desmantellament i descontaminar el sòl, però això depèn del contracte signat amb el propietari del terreny.
6: Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
7: Has d'arrencar la marquesina, has d'arrencar les màquines. Llavors has de fer un forat i començar a treure tancs. I llavors allà queda un forat important. Llavors has de tapar el forat. si això és al mig d'una carretera, que tots són camps de patates, per entendre'ns, doncs bueno, doncs no. Té un cos que no té sentit.
8: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat intervinguin per evitar una imatge d'impunitat.
6: Josep Ramon Ferran Balart, alcalde de les Borges Blanques, a les Garrigues.
9: És evident que els ajuntaments, els consells comarcals i menys els consells comarcals de comarca com les Garrigues, amb poc múscul administratiu, es poden fer càrrec de posar ordre a tot això d'aquí. Aquí, on hi hauria d'entrar també el govern de la Generalitat, la sensació que pot tenir la gent és d'impunitat. A mi, com a ciutadà, m'acaben demanant més el que em pertocaria. Sí, et demanen, òbviament, separar sense posar l'accent en aquest model productiu i, en canvi, a altres, per exemple, aquesta gasolinera o els que al seu moment la van fer, se'n poden sortir impunement, no?
8: N'hi ha que, farts d'esperar, prenen la iniciativa.
6: Joan Bertran, alcalde d'Isòvol, a la Cerdanya.
10: Realment el mort és seu. Nosaltres el que podem fer, si ell no reacciona, fer-li fer. Nosaltres, per exemple, el que se'ls va comunicar, que si no la posaven en funcionament, el que sí que ho faria més fer-los desmuntar la marquesina i els sortidors i que quedés com a mínim el solarnet. Això sí que municipalment, creant una ordenança, tu pots obligar els propietaris.
8: Però també n'hi ha que temen engegar-se un tret al peu i perjudicar les finances del consistori.
6: Pere Moradell és l'alcalde de Torroella de Fluvià.
11: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors... qui vols que pagui?
8: El fenomen també és evident més enllà dels camps de patates a les grans ciutats com Barcelona. En un radi de mig quilòmetre, al barri del Poblenou, hi ha tres gasolineres tancades que, segons els veïns, com en Christian, han sigut blanc d'ocupacions i focus de problemes.
12: A l'hora de tancar-les sempre acaben ocupant-les. Les han anat ocupant totes, conforme les han anat tancant, i llavors es fica gent que sí que dona una mica de... no dona bona imatge, més fan sorolls i ara mateixa, amb el tema aquestes del xabolismo que hi ha a Barcelona, s'aprofiten molt dels espais aquests que tanquen.
8: El fotògraf Xavier Aragonès, el primer a documentar amb el seu treball part de les gasolineres abandonades de Catalunya, considera que aquestes restes són les primeres ruïnes genuïnament contemporànies i que en un futur es consideraran vestigis de l'època del motor de combustió i dels combustibles fòssils.
13: Mentre els romàntics del segle XIX buscaven les ruïnes dels castells medievals i els cementiris, doncs a principis del XXI ja comencem a tenir les ruïnes de les darreries de la Revolució Industrial.
8: Les gasolineres que van tancant deixen un terreny hipotecat i condicionat per una estructura que no pot acollir un altre tipus de negoci o activitat. Un cop tancades, es buiden els dipòsits i se n'extreuen els gasos. Sovint, el terreny no s'excava davant el risc que aquests dipòsits estiguin contaminats, un fet que complica i encareix l'operació. Actualment, a Catalunya, hi ha entre 1.800 i 2.000 estacions de servei en funcionament.

0: d'aigua i les pluges estan posant en perill les persones que treballen sobre el terreny i que aquesta setmana han hagut d'aturar les tasques de rescat en més d'una ocasió. L'últim balanç de víctimes supera ja els 750 morts, 3.000 desapareguts, però el rescat en vida d'una nena de 6 anys, després de 60 hores sota la runa, aporta optimisme als equips de rescat. És el moment aquest en què un equip de rescat ha sentit el plor de la nena en una escena que s'ha fet viral. L'Organització Mundial de la Salut i l'Exèrcit Nepalès han enviat subministraments a les persones atrapades a les zones afectades per les inundacions. I a Veneçuela, la presidenta interina ha sortit al pas de les crítiques per l'acord petrolier amb els Estats Units. En un missatge institucional, Delcy Rodríguez ha explicat que el pacte té una vigència de 25 anys i ha defensat que el seu país es converteixi en una potència energètica.
1: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
0: Segons la líder veneçolana, l'objectiu és produir més d'1,5 barrils diaris i generar així uns ingressos superiors als 200.000 milions de dòlars. Delcy Rodríguez també ha agraït els esforços de Trump i el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, per tancar el pacte.
2: El temps.
0: Fem un cop d'ull a la crònica meteorològica amb el Tomàs Molina.
3: Últim cap de setmana d'estiu, amb un temps força estable. Avui un dia marcat pel sol a tot arreu, un dia de sol, potser a la tarda amb alguna nuvolada, sense més conseqüències, que creixerà en àrees del Pirineu Occidental, potser més aviat cap a l'Aran o cap a la zona del Pallars. La tendència de cara als dies que vindran és que la temperatura torni a pujar. De fet, dilluns, últim dia del mes d'agost, tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat, però ja amb alguns intervals en núvols que seran presents a la Costa Daurada, en àrees del Pirineu, fins i tot a la tarda vespre podria haver-hi algun petit ruixat en àrees del Pirineu gironí. La tendència de cara a dimarts és que els ruixats puguin guanyar terreny, sobretot de cara a la tarda, en àrees del Pirineu i esporàdicament a la resta del país, amb temperatura amb tendència a pujar a partir de dimecres, amb un ambient la setmana vinent, ja ho diem, que serà una mica més calorós.
2: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Anem per més coses. Mireu el cas que us expliquem ara. Una veïna del Port de la Selva, a l'Alt Empordà, ha denunciat davant del síndic de Greuges l'actuació policial de què va ser víctima per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons la dona, dos vigilants municipals li van demanar que es vestís, al·legant la prohibició de fer nudisme en aquella zona i que diferents banyistes de nacionalitat francesa havien trucat a l'Ajuntament per queixar-se que s'estava banyant nua. Ens ho explicava aquí a 3Cat Info.
4: Obviamente yo no portaba red. Digo, ¿cómo quiere que me identifique? Yo no llevo nada. Ah, pues se tiene que identificar. Pues ahora llamamos a los Mossos. Pues bueno, ya la cosa se'n va anant rebassant. Imagina't. Tot això amb els meus veïns davant, clar, va ser molt violent, molt violent.
0: La dona era a la platja amb la seva neta i la seva mare i va tornar a casa acompanyada dels vigilants municipals. Després s'hi va presentar una patrulla dels Mossos que l'hauria amenaçat de detenir-la si no s'identificava. La dona va acabar portant a contracor la documentació requerida. Hem parlat també amb el president de la Federació Naturista Nudista de Catalunya, Segimon Rovira, que considera que la policia va vulnerar els drets de la dona.
5: Recriminar-nos o coaccionar-nos perquè estem fent nudisme és atemptant contra la nostra llibertat. I fer servir l'excusa dels nens no l'acceptem, perquè nosaltres també som famílies, tenim nens, i la nuesa no perjudica els nens. Al contrari, creiem que la repressió a la nuesa és més perjudicial pels nens. El cos nu és una cosa natural, no pot ser una cosa dolenta.
0: L'Ajuntament del Port de la Selva ha defensat l'actuació policial i recorda que ja hi ha un espai habilitat al municipi com a platja nudista. A més de portar el cas davant del síndic de Greuges, la dona preveu emprendre accions legals contra els vigilants municipals i també contra els Mossos d'Esquadra. Gairebé un miler de persones van participar ahir en una cadena a la fresca contra la massificació turística a Mallorca. Els manifestants van fer una cadena humana asseguts en cadires de platja al centre de Palma per denunciar les conseqüències de l'actual model turístic sobre els residents i el futur de l'illa. Amb aquesta acció reclamen mesures contra la saturació turística que fa anys que pateixen. Tonina Soquier, portaveu del grup ecologista GOP, reclama al govern balear que els escolti.
6: Aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació de 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a la president Galmés i encara a dia d'avui estem esperant que m'ho citin.
0: Ara fa un mes, unes 25.000 persones, segons la policia, 70.000, segons els organitzadors, es van manifestar a Palma per reclamar també al govern balear que prengui mesures per disminuir la pressió.

0: destinació turística i per millorar la qualitat de vida dels seus habitants.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Crònica cultural que comencem avui a Cervera, que ha esclatat davant els deliris del rei Felip V com a protagonista de l'acte central del 49è Aquelarre. Història, foc i esoterisme han estat els elements principals de la representació, que ha suposat un viatge simbòlic de com el poder i la tirania van consumir el rei Borbó. Ens explica des d'allà l'Alba Mor.
2: La prèvia de l'encès a la plaça de la Universitat ha concentrat els esdeveniments històrics com la guerra de successió i els decrets de nova planta. Després de la cercavila, ja que el racó l'espectacle ha fet evidents les obsessions i les histèries del monarca sota la influència de Lilith, unes dèries que l'han dut a comportaments animals fins a transformar-se en el mascle cabró. La representació ha finalitzat amb la doble escorreguda en una última edició, de moment a càrrec del Pol Bosch i la Gemma Oriol, que s'acomiaden del seu carrer com a directors artístics.
3: O sigui, el balanç és molt bo, estem molt contents d'aquests anys, hem après moltíssimes coses i ha sortit molt bé. A veure, també és veritat que aquest any serem de fer aquelarres, però queda molt temps, poden passar moltes coses, hi ha altres projectes en què podem seguir coincidint, no és com que...
4: No és una deu per sempre, tampoc. És un...
3: Un canvi
4: fins aviat.
3: Vale, fins aviat.
4: O fins una altra.
2: Tot plegat en una edició de rècord amb més de 40.000 visitants.
0: I avui tindrem la mirada molt posada a Vilafranca del Penedès, perquè hi ha la jornada gran del calendari casteller aquest migdia a la localitat. És la Diada de Sant Fèlix, que reuneix les quatre millors colles del moment, és a dir, la Colla Vella i la Colla Jove Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona. Totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Ho seguirem amb el Josep Almirall.
5: És una Diada de Sant Fèlix que pot passar a la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La Colla Jove, Xiquets de Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net, possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la Jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el pilar de 8. Tindran 6 rondes per aconseguir-ho i actuaran, per aquest ordre, Colla Vella, Colla Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Joves de Valls. La diada començarà a un quart d'una del migdia.
0: I avui es tanca el Festival Acústica de Figueres.

La capital de l'Alt Empordà tanca 4 dies de festival. Ho fa amb un parell de concerts a la Rambla a les 7 de la tarda i actua Loco Mia, caracteritzada per l'esperit festiu i desacomplexat de la música de ball dels anys 80 i 90, amb una estètica inconfusible, a base de ventalls, de glamour i d'una posada en escena única. A les 8 del vespre, l'orquestra Diversiones protagonitzen el concert de cloenda del festival, una cita imprescindible per cantar i ballar amb les cançons que han marcat diverses generacions i també per celebrar els seus 20 anys de trajectòria artística.

0: un altre ordre de coses, música totalment diferent. Últim concert de la Xubertia de Davila Bertran amb el quartet Casals i la soprano Juliane Banze. La soprano alemanya, que és una convidada molt especial perquè va cantar la primera edició del festival i des d'aleshores ja ha mantingut un vincle estret. Banze i el quartet Casals interpretaran la col·lecció de 6 cançons que formen l'opus 107 de Robert Schumann, en un arranjament per a veu i quartet de corda. A la segona part, el prestigiós quartet Casals oferirà el quartet número 14 de Schubert, conegut amb el sobrenom de La mort i la donzella, perquè ens remet a un tema de Lied del mateix títol. Una obra immensa que posarà punt final també avui a la 34a Schubertiada. Esports. Fins que siguin 2:15, us deixem amb el Roger Arnau. Bon dia, Roger.
1: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El tècnic Hansi Flick, que ahir ja va comptar amb tots els jugadors disponibles del primer equip, a les 12 farà la roda de premsa prèvia al partit de demà, que començarà, recordem, a 10:15 del vespre. Ja no hi serà en aquest partit, evidentment, Héctor Fort. El club blaugrana ahir ja va fer oficial el traspàs del lateral a Reial Societat. El Barça ingressarà uns 8 milions d'euros i es reserva una opció de recompra a més del percentatge d'una hipotètica futura venda. Héctor Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i se n'acomiada després de jugar cedit la temporada passada a l'Elx. El futbolista ha fet un emotiu missatge de comiat a les xarxes socials. Per cert, encara en clau blaugrana, el Barça ja sap quin serà el seu calendari a la Lliga de Campions. Debutarà el 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, mentre que també destaca la visita a París contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres el 20 d'octubre, només 4 dies abans del primer clàssic contra el Madrid a la Lliga. Els blaugranes finalment tancaran la fase de grups de la Champions contra el Como de Fàbregas el 27 de gener, també al Camp Nou.
2: 3CAT Info.
1: I tornant a la Lliga, derrota de l'Espanyol per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat a la tercera jornada del campionat. Barrenetxea va avançar els bascos al minut 4. Roberto va empatar pels blanquiblaus a la recta final del primer temps, però finalment Oscarsson va fer el 2-1 definitiu al minut 61. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, no va quedar content amb el seu equip.
3: El que no pot ser que més de la meitat de l'equip no guanyi en duels individuals. Que ens xoquin i caiguem, que siguem tan tous com hem sigut avui. Avui no hem competit al nivell nostre. Tot i així hem estat dins del partit, però és un partit millorable i torno a dir, hem d'agafar el ritme dels dos primers partits que hem tingut.
1: Després de 3 partits, l'Espanyol suma una victòria i 2 derrotes. La jornada d'ahir ens va deixar 2 resultats més. El Llevant 5, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. La tercera jornada continua avui amb 3 partits. El Madrid-Màlaga, a les 5 al Bernabéu, el Deportivo València a 8:15 a Riazor i el Celta Atlètic Club a 10:15 a Balaïdos. La jornada, evidentment, la tancarà demà l'Osasuna Getafe i també el Barça Rayo, que dèiem ahir, a 9:15 al Camp Nou. Mentrestant, a la segona divisió, primera victòria de la temporada del Girona i del Sabadell. El Girona va fer una demostració de força i va derrotar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Els gols dels gironins els van fer Justin, Fran Beltran, Esprilla amb un doblet i Isan. Quique Álvarez és el tècnic del Girona.
4: La victòria és una victòria, però sobretot jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és, a nivell moral, està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom.
1: El Sabadell, d'altra banda, va imposar-se a l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. El gol sabadellenc el va fer Nico Gioacchini al minut 8 del segon temps. Escoltem el tècnic vallesà Ferran Costa.
5: Busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
1: Aquest cap de setmana, per cert, ha començat també la Lliga Femenina. L'Espanyol va estrenar-se amb una derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Les basques van fer el gol de la victòria al temps afegit a la sortida d'un corna. Sara Monforte és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
6: Bueno, cruel, però sincerament merescut. Sap greu dir-ho, i jo ho he dit a les jugadores, crec que no han fet un bon partit, també està malament, no s'ha aparegut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc.
1: El Barça i el Badalona Weiman debuten avui. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. Mentrestant, en ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la vuitena etapa d'ahir entre Pozzuoli i Xaraco. Segons el comunicat mèdic del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar pel quiròfan. Pogacar, per tant, no podrà participar en el Mundial de Ruta de Ciclisme que es disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Ara el nou líder de la Vuelta és el mallorquí Enric Mas. El ciclista del Movistar té un minut d'avantatge respecte a l'eslové Primoz Roglic. Avui, novena etapa de 187 quilòmetres i 6 ports de muntanya entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana, també al País Valencià. Mentrestant, en motociclisme avui, a les 2 del migdia, es disputa la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Ahir Marc Márquez va guanyar la cursa sprint davant del seu germà Àlex i de Marco Bezzecchi, que sortia des de la pole. A la general, Márquez és tercer a 33 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. I també aquesta tarda, a 4:45, es disputa la final masculina del Mundial d'Hockey Herba entre la selecció espanyola, amb 12 jugadors catalans, i Alemanya. Ahir va disputar-se la final femenina. L'Argentina va proclamar-se campiona després de derrotar els Països Baixos per 3-1 als penals. I finalment, en futbol sala, el Barça és el nou campió de la Copa Catalunya. Ahir es va imposar a la final el CatGas Energia Santa Coloma. Ho va fer per al resultat de 4-6. Abans, les Corts va guanyar la final femenina contra el Rubí per 1-5. D'aquesta manera, ja tenim campió i campiona de la Copa Catalunya, el Barça i les Corts van guanyar ahir.

0: Bon dia a tothom. Són 8:45 del matí a Suïssa. Estem pendents d'aquest tiroteig que hi ha hagut durant una rave que ha deixat, segons l'últim balanç, una persona morta i 5 de ferides, algunes de les quals estarien greus, al municipi d'Àrau, molt a prop de Zúric. La policia té ara mateix en marxa una operació gran escala. Recomana a tothom que s'allunyi de la zona. Pendents també del que passa a Ceuta, on hi ha una certa tensió veïnal des de fa dies, també paràlisi assistencial i institucional, just un mes després de l'entrada massiva de 70.000 migrants. La ciutat autònoma està molt lluny encara de recuperar la normalitat, segons dades oficials, i encara 5.000 migrants en aquesta ciutat. I us estem explicant també que la patronal de les benzineres adverteix que cada vegada n'hi haurà més d'abandonades a les carreteres catalanes. L'alt cost que suposa desmantellar-les les acaba convertint en estacions de servei fantasma. Els alcaldes afectats reclamen la intervenció de l'Estat i també de la Generalitat per evitar-ho. Més enllà d'aquestes qüestions, també us explicarem als pròxims minuts com milloren les dades d'ús del català entre el personal que treballa a bars i restaurants a Barcelona. Segons una enquesta de l'Ajuntament, la meitat dels treballadors parla la nostra llengua i 3 de cada 4 l'entén. Ara us ho detallarem. I mirarem cap a l'univers, perquè aquest migdia hora catalana, cap a 2:45, la NASA llança el telescopi Roman, que ha d'investigar sobre alguns dels grans misteris de l'univers. Ens hi hem fixat perquè, més enllà del que hi vagi fer aquest telescopi, es dona el cas que és un dels pocs amb nom de dona. Us explicarem qui va ser Nancy Roman. Roger, i dels esports.
1: El Barça. Doncs explicarem que el Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo a la Lliga. Ja no hi serà Héctor Fort, que ha estat traspassat a la Reial Societat. Mentrestant, l'Espanyol ja ha jugat. Ahir va caure per 2-1 a Noeta, precisament contra la Reial Societat. Mentre segona, primeres victòries del Girona i el Sabadell contra les Palmes i l'Almeria, tots dos partits a casa.
0: Estem en l'últim cap de setmana d'agost, assolellat i calorós, amb algun núvol a la tarda a l'Alt Pirineu i Aran. La temperatura tornarà a arribar als 34 o 35 graus a Ponent i també a les comarques de Girona. Bé, doncs a Suïssa, pendents d'aquest tiroteig que hi ha hagut aquesta matinada durant una rave que ha deixat diversos ferits, la festa tenia lloc en un hipòdrom del municipi d'Àrau, molt a prop de Zúric. Ara, a aquesta hora, hi ha en marxa una operació policial a gran escala i ja s'ha obert una investigació per aclarir els fets. En aquest vídeo, que corre per les xarxes, se sent el moment dels trets.

0: Les autoritats recomanen a tothom que s'allunyi de la zona, però per ara no han donat més detall sobre els fets. Els mitjans suïssos expliquen que els trets han començat a les 3 de la matinada en una festa rave que cada any reuneix unes 3.500 persones. Tal com pronosticaven els sondejos, Islàndia està dividida sobre l'opció d'adherir-se a la Unió Europea. De moment, el no sembla que guanya per la mínima en el referèndum celebrat ahir per saber si els islandesos volen reprendre les negociacions amb Brussel·les. En el resultat provisional, amb més de la meitat dels vots escrutats, aquest no s'imposa amb menys de 2 punts percentuals de diferència. A falta del recompte final, sembla que Islàndia torna, doncs, a tancar la porta a entrar a la Unió Europea. Al centre del debat hi havia el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i també les amenaces de Donald Trump de quedar-se amb Groenlàndia. I Ceuta és lluny de recuperar la normalitat. Un mes després de l'entrada massiva de migrants, la ciutat autònoma viu una situació de saturació assistencial, també de crisi institucional i de molta crispació entre els veïns de Ceuta. La crònica des de Ceuta és de l'enviat especial de 3CAT Info, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
1: Pels carrers de Ceuta continuen havent-hi centenars de persones. Evidentment, la platja del Trampolín és la que més impacta, sobretot perquè hi ha aquestes barraques improvisades on estan vivint i dormint desenes de migrants. En aquest punt també és on es troba Creu Roja, que està repartint menjar i aigua i també doncs, atenent i curant les ferides d'algunes persones, però realment ho fan com poden, amb el mínim material possible i la imatge és bastant impactant en aquest sentit. Hem parlat també amb una de les persones que feien fila per recollir la bossa de menjar, una bossa de menjar que donen cada dia, una vegada al dia, i ens deia això.
2: La verdad, muy difícil. La calle un mes en el mar y mucho frío y no ayuda de nada y lamentar robar el teléfono y el dinero y ahora no tengo nada, solo comer en el Cruz Roja. Y todo el día tengo hambre, por eso quiero ayuda.
1: Per la ciutat hi ha 3 punts més d'acollida. Una és a Loma Colmenar, que és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa, on ara mateix hi dormen unes 1.200 persones, però realment per les voreres ahir vam anar i ja estan plenes de gent dormint al terra, doncs, que estan esperant poder entrar, perquè la idea doncs, és ampliar aquest espai. I els altres 2 punts són els que s'anomenen els punts segurs, que han estat, de fet, autoorganitzats pels veïns d'aquí de Ceuta. Al barri del Príncipe, per exemple, n'hi ha un on hi dormen totes les nenes i dones també, però ens diuen que després d'un mes doncs que ja els costa, que comencen a estar cansats. L'Ahmed, per exemple, és el president de l'Associació de Veïns del Príncipe.
3: Nosotros aquí no le podemos ofrecer muchas cosas, pero comida y seguridad seguro. Que nadie le vaya a hacer daño y que puedan comer sus 3 comidas al día. Ahora bien, que hemos visto que se ha dilatado mucho en el tiempo. Ya estamos cansados nosotros, están cansadas ellas. Las niñas con una incertidumbre muy grande que no saben lo que va a pasar con ellas.
1: La xifra oficial és que queden unes 5.000 persones aquí a Ceuta, això comptant adults i menors d'edat, però segons les ONGs locals i amb tota la gent amb qui hem parlat, aquesta xifra està lluny de la realitat i parlen que a la ciutat hi hauria entre 10.000 i unes 15.000 persones.
0: Gràcies, Marta. Bé, el govern espanyol continua atribuint aquest origen de l'entrada massiva a Ceuta a la força de convocatòria de les xarxes. Al llarg d'aquesta última setmana, i poc abans que ho faci el mateix Pedro Sánchez, els principals ministres de l'executiu han desfilat pel Congrés i, amb polèmica inclosa, han insistit que no tenien cap indici del que va acabar passant. Encara queden diversos interrogants per resoldre, que ara repassem amb l'Àlex Giral Robert.
4: Per la Moncloa, la llavor dels fets van ser 2 missatges falsos que van circular com la pólvora per les xarxes, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
5: Gestada i propulsada per una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas, instrumentalizada por una internacional reaccionaria.
6: Se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo, claramente manipuladas por agentes desestabilizadores.
7: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a 2 bulos.
4: I gairebé sempre amb bones paraules cap al Marroc han descartat que el país africà pogués estar al darrere d'aquesta convocatòria.
7: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas.
4: Ara bé, ministres com Margarita Robles han apuntat cap a l'omissió dels agents fronterers marroquins.
8: No me corresponde a mí hablar del país vecino. Sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
4: Precisament la titular de Defensa va protagonitzar a principis de setmana un xoc de versions amb el d'Interior, Fernando Grande Marroquín, Marlaska sobre la informació prèvia de l'assalt massiu que el CNI havia fet arribar al govern espanyol.
6: Esos funcionarios que están allí trasladan y dan cuenta de esa convocatoria para poder entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino.
9: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
4: La resta de ministres s'han anat alineant amb Marlaska, que divendres va aclarir que ell no ha volgut assenyalar mai el CNI pels fets de Ceuta.
10: En caso de haber tenido conocimiento de la extensión del alcance de ese riesgo, pues se habrían tomado evidentemente las medidas necesarias.
11: No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno.
9: Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información.
4: Amb tot, l'executiu espanyol treballa ara amb aquesta xifra.
9: Permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 personas migrantes.
4: I parla també de 1.500 menors identificats. Insisteixen que la prioritat és expulsar-los a tots.
12: Que se produzca el retorno de todos los migrantes y hacerlo dentro de los márgenes de la ley.
4: I això no serà ni fàcil ni ràpid, perquè recorden, s'ha d'analitzar cada cas individualment. Per tot plegat, no volen posar ni dates ni terminis. Amb aquest preludi de compareixences, serà Pedro Sánchez qui dijous prendrà la paraula al Congrés per abordar la crisi migratòria de Ceuta.
0: Cinc minuts i tres quarts de nou. Us ho expliquem avui a 3Cat Info. Catalunya Ràdio cada vegada té més gasolineres. Catalunya té cada vegada més gasolineres abandonades. Un sector en declivi que va deixant instal·lacions fantasma escampades després que les empreses explotadores les abandonin sense assumir-ne el desmantellament ni descontaminar el sòl. L'elevat cost del procés fa que pel cap baix i a falta d'un registre públic n'hi hagi una seixantena de tancades escampades per tot Catalunya. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. És una informació del David Àngela.
13: Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana de Benzineres, admet que el factor econòmic és determinant per abandonar aquestes instal·lacions.
14: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela val uns diners treure tot allò, és farratge que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
13: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat hi intervinguin. És el cas de Josep Ramon Ferran Balart, alcalde de les Borges Blanques.
15: És evident que els ajuntaments, els consells comarcals i menys els consells comarcals de comarca com les Garrigues, amb poc múscul administratiu, es poden fer càrrec de posar ordre a tot això d'aquí. Aquí, on hi hauria d'entrar també el govern de la Generalitat, la sensació que pot tenir la gent és d'impunitat. A mi, com a ciutadà, m'acaben demanant més del que em pertocaria. Sí, em demanen, òbviament, separar sense posar l'accent en aquest model productiu, i en canvi a altres, per exemple aquesta gasolinera o els que al seu moment la van fer, se'n poden sortir impunement, no?
13: El fenomen també afecta les grans ciutats. Per exemple, al barri del Poble Nou de Barcelona, i en un ràdio de 500 metres, n'hi ha 3 d'abandonades. Actualment a Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 gasolineres en funcionament.
0: 3 minuts i mig i 3 quarts. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i 3 quartes parts l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on 2 de cada 3 responsables dels establiments reclama més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i manipulació d'aliments. I on es fa constar també que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,4 euros i que només el 20% dels clients paga en efectiu. És una informació del Joan García.
16: ¿Qué le pongo?
17: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
16: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena, sin lactosa?
17: Sí, llet normal.
16: Vale, ahora le pongo.
18: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat de personal que té els negocis és de fora d'Europa. Els responsables dels establiments n'han parlat a 3Cat Info. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
19: Potser millor la llengua una mica, perquè molta gent és de fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I informació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser són 3 mesos i se'n van.
18: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
17: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Però, tio, no em deixis un forat a terra. Aviam si a poc a poc anem avançant tots una mica. I ara l'Ajuntament també ajuda una mica.
18: Segons l'estudi, a Barcelona un cafè costa 1,4 euros de mitjana. Una cervesa i un refresc solen valer uns 2 euros i mig. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
20: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Aquest migdia, hora catalana, la NASA llança el telescopi Roman. El seu objectiu és investigar sobre alguns dels grans misteris de l'univers, com ara l'energia fosca o els exoplanetes. Aquest observatori espacial rep el nom de la primera astrònoma que va ocupar una posició directiva dins l'Agència Espacial Nord-Americana. La Núria Har en repassa la carrera en aquest reportatge amb muntatge d'Albert Hodar.
21: Els telescopis tenen sovint noms d'home, el Hubble o el James Webb, però avui la NASA fa justícia amb el telescopi Nancy Grace Roman, tota una pionera enamorada de l'univers que es va convertir en la primera astrònoma en cap de l'agència.
22: Crec que sempre he sigut curiosa i només volia satisfer la meva curiositat, i l'astronomia en particular era un tema sobre el qual volia aprendre més coses. La culpa és de la meva mare, perquè em treia a passejar i m'ensenyava les constel·lacions, les aurores boreals i coses així. Em fascinava.
21: En aquesta entrevista amb la NASA, la doctora Nancy Roman explica com va créixer en un món sense referents, on ella acostumava a ser l'única dona.
22: No pensava que pogués arribar a tenir una plaça permanent com a investigadora en astronomia. Mirava al meu voltant i crec que només hi havia una altra dona astrònoma en plaça permanent en tot el país. No vaig rebre cap tipus d'ànims. Des del principi em van dir que les dones no podien ser científiques.
21: Nascuda als anys 20 a Nashville, la capital de Tennessee, es va llicenciar i doctorar en astronomia malgrat les adversitats que va trobar des de l'inici de la seva carrera.
22: El meu professor de tesi va ser una persona de qui sovint no vaig rebre el suport que esperava. Hi va haver un període de 6 mesos en què no em va dirigir la paraula, ni tan sols quan el saludava pel passadís. No volia tenir res a veure amb mi.
21: Però un dels seus descobriments li va donar prestigi dins de la comunitat científica plena d'homes que se la va començar a mirar amb uns altres ulls.
22: El primer estímul que vaig rebre va ser a tercer de carrera, quan el cap del Departament de Física se'm va acostar un dia al laboratori i em va dir: saps, normalment intento dissuadir les dones d'estudiar física, però crec que potser tu ho podries aconseguir.
23: Maybe. You might make it.
21: Sempre optimista, fins a la seva mort, el dia de Nadal de fa 8 anys, va mantenir l'esperança que el món fos una mica més just del que havia estat amb ella.
22: M'alegra que ara les dones puguin accedir a llocs de responsabilitat i que ja no se sentin tan desanimades com em va passar a mi. Però crec que hi ha dues coses que m'agradaria que canviessin. Una són els salaris, i l'altra és que m'agradaria veure més dones en posicions directives.
23: Women. Across the ranks.
21: Avui la NASA llança un telescopi que honora el seu nom, el Roman, el Nancy Grace Roman.
0: Passa ja un minut de 8:45 del matí.
20: El temps.
0: Previsió del Tomàs Molina.
24: L'últim cap de setmana del mes d'agost es presenta tranquil, marcat pel sol, amb alguna nuvolada potser a la tarda que creixerà en àrees del Pirineu, sobretot el Pirineu Occidental, l'Aran, les zones altes del Pallars Sobirà, en principi sense precipitació i amb temperatura amb tendència a pujar respecte a la d'avui, amb màximes que tornaran a arribar fins als 34-35 a les comarques de Ponent, també 33-34 a bona part de les comarques gironines i del centre del país. Una setmana, la setmana vinent, dilluns, l'últim dia d'agost, també assolellat en conjunt, però ja amb alguns intervals en núvols al matí en punts de la Costa Daurada, nuvolades al Pirineu que poden donar al vespre ja algun ruixat en punts del Pirineu Oriental. Dimarts, entre dimarts i dimecres, de fet, hi haurà intervals en núvols, al matí amb més sol, a la tarda amb nuvolades que guanyaran terreny i que tornaran a donar ruixats, sobretot en àrees del Pirineu, amb temperatura potser una miqueta més baixa, especialment al Pirineu, però amb tendència a pujar en la resta de la setmana. Sembla que la setmana vinent tornarà a ser una setmana força calorosa.
20: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara us parlem dels còmics, que poden ser una eina ideal per parlar de molts temes com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda al seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i de divulgació. Us ho expliquem amb la Valèria Guareda.
1: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
2: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls amb gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
1: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
2: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viaje del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'una estedat, d'ajudar els altres.
1: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
2: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que et puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
1: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
0: I del còmic a la música, perquè hi ha una paradoxa que coneixen molt bé els qui viuen la música des de dins, i és que les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre, Clàudia Roses. Com
3: el
0: dius,
3: em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
5: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pots dir que
3: no. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
7: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Yang Rajola.
25: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren del que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
26: Artistes grans, que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment. moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
0: I encara abans dels esports anirem cap a Perpinyà, on hi ha en marxa la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs, que són testimonis directes del que passa al món. Laura Bertran.
4: Fins al 13 de setembre, Perpinyà es converteix en la capital mundial del fotoperiodisme i això permet allargar la temporada turística amb exposicions gratuïtes. Des del primer dia, el Visa per la Imatge rep milers de persones, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
6: Venim cada any perquè jo crec que és una de les exposicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
8: O sigui, et vola, et sap una miqueta, vaig descobrint, pinzellades, són pinzellades. I després vens aquí i ja doncs, et deixes emportar.
4: Des de l'organització sempre s'han implicat en la defensa de la professió i en la lluita contra la desinformació. Aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la IA generativa. Més enllà de les exposicions es poden seguir activitats diverses. Taules rodones temàtiques, trobades professionals, projeccions nocturnes i el lliurament dels premis Visa d'Or.
0: Esports. Fins les 9, Roger Nau, bon dia de nou.
18: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo al Camp Nou. El tècnic Hansi Flick, que ahir ja va comptar amb tots els jugadors disponibles del primer equip, a les 12 farà també la roda de premsa prèvia al partit de demà, que començarà a 9:45 del vespre. Ja no hi serà, evidentment, Héctor Fort. El club blaugrana ahir ja va fer oficial el traspàs del lateral a la Reial Societat. El Barça ingressarà uns 8 milions d'euros i es reserva una opció de recompra, a més del percentatge d'una hipotètica futura venda. Héctor Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i se n'acomiada després de jugar cedit la temporada passada a l'Elx.
20: 3CAT Info.
18: I mentrestant, derrota de l'Espanyol per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat a la tercera jornada del campionat de Lliga. Barreneche va avançar als bascos al minut 4. Roberto va empatar pels blanquiblaus a la recta final de la primera part, però finalment Oscarsson va fer el 2-1 definitiu al minut 61. Manolo González és el tècnic blanquiblau.
9: El que no pot ser que més de la meitat de l'equip no guanyem duels individuals. Que ens xoquin i caiguem, que siguem tan tous com hem sigut avui. Avui no hem competit al nivell nostre. Tot i així hem estat dins del partit, però és un partit millorable i torno a dir, hem d'agafar el ritme dels dos primers partits que hem tingut.
18: Després de tres partits, l'Espanyol suma una victòria i dues derrotes. La jornada d'ahir ens va deixar dos marcadors més, el Llevant 5, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. La jornada continua avui amb tres partits, el Madrid-Màlaga, a les 5 al Bernabéu, el Deportivo València a 7:45 a Riazor i el Celta Atlètic Club a 10:15 a Balaïdos. La jornada es tancarà demà amb l'Osasuna amb el Getafe i també, evidentment, amb el Barça-Rayo a 9:45 al Camp Nou. Mentrestant, a la segona divisió, primera victòria de la temporada del Girona i del Sabadell. El Girona va fer una demostració de força i va derrotar Les Palmes per 5-2 a Montilivi. Els gols dels gironins els van fer Justin, Fran Beltran, Esprilla per partida doble i també Ethan, el vigolejador, Esprilla, satisfet als mitjans de la Lliga.
10: Feliz porque necesitamos la victoria y bueno, gracias a Dios se dio en casa con toda la afición. Así que bueno, le doy gracias a Dios por los goles y también por la victoria. Así que bueno, a seguir.
18: I com dèiem, el Sabadell va imposar-se contra l'Almeria, en aquest cas per 1-0, en el seu retorn a la nova Creu Alta en partit de segona. El gol del Sabadell el va fer Nico Gioacchini al minut 8 del segon temps. Escoltem el tècnic vallesà, Ferran Costa.
11: És molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius.
18: I encara en futbol, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol va estrenar-se amb una derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Les basques van fer el gol de la victòria al temps afegit a la sortida d'un corna. Mentrestant, el Barça i el Badalona Women debuten avui. Les badalorines visitaran a les 12 del migdia el camp de l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. Pere Romeu és el tècnic blaugrana parlant del rival.
12: Partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador d'aquí al Barça, un
13: Tenerife, que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, un equip que, com tu bé dius, ha fet bones incorporacions que segur que li donaran un punt competitiu i de qualitat molt alt.
18: I en ciclisme, Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la vuitena etapa d'ahir entre Puçol i Xeraco. Segons el comunicat mèdic del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura en desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar pel quiròfan. Pogačar, per tant, no podrà participar al Mundial de Ruta de Ciclisme que es disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal, al Canadà. Ara el nou líder de la Vuelta és el mallorquí Enric Mas. El ciclista del Movistar té un minut d'avantatge respecte a l'eslové Primoz Roglic. Avui, novena etapa de 187 quilòmetres i 6 ports de muntanya entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana, al País Valencià. Mentrestant, avui també en motociclisme, a les dues del migdia, es disputa la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó, de MotoGP. Com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Ahir, Marc Márquez va guanyar la cursa sprint davant del seu germà Àlex i de Marco Bezzecchi, que sortia des de la pole. El gran dels Márquez, a DAZN.
14: Hay los puntos estos de arriesgar. Hoy ha habido la primera curva, que ha arriesgado. El riesgo ha sido alto. Mañana veremos. Si lo siento, volveré a ir para dentro. Entonces, si no, pues me lo pensaré un poquito más, porque la carrera es más larga, pero hay momentos de la carrera donde hay que arriesgar, donde hay que sacar un poquito más.
18: I també aquesta tarda, a 4:45, es disputa la final masculina del Mundial d'Hoquei Herba amb la selecció espanyola, amb 12 jugadors catalans. Jugaran contra Alemanya. Ahir l'Argentina va guanyar la final femenina després de vèncer els Països Baixos per 3-1 i els penals. Mentrestant, a Nova York, avui comença l'Open dels Estats Units de tennis. És el quart gran slam de la temporada, que aixeca el taló sense un favorit clar. Sinner, el número 1 del món, és baixa per lesió i Alcaraz, el vigent campió, reapareix, però després de 4 mesos lesionat. Qui ja ha debut avui aquesta matinada és Novak Djokovic. Acabem amb un últim punt per dir que el Barça és el nou campió de la Copa Catalunya de futbol sala. A la final es va imposar el CatGas Energia Santa Coloma per 4-6. Les Corts va guanyar la final femenina contra el Rubí per 1-5.
15: Són les 9. Benvinguts al suplement d'estiu.
16: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Diumenge 30 d'agost del 2026. Esperit de cap de setmana, aquest estiu, ha estat una conversa de sobretaula amb la mare dels millors cuiners del món.
2: Quan vaig tenir els nens, tenia Joan i en Josep, només demanava al senyor, li demanava, sisplau, que n'hi hagi un que sigui cuiner, només un. Perquè quan en Joan me va dir que volia ser cuiner, però no com jo, dic, però quantes cuines tenim aquí?
1: Esperit de diumenge, els calamars a la Romana de la Montserrat Fontaner, la mare del germà Roca, i esperit d'estiu, els viatges on ens han transportat la Rosa Rodon i Antoni Padilla.
3: Però llavors hi ha búnkers també gegants, i és com entrar a la Guerra Freda, un paisatge apocalíptic, humitat, fred...
4: Bueno, sembla com un escape room superrealista.
1: O els concerts que mai no viurem, però que aquest agost hem fet una mica més possibles gràcies al nostre prescriptor musical de confiança, el Luis Hidalgo.
5: Hi ha cròniques que diuen que es va acomiadar educadament, hi ha cròniques que diuen que no es va acomiadar, però el cas és que va arribar al camerino, en allà diuen que va dir aneu-vos a la merda, i llavors es va retirar. Mai més va tornar a pujar a l'escenari.
1: Estiu també és emocionar-se amb la història de la doctora Pinart i el doctor Trilla. Recordes el moment exacte en què vas dir jo vull estudiar Medicina?
6: Sí. Recordo el moment en què em van donar l'alta. Vaig sortir de l'hospital, em va tocar l'aire fresc del carrer i el sol, i va ser jo vull tornar a aquest hospital i ser metge i ajudar els nens.
1: O amb la Carme Lluís confessant-nos què se sent quan és testimoni d'un eclipsi de sol.
7: No hi ha paraules, no hi ha escriptura, no em val cap article. L'il·lusió més gran de la meva vida, la natura me l'ha ofert.
1: També fan diumenge, encara que una mica més fosc, les reflexions del doctor Narcís Verdalet disseccionant els crims escrits per en Gil Prat sobre Roca.
8: Crucificatio, degolatio, empalatio, esquarteratio i esperca la cinquena, el donato a feres.
1: És molt d'estiu visitar el Museu Eròtic i fer pujar, encara més, els termòmetres.
9: I el Kama Sutra català és un gran desconegut. I també hi ha una part en la que es parla de seducció, però fixa't que fins i tot es parla de l'orgasme femení i estem a l'Europa medieval.
1: I entre nits tòrrides, festiu, treure els draps bruts dels personatges més coneguts d'aquí i d'allà.
10: Llavors...
1: Quin creieu que és l'episodi més fosc de tots els que tenen el seu currículum al rei emèrit?
11: Els barrils de petroli. Home, i tant. Això, mira, que ell si, tinc, i em permetreu aquesta expressió, però tinc el pito brut. Això m'és igual a mi.
1: Avui acomiadem aquest suplement d'estiu. L'han fet possible la Sònia Deulofeu, l'Eva Catalán, la Marta Ferrer, l'Albert Postils i en Xavi Llaurador, amb l'equip d'informatius també de Catalunya Ràdio, i sobretot vosaltres a l'altra banda, gràcies per ser-hi. I també l'ha fet possible en Roger Escapa, que a partir de dissabte que ve es torna a posar al capdavant un any més del suplement. De seguida el tindrem aquí per donar-nos tots els detalls de la nova temporada. Nosaltres tindrem temps d'un últim artista que puja a l'escenari de la mà del Luis Hidalgo, també d'un últim s'ha escrit un crim, d'una darrera conversa amb Jordi Fernández, el primer entrenador català de l'NBA, i ens acomiadarem celebrant els 15 anys del musical Cop de Rock amb el seu autor i director Joan Lluís Bozzo i els actors Jofre Bertolet i Elisabet Molet. Som al suplement i a l'estiu no ens ha faltat l'esperit de cap de setmana.

0: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: Tomàs Molina, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: En aquest últim diumenge d'agost, per tant, segur que últim dia de vacances també per molts, el sol què, ens permetrà aprofitar-lo o no?
2: I tant que sí. A més, és un sol amb un cel blau. S'ha anat ja aquella pols en suspensió que teníem de dies enrere. Avui un dia tranquil, un dia de sol, un dia ja més calorós. Avui les màximes s'enfilaran fins als 34-35 a les comarques de Ponent, també a l'interior de les comarques gironines. Per tant, serà un dia, malgrat que sigui l'últim dia d'agost, d'aquest últim cap de setmana d'agost, doncs serà una setmana aquesta que comença de temperatures altes i poca cosa més. És anar a la platja, anar a la muntanya, allà on es vulgui. Demà tornen els ruixats a la tarda en àrees del Pirineu Oriental i dimecres hi haurà també una situació d'inestabilitat. Però en conjunt, els propers dies tornarem a parlar de calor amb màximes un altre cop per sobre dels 30-35 graus a bona part del país.
1: Tomàs Molina, moltes gràcies.
2: Tingueu bon dia.
1: Els titulars del diumenge. Amb la mirada posada a Ceuta, lluny de recuperar la normalitat un mes després de l'entrada massiva de migrants, la ciutat autònoma viu una situació de saturació assistencial, tensió veïnal i crisi institucional. I és que, segons dades del govern espanyol, encara hi ha poc més de 5.000 migrants a Ceuta, 3.800 dels quals estan en allotjaments temporals. A aquesta hora podem saludar la nostra enviada especial a Ceuta, la Marta Viana. Marta, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia, Marina.
1: Quina és la situació ara mateix a Ceuta, un mes després d'aquesta arribada dels migrants? I també quina és la màxima prioritat que hi ha damunt la taula en aquests moments?
3: Doncs us hem de dir que pels carrers de Ceuta hi continua havent-hi moltíssima gent. Hi ha gent per tot arreu. Les xifres oficials, com tu deies, parlen de 5.000 persones, però ahir quan vam arribar ja vam començar a parlar amb la gent d'aquí, les ONGs locals, i ells parlen de que encara hi hauria aquí per la ciutat unes 10.000 o 15.000 persones, per tant, gairebé el triple de gent. Evidentment, la platja del Trampolín és la imatge doncs, que més impacte, tant per les barraques aquestes no improvisades que hem vist amb moltes fotografies. En aquest punt també és on hi ha la Creu Roja, que està repartint menjar aigua i aigua. Són unes 4.000 reaccions al dia les que donen, i també el que fan doncs, és atendre i curar totes les ferides d'aquestes persones migrants. Però us hem de dir que Creu Roja treballa com pot, amb un mínim material possible. És tot bastant rudimentari. De fet, ahir quan vam baixar a la platja del Trampolín, doncs hi havia una taula de càmping, perquè us ho imagineu, i allà doncs, a sobre hi havia totes les venes i tot el material que necessitava la Creu Roja, no? Però vull dir que no tenen cap mena de carpa, per exemple, on puguin atendre amb unes condicions una mica més bones. Hi ha moltíssima gent doncs, que fa cua per poder menjar aquestes reaccions que us deia que dona la Creu Roja, i un d'ells, per exemple, és un noi que ens vam trobar a la cua que estava esperant.
4: La verdad, muy difícil. La calle un mes en el mar y mucho frío. Y no ayuda de nada, y lamenté robar el teléfono y el dinero, y ahora no tengo nada, solo comer en el Cruz Roja, y todo el día tengo hambre, por eso quiero ayuda.
3: A la ciutat, Marina, hi ha tres punts més d'acollida, aquests espais temporals que comentaves. Un d'ells és a Loma Colmenar, que és on el govern hi va instal·lar una carpa. Ara mateix estan dormint unes 1.200 persones, però ahir també al vespre passejàvem per allà i veiem com les voreres, a banda i banda, doncs, estaven plenes de gent, moltíssimes centenars de persones que estan allà mig dormint, estirats al terra, esperant poder entrar en aquest espai. Per tant, són uns espais que, en principi, el govern espanyol té intenció d'ampliar, però de moment això no està passant. I després sí que hi ha dos punts més, que són els que s'anomenen punts segurs, que són, de fet, els que han autoorganitzat els veïns d'aquí de Ceuta, sobretot el barri del Príncipe, on, per exemple, doncs, estan acollint moltes nenes i moltes dones perquè no dormin tots junts a la platja del Trampolín. Però, bàsicament, jo et diria ara que la màxima prioritat és reubicar tota aquesta gent que encara dorm pel carrer i poder-les atendre amb unes condicions una mica mica més dignes.
1: I es parla d'aquest termini, o com a mínim és el que defensava la ministra de Sanitat, Mònica García, un màxim de 3 setmanes per poder completar els reallotjaments. No sé si des d'allà, però es veu que aquest termini, aquestes 3 setmanes, és o no és viable.
3: Clar, ells això ho veuen molt, molt lluny. Sí que ens diuen, per exemple, parlàvem ahir amb la gent del Príncipe, amb l'Ahmed, que és el president de l'Associació de Veïns del Príncipe, i ens deia que nosaltres no som professionals, no tenim les eines, però tot això ja s'està allargant i no sabem gaire com fer-ho.
5: Nosotros aquí no le podemos ofrecer muchas cosas, pero comida y seguridad seguro. Que nadie le vaya a hacer daño y que puedan comer sus 3 comidas al día. Ahora bien, que hemos visto que se ha dilatado mucho en el tiempo, ya estamos cansados nosotros, están cansados ellas, las niñas con una incertidumbre muy grande que no saben lo que va a pasar con ellas.
3: Clar, la situació realment és crítica perquè ja us dic que hi ha moltíssima, moltíssima gent dormint al carrer, i aquest termini que s'ha posat 2-3 setmanes al govern espanyol doncs, per reubicar tota aquesta gent i que no hi hagi aquestes imatges de gent dormint al carrer, doncs tenen molta feina per endavant, sens dubte.
1: I mentrestant, Marta, els ànims entre els veïns de Ceuta, perquè ens fem ressò també d'aquestes manifestacions, l'última i pacífica, però hem sentit a parlar també d'aquesta anomenada Armada de la Solidaritat, que no sé si també ens pots fer una mica un retrat de qui són, de com tenen també previst fer-se sentir ells i una mica l'estat d'ànim en general quin és.
3: Aquesta Armada de Solidaritat, ahir van arribar unes primeres embarcacions. Això és una flotilla que s'ha organitzat. És una flotilla que arriba des d'Andalusia i la idea és que vinguin aquí a Ceuta i vagin doncs, fent com una mena de recorregut per les diverses platges d'aquí de Ceuta. Ahir en van arribar una 30, estaven ubicats ara mateix al port esportiu d'aquí de Ceuta. Avui la idea, a partir de les 11 del matí, és 11:45, perdoneu, és quan comença aquesta ruta, amb una 60 d'embarcacions, que són totes les que s'esperen aquí, bàsicament per donar suport a la població de Ceuta. Molts d'ells, ja ho hem anat veient aquests dies, rebutgen frontalment aquesta arribada de migrants. Hem de dir també que això és una part, no és tota la població de Ceuta, també hi ha molta altra doncs, que està abocada i volcada per ajudar la gent, però veurem aquesta gent doncs, si acaben fent soroll o no. Hem vist les imatges les últimes setmanes, hi ha hagut molta violència. És veritat que les últimes manifestacions no n'hi ha hagut tanta. Veurem què passa durant el dia d'avui. I també el que tu deies, hi ha aquesta manifestació ahir, en principi era una asseguda pacífica, després es va acabar convertint en una manifestació, però nosaltres, per exemple, ens la vam trobar per aquí al centre de Ceuta i no arribava a les 100 persones. Vull dir que potser tot això també es va rebaixant com a mínim pel que fa a aquesta violència que hem vist els últims dies.
1: Doncs ho seguirem, Marta. Havien enviat especial a Ceuta en tota l'última hora. Moltes gràcies, abraçada ben forta. Micròfons oberts també per qualsevol novetat.
3: Molt bé, fins ara, gràcies.
1: I en plana internacional estem molt pendents de Suïssa, on un tiroteig durant una rave ha deixat diversos ferits. La festa tenia lloc en un hipòdrom del municipi d'Arau, a prop de Zúric. A aquesta hora hi ha en marxa una operació policial a gran escala i ja s'ha obert una investigació per aclarir els fets. En aquest vídeo que corre per xarxa se sent el moment dels trets. Les autoritats recomanen a tothom que s'allunyi de la zona, però per ara no han donat més detalls sobre els fets. El suplement d'estiu que un dia més també mira cap al Tibet, i és que una nova esllavissada ha format un llac a la zona del desastre que ha obligat els equips de rescat a desplaçar-se. El motiu és que l'acumulació d'aigua posa en perill les persones que treballen sobre el terreny. L'últim balanç de víctimes ja supera els 750 morts i els 3.000 desapareguts, però el rescat en vida d'una nena de 6 anys que portava 60 hores sota la runa aporta optimisme als equips de rescat. L'Organització Mundial de la Salut i l'Exèrcit Nepalès han enviat subministraments a les persones atrapades a les zones afectades per les inundacions. I la crònica internacional també passa per Veneçuela, i és que la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha sortit al pas de les crítiques per l'acord petrolier amb els Estats Units en un

en què es van veure afectats 3 vehicles i que va deixar 9 ferits, un dels quals crítics. La policia va detenir 2 dels ocupants del vehicle que circulava en contradirecció i que va provocar la topada, i una tercera persona que va fugir. I avui, en plana cultural, jornada marcada en vermell al calendari casteller. Aquest migdia, Vilafranca del Penedès donarà el tret de sortida a la Diada de Sant Fèlix, que reuneix les 4 millors colles del moment, la Colla Vella i la Colla Jove Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona, totes 4 disposades a superar els seus límits de la temporada. I si avui pareu per Figueres... Avui la capital de l'Alt Empordà tanca el Festival Acústic amb un parell de concerts a la Rambla a les 7 de la tarda i actua un clàssic, Locomia, i a les 8 del vespre,

0: Avui se celebra l'últim concert de la Schubertíada de Vilabertran amb el quartet Casals i la soprano Julian Vans. I en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça ja només pensa en el Rayo Vallecano.
1: Sí, l'equip blaugrana farà aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà al vespre al Camp Nou i a les 12 Hansi Flick compareixerà en roda de premsa. El Barça ahir ja va fer oficial el traspàs d'Héctor Fort a la Reial Societat. El Barça ingressarà uns 8 milions d'euros i es reserva una opció de recompra a més d'un percentatge d'una hipotètica futura venda.
0: I el Barça, per cert, que ja sap quin serà el seu calendari a la fase de grups de la Champions.
1: Sí, debutarà d'aquí 10 dies, el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord. El calendari també destaca la visita al Parc dels Prínceps a París contra el PSG de Luis Enrique, Dembélé i Ferran Torres, el 20 d'octubre, només 4 dies abans del primer clàssic a la Lliga contra el Madrid. Els blaugrana finalment tancaran la fase de grups, el Camp Nou contra el Como el 27 de gener.
0: I tornant a la Lliga, segona derrota de l'Espanyol.
1: Sí, per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat. Manolo González, el tècnic blanquiblau, molt crític amb l'equip.
2: El que no pot ser que més de la meitat de l'equip no guanyem duels individuals. Que ens xoquin i caiguem, que siguem tan tous com ha sigut avui. Avui no hem competit al nivell nostre. Tot i així hem estat dins del partit, però és un partit millorable i torno a dir, hem d'agafar el ritme dels dos primers partits que hem tingut.
1: Més fortuna van tenir el Girona i el Sabadell a segona. Tots dos equips van sumar la seva primera victòria, el Sabadell per 1-0 contra l'Almeria i el Girona per 5-2 contra les Palmes.
0: I avui s'estrena a la Lliga el Barça femení.
1: Sí, també el Badalona Women. Les blaugranes rebran el Tenerife i el Johan Cruyff a les 7 de la tarda i les badalonines visiten l'Atlètic Club a les 12 del migdia. Ahir ja es va estrenar l'Espanyol amb derrota per 1-0 al camp de l'Eibar.
0: Al marge del futbol, la notícia del cap de setmana és la caiguda de Tadej Pogačar a la Vuelta.
1: Sí, que ha hagut d'abandonar per una caiguda, com diem, a l'etapa d'ahir. L'eslovè té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i també una fractura de desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar pel quiròfan. Ara el nou líder de la Vuelta és el mallorquí Enric Mas.
0: I la jornada d'avui diumenge estarà marcada també pel motor.
1: Sí, a les dues començarà la cursa llarga del Gran Premi d'Aragó, de MotoGP. Marc Márquez, que ahir va guanyar la cursa sprint, sortirà segon, darrere Bezzecchi. Mentrestant, als Estats Units, a les 3 hores nostra, es reprendrà la primera de les dues curses del Gran Premi de Milwaukee de l'IndyCar. Àlex Palou és el líder i pot certificar el seu cinquè títol.
0: I també estarem atent, Roger, a l'hoquei i al tennis.
1: Aquesta tarda es disputa la final masculina del Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola, amb 12 catalans, busca el títol contra Alemanya. I finalment, a Nova York, avui comença l'Obert dels Estats Units. De tennis, segurament el gran slam més incert dels últims anys. Sinner és baixa per lesió i Alcaraz reapareix, però després de 4 mesos lesionat.
0: Gràcies, Roger. Marta Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui pendents de Suïssa amb aquest tiroteig que us expliquem durant una rave que deixa una persona morta i també 5 ferits, alguns de gravetat. Per tant, estarem molt atents també com avanci aquesta notícia que ens arriba de matinada des de Suïssa. Més enllà d'això, Marta, el quiosc, els diaris, òbviament, no se'n fan encara ressò. El repassem perquè la portada del periòdico és per a una entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: I el titular, l'educació requereix una reflexió a fons i més recursos. Tot plegat acompanyat d'una fotografia del president que ocupa pràcticament tota la plana. I just a sota llegim, Espanya va renunciar a utilitzar un escut digital per evitar l'assalt a Ceuta. A La Vanguardia la cosa va d'aniversaris. Pikachu, bufa espelmes, celebren els 30 anys d'èxit del videojoc de Pokémon. A sota, protagonisme també per Ceuta, diuen, la crisi de Ceuta es manté oberta en canal un mes després. I fotografia per Tadej Pogačar, que ara ho dèiem, va caure al

0: la Vuelta. I a l'Ara també posen el focus en la crisi migratòria. Llegeixo: l'ambient enverinat s'apodera de la crisi de Ceuta un mes després. Però pràcticament tota la portada és per un tema sobre intel·ligència artificial, diuen, submergits en la IA. I ho il·lustren amb una fotografia d'un bussejador amb escafandre sobre un fons de zeros i uns.
1: I els diaris que s'editen a Madrid, poca varietat també. Pràcticament tots se centren en aquest aniversari de la crisi migratòria a Ceuta.
0: El País titula: Ceuta, ciutat trencada. A El Mundo diuen: la paràlisi de Sánchez enfonsa Espanya en una crisi d'estat. I l'ABC: Ceuta destapa la ineficàcia dels ministeris ideològics. Això sí, després ressalten notícies diferents. Fotografia per a Pogacar a El Mundo i també al País. I a l'ABC: familiars i amics acomiaden al Nepal un jove mort en la riuada de dimecres.
1: I fullegem també la premsa internacional. Avui molts articles posen el focus en les seqüeles de les desastroses riuades al Nepal.
0: El The Guardian britànic recull en un testimoni, diuen, tot el seu poble ha desaparegut. La cerca desesperada de supervivents a l'hospital de Katmandú. Al New York Times expliquen: al Nepal, els equips de rescat han perforat túnels per intentar trobar 900 treballadors desapareguts. I encara als Estats Units, el Washington Post posa el focus en el president del país. Diuen: Trump va lluar els preus baixos de Freedom Fuel, però un proveïdor diu que no es va pagar una part de la benzina. I a Le Monde, protagonisme pel canvi climàtic, es pregunten: els desastres climàtics de l'estiu del 2026 canviaran els comportaments i les polítiques a França?
1: Albert Pustils, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui Deco, que és un dels protagonistes a les portades dels diaris esportius.
2: Mercat d'Or titula l'Esport, que explica que el Barça està a punt de tancar el millor mercat en quant a sortides des que Laporta va arribar a la presidència el 2021, més de 100 milions en vendes. Mundo Deportivo elogia la polivalència de la plantilla blaugrana. Barça multiús, llegim el titular, acompanyat d'una imatge d'Eric García, Rafinha i Gordon.
1: I a Madrid, aquesta esfereïdora imatge de l'accident del ciclista Tadej Pogacar és un dels protagonistes de la portada, Albert.
2: La de l'As, concretament, que el mostra estès en una llitera i tapat amb una manta fins al cap. Quin mal, exclama el titular, i és que l'eslové haurà d'operar-se de la clavícula i d'una vèrtebra trencada. I el marca, el focus són per Mourinho. Ho tenim tot per ser cada vegada millors, ha dit el portuguès en la prèvia del partit que juga avui el Madrid a partir de les 5 contra el Màlaga.
1: I avui no llegireu a cap portada de diari. Un reportatge sobre la misofonia, una patologia que afecta el 20% de la població.
2: I que suposa patir episodis d'ira o rebuig visceral que se senten quan se senten sons quotidians que solen passar desapercebuts per la majoria, com ara respirar, mastegar o sentir certes paraules. Se'n fan ressò avui al periòdico, on expliquen que les persones que pateixen aquesta aflicció tenen determinades zones del cervell hiperactivades. Així, hi ha gent que no pot suportar les passes del veí de dalt i fins i tot li ha demanat canviar de calçat, i d'altres a qui els molesta el badall d'un company de feina. En definitiva, una condició que de moment no té una solució clara i que en els casos més extrems pot comportar un greu deteriorament de la vida social, acadèmica o laboral.
3: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: I a les 9:23... traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
4: Hola, Marina. Dites populars, refranys, proverbis, aforismes, frases fetes. Semblen el mateix, però cadascun té la seva personalitat, com en un grup d'amics. Vine, vine, que te'ls presento. Una dita és una sentència, una opinió, que expressa maneres de ser i comportar-se fruit de l'experiència de la tradició. Seria l'amic, el cunyat aquell que sempre comenta l'ambient, que no et dona cap lliçó profunda, però que et descriu una situació amb gràcia. Per Sant Joan el primer bany, com més serem, més riurem. A l'estiu tota cuca viu, de mica en mica s'omple la pica. El refrany, a canvi, és una frase sentenciosa que expressa un pensament a manera de judici i normalment relaciona dues idees amb un advertiment implícit. Vaja, els consells que et donarien generacions anteriors si poguessis fer una trucada, una videotrucada. Seria l'equivalent del saberut del grup. Ei, qui no vulgui pols que no vagi a l'era. A la taula i al llit, el primer crit, eh? Sobretot, no diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat. Un proverbi és breu i concís i expressa una veritat moral o una ensenyança general i reflexiva. Pretén transmetre una saviesa més profunda, eh? Si no saps on vas, torna per saber d'on vens. Seria l'amic més set ciències, sobretot. Quan torna de l'Erasmus, allò que té un aire més internacional i culte. Un aforisme és una frase enginyosa, normalment d'autoconegut, que conté una norma científica, filosòfica o moral. Seria l'amic hipster intel·lectual, sempre breu, profund, dramàtic i a sobre famós. Fes la pau i no la guerra. Una frase feta és una frase que l'ús ha fixat i el significat de la qual no pot ser deduït del significat dels seus components. És el showman de la colla, eh? Aquell amic exagerat i simpàtic. No hi busquis el significat literal, a treure foc pels queixals, a remenar les cireres, a estar tocat del bolet o a donar gat per llebre. Jo no sé quin de tot seria. Només sé que la persona que és curiosa té un refrany per cada cosa. I si ho prefereixes, jo tinc un refrany per cada dia de l'any.
3: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.
0: Això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del diumenge 30 d'agost del 2026. Un mateix 30 d'agost, però del 2003, a les festes majors de Catalunya es ballava el que seria l'últim disc de Dus Minguet. Go! Les nits són son, rima llençó. I no era precisament Dus Minguet el que sonava a la Moncloa, on aquell mateix 30 d'agost es va filtrar que Mariano Rajoy seria el successor de José María Aznar com a candidat a la presidència a les properes eleccions generals. I així se'n va fer ressò TV3.
5: Rajoy, Rato, Mayor Oreja i Arenas han dinat aquest migdia convidats per Aznar al Palau de la Moncloa. I a les 3 de la tarda s'ha fet la filtració sobre qui serà el successor. L'últim acte públic de Rajoy va tenir lloc ahir, quan va comparèixer com a portaveu del govern després de la primera reunió del Consell de Ministres del nou curs.
0: Mariano te ha tocado, es comenta que li va dir Aznar. Després de la derrota a les eleccions del març del 2004, Rajoy es va convertir en líder de l'oposició fins aquell 2011, en què llavors hi va passar a ser president. Els del suplement ens hi estarem fins les 12. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des del carrer Gènova de Madrid, des de la kitchen de casa vostra o des de casa del veí, que és qui escull l'alcalde.
3: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: Falten 3 minuts per 2:15 del matí. I aquestes últimes hores us hem anat explicant aquí a l'antena de Catalunya Ràdio que una veïna del Port de la Selva ha denunciat davant el síndic de Greuges l'actuació policial de què va ser víctima per fer nudisme a les roques, concretament de Cap de Vol. Doncs bé, a aquesta hora la podem saludar al suplement d'estiu. Ella és la Luisa Clavé. Què tal, Luisa? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I primer de tot, com estàs?
6: Ah, bé. Sí, dintre de la situació, bé.
0: Luisa, explica'ns exactament, cronològicament, què ha passat exactament.
6: Què va passar? Doncs dilluns passat, cap a 3:15, jo vaig anar a una cala de roques amb la meva neta de 7 anys i la meva mare, que té 87, exactament. Quan ja ens n'anàvem cap a casa, venen a la cala dos municipals, els veig venir, venen cap a mi i em diuen que m'havia banyat, que havia entrat al mar despullada i que el nudisme estava prohibit. Clar, jo em quedo... intueixo que, clar, alguna banyista els va trucar, perquè una francesa abans doncs, m'havia recriminat d'alguna manera, bueno, ni cas. I llavors jo els dic que no, que el nudisme no està prohibit, que no està prohibit a Espanya, que no és il·legal, ells em diuen que sí, es crea un rifirrafe, no?, una mica. Que les ordenances de Port de la Selva, jo els dic, ells, bueno, suposo que van pensar desafiant, no? Els dic, no, les ordenances les conec molt bé i en cap lloc, en cap moment de les ordenances diu que aquí no es pot fer nudisme. Ells reiteren que sí, que està prohibit, i jo els dic, bueno, ensenyeu-me les ordenances, jo, quan ho vegi escrit, òbviament, acoto el cap, el que sigui. I es van posar, que m'identifiqués, que em tenia que identificar, m'havia d'identificar. Òbviament, jo no porto res. Insisteixo que el nudisme no constitueix delicte i sí que em vaig posar una mica així de safiant, dic, ja està bé, vaya tela, que us hagueu dignat a venir, que jo havia trucat 100, 100, 1.000 vegades, no? Perquè bueno, jo sempre estic amb aquesta història de, dels animals, de gent que pesca garotes, que treu pops, que treu estrelles de mar, que està pescant a zones habilitades per bany durant el dia. Mai, però mai, mai han vingut. Jo els he trucat moltes vegades, no sé quantes vegades. Clar, ells... Dic que,
1: aquesta setmana dic que... van venir? I van venir a dir-te que no podies fer nudisme.
6: Exacte, i a dir-me que jo estava fent una cosa il·legal quan no és així. Vale, és igual, al final era un home i una dona, l'home es va posar una mica violent perquè jo li vaig dir, bueno, jo me quiero... Jo vaig enviar la meva neta i la meva mare a casa, jo dic, bueno, jo ja no vull estar aquí, tinc molta set, vull... Ah, no, no, vostè no se va d'aquí, horrible. Ah, que em posaràs les manilles. O sigui, va ser bastant violent. Al final em van escortar cap a casa, la mirada atònita dels veïns, imagina't. Bueno, estic a com 200 metres d'aquesta cala. Uh-huh. Em van escortar i es van quedar a fora. Hem trucat als Mossos i ara vindrà una patrulla als Mossos. I jo els dic, vale, doncs aquí estic. I sí, sí, efectivament, van arribar els Mossos. Jo els vaig deixar entrar, molt, molt amables, i sí que podem entrar, els vaig deixar entrar a casa. Van entrar els dos municipals, els dos Mossos, i una vegada dins que sí, sí, que jo em tenia que identificar i que ells havien de saber qui era jo per, si un cas cursar la denúncia corresponent.
1: I t'identifiques?
6: No, encara no, perquè era una mica dir, però a veure, per què? Jo no he fet res malament, no he fet res il·legal. Si vosaltres veniu a la platja i demaneu la identificació a tothom per I, jo què sé, doncs vale.
1: Hi havia
6: vale,
1: més gent,
6: però...
1: més gent fent nudisme, Luisa?
6: No, aquesta cala en concret no. A les roques sempre hi ha gent. No, és que en realitat... És que és com una cosa en extinció, no? Jo, clar, porto tota la vida fent-ho, jo ja tinc una edat.
1: I en aquesta mateixa platja, és a dir, no era la primera vegada que
6: sí,
1: en aquesta
6: no
1: mateixa
6: platja,
1: zona
6: és...
1: feies nudisme, entenc.
6: No, vamos, i la meva mare cada dia, vull dir, és que és una cosa... Però ells em diuen que puc anar a la Tamariu, a la Tavallera, on sí que es pot fer nudisme, i jo em poso riure, dic, sí, nudisme, però no hi ha ningú nu, eh? Perquè és veritat que les cales nudistes ja cada cop estan més plenes de gent vestida, vull dir que és tot una mica... Bueno, no, ja està, i simplement vam estar aquí, rifi-rafe, i al final, clar, estava ja la meva neta, clar, menor d'edat, i sí, clar, jo vaig acabar donant-los el document d'identitat, sí, sí, sí, se'n van anar, però tot això van ser ben bé unes dues hores, eh? Mm. Se'n van anar i jo no he sabut res més.
1: Per tant, no t'ha arribat denúncia, eh?
6: No. És que, no, és que ni em van dir que era el que, diguem-ne, les conseqüències del que havia... Sí que em va dir el mosso que jo no sé si els municipals cursaran una denúncia, però el mosso deia que diguem-ne, que eren els municipals qui havien de cursar la denúncia per banyar-me despullada.
1: Per tant, entenc...
6: Però que ell es desentenia, que ell solament volia la meva identificació.
1: Entenc, Luisa, que el que va canviar respecte a altres vegades és que en aquest cas algú va avisar, no? Algú va fer l'avís, va cridar l'atenció que...
6: Clar. Sí, intueixo, perquè sí que és veritat que una francesa, jo he parlat amb la Federació Naturista i m'han dit que bueno, estan tenint uns problemes, però tot Espanya, amb els francesos. I clar, una francesa em va dir... Bueno, no parlava ni castellà ni català i les enfants, les culot, i jo, a veure, és que no... A mi això em dona igual, vull dir que la qüestió de la gent si és més retrògrada o més puritana em dona igual. És que al meu parer el problema és la policia, que hagi vingut per una cosa il·legal, la policia no pot actuar per un criteri propi, no? No, a veure, s'han de tenir a l'ei. No sé si m'explico.
1: De fet, aquestes últimes hores sentíem el president de la Federació Naturista Nudista de Catalunya, en Segimon Rovira, que en declaracions a 3CAT Info deia això.
7: Recriminar-nos o coaccionar-nos perquè estem fent nudisme és atemptant contra la nostra llibertat. I fer servir l'excusa dels nens no l'acceptem, perquè nosaltres també som famílies, tenim nens... I la nuesa no perjudica els nens, al contrari, creiem que la repressió a la nuesa és més perjudicial pels nens. El cos nu és una cosa natural, no pot ser una cosa dolenta.
1: I, per tant, que des de la Federació Nudista remarquen que no existeix aquesta prohibició general del nudisme a l'Estat i que l'ordenança municipal, el que ens explicaves, tampoc no prohibeix aquesta pràctica, mentre que l'Ajuntament del Port de la Selva ha defensat en aquest cas l'actuació policial i alega que ja hi ha un espai habilitat al municipi que és exactament i concretament una platja anomenada nudista com a tal.
6: Sí, la Tamariua, sí, que cada cop és menys nudista, però bueno, que no és el cas. Jo aquesta cala vaig caminant, jo a més és que estava a les roques, ni tan sols estic a el que es denomina, és una cala de roques. Jo sempre em poso a les roques perquè simplement entro a l'aigua i surto i em poso la camisa, però tot això no em sembla ni em sembla anecdòtic. És que al meu parer, tot el que ha passat, no sé, és un retrocés en les nostres llibertats. No podem callar davant una situació així. És que a veure, no és que m'hagi afectat a mi individualment, no és un incident personal, no sé, no. És on volem anar com a societat. No sé si m'explico. A mi em sembla terrible haver estat testimoni d'aquestes posicions.
1: I que d'alguna manera tu t'has sentit perseguida per fer nudisme?
6: Sí, però és el que t'estic dient, que no sóc jo individualment, és el que això, que estiguin guanyant terreny, que aquesta dona, la francesa, s'hagi sentit ultrajada o el que sigui, i que això tingui una resposta en els agents, és que no sé, perdona'm, però jo vaig estar reflexionant i mira, la pèrdua de llibertats és que comença per aquí, pel control del cos. Ara és això, serà l'avortament, serà l'eutanàsia.
1: Lluïsa, et faig una darrera pregunta. Has interposat una denúncia al síndic de Greuges. Et planteges dur-la més enllà?
6: Estamos en ello. Sí, estamos en ello.
1: Doncs és el testimoni de la Lluïsa Clavé, aquesta veïna que ens explica la situació en què s'ha trobat quan feia nudisme a una platja. Lluïsa Clavé, gràcies. Seguirem el cas de prop.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Són 9:45 del matí.
8: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
9: La refineria de Iaroslava processa uns 15 milions de tones de petroli.
10: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat.
3: Connexió exterior.

0: I a aquesta hora, a les 9:37, aquest estiu al suplement, obrim també una finestra a l'exterior per fer un repàs de l'actualitat d'aquí, però també d'allà, i avui anirem fins al Regne Unit amb el nostre company, el corresponsal Quim Olivares. Quim, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Què tal com prova l'estiu per Londres? Teniu problemes també amb el nudisme allà?
1: No, la veritat és que no. No he anat cap dia a la platja aquí, tot i que hi ha gent que hi va, que és cap al sud, cap a Brighton i així, però sí que he vist aquí, amb les onades de calor d'aquest estiu, hi havia gent, especialment nens, banyant-se en unes fonts que hi ha repartides per alguns punts de la ciutat per refrescar-se, perquè realment feia molta calor. Però nudisme no n'he vist, la veritat.
0: Hem vist imatges força insòlites, aquest estiu, per exemple, de Hyde Park. Pràcticament, vaja, com si tot el que normalment és verd s'ha convertit en un desert.
1: Sí, és espectacular. De fet, Londres és una de les ciutats amb més espais verds d'Europa, però la sequera d'aquest estiu els ha deixat amb una herba seca, groguenca. De fet, és la tercera sequera en 5 anys, vull dir que aquesta sequera no és que hagi passat aquest estiu, sinó que ja s'ha repetit, i el juliol a Anglaterra i Gales va ser el més sec des del 1836, l'any quan van començar els registres. Dic Anglaterra i Gales perquè Escòcia va a banda. Escòcia sí que ha plogut, tot i que ha plogut menys que altres estius. I, per tant, la manca de pluges combinada amb una calor excepcional, perquè hi ha hagut 4 onades de calor amb alguns dies a 35 graus, i molt de sol, el juliol va ser dels més assolellats, ha deixat, com tu deies, això, els parcs que semblen palla, no? Hyde Park hi vaig anar la setmana passada, i realment, no només Hyde Park és potser una de les icones turístiques de la ciutat, però altres parcs menys coneguts i que són utilitzats moltíssim pels londinencs, doncs és això, és palla, i a més no només palla, sinó pols. Hi ha moltíssima pols als parcs, quan abans era un lloc que, ostres, era molt agradable. Si Londres hi té una de les parts interessants i agradables, és els parcs, que fa servir moltíssima gent, no només els turistes, sinó que gent que viu a l'oest, o que viu a l'est, o al nord, o al sud, doncs va als parcs com a lloc d'esbarjo. I la veritat és que són molt diferents. Te n'adones que sempre quan venies aquí a fer el turista, oh, sí que cuiden els parcs. No, aquí hi ha un truc molt fàcil, que és que plou molt, no? Quan ha deixat de ploure, doncs no és que no els cuidin, sinó que, com ha deixat de ploure, l'herba demana moltíssima aigua i per això han quedat secs, no?
0: I poc té a veure un paisatge amb l'altre, vaja, i segur que qui ha anat a Londres aquest estiu també ho ha pogut notar. I més enllà d'això, més enllà de la calor, Quim, actualitat frenètica també, perquè arrenca un nou curs polític a Westminster, a més amb nou primer ministre i amb uns quants reptes per davant, Andy Burnham.
1: Sí, és primer ministre des del 20 de juliol, per tant no porta ni 40 dies. Sí que és veritat que aquests 40 dies, clar, coincid amb les vacances i ha intentat aparèixer com un líder proper i aparèixer molt a la televisió i entrevistes, etc. Però, clar, no ha pogut fer la feina encara, no? Sí que és veritat que apareix sempre com una persona molt propera, si el comparem amb el seu antecessor, en Keir Starmer. Ha promès mesures socials que han portat el Partit Laborista en aquests 40 dies a empatar amb l'extrema dreta, cosa que no passava des de feia més d'un any. I, de fet, Burnham viu una lluna de mel de popularitat, no? Perquè va anunciar retallades d'impostos als pubs. Aquí els pubs estan passant una crisi profunda, gairebé es tanca un cada setmana. També va anunciar retallades de l'IVA a l'electricitat de les llars. Aquí també hi ha un problema amb el consum d'electricitat i el preu elevat de l'electricitat i també d'altres combustibles, i també una rebaixa del preu del bus. Són mesures populars, però de cost econòmic reduït. Ara haurà de veure què passarà quan comenci el curs polític, que, com tu bé deies, és la setmana que ve, dimarts, dia 1, aquí ell ha promès altres coses, com construir habitatge social, treure totes les persones que viuen al carrer, donar-los un allotjament, i clar, això ja té més cost. També hi ha el tema de la despesa militar, decidir si ha d'extreure més gas o no del Mar del Nord, i també el tema de la immigració és un tema aquí punyent. Per tant, sortirem de dubtes quan comenci el curs polític a partir del dia 2, que llavors s'haurà d'enfrontar la realitat, i a més l'economia aquí és un dels països que té uns costos de deute públic més cars del grup del G7, i l'economia està estancada, creix molt poc. I a més ell no pot pujar impostos perquè era un dels mandats electorals, és una de les promeses electorals que van fer els laboristes el 2024, quan ell, lògicament, no s'hi va presentar com a primer ministre. Per tant, no sé, veurem com se les arregla.
0: Doncs serà interessant seguir també com arrenca aquest nou curs, i serà molt interessant també seguir què passa amb una de les notícies, vaja, que més ens han cridat l'atenció aquesta setmana, que és aquest retorn d'Enric i de Meghan als ducs Sussex. Han tornat 6 anys fora, em sembla, i una mica per sorpresa de tothom, no?
1: Sí, sí, ho van dir a mitjans d'agost, que tornarien, i aquí va ser com una notícia inesperada, i han tornat molt discretament, no? Una cosa que contrasta amb el seu passat, per entendre'ns, no? Van arribar a Birmingham, teòricament se'n van a viure a un lloc que es diu Coswolds, que és un lloc que recomanem a aquells que ens escolten que el vagin a visitar, és una zona benestant, bucòlica, situada a uns 150 quilòmetres al nord-oest de Londres. Allà han matriculat els seus fills, però és un lloc, doncs bé, on hi viu la gent benestant. A més, ells mantenen les cases que tenen a Califòrnia i a Portugal i, per tant, que ningú pateixi, que no, no els faltarà de res, de moment, eh?
0: Doncs sí, sí, no, això, vaja, crec que no, que no, que no, clar, que no? No ho posem pas en dubte, Quim. Escolta, deixa'm que ens acomiadem amb una cançó que et vull demanar perquè ens has recomanat. Mira, això que sona.

0: Olivares, tot teu. T'hem demanat una recomanació musical i, escolta, quan són gairebé 3:15 del matí, ens hem llevat tots de sobte.
1: De sobte, sí. Aquests es diuen niqab. Niqab en anglès vol dir ròtula, la ròtula, l'os que tenim al genoll, perquè era el lloc que els paramilitars d'Irlanda del Nord solien disparar els que els traïen. Els traïen. Llavors, clar, amb això ja tenim una primera entrada. Són bastant gambarrots, és un grup de hip-hop que jo els he triat no per la qüestió política, que també, sinó perquè intercalen o canten amb gaèlic irlandès i també anglès. Han intentat recuperar el gaèlic irlandès, que viu una situació molt difícil a Irlanda en general. Són molt gambarrots, de fet hi ha una pel·lícula que explica com van arribar al món de la música, però jo crec que la feina de reivindicar la llengua gaèlica, la llengua gaèlica sempre està molt bé. Hi ha moltes coses que no comparteixo de les lletres de les seves cançons, però jo crec que està molt bé de quan en quan també escoltar música cantada en gaèlic irlandès.
0: Sí, i de fet alguna vegada que han vingut a actuar aquí a Barcelona i també aixequen passions, eh? Per tant, amb aquesta recomanació del Quim Olivares, ni cap avui amb la mirada posada cap a Londres i seguirem, doncs, escolta, aquesta arrencada de curs polític i també aquest final d'estiu calorós. Quim, que acabi d'anar molt bé, abraçada ben forta. Has fet les vacances ja tu?
1: Sí, ja estan fetes.
0: Per tant, ara ja això, a tope. Quim, t'escoltem. Moltíssimes gràcies. Abraçada ben forta.
1: Vinga, bon dia a tothom.
0: Fem una petita pausa i de seguida...
1: Bon dia.
0: Roger Escapa torna al suplement.
2: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
3: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
5: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
6: Aquesta part està supertrencada.
5: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
7: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
5: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
9: Rere queda ja la I, però...
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
13: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
14: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
13: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
14: Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
13: Univers MotoGP.
15: Perquè el Mundial és nostre.
13: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
0: Passen 3 minuts de 3:15.

0: I efectivament torna a sonar la sintonia del suplement perquè aquest dilluns arrenca la nova temporada de Catalunya Ràdio i, per tant, dissabte que ve a partir de les 6 del matí, com sempre, el suplement amb Roger Escapa. Roger Escapa, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora a tothom.
0: Com estàs? Com ha anat l'estiu?
1: Bé, morenos, amb bona cara. Hem descansat, us hem sentit i tornem amb piles molt carregades.
0: Ho veus tot bé, tot a lloc?
1: Està tot igual, pràcticament. Sí, sí, heu fet una gran feina i bé, divendres vam començar a inaugurar aquesta nova temporada de Catalunya Ràdio. Nosaltres som els últims que l'encetem perquè anem al cap de setmana. Però bé, ja en portem unes quantes.
0: Unes quantes i a més amb algunes novetats aquesta.
1: Sí, a veure, mantenim els clàssics de sempre que ens han funcionat i que l'any passat ens van anar tan bé perquè va ser una temporada de rècord, però tenim novetats. Els dissabtes, tot sovint, cap a les 11 del matí, ens acompanyarà l'Albert Telfa, que pilotarà una tertúlia de corresponsals per entendre i analitzar una mica què passa al món amb gent de la casa i gent de fora. L'Albert és una veu experimentada d'aquesta casa també, durant molts anys a TV3. Ha estat al capdavant de diverses corresponsalies i no serà cada dissabte, però sí molt sovint. I els diumenges, contraprogramant Maica Navarro una mica els dissabtes,
0: tenim
1: un fitxatge estrella que es diu Empar Moliner. Empar Moliner serà la veu dels oients. Cartes a l'Empar és un nou espai que inaugurarem els diumenges a les 11. Per tant, des de ja mateix, els oients que tinguin qüestions, que vulguin fer anàlisi, que vulguin dir-hi la seva sobre consultes de la seva vida quotidiana, del que els vingui de gust, doncs poden escriure cartes a suplement@catradio.cat o fins i tot les poden portar físicament a mà a Diagonal 614, adreçades a l'equip del suplement i Empar Moliner, i l'Empar, pertinentment cada diumenge a les 11, doncs hi dirà la seva amb el seu estil genuí, que s'emporta doncs cap on ella vol, i segurament també serà una excusa per parlar una mica de vi.
0: Per tant, si som d'aquells que ens agrada escriure, que tenim un diari personal, que tenim aquelles reflexions que es queden tancades a l'habitació...
1: Ha de ser una consulta, eh? És a dir, hi ha d'haver un debat. És a dir, no sé... Fa 35 anys que estic casada amb el meu marit i m'agrada el peixater. Però el peixater dona llargues. Doncs a veure què hi diu l'Empar. Vull dir, una mica farem una mica de consultori. I després, evidentment, hi ha els clàssics que tornen. La Maica a les 10 del matí de cada dissabte és una obligació i una cita radiofònica que crec que ja fa molts anys que els oients del suplement necessitem i ens l'estimem molt, la Maica, i tornarà. Tornen també els de la Setmana Tràgica, el Ion Síndrome i el Toni Rodon. Ha estat l'estiu del Joan Anton Català, que amb la ciència i amb l'eclipsi ens ha il·luminat i hem pogut gaudir d'una experiència única i irrepetible. Evidentment, també hi serà. I una mica per qui aniran els trets d'aquest any.
0: Com va anar l'eclipsi?
1: Sensacional. Va ser... És a dir, jo hi va haver un moment que dic, és que Joan Anton, estem fent un gran massa, estem inflant el globus i això ens rebentarà la cara, perquè ell va ser dels primers que em va parlar. Feia molt temps, feia més d'un any que en parlàvem a la secció... I ens hi vam anar sumant tots, i jo dic, vols dir? I sí, sí, ho vam fer des del Trabucador, per TV3, per Catalunya Ràdio, i realment vaig quedar aclaparat. En aquell minut i mig, fins al punt que, com a bon pixapí que soc, ja vaig dir, no, és que l'any que ve ho vull repetir, hem d'anar a Cadis. Després vaig mirar els preus amb què està Cadis.
0: I impossible.
1: He vist que el Marroc està una mica més baratet. És a dir, potser faig Tànger com a destí l'estiu que ve. Perquè, a més, a Tànger, l'eclipsi del... Crec que és el 2 d'agost del 27, dura 5 minuts.
0: Sí, sí, i amb les piràmides de fons ha de ser espectacular. I, de fet, és que aquella setmana el Joan Anton, uns dies abans, ens va visitar i ens ho va dir, és que abraçaré molt en Roger, quan veiem l'eclipsi.
1: Li van caure les llàgrimes, eh? Es va emocionar molt i va pensar, doncs, en tots aquells que no hi eren. Sí, realment no... Crec que en aquest cas la televisió i la ràdio no fa justícia al que es veu en directe. O sigui, em vaig quedar una mica amb aquesta sensació.
0: Perquè
1: les fotos que l'endemà els diaris publicaven a la primera plana no feien justícia a l'espectacle visual que suposava.
0: Totalment.
1: Però no ens fem més pesats amb l'eclipsi.
0: I ja està, a Joan Anton en català, per això, que no hi faltarà en aquesta nova temporada del suplement. La teva novena, alguna novetat més?
1: Novena temporada. Es diu aviat. No, o sigui, en clau de programa, no. O sigui, jo crec que hem de continuar explicant què passa al món en català, amb una mica amb el segell d'identitat d'aquests últims anys, que és trobar aquestes històries humanes, aquests testimonis que ens atrapen i que ens serveixen per explicar el món. I I fer una ràdio una mica més reposada del que és el dilluns a divendres, i per aquí anirà una mica la cosa. Segurament també recuperarem algun reportatge al llarg de la temporada i continuarem fent l'eclipsi de la versió de la ràdio, és a dir, són aquestes entrevistes en què aquest estudi es fa de nit i xerrem sobre la vida, i també estem preparant nous eclipsis de la versió televisiva, o sigui que tenim feina, ens posarem a rodar aquest novembre, per tant estem ara tancant convidats, etc.
0: Novena temporada, Roger, t'esperaves arribar-hi o no?
1: Doncs, a veure, o sigui, clar, ha estat un camí que ens hi hem anat trobant. Jo sabia, quan vaig agafar el suplement, que seria un projecte llarg, potser no tant, però sí que és veritat que no tinc la sensació de que això s'estigui acabant, al contrari. També, cada any ens va una mica millor, continuem creixent, i la veritat és que no m'encanso. L'horari em continua encaixant. Crec que la ràdio és una cosa que va a poc i molta gent, som la gent del cap de setmana i ens ubica. I aconseguir consolidar això, doncs, és una feina d'anys i crec que estem en el camí. I crec que l'emissora funciona, estem contents, ens sentim valorats i, per tant, que la festa continuï, no?
0: I això dels caps de setmana, són agraïts de fer.
1: Són agraïts, sí que, a veure, pagues un peatge, com tots els horaris, però de moment val la pena i ens queden moltes entrevistes per fer, portem molts nos acumulats, aleshores, aquests nos acumulats que portem, espero que, com que som picapedrers i som molt pesats a l'hora d'aconseguir coses, alguns nos es reverteixen i es converteixen en sí. És a dir, jo crec que al final Pep Guardiola farà una entrevista. Vull dir, perquè ens hem fet molt pesats, o Rosalía farà una entrevista.
0: És la teva entrevista somiada, Pep Guardiola?
1: No, mira, la meva entrevista somiada d'aquest any, sé que no la faré. No? O sigui, sé que és una entrevista que no passarà, que és Joaquim Maria Puyal, perquè ara que tots estem celebrant, l'emissora està d'enhorabona i també d'alguna manera la presentació de la temporada de divendres la vam fer al Camp Nou, parlant d'aquests 50 anys de futbol en català, de la qual Catalunya Ràdio i el Puyal és el gran protagonista. Clar, el Puyal no hi era, perquè ell així ho ha decidit, i el Puyal l'hem anat a buscar tots, l'emissora, el Barça, i el Puyal ha decidit, doncs, que públicament ja no vol fer res, 100% respectable, però tots tenim la nostra història amb el Puyal, no? Com a oient des de petits, després alguns hem tingut la sort de conèixer-lo com a persona, fins i tot hem pogut compartir algun cafè, ens hem sentit apadrinats per ell, i clar, és com l'entrevista somiada, que sé que no passarà, perquè ell ha decidit ja que ja no fa més converses, i és una entrevista que no podré fer mai, ni l'he pogut fer mai. Però, clar, una persona que va començar a escoltar la ràdio amb ell, doncs, bé, és com aquella espineta que quedarà per sempre.
0: Però el celebrarem igual, amb aquesta efemèride magnífica, amb aquests 50 anys. Vau trepitjar gespa l'altre dia, de fet, no?
1: No ens van deixar trepitjar la gespa, perquè l'estaven cuidant, perquè havien jugat el dia abans contra l'Atlètic Club, però bé, sí que ens vam apropar a l'estadi, que continua per ser amb obres, perquè vam entrar i estava ple d'operaris, però va ser molt emotiu poder fer la presentació al Camp Nou, i hi ha una notícia que amb aquests 9 anys jo no he pogut explicar, i un programa que no he pogut fer, que em faria molta, molta il·lusió, i és que el Barça guanya la Champions, el Barça masculí. Hem pogut explicar unes quantes Champions femenines, hem viatjat per tota Europa seguint les finals i fent la prèvia. És un programa molt, molt xulo de fer, però en el cas del masculí no hem pogut fer ni tan sols una prèvia, i després, evidentment, el diumenge, doncs, podem explicar que el Barça és campió d'Europa. Però tant de bo sigui aquesta, sigui
0: el
1: la novena.
0: No seria,
1: a més, clar, seria tancar el cercle amb tota la història del Julián, etcètera, etcètera, que us he d'explicar.
0: Tu també n'has acabat fart d'això, eh?
1: Però hi he estat molt enganxat.
0: Sí?
1: És a dir, sí que estic saturat, però jo sóc molt de Mercato, com a aficionat, no des d'un punt de vista periodístic. O sigui, reconec que és una cosa a la qual és un gènere que m'agrada. I és especulació, moltes vegades és poc periodístic, però sí, m'interessa. No vindrà, eh? Vull dir que ens quedem sense davanter, fa la pinta.
0: Veurem.
1: No vindrà ara.
0: Ja
1: vaja, no ho sé. Vull dir, no sé, el Campos i tots aquests, suposo que dilluns faran un club de la... Què s'acaba dilluns? Dimarts
0: s'acaba el mercat. El que passa és que s'acaba un dia abans també a les altres lligues, a la Premier, per tant, amb aquest interès de l'Arsenal, ja veurem com avança tot això, perquè és que és el serial de cada any un nou. Escolta, Roger, a partir de dissabte que ve a les 6 del matí ens escoltem.
1: Fins a la 1 del migdia. Us espero tots els oients, i tots vosaltres que heu fet l'estiu possible, evidentment, doncs també hi serem, perquè som un equip ben avingut. Són pocs, però ens portem bé.
0: I Eclipsi de la Tele confirmat, també?
1: Sí, sí, ho estem treballant. Vull dir que també m'estic brallant.
0: Molt bé.
1: Amb alguns convidats i convidades.
0: Roger Escapa, moltíssimes gràcies. Que acabi d'anar molt bé aquesta setmana. I ens escoltem dissabte vinent.
1: Fins dissabte a les 6. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé.
0: Fem una petita pausa i de seguida ens actualitzem amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Fins ara.
2: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: A 1861, un ric propietari...
4: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
2: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
4: Una hora d'història que us captivarà.
5: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
6: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
7: DJ Trapella.
8: Hola, hola, Trapella. Benvingudes a un programa més.
6: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
9: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
6: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.

0: 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Són les 10, ens actualitzem amb els serveis informatius. Marta Sánchez, bon dia.
3: Hola, bon dia. Ara continuem pendents del tiroteig en una festa rave a Suïssa, on hi ha una persona morta. Abans, però, us volem explicar, perquè ho hem sabut fa molt poca estona, que Islàndia tanca la porta a l'opció d'adherir-se a la Unió Europea a l'espera del resultat definitiu del referèndum que es va fer ahir. El no a aquesta hora s'imposa per la mínima amb més d'un 90% dels vots escrutats. Ara mateix, el 52,5% dels islandesos rebutgen reprendre les negociacions amb Brussel·les per entrar a formar part del club comunitari. Al principi del recompte, els resultats donaven un petit avantatge als europeistes, però la recta final ha inclinat la balança ara cap al no. El recompte final depèn de circumscripcions, on les enquestes també pronostiquen una oposició clara a la integració europea. I com us diem, a Suïssa, almenys una persona morta, 5 de ferides, algunes de les quals estan greus, després d'un tiroteig que hi ha hagut en una festa rave. Els fets han passat a 2:45 d'aquesta matinada en un hipòdrom del municipi d'Àrau, molt a prop de Zúric. Ara, aquesta hora, en marxa una operació policial a gran escala i ja s'ha obert una investigació per aclarir els fets. En un vídeo que corre per la xarxa se sent el moment dels trets. La policia ha demanat a la població evitar la zona de l'hipòdrom, que segueix acordonada, i en particular una piscina pública propera que s'ha clausurat. A la rave hi actuava el DJ suís Tequivo, que ha presenciat el tiroteig, ha penjat un missatge a les seves xarxes socials dient que ha perdut un amic important i que ha estat esfereïdor. Afegeix que el techno i les raves haurien de ser llocs de llibertat i de seguretat. Repassem altres qüestions amb la Maria Guixà. Ceuta és lluny de recuperar la normalitat un mes després de l'entrada massiva de migrants.
4: La ciutat autònoma viu una situació de saturació assistencial, crisi institucional i crispació veïnal. Enviada especial a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Bon dia.
5: Bon dia. Pels carrers de Ceuta continua havent-hi centenes de persones. Les xifres oficials parlen que n'hi ha unes 5.000, però les ONGs locals ens diuen que la xifra és lluny de la realitat i que en podrien haver-hi entre 10.000 i 15.000. Un d'aquests nois ens explicava per què va voler marxar.
6: Quiero buscando el futuro bueno. En Marruecos es poquito. Es algo bueno con mi madre y padre solo. Algo más no hay.
5: Avui està previst que arribi una flotilla des d'Andalusia amb una 60 d'embarcacions per donar suport als veïns que rebutgen els migrants a la ciutat, i a les 12 hi ha convocada una trobada de motos sota el lema Ceuta nos ven, Ceuta es defensa. Marta Viana, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Ceuta.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que l'educació requereix una reflexió a fons i també més recursos.
4: Ho ha dit en una entrevista que publica avui el diari El Periódico, on Illa assegura que hi ha els recursos per abordar un plantejament en aquest àmbit a les portes d'un curs escolar que comença amb una vaga de professorat.
7: Si hi ha una actitud de responsabilitat, de serenitat, de sentit comú, jo crec que el país té els recursos, i més si ens en sortim amb el finançament, per poder abordar de forma progressiva doncs una millora substancial i una repensada sobre l'àmbit educatiu, que insisteixo és fonamental pel futur del país. El govern està en això.
2: Atenció, que a aquesta hora hi ha una incidència a l'AVE.
4: Sí, s'ha hagut d'activar la prealerta Ferrocat per un tall de la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona per falta de tensió elèctrica. La incidència provoca l'aturada de dos trens.
2: I els veïns d'una part del Vendrell, el Baix Penedès, estan sense llum des de fa hores per una avaria a la xarxa elèctrica.
4: La policia local explica que es tracta d'una incidència greu i des d'Endesa ja estan portant a la zona grups electrògens que puguin donar llum als veïns, mentre que es treballa també per restablir completament el subministrament elèctric. La companyia preveu que això sigui al llarg d'aquest matí.
2: Una veïna del Port de la Selva, l'Alt Empordà, denuncia davant del síndic de Greuges l'actuació policial de què va ser víctima per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons la dona, dos vigilants municipals li van demanar aquest dilluns que es vestís, al·legant la prohibició de fer nudisme en aquella zona i que diversos banyistes havien trucat a l'Ajuntament per queixar-se. Lluïsa Clavé lamenta l'actuació policial en declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
8: A les ordenances del Port de la Selva i el síndic, ells, bueno, suposo que van pensar desafiant, no? El síndic, no. Les ordenances les conec molt bé i en cap moment de les ordenances diu que aquí no es pot fer nudisme. Ells reiteren que sí, que està prohibit, i jo els dic, bueno, ensenyeu-me les ordenances, jo quan ho vegi escrit, òbviament, acoto el cap, el que sigui.
2: L'Ajuntament del Port de la Selva defensa l'actuació policial, recorda que ja hi ha un espai habilitat al municipi com a platja nudista.
3: Ara els esports amb el Roger Nau.
9: El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo a la Lliga. A les 12, Hansi Flick compareixerà en roda de premsa. El club blaugrana, per cert, ahir ja va fer oficial el traspàs del lateral Héctor Fort a la Real Societat. El Barça ingressarà uns 8 milions d'euros. I a la Lliga, mentrestant, derrota de l'Espanyol per 2-1 noeta contra la Real Societat. L'equip blanquiblau encaixa la segona derrota de la temporada. Aquesta tarda, a les 5, el Madrid rep el Màlaga al Bernabéu. Mentrestant, a segona, primeres victòries del Girona i del Sabadell. Els gironins van vèncer les Palmes per 5-2 i els vallesans van derrotar l'Almeria per 1-0 a la nova Creu Alta. En ciclisme, avui es disputa la novena etapa de la Vuelta, ja sense Tadej Pogačar. L'eslové era líder però abandonat després d'una caiguda durant l'etapa d'ahir. Pogačar té una fractura de clavícula i s'haurà d'operar. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General. I avui a les 2 del migdia es disputa la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marco Bezzecchi sortirà des de la pole i Marc Márquez, que ahir va guanyar la cursa sprint, ho farà segon.
1: Fins aquí les notícies.

La història sempre ha reservat un racó especial pels pioners, i això és el que va fer precisament Jordi Fernández, ser el primer, obrir camí. Un badaloní apassionat pel bàsquet que se'n va anar a fer les Amèriques amb una mà al davant i una altra al darrere, i que fa 2 anys es va convertir en el primer entrenador català de l'NBA amb els Brooklyn Nets. Ara el suplement d'estiu, un fan d'Oasis, un home que només es deixa veure de matinada i que està triomfant a la lliga més important del món.

0: Jordi Fernández, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu? Tot bé aquí.
0: Com prova l'estiu? On t'agafem?
1: Doncs ara mateix a Brooklyn, tot just fa una setmana, una miqueta més de setmana que he arribat aquí, i bé, la feina des del principi ja.
0: I per tant, preparant ja la temporada, això de l'estiu, malgrat que l'NBA s'aturi uns quants mesos, pels entrenadors la cosa no para, eh?
1: Sí, nosaltres, de fet, dues setmanes després d'acabar la temporada ja hem preparat, hem començat a preparar la nova temporada i de fet, ara ja estem quasi doncs, molt a prop de començar la competició, els entrenaments oficials, o sigui que hi ha moltes ganes perquè veiem que aquest projecte doncs, va donant passos endavant i és il·lusionant.
0: Tercera temporada ja com a primer entrenador dels Brooklyn Nets, ara ja hi anirem, però t'hem vist aquest estiu per casa nostra, suposo que també has pogut desconnectar una mica amb algun compromís, per això imagino que també sempre innegociable, però sí que has pogut estar uns dies per aquí, eh?
1: Sí, la veritat és que necessites doncs, carregar piles, la família per mi és el més important i és el que m'ajuda més a carregar piles, i bé, doncs la meva família, la meva dona, els meus fills i després doncs els meus pares, la meva família a Badalona i els meus amics que no acostumo a veure durant l'any, doncs això també m'ajuda a agafar forces i com dius tu, doncs algun compromís que també doncs bé, és maco i bueno, són coses que s'han de fer, evidentment.
0: Amb Hansi Flick et van veure, de fet, fa unes setmanes.
1: Doncs sí, perquè bueno, em van convidar a l'entrenament. Per mi doncs, va ser un gran plaer perquè sóc un gran seguidor i segueixo l'equip. Un equip doncs, molt jove, molt il·lusionant i que ja és un gran competidor a totes les competicions que ha guanyat totes les competicions que juguen. I per mi, doncs, tot i ser un altre esport, doncs, és un equip a seguir, no? I per mi el Hansi és un entrenador que, per molt que l'esport doncs, no és la meva especialitat, doncs, és un grandíssim comunicador i pots veure doncs, moltes de les coses que fa, doncs, jo admiro des de fora.
0: Jordi, mirem una mica enrere. Si anem 25 anys enrere i algú vingués i et digués, mira, d'aquí a 25 anys estaràs a punt d'encarar la teva tercera temporada al capdavant dels Brooklyn Nets, què li hauries dit a aquella persona?
1: 25 anys enrere són 18 anys. Bé, costaria de creure. Tot i que jo sempre he sigut dels que he pensat que algú ho ha de fer. I bé, són coses que no saps com arribes, però si tens il·lusió doncs, per treballar i per fer-les, doncs, el que has de fer és doncs, fer aquest camí i després doncs, treballar molt. No? Això s'ha de valer, s'ha de treballar, t'has de sacrificar molt. I això és una cosa que moltes vegades no es veu, el que passa que si ets compromès a fer-ho, doncs ho pots fer. Evidentment, si m'ho hagués dit als 18, doncs igual m'hagués sonat una bogeria, però també et dic que sóc dels que he pensat que mai he tingut masses barreres al davant, no? I que totes aquestes són per saltar-les, trencar-les, a vegades doncs, et costa més, menys, però sí que és una miqueta com m'he pres jo la meva vida.
0: Per tant, suposo que de petit, encara que fos d'alguna manera, sí que hi havia aquesta llavor del somni americà que un dia et fa decidir, escolta, doncs anem cap allà, provem-ho, a veure què passa.
1: Sí, el somni i la il·lusió. A veure, si et sóc sincer, jo mai m'havia plantejat, doncs, seré entrenador de l'NBA. El que sí que et puc dir és que quan m'han vingut les coses mai ha sigut un no ho puc fer. Jo sóc més d'objectius a mig curt plaç i anar fent, però sense dir-me que no, que això no ho puc fer. I és una miqueta el que m'ha donat doncs, fer aquest camí, no? Perquè jo crec que si poses un objectiu a molt llarg plaç a vegades et pots ofuscar amb aquest objectiu i és molt difícil perquè hi ha moltes coses per les quals has de passar i molts passos i has d'aprendre i no tots des de principi ho sabem tot. Llavors, per mi aquesta il·lusió de poder dedicar-me a algo que a mi no em costés llevar-me el dia a dia, jo sempre he posat aquest exemple, això era molt important per mi i, evidentment, a l'esport professional, poder ser entrenador, això són coses que han sigut un somni per mi des de petit i bé, ja et dic, no que estigués convençut, però sí que, bueno, creure que un ho pot fer, no? I no és el que sàpigues o no sàpigues fer, és el que tu creguis que pots aprendre.
0: Fins que apareix aquesta figura de Mike Brown, que pels qui som seguidors de l'NBA també és un nom que coneixem bé, i no sé si hi ha un dia que tu t'adones, Jordi, que la cosa pot anar de debò.
1: Sí, hi ha hagut diferents moments, no? I el moment que m'ofereix, doncs, una feina als Estats Units, doncs és el moment que ho has de deixar tot i marxar. Això són les coses que costen d'entendre, perquè quan marxes no marxes amb una vida feta i amb un sou molt bo i totes aquestes coses. Marxes amb una aposta i, bueno, amb algo de... Jo sempre he pensat, doncs, com t'he dit abans, tot el que puc arribar a aprendre i la il·lusió que em fa, però bueno, te'n vas sol, sense amics, treballant de dilluns a diumenge i tot el que són festes, vacances, etc. I això amb 26 anys és un gran canvi. I bueno, a partir d'aquí he passat molts anys i em retrobo amb el Mike Brown ja després al cap de uns 12-14 anys un altre cop treballant junts, i aquí sí que ja és... Bueno, quan t'hi veus una miqueta més a prop, ja un cop passant 6, 7, 8 anys, ja quan vas pujant ja és una altra cosa. Els principis van ser els més durs, però ja et puc dir que cap als meus de l'any 10 en endavant, doncs ja veus que ho veus més a prop i t'ho creus una miqueta més i has de ser pacient, perquè a vegades també el que ens passa a tots és que ho volem ser al moment, volem ser primers entrenadors, i l'altra cosa és... creure que ho pot ser, però seguir fent la teva feina i, bueno, i confiant que al seu moment tot arriba, perquè al final el que t'han de donar és l'oportunitat, i esperar aquesta oportunitat. I, bueno, a mi personalment, cada un tenim el nostre camí, i m'ha arribat quan m'havia d'arribar, i estic molt content de moment com estan en tot.
0: Clar, arribes a diversos equips, Cleveland Cavaliers, jugadors que segur que moltíssima gent coneix, Shaquille O'Neal, LeBron James, i el repte també deu ser no sentir-se petit d'alguna manera, no?
1: Sí, a veure, has de saber estar, has d'aprendre, has de guanyar la confiança de les persones, perquè al final tots som persones, i quasi que en un principi fas molt poquet que afecti la seva

0: la més també, no, però aquests especialment, que el dia a dia d'avui encara tinc una relació molt, molt, molt estreta, no només professional, sinó ja d'amistat, i que, bueno, eren moments diferents, jo era el meu primer any i quasi que ells també em van ajudar molt a mi, no? Llavors, aprens molt de que no només has de ser tu, sinó també necessites a vegades que gent doncs t'aculli i t'ajudi.
1: Són propers els jugadors de l'NBA? Perquè aquí, clar, és una cosa que ens agafa molt lluny com a superestrelles que veiem per la tele i a més de matinada. Tu que hi ets, tu que ho vius en primera persona, són més propers del que ens podríem arribar a imaginar? Deixant de banda que segur que hi ha jugadors de tot, eh?
0: Sí, són persones com tothom, i jo crec que si entenem el context, al final el que et queda és la persona. I no deixa de ser doncs un grup com un altre. La diferència és doncs que els tenim idolatrats d'alguna manera doncs perquè fan la feina que fan i la visibilitat que tenen.
1: Cobren el que cobren, que no és ni tan sols el que cobren els jugadors més ben pagats del futbol aquí, és molt més, fins i tot les grans estrelles allà.
0: Sí, crec que és equiparable als millors jugadors de futbol, però sí, en general, evidentment, el món de la NBA, doncs, el que cobren aquests jugadors és estratosfèric. Però bueno, si treus això a part, que al final el que estem fent és una feina, són persones doncs com uns altres que tots tenim problemes en aquesta vida, i com diu un amic meu, problemes de rics, problemes de pobres, però tothom té problemes, no? I els problemes són algo amb lo que tothom hem de lidiar. Tots som persones, tenim problemes doncs familiars, emocionals, de relacions d'amics, etc. I bueno, quan els coneixes i vas tenir aquestes relacions, doncs és el que més, al final, els diners és simplement un sou que ells cobren doncs pel que fan, en aquest cas doncs perquè tenen un talent que és el 0,0001 de la societat mundial, i bueno, fan una feina que entretenen molta gent, no? Però fora d'això, jo personalment em quedo doncs amb el costat humà, i que després un cop els coneixes doncs és com tot, no? Doncs fan el dia a dia com tothom, tenen famílies com tothom, i bueno, n'hi han que necessiten, que són molt joves, i que, com tots nosaltres, jo sempre faig broma amb els meus amics, si cobrés els diners que cobren ells quan jo tenia 18 anys, doncs igual no m'hagués anat molt bé també, no? I això a vegades també s'ha d'entendre, no? Que tots tenim un procés, i un procés educatiu, i que també ajuda doncs la família que tens, i el teu contorn d'amics, etcètera, etcètera.

0: Brooklyn Nets, projecte en creixement, projecte engrescador. Com es presenta aquesta tercera temporada?
1: Doncs il·lusionant, perquè és el moment de donar un pas endavant competitivament. Hem tingut ara dos anys de reconstrucció amb el qual doncs, hem jugat amb jugadors molt joves. L'any passat vam tenir doncs, 5 jugadors de primera ronda amb l'equip més jove de la Lliga i amb els joves jugant 6.400 milions, que són molts. I bueno, amb això doncs, el que ve són bueno, moltes derrotes, però també victòries d'una altra manera, no? Que no es veuen a la classificació, que és la millora dels jugadors, el creixement de l'organització, tenir les coses clares en com les volem fer. I ara doncs, hem tingut un molt bon estiu en incorporar jugadors que ens donaran, doncs, ajudaran els joves a ser més competitius i podrem créixer una mica, no? I això és el que il·lusiona. Doncs perquè, evidentment, perdre no és algo que satisfà molt. Per molt que tu vegis que millores o que tens altres tipus de victòries, també arriba el moment de donar un passet endavant, i això és el que il·lusiona.
0: Som al suplement d'estiu amb en Jordi Fernández. Una conversa al ritme d'Oasis.

0: Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, i també fan d'Oasis?
1: Sí, a més heu triat bé la cançó perquè l'11 de setembre surt el documental i es diu Don't Look Back in Anger.
0: Quants vinils tens, d'Oasis, Jordi?

0: que 8 o 9.
1: Fan dels vinils, també?
0: Sí, de fet, tinc aquí doncs, una petita col·lecció a l'oficina i després en tinc una casa doncs, bastant més gran. Però bueno, aquí la faig servir per animar una miqueta a tothom, però també quan els jugadors veuen que puguin posar un vinil, que molts d'ells no saben ni el que és un vinil.
1: són joves, és un equip molt jove i es noten aquestes coses, eh?
0: Sí, sí, al final, bueno, la música és una cosa que a vegades connecta una miqueta amb la gent, trenques una miqueta el gel i de més, i, bueno, a mi a casa meva sempre la música hi ha sigut, bueno, socialment és una cosa que m'entreten i m'agrada molt, i així que, bueno, ho segueixo practicant, és una cosa que fora del bàsquet doncs, em dona una miqueta d'equilibri, evidentment el principal és la meva família, però bueno, la música i passar moments junts, això és, per mi sempre és important.
1: Tens prou temps lliure per això? Perquè ha de ser una vida molt i molt atrafegada.
0: Sí, jo no tinc massa més temps que per treballar i per la meva família. I això és algo que costa una miqueta d'entendre, els del meu cercle ho entenen una miqueta més doncs, per la intensitat i pressió de la meva feina. Però sí, jo durant aquests 8 mesos de lliga regular o quan comencem la pretemporada és no hi ha dilluns, no hi ha dissabtes i no hi ha diumenges, cada dia és dia de feina i el que no estic a la feina doncs, m'agrada doncs, poder-ho passar amb la meva dona i els meus fills i poder vida familiar i trobar aquest equilibri que t'he dit abans, no? I això és algo que, bueno, que has d'acceptar doncs, perquè estàs fent algo que t'agrada molt, però també... A veure, mentalment i físicament doncs, no és fàcil i també has d'aprendre doncs, a cuidar-te.
1: Tens temps de gaudir de Nova York, del barri de Brooklyn?
0: Doncs sí, perquè la veritat és que tenim una comunitat molt bona aquí. I si no hi heu estat mai, des de Brooklyn tenim les millors vistes de Manhattan. I això doncs, és molt maco el dia a dia. Hi ha molta vida al carrer, hi ha molt bona energia... Un cop surts al carrer, sí que, evidentment, a l'hivern és molt bastant fred, però la tardor i la primavera és espectacular i, bueno, veus des de gent fent esport, als parcs, les vistes... és molt actiu perquè pots caminar molt en bicicleta i, bueno, la cultura a Nova York, Brooklyn, que és un dels 5 barris, però a Nova York en general hi ha moltes coses a fer. L'altre dia, per exemple, vam anar a concert, la setmana que ve anem de concert... I aquí pots trobar tot el que vulguis, museus, gent de tot arreu, i aquesta multiculturalitat també per mi és molt important perquè els meus fills puguin créixer amb això.
1: I més enllà de Nova York, com és viure també als Estats Units? Perquè sabem precisament que Nova York potser és un petit oasi, mai més ben dit, dins d'aquest país també tan i tan complex. Com és viure als Estats Units, Jordi?
0: Nova York és molt diferent. Nova York no és Estats Units per mi. Nova York és més la capital del món, per dir-ho d'alguna manera. I aquí pots trobar, com t'he dit, gent de tot arreu, a tots moments, i bé, és una ciutat molt, molt especial i única. Fora de Nova York, jo he viscut a Cleveland, he viscut a Denver, he viscut a Sacramento, Califòrnia... Doncs bé, un altre tipus de vida. Potser aquestes tres, doncs, en general, l'estil de vida és més, com si diguéssim, americà, però bueno, jo crec que t'has d'adaptar. I a totes les cultures i països hi han coses doncs, molt bones i coses no tan bones. Llavors, per mi sempre és centrar-te en el bo i adaptar-te. Si una miqueta vols anar contracorrent i seguir vivint com vivies, et costarà molt fer vida en aquell país. I si ho intentes, doncs al final hi ha aquestes coses bones i jo realment el que tinc és experiències molt positives des de Cleveland, que és, com diuen al Midwest, potser el millor tipus de gent del país, on tinc amics que els tindré per tota la vida. A Denver, on van néixer els meus fills, doncs, una ciutat de muntanya i activitat al medi natural que és espectacular, amb 300 dies de sol a l'any. I després a Sacramento poder viure a Califòrnia, no? amb tot el que comporta i també a prop de moltes coses especials com Lake Tahoe, com Napa... I he sigut molt afortunat de poder viure aquestes ciutats i ara espero que Nova York sigui l'última, no? Que pugui seguir treballant aquí fins que em retiri.

0: ara ja portes gairebé, suposo, dues dècades vivint allà. Em deies, espero que Nova York sigui l'última. Jordi Fernández, et sents americà, et sents català, et sents badaloní? D'on et sents, aquestes alçades?
1: Sí, evidentment de tot, no? Perquè porto aquí ara 18 anys, els meus fills han nascut aquí, soc de Badalona i català, però bé, m'agrada sentir-me a tot arreu, perquè ningú em podrà treure doncs, els primers anys de la meva vida, la meva formació, on em vaig créixer, els meus pares, etc. Però tampoc ningú em podrà treure tots la formació professional i després a l'inici de la meva família que he creat aquí. Llavors, no té res dolent en no haver de triar un, no? Està molt bé, doncs, jo sempre dic el mateix, tinc la sort. A vegades la gent decideix triar lo dolent de cada lloc i jo prefereixo triar lo bo de cada lloc i quedar-me amb lo bo per mi, no? I després de lo que no és tan bo aprens o simplement a vegades que no ho pots canviar, doncs no li dones massa atenció, no? Però sí que m'agrada doncs, poder-me sentir identificat de tots els llocs que he viscut.
0: Als Estats Units al final hi has trobat una feina, però d'alguna manera també hi has acabat formant la teva família. Com ho fas també perquè els fills no perdin aquestes arrels del seu pare, que també te'n reivindiques i que de fet algun dia t'hem vist explicant què és el Sant Jordi, unes imatges que es van fer molt virals. Com ho fas també per apropar aquesta cultura catalana als fills i a la família que ja l'has format allà?
1: Sí, és dedicant-hi temps i és un sacrifici, evidentment. El més fàcil per mi seria parlar anglès amb els meus fills perquè aquí no hi ha molts catalans i seria el més fàcil. Però jo crec que per mi és molt important doncs, que els meus fills parlin català, jo només els hi parlo en català i estem en aquest procés doncs, de poder... Bueno, de que quan comences amb un procés així, que no saps molt bé com funciona... doncs et dones compte doncs, que ells entenen tot, però després el que és més fàcil per ells és que parlin en anglès perquè ells saben que jo parlo anglès, tot i que mai els hi parlo, i estem en aquest procés d'aprendre, bueno, tenim un quadern en català, doncs mirem el 3CAT i els dibuixos i demés, música, escrivim les cançons, llegeixen llibres en català...
0: Algun grup de música predilecte en català dels fills?
1: Els gossos.
0: Mira...
1: Sí, la seva que s'obre ferida és Corren, així que l'escriuen, l'aprenen i bé, així anem fent mica en mica i perquè al final el que necessites doncs, és estar immers amb la llengua i quan anem a Badalona, doncs sí que per exemple aquest estiu han anat de campus amb una de les escoles a Badalona, a la Minguella, i han pogut fer una setmana de campus i això quan, o de casal d'estiu... I això sí que és important doncs, quan poden interactuar amb altres nens i aquí és on fan més passes endavant perquè ells entenen tot i el que han de fer doncs, és estar forçats a haver de parlar. I això és algo maco, de veure com aprenen la llengua i bueno, poder donar-los aquest regal de poder parlar múltiples llengües.
0: I apunten maneres amb el bàsquet també o van cap a un altre camí?
1: La veritat, bueno, ara el petit farà 7 i la meva filla té 8 i la veritat és que els agraden molt els esports, són molt actius i aquí que és una societat més de multiesport, a mi m'agrada molt perquè tenen l'opció de poder practicar molts esports diferents. El bàsquet els agrada, de fet ahir a casa doncs, fèiem exercicis i entrenaments i demés, però bueno, el més important és que siguin actius, que es puguin fer amics a través de l'esport, aprendre, i en el seu moment, quan arribi, doncs, si volen competir, passar-s'ho bé, però fora d'això, doncs ja veurem on va.
0: Jordi, què t'agradaria que et passés en els anys que han de venir?
1: A mi el que m'agrada és doncs, tenir objectius a la meva carrera, objectius que siguin difícils d'assolir, però també reals, no? I poder seguir competint, fer aquesta feina durant molts anys perquè no només és arribar-hi sinó mantenir-se, que sigui un ambient positiu però que sigui un ambient competitiu i que siguem bons a la nostra feina. No? Per això a mi doncs, poder entrenar un equip de play-off i fer-ho durant molts anys i tenir opcions a guanyar, per mi això seria el màxim al que puc aspirar i després un cop això passi doncs tornar a establir què és el que vols fer el següent pas. No? I llavors ara mateix tinc molta feina per davant, molt il·lusionat i bé, a posar-nos-hi i amb ganes i il·lusió.
0: Somies per això algun dia guanyar un anell com a primer entrenador en aquest cas?
1: Sí, això jo crec que si no ho somiés estaria perdent el temps, no? I sempre ho he dit, que el dia que no tingui motivació i il·lusió amb la meva feina, segurament em vegis a Badalona, perquè no crec que hagi de fer res més aquí. I ara mateix tinc la il·lusió del dia a dia i sobretot d'aprendre, no? Perquè jo crec que hi puc arribar, però fa falta, doncs, feina, millora i el dia a dia els passos endavant.
0: Jordi Fernández, moltes, moltes gràcies, una abraçada ben forta i moltíssima sort en aquesta temporada al capdavant dels Brooklyn Nets.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.

0: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: La vaixella del mic per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda als punts habituals.
8: Catalunya Ràdio.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: Quan Àtila i els uns van irrompre...
13: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
11: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.

0: Luis Hidalgo, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Maria.
0: Com estàs?
1: Bé, una mica tristot perquè s'acaba l'estiu.
0: Ja està, això.
1: Sí, ja saps, el final del
0: com
1: verano.
0: Present. Com es presenta el setembre?
1: Bé, me'n vaig a vacances 15 dies fora de Barcelona.
0: Això
1: que
0: sempre aixeca els ànims, Luis?
1: Sí, a més la coincidència de la gent que torna. Jo, com me'n vaig, sembla que estimula una mica més. T'hi sents una mica especial. Jo me'n vaig. Però bueno,
0: i més enllà d'això? Pues algun concert al radar que haguem d'anar prenent nota?
1: Bueno, estic fora quan arriben Cat Riel i Paco Amoroso, que crec que seran un dels concerts macos d'aquest inici de temporada, perquè el grup, aquest argentí, el duet aquest, està molt en forma. I després al setembre
0: no els he vist mai en directe. Ha de ser una festa espectacular.
1: Sí, són molt divertits. Són molt divertits. Tenen molt de sentit de l'humor, són molt irònics.
0: El dia de l'amigo, eh?
1: Sí, riuen dels mateixos. Tenen capacitat d'improvisació, els seus vestuaris són delirants, està tot molt ben pensat, a més, sembla una bogeria i una estracanada que no té ni cap ni peus, però en realitat està tot molt ben estudiat.
0: Hi ha una Tiny Desk d'aquestes, que és aquest format de concerts, sí, que es graven als Estats Units, és brutal, la total, de Cat Riel i Paco Amoroso.
1: Total, a més acústic, bueno, evidentment allà gairebé tot és acústic, i tenen moltíssima gràcia. És que, sobretot, com hi riuen? Hi ha una cançó en la que parlen de que estan tots dos enamorats, ara no me recordo com és la cançó, que parlen que estan tots dos enamorats, i al llarg de la cançó van descobrint que la persona, la dona del qual estan enamorats i amb la que tenen relacions, és la mateixa que els enganya tots dos. I se senten molt estúpids, clar.
0: Sí, sí. És un concert que, si esteu per aquí, no us el podeu deixar escapar, però no són els artistes que pujaran a l'escenari, perquè aquests sí que ho fan habitualment, i nosaltres aquest estiu, ja ho sabeu, el que hem fet és reivindicar d'alguna manera aquella vida que ens hem perdut. Joni Mitchell, Marvin Gaye, Mina. Avui farem una mica diferent, això, perquè és un artista que algú diu, jo sí que l'he vist pujar a l'escenari.
1: Sí, efectivament. De fet, va pujar a l'escenari durant els anys 90, amb molta assiduïtat, començament del 2000, però després ja ha tingut una activitat una mica com el Guadiana, saps? Que apareix, desapareix, ben no saps on
0: la meva para. Generació no l'hem vist, el de l'escenari.
1: No us ha tocat.
0: No ens ha tocat. Però escolta, avui el reivindicarem, clar que sí, perquè avui demanem que pugi a l'escenari Adrià Puntí.

0: i corro una nena, és el meu desig. I té les cames com una nina de mel i de mató. No et suïcidis, hauràs de fer l'amor. No et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi. Ben passada la nit, buscava la lluna, l'hora negra dels amants.
1: I amb un viatge que ens porta fins l'any 1991...
2: Sí.
1: Primer disc d'un papà.
2: Efectivament, Round the Pes, i hem obert la secció amb aquesta cançó, que és un tema d'amor. Bueno, en realitat parla d'una mena d'obsessió carnal, una dona que és l'objecte de desig i que alhora preserva el seu honor. Ell li diu, com hem sentit, no et suïcidis, hauràs de fer l'amor, no et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi. I sobretot destaca la influència, jo diria, neta de Bob Dylan, tant en la instrumentació com amb el fraseig de la veu, els canvis de tonalitat fins i tot dins de la mateixa paraula, que són uns elements clàssics de la forma de cantar d'Adrià Puntí.
1: Presenta'ns un papa, per qui no els haguem vist mai actuar.
2: Un papa va ser una mena de rara avis dins del fenomen del rock català. Si gairebé tots els grups d'aquella corrent s'emmirallaven en la música i en el rock previ al punk, i fonamentalment jo diria que amb els Stones, un papa, que era un grup que també tenia aquests referents, era molt més ampli. Els seus interessos eren molt més amplis i llavors s'acostava tant al rock com al soul, com al pop, com al folk, com al reggae. I el que és més important, i potser per això va cridar bastant l'atenció, és que les seves temàtiques eren notablement incòmodes, perquè parlaven de drogues, de prostitució, de desequilibris mentals, de desobediència, en un àmbit, el propi rock català, que era més aviat adolescent, i llavors tractava els problemes més aviat juvenils. Llavors, Adrià, que era gran, era potser dels més grans d'aquella època, perquè eren de 63 anys, ja tenia una perspectiva una mica més adulta sobre el que era la vida, i ja ho expressava a les seves cançons.
1: Segurament Adrià Puntí, no sé si estàs d'acord, és dels artistes més especials de casa nostra.
2: Jo diria que sí, una mica en la línia dels grans, és a dir, especial en el sentit de Sisa o en el sentit de Pau Riba, que eren dos dels seus referents, a part d'altres més, perquè ell tenia... Ell sentia molta música en anglès, llavors els seus mites són David Bowie i Tom Waits, però també Jim Morrison, Bob Dylan, Lou Reed, Van Morrison, i de fet, com deies, era i és un personatge molt singular i una conducta que atribuïm normalment a un artista genial, que també de vegades això és un error, però bueno, de fet és la imatge, és l'aura, és la personalitat que el mateix jo crec que ha conreat i que ha conreat.
1: Diguem. I nascut a Salt?
2: Nascut a Salt.
1: I no és baladí?
2: No, perquè de fet ell surt constantment... Ell és molt localista en les seves ubicacions de les cançons. De fet, parla de Salt, al començament d'aquesta cançó, ja la situa. També parla de les festes de Girona, de Sant Narcís, a una cançó de Bordell, que es diu Novembre. Parla de Donosti, parla de Barcelona, de manera no massa nítida, però cita la ciutat. És a dir, que és una persona que localitza moltes de les seves cançons a un espai geogràfic i també en un temps concret, que habitualment és la nit, la nocturnitat.
1: Carta Donosti.

0: I és una cançó que forma part del segon disc. Una vegada ja han publicat el primer, es confirma la sorpresa i el 92 arriba aquest segon disc amb temes com aquesta, Carta Donosti.
1: Que és una mena de cançó, és una cançó d'amor en forma epistolar. Ell escriu a una dona que es diu Grisolda, que és un nom bastant singular, que ell s'inventa o mig inventa, que o bé s'ha anat a Donosti o bé viu a Donosti. No se sap ben bé si parla d'una relació que ell veritablement va tenir i que va perdre i que la noia se'n va anar a Donosti. Sigui com sigui, és una cançó que evoca directament a Van Morrison. L'ús del saxo soprà és claríssim, la melodia, un to i un men sul, i en aquest disc pues, parlava de temes, com dèiem abans, que no eren estrictament adolescents. El desig de no créixer, això sí que podria ser, el rebuig a la vida adulta i burgesa, però des del punt de vista de Pau Riba, és a dir, des d'un rebuig, diguem-ne, polític, de les formes de la maduresa, de les formes burgeses de la maduresa. Parla també de l'ambient fosc i desequilibrat dels hospitals, que tampoc és molt habitual, de la malaltia, de la decadència física, és a dir, temes copsants que et fan pensar quan escoltes les cançons, tot i que l'embolicat de vegades sigui molt amable.
0: Ens situem a l'any 92. Tu diries que en aquest moment Adrià Puntí i els Un Papà eren allò que diguis famosíssims, no, exitosos?
1: No ho eren. Sempre, o sigui, jo crec que han estat sempre uns artistes. Bueno, en realitat hauríem de parlar d'Adrià Puntí perquè era el líder, el compositor i l'alma mater del grup. Jo crec que va ser un artista de músics, és a dir, els músics l'admiraven molt, tots, però tots, vull dir, des de Pau Riba, en Pau Descansi, a Sisa, a Lluís Gavaldà, el Pep Sala, Carles Sabater, tots l'admiraven molt perquè era completament diferent a la resta, i també era un grup de premsa. Això perquè els de premsa de vegades són una mica tontos, també s'ha de dir, i com que era una persona que parlava de temes que ens interessaven a nosaltres, que ja no eren adolescents, de cop i volta també tendíem a valorar, i això és una autocrítica nítida, tendíem a valorar més algú que s'apropava al nostre món que no pas aquests que parlaven de ets molt guapa, no sé què, i el boig de la ciutat, coses d'aquestes que, bueno, vale, està guai, però em queda lluny, no?
0: Sí, però al final té molt mèrit guanyar-se el respecte del teu gremi.
1: Sí, és que per mi el que és important és que no que agradés a la premsa, que eren els que els ponderàvem.
0: Que és important,
1: que,
0: també.
1: Que és important, però no és definitiu. Però, clar, quan t'admiren els teus companys de feina, que normalment aquest món està ple de gelosies i, en fi, enveges, coses d'aquestes, vol dir molt. I evidentment, tothom l'admirava molt. L'admira, jo crec.
0: Van anar més enllà de les fronteres de Catalunya? Ho van intentar, com a mínim?
1: Ho van intentar. S'ha de recordar que l'any 93 Sopa de Cabra va generar aquella polèmica tan tremenda quan van editar un disc en castellà. Semblava que no podien editar discos en castellà.
0: I que d'aquí neix una de les frases, vaja, més històriques, que és aquest Sopa de Venuts.
1: Efectivament. Jo vaig estar en un concert a Reus fa molt de temps, quan ells estaven a punt d'editar el disc. Bueno, ens van posar, però els van tirar de tot a sobre l'escenari. Va ser una reacció una mica, en fi, jo diria una mica injusta, perquè en definitiva, amb independència del que tu projectis sobre els artistes han de tenir control sobre la seva carrera. I entenc, ho facin bé, ho facin malament, entenc que és lícit que vulguin ampliar el seu mercat. Entenc que és lícit. Sopa de Cabra es va equivocar. Va fer un disc que va ser un bastant desastrós, Mundo Inferno, el van fer sota unes pressions tremendes, i Un Papà van intentar sortir per la via del mig. Van fer un disc en castellà, que es deia Triquiñuelas a l'Olio, i un disc en castellà, en català, que es deia Bordell. Es van editar alhora. Potser va ser una mica exagerat i, de fet, no van tenir massa èxit cap dels dos discos.
0: Som el suplement d'estiu Som a Catalunya Ràdio, avui amb Luis Hidalgo i el ritme d'Adrià Puntí.

0: I el ritme d'un joc d'ous.
1: Que diu claríssimament què més dona si ho dic en xino, en grec o en basc, fent crit de monja de bon cristià. És a dir, les llengües no serveixen per dividir, les llengües uneixen. I el que és important és que tu dius, evidentment, la llengua és determinant per determinar, valgui la redundància, com diu les coses, i no és que no tingui importància, però no ha de ser mai una frontera. I això és el que planteja en aquesta cançó.

0: gent que segur que ha après a insultar a Adrià Puntí.
1: Sí, sí, perquè en realitat aquí fa una... és que és molt difícil dir-ho, no siguis curri tan sorrut, un pixafret, un cul d'embut, un pèl de cony, un dat pel cul, un orinal, un lleva fins ben brut.
0: Queda dit.
1: Sí, i a més és categòric. Té paraules que no s'inventa, però que rebusca en l'idioma català, domina molt bé l'idioma català, el domina fonèticament, sap què vol dir, sap com ho vol dir, estructura, rimes, que de vegades són insòlites, i a més és un rei de la enumeració. Hi ha cançons de la que enumera moltíssimes coses, fa llistat de coses amb un català que jo trobo preciós.
0: Adrià Puntí, un home que tenia set de nit.

0: Efectivament, és Adrià Puntí. És un blues en català.
1: És un blues en català, tot i que no ho sembli, perquè aquí imita a un dels seus grans herois, a Tom Waits, i fa aquesta cançó que et diu Set de nit, que, com deies perfectament, és en català, però un català amb fonètica anglesa. Ell, com deien abans, es va criar sentint molta música anglesa i va importar, de vegades, aquesta mena d'accent, aquesta forma de pronunciar, per allunyar-se una mica del català, que per una altra vegada era un català molt ric, com hem comentat abans, que fins i tot s'apropava al català rural de Girona per construir algunes cançons. És a dir, que era un home que tenia molts registres lingüístics i que era capaç de trobar paraules que habitualment no es fan servir.
0: Segur que també perquè havia escoltat moltíssima música de petit, no? Veu de tots aquests referents tan diversos i a partir d'aquí doncs una mica va construint la seva personalitat, no?
1: I era una persona, i és, una persona curiosa, que és, això és determinant, és a dir, la curiositat és la que de vegades ens diferencia o diferencia els grans creadors dels que no ho són. La capacitat de posar l'ull en coses petites que igual una altra persona no repara. I ell volia construir un llenguatge musical fent servir moltes eines. I aquesta era, diguem-ne, la diferència fonamental en la resta de grups, no només del rock català, sinó fins i tot diria del que està passant ara. És a dir, ell tenia molts registres diversos, tractava temes molt diversos, però sempre hi havia un comú, un patró comú denominador, que era el mateix, Adrià Puntí, fent coses com aquesta que sentim.
0: És Adrià Puntí que un dia decideix emprendre la seva carrera en solitari.

0: Per què decideix un dia volar sol, Adrià Puntí?
1: Jo imagino perquè la dinàmica d'un grup és bastant complexa i complicada de mantenir durant molt de temps. Suposo que apareixien gelosies, igual els seus companys estaven cansats de que fos ell qui tallava el bacallà. També és veritat que Adrià Puntí sempre ha tingut una personalitat molt controvertida i que ha estat una persona hipersensible, que s'ha sabut fer estimar, però que també ha generat certes controvèrsies i ha tingut unes conductes de vegades erràtiques que feien difícil relacionar-se amb ell. Imagino que tot això va coincidir. I jo crec que també ell tenia necessitat de no donar explicacions a ningú sobre quina cançó volia fer o com la volia arranjar. De fet, el canvi fonamental que va haver-hi entre el grup i ell en la carrera solitària va ser que Un Papa va estar produït per Marc Grau, que era, diguem-ne, com el gran productor del rock català, i a partir de la seva carrera en solitari ja va ser Quimi Portet qui va produir els discos que va editar posteriorment.
0: Com és treballar amb Adrià Puntí? Com deu ser?
1: A mi el Quimi Portet em va dir que era molt difícil. O sigui, que havies de tenir molt de tacte, havies de tenir molta paciència, havies d'entendre que era una persona que podia passar de l'amor a l'odi en mig segon. És a dir, això hi ha gent que m'ho ha explicat, que ha tractat amb ell, que igual era un trajecte de 5 minuts caminant, t'insultava 3 minuts i 2 minuts et deia que t'estimava moltíssim. En realitat t'estimava moltíssim, però com que tenia, diguem-ne, aquesta mena de contrast de personalitat tan accentuat, ell mateix no podia controlar la seva emoció. I era una persona, parlo de l'any passat, és una persona molt emocional. I he parlat aquests dies amb persones que encara mantenen relació amb ell i diuen que és una persona excel·lent, que és difícil de tractar amb ell perquè és una persona superdelicada, supersensible, supertendra i que es fa estimar.
0: Al final això passa també amb molts genis, no?, que deuen tenir grans artistes de la història de la música, que deuen tenir les seves excentricitats, els seus egos, les seves, doncs, al final, les seves dèries d'artista, no?
1: Que són bastant normals perquè la vida d'artista és molt més dura del que sembla. Passes molt de temps fora de casa, estàs tot el temps sota l'escrutini de l'ull públic. Cada vegada que edites un disc, d'alguna forma te la jugues, pots passar de l'èxit brutal a l'oblit en 0, és a dir, és bastant complicat. Per mi el problema central és quan la fragilitat o l'excentricitat es vincula directament amb la genialitat. I genialitat i excentricitat no tenen per què anar juntes. No tenen per què anar juntes. I de vegades, quan veus un artista excèntric, el públic, que és, som molt comodons, de seguida pensem, és genial. Potser no.
0: A partir d'aquí comença aquesta carrera en solitari. D'alguna manera, quina direcció pren? Com ho canalitza? Tota aquesta necessitat d'expressar-se musicalment, cap on va la seva carrera a partir d'aquí?
1: Comencen a guanyar més importància, sobretot, els instruments, la guitarra. Amb Quimi Portet com a productor era una cosa bastant comuna. Alguns discos guanyen en intensitat, guanyen en força, però a mi, personalment, l'Adrià Puntí, que sempre m'ha agradat, és el més pausat, el més tranquil, el menys histriònic. Tot i que és una persona histriònica, encara el recordo jo, els seus concerts recordo un cos filiforme, prim, i amb unes mans extraordinàriament expressives que bellugava constantment, però com si estiguessin, com si fossin de plastelina. És a dir, semblava que no li servien per agafar. Semblava que només li servien per bellugar-se, per moure's en l'aire. El recordo moltíssim, aquesta imatge, i les seves postures, aquest punt histriònic i aquesta veu que anava canviant constantment, era meravellós.
0: Pels qui no veurem Adrià Puntí dalt d'un escenari o sí, qui sap, com el definiries? Com seria aquest concert que molts ens hem perdut?
1: Un concert molt intens, uns concerts imprevisibles, amb cançons extraordinàries i amb interpretacions que s'ajustaven a aquestes cançons, però que de concert a concert podien variar. És a dir, Adrià Puntí normalment mai era el mateix. Els trets de personalitat i la forma de comportar-se sobre l'escenari, evidentment, eren seves, però mai podia saber què passaria als seus concerts.
0: I Adrià Puntí reapareix discogràficament el 2015, ho fa amb un disc dedicat, en aquest cas, al seu pare. Orde.

0: El boig del telèfon roig és aquest disc d'Adrià Puntí. Per què dedicat al pare?
1: Perquè li tenia molt de respecte. El seu pare era manyà, però era una persona, segons diu ell, amb molt talent artístic, i va ser una mica el que li va ensenyar, li va orientar cap a la música. El disc es deia La clau de gira al taller, que d'alguna forma, bueno, d'una manera explícita, rendia homenatge a la professió manual del seu pare, i aquí mostrava una mica el seu respecte. La clau de girar el taller és una expressió que es fa de broma als tallers. És a dir, quan entra una persona nova a treballar, li diuen, busca la clau de girar el taller, i el xaval o xavala es torna boig i no existeix aquesta clau, no hi ha cap clau que giri el taller. Llavors, volia jugar amb aquesta història. Després va dedicar un disc també a la seva mare, que són, diguem-ne, 12 elements centrals dins de la seva vida. Per una banda, el seu pare i el seu taller, i per una altra banda, la mare, que es diu Maria, com totes les mares prototípicament, a la qual també va dedicar un disc.
0: Maria.
2: T'estimaré, però no sempre ho puc fer-ho més.

0: Lluís, quan creus que tornarem a veure Adrià Puntí dalt d'un escenari?
1: Bo, això és imprevisible. Segons les meves averiguacions, que no sé si són certes, perquè és com el Guadiana, com hem comentat abans, el darrer concert el va fer l'any 2024. Llavors ara depèn de com es trobi, perquè a més té sempre molts projectes. Ell ha fet d'actor, obres de teatre, vol dirigir una pel·lícula des de fa molt de temps, va protagonitzar un documental en el que feia el diàleg entre Josep, que és el seu nom de veritat, el seu nom de pila, diguem-ne, i Adrià, que és el seu nom artístic. Llavors era com dos personatges que mostraven les dues cares de la seva personalitat. Un documental extraordinari fet per una productora, que es diu Elisabets. Llavors mai se sap, no sé. M'agradaria que tornés, i que tornés guai, és a dir, que tornés bé, amb ganes d'explicar-se i amb ganes de connectar amb el seu públic.
0: Luis Hidalgo, moltíssimes gràcies. Puja a l'escenari del suplement d'estiu sempre que vulguis. Aquest és el teu escenari i som fans teus, és a dir, que aquestes portes sempre seran casa teva. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fem una breu pausa i de seguida tornem al suplement d'estiu. Fins ara, va.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
4: Et veig una mica inquiet aquests dies.
5: Ara qui viu com solíem viure?
3: Perquè tot un món s'acaba.
5: La casa, el servei.
4: Quants en veus fora, doncs?
5: Uns quants.
4: Ai, senyor.
3: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
8: Bon dia, us informa Marta Sánchez. Catalunya cada vegada té més gasolineres abandonades. Es calcula que n'hi ha una 60, però la xifra pujarà, segons vaticina el mateix sector, que parla d'un negoci a les acaballes. Les empreses explotadores les abandonen sense assumir-ne el desmantellament ni descontaminar el sòl. El titular de l'explotació n'ha d'assumir el cessament i el desmantellament i descontaminar-lo, però això depèn del contracte que s'hagi signat amb la propietat. Albert Campadevall és el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
9: Has d'arrencar la marquesina, has d'arrencar les màquines. Llavors has de fer un forat i començar a treure tancs. I llavors allà queda un forat important. Llavors has de tapar el forat. Si això és al mig d'una carretera, que tots són camps de patates, per entendre'ns, doncs bueno, pues no. Té un cost que no té sentit.
8: En una entrevista a 3CAT Info, el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, ha explicat que els responsables de desmantellar aquestes instal·lacions són els seus titulars, però que hi ha un problema.
10: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
8: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat hi intervinguin per evitar una imatge d'impunitat. Més notícies ara amb la Núria Har. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, comença avui un viatge institucional per Bòsnia i Herzegovina, Polònia i Ucraïna.
11: L'objectiu és reforçar la cooperació, la defensa dels drets humans i entregar ajuda humanitària a zones afectades per conflictes bèl·lics. La primera parada és a la capital bosniana, Sarajevo, on Collboni es trobarà amb el seu alcalde. Les reunions amb les autoritats locals també es repetiran a les visites a Varsovia i Kiev. Precisament a la capital ucraïnesa, a banda de materials d'emergència, la comitiva barcelonina també lliurarà vehicles de bombers en senyal de suport. Tot just fa un mes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també va anunciar que viatjarà la setmana que ve a la capital ucraïnesa.
8: Està prohibit el bany a l'Escala, a l'Alt Empordà, per culpa del trencament del col·lector d'aigües residuals.
11: La incidència afecta la platja del municipi, on no s'hi permet el bany. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya.
8: I continua tallada la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona per falta de tensió elèctrica.
11: L'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos trens aturats, un avant entre Barcelona i Figueres a l'estació de la Sagrera amb una trentena de viatgers que han estat evacuats i un AVE entre Barcelona i Lió que està retrocedint cap a l'estació de Sants.
8: Una dona de 22 anys és la víctima mortal del tiroteig d'aquesta matinada en una festa rave a Suïssa.
11: 5 persones més d'entre 24 i 27 anys estan ingressats en centres hospitalaris amb ferides de diversa gravetat. La policia ha confirmat que totes les víctimes viuen a Suïssa sense especificar-ne la nacionalitat. Els fets han passat a 2:45 d'aquesta matinada en un hipòdrom del municipi d'Àrau, a prop de Zúric. La policia ha demanat a la població evitar la zona de l'hipòdrom, que segueix acordonada.
8: Us expliquem encara que el líder suprem de l'Iran, Mostafa Khamenei, fa una crida a la unitat l'autoritat dels països musulmans.
11: En un missatge escrit, com és habitual, Khamenei ha instat els països del Golf a la defensa mútua contra els Estats Units i l'Iran, a qui ha qualificat dels enemics reals dels musulmans. Mojtaba Khamenei no s'ha deixat veure en públic des de l'inici de la guerra amb els Estats Units, quan va ser ferit en el mateix atac que va matar el seu pare, l'ayatollah Ali Khamenei. Avui les seves paraules coincideixen amb l'aniversari del profeta Mahoma. Pel que fa a l'estret d'Hormuz, el viceministre d'Exteriors iranià ha aclarit que l'acord amb Oman per reobrir el pas no entrarà en vigor fins que els Estats Units no compleixin amb els seus compromisos.
8: I a Figueres avui es tanca el Festival Acústica. La capital de l'Alt Empordà tanca 4 dies de festival amb un parell de concerts a la Rambla. A les 7 de la tarda hi actua Loco Mia, caracteritzada per l'esperit festiu i desacomplexat de la música de ball dels anys 80 i 90, amb una estètica inconfusible, a base de ventalls, de glamour i d'una posada en escena única. A les 8 del vespre, l'orquestra Diversiones protagonitza el concert de Cluenda, una cita imprescindible per cantar i per ballar, amb les cançons que han marcat diverses generacions i també per celebrar els seus 20 anys de trajectòria artística. Ara els esports amb el Roger Nau.
0: El Barça s'entrena aquest matí per preparar el partit de Lliga de demà contra el Rayo al Camp Nou. Després de la sessió, Hansi Flick compareixerà en roda de premsa. Mentrestant, qui ja ha jugat és l'Espanyol, que ahir va perdre per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat. Els blanquiblaus van encaixar la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona, primeres victòries del Girona i el Sabadell contra les Palmes i l'Almeria. I a la Lliga Femenina, avui debuten el Barça i el Badalona Women. Les badalonines visiten l'Atlètic Club a les 12 del migdia en directe per Esport 3, mentre que les blaugrana reben el Tenerife el Johan Cruyff a les 7 de la tarda. Ahir ja va jugar l'Espanyol, que va perdre per 1-0 al camp de l'Eibar. I avui també, a les 2 del migdia, es disputa la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marco Bezzecchi sortirà des de la pole i Marc Márquez, que ahir va guanyar la cursa sprint, ho farà segon. A aquesta hora comença la cursa de Moto3. I aquesta tarda, final masculina del Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola, amb 12 jugadors catalans, intentarà aixecar el títol contra Alemanya. L'Argentina ahir va guanyar el títol femení després de vèncer als Països Baixos.
12: Fins aquí les notícies.
13: El suplement d'estiu.

0: A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana.
1: 11 i 6.
0: S'ha escrit un crim. Els relats de Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdaler.
1: Diumenge, 30 d'agost del 2026. El suplement d'estiu, S'ha escrit un crim.

0: Doctor Narcís Verdalet, metge forense, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Últim diumenge, jugant amb nosaltres.
1: Bueno, és un bon camp per jugar.
0: És vostè molt de jugar?
1: Jugar, no, jo no soc ludòpata ni m'agrada el joc. Joc no, joc econòmic no. Jugar...
0: Bueno, es pren la vida com un joc, Narcís Verdalet?
1: No, la vida jo me l'agafo, probablement tinc un defecte. L'admeto, aquest defecte. Jo la vida me l'agafo en sèrio, perquè la vida és complicada. I, a més, quan t'equivoques, quan tu t'equivoques, que no has sabut escollir bé, el que sigui, pots tenir problemes. Errors mínims.
0: Gil Prat sobre Roca, l'home que escriu crims. Bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: I tu com et prens la vida, Gil?
2: Home, jo, el sentit de l'humor, sóc bastant de fer conya, la veritat. O sigui, quan pugui això, agafar-m'ho com un joc, ja, a vegades em passa que sí, que... De fet, em costa el contrari d'agafar-me les coses una mica seriosament, és una mica... A vegades em costa, sí, sí.
0: Però amb el doctor Verdalet el que deu passar és que vostè està envoltat de coses que poden ser molt fosques. Com s'ho fa per no deixar-se impregnar de tota aquesta maldat, que fins i tot recordo el primer dia que ens deia que la maldat, per maldat pura i dura, existeix.
1: Home, i tant que existeix, la maldat, i tant.
0: Com s'ho fa, per tant, per no veure...
1: Per exemple, posaré un exemple molt fàcil. Com es pot maltractar fins matar a un nen de 2 mesos? I de tant en tant ho sentim. I no estic parlant de països del tercer món, estic parlant de casa, d'aquí. Això no se'n diu maldat? Hostiar amb una criatura de 2 mesos? Això és maldat, punto, i s'ha acabat.
0: I vostè no pensa que el món se'n va en orris i que tot és fosc?
1: No, el món...
0: Pel tot fet de veure coses tan dures? És
1: no.
0: A dir, com s'ho fa vostè perquè no se l'endugui per endavant tota aquesta brutalitat amb què conviuen el seu dia a dia amb la seva feina i durant 50 anys?
1: Ser un aprenent. Ser un etern aprenent. Veure, observar el que està mal fet per tu no fer-ho. Veure quan una s'equivoca per tu no equivocar-te. Aprendre. Però aquest viatge que se'n diu la vida, tu tens que saber, t'ho he dit, escollir, observar, aprendre. I tens que saber nadar, també. O sigui, nadar no solament sap nadar el que sap nadar en una piscina amb aigües quietes. El que sap nadar és que sap nadar quan hi ha grans onades, aigues turbulentes...
2: A mi em costaria, jo crec, de tenir aquesta feina i no endur-me una motxilla a casa meva pensant en veure el cadàver que he vist fa poc o alguna cosa així.
1: No, jo no.
2: Com és, no, vull que és admirable que saber separar les coses i això, no?
1: Parcel·lar-lo, tenir parcel·les en el cervell, tenir àrees i intentar que no t'afectin.
2: Ha d'anar un psicòleg, un forense?
1: No, mai. I com vaig estar a Tailàndia, que és una cosa d'impacte visual, amb 5.323 morts, tu mateix, eh? Uh-huh. I va haver gent que em consta que concretament tinc un documental, i va haver-hi un forense alemany que després inclús n'hi ha un que va haver de tenir tractament mèdic, perquè es va derrumbar, per lo que sigui. Jo no sóc ni més fort, ni més fluix. Poder el meu temperament ho ha afectat, que sigui com sigui, però tu tens que aprendre. Aviam, tu tens que aprendre.
2: I hi ha una mica d'humor, també, per de plan, haver d'agafar un cadàver i dir, hòstia, això pesa com un mort, coses
1: bueno,
2: així.
1: Sí, clar, és
2: un hi ha bromes així internes, entre forenses, eh?
1: Un mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diguem els catalans. Mm-hmm. I a més, jo he vist aixecaments amb pisos, un tercer pis,
0: i el,
1: que s'ha mort
0: el mort pesa el mateix quan és viu que quan és mort?
1: Sí, però amb una diferència, que a vegades el mort, a més el mort va amb el bagul, per tant són 30 o 40 quilos.
0: No ho dic perquè es diu això, que un mort pesa uns grams, sí, menys, però... perquè és l'ànima que surt del cos. Tot això...
1: Res, desenganya't. Aquí l'ànima no puja ni baixa ni d'això, perquè l'ànima... Ja, si està al tercer pis voldria baixar i llavors no.
2: Ostres, això
1: ve d'època del medievo, dels Leonardos da Vinci, dels Vesalios, que deien que un mort passat 24 hores pesava 21 grams menys, i per tant això era l'ànima que viva. No, res,
2: vale.
1: Que no t'enganyi, un moment.
2: Vale.
1: és que el mort s'ha deshidratat perquè han passat 24 hores, el mort ha perdut aigua. Ara bé, si a del mort li han fotut, com el cas de fa 3 setmanes, 5 tiros i porta 5 bales aquí, a cim, el mort pesarà més. Pesarà el que pesen les bales. Ho entens? Ah. I si un mort s'ha negat, que s'ha fotut un tip d'aigua a alta mar a Palamós perquè s'ha negat, Palamós o Castelldefels, llavors pesarà un quilo més perquè hi haurà un litre d'aigua dins el cos. Per tant, el mort ni pesa més ni pesa menys. Tot depèn de la causa de la muerte.
2: Vale. I una pregunta que potser serà superabsurda, però a mi em sona haver-ho sentit, que pot ser que quan un mort porta unes hores mort i tal, s'acumulen gasos i que poden fer pets...
1: Cert, absolutament cert. Un mort, sobretot quan està en fase de putrefacció, més fàcil per rotar a l'estiu, amb aquestes calors que fa, que s'acelera la putrefacció abdominal comença per la panxa, per això els morts que s'han negat al cap de 24 hores floten perquè s'ha fet gas, i per això el gas l'impulsa cap a la superfície del mar. Llavors, és cert, aquest gas abdominal... pot fer que faci fressa. Hi ha gent que pot dir... Ai, ha semblat com si... Per... No, hi han roncat, que es diu en català els budells. Mm-hmm. Pot fer pets, tal com dius. Mira, ara jo diré una cosa per la ràdio, i qui no s'ho cregui, que vagi al doctor Google i ho busqui. A l'embalsamament del Sant Pare, penso que era Pablo VI, que busquin a Google... busquin, quan arribi de casa, que m'està escoltant en cotxe, o el que estigui, que si em vagi, i ho busqui, l'explosió del cadàver del papa. El papa va explotar.
0: El papa va explotar, és veritat? Va és explotar. Llegenda urbana o és
1: no,
0: cert?
1: No, és cert, en nom de metge, del metge embalsamador, etcètera, etcètera, un cadàver pot explotar, amb unes circumstàncies, mal embalsamat, putrefacció... Pues ja
0: en aquest
1: tu.
0: Cas l'havien embalsamat malament, pot
1: sí,
0: ser?
1: Sí, van condemnar el metge que ho va fer-ho. Estic parlant, no et parlo pas del medievo, et parlo d'en Paulo VI.
0: Sí, hi ha alguna foto en blanc i negre, de fet, em sembla, fins i tot.
1: Una foto d'una explosió a la sala mortuòria, pues ara imagina que un cadàver exploti, que et fot un susto que caus, no de cul.
0: I si és un papa de Roma, ja?
1: Si és un papa de Roma, miracle. Milagro.
0: Tinc una notícia. I és que... s'ha escrit un últim crim. Concretament l'ha escrit en Gil Prat sobre Roca, amb la narració a càrrec del Carles Debó, i el doctor Bardalet esbrinarà per últim dia què ha passat realment. Avui, un assassinat al parc.
3: El cos jeia estirat sobre l'herba del parc. Una extensa dotació policial havia cordonat tota la zona des de primera hora del matí i hi havia agents de la científica per tot arreu, prenent mostres i analitzant empremtes. A mesura que anaven sortint els informes, els dubtes sobre què havia passat s'anaven esvaint. Tothom tenia cada cop més clar que allò que tenien al davant era un homicidi. Cap a les 9 del matí va arribar la forense Andrea García. La gent es va agenollar davant del cadàver i va començar-lo a observar amb deteniment. L'home presentava una forta contusió a la part posterior del cap, un cop efectuat amb algun objecte molt contundent, com un bat de beisbol,

0: senyals que expliquessin què havia passat aquella matinada. Llavors, va sentir que en una banda, la inspectora trucava a la germana de la víctima. Sí? Helena Martos? Deia. Em sap molt de greu, però li he de comunicar que el seu germà està trobat mort aquest matí. Ja sé que és un moment molt complicat, però necessitem que vingui a fer el reconeixement del cadàver. D'acord. Sí, moltes gràcies. L'esperem.
1: Avui una forense en aquest cas que va al lloc dels fets, que és un parc. Un parc? En un parc segurament, doctor Bardalet, poden aparèixer cadàvers per infinitat de motius.
2: Per infinitat, certament. En un parc i hi ha dues vides. En els parcs, en general, hi ha dues vides. La del dia i la de la nit. I l'homicidi tant pot passar de dies com de nit. Sembla ser que aquí no hi ha hagut un motiu de robo, de robar-li la cartera, les joies, etc. Deu ser alguna venjança per qualsevol situació o un crim paròdic per encàrrec, per qui sigui, perquè l'enveja, l'odi...
3: Aquesta vegada he ficat detalls, que altres setmanes m'havia dit que havia, que necessitava saber si la sang era consistent o no sé què. Aquesta vegada... No ens podem queixar, eh? Hi ha coses de detalls de les ungles, de, no? De si...
1: El Rolex és important.
2: Sí, però també hi ha... Vaja. Que no és el cas. Us deia la vida que hi ha durant el dia en un parc i la vida que hi ha durant la nit. Hi ha un altre tipus de vida, amb un altre tipus de delictes, que podrien ser delictes de tipus d'índole sexual... amb una agressió sexual, amb una violació, un estrangulament, etc. Tota persona agredida sexualment té risc de mort imminent, perquè moltes vegades l'homicida, el violador, el dolent, per dir-ho així, pot acabar matant. I en el parc, però al parc hi ha vida, molta vida en un parc. Hi ha mainada, avis, iaies, mames, nens corrent, jugant. Per tant, és una... hi ha vida molt activa. I que, per tant, segur que és un mort recent.
1: De seguida incorporarem més elements damunt la taula, però, doctor Bardalet, si fos vostè que li truquen i ha d'anar al parc d'aquí al costat, perquè hi ha un cadàver que és en el primer, que es fixaria, com ens hem d'imaginar aquesta arribada del forense al lloc dels fets? Imagino que per fer l'aixecament del cadàver, que és el més habitual de trobar-s'hi en una situació com podria ser aquesta, en un parc on, a més, segurament hi haurà molta gent que està fent dia a dia i vida quotidiana.
2: Això és... el típic aixecament de cadàver, on hi ha la policia científica i la policia judicial, que ells ja prendran declaració dels que hagin pogut, del que ha trobat el cadàver, que si algú ha vist alguna cosa, també és igual, és un parc amb càmeres de seguretat, de vigilància, que llavors la policia registrarà aquestes imatges. Però quan a forense, quan a forense? Bueno, està molt ben fet tot això que has dit, que
3: bé, ho ha aconseguit.
2: Bé, premi, de moment premi. Uf. Perquè aquesta tal Andrea García, la forense, bueno, fa les coses tal com es tenen que fer, observa, mira, ja descriu que no hi ha signes de violència, mm-hmm, ni de defensa. Bueno, sí que hi ha signes de violència. Un cop a l'esquena, per tant, t'està dient que l'agressió ha sigut d'esquenes, perquè probablement... a lo millor l'autor el coneixia i així ho fa d'esquenes i no en veurà, que trenca un os molt fort del crani, com és l'occipital és l'os més crani, més fort del crani, i que no hi ha robo ni té esgarrapades als dits, per tant no hi ha hagut cap tipus de violència. L'altre es comprometerà. Aquí faltaria trobar el pal o aquesta barra metàl·lica o el bat de béisbol, que semblaria ser que no s'ha trobat i que, per tant, se l'hauran dut. És el típic cas que les imatges de seguretat de l'entrada del parc o que hi hagi per allà, tens que buscar algun tio que vagi carregat amb alguna eina d'aquest calibre.
1: La inspectora truca a la germana de la víctima. Moltes gràcies, l'esperem.
0: Al cap d'una hora, la forense va veure com apareixia una dona de mitjana edat amb gabardina i sabates de cuir, l'Helena Martos. va observar com la germana de la víctima donava el seu nom a un agent i aquest

0: li permetia entrar dins de la zona acordonada. Va ser llavors, quan només de veure-la, mirant-la de dalt a baix, la forense ho va tenir clar. «Ràpid!», va començar a cridar dirigint-se a la resta de gens que hi havia. «Deteniu-la! Ha estat ella! Ella és l'assassina!»
1: Caram, Gil! Sí que s'ha resolt fàcil, això, avui.
2: Sí, sí, bueno, o sigui, l'entrellat d'aquest relat és saber com és que la protagonista sap d'entrada que l'assassina és l'Helena Martos.
1: Per tant, sí. Per què hem trobat tan ràpid l'assassina, o com a mínim això és el que pensa la forense, i d'altra banda, com pot haver estat aquesta mort amb tots aquests elements que apuntava el doctor Verdalet? Doctor Verdalet, tot seu.
3: Bueno, no es diu aquí si aquesta tal Helena Martos, l'assassina, porta algun tipus d'objecte contundent a les mans.
2: Vale, no em porta cap.
3: No em porta cap.
2: Si vols, repassem. És a dir, han trobat el cadàver, la inspectora ha trucat a la germana de la víctima, l'Helena Martos, i li ha dit, vine, perquè sabem que és la germana, has de fer el reconeixement. Mm. Llavors, quan arriba, la protagonista sap que ha sigut ella. Llavors, no sé si...
3: La protagonista, vols dir, la forense?
2: La forense.
3: La forense sap que ha sigut ella.
2: Ha sigut la germana.
3: No sé, que tingui algunes taques de sang a la gabardina que porta davant.
2: No. Està impecable, ve de casa seva.
1: Ve dutxada? Ve neta?
2: Ve dutxada, sí.
1: Amb colònia?
2: Ah, sí, amb colònia.
1: Pentinada?
2: Exacte. Sí, ve arreglada. És a dir, no és un element de... Bueno, potser sí. O sigui, el seu aspecte físic és perfecte.
3: Sense taques. No porta, no li observa que no porti enganxades a les sabates cap tipus d'herba compatible amb
2: bessons. No, és a dir, ha tingut temps de... O sigui, fa temps, ha passat hores des de que...
3: No hi ha hagut cap declaració de ningú, de cap testimoni?
2: Encara no.
3: Aquí, allà amb Guita, mira'm. Mai tens campinos o valorar ningú, mai. Jo me'n recordo que un cop en un aixecament en un poblet molt petit, de res, de 200 habitants, quan estàvem fent l'aixecament d'un cadàver que portava diversos dies enmig fins a l'entrada del poble, amagat una mica en una cuneta, i hi havia molta gent observant això. Hi havia un home gran, de certa edat, jo llavors devia tenir uns 40 anys, i l'home que parlava, com a... jo veia que aquell home es moria de ganes de parlar amb mi. Ho observava perquè ell anava mirant, un home gran, el típic home de poble, pagès, i que un moment donat, quan ja acabava, em diu: «Em puc parlar amb vostè, sisplau?» Dic: «Sí, home, i tant que sí, que pot parlar, i tant».
1: Què pensava vostè, Verdalet, d'aquell home a primera vista?
3: Pensava... Em fotrà un rotllo que no em servirà per res, però bueno, veiem.
1: A veure què vol, potser ha vist el...
3: L'home educat, puc parlar amb vostè, sisplau? Vostè és fulano de tal, no? Sí, digui'm, que em coneix. Dic: «Sí, el conec». Dic: «Vale, digui'm, què és això?» Dic: «Doctor, jo no hi entenc res». Ja comencem bé. Fa un acte de sinceritat. «Jo no hi entenc res, doctor, però hi vull dir una cosa, com si fos un gran secret. Aquest mort, perquè ja portava molts mesos mort, era un cadàver ja putrefacte, semiesquelètic. Aquest mort, he vist que quan l'han girat, sota el mort hi havia un tipus de flors que només surten a la primera quinzena del mes de maig. Per tant, aquest mort el van matar a la segona quinzena del mes de maig». Hòstia. I jo me'l quedo mirant i dic: hòstia, a l'avi que probablement no havia estudiat, però havia corregut tots els camps i marges. Per això la meva, com a dir jo, aprenentatge d'aquí és no desprestigis de ningú.
1: Perquè escolta, aquell home tenia raó.
3: Oh, i tant que tenia raó.
1: Va resoldre aquell cas.
3: Sí, i tant que tenia raó. I aquell home que probablement tota la vida no havia anat a col·legi. Una cosa és ser intel·ligent, una altra cosa és ser savi, una altra cosa és ser llest, que tot té significat de fet. Aquest era un home, un savi de la vida. A lo millor no sabia multiplicar, probablement no. O se li havia oblidat perquè ja no... era un home que devia anar amb el ramat i tot els estius, hiverns i dissabtes i diumenges corria pel bosc. Ell havia après això, el que li havia ensenyat, les herbes, les floretes, i ell et deia, ell a la seva manera volia col·laborar.
1: O sigui, encara,
3: no sabíem, encara no sabíem què era el cadàver, eh? Encara no sabíem, perquè era putrefacte i bueno...
2: I saber que fos la segona quinzena de maig va permetre saber...
3: No, això és per situar la fetge de la mort.
2: Vale, però no, va ser una pista clau per...
1: Era una mort violenta o va ser una mort
3: era
1: natural?
3: Era una mort violenta. Era una mort violenta.
2: Vale.
3: Una mort violenta d'un tio relacionat amb el món de les putes. Un macarra, que es diu. Li devien ajustar, devia anar-hi un mecànic ajustador, li devia fotre quatre fregues i s'ha acabat el ball. Però el ballet, el pastor, que no tenia cultura, pues havia fixat en una cosa, que jo l'ignorava, jo que sé quines més surten aquelles floretes com, que eren com violetes, no? I pues l'avi tenia raó.
1: Mm-hmm. És molt important, suposo, si no el més important, quan s'arriba en una escena del crim com aquesta on hi ha un cadàver, fixar-se en tots aquests detalls, no? Coses que a primera vista, i segurament per a la immensa majoria de la població, ens deuen semblar irrellevants i que, en canvi, poden ser la clau per entendre què ha passat allà. Mm-hmm. Doncs tornem a l'assassinat al parc. Aquest crim escrit per Gil Prat sobre Roca, que en aquest cas no sé si hi ha alguna planta o no, precisament, agafant el fil d'això que ens comentava el doctor Verdalet, alguna planta que pugui ser, per exemple, important per entendre què ha passat o per què tan ràpidament aquesta forense ha descobert qui s'assassina?
2: No, què va. No, o sigui, tot té a veure amb... És a dir, hi ha una trucada... que crec que és el més important de tot per saber què ha passat. És a dir, quan estan fent l'aixecament de cadàver, la forense veu com la inspectora truca a la germana del mort i amb aquesta trucada sap exactament què ha passat. Llavors, quan arriba la germana, uneix els fils i diu, vale, llavors només pot ser ella.
3: Durà haver sentit algun comentari de la germana o algun comentari que ha fet l'inspector de policia, però clar, jo ja som... Això ja es necessita tenir arts vidents. I per una trucada tu no pots dir l'autor és aquest, a no ser que hagis dit alguna cosa amb la trucada o que s'hagi fet, o que el telèfon mòbil, o que el telèfon mòbil...
2: Bueno, si vols, podem tornar a llegir el que diu la trucada, sí. Que és... Diu, sí, Helena Martos, em sap molt de greu, però li he de comunicar que el seu germà ha estat trobat mort aquest matí, ja sé que és un moment molt complicat, però necessitem que vingui a fer el reconeixement de cadàver. D'acord, sí, moltes gràcies, l'esperem.
1: La trucada és aquesta.
2: Aquesta, exacte. Mm. Amb això, la forense sap que l'assassina és la germana.
3: Però la germana pràcticament no ha parlat.
2: No.
3: Només parla l'inspector, que diu que l'esperem, que li comuniquem, que tal, qual, i l'altre calla.
2: Exacte.
3: Probablement, bueno, això és molt subjectiu, eh? Poder perquè no ha fet cap reacció de sorpresa, de plor, vale. Cap reacció de sorpresa, de plor, de lamento, etc.
2: Més o menys. Va per aquí la cosa, però hi ha un element important... Que no es diu en aquesta...
1: S'ha sorprès la germana quan li ha trucat la inspectora? Hi ha hagut sorpresa?
2: Sí, jo crec que tothom està molt nerviós en aquesta escena, justament. És a dir, la germana és a dir, evita adonar-se d'una cosa molt important d'aquesta trucada i això fa que es delati.
0: La hipòtesi del doctor Verdalet.
1: Per tant, doctor Verdalet, la seva hipòtesi final és que...
3: Bueno, que és un sens dubte de mort violenta per arma contusa, un cop amb fractura craneal, concretament occipital, sense possibilitat de defensa, perquè probablement la víctima no s'esperava ser agredit. En definitiva, és probable que fos algú pròxim, que el reconeixés, que l'agafés per sorpresa, que no hi ha hagut ànim de robo. I aquí la forense jo diria que té unes qualitats evidents, que no sé que tu m'ho aclaris, però, clar, en el món del crim, les proves, quines proves té. I ara aquí ja depèn de tu.
0: Després de la detenció d'Helena Martos, la germana de la víctima, la policia va anar al seu domicili i va trobar desenes de proves que la incriminaven. Van trobar roba amb sang del seu germà a una jaqueta. Van trobar sabates que coincidien a la perfecció amb petjades que hi havia sobre el fang del parc. I fins i tot es va trobar un barret que coincidia amb la declaració d'un testimoni que hi havia al parc a l'hora del crim. D'aquesta manera, es va celebrar un judici i Helena Martos, sota la pressió del tribunal, es va acabar desmuntant i, entre llàgrimes, ho va confessar tot. Tot el trencaclosques s'havia resolt amb veritable celeritat, molt més de pressa del que era habitual. I per això, encara hi havia un element per resoldre. "T'he de fer una pregunta", va dir la inspectora de policia a la forense, un cop el judici va haver-se acabat. "Com va saber que l'assassina era ella, només de veure-la?" La forense, que fins llavors havia guardat el secret, va somriure. "Molt fàcil", va admetre. "Quan li vas trucar perquè vingués a fer el reconeixement del cadàver, et vas oblidar de dir el lloc on havia d'acudir. La germana estava tan nerviosa que tampoc se'n va adonar, de manera que quan l'Helena es va presentar al parc, vaig entendre que només l'homicida podia saber el lloc del crim. L'assassina havia de ser ella."
1: Doctor Bardalet, la forense no li havia dit on havia d'anar a trobar el cadàver.
3: Molt ben argumentat. Respecte a aquest cas, em ve al cap dues coses, de dos casos reals. Un, hi ha un homicidi a prop de l'estació, de la ciutat important, que és un tema que hi vaig intervenir, d'un parc pròxim a l'estació, amb uns pàrquings. Un, dos persones es maten i un indigent és mort amb una gran llosa de pedra, de formigó, que li tira el cap, li plasta el cap, es fa taques de sang per allà, li roben, i diuen gent, en fi, de poc recursos, en fi, li roba, i amb les sabates trepitja per allà, trepitja sang. Se'n va a casa, arriba, es canvia, i al cap de poc ratos, per les càmeres, s'agafa a l'autor. Se l'emporta a la comissaria per prendre-hi declaració, perquè tot sembla ser que és ell, perquè en les càmeres ho diuen. Va, fins aquí, les úniques càmeres és... Però sempre pots dir que no et confonguis perquè era de fosc, que semblava que era ell, perquè la policia el reconeix. I al cap de poques hores es presenta la dona a comissaria portant-li unes sabates perquè estigués més còmode, perquè estava detingut. I les sabates que li porta són les bambes que havien comès el crim i que encara portaven taques de sang a les soles de les sabates.
1: Per
3: i
1: tant,
3: la sang per ADN anava.
1: És la dona. Ostres. Qui involuntàriament el delata.
3: Sí. I a Cervera, fa anys, hi va haver-hi un crim d'una noia, un crim masclista, que l'autor es va identificar a través d'una mossegada.
2: Ostres.
3: La doctora en l'hospital, col·lega meva forense, una mossegada que tenia un defecte a la dentadura i que aquell defecte de la dentadura el delatava.
2: Oh.
3: Respecte, molt bé. I la policia, el Mossos d'Esquadra, molt ben argumentat, varen fer una cosa. Hi havia les sospites de que era el seu exnòvio. Les sospites. I llavors organitzen, quan ja s'ha fet l'enterro, al cap de dos o tres dies, una marxa des de Cala Noia fins, fixa-t'hi bé, a on la varen matar. Ara sóc jo el que et foto el trencaclosques.
1: A veure, a Gil, com matar? Te'n surts amb aquest canvi de
3: pares? A veure, on la varen matar?
2: No sé...
3: I la noia la van trobar en un puesto que no era a on te la van matar, sinó que la va arrastrar i se la van dur, ell, l'autor. Però que en el puesto on ell els porta hi havia les taques de sang perquè havia volgut simular un accident ferroviari. I això el va delatar l'inconscient.
2: Ah, va preparar primer les taques i tot i es va posar...
3: No. Aquesta noia la maten, l'estrangula, li venden uns cops al cap, unes contusions, aquí. Però el mort se l'emporta a dins de la via, fent veure que ha atropellat el tren.
2: Vale,
3: però no, la van matallar, i això el va delatar.
2: Doncs estava, no sé, en un...
3: No, en una espècie de, com et diria, de son industrial que viu en tota la vida.
1: Crec que és la prova més exacta que al final res és el que sembla, també malauradament a la vida real on els crims no són ficció, com sí que ho han estat aquest estiu el suplement, i per això tan important aquesta tasca dels forenses com el doctor Bardalet, que ens ha acompanyat aquestes 4 setmanes caloroses d'agost. Doncs també per posar el seu granet de sorra i per ajudar a resoldre tots aquests crims que en aquest cas ha escrit en Gil Prat sobre Roca i que poc tenen a veure amb la realitat, malgrat que la realitat, Gil, moltes vegades superi la ficció.
2: Totalment. Sí, ha sigut un plaer. Gràcies per aquest estiu.
3: Jo el que us puc dir que ha sigut, en fi, un plaer i m'ha agradat molt compartir aquests diumenges del mes d'agost amb vosaltres.
1: Doctor Narcís Bardalet, Gil Prat sobre Roca, moltíssimes gràcies a tots dos, aquesta parella estranya però que ens ha donat grandíssims moments. Ha estat un plaer, moltes gràcies, abraçada fent ben forta, ens retrobem aviat, i també amb tots els oients del suplement d'estiu que han estat segur que també jugant i trencant-se el cap amb tots aquests crims escrits amb la firma de Gil Prat sobre Roca, per cert, que no és estiu, que segur que el joc del silenci us ha acompanyat, però escolta, que la tardor i a l'hivern també és un gran llibre per llegir.
2: Sí, i tant, tota l'època de l'any, i tant.
1: Una abraçada ben forta a tots dos, gràcies, de seguida tornem al suplement d'estiu. Fins ara.
3: Adéu.
4: El suplement d'estiu. Marina Alaminos. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
5: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
6: Escola rural.
5: Natació. Sabateria.
6: I ràpid.
5: Us hi apunteu?
7: Noves excursions d'en Titó, en Johnsy i la Tar. Estrena dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
8: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
8: Som 3Cat.
9: Jo t'estime l'herència.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
4: Som 3Cat.

0: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: Passant 10 minuts a 11:45 del migdia, un grup d'amics amb una banda de música de l'Alt Empordà i tres amigues de les Terres de l'Ebre celebrant un comiat de soltera que els trastocaran els esquemes. Aquest és el taló de fons d'una història d'amistat, d'amor i de somnis que l'any 2011 va arribar als escenaris catalans trepitjant fort i amb una banda sonora que explicava i que explica encara tot un país. De Goll de Goma estrenava fa 15 anys Cop de Rock, el musical que recuperava els grans èxits del rock català dels anys 90 i que instantàniament es va convertir en un clàssic dels escenaris. I el públic català s'enamorava del rock, de la Lluna, del Ramon, el Pau, la Núria, la Júlia, el Luart i tants d'altres. I ara, 15 anys després, en una indústria de teatre musical català post de Goll de Gom, la companyia La Barca d'Osona ha recuperat Cop de Rock. 15 anys després, ens retrobem amb el rock, amb la Lluna i amb tota la colla per reviure la seva història i, a través dels èxits, d'alguna manera, també la nostra. Al Teatre Coliseum, els dies 3, 4, 5 i 6 de setembre. I avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, Joan Lluís Bozzo, el director i autor de Cop de Rock.
2: Hola, hola, hola.
1: I també en Jofre Verdolet, que és director musical de la nova versió, que també interpreta el rock. Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia, com estem?
1: I l'Elisabet Molet, que interpreta la Lluna. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Què tal, com esteu? Com van els nervis?
4: Molt bé, estem molt il·lusionats.
3: Hòstia, sí, sí, és increïble, perquè quan portes tant de temps, no?, picant pedra per una cosa, quan saps que és realitat, d'aquí tan pocs dies, és una passada. Volem viure-ho molt, molt intensament i molt de veritat.
1: Últims assajos, per tant, imagino.
3: Sí, exacte, assajem a Vic, que és la nostra terra, nosaltres venim d'Osona, i hem estat aquesta darrera setmana ja fent passes generals a tope, per tant, tots els detalls ja a punt per rebentar-ho ben fort.
1: I èxit absolut, o sigui, la venda d'entrades va...
4: Sí, sí. O sigui, la platea, per exemple, ja és un soldat.
3: Sí, està exaurit tot, les 5 funcions que fem, i queda alguna cosa encara, primer pis, segon pis, per aquells que encara no tinguin l'entrada, però estem supercontents de l'acollida. És una passada, la resposta del públic.
1: Bozzo, què tal? Quan veus aquest èxit tants anys després, 15 anys després, de Cop de Rock, i que el públic català encara ens morim de ganes de tornar-la a veure, què penses com a part, alguna manera, de la criatura?
5: Bé, em fa moltíssima il·lusió. Jo va ser un espectacle... Tots els espectacles és allò que són com els fills, i és lleig dir que n'estimes més o que en prefereixes un o que en prefereixes un altre, perquè no, a més, no és veritat, no? Però Cop de Rock va ser una aposta molt meva, molt, molt personal meva, i molt... la vaig promocionar dins de la companyia, dins de la societat, que érem de Goll de Gom. O sigui, va ser una mica una carta que vaig recolzar molt. Per tant, em fa molta il·lusió que aquesta gent, jo ja els he vist al seu espectacle, crec que tu també.
1: A l'Atlàntida de Vic.
5: Sí, senyor, jo també. I vaig sortir encantat. És que el vaig veure que ho feien tan bé o millor que nosaltres.
1: Jofre, Elisabet, vosaltres, el primer Cop de Rock, l'original, com el vau viure? El vau anar a veure? Quina relació teniu vosaltres amb el Cop de Rock?
4: Jo, personalment, no el vaig veure. No sé si en Jofre crec
3: que tampoc. No, jo tampoc. Jo tenia 10 anys. Jo tenia 10 anys. Jo no coneixia l'espectacle, de fet, i, de fet, nosaltres vam començar la nostra història amb Cop de Rock, és perquè un parent meu, en Pere Puig, que és un tio vinculat al món del teatre biguetà, ell sí que l'havia vist, el Cop de Rock original, i estava flipat amb el muntatge, i em va dir, hem de muntar això a Vic. Vaig dir, estàs completament pirat. Jo vaig veure l'espectacle perquè és a YouTube i em vaig enamorar al minut zero d'aquesta bèstia que és Cop de Rock, i a partir d'aquí vam veure si la cosa era possible, però prèviament jo no el coneixia, no, l'espectacle.
1: Mm-hmm. I d'aquestes cançons, que al final, Bozzo, també, clar, d'alguna manera, segur que us hi relacioneu d'una manera molt diferent, en el teu cas, com vosaltres, Jofre, Elisabet, però que són cançons que expliquen la història d'un país, i independentment de l'edat que tinguis, qualsevol persona pot connectar-hi.
5: El rock català va ser magnífic, va ser un moment que va desvetllar, sobretot que va comunicar la idea de país i la idea d'independència. Es va forjar molt en aquells concerts, no? Amb gent com Brahms, amb gent com Sau, és que són noms, els Pets, sí. Sopa de Cabra,
4: I des dels Double Bubble, no? Des del 1975.
5: Bueno, Double Bubble van ser... Això, els 75 que, van ser els primers
4: exacte.
5: Aquells de la...
4: Una banda usonenca.
5: De l'Esquirol,
4: la simbologia,
5: era,
4: exactament.
5: Sí, sí, sí.
4: I la simbologia, no?, que ara la Barca, una productora usonenca, i tot l'equip, que majoritàriament sí. Som tots d'Osona. Llavors és un honor poder estar al Teatre Coliseum.
3: T'ho diràs.
1: On us transporten a vosaltres aquestes cançons? Segur que molta gent de la nostra generació ens transporten d'alguna manera, com que no ho vam viure des de primera línia, que diguéssim, al cotxe, amb els pares, i els pares 100%. Escolten de fons. On us transporten a vosaltres totes aquestes cançons de cop de rock?
3: Hi ha molta gent de la companyia que explica això que dius tu, eh? Són temes que, clar, d'alguna manera hem sentit sempre tota la vida. Clar, tu diràs, el Bon Dia dels Pets, Vaig Portar de Sau, són himnes que coneix tothom. Sí que és cert, però, que l'espectacle... que van sonar unes 45 cançons en total, algunes senceres, algunes petits fragments, i per tant segurament tota la discografia de Sau no la coneixíem, no? Sí. Però també doncs, aquest espectacle provoca això, que una generació posterior redescobreixi aquest univers sonor dels anys 90, no? I se'l faci seu i també doncs, el presenti als nostres dies, perquè les generacions actuals sàpiguen d'on venim també com a país.
4: Sí, en el meu cas, els meus germans grans, que són de la generació... entre 40 i 50, no? Ara ja tenen ja més cap a 50, ho escoltaven. Llavors jo ho escoltava de petita. I recordo que jo de petita vaig estar a un concert dels Lacs en Busto al Mercat de la Música Viva de Vic, a la plaça Major de Vic.
3: Imagina't.
4: Llavors, bueno, és molt emocionant poder escoltar totes aquestes cançons, generacions, i el que dèiem, no?, que a l'actualitat segueixen vigents i segueixen impactant, no?, en la generació d'avui.
1: Què és el que més heu actualitzat? Què és allò que fa més diferent aquest nou cop de rock del cop de rock del Bozzo de fa 15 anys?
3: Nosaltres no hem pretès en cap moment diferenciar-nos en res, diguem-ne. El que vol ser el nostre cop de rock vol ser un homenatge primerament a l'espectacle original, efectivament, a l'espectacle de Goll de Gom, i també, per extensió, doncs, a tots els grups, no? No venim aquí doncs, a buscar cap diferència, sinó a posar en valor el patrimoni cultural del país en tots els seus aspectes.
1: En Jofre Verdolet i l'Elisabet Molet són en Rock i són també la Lluna.

0: Jofre, com és el teu rock?
1: Ostres, està molt enamorat de la Lluna, pobret. No, en Roc
0: no
1: és un...
0: Sap,
1: exacte.
0: No
1: en Roc és un bon nano, jo, tal com el veig, eh? És un noi ben parit. És aquella gent que és líder d'una manera molt, molt natural, amb els seus amics, no? Acaba, doncs, assumint el rol del cantant del grup, perquè, bueno, és aquell tio que cau bé, el guapo, el tal. I a vegades... És veritat que no sap massa com gestionar els temes, diguem-ne, amorosos i tal. Jo crec que ho fa per... no perquè sigui mala persona, sinó perquè no ho sap fer millor, pobret.
0: Exacte, no té les habilitats.
1: Ella de sobte coneix la Lluna i això li trastoca tots els esquemes. Exacte. I ja veureu el que li passa. Però és una història, crec, molt bonica i que intentem que sigui molt sincera, això sí.
0: Mm-hmm. I és una història... molt nostàlgic, que també és, de fet, clar, també d'alguna manera no deixa de ser un viatge en el temps, no? És que la nostàlgia ens apel·la a tots moltíssim,
2: home,
0: eh?
2: La nostàlgia és un gran element, bueno, neix de la memòria i sense memòria no seríem res, no?
0: Elisabet.
2: Espera't, em deixes dir una cosa?
0: I tant, endavant, faltaria més, vaja.
2: Sí, el rock té un aspecte molt particular que potser no us ha passat desapercebut, que està fet amb tota la intenció. Roc és fill d'un home d'allà del poble, sí, i d'una anglesa.
1: Mm-hmm.
2: Això vol dir alguna cosa, eh?
1: Vinga.
2: Vol dir que agafem i assumem tota la tradició del rock britànic,
1: mm-hmm,
2: i del rock amb llengua anglesa, que és el que es va fer, perquè fins aleshores la cançó catalana estava mentalment en el marc de la cançó francesa.
1: Mm-hmm.
2: D'acord? Sens d'Abrel i de la cançó també una mica italiana, i els que van canviar i van posar el seu focus cap al rock anglosaxó va ser aquesta generació. Per tant, el rock nostre és fill de català i anglès.
1: Exacte. Napati, wow. Que surt citat al text,
2: eh? Napati.
1: Sí. Napati.
0: Elisabet, presenta'ns la teva Lluna.
3: La Lluna és una noia de les Terres del Delta de l'Ebre, molt somiadora, molt responsable, també podríem dir, però com la vida mateixa, es troba que, bueno, es va casar, bueno, es casarà, no? I va amb les seves amigues al Delta, a la Costa Brava, perdó, i es troba, pues, aquest grup, aquesta banda que lidera en Roc, com a cantant del grup, i es trobarà en una situació que això ens podria passar a tots, no? I es comença a sentir coses de... es planteja dels cànons de la societat, de tot el que ha viscut, de la seva tradició a nivell familiar, de lo que has de fer, doncs t'has de casar, després tenir fills, no? Tota aquesta tradició, doncs la vida mateixa li posa una situació compromesa on s'ha de plantejar si realment estima aquesta persona que es casarà en breus, i llavors en Roc li trastoca tots els seus objectius i plans.
0: Deixen, al final són temes, Bozzo, que són universals, que per molt que la història estigui ambientada als anys 90 fins al 2004, els temes no caduquen.
2: No caduquen, és allò que en castellà es diu Chico busca Chica. Bé, aquest és el tema del 98% de produccions musicals, si no em quedo curt, el 98% ni de novel·les, ni de pel·lícules, ni d'històries, és l'amor que neix entre un noi i una noia.
0: Exacte. Pots, van venir primer...
2: O entre un noi i un noi. Ara ja no toca dir.
0: Van ser primer les cançons o la història?
2: Les cançons, clar. Ah, no, però jo quan ho vaig fer vaig anar buscant les cançons que podien anar il·lustrant. Clar, que en tenia unes quantes que eren obligades, no? Vull dir que havien de sonar de cada grup, i aleshores vaig anar confegint aquesta història.
0: Cançons com aquesta.

0: Vots, on et transporta tu el tren de mitjanit?
1: Bueno, ara en aquests moments m'està transportant tota la vivència de fer aquest espectacle amb una joveníssima Mariona Castillo en el lloc de l'Elisabet i amb un joveníssim Roger Berruezo en el lloc d'en Jofre i un equip jove impregnat d'il·lusió, també amb una menció molt especial pel Llorenç Santamaria, que era el vell roquer de tota la vida, però que ja s'ha desenganyat una mica de la música, no? No, tinc uns records magnífics d'aquella època. Va ser molt gratificant. Va ser un muntatge, diríem, assolellat.
0: Jofre, Elisabet, heu parlat amb els actors originals, diguem-ho així? Us han donat algun consell?
2: Bueno, al final, o sigui, quan ho vam estrenar a l'Atlàntida de Vic, van venir alguns d'ells.
0: Quina pressió, no? D'altra banda.
2: Sí, moltíssima. Per exemple, la Mònica Vives.
3: Sí, la Mariona va venir també.
2: La Mariona va venir, exacte.
3: Sí. No, va ser molt bonic perquè quan vam fer a Vic, efectivament, alguns d'ells doncs, van saber-ho, ens vam comunicar. I, ostres, de sobte, tenir-los allà, que ens expliquin la seva vivència, no?, tan directa. Una passada, tu diràs, sí. Molt bèstia. I ara, doncs aquests dies, molts d'ells també
2: tornaran. Seran
3: al Coliseum, sí. I ens fot una il·lusió bàrbara, sí. Tant ells, com sí, tu diràs, sí. Com en Joan Lluís, com l'Anna Rosa, sí. Tota la gent doncs, que va estar involucrada en l'espectacle original.
0: Us agrada saber el dia que us venen a veure? Us agrada saber qui hi entra al públic?
3: Sí,
0: avui ve el Botzo?
3: Sí,
0: o preferiu no saber-hi
3: sí.
0: Trobar-vos
1: l'estrena? L'estrena no pot faltar.
2: Vale, ja ho sabem, l'estrena.
3: Sí, ho sabem i és motivació extra.
2: Sí, avui que ve.
0: Diríeu que el teatre en català, veient també aquest èxit que tothom estava enyorant tant, també Cop de Rock, i en aquesta escena més post de Goll de Gom, diries que el teatre en català està en un moment especialment dolç? Teatre musical en català?
1: Sí, el que passa, el que ens falta és... ells no, perquè... i nosaltres tampoc, però... treure's de sobre aquesta idea tan equivocada de que lo vamos a hacer en castellano porque si no entendemos todos. Aquesta cosa jo la trobo espantosa. El públic que va a veure espectacles, sigui d'on sigui, que va a veure espectacles musicals en català, si són ben fets, no té límits de cap mena. Això ho demostra molt bé el musical Maricel, no? O el musical Ànima, que han fet també.
2: Exacte.
1: Recentment. Això és, i molts d'altres que s'han fet, en el Teatre Condal, amb el Daniel Anglès. Vull dir, si es fa bé, no ens hem d'amagar en la fórmula en castellano, que si nos entendemos todos. Jo quan em diuen això, m'aixeco i me'n vaig.
3: En aquest sentit, Miquel, la raó de ser de la productora nostra, que és La Barca, és aquesta. És a dir, nosaltres sempre hem volgut fer espectacles o produir esdeveniments, diguem-ne, que d'alguna manera apostin per la reivindicació del patrimoni i de la llengua. I això és el que ens mou i això és el que ens porta també a fer Cop de Rock, no? I
2: exacte.
3: Ho hem explicat, hosti, Cop de Rock es va estrenar en un moment que a nivell nacional el país estava a un altre lloc, completament, fa 15 anys, un moment preprocés, diguem-ne. Ara no som aquí, en absolut. Però la gent sí que hi és, i això és el que ens anima també a fer-ho, tirar-ho endavant. S'anuncia que es torna a fer Cop de Rock i, escolta, les entrades volen. La gent hi és, per tant, hem de continuar fent espectacles en català, tu diràs.
0: Mm-hmm. D'aquí a 15 anys, us imagineu, per exemple, una nova versió que fos un cop de trap, per exemple, amb cançons dels Tiets, de la Muixca, de la Ludwig, això, Boto, li veuríem futurs?
1: Això ja els hi passo totalment al relleu, eh?
2: Possiblement sí, jo crec que sí.
0: Doncs, escolteu, amb tot pràcticament va notar el Teatre Coliseum, però recordem-ho, no sé si alguna funció més veient aquest èxit, o de moment encara no ho sabem.
3: De moment oficial no hi ha res. No,
0: ja
3: ho veurem. Del 3 al 6 de setembre.
0: De moment, 3, 4, 5 i 6 de setembre al Teatre Coliseum Cop de Rock, i avui a l'estudi de Catalunya Ràdio amb en Joan Lluís Bots, el director i autor de Cop de Rock, moltíssimes gràcies. I també amb en Jofre Bardolet, director musical de la nova versió, també interpreta el rock, i l'Elisabet Molet, que interpreta la Lluna, moltíssim. Moltíssimes gràcies, molta sort i molts èxits, i que per molts més cops de rock.
3: Moltes gràcies.
0: Fem una petita pausa i ens acomiadem al suplement d'estiu.

0: Vanguardia, amb Enric Calpena.
1: A 1861, un ric propietari...
2: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: Vanguardia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
2: Una hora d'història que us captivarà.

I el suplement d'estiu d'aquest mes d'agost, el d'avui, el d'aquest diumenge, l'hem fet possible a la coordinació d'informatius el David Casablanques, a la redacció la Marta Ferrer i l'Albert Postils, a la producció la Sònia Deulofeu i l'Eva Catalán, al control tècnic en Xavi Llaurador, al control central en Manel Gil i a les xarxes socials la Neus Reverter. El suplement de Catalunya Ràdio tornarà dissabte vinent amb en Roger Escapa. Com sempre, el d'estiu acaba aquí, acaba avui. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per ser-hi. Ha estat un plaer escoltar-nos, que acabi d'anar molt i molt bé l'estiu i aquest mes d'agost. I fins dissabte vinent, amb més esperit de cap de setmana. Això ja està, que vagi molt bé la setmana. Moltíssima ràdio i a reveure. Ens escoltem.

0: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
2: Bon dia, us informa Marta Sánchez. El govern espanyol aprovarà aquest dimarts un paquet de 185 milions d'euros per Ceuta. Pedro Sánchez busca encarrilar la crisi que avui fa un mes que s'allarga amb un pla d'emergència destinat a rescatar l'economia de la ciutat autònoma i agilitzar el retorn de les persones migrants. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Bon dia. El que aprovarà el Consell de Ministres és una injecció directa de 80 milions d'euros als sectors econòmics més afectats, de 15 per reforçar els serveis públics i de 70 per garantir l'atenció a les persones migrants i facilitar els tràmits per retornar-los al Marroc. Un pla d'emergència que ha avançat el país i ha confirmat 3Catinfo i que s'afegeix a un altre pla de recuperació de l'economia ceutina a llarg termini anunciat pel ministre Carlos Cuerpo. A banda d'això, dimarts la Moncloa anunciarà quins són els nous espais que ha acordat amb el govern de la ciutat autònoma per allotjar els migrants que encara malviuen en carrers i platges. Calculen que són uns 5.000 i confien que un cop reubicats la seva expulsió serà més ràpida. Dani Sáenz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Amb la Maria Guixar repassem altres qüestions. Islàndia tanca definitivament la porta a l'opció de reprendre les converses amb Brussel·les per adherir-se a la Unió Europea.
4: El no s'ha imposat al referèndum celebrat ahir amb un 52,8% dels vots. Al principi del recompte, els resultats donaven un petit avantatge als europeistes, però la recta final ha inclinat la balança cap al no. Al centre del debat hi havia el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces de Donald Trump de quedar-se amb Groenlàndia, que van fer avançar ja un any la celebració d'aquest referèndum.
2: Al Tibet, una nova esllavissada format un llac a la zona del desastre que ha obligat els equips de rescat a desplaçar-se.
4: L'acumulació d'aigua i les pluges posen en perill les persones que treballen sobre el terreny i que aquesta setmana han hagut d'aturar les tasques de rescat en més d'una ocasió. Els supervivents de la tragèdia refugien en terrenys elevats davant l'augment del nivell de l'aigua. Recordem que l'últim balanç de víctimes ja s'acosta als 770 morts i supera els 3.000 desapareguts.
2: Aquesta hora tècnics d'Adif treballen per resoldre l'avaria que ha deixat sense servei l'alta velocitat a la línia que va de Barcelona a Figueres.
4: Està tallada la circulació de trens entre les estacions de Barcelona Sants i Bifurcació Mollet. L'avaria afecta tots els operadors. S'ha originat a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència a la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària. Dos trens, un avant entre Barcelona i Figueres i un AVE entre Barcelona i Lió, han quedat aturats.
2: I els veïns d'una part del Vendrell, el Baix Penedès, estan sense llum des de fa 10 hores ja per una avaria a la xarxa elèctrica.
4: També n'hi ha que estan sense aigua perquè hi ha comunitats que funcionen amb bombes d'aigua. La policia local ha explicat a aquesta emissora que es tracta d'una incidència greu i Endesa hi està instal·lant grups electrògens que puguin donar llum als veïns mentre es treballa per restablir completament el subministrament elèctric. La companyia preveu que això sigui al llarg d'aquest matí.
2: I avui se celebra l'últim concert de la Schubertíada de Vilabertran amb el quartet Casals i la soprano Julián Banze. La soprano alemanya és una convidada molt especial perquè va cantar la primera edició del festival i des d'aleshores hi ha mantingut un vincle estret. Banze i el quartet Casals interpretaran la col·lecció de 6 cançons que formen l'opus 107 de Robert Schumann en un arranjament per a veu i quartet de corda. La segona part, el prestigiós quartet Casals, oferirà el quartet número 14 de Schubert, conegut amb el sobrenom de La mort i la donzella, perquè ens remet a un tema del Lied del mateix títol. Una obra immensa que posarà punt final a aquesta edició, la 34 ja, de la Schubertíada. Els esports ara amb el Xavi Soler.
5: Ja és en joc el partit del Badalona a la Lliga F, el seu debut aquesta temporada. Juga al camp de l'Atlètic Club amb algun debut dels nous fitxatges a l'11 de Marc Ballester, com la veterana migcampista Vicky Losada. Minut 3 i mig de la primera part, de moment sense gols, amb l'Atlètic Club 0, Badalona 0. A la tarda el Barça rebrà el Tenerife, el Johan, a partir de les 7. Recordem que ahir l'Espanyol va debutar amb derrota 1-0 al camp de l'Eibar. El davanter argentí, Julián Álvarez, torna a entrenar avui amb el grup, a l'Atlètic de Madrid, després d'uns quants dies absent per malaltia. L'argentí, recordem-ho, és un jugador pretès pel Barça a 2 dies només del tancament del mercat. A les 2 del migdia es disputa la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marco Bezzecchi sortirà des de la pole. Marc Márquez, que ahir va guanyar la cursa sprint, ho farà segon. Máximo Quiles acaba de guanyar la cursa de Moto3. I en ciclisme, Tadej Pogačar acaba de publicar una foto des de l'Hospital de Gandia amb collar ortopèdic i molts embenatges. És la primera imatge pública després que l'eslovè caigués des d'ahir a la novena etapa de la Vuelta. Amb l'abandonament de Pogacar, Enric Mas defensa avui el lideratge amb l'etapa en final al Port d'Aitana.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
6: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
0: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
6: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
7: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
8: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
9: Hola a tothom.
8: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Catalunya Ràdio. Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga. Avui, Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria, un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
10: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
0: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
1: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Real E Arena, Real Societat Espanyol.
0: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
1: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
0: I a 2:15, Girona a les Palmes.
11: Xuta Estuani, gol!
1: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
0: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
1: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004. Amb David Clopés.
12: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
13: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
14: A què es dedica exactament una directora de càsting?
15: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
0: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
16: Buscarem la solució.
17: Aviam què passarà avui.
18: El pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran? I que jo li deia, bueno, clienta, jo vull ser.
19: No està mal.
17: Sí, sí.
18: Home, tu diràs.
19: Clar, clar.
18: Tu diràs, jo veia que si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat. Que
19: li portava.
18: I
20: amb bona cara.
18: I portaven amb bona cara.
21: La d'aparellada.
17: Ui, gran cuinera.
20: Tinc ganes, he de fer un parell de preguntes.
17: I la nevera, parlarem de la nevera.
19: Ah, també sí. Parlem de la nevera.
17: Jo tinc 4 cases de nevera.
21: Va, que calla, que arriba el jefe.
22: Déu vos guard!
23: He vist el...

0: Les primeres neveres apareixen al segle XIX, però l'ús del fred per la conservació dels aliments és una tècnica molt més antiga. El primer llibre monogràfic sobre aquest tema el va escriure Francisco Franco.
1: Què dius ara? No fotem.
2: Franco era un expert en neveres, Peyo? Què dius?
0: Per guardar els salmons que pescava. Bueno, que pescava, que feia veure que pescava, perquè, pobret meu... No sé si heu vist mai un vídeo d'en Franco pescant. Jo, de veritat, mira que sóc humorista i poques coses em fan tanta gràcia.
2: A veure.
0: Ni comèdies, ni monòlegs, deixa't estar. Quan necessito riure, fot al YouTube, Nodo, Franco pescando. Jo, no hi ha res que em faci més riure que aquell senyor de 70 anys desorientat, que el veus que el riu és a la dreta i fot la canya a l'esquerra, que va, pobret, que, bueno, va, sap, com el Joe Biden els últims dies que anava saludant gent invisible, doncs pues el mateix. El veus amb la mirada perduda, pues, bueno, fa gràcia, no sé. És una, de, és una...
3: Ja m'ho miraré.
0: Mira tu.
2: El que és bo és el que explica. La veu que va explicant.
0: Nodo, sí.
2: O sigui, aquella pesca és
4: aquí
2: com esport.
4: Aquí està el senyor Francisco Franco, el caudillo.
2: Hòstia, te l'has escoltat molts cops, Peyu?
0: Bueno.
5: El seu vídeo.
6: Per què dius que Franco va inventar la nevera?
0: No. Que el primer escrit dedicat al tema del fred en l'alimentació és d'un metge originari de Xàtiva que, pobrot, es deia Francisco Franco.
6: Ai, pobre, quina creu, no?
7: Però no és el nostre Francisco Franco.
3: A veure, quan diu nostre...
0: Home, nostre, jo no me'n sento cap de nostre.
3: Quan diu nostre...
7: El nostre...
0: El de tota la vida.
7: El
2: que ens estimem.
0: Bueno, escolta, Francisco Franco, aquest, que el del que parlo jo, era un metge del segle XVI. Vull dir que va escriure un llibre titulat Tratado de la nieve y del uso de ella, en què es parla de com emmagatzemar la neu i el gel per conservar el menjar.
3: Carai, els pous de glaç,
0: sí, senyor,
3: que n'hi ha per totes les muntanyes.
0: A Catalunya, a tot arreu, construccions subterrànies, on es guardaven les barres de gel.
3: O no tan subterrànies, eh?
0: O no tan subterrànies.
3: En llocs obagues.
0: Sí.
3: Vols que es faci el programa, això?
0: Les primeres neveres, evidentment, no eren elèctriques. Eren com uns armaris hermètics on es posava la barra de gel,
3: sí.
0: I llavors amb el temps s'anava desfent.
2: Molt pràctic.
0: És el que hi havia, noi. Sí.
6: La gelera, no?
0: Sí, exacte. Hi ha cardamandra treure un iogurt caducat. Imagina't haver de treure la barra.
6: Els iogurts no caduquen, home. Jo me n'he menjat de 2 mesos caducats.
3: I així has estat.
6: Què vols dir?
2: Has quedat ben beneït, Mercè.
0: Hi ha coses que no trobes al moment de treure-les de la nevera.
3: No, fa molta mandra.
0: Que ja saps que són caducades i estan fetes malbé. Sí. Normalment són les que a la porta, les de les prestatges de la porta. Sí. Jo hi ha un pot d'anxoves allà, aquell potet d'anxoves.
6: Les anxoves no caduquen.
3: I així no estàs, Mercè.
6: Avui n'he menjat un parell d'anxoves.
0: Hòstia de Déu.
3: Jo hi foto tots els mitjons.
0: Els mitjons? A la nevera?
3: Sí, per l'estiu. Va molt bé.
6: La meva àvia hi guardava les claus. Quan no les trobava, les anava a buscar a la nevera.
2: Jo a la nevera hi he tingut gairebé 3 anys un pot d'espàrrec.
0: Ah, sí?
2: Sí. Els vaig llançar quan vaig canviar la nevera.
0: I no els traies, eh?
2: No.
0: Per què? Per...
2: Bueno, perquè també...
3: Hi ha un sentiment.
2: Te'ls estimes.
6: Sí. Però, a veure, allò dels espàrrecs sí que és de guarro.
2: No, és de guarro. És de que et sap greu. Veus aquell... Hi ha a dins el pot i aquell espàrrec petit, prim, que dius que em pren.
6: Per què? Per l'espàrrec que et sap greu?
2: Perquè te'ls estimes, els espàrrecs, que no m'entenc jo què, per ser. Fa mitja hora que ho estic dient, que m'estimo els espàrrecs.
0: A mi saps què em fa gràcia? Els que, quan obres la porta, es tiren dalt a baix.
2: Ah, sí?
0: Hi ha una sèrie d'aliments que se suïciden. Que tu obres la porta de la nevera, hi ha una rajola de xocolata que, sí, pam, a terra. Sí.
6: Veig que teniu uns vincles afectuosos molt estranys amb els aliments, noi, de la nevera, però...
3: Sí. Si has la xocolata, oh, el problema és si són, que caigui mitja dotzena d'ous.
0: Això em prenya una mica més. Sí. Carles Fioriguera, Fel Faixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. I una boja coneguda d'aquelles que ha fet que la seva passió i la seva professió siguin un tot. En el seu cas, això passa entre els fogons de la cuina del Semproniana. Defensora dels bons hàbits alimentaris i en lluita contra el malbaratament alimentari, és una xef que també transmet les seves idees a través de llibres i receptes que s'han de guardar ben a prop per poder-les tenir a mà quan vulguis impressionar els teus convidats.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ada Parellada!

0: Entres així, ja tens mitja...
1: Sí, sí.
2: Has fet una entrada triomfal.
0: Home, t'ho diràs.
1: Has gastat més energia tu ara que això en tot l'any.
0: Veus? Ens anem compensant-ho, jo. Escolta'm.
2: Què?
0: Dijous paella.
2: Dijous paella.
0: Ara t'ho he descol·locar.
2: Per què?
0: Perquè has parlat de neveres.
2: Sí.
0: Bueno, més aviat de geleres.
2: Sí.
0: I la gelera i que mengem... paella el dijous,
2: fent
0: una relació.
2: Ah, sí, explica'ns-la, explica'ns-la.
0: Mira, estem en l'època de la gelera, diguéssim, sí. I llavors aquestes geleres, a diferència de les neveres, que hi pots deixar un iogurt i unes anxoves una dècada,
3: s'havien de... Sí. Ja us ho he dit, jo.
2: No passa res, eh?
0: S'havien de netejar.
2: Sí.
0: Llavors es netejaven dimecres.
2: El dimecres es netejava la
0: nevera. Es dimecres. Per què? Perquè llavors, ja comencem al revés. Comencem per divendres. Divendres es rebia la setmanada.
2: Arrenca bé l'entrevista.
1: Sí.
2: Ja veureu.
1: No hem fet cap pregunta encara.
0: No, bueno. Tinc una segona entrada, però bueno.
1: Foli.
0: Divendres es rebia la setmanada. D'acord?
2: Ah, sí. Es pagava la gent,
0: sí,
2: el personal.
0: Sí, es rebia. Llavors, s'anava a comprar el dissabte a mercat.
2: Sí.
0: És el conte de la mesovera una mica adaptat, eh?
2: D'acord.
4: No cobrem pas el programa avui.
0: No. Sí. I es menjava peix dissabte.
2: Dissabte peix.
0: Bueno, divendres menjava peix, perdona, m'he equivocat. Divendres es rebia la setmanada. Dissabte s'anava a comprar.
2: Sí.
0: Es menjava peix. Diumenge es feia un gran àpat.
2: L'àpat gros. Bueno.
0: Dilluns, dimarts i dimecres,
2: sí,
0: es anava cuinant i s'anaven guardant les restes a la gelera.
2: D'acord.
0: Dijous, dimecres al vespre, es rentava la gelera i dijous es menjava arròs de miques, de tot el que havia quedat.
2: Mira.
1: Ara ho entenc.
5: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! I avui quin dia som, però?
0: Bueno, anava més o menys així. Però la qüestió és que dijous es menjava arròs amb tot el que havien recollit de totes aquelles restes que havien quedat la resta de la setmana.
2: Però jo tenia entès que el del dijous era una cosa d'en Franco, també. Que...
0: També, bueno, el del dijous paella...
2: Sí.
0: Bueno, no ho sé, però a mi m'agrada més aquesta versió.
1: A mi també
3: m'agrada.
0: N'hi ha més, de versions. També una cosa de les minyones, que el dijous a la tarda feien festa i després li deixaven només havia de tirar l'arròs la senyora. Bueno, sí. Però això no m'agrada tant. M'agrada més aquesta de la gelada.
2: Està bé. Ara que portem ja 4 minuts d'entrevista, anem per la primera pregunta, si et sembla. Que és de, què has menjat avui per esmorzar?
0: T'interessa, això?
2: Sí.
3: Realment.
2: Ho preguntem a tothom.
0: Jo faig un ritual que l'esmorzar és la meva hora. Ja fa molt... Des que tinc canalla,
2: sí,
0: l'esmorzar és la meva hora, perquè em llevava molt abans per poder esmorzar
2: des
0: tranquil·la.
2: Des que tens canalla, a veure, el més petit deu tenir 20 anys.
0: 30.
2: 30, imagina't. Sí. Perquè ho dius que sembla una cosa molt recent.
5: Jo he estat a punt de felicitar-te. Jo, carai, l'Ada ha sigut mare, però és que fa 30 anys...
0: Però encara me'n recordo.
2: O sigui, fa 30 anys que...

0: Tampoc us farà variar tant l'esmorzar.
1: A veure.
0: Què és? En comptes de pernil, salat i formatge, que em sembla que no lliga.
2: I tant que lliga, Ada.
0: És ah, boníssim. Bueno, sempre formatge lliga amb tot.
2: El formatge amb tot.
0: Lliga amb tot, perdoneu.
3: Sí, sí. Estan no filla.
0: Entrepà de pernil salat i pernil cuit. Les dues coses juntes.
2: Dolç i salat.
0: Sí. Proveu, proveu, és extraordinari. Proveu, això sí, un tomàquet, ben, sí. El tomàquet, l'oli amb abundància, sí. I llavors aquesta combinació pernil salat i pernil cuit és una explosió, bueno, és una cosa que des de que l'he descobert ja hi sóc addicte. Sí.
1: Tinc gana.
0: Tinc poques addiccions. Tinc poques addiccions, aquesta però aquesta és una. Llavors el ritual comença amb...
2: Creieu que arribarem a la segona?
1: No cal.
0: No, és veritat.
2: No passa res, no passa res.
1: No, foliada.
2: Digues.
0: No, que no he acabat d'explicar que esmorzava.
2: Acaba.
0: Jo a mi m'agrada contestar les preguntes.
2: I tant. Sí. I a mi fer-les també m'agradaria. No, endavant.
0: Però a mi m'agraden més els micròfons que les teves preguntes.
2: Tira.
0: Ja, què has menjat per esmorzar? Els micròfons es diuen carxofes, que m'agrada molt, això.
2: Ara se'n va un altre cantó.
1: Aquest és més pastanaga que carxofa, però bueno.
0: Tens raó. Aquest no és estàndard. Bueno.
2: Vinga, va.
0: Bé, és que és de la Renaixença. Bé, escolta'm, una taronja. Començo amb una taronja.
2: Una taronja.
0: Faig una taronja, faig aquest entrepà de pernil de segona i llavors faig el cafè. Escolta, aquí s'ha acabat.
2: Ja està. Fa 30 anys que fas exactament el mateix.
0: Exactament el mateix.
2: Escolta, ara et veia aquí contestant. Ja et coneixia, ja sé com ets, i se't veu que el cervell et va a mil per hora i que tens una energia...
1: I les cames.
2: Tot. Ets igual a la cuina? O allò és el teu lloc de pau i allà et transformes i tens una serenor i una tranquil·litat?
0: No. Tu saps quin és l'animal més ferotge de la fauna urbana? No.
1: Amb feixades.
4: Perdona.
2: Quina?
4: De la fauna urbana, jo.
2: El cuiner.
0: L'animal més ferotge de la fauna urbana es diu... client amb gana.
2: Sí, clar.
0: Client amb gana. Sí. Coneixes dues coses, que és el client, que diu, aquí mano jo, perquè sóc el client,
2: sí.
0: I l'assumpte visceral.
2: Sí.
0: Llavors, quan tu tens un client... Jo he après a moure'm arran d'aquest neguit de tenir-lo allà més de 8 minuts. Però nosaltres treballem en directe total, o sigui, és un directe estricte, no. I, a més, amb aquesta cosa de dins, de la gana i del moment, que s'ha de satisfer immediatament. Tu no li pots dir, escolti, ja li portaré a les 6 de la tarda, li has de portar en 8-10 minuts. I això genera, doncs, que tinguis aquest... que t'inoculin aquesta mena de neguit que ja sempre t'acompanyarà la resta de totes les activitats.
2: Tu vens d'una família del món de la restauració de molts i molts anys. Una mica de pressió quan eres jove, de dir, em dedico a això... o em vull dedicar a una altra cosa, realment? Et va passar pel cap fer una altra cosa?
0: Bé, home, el meu pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran? I que, bueno, no quan estava desorientada, quan era molt menuda, perdona. I el pare em deia, què vols ser de gran? I jo li deia, bueno, clienta, jo vull ser...
2: No està mal.
1: Sí, sí.
0: Home, t'ho diràs.
2: Clar.
0: T'ho diràs. Jo veia que, si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat. Que
2: li portava.
5: I amb bona cara.
0: Li portaven amb bona cara i es quedaven allà i deia, alguna cosa més?
2: Sí.
0: Llavors jo veia, jo semblava un escenari.
1: Un
0: escenari, jo com ells, o com ells.
2: Jo vull ser client.
0: Clienta.
2: Està bé.
0: Clienta.
4: El tallat i la galateta aquella al costat, saps què vull dir?
0: Sí, no paraven amb atenció, no s'acabaven mai les atencions. I llavors deia un got d'aigua i li portaven. O sigui, el client continuava demanant i continuava portant. No sabia jo, al final, doncs, que pagaven i tal, no? Però això potser no estava tan atenta. I el pare em va dir, no, doncs, per ser client has d'estudiar. Llavors, vaig anar... El pare, això de que em dediqués a la cuina, no ho acabava de veure clar. No ho acabava de veure clar. S'ha de ser metòdic i ja va veure que això no anava amb mi. I bé, i al final em va dir, fes dret.
2: Dret?
1: Vas fer dret?
2: Vas estudiar dret o no?
0: Sí.
2: Hòstia.
0: Sí, i a quart de dret vaig anar de dret a la cuina.
2: Però tens algun coneixement d'advocada, digues?
0: Res.
2: Molt poc.
0: Vaig estudiar molt, però no va sedimentar. No vaig pair prou bé.
2: Déu-n'hi-do. Deia que vens de família de restauradors, de la Font d'Europa, de Granollers. De quin any és la Font d'Europa? És una bestia.
0: 1771.
2: 1771.
0: I sempre la mateixa família.
2: Clar, és com per dir-li al teu pare, no, mira, jo vull ser influencer. Si, i si fas de cuiner, què et sembla?

0: Clar, perquè clar,
1: sí, sí, és sempre això. De la mateixa família, que això ens impacta molt.
0: Clar, clar.
1: I de fet,
2: mítica, eh?
0: Bueno, és que si parlem de la teva família, la gent no ho sap, però tu tens al cap més o menys quants parents tens que tinguin restaurants i quins restaurants tenen? Pots fer una mica de
1: la
0: llista? A dia d'avui?
1: Bueno, avui hem minvat una mica, sí. Però bueno, tenim les set portes, els fills del cosí ho portaran
0: teu,
1: ara.
0: Els fills del teu cosí porten sí, els set portes de Barcelona.
1: El Ramon tenia el senyor Parellada, el va tancar amb la pandèmia i ara està a la fonda. Llavors tinc una germana que d'una manera molt casual té una casa on fan convits i fan una quantitat de gent impressionant que es diu Can Ribes, que està a Vigues.
0: Vigues i Riells.
1: I Vigues i Riells i Semproniana.
0: I el Semproniana. Sí.
3: I els teus fills?
1: No, no, els meus fills no
2: estic. Advocats.
3: No, ara per ara advocats no. Tots.
1: Advocats. Són advocats. Ara encara no. Però saps què passa? Que per això el pare doncs, em deia, home, fes una estudi alguna cosa, perquè a casa s'ha mantingut la figura de l'hereu tota la vida. O sigui, la fonda ha passat a l'hereu. I això el pare deia, per això ens conservem la casa pairal, diguéssim, saps? Sí, sí. Perquè l'ha mantingut l'hereu i, per tant, la resta de nosaltres som 8 germans.
0: 8 germans, déu-n'hi-do. El 2025 vas entrar a una llista de les 100 dones més influents de Catalunya, segons la revista Forbes, i el 2016 et van donar la Creu de Sant Jordi.
2: Home.
0: Què tal, això?
1: Dos impactes importants i sempre amb aquesta sensació de per què... Vols dir que anava per mi, això? Vull dir que potser n'hi ha un altre que d'això. Sí. Mira, quan em van dir això de les dones influents... em van trucar per telèfon, que és una cosa que ja no s'estila.
0: Sí.
1: O sigui, s'envien mails i...
0: És veritat.
1: Però trucada per telèfon.
0: És maco que et truquin.
1: Sí, i llavors jo no podia agafar el telèfon i l'agafen i em diuen... Escolta, estava a la cuina, em diuen... Que diuen que t'han fet una dona i la dona més influent, bueno, una de les dones, que estàs en una llista i tal. Dic, home, vem, i això que...
0: Què vol dir?
1: Deixa't estar, això deuen voler, segurament et deuen voler vendre un seguro, entera també,
0: sí.
1: Darrere d'això que hi ha, no? Deuen voler vendre, diuen això i després et col·loquen el seguro, sí. No? Així, entera també, s'aventa també. No, no, que diuen que va en sèrio, que volen parlar amb tu, que això doncs va de debò i tal. Dic, escolta'm, jo ara no m'hi puc posar, que estic fent una beixamel, que s'esperi...
0: Clar, clar, home, el primer és el primer. Ah. Oi, la beixamel no pots despistar.
2: Es va parir de la beixamel.
0: Llavors queda espès com una mala
1: cosa. Ah, grumolls,
2: ells grumolls. Ui, no.
1: Saps? I doncs aquella persona va dir, és que està fent una beixamel. I ara no s'hi pot posar. Aquest és el nivell d'influència meu.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: El nivell d'influència és que jo no puc deixar de fer la beixamel, saps? No sé si... Està ben
0: bueno, els premis estan molt bé, però al final l'important és el dia a dia, diguéssim, sí, sí, sí. La feina. El dia
3: a veure, parlant de dones, jo tinc una pregunta, Ada. O sigui, jo tinc entès que feu una trobada de dones. Què passa que no em convideu a mi? Em veus competència perquè tinc aquest bar o com va això?
1: Mercè, mira, no havíem coincidit prou, però ja està, ja
0: està. Ja estàs convidada.
1: Ja ets una davantalera...
3: Home, és que clar...
1: És una davantalera retroactiva, o sigui, honorífica. Ja et dono el títol des de...
0: Davantalera, us dieu,
3: Dic, és que com que veu que tinc el bar de la Renaixença, potser em veu com a
0: competència una mica
2: de què va, aquesta?
0: De què va, això?
1: És molt important que... O sigui... Com ho deia allò, els adversaris no són enemics i la competència tampoc.
3: Ah, ja.
1: Saps?
3: Està bé, està bé.
1: Has de tenir bons adversaris i bona competència.
0: Però si t'obren un local d'aquests de branja al costat del Semproniana, què?
1: Tot perdut. A Barcelona, malauradament, no ho té tot perdut, eh?
0: No, ens en sortirem, eh?
1: Sí, i tant.
0: Això que hi ha molts...
1: Va enrere, tot això.
0: Sí? Ja. Sí, tot això dels branys i els d'allò...
1: Això són onades i marees i al final...
0: El sushi i tot això va...
1: Sí, jo ara veig molta... molta falera o molta gana d'escudella, eh? Jo veig que ara tenim un moment d'escudella.
0: Que torna, eh? Que torna.
1: L'escudellòmetre d'en... Ostres, qui ho deia, això?
2: Espera't.
0: Escudellòmetre.
1: Sí, a tu també, eh?
2: Ah, merda.
1: Merda, bé.
2: Coses els haig de saber a l'acte.
1: Ah, exacte.
3: L'edat també.
1: Va ser...
4: En Cruyff. No. Que cap pista tu i un Cruyff.
0: Escolta, hem passat molt per sobre d'aquesta trobada de les dones. Mentre en Xuriguera intenta recuperar l'escudellòmetre, a veure qui ho deia. En què consisteix aquesta trobada, que dius, de les davantaleres?
1: La veritat és que no té cap objectiu clar. És una mena de calarra, de trobada de dones, doncs que sí. Moltes d'elles sí que és veritat que han hagut de sacrificar molta part del seu àmbit, de la seva part... O sigui, sobretot del seu no han pogut conciliar de cap manera. Han hagut d'estar sempre al peu del canó, sempre han hagut de tirar endavant, sempre han hagut de lluitar moltíssim per poder mantenir els seus llocs destacats, i per tant han hagut de penjar el davantal.
0: Sí.
2: Rossinyol, Ada.
1: Gràcies.
0: Ara sí. Ara sí. L'escudellòmetre, que torna. L'escudella torna.
1: Santiago Rossinyol va idear un escudellòmetre, que era una mena de canalització per la qual totes les cases obrien l'aixeta i sortia escudella.
0: Això seria preciós.
2: Home, això és perfecte.
0: Això. I calenta, eh? Calenta, eh?
5: Però per dutxar-te, també.
0: Per dutxar-te.
2: Ah, que vulguis.
1: I llavors...
5: Per favor.
1: I aquest era el gran projecte, diguéssim, d'enginyeria civil d'en Santiago Rossinyol.
0: Que has estat bé. Escolta, acabes de treure un llibre que es diu Els plats del dia.
1: Bueno, total, acabo amb la festa del davant.
2: Deixa que m'ha de fer
3: una
2: punta.
3: A mi m'interessa, i a la Laia també.
0: És que em despista, aquesta dona.
2: Mil programes que portem i no t'has d'entrevistar.
0: No, i ha anat així. A l'Ada és impossible entrevistar-la.
5: Deixa-la parlar una mica, l'Ada, que no ha parlat.
1: Penjar el davantal, diguéssim, era o penjaves el davantal o no et podies incorporar de ple dret, diguéssim, i tirar endavant la teva ambició professional. Llavors, el que reivindiquem és que podem fer tot sempre i quan no hem d'estar sempre defensant i sent molt més que els homes per poder estar... i poder estar a casa també i gaudir de l'àmbit domèstic, i ens posem el davantal quan volem, i aquell dia ens el posem i ara ens cuinem juntes.
0: Ara sí, fixa que és la primera autora d'un llibre que just quan vas a parlar del seu llibre et talla i et diu que no.
1: Doncs ara ho he trobat, tot. Ara ho entenc tot. He fet 30 llibres.
2: 30?
1: He escrit 30 llibres.
0: 30?
1: Tu.
2: 30.
1: He escrit 30 llibres.
3: I d'on treus el temps?
1: Però n'he venut poquíssim.
0: Home, aquest últim
1: potser
0: cas...
1: Potser per això. Aquest... Perquè quan
0: et pregunten pel llibre vas a parlar d'una altra cosa... És un llibre que recull els menús del dia una mica, no? Les receptes per fer en el menú del dia a dia, que és una cosa que reivindiques tu, que torni als restaurants el menú diari.
1: No, que el mantinguem, perquè és una eina que cohesiona barris, és una manera de donar servei als veïns, i en ciutats amb tantíssima pressió urbanística i tan gentrificades com, per exemple, Barcelona, i sobretot l'Eixample, doncs, de seguida que el restaurador, l'empresari, ensuma que aquells clients doncs, poden pagar una mica més, diguéssim, doncs el que fas és vendir el menú. I el menú, és veritat, que està molt desacreditat, i que els menús de batalla i tal i qual, però de veritat que el menú doncs és una eina, és una taula de salvament d'aquests veïns que tenen, doncs, quan volen quedar, doncs els va molt bé tenir aquests menús, i també doncs, la gent que treballa, és a dir, la gent que viu i treballa al barri, no?
0: Com ens hem d'imaginar, un diumenge al vespre a casa, a l'Ada Parellada, cobres la nevera i tens tres coses, què menges?
1: Trenyines, hi ha molt. Ara que els fills tenen 30 anys, trenyines, però quan els fills eren petits, diumenge a la tarda el dedicava a cuinar tota la tarda.
0: Per fer el menjar tota la setmana.
1: Exacte, per preparar-me totes les bases, per tenir-ho tot a punt, perquè la resta de la setmana, que era absolutament caòtica, doncs sempre pogués estivar d'alguna cosa. D'ençà que els nens van marxar de casa, i a més el diumenge al vespre a casa era un ritual, fèiem aquest sopar de família, de trobar-nos.
2: Sí, senyora.
1: Perquè com que el diumenge al migdia no podíem, doncs el diumenge al vespre sopàvem plegats i fèiem un gran festival gastronòmic, diguéssim, eh? I això va passar quan els fills van marxar, van anar a estudiar fora, etc. Van marxar. Primer diumenge el Santi, el meu home, em diu: què? Què hi ha per sopar? Què soparem avui?
2: Caso l'home, eh?
1: Vaig dir, pam, no filla, tio. Pam,
3: no hi ha res.
2: Vols que sopi?
1: No hi ha nens, no hi ha sopar, tu. I el pobre nano va caure la vena dels ulls. Això no ho feies per nosaltres.
0: Es veu que era pels nens, eh?
1: Per les criaturam.
0: Ada, tens clar quan et jubilaràs? Perquè aquests que...
1: Mai. No em jubilaré mai, Peyu. No? No em penso jubilar mai.
0: O sigui, faràs de cuinera tota la vida.
1: Treballaré tota la vida, però tancaré el restaurant aviat.
0: Ah, sí? Cuidado, aquest titular.
2: Sant Bruniana tanca?
0: Què dius?
1: Tancaré tan aviat com pugui.
0: Per què?
1: Perquè ja està, ja ho he fet, els fills no tinc relleu, no sembla que això... I, per tant, ja està. El que no vull morir és amb les botes posades al Sant Bruniana, eh? Allà no, amb aquesta... exigència, amb aquest neguit, amb aquesta... Saps? Ara, treballar, penso treballar sempre.
2: Ostres, però si ve algú, Ada, sóc admirador teu, ensenya'm a...
1: Poso... Ja ho farem, això ho farem. Farem...
2: No dic jo, eh?
1: Divulgació.
5: No n'ets pas, tu, d'admirador.
0: Divulgació, informació i...
1: Voltarem... Però amb un altre ritme, per descomptat. Un altre ritme que no sigui aquest ritme diari.
2: Perdona.
1: Per tant, Semproniana sí, té els dies comptats. Malauradament, els anys comptats. Uh-huh. Encara queden anys, però sí, sí.
2: És de les notícies tristes que s'han sentit en aquest programa. Sí.
1: Bueno, o alegres, depèn exacte, de quina, exacte, des de quin prisma, saps?
2: Exacte.
1: Perquè tancarem amb tota la...
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Ben amunt!
0: No calla, no calla.
3: No. És que no porta els auriculars, l'Ada. I no, Ada, no, clar, no sap...
1: De posar el...
0: Sí, és igual, és igual.
2: No passa res.
0: Ara ja igual,
2: no passa res.
0: Escolta, una última cosa abans de que marxis. Una, bueno, un concurs que fem, que et pots emportar una llangonissa Ral de Vinyó. Gentilesa de...
7: Vera!
0: Et dic una paraula en català, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes a la llangonissa. La paraula d'avui és cruix. Cruix. A, cruix. Crucifix típic de l'edat mitjana, on es representa Jesús amb un tall de fusta poc detallat, però molt icònic.
2: A l'església de Santa Maria de Taüll hi ha un cruix de 7 metres d'alçada que és impressionant de veure.
0: B, cruix. Seguit ràpid de petits sorolls que fan certs objectes en fregar-los, prema'ls o esmicolar-los.
5: Caminava pel bosc i em van estar a punt d'atracar. Vaig sentir el cruix de les fulles seques darrere meu i pam! Li vaig fotre un cop de puny?
0: C, cruix. S'utilitza de manera col·loquial per parlar dels genitals femenins. Què passa, Mercè?
3: Ah,
0: que no vols llegir la frase.
3: A vegades em poseu unes frases. La iaia de la patata sempre n'havia dit cruix. I quan l'avi fotia el cap entre les seves cames, deia que li olorava l'entrecruix.
0: B o C?
1: Que la C no és.
0: La C no és.
1: La C no és. Això ho escrius amb I-X?
0: C-R-U-I-X, cruix.
1: Aviam, és veritat que a mi penso que ve de cruixir.
0: Ve de
1: cruixir. I llavors, doncs, possiblement és la B.
0: És la B, ve de cruixir, oh, correcte! Molt bé, s'emporta la llangonissa. Escolta, avui dediquem el capítol a la nevera. Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
1: És un dels punts febles, eh? És un,
0: sí?
1: Dels punts complicats, sí, perquè l'has de tenir molt endreçada, t'ho dic de debò, eh? Perquè...
0: Molts tàpers.
1: Sí, sobretot has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
0: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està,
5: és igual. És que pots cada ser un de veritat.
2: És dels entrevistes lleig que s'ha de
5: tenir. Avui soc... Avui estic...
1: Perdona, que no t'ha fet això,
3: cal organització.
1: És que no tinc una resposta.
5: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
1: No.
2: Però es fan desgana el programa.
0: Vull dir que a mi em sembla de les coses més complicades d'un restaurant.
2: És que ho és.
0: Que la nevera aquella t'hi puguis aclarir.
1: Sí, té dificultats, però al final s'organitza.
0: S'organitza, saps?
2: Les dates, la caducitat...
5: Això ho acabareu contestant al final, aquesta merda de pregunta.
0: Mercè, què més podem dir de la nevera?
3: Parlem de la nevera.
1: Perdoneu, però...
3: Diversos personatges durant el segle XIX doncs, van anar fent avenços, no?, en la invenció de la nevera.
0: Sí.
3: Les primeres, com dèiem abans, eren simples armaris on s'hi guardava la barra de gel, allò que dèiem, la gelera.
0: Sí.
3: I després va arribar la refrigeració mecànica, que s'aconseguia amb la compressió de gasos. Normalment era amoníac.
0: Ai, Déu.
3: I era molt tòxic.
0: Ai, ai.
3: Molt.
2: És ben bé que som vius de casualitat.
0: Sí.
1: Ara.
3: De fet, les fugues d'amoníac de les primeres neveres van provocar bastantes morts per intoxicació. Una de les coses que van fer avançar la investigació en la refrigeració i va ser, atenció, la gran demanda de cervesa fresca. Clar. O sigui, la gent volia prendre cervesa freda tot l'any i això va fer que els fabricants es posessin les piles per inventar sistemes més eficients.
5: Hem d'inventar una nevera per guardar l'insulina de la iaia.
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Està la iaia.
5: La cervesa.
1: La cervesa.
0: casa.
3: Clar,
4: està
3: clar,
4: la iaia.
3: Als anys 30 es va canviar l'amoníac per un altre element, el freó, sí, que era molt menys tòxic.
2: Molt bé.
3: El que passa és que anys després es va veure que havia fet una foradeta a la capa d'ozó.
0: El freó, eh?
3: Però, bueno, escolta.
2: És
3: que també...
2: Volem cervesa fresca o volem una mica de foradet?
5: A mi no m'ho preguntis, que te contesto ràpid, eh? Vull dir que no...
3: El 1987 el freó es va prohibir.
0: Prohibit.
3: Sí. I ara s'utilitza...
1: Jo ja tenia 20 anys.
0: Mira,
1: eh?
0: Doncs vas estar 20 anys amb el freó, anar respirant freó pels puestos.
3: I actualment s'utilitza el tetrafluoretà, que es veu que és menys contaminant. Ara et pot agafar un ictus d'intentar pronunciar-lo, eh? Com m'ha passat? Tetrafluoretà.
0: Tetrafluoretà. Tetrafluoretà. Ada, gràcies per venir a la Renaixença amb aquesta alegria i aquesta energia, que tot i que ens emportem aquest titular trist de que el Sempronià n'ha tancat.
2: Ha dit que potser no estan dit.
1: Falten 10 anys.
2: 10 anys?
0: Home,
2: potser que no hi serem 10 anys.
0: Hòstia, tancarem abans nosaltres. Ada, per allà, fort aplaudiment.

0: Sí, senyor, hòstia.
1: Ara, home.
0: Ara, hòstia. Ara.
2: Hi ha un tio emocionat avui aquí.
3: Què? T'agraden aquests, eh?
0: Home, són els meus, aquests.
3: Sí? Ah. Qui són, Fel? Què?
2: Bon Jovi.
0: Dire Straits.
3: Dire Straits.
0: Dire Straits.
4: Hòstia. Es pronuncia així, això.
0: Dire Straits. No.
3: Jo diria que Straits, però vaja.
0: Dire Straits. Oh,
4: que faci ell això avui, doncs.
3: Sí.
0: Bueno, Money for Nothing, què us haig de dir, Money for Nothing? Una cançó dels anys 80.
4: Any 1985.
0: 1985, sí. Aquesta cançó ve de que... Explica l'història, Arnau.
4: Me l'ha comentat abans, per això ho sé.
3: Sí.
4: En una ocasió, en Mark Knopfler. Era el líder d'aquesta banda. Estava a una botiga d'electrodomèstics de Nova York buscant alguna cosa, quan de sobte va sentir un dels repartidors de l'establiment rondinar de valent. Mirava... Mirava una tele on hi havia posada l'MTV i anaven passant videoclips. I el repartidor es queixava de veure aquells músics a la tele fent el pallasso mentre ell havia de guanyar-se la vida carregant neveres ben pesades. I va dir que aquells artistes feien diners per no fer res.
3: Hòstia, amb el Mark Knopfler davant, eh?
4: Exacte. No, però és que encara no havia compost la peça. Aquelles reflexions de cunyat el van impressionar tant que va agafar paper i llapis i va anotar-les, i d'aquella filosofia d'obrer cremat pel capitalisme va sortir aquesta cançó, Money for Nothing.
3: Money for Nothing.
0: Em si ho portes un dia, Mark Knopfler.
3: Sí, sembla que xerra català i tot.
0: Sí.
3: Escoltem Dire Straits i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tenim la riba de la Gare d'Occitane.
1: Eh? La, però això la, és el nom del gos, això.
0: Sí, la riba de la Gare d'Occitane.
2: Sí, no? Això és el poble.
0: No. No, és el nom del gos.
1: El nom,
0: és el nom del gos. Sí,
2: però no és un nom.
0: I sí.
3: I llinatge.
0: I llinatge, i bueno, i t'explica moltes coses. És molt complicat.
1: Noms molt llargs.
4: Estic en contra. Estic en contra. Ja està.
0: Pots tornar a repetir? Riba de la Gare d'Occitane.
2: I quan el criden, què?
0: Riba de la... Ja està.
4: Riba.
0: Li diem Riba perquè és més fàcil. És un pastor holandès de 5 anys.
1: Aviam. Oi.
0: Preciosa.
1: Preciosa, Mercè.
0: Ai, no sé, és que a mi m'agraden els gossos. Què vols que et digui?
2: Què porta la mà, aquell home?
5: És això.
1: Té com, sembla una hiena, això, no?
0: Sí. No, no, no, no, no, no. La Riba és de Tona.
4: Bravo!
0: I, sí, i a més és una gossa molt intel·ligent i molt útil.
1: Per què?
0: Perquè es dedica a la recerca de persones perdudes.
1: Està bé. Ah.
0: O sigui que, ojo amb la Riba.
4: Aviam si em troba.
1: Aviam. No, home, però no... no es...
0: Has de desaparèixer,
1: exacte,
0: primer.
1: Exacte.
4: No. Estic molt perduda. Sí.
1: No, no es tracta de jugar a cuit i amagar, diguéssim. Val. És per buscar gent que s'ha perdut, de veritat.
4: Val.
0: Una cosa, un fet característic de la Tona, ai, de la Riba. De la Riba, que és de Tona, és
4: Bravo.
0: Que no té por de res. Però de res vull dir de res. Ni,
4: de res.
0: Ni dels
1: bueno,
0: petards.
1: És com si ets de Tona o ets així o et mors.
2: Ah, sí?
0: Sí.
3: De Tona som així.
0: Per tots. Sí.
1: L'Arnau no, no té por de res.
3: Jo no tinc por de res, ni d'en Xurguera.
4: Tenir por de mi és molt gros, eh? Vull dir que...
1: Vinga, va.
3: És una bona notícia que la Riba no tingui por dels petards, perquè justament el llançament d'un petard serà el protagonista d'aquest capítol.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. És febrer de 1946.
4: Això és gros avui, eh?
1: Sí.
4: Avui serà molt ben parit, això, eh?
1: Barcelona.
4: Barcelona, 46, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: Vull dir, en una època molt fosca,
1: eh? Sí, senyor, sí, senyor.
4: Vols que faci el programa jo sol?
1: No, ja ho vaig fent, ja ho vaig
2: fent. No, digue-li que sí.
1: Ah, sí, fes-ho tu, va.
4: Estem en un moment molt delicat a Catalunya.
2: Vale, fins aquí, em sembla.
1: Ja està, ja ho vaig fent jo, ara.
4: Sí, va.
1: Sabeu que ara emprenya molt quan vas a Barcelona, us emprenya que no us entenen en català.
2: Hòstia, ui. Imaginari, vaig entrar en un bar, dic, posa'm un tallat.
1: Sí.
2: El cambrer ho van ingressar, va agafar un ictus.
4: No sabia fer el tallat?
2: No.
1: Tombat a terra.
2: Un ull li va caure?
1: Sí,
2: li va caure un ull. I
1: espuma per la boca.
2: Diu, no t'ha entès. No t'ha entès, una cosa...
1: Doncs en l'època en què ens situem també costa sentir parlar català al carrer. Això sí, en aquest cas la gent té un motiu més justificat que l'actual. La gent no parla en català perquè està totalment prohibit. El panorama és depriment. Ens trobem en plena dictadura franquista. Franco governa Espanya amb mà de ferro i ha col·locat el seu seguici als diversos estaments del país. La repressió franquista és present arreu.
6: Dada important aquesta, tenim com per les properes eleccions.
1: Sí, senyor.
6: No sé de quina manera, però tingueu en compte.
1: En que no torneu a votar en Franco, n'hi ha prou.
6: Exacte.
0: Ah, mira, això és fàcil.
4: Potser no surt amb els sigles de Franco, eh?
0: Potser surt una altra.
4: Us asseguro que hi és.
1: Yes,
4: eh? Yes,
1: eh? Heu de saber llegir entre línies.
4: Ara. Sí. Sí. I no gaire bé, tampoc, eh?
1: La història d'avui transcorre a la Universitat de Barcelona. I aquí el català també està tocat de mort. Com a la resta de llocs, la llengua viu un moment delicat. Però hi ha organitzacions clandestines que treballen des de l'ombra per mantenir el català en vida. Nosaltres en coneixerem una, el FUC.
4: Ep, paio.
1: Què?
4: Jo, de l'anglès que sé, FUC vol dir fullar.
1: No, home, no. No, sí.
4: FUC, no, de veritat, eh?
1: No, és FAC, el teu és FAC, FAC. Fac. S'escriu FUC, però es diu FAC.
4: Què collons, si s'escriu FUC, com s'ha de dir FAC?
1: No, bueno, són coses de l'anglès. És així, és. Es diu FUC, FAC.
4: Aquest programa no va bé, eh?
1: No. La FUC és les sigles de Front Universitari de Catalunya. FUC. F-U-C. És una organització fundada durant el franquisme que vol recuperar les llibertats democràtiques que s'han perdut per culpa del règim franquista. Estan treballant en un pla d'acció, però abans d'explicar-ho, cal repassar uns fets que van succeir a Barcelona fa 3 anys, el 1943, i que són els que van animar els estudiants de la Universitat de Barcelona a crear el FUC.
4: Que no és fullar.
1: No ho és.
0: No
1: ho és. Que els estudiants de Barcelona fullessin és una altra cosa.
2: Això és segur. Segur.
4: Bueno, segur.
1: Bueno, no ho sé.
0: Depèn qui.
1: No sé. Sí. En castellà, però segur.
4: Fullar en castellà.
1: Sí, perquè en català estava prohibit.
2: Era, hòstia, si ara...
1: trobaves una de molt, molt atrevida, de tant en tant et deia...
4: Dame más.
1: No, home, en català t'ho deia.
4: Ah, val.
1: L'agosarat era dir-ho en català.
2: Però a casa podia ser en català.
4: No.
2: O t'hi havia algú allà que et mirava i vius en català.
1: Hi havia...
2: Hòstia, no en sabria.
1: En Franco mateix.
2: En Franco venia...
1: En Franco allà al capçat del llit.
2: Ah, està, em fotria gràcia.
1: Com que ell només tenia un ou i no es posava calent, ell doncs estava allà... controlant que la gent follés en castellà.
6: No veus, això no, és molt interessant.
1: Això el col·legi no ho expliquen, no. Però és així.
4: Veus, ara ha millorat el programa.
1: Però no em despisteu. 1943, en plena Segona Guerra Mundial estem. Franco no és l'únic dictador feixista a Europa. Ja sabeu que també hi ha Mussolini, Hitler i, bueno, com ja sabeu també, l'un i l'altre compten amb l'admiració de Franco i el seu suport, que és poquet.
6: Però... Els diaris de dretes diuen que tot era una estratègia de Franco.
1: Va, això sí, sempre s'ha parlat de que Franco no va entrar a la guerra, perquè no sé, Franco no va entrar a la guerra perquè no va poder i perquè els altres l'odiaven. Vull dir, els altres deien que tu és tonto. De fet, quan es van reunir, hi ha una trobada entre Franco...
4: A l'Himalaya.
1: I Hitler. No. Andaya.
4: Andaya, això. Això.
1: Es troben a dins un tren.
4: Sí, a dins un tren.
1: I, bueno, diuen que...
4: Vam estranyar un tren a l'Himalaya.
1: Els que deia l'Àlex, els dels diaris de dretes, i els historiadors de dretes sempre diuen que, bueno, allà el va deixar Hitler, Franco, meravellat, i que per això no va entrar en el conflicte i tal. I el que expliquen els biògrafs alemanys és que va tornar trastocat d'aquella trobada a Hitler.
6: Com van veure?
1: Li va explicar a Mussolini. Bueno, de fet, li va dir Mussolini, abans que tornar-me a reunir amb Francisco Franco, prefereixo perdre 3 o 4 dents.
6: Collons.
0: Mare
1: meva. Això és real, eh? Si busqueu biografies alemanyes...
6: De lo curt que arribava a ser aquell
1: home. De lo curt que arribava a ser.
6: Ja veu?
1: Sí.
6: Un tio tan curt.
1: Sí, sí. I on te va arribar? Doncs imagina't com som els altres.
4: No, exacte. Això t'indica el nivell químic.
0: Exacte.
1: Bueno, escolta'm, on estàvem? Aquí.
4: No se sap.
6: A l'Himalaya, no sé què ha dit aquest de l'Himalaya.
1: Vinga, va. Sí, com a exemple de com el de calents es fotien els franquistes amb els nazis, hi ha el que va passar al cinema Metropol. Resulta que s'hi està projectant, cinema Metropol, una pel·lícula de propaganda antifeixista, i a mitja pel·lícula uns falangistes es colen al cinema i fan el mateix que aquella vegada va passar... Sabeu-lo de la Blanquerna?
4: Sí, sí.
1: Que van entrar aquells... Ah,
0: sí, sí.
1: Doncs els fets dels...
0: Testosterona.
1: Ah, exacte.
0: Va ser molt maco.
1: Els fets del cinema Metropol són similars. Uns franquistes es colen al cinema i aixafen tot el que troben, agradeixen els assistents i els amenacen amb un crit que demostra com sí que admiraven els nazis. Sabeu què criden?
5: ¡Viva Alemania! ¡Bajo Inglaterra! ¡Abajo Inglaterra! ¡Y arriba España!
6: Tios més ignorants, a part de patxes,
1: sí.
6: Burros, eh?
1: Per què?
6: Diu, abajo Inglaterra i arriba España. És al revés, collons. Si tu mires un mapa...
1: Sí.
6: Hòstia, ja
1: està. Sí.
6: Hòstia, que estic més curt. Diu, arriba...
1: És més arriba.
6: Espanya, hòstia.
1: Sí.
6: I
1: massa arriba a Noruega.
6: Polo Norte. Itàlia, on està Itàlia?
1: Abajo.
6: Hòstia,
7: exacte. Espanya està a la dreta.
6: Eh?
7: A la dreta.
1: De Itàlia. Ah, no. A la dreta, no. A la izquierda de Itàlia.
4: Depèn de com tinguis l'Atlas.
1: Clar.
0: Exacte.
1: Aquells fets empenyen els estudiants catalanistes a fundar el FUC i els que venen en els anys posteriors només fan que reafirmar que era una bona idea. Com, per exemple, el fet que els universitaris catalans estiguessin obligats a inscriure's al Sindicato Español Universitario per poder obtenir el títol.
4: Hòstia, això sembla una agrupació sardanista.
1: Sí, ben bé. Té nom de Torroella de Montgrí.
4: Sí.
1: Sindicato Español Universitario.
4: Ciutat Pubilla de la Cerdana l'any 1975.
1: Molt bé. El Sindicato Español Universitario no és una entitat sardanista,
4: no?
1: Sinó que és l'entitat precursora de la Falange.
4: Oh,
1: i té la finalitat de perseguir la llengua catalana. És un estament purament repressiu. Per això la FUC està organitzant un cop contra ells. I aquest és el motiu pel qual som aquí amb la Riba, la nostra gossa de Tona. Volem veure quina entramen. Escoltem-los.
8: A veure, canalla.
1: Què?
8: Canalla, avui no podem fallar. Hem de tenir present que el món ens mira.
1: Avui sí, eh?
8: Avui sí
1: que el món ens mira.
8: Sí.
1: Som a 9 de febrer de 1946 i l'ONU acaba de condemnar el règim franquista i de prohibir-li l'ingrés a l'organització per tenir un caràcter feixista i vincles amb els nazis i els feixistes italians. Què et fa tanta gràcia?
0: Què li passa, aquest?
4: L'ONU.
1: L'ONU, home.
4: Quina conya.
1: Home, l'ONU.
4: Què ha fet l'ONU?
1: Home, de tot, sort en tenim.
4: Què ha fet l'ONU?
1: Home, si no, ara tot el món estaria en guerra.
6: Aquesta és bona.
4: Si hi ha un xiste bo, es diu ONU.
1: Aprofitant la clatellada de l'ONU... Ja està. Aprofitant el fet que els franquistes tant com fan com si res, la FUC vol aprofitar la missa diària que se celebra a la Universitat de Barcelona per fer un atemptat que els permeti fer-se veure.
6: Has dit missa a la Universitat de Barcelona?
1: Sí, senyor.
6: Això
1: sí,
6: encara es fa?
1: No ho sé. Ahir vaig passar-hi per davant i no em va semblar que fessin missa. No? Vaig veure.
3: Hi ha un rector, no?
1: Hi ha una capella, diria.
4: Home, hi ha el rector de la universitat.
1: Ah, sí?
4: Hi ha una capella.
1: Bueno, però...
4: A vegades es reparteixen hòsties, últimament poques.
6: No heu anat a la universitat, vosaltres?
1: Jo poquet, al bar.
0: No.
1: El dia en què ens situem sí que se celebra una missa i el cop que preparen els membres de la FUC es produirà justament a mitja cerimònia.
8: Companys, heu sentit el narrador, no?
1: Sí.
8: El pla s'ha d'executar a mitja missa, d'acord?
4: A mitja missa.
8: No abans, no després, a mitja.
4: A l'Eucaristia, més o menys.
8: Sí.
2: No,
8: encara no.
2: Collons, jo ara pregunto, a quina hora arriben els dos explosius?
8: Sí!
2: I ell te la conversa, aquesta pregunta de guió, quin sentit té?
4: No, tens raó. Ei, ja sóc aquí.
8: Hola, què tal? Ja és aquí, goita'l.
4: Porta't els explosius i els afotarem a mitja missa.
1: Cuidado, eh?
4: Vale.
1: Arriba la tarda.
4: Anava una mica tard.
1: Sí, no passa res.
4: És que
1: el tema és que portes explosius, vull dir que això serà gros.
8: Sí.
1: Això serà gros. Arriba la tarda, que
4: arriba
1: el moment...
4: Espanya.
1: No, arriba la tarda. Espanya ja ha arribat fa temps. Moment en què està programada la missa i, per tant, moment de l'atac, de la FUC. De mica en mica, la capella s'omple de gom a gom. Ai. Nosaltres estem amagats a la part superior de la capella amb els nanos de la FUC i l'arriba la nostra gossa, que està ben tranquil·la. Sort que no té por de res, eh? Recordeu que és una gossa que, si no una altra, es fotria abordar i fotria el pla Norris.
0: Sí.
1: Però ella està allà callada i, mentrestant, els estudiants manipulen els explosius. És un moment molt tens, eh? Qualsevol error ho pot engegar tot a rodar.
4: Molt bé, eh, canalla?
8: Sí.
4: Faig el compte enrere i he engegut els petardos. Va, i...
8: Però has de compte enrere?
4: O endavant?
8: No sé, és igual, però va, fot-li.
4: O compto els parells i imparells?
8: No, fot-li, va.
2: Fes-ho fàcil. Que almenys aquests curtots, fes-ho fàcil.
1: Va. Comença.
4: 5, 4...
1: Va, 3.
8: És de matemàtiques,
1: no,
8: aquest?
1: Ai. El capellà...
8: És universitari, no?
4: Voleu callar?
6: Ja està. Què ha sigut aquesta merda? Què és això?
8: Això era?
1: Capellà ha fallat. No, és que no ha petat la dinamita. La dinamita no ha petat.
4: Bueno, dinamita.
8: Què? A veure, dinamita... Qui ho ha dit, la dinamita? Això... No? Una mica... No.
1: Ah, potser dinamita... ens havíem creat unes expectatives massa altes, doncs. Resulta que els estudiants no han posat dinamita a la capella.
4: No.
1: I han posat un petard.
2: Perdona?
4: Bueno, un xiu.
8: Sí.
2: Hem posat un petard? O sigui, tota aquesta comèdia per fotre un petard?
8: Es veu
1: sí,
8: que sí.
1: Heu posat un petard.
4: He portat...
2: Una sabeta.
4: He
2: portat... Ens has portat aquí.
4: Una 9 de 5.
2: Eh?
4: Un pelícano.
1: Un pelícano.
8: Una piula.
2: Però...
8: Una piula.
1: Un petard d'aquests de Sant Joan.
8: De xino, aquell verd.
1: Hòstia santa.
4: D'aquests...
8: Sí.
1: Petard de tots, dels de tota la vida.
8: Sí.
4: Sí, no, bueno.
8: Però amb la metxa més llarga. No
1: sé
8: si has sentit la metxa.
1: Sí, la metxa era llarga.
2: Una mica de traca.
1: Sí. Alba,
2: una mica de traca.
4: Foto pinta valencià.
1: Es veu que l'atemptat era això, eh? Era fotre un petard a una missa. Fer una mica de merder i cap a casa.
4: Bueno.
6: Sí, no, xano.
1: Aviam, pot semblar una acció poc espectacular, però cal tenir en compte que la situació i el moment en què es dona són complicats, eh? Recordeu que estem en plena dictadura franquista.
8: Sí.
1: I parlem de estudiants molt joves.
8: Cal tenir... Fes-ho tu, eh?
1: Ara.
8: Fes-ho tu, ara. Això, a mitja missa.
1: Ara no tiren ni un petard, ara.
8: No.
1: Ah.
4: Home.
2: Bueno, és que no van
8: ni un paper terra, eh, noi?
2: És que no van a missa, eh?
1: Molta valentia, eh? Un acte de valentia que l'endemà surt a la portada a tots els diaris. De fet, la premsa franquista el titlla d'acte terrorista.
4: Ara.
8: Ah.
1: I la catalanista clandestina que el recull el defineix com un acte heroic.
2: Llençar un petard, eh?
1: Sí, llençar un petard.
2: O sigui, des de quan llençar un petard és un acte terrorista?
1: Sí, des de quan pujar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil és un acte terrorista?
8: Ara.
1: Aquí estem. Lluny de ser una gambarrada de jovenalla, el petard llançat a la Universitat de Barcelona provoca l'inici d'un dels actes repressius més desproporcionats duts a terme contra els estudiants catalans durant la dictadura franquista. I tot amb l'ajuda del Sindicato Espanyol Universitario.
4: Els sardinistes.
1: No, eren sardinistes. Era la prefalange, diguéssim. El mateix al qual tots els estudiants s'han d'afiliar tant sí com no. Aprofitant que ho saben tot d'ells, els militants del sindicato es dediquen a torturar els qui van cometre el llançament i a les seves famílies. I de pas també els qui parlen català. els que són comunistes, els anarquistes. O si un dia posaves la sabata al revés, em sembla que també qualsevol de les coses és bona. Qualsevol que formi part d'aquests col·lectius és torturat.
4: Bueno, a mi em sembla que l'acte ha sigut un acte...
1: Sí, encertat. Molt encertat.
4: Ben parit.
1: La repressió que comporta el llançament d'aquell coll d'artefacte resulta tan desproporcionat com insuficient per contenir la resistència universitària. Malgrat les pallisses i les tortures que van patir, els estudiants van continuar lluitant contra el franquisme durant un parell de dècades.
4: Ui, sí, i vam guanyar.
1: Sí, i tant.
4: I vam guanyar.
1: Hem votat, hem guanyat. Mercè, tenim un gos del que depèn la seva vida, una persona que avui està de Pública de Renaixença, que és...
9: És la... Laura.
1: Laura.
9: La Laura, i d'on ets, Laura? De la Bisbal, bueno, originària de Mallorca.
1: Oh, mira! Oh. De Mallorca, molt bé, Laura.
4: Ja has vingut a l'Empordà?
9: No, el Penedès.
4: Toma!
1: La Bisbal del Penedès.
4: Toma!
1: Ah, sempre penses que tot és l'Empordà.
4: La Bisbal d'Empordà.
1: Vinga, la pregunta d'avui és: quin dels següents personatges van formar part activament, i no només per obligació, del Sindicato Español Universitario? A, Joan Miró. B, Joan Manuel Serrat. O C, Juan Antonio Samaranch.
2: Ai, ai, ai, ai.
10: Pensa-t'ho bé, eh?
9: La B?
4: La B.
9: Ara no me'n recordo qui.
4: La B. A la B.
10: Joan Manuel Serrat.
4: A la B. A la B. De. A la B. Pots canviar-ho.
1: Pots canviar-ho, si vols.
9: És que no me'n recordo quina era la primera.
4: No.
8: Torna a repetir les opcions, que no,
1: no
8: se'n recorda.
1: No, perquè està entre l'A i la B. Doncs és la C. Juan Antonio Samaranch. La Riba és morta.
10: Oh! No!

0: La pobra arriba de la Gare Occitane, la gossa de Tona, ha estat una de les que li ha tocat el rebre del xarop de bastó del Sindicato Español Universitario i no ho ha superat. Això sí, que sapigueu que ha aguantat com una valenta, tal com era. No ha delatat a ningú i ha aguantat estoicament davant dels franquistes. Segur que a Tona sabran valorar un comportament tan heroic com el seu. Ja ens informaràs, Arnau, si li fan una estàtua al poble.
1: Sí, a dalt al castell.
0: Ha valgut llepet. Bueno, hem llançat un petard que va liat una mica, nois.
2: Sí, noi.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Marta Sánchez. Ceuta està lluny de recuperar la normalitat un mes després de l'entrada massiva de migrants. La ciutat autònoma viu una situació de saturació assistencial, crisi institucional i també força crispació veïnal. Avui hi ha una altra mobilització ciutadana, enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
4: Bon dia. Els ceutins han tornat a sortir al carrer, ho han fet de manera, això sí, pacífica, per acompanyar un centenar d'embarcacions provinents de la península d'Andalusia que han fet una ruta per les principals platges de Ceuta, on ells la bandera espanyola per donar suport a la població. Una d'aquestes persones que han volgut acompanyar aquesta flotilla anomenada Armada de la Solidaridad és la Toñi.
5: Hemos sufrido una invasión, nos han destrozado la vida, nos han cortado todo lo que era la vida cotidiana que teníamos aquí en Ceuta, la paz, la tranquilidad, y que quede claro, nos la han cortado a todos, no solamente a los cristianos, nos la han cortado a todas las comunidades y a todas las razas que vivimos aquí en Ceuta.
4: A les 12 també hi havia convocada una concentració de motos que han recorregut amb claxons i banderes els principals carrers de la ciutat. Marta Viana, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio Ceuta.
3: Més notícies ara amb la Núria Har. Un jove de 16 anys va morir atropellat ahir a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets.
6: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del Passeig de la Marina. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol als familiars i amics del jove mort.
3: Salvador Illa assegura que l'educació requereix una reflexió a fons i també més recursos.
6: A pocs dies que comenci el curs escolar i amb una vaga convocada el primer dia, el president de la Generalitat ha dit en una entrevista al periòdico que hi ha els recursos per abordar un replantejament en el sector educatiu i dona ple suport a la consellera Esther Niubó.
7: El govern és un òrgan de direcció col·lectiva i la persona que té la responsabilitat en aquest cas a l'àmbit educatiu és la consellera Esther Niubó, que està fent una bona feina, tot el meu suport, com el tenen tota la resta de consellers i conselleres. No?
6: En un missatge X, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, diu que hi ha decisions en educació que no poden esperar, que es poden dur a terme demà mateix. Conclou que només falta voluntat política.
3: A Suïssa, la policia investiga el tiroteig d'aquesta matinada en una festa rave que ha causat un mort i 5 ferits.
6: La víctima mortal és una noia de 22 anys i els 5 ferits d'entre 24 i 27 anys estan ingressats en centres hospitalaris amb ferides de diversa gravetat. El tiroteig ha sigut en un hipòdrom del municipi d'Àrau, a prop de Zúric. La policia ha demanat a la població que no vagi a la zona, en particular a una piscina pública propera que s'ha clausurat preventivament.
8: Es demana a la població que eviti la zona afectada. La recerca dels autors encara continua. També hi ha una important presència policial al lloc dels fets per garantir la seguretat pública.
3: Està en marxa la Diada Castellera de Sant Fèlix, que reuneix a Vilafranca del Penedès les quatre millors colles del moment, els castellers de Vilafranca, les dues colles de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona. Catalunya Ràdio, seguim des de la plaça de la Vila amb el Josep Almirall. Bon dia, Josep.
9: Bon dia, Marta. Som a l'equador d'aquesta diada. Hem vist ja la colla vella dels Xiquets de Valls, que ha descarregat de sortida el 4 de 9 net. Quin gran castell, ha fregat la perfecció. És el cinquè que fan aquesta temporada els del Portal Nou. La segona colla actual, la colla jove Xiquets de Tarragona, ha descarregat el 5 de 9. I ara és el torn dels castellers de Vilafranca. Sentim el crit motivacional. Han quadrat els baixos ja del 3 de 10, que serà el castell amb el qual començaran la seva participació aquí a la plaça de la Vila de la capital de l'Alt Penedès. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Vilafranca.
3: Els esports ara amb el Xevi Soler.
0: Gavi continua sense entrenar amb el grup. Està gairebé descartat per poder jugar amb el Barça en el partit de demà al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Tampoc han entrenat Frenkie de Jong, lesionat, i Marc Casado, pendent de resoldre el seu futur. I a l'Atlètic de Madrid sí que ha entrenat amb el grup el davanter argentí Julián Álvarez, després d'uns dies absent per indisposició. El jugador, pretès pel Barça, torna amb el grup a l'equip matalasser a dos dies només pel final del mercat. A primera femenina, el descans, Atlètic Club 1, Badalona 1. S'han avançat les badalonines amb gol d'Irina. Ha empatat Pinedo per les basques. A la tarda, el Barça rep el Tenerife a les 7. Entra la convocatòria de la defensa Van Asten, mentre que és baixa per lesió Gemma Font. Ara a les dues del migdia es disputa la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marco Bezzecchi sortirà des de la pol i Marc Márquez, que ahir va guanyar la cursa sprint, ho farà segon. I el pilot català Àlex Palou té avui doble opció per ser campió matemàticament de la IndyCar, cosa que passaria per cinquena vegada. A les 3 es farà la primera de les curses de Milwaukee, que ahir es va haver de suspendre per culpa de la pluja, i a les 7 la segona. Palou té un ampli marge a la general de 91 punts sobre el segon classificat Kirkwood.
1: Fins aquí les notícies.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
1: Catalunya Ràdio.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
11: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
12: Som pura cafeïna.
1: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
4: Avui celebrem l'últim caníbal de la temporada al costat del mar i celebrant un dels productes que més estimem, que és el peix, i un dels oficis més lloables i sacrificats, que és el dels pescadors i les pescadores, i un altre, de fet, imprescindible, que ara descobrirem, el de peixaters i peixateres que han de vendre literalment el peix. Nosaltres som al moll de pescadors de la Barceloneta ara mateix, que és un barri mariner, com tants d'altres pobles i ciutats catalans abocats al mar. Estem, si ens poséssim, si féssim un esforç, tocaríem els peus a l'aigua. I som aquí perquè aquest ha sigut un any especialment complicat per tots els pescadors catalans i també perquè des d'aquest programa, que sempre reivindica el fabulós rebost català, doncs el nostre mar, el Mediterrani, és de tots ells un rebost amb majúscules, un contenidor essencial de plats i elaboracions que ens han marcat i definit com a societat. Des del gàrum, per exemple, que els romans feien amb les vísceres i les espines dels peixos, fins a les nostres anxoves i els salaons, que són patrimoni, també els alls i pebres, els fideus, els arrossos, els mars i muntanya, els suquets. El Mediterrani, de fet, no s'entén sense pesca i som molts els que no ens imaginem la vida sense menjar peix i ja no diguem, mare de Déu, alguns d'altres que viuen de pescar. Els tenim aquí davant, perquè just ara està entrant una barca. Avui venim a reivindicar-ho tot plegat, però sobretot venim a celebrar que els del restaurant Caníbal hem acabat una temporada més, la vuitena, fent ràdio dedicada al que més ens agrada, menjar.
1: Un restaurant caníbal a Berlín.
4: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
13: Molt bé.
4: No portes barret, ets un home valent, tu, eh?
13: Sí, sí, sí, aguanto el sol que no vegis. No, estic bastant impressionat de ser en aquesta zona que habitualment no es pot visitar, no pot venir no? qualsevol aquí, sí, sí. Aquí dins.
4: Som una mica uns afortunats avui.
13: Som afortunats.
4: Perquè hem entrat al moll, al moll, sí, sí.
13: Són coses que ens permeten fer aquest programa des de fa 8 temporades.
4: Exacte. No sé qui convidem avui al restaurant Caníbal.
13: Doncs mira, avui que no som físicament al restaurant Caníbal, som aquí a la Barceloneta, diria que els convidats avui serem nosaltres, perquè hem de celebrar en primer lloc que aquest programa és el més escoltat els diumenges a aquesta hora, perquè som líders d'audiència, segons l'últim informe de l'EGM, que ha sortit aquesta mateixa setmana.
4: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sempre diem que obriríem el restaurant per un sol oient, però realment els bons resultats sempre s'han de celebrar, eh? I quants oients diu l'EGM que tenim?
13: 81.000 n'hem pescat, aprofitant que som aquí.
4: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta, però clar, jo si sento Barcelona, això ja em dona, diguéssim, una pista de qui serà la nostra anfitriona d'avui.
13: Doncs és la Cristina Caparrós, la nostra dona del mar, l'armadora de la Barceloneta i estudiant de patrona, que tantes vegades ve al restaurant a ensenyar-nos cultura de la mar i del peix, de la nostra mar, dels nostres peixos. La Cristina es troba avui a la seva zona de confort, aquest és el seu territori, i a més d'aquí una estona ens presentarà un tal José Antonio Caparrós, que és Cristina.
4: Cristina, què tal?
14: Hola, bona tarda, què tal? Com estem?
4: Qui és el José Antonio? Bueno, ja ho sé. Ja.
14: És el meu pare, és el meu pare, que moltes vegades n'hem parlat, tant amb, a vegades amb alguna cosa de cava, però sobretot amb coses de peix, sí, i el tenim per aquí, una mica rostint-se, però esperant que la barca tregui l'art de pesca, perquè s'ha de reparar, veiem que hem pescat, i cosetes la nostra feina, vull dir, estem aquí fent el que fem.
4: I tant, avui venim amb els ulls ben oberts i les orelles també. És el pare de la Cristina, efectivament, un home de la mar que també ens ha dit, alerta, que ens prepararà alguna cosa per menjar al
13: sí,
4: final.
13: Aquesta
4: de tot,
13: sempre
4: eh?
13: És la millor part sí, del sí. programa, quan tastem coses. Hi ha dos col·laboradors, ja aviso, caníbals, que tenen moltes ganes de tastar el que ens prepararà el José Antonio, i alerta perquè són dues persones de paladar exigent.
4: Home, sí, Filip Regol i Jordi Vilà, que em consta que estan arribant i bé, ho tastaran i ja diran.
13: Sí, en tot cas, que no sigui dit que ens quedem sense menjar en un final de temporada després dels tancaments apoteòsics que hem viscut els últims anys. Encara recordo els préssecs d'Aitona de l'any passat i els Bellini, que ens va preparar el Joel Castanyer. Segur que els recordes.
4: Home, posats a recordar, fa 3 anys també vam acabar al mar, sí, a les Terres de l'Ebre, on vam tastar aquells musclos i aquelles ostres meravelloses.
13: I fa un parell d'anys vam anar a l'Esperit Roca, Sant Julià de Ramis, també hem tancat temporada a la Fundació Lícia, Sant Fruitós de Bages. Per tant, avui també deixarem el pavelló Benal aquí a Barcelona, a la Barceloneta, amb la gent que ens acompanyarà, com el José Antonio, la Cristina, en Regol, el Vilà, o el Toni Massaners, que ens ve a reivindicar el peix de Llotja, a veure si ens desacostumem tots plegats de consumir sempre salmó, perquè no sabem què més demanar quan anem a la peixateria, perquè
4: exacte,
13: no en sabem més.
4: Avui d'idees ens en sobraran. Si avui nosaltres som els convidats, a què ens autoconvidem?
13: No, avui ens deixem portar i sobretot tastarem això que ens prepararà el pare de la Cristina.
4: Molt bé. Qui més ens acompanyarà avui?
13: Mira, com que avui veurem com arriba el peix aquí al moll de pescadors i després anirem cap a la llotja a presenciar com es fa la compra-venda de peix, quina mena de persones compren la mercaderia que porten els pescadors, quin estableix el preu, doncs hem pensat que vingui en Salvador García Arbós, que salpi llotja endins per fer un cop d'ull a la gent que ve a la subhasta del peix i que llanci la seva xarxa sobre alguna presa desprevinguda que rondi per aquí.
4: Sí, parlant de xarxes, també vindrà l'Òscar Guayabero, que ens explicarà com cuinen els pescadors de la barca, ja està a punt d'arribar també.
13: Sí.
4: El Guayabero i el Badó, que els convidem.
13: Doncs mira, els podríem fer alguna cosa amb el calamar, canana o gamba de la Barceloneta, espècies que coneixerem al llarg del programa d'avui.
4: I amb qui completarem la jornada d'avui?
13: Vindrà molta gent, la jornada d'avui, però em fa il·lusió convidar la Montse Catalán, que és una de les poques peixateres que encara ve a la llotja personalment a buscar el peix.
4: La Montse Catalán, que treballa des de fa 11 anys al mercat de la Barceloneta, aquí mateix a tocar.
13: Sí, i és una d'aquestes persones que fa la feina de promoció del peix de llotja, amb una història interessantíssima, i des del seu establiment intenta donar un impuls al consum d'espècies com la bròtola o d'altres. Perquè tu, per exemple, Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has de anomenat bròtola?
15: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada, perquè gràcies a la Cristina Caparrós, que l'escolto i escolto atentament, doncs ja fa un temps que me'n va parlar, és per això només,
13: jo
15: només
13: no,
15: per ella.
13: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures a partir d'avui.
15: Sí.
13: Pensa que es pot fer fregida o arrebossada o al forn, o l'afegeixes a un suquet de peix. Saps qui ens ho pot explicar, tot això? La Carme Gasull i en Marc Casanovas, que em sembla que també
15: estan per aquí, i els hi preguntarem. I a què convidem la Montse Catalán quan vingui aquest últim caníbal de la temporada?
13: Mira, t'imagines que la convidem a un tàrtar de salmó sobre un llit del bocat?
16: No li fem això.
15: Què li semblarà? Doncs pregunta-li. Si t'atreveixes, li preguntes tu. Escolta, doncs ja els tenim a tots, que som pràcticament tot l'equip, avui capitanejat per la Cristina Caparrós, i tots plegats aprendrem moltes coses sobre la pesca i els peixos aquí a la costa de la capital catalana, i tastarem coset que, mira, avui no ens servirà la Dolors.
13: No,
15: perquè ja l'hem donat vacances,
13: ja
15: tu, que ha treballat molt tota la temporada.
17: Un restaurant caníbal a Berlín obre diumenge a la 1:00 PM. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
18: Vale, amara!
15: Cristina, ja han arribat les barques amb aquesta estona que xerràvem? Déu-n'hi-do, què estem veient? Explica'ns-ho. Sí.
19: Doncs ara totes les barques que han anat sortint, doncs, des de la punta normalment a les 6 del matí, doncs tornen a 4:45, a 5:45, i a vegades una miqueta més d'hora. I això és una traïció bastant recent, no? Perquè com que ara tenim aquests quilos que ens limiten, quilos de gamba que podem pescar, doncs fem les jornades més curtes per mirar d'arribar més lluny a l'any. I el que està passant és que han fet l'últim vol i ara estan endreçant-lo, posant en cada manualment, de genolls, com el que estem veient. N'hi ha un parell que posen a cada caixa, a cada espècie, per mides. Estem veient gamba blanca petita, gamba blanca una mica més mitjana, llavors per allà a veure, algú d'escata, que segurament seran uns pagells, alguna gambeta vermella per aquí, unes palaies. I llavors el laminal que fa és la neteja, perquè, com sabeu, el peix de llotja no porta res més que aigua i gel, llavors li treuen el fang amb aigua dolça, uns lluços per allà, bròtoles, tot el que s'hagi pescat, uns pops blancs, no?
15: Pop blanc també, sí.
19: Perquè tot quedi ben bonic, ben net, però que a cada caixa només hi hagi el que hi ha d'haver-hi.
15: Toni Massanés, benvingut.
20: Hola,
15: que estàs observant molt atentament.
20: M'encanta.
19: Jo haig de dir que estic molt contenta que estigueu. Estic
15: home,
19: molt honorada. Que...
15: Hem trigat massa, trobo jo.
19: Que estigueu a la meva barca, no? Avui estem a les barques i que doneu una oportunitat, no? També aquí a la pesca aquest any, que està sent especial nu, i a més que sí, és a Barcelona, no? Que ens costa molt.
20: Sí, que si no aixeques la mirada no ho diries.
15: És que no, clar, exacte, hem d'aixecar i mirar, dir, som a Barcelona.
20: Port Pesquet Salut, no diries, estem en un...
15: A Roses o a Post, sí. Nus i Hòstia és el nom de les dues barques d'arrossegament de la Cristina.
19: Jornades d'estiu, de peix de més d'estiu, anant a la gamba.

0: Clar. I que cada vegada aquestes barques fan menys hores, pesquen menys quilos, les pesquen millor i de forma més sostenible, i que aquests esforços ja fa molts anys, no?, que s'estan fent, i això fa que tinguem un producte preciós, meravellós, triat a mà, i que és pescat amb el major de les selectivitats que permet l'art de l'arrossegament, que evidentment és el menys selectiu dels que es fa a la nostra confraria o a la costa catalana, però que igualment és d'una sostenibilitat molt alta i cada vegada més selectiva.
1: No, jo el que dic és que és una cosa que els pescadors aquí a Catalunya fa molt temps, i fa uns quants anys que ho fan, que sou els primers que evidentment voleu que continuï a haver-hi peix, doncs feu les coses cada cop més bé. I sembla que Europa no se n'acaba de
0: no vol veure-ho, jo crec que no vol veure-ho, no?
1: Hem de protegir aquesta part, aquests oficis, aquesta part d'allò que ens dona el menjar, però també forma part del nostre país, o sigui, forma part de la nostra identitat. Què fotríem si de cop ja no quedés a Catalunya? I no està la cosa tan, com... No quedés ni un port pescador, ni una barca de pesca, ni res d'això. Per tant, nosaltres hem de menjar-nos tot allò que treuen, no?
0: Nosaltres canviem. Som els primers que hem tancat caladers per preservar, però, clar, necessitem aquesta feina, no?, de la comunitat científica i de tots aquells que miren el mar des de les altres vessants perquè ens ajudin a aprendre i a poder menjar tot això, no?, que deia el Toni, de totes aquestes coses que volem continuar menjant.
1: Quantes barques hi ha?
0: Doncs mira, queden 9 d'arrossegament, 9 d'encerclament, i 3 petitones d'arts menors aquí a Barcelona.
1: No, Déu-n'hi-do, no, per
0: sí,
1: això.
0: Bueno,
2: si comparem...
1: Quantes n'hi havia hagut?
0: Clar, n'hi havia hagut moltes més. 2009 eren més de 40 i més enrere estàvem més a prop dels 80, 100, que no pas d'això. Hi havia moltes barquetes petites i si ho comparem amb altres grans ports que tenen moltes més, doncs ens estem quedant petitons. Petitons però potents, no? És una confraria, la confraria de pescadors de Barcelona encara doncs, té un bon pes i la proximitat en els mercats també et dona alguns avantatges.
1: Però jo diria que aquí falta la pota també... de la gent que ens està escoltant, no?
2: Sí,
1: que ens escolta molta, que ens escolta molta.
2: Sí, ara ho hem dit, sí. I
3: 81.000.
1: Que la cogestió també forma part de nosaltres com a consumidors, com a compradors i com a gent que cuina i menja el peix.
2: No oblidem la salut, perquè estem parlant d'una cosa meravellosa nutricionalment parlant, no?
1: Clar, fixa't, érem un dels països del món que menjàvem més peix amb diferència i també que vivíem més amb diferència. La gent gran no deixa de menjar peix, També ho hem mirat, Vull dir que ho hem mirat, sinó que és la gent jove que menja moltíssim menys. I el problema és que, clar, el peix no només és la proteïna, no?, el valor, ara que tots estem obsessionats per la proteïna biològic brutal, no?, i és saníssim, sinó que, a més, totes aquelles coses que té omega 3, etc, són molt necessàries, per exemple, per la salut mental, Necessitem peix també per temes de fertilitat, perquè els fetus es desenvolupin bé, les dones embarassades, totes aquestes coses. O sigui, que menjàvem peix i era fantàstic, a més que és boníssim, doncs que no en deixem de menjar perquè igual ens empenedirem.
2: Qui s'està fotent un bon tiberi són les gavines,
3: sí,
2: o gaviotes.
3: Sí, fa estona, eh?
2: Escolta, sí, però directament es posen a dins la barca i de les caixes d'aquestes blaves fantàstiques.
0: I perquè
2: fantàstiques,
0: tenim aquests paravents, una mica aquests parasols, que el t'hi prohibeix, però alguna vegada ens ha passat, no?, que deixem separat algun lluç, alguna cosa, i
2: per
0: se l'emporten
2: no?
0: elles.
2: Sí, sí.
0: Sí, senyora.
2: No, tot això que deies, Toni, realment ens ho diuen les xifres, perquè un informe recent del Gremi de Peixaters de Barcelona i l'Institut de Ciències del Mar diu que el consum de peix ha desplomat un 40% en 15 anys, que és una barbaritat, i a més que més de la meitat, que m'ha sorprès, 75% del peix que consumim a Catalunya no es pesca aquí.
1: Sí.
2: Sempre ho diem, que tampoc en tenim prou, no per abastir...
1: Evidentment, per això que d'això en pot venir de fora, però evidentment el d'aquí l'hem de valorar més perquè hem de saber que, evidentment, no, és aquesta joia que tenim de proximitat. I, per tant, el primer que hem de fer és aprendre a distingir-lo.
0: Clar, és no? que la qüestió no és que no en tinguem prou o no en tinguem, és que tot el que vulguem menjar aquí sàpiguem com arribar a ell, no? Mm-hmm. És a dir, que no hi ha ningú a casa seva que vulgui menjar un peix d'aquí, que tingui ganes de comprar-lo i que tingui ganes que sigui fresc i no saber on anar-lo a buscar o com garantir que el que s'està menjant realment és d'aquí. A partir d'aquí, pues, el que passi.
2: Ara estan tirant, no?, com les restes de gambes trencades, és
0: sí,
2: això?
0: Sí.
2: Al mar, i llavors, bueno, doncs
0: estem
2: gran,
0: fent ecosistema.
2: Ah.
3: Estan fent el que faríem nosaltres.
2: Sí, si poguéssim.
1: Està molt bé que se us valori, sort en teniu, diguéssim, no, de que es valora la gamba vermella, però ja es valora, això, i la gent ja la coneix.
2: Aquesta
1: I, per tant,
2: ja
1: el problema és que és l'altre peix el que no es valora prou, sí, i que també l'hem de valorar, perquè sí,

0: tenim la feina.
1: Per exemple,
0: feina,
1: no? La gamba blanca és el que hem de... O sigui, que jo crec que ja es comença a valorar bastant, però també s'ha de valorar més. L'escamarlà, jo per mi, és una cosa meravellosa.
2: Però també aquest també té prestigi, eh? Sí. Però la resta que tenim allà, que no és de closca, diguéssim, què són?
3: Bròtoles,
2: no?
1: Sí, val. Jo diria bròtola mitjaneta, allà bròtola sí. Més grandeta.
0: I no sé què més. Hi havia un gat que veia per aquí, no? Un peix gat.
1: Tenim el que és el pop blanc i alguna cosa com més d'escata o de més de fons de...
0: Fa goig, eh?
1: Sí.
2: Fa molt de goig, sí, bé. Sí. Cristina, ara comencen a descarregar aquestes caixes?
1: Sí.
2: I ens has dit que els patrons de les teves barques són el Joan i l'Evaristo, que em sembla que són fills d'un bar molt famós aquí a la Barceloneta, uh-huh. Era el bar Emilio. I els treballadors?
1: Els treballadors, nosaltres ara fa 3, potser 5 anys que ja no tenim tripulació completament de la Barceloneta. I en aquest cas, doncs tenim el Lamin, el Samba, el Mori i el Labduc, que són d'origen senegalès.
0: Eren pescadors abans?
1: Sí.
0: Ah,
1: sí, sempre han estat pescadors, però els hi costa molt quan arriben poder exercir, perquè el primer que necessites és la regularització dels papers com a estranger, però sense NIE no et pots apuntar a cap curs de pesca, i després sense la nacionalitat espanyola no pots accedir a cap títol de patronia ni motorista. I llavors és complicat, no? Doncs, anar avançant.
0: No, és al·lucinant, perquè veus africans de pagès, veus africans cuidant ramats, que ho fan molt
2: temporers,
0: bé, perquè, clar,
2: sí, tots
0: aquests coneixements els tenen, i, a més, molt bons de casa seva, però després hi ha aquests problemes, a vegades, del peix que es mossega la cua, mai millor dit, no?, i que dificulta que això... Que...
1: Perquè al final nosaltres, perquè la barca surti a pescar, necessitem un patró, necessitem un motorista i necessitem mariners.
4: Venga, y te grito de Faikua. Ven con crimen, señores.

Doncs som-hi cap a la llotja, cap a... ara entrarem a cobert, Cristina, que sí. Ja ha començat la subhasta, em sembla, fa 10 minutets, sí. O sigui que la veurem en ple funcionament.

0: Som una de les poques llotges que encara manté una pesca pel matí d'encerclament i una a la tarda d'arrossegament, i els menors s'adapten al tipus d'horari que tenen. La pugem a dalt.
1: Respirem aire fresc.
0: Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional.
1: Sí.
0: I pots comprar-hi online. A les grades hi ha les persones que estan comprant i a la mà tenen uns mandos, uns comandaments. I amb aquests comandaments, per la subhasta, el preu que han decidit.
1: Nosaltres ara som, bueno, gairebé com a la part de dalt d'aquesta graderia, és a dir, que ens queda els compradors a sota, asseguts, efectivament, tenen un comandament.
0: Tenim dues pantalles, una que es veu com una fotografia del que es vendrà,
1: sí.
0: des de casa o l'oficina, el que veuen és aquesta pantalla. En aquest altre monitor veiem el nom del barco, que és, en aquest moment està venent a l'Ormaran, l'espècie, la gamba, i el preu per quilo, sense cap tipus d'imports, ni servei, ni res.
1: I la particularitat de les subhastes de peix és que funcionen just a la inversa d'altres que estem més acostumades, com les subhastes d'art, que van cap a dalt, i aquesta just fa el contrari, és a la baixa. És a dir, comencem per un preu alt i la gent va baixant. Si esperes massa, perds el lot, però si t'avances, potser acabes pagant més del compte, no?
0: Sí, a més, tampoc saps molt bé el que portaran les altres embarcacions. Si una barca ha arribat i té molt d'una cosa, o si no. O si ha anat a la gamba, però no ha pescat ni una gamba. Llavors sempre tens aquesta incertesa de... Serà que estic fent la meva millor compra o serà que podria esperar una mica més?
1: Clar.
0: Però al final sempre hi ha també una part com d'equilibri, no? en les graderies. No és el mateix comprar per una peixateria que per un supermercat, que per un restaurant, que per a Mercabarna.
2: Sí, no, estic molt atent a com va baixant el preu, a veure quan pararia jo.
1: Sí. Home, gamba blanca, 9 euros?
0: Darrerament estarà molt barata.
1: Aha, això no és el preu que pagaríem nosaltres si anéssim a plaça, eh?
0: És veritat que aquest preu no és el preu final que paga ni la barca ni la peixateria.
1: Ja.
0: Després, els IVAs, les taxes de port, les taxes de confraria, la taxa del gel, de la caixa, la manipulació... Tot això són costos afegits, que molt sovint, quan els preus són petits, semblen que no siguin res, però acaben encarint bastant.
1: Gamba vermella, aquí sí que en veiem ara, Cristina?
0: Sí.
1: I aquesta puja de preu no és com l'altra?
0: Al final hi ha aquí bastantes barques, no?, que són especialistes en gamba vermella, i, per exemple, les que estem veient vendre, que és l'Ormaran, n'és una, i és una bona feina que normalment també econòmicament és rentable.
1: I tenim per aquí, observant atentament, a Salvador García Arbós, que sempre es passeja per les sales dels restaurants, però avui tenia la funció de passejar-se i observar el que passa a la llotja. Salvador, què tal? Com ho veus, això?
3: Això, veig que tot comença molt car i acaba molt barat. Excepte la gamba.
1: Excepte la gamba, exacte.
0: És el gran drama, una mica, sí. Que tenim... Sí, sí, sí.
3: A la subhasta he vist l'Hotel Vela i la Sagrada Família. I la Sagrada Família se m'ha fet petita. I he vist que a Barcelona tenen un port pesquer.
1: Sí.
3: I tenen pescadors. No hi ha gaires capitals mundials que tinguin un port pesquer tan important com aquest. I amb una subhasta diària. És fantàstic. Vol dir que cada dia poden menjar peix fresc. I de la Barceloneta. I he vist gamba vermella, gamba blanca, he vist escamarlans. He vist la famosa bròtola, que sempre que veig bròtola dic... Ei, això és la Cristina, la Caparrós, que n'hi ha un tros. I he vist algun lluç. Això és fantàstic. Ara, des d'aquí la Sagrada Família se m'ha fet molt i molt petita. Però el que sí que se m'ha fet gran és Barcelona.
1: El Wall Street del port, que explicàvem fa un temps que estava a Lleida, Merco Lleida, doncs aquí... Bueno, gairebé és el Wall Street del peix, això, eh?
0: Sí, sí. Penseu que fa anys es venia amb una llotja i no només no hi havia online, sinó que no hi havia telèfons. Llavors, no se sabia que havien pescat les barques ni on havien estat. Ara mateix, totes les barques, doncs, podem veure amb unes aplicacions on han pescat, podem saber si han anat a la gamba, l'escamarlà, el peix...
3: Veig molta gamba blanca i molta gamba vermella. La gamba blanca és més barata. Però la gamba vermella, que tothom diu, la gamba és igual, de Roses, del Port de la Selva,
1: de Palamós,
3: de Llançà, d'Arenys... De la Barceloneta ningú sabria dir d'un tes un i des l'altre.
0: El que ens diuen els científics i quan s'han fet tastos, no, que amb chefs, és que a cegues ningú sap diferenciar-ho. El que sí que es diferencia és quant de temps porta pescada. És a dir, com més aproximat la tinguis, com més temps hagi estat fora de l'aigua, això sí que hi ha una diferència molt gran amb la seva qualitat, perquè 12 hores en una gamba vermella fan tota la diferència. Nosaltres tenim la sort de tenir el massís de Garraf aquí al costat i llavors molt, molt aviat podem arribar doncs, a les profunditats que necessitem i a aquests fons escarpats que és on surt la gamba a menjar. Molt al fons, que no és on pesquem, allà és on viuen. Doncs nosaltres només les podem veure i pescar quan surten, quan van a buscar menjar, quan surten per allà, i allà és on les anem a buscar. I llavors, clar, si tenim el massís del Garraf per aquí a prop, podem tenir la sort de tenir-les molt a propet de casa.
4: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: Cristina, sortim de la sala de pantalles perquè la cosa continua, veig que dura i dura, tenim una mica el pipip aquest clavat al cervell, eh? Anem a un altre punt clau d'aquest circuit que estem seguint avui darrere del peix. Som els del restaurant Caníbal avui des del moll de pescadors, des de la llotja de la Barceloneta, fent aquest programa especial amb bona part dels nostres proveïdors, dels nostres col·laboradors, i amb la Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, que ens fa una mica de guia. I ara em sembla, Cristina, que anirem a la recollida de comandes, oi? Perquè totes aquestes caixes que veiem passar, suposo que aniran a alguna sala on es repartiran els productes que s'han comprat.
0: Exactament. És una meravella de sala perquè veus tot de caixes amb producte increïble i meravellós, però sí, el més xulo de tot és que totes aquestes caixes tenen una gran traçabilitat, surten des del primer moment en el que es posen a la cinta fins quan s'acaba, amb una etiqueta que garanteix que aquest peix és de llotja, que no ha estat manipulat, que ha estat pescat amb totes les garanties de sostenibilitat i que a on anirà. O sigui, ens diu, o sigui, ha sigut una peixateria, un supermercat, un restaurant o un majorista l'ha comprat, doncs estarà aquí. Cadascú té la seva fila de peix que ha anat comprant mentre estaven aquestes grades.
1: Estem tenint diferents contextos de temperatura aquí. Déu-n'hi-do, fa força fred. I tenim aquí una persona de les que estaven amb el comandament a distància fent la comanda, que és la Montse Catalán, peixatera del Mercat de la Barceloneta. I l'aigua de mar. Montse, què tal? Com estem?
5: Hola, què tal? Bona tarda. Molt
1: com,
5: bé.
1: Com dèiem, fa 11 anys que fa de peixatera al mercat de la Barceloneta. No sé com ha anat avui la subhasta. Has comprat molta cosa?
5: Exacte. Bueno, a veure, a mi m'agrada vindre sovint, m'agrada vindre cada dia. I com cada dia hi ha un producte diferent, un dia compro brotola, l'altre dia compro maire, l'altre dia compro bruixetes, un altre dia compro escamarlà, no sempre el mateix. Esperin que anar variant.
1: I tant, pels clients, eh? Exacte. Ara ens ho explicaràs, això.
5: Exacte, ha d'haver-hi bastanta variació.
1: La Montse és neta de pescar. És filla de carnissera. Em sembla que de petita l'avi, que era conegut com el Xato, la portava, et portava aquí la llotja i et coneixien com a la Xatica.
5: La Xatica. La Xatica. La Xatica. Jo era la Xatica, sí. Vaig ser la primera neta i, claro, por lo tanto, lo más orgulloso del mundo, el meu avi, si tant.
1: Vas deixar aquella feina de carnissera que feies des dels 14 per cuidar el teu pare. Sí. La teva parella també era pescador i a la seva peixateria de referència doncs es van jubilar i tu vas dir, home, i per què no? Al principi em sembla que al mercat feien apostes de quant de temps duraries i encara hi ets.
5: I tant. Sí, sí. Quan vaig entrar vaig haver-hi un dels concessionaris que es va atrevir a dir-m'ho, saps? Es va atrevir a dir-me, mira, pues no ho estàs fent gens malament, eh? Pues mira que aquí fèiem apostes, eh? Per a veure el que aguantaves. No per res, sinó perquè, claro, de la carn al peix va un mundo, ¿vale? I, claro, me vaig embolicar ben embolicada. Jo no tenia ni idea de vindre aquí sola, de buscar el peix. Però sí, se me va donar molt bé, no? Ja es veu que ho porto...
1: Gairebé la sang, no? Sí. No t'anava a dir que força eixerida perquè ets coneguda aquí a la subhasta i perquè, a més, ets beligerant amb això de venir aquí perquè no compres a majoristes.
5: No compro majoristes. Mai. No. Jo tinc un majorista pues, per demanar segons quines coses, com és el marit. Em porta l'almeja, em porta el musclo...
1: Ara us veiem amb els comandaments a distància a la subhasta, però es passen alguns nens. nervis? És allò, no sé, que et quedes sense lot, que volies una cosa que sí, no has aconseguit? Sí.
5: Sí, sí, es passen nervis. Sobretot quan t'encomanen algo. Uh-huh. Perquè basta que ho vulguis perquè alguna altra persona tingui la necessitat també d'aquest mateix producte. Llavors, claro, com anem per subhasta, el que més paga és el que s'ho queda, no? Llavors ja, quan el veig que arriba, ja me poso nerviosa. Mentre un nus a l'estómac, que me començo a posar nerviosa. Lo de la rapidesa és superimportant, ¿vale? I lo de la prudència, també. No es pot comprar així a la primera, de pressa i corrent, perquè tenim que esperar.
1: Les teves són aquestes d'aquí?
5: Sí, avui són aquestes.
1: O sigui, aquí
5: sí.
1: Veig gamba, és gamba vermella?
5: Sí.
1: L'escamarlà.
5: Avui l'escamarlà, ara mateix estem de temporada.
1: Déu-n'hi-do, fa goig, sí, aquest, eh? És dels grans, aquest, perquè aquest, vèiem que hi havia diferents.
5: Pues, mira, aquest és el mitjà.
1: Aquest és mitjà, però...
5: Aquest és mitjà, eh?
1: Carme Gasull i Marc Casanovas, els tenim aquí, atents.
6: Hola, hola,
1: i
6: us deu guapa.
5: Encantada. Hola, què tal?
1: Perquè aquest escamarlà, per exemple, tu quan, a quin preu l'has comprat?
5: El mitjà s'ha pagat a 35 més IVA. Més IVA que li tenim que añadir el 21% d'IVA.
1: I tu el vendràs? Ens ho pots dir, això? Quin preu el vendràs demà?
5: Sí, doncs pues mira, depèn. El venc entre 45 i 48, depèn.
1: No arriba al doble?
5: No, no, no, arriba no per, doble. Nada, per nada, per nada.
2: Jo avui he après bé la paraula aquesta de col·lisió, eh? Que no sabia.
1: Sí,
2: que...
1: home.
2: L'he après bé, avui,
1: vist
2: avui ja l'he après.
1: Hem vist algunes col·lisions. Què és una col·lisió? A veure.
5: Bueno, una col·lisió és si dues persones apretem el mando a la mateixa vegada.
2: Literalment, amb el cert.
5: Literalment, sí, sí, sí. Hi ha hagut vegades que col·lisions hi ha hagut 8 vegades seguides.
2: No!
5: I llavors,
2: llavors passa a col·lisió física, no? Que
5: ja... Col·lisió física. Sí, sí, llavors entre nosaltres comencem. Vinga, va, paga mal, paga mal.
1: Bueno, ja està bé, una mica d'humanitat, que si no, tot és molt. Sí, sí. Home, avui més o menys les espècies que veiem, algunes se'ns despistaven, però les coneixíem.
6: Sí.
1: Oi, Montse?
6: Sí.
1: Però també està bé fer pedagogia amb allò d'intentar consumir coses que no hi estem tan avasats.
5: Exacte.
1: Tu ets gran defensora de la bròtola, de la canana.
5: Totalment, totalment. I de la morenella.
1: Oh, morenella.
5: Morenella.
1: Avui,
5: avui no ha sortit cap.
1: Ah,
5: no.
1: No la coneixem.
5: No, no. Si surt alguna, que ho ben asseguro que me l'emporto jo, sempre.
1: I com, mira, és aquest peix?
5: La morenella és bastant lleig a la vista, és tot negre. Per dintre té la carn del rap, té la carn blanca del rap. Com més m'agrada, a filet, sense espina. Sí,
1: jo,
5: filet sense espina, i llavors així amb unes patatetes, així com si fos un papillon, ¿vale? Unes patatetes, una ceba, un tomàquet, i aquest peix a sobre... Res més, eh?
1: Això
5: res.
1: Que està fent la Montse és la gran virtut dels peixaters i les peixateres, que és que quan anem a la parada i veiem una cosa que no coneixem,
5: exacte,
1: podem preguntar.
5: Exacte.
1: Però després tenim el drama, que realment, si mirem una mica les xifres, oi, tenim l'informe aquest que ja hem citat avui, del 2024 de l'Institut de Ciències del Mar i el Gremi de Peixateries de Peixaters de Barcelona, que diu que entre el 2015 i el 2021 han desaparegut gairebé un 24% de peixateries, que déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
5: És que és una barbaritat. Jo, ja l'he dit.
2: Jo diré que d'aquests últims dos anys que m'ha tocat patejar molts i molts mercats municipals, sí, per feina, que no se m'enfadin els carnissers ni els paradistes de fruita i verdura, però jo crec, sincerament, que les peixateres, els peixaters, formen part del que seria l'ànima del mercat. Si no hi ha peixateres o peixaters, sembla que el mercat municipal no acabi de ser-hi, no acabi d'arrencar.
5: No sé per què, no? Però sí, estic amb tu. Sobretot amb aquest mercat, amb el de la Barceloneta. La Barceloneta és mar, la Barceloneta són pescadors, o sea...
1: I a què ho atribueixes tu? Com t'expliques aquest tancament de peixateries? La gent no compra peix, desconeixement, no hi ha relleu?
5: Mira, jo te parlo pel peix fresc de proximitat. Jo te dic que és completament una desconeixença. La manca d'informació, perquè la gent no té ni idea que aquí hi ha una llotja i que es veu un peix de proximitat, que com bé dieu vosaltres, ja no és gastronomia, és cultura.
6: De fet, el passat mes de maig, en el marc de la primera Fira del Comerç de Barcelona, uh-huh, es va presentar un nou segell, que és peix de llotja, uh-huh, amb força objectius entre ells.
5: Sí.
6: Bé, connectar la ciutadania amb el sector pesquer, amb el món de la mar, donar valor, doncs, a aquest peix de proximitat que és nostre, que en tenim aquí, que ara sèiem a la llotja, a la subhasta, i dèiem, però quin bé de Déu, si no s'acaba mai aquesta subhasta,
1: no?
6: Com pot ser que la gent no mengi peix, no? I després, també posar en el mapa a restauradors i a restaurants, mm-hmm, que consumeixen aquest peix.
5: Exacte.
6: Perquè la gent ho sàpiga i que donen vida a aquesta economia local. perquè reverteix en tots, a la nostra salut, a la nostra butxaca, al nostre paisatge, al nostre patrimoni, com bé deia la Montse.
7: Jo cada cop tinc més clar que cada cop que perdem cultura gastronòmica, sí, també perdem llenguatge, no? Estem perdent gran part de llenguatge català que anava incorporat amb algunes receptes marineres.
5: Totalment.
7: I què passa? Que hi ha molta gent jove que té aquesta mancança d'aquest llenguatge per demanar-li a la peixatera el que vol i llavors prefereix anar al supermercat. Què es troba al supermercat? Es troba filetejadores, no es troba peixateres. I això és un drama. Llavors, està passant això que, si tenim por gairebé a veure el peix sencer, a saber demanar diferents tipus de varietats, ens trobarem que acabem menjant tots el mateix tros de salmó, i això és tristíssim.
6: Hem de perdre aquesta vergonya a interactuar, a preguntar, a comunicar-nos, no?
5: Totalment.
6: Perquè, si no, també es perd cultura.
7: També t'aconsellaran. Si no saps què fer, t'aconsellaran què és el,
6: però
7: què
6: si
7: és el
6: no
7: del dia.
6: Però si no hi ha res més fàcil que fer uns músculs al vapor. I estan boníssims, no?
5: Tot adon. I saníssims. Tres receptes. En 0, que està boníssim.
6: Jo recordo, vaig conèixer la Montse en una d'aquestes presentacions, sí, que faig als mercats.
5: Sí.
6: I parlava la diferència entre la canana i el calamar.
5: Sí.
6: Diferència d'aspecte, de preu, i després... Bé, doncs una recepta senzillíssima que podíem fer a casa, que tots sortíem d'allà
5: amb
6: unes ganes d'entrar al fogón de sucar i pa, no?
7: Que molts cuiners prefereixen la canana al calamar perquè han sofregit moltíssim.
5: Dame una cosa, una bona paella o una bona fideuà amb una canana...
7: El sabor com canvia, eh?
5: Ona, però canvia que ni t'ho penses, eh?
1: Montse, posa una Montse a la teva vida.
5: Superimportant confiar en la teva peixatera.
7: Clar.
5: O sea, és que jo sense la meva clientela jo no seria res. Mira, si hagués vingut ahir va ser un espectacle, que vaig comprar dos peixos espasa,
7: Dos peixos espasa.
1: I els has venut o no?
5: Els dos sencers.
1: Els ha venut sencers.
5: Ai, soy una crac. Wow. Veus, fantàstic. Quan surt algo així, algo diferent,
1: també
5: la gent té
1: ganes.
5: La gent té ganes.
1: Ai, moltes gràcies, de veritat, Montse Catalán, des de fa 11 anys, peixatera del Mercat de la Barceloneta, i algú que compra el seu peix aquí, venint a la subhasta de la Llotja de Barcelona, i una manera, com hem pogut comprovar i escoltar, de posar en valor tots aquests valors, mai millor dit, que defensem i ens agrada defensar.
5: Moltíssimes gràcies, un plaer.
1: Ens veiem al mercat.
7: Tornem a comprar peix a les peixateres, per favor.
5: I tant, si us plau.
6: Un plaer retrobar-te.
5: A més, a tornar un parell de receptes.
1: Olé, això volem. Gràcies, Montse. Bona feina.
5: Adéu.

0: Un burro, burro català.
1: Cristina, tornem a sortir, tancarem el cercle perquè després de rebre el peix, acaba de desembarcar, seguim aquest ritme, però bé, ara el seguirem una mica nosaltres perquè ens espera el teu pare, per ti podrem conèixer el teu pare.
2: Anem cap allà, anem...
1: Ens segueixen tots.
2: Sí. Ara anem a la meva preferida, diguéssim, que és
1: sí?
2: Com la zona de les xarxes, no? Que és un, al matí, veus a tota la gent gran o tots els xaires que encara queden, que són molt pocs, sorgint les xarxes, remandant-les, no?, que diem nosaltres.
1: Passem pel costat de la Torre del Rellotge, que tot això em sembla que encara no ho havíem dit, però òbviament estem gravant això un dia de cada dia. Avui és dimarts i ara són les 6 de la tarda, en punt, clavades.
2: Sí, i ens n'anem a aquesta zona, que és com una esplanadeta, que és on antigament es deia que era la platgeta, no?, que és el lloc on arriba el peix a Barcelona.
1: Uh-huh.
2: La gent de la Barceloneta sempre li havia dit, doncs anem a la platgeta a agafar el peix, i ara mateix aquí no és on varen les barques, no és on arriben les barques, perquè són, tenen més profunditat, però sí que és on cada dia sorgeixen i s'arreglen aquestes xarxes, i està al voltant del que nosaltres diem les barraques,
1: ja,
2: no?, que són casetes, no?, on tradicionalment sempre s'han guardat, doncs, els trossos de xarxes, les boies, els fils, però també, com que a la Barceloneta les famílies eren grans i les cases petites, el moll era una extensió...
1: De les cases?
2: Les cases. Llavors hi ha cadires, hi ha fogonets, hi ha olles grans per fer festejos, celebracions i menjar.
1: Que bonic. Barcelona, molta bona, Barcelona. Tenim aquí a mà dreta el telefèric, algun iot, déu-n'hi-do, imponents.
2: I aquí, doncs, mira.
1: Ui, mira, ja he vist un senyor allà, deus el teu pare, eh?
2: Sí, està a la fresca.
1: Escolta, moltes xarxes esteses, déu-n'hi-do, unes fileres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fileres enormes de bastants metres de llarg, amb les gavines sempre aixon, eh?
2: Aquesta hora s'està prou bé, perquè hi ha una miqueta d'ombreta, però ja sempre busquen tot el peixet que puguin haver-hi. Ni Madrid, ni París, ni Berlín, ni Roma, ni Madrid, ni París, ni Berlín, ni Roma, ni
1: Madrid, ni París, ni Berlín, ni Roma, jo soc de Barcelona. I aquí el tenim, Antonio Caparrós, què tal? Quin gust, no sabia quantes ganes tenia de conèixer-lo. Com estem?
3: Esperando que no se caliente. Estic esperant que vingueu.
1: Que bé.
3: I de moment està una mica fresquet, però si s'enredarim...
1: No pateixi, no pateixi, que som colla i ara ho tastarem. A l'Antonio Caparrós, pare de la Cristina, home de mar de tota la vida, net i fill de pescadors, que als 11 anys, déu-n'hi-do, ja sortia a pescar amb el seu pare, amb el Miguel Caparrós, que m'han explicat que és gairebé tota una llegenda de la Barceloneta, eh?
3: Pues sí, de mal nom, El Niño.
1: El Niño.
3: El Niño.
1: La Cristina fa que sí.
3: Jo, el fill del Niño.
1: Ja.
2: I jo no sé si la niña o la filla del fill
1: sí,
2: del Niño.
1: Sí, però escolti, jo ara pensava que, òbviament, hem de celebrar que hi hagi hagut relleu, perquè la Cristina, que no ho hem dit tot això, és química de formació, i aquí està, eh?
3: Sí, fent una mica de feina que feia falta, feia molta falta.
1: Uh-huh. A vostè tot això, Antonio, està jubilat, val a dir, eh? Però sí. Continua venint aquí, eh?
3: Sí, és com si fos un vici. Una droga, una cosa pareguda, veia.
1: Arregla xarxes, remandar, ens agrada dir, que normativament no és correcte en català, però ens agrada la paraula remandar. Vostè ara estaria, ara ens està aquí esperant, però estaria arreglant les xarxes?
3: Avui, amb la calda que fa,
1: em
3: costaria una mica, però demà em toca que han trencat una xarxa i tenim que ficar-la bé.
1: A tot això, com ha canviat tot, pensàvem, amb la Cristina hem parlat moltes vegades, força vegades, i sobretot amb aquest any tan complex, per la pesca. Jo no sé vostè com ho veu amb un cert optimisme tot plegat, és pessimista, perquè les deu haver vist passar a tots colors.
3: Home, jo, de la manera que s'han ficat les coses, que és més burocràcia que unes ganes de reconduir per millorar, i ara ens trobem com que tenim molta, molta gamba i no la podem pescar perquè no tenim quilos, o sigui...
1: Prou
3: o sigui,
1: dies, però,
3: No.
2: Dies
1: i limitació de quilos, també, eh?
3: Sí. També limitació de quilos. Quan n'hi han, s'han fet proves al mes de maig, investigadors de l'Autònoma i de l'Institut de Ciències del Mar, i està ple de gamba a 1000 i pico metres de profunditat. Uh-huh. O sigui que les perspectives són boníssimes. El que fa falta que la burocràcia treballi com cal.
2: També no, una mica amb quina és la realitat que tenim, com no, al Mediterrani, que és diferent de realitats d'altres mars, no?
1: A tot això tothom l'està escoltant i ara aquí hi ha un silenci sepulcral, però home, feu una mica de xerinola, que està ple de gent, això.
0: Perquè escoltar el senyor Caparrós és meravella sempre, eh?
1: Per cert, s'ha sumat a la festa, que encara no els havíem saludat, Òscar Guayabero, Jordi Vilà i Filip Regol. Òscar Guayabero, Antonio Caparrós...
4: Bona tarda, encantat.
1: És el nostre dissenyador de capçalera i a l'Òscar sempre li fèiem la pregunta, ostres, com s'ho han fet els pescadors per poder cuinar a dalt les barques amb aquests moviments i tot això? Jo no sé qui ens explicarà més coses, Òscar, tu o l'Antonio.
4: Home, segur que l'Antonio.
3: Jo l'únic que puc dir és que... amb molt d'equilibri. I els dies que fa molt, molt mal temps, pues, fregir amb una olla, per exemple.
4: Perquè l'oli no vessi, clar.
3: El foc sempre limitat amb parelles metàl·liques de ser inoxidable.
4: Sí, que és una cosa de perícia, diguéssim, eh?
3: Sí, sí.
4: Sempre fa el mateix de cuiner o us ho aneu canviant?
3: Normalment, abans sempre ho feia un home. Sempre un home gran. I ara, pues, hi ha entorns, avui et toca a tu, demà li toca a aquell. Si em toca a mi, malament menjaré. Segur.
4: I de què mengeu? Del mateix que pesqueu o porteu menjar d'aquí de terra?
3: Ara ha canviat això i es menja quasi més o tant de menjar d'en terra, no sé, macarrons... Abans, quan jo em vaig embarcar, es menjaven tres plats. El primer era patates amb peix dur, del caldo, un dia fideus i l'altre arròs rossejat i el tercer peix frit. Cada dia. No n'hi havia un dia.
4: Hi havia varietat, eh?
3: O sigui que quedaves una mica fort.
4: Segurament és per repetició, perquè així d'entrada el que has dit sona de meravella, diguéssim. Sí, sí. Amb un peix acabat de pescar, però sí, clar, cada dia...
3: Cada dia arriba un moment que...
1: A tot això abans parlàvem de la cuina que es fa amb fogons a dins les barques, però resulta que avui el senyor Caparrós ens ha preparat una cosa que no ha necessitat vostè, em sembla, bueno, alguna cosa bullida ja, però sí. A priori és cru el que ara tastarem. Cru. Cru. A veure. Apropeu-vos tots, estimats. Veniu cap aquí, que això hem de tastar tots. A veure.
3: Anem a veure. Aquí n'hi ha dos...
1: Dos tipus de gamba,
3: dos
1: sembla,
3: tipus
1: eh?
3: De gamba.
1: Oh, quina meravella.
3: Aquesta és la gamba blanca.
1: Sí.
3: I aquesta és la gamba vermella. Mm-hmm. Ara.
1: Pelada a la perfecció. I ha deixat vostè
3: sempre
1: la cueta,
3: sempre es té que deixar la cua i l'última falange, dic jo, l'últim trosset, que llavors... L'apretes i va directe al paladar. Pebre negre. Ara, a continuació, li ficarem una mica de sal a l'oli. El seu és fresquet, res.
1: Ja.
3: Recent sortit de la nevera. S'agafa de la cua i...
1: Sí, cap endins.
3: I s'apreta.
1: Regol i Vilà, quina voleu tastar primer? La blanca... Bueno, tots tasteu, sisplau. Jo la blanca o la vermella?
3: Que precisament...
1: La blanca,
3: fica les dues juntes perquè proveu d'una a l'altra.
1: Sí.
3: La blanca és més suau. A mi, personalment, i a la meva dona, no per menjar crua, sinó en general freixida o a la planxa...
1: La blanca?
3: La blanca.
1: Molt bé.
3: El mateix que m'agrada més a les camarlans, que la gamba. Gamba!
1: A veure, el senyor Caparrós ja l'està tastant. Vilà, vinga, estrena't.
3: Falta fredor.
1: Falta fredor.
3: I el cubo... Ara...
1: Això estem ja brindant.
3: Amb el senyor Pere Mata a disfrutar-ho.
1: Uau. Les dues estan bones, però jo em quedo amb la vermella. Deixi'm ser en els tòpics, diguéssim. Què, Filip? Com ho veus?
5: Es nota, evidentment. A mi la blanca també m'agrada molt, eh?
6: Jo et diria que la vermella té una textura més tendra i té tendència a ser una mica més dolça, potser.
7: Exacte, sí. No? Exacte, sí. M'havien dit que seria un carpaccio de gamba.
1: Això...
7: I em trobo això, amb això.
1: Ai.
7: I jo no sabia què dir sobre un carpaccio de gamba. És que a mi no em convenç, mai m'ha convençut el carpaccio de
1: gamba. Fantàstic, home, doncs ja t'ho han fet.
7: És bo, evidentment, perquè la matèria és bona, però això no és un carpaccio, evidentment.
1: No.
7: Hi ha tota la mossegada de la gamba, que no es troba, jo crec, en un carpaccio de gamba, que s'ha posat molt, molt, molt de moda, que es congela, que es posa entre dos, en forma de disc, entre dos papers film, i pam, es fiques sobre un arròs.
3: Fiqui la pota?
1: Ai.
7: I tant.
1: Sí.
3: Penso que és una aberració.
7: Doncs,
1: va
7: ser més fort que
1: molt
7: jo.
1: Bé.
0: En sintonia.
7: Sí.
6: El carpaccio de la gamba no deixa de ser una subprime, és a dir, és un subproducte que es genera a partir d'una cosa que dius com aprofitem a la restauració, aquest producte que dius, home, ja no està fres, es congela, com li donem una segona vida?
3: Jo, per exemple, quan fèiem la gambada a la Salut del meu amic Arturo San Agustín, jo li deia la gamba cuida, i em deia, no, la gamba a la planxa.
1: Interessant, això.
3: Tu l'has comido, cocida, la gamba roja, i l'any següent van fer, ostres...
6: Bullida.
3: Però
1: el punt.
3: Sí, l'important és el punt. El punt. Que tu oloris i notis el gust del mar.
6: Estic totalment d'acord.
3: Punt.
8: A mi m'agrada fregida. Jo sóc de fregida.
6: Sí. Jo t'entenc, però jo quan me l'he menjat una gamba bullida, i si és bona, el gust purament a gamba, no...
1: Jo sé que el Toni, que ja està tastant les bullides, tu sempre has sigut defensor de les gambes millor cuinades, eh? Per què? A veure.
9: Jo sóc defensor de moltes coses cuinades. No. És veritat que aquestes gambes són tan freses que totes he repetit 2 o 3 vegades, però la majoria de les vegades les gambes crues són pastoses, m'agraden gens.
7: La gamba panxuda, que és la quisquilla del sur, es menja crua. I llavors no es diu que és pastosa, es diu que és mantecosa. I jo crec que és la millor manera de menjar aquesta gambeta petitona. No està molt allunyada d'aquestes, d'aquest tamany.
3: La Juli...
1: Hombre,
3: la francesa.
1: Ai, senyor, el Jovany ja no està jugant.
3: Aquí al moll.
1: Ja li estava pagant el cor.
3: Ui, farà com un mes. I què menjava? Què va agafar de la barca?
1: Una gamba.
3: Gamba vermella, crua. Gamba crua.
7: La Jovany ja sap.
9: I ja aprofito per fotre cullerada, també. Això de que tot ha de ser com més gran, millor. O com més petit,
3: no,
9: més...
3: No, al revés.
9: No, al revés, també. Com més gran o com més petit, millor, diguéssim. Molt bé.
3: Això també... Tendríem que parlar del cap, com es menja una gamba.
1: Digue'm.
3: Això allò.
1: Xuclem.
3: Jo me lo como chupando la cabeza.
1: No. Vostè què fa? A veure.
7: I ha fet una cirurgia una mica com a l'enigma.
1: Sí. Una deconstrucció. Una deconstrucció del
3: sempre
1: cap.
3: Sempre pot quedar algo aquí. Llavors menges el cap de la gamba. De l'altra manera, només que li treus el suc. Llavors no és el mateix.
7: Hi ha cadmi o no hi ha cadmi al cap de la gamba?
3: Vostè li pregunta a la meva filla que és química. Abans, quan jo era un nen, menjar peix blau, el dimoni era poca cosa.
1: Era lo pitjor
3: del món. I ara, com l'aloe vera, cada dia li treien més coses bones.
1: Antonio Caparrós, que ens ha fet una lliçó de menjar gambes, menjar caps de gambes i de pesca i peix. Escolti, disfruti de la jubilació, si és que pot. Llarga vida a la pesca.
3: Si
1: el deixen. Moltes gràcies. Jovany, on estàs? Com ho has vist, aquí, tot això?
10: Molt bé, sobretot perquè he après com es menja les gambes la Juli.
1: Ah, clar, és veritat.
10: Potser el que m'ha interessat més de tot el programa.
1: Home,
10: interessantíssim, d'altra banda.
1: No és ara tant.
10: Però sempre s'aprenen coses noves.
1: Sí, Caparrós, filla, Cristina, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer tenir-nos
1: de veritat, per haver-nos fet d'anfitriona i guiar-nos. Fem un brindis, oi? Amb aquest cava que tenim. A veure, un xin-xin. Hem trencat la copa perquè els vaixells s'inauguren trencant una ampolla, oi? Sí, Antonio, sí. Veus-ho? És que tot està lligat. Fins aquí aquest especial per tancar aquesta 8a temporada del restaurant Caníbal, on hem gaudit de valent. Moltes gràcies, Toni Massanés, Òscar Guayabero, Salvador García Arbós, Marc Casanovas, Carme Gasull, Jordi Vilà i Filip Regol. Aplaudiments per vosaltres mateixos. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. I gràcies especials avui als tècnics d'exteriors que, mare de Déu, han gravat tot a la perfecció, segur que sí. Pep Casanovas i Ricard Luque. Un aplaudiment. I sa germana, que és la Valera, viu gronxadeta entre mariners. I l'equip de cuina, òbviament, d'aquest restaurant, Isma, als estudis centrals de l'Avinguda Diagonal, Albert Castellví, fantàstic productor, guions de Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany, que sempre hi posa el seu toc, i una servidora, Paula Molés. Bon estiu, de veritat, i ens retrobem al setembre aquí, a la taula del Caníbal. Ué! Gràcies, rei de tots els barris,
11: de la festa i del sabor. Ai! Un restaurant Caníbal a Berlín.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio.
3: Creix el fenomen de les benzineres fantasma. N'hi ha una seixantena d'abandonades pel cap baix a Catalunya. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
3: És el resultat d'una investigació de Catalunya Ràdio i 3CAT Info que posa xifres i context a un paisatge cada cop més habitual, tant en zones rurals com en entorns urbans, i que diuen acabarà sent un vestigi d'una altra època. La patronal de les gasolineres i els alcaldes afectats reclamen a les grans administracions que obliguin els propietaris a desmuntar-les, una feina que surt cara.
4: Si es desmantela, val uns diners treure tot allò, es farratge que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
3: Els experts reconeixen un buit legal, però també diuen que les administracions tenen eines per actuar. Doncs després de parlar-vos de benzineres abandonades, anirem a Ceuta. Un mes després de l'arribada de milers de persones a la ciutat autònoma espanyola, el govern de Pedro Sánchez ha anunciat un paquet extra de 165 milions d'euros per fer front a l'emergència. I mentrestant, molts migrants continuen malvivint al carrer entre les queixes dels veïns. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Marta Viana, bon dia.
5: Bon dia. Són centenes de persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també per diversos punts de la ciutat. Molts d'ells a la tarda fan cua per recollir l'única ració de menjar i aigua que el reparteix la Creu Roja, mentre que els veïns avui han tornat a sortir al carrer per demanar que es torni el més aviat possible a la normalitat.
3: De la crònica internacional, diverses coses. Estem pendents de saber alguna cosa més del tiroteig d'aquesta matinada en un festival de música electrònica a Suïssa, a prop de Zuric. Una dona ha mort i hi ha diversos ferits. Està en marxa encara una macrooperació policial. A Islàndia, cop de porta a la Unió Europea. Són els crits d'alegria en saber-se que el no s'ha imposat en el referèndum sobre reobrir les negociacions amb Brussel·les. De l'exterior encara, passarem per París i per Jerusalem també. D'una banda, parlarem dels joves seculars francesos que, amb la visita del Papa a l'horitzó, es tornen a batejar. I de l'altra, de l'èxode de jueus que ha derivat en un creixement negatiu de població per primera vegada a Israel. De tornada a casa nostra, farem balanç de l'ocupació turística aquest estiu al voltant del 90% arreu, i amb un fenomen que hi ha contribuït, l'eclipsi.
6: Sobretot a la part de la plana de Lleida, zona de Garrigues, etc. Satisfets, i sobretot ja no només pensar en l'impacte que hagi tingut en aquell moment, sinó la repercussió que això pot tindre d'aquesta zona.
3: I a aquesta hora està en marxa la Diada Castellera de Sant Fèlix, que reuneix les quatre grans colles del moment. Anem en directe a Vilafranca del Penedès, seguint-ho en directe l'equip del Terres Rondes amb en Josep Almirall al capdavant. Explica'ns com va, Josep, bon dia.
7: Bon dia, fins ara, extraordinària dia de Sant Fèlix. Hem vist ja dues aletes al Castell de Déu, el 3 de 10 descarregat a la primera ronda pels castellers de Vilafranca, i el 4 de 10 que acaba de carregar ara mateix al començament de la segona ronda la colla Vella dels Xiquets de Valls. Això i dos 4 de 9 nets, el descarregat per la Vella i el descarregat per les joves. La jove de Tarragona descarregat a la primera ronda el 5 de 9 i ara provarà el 3 de 10.
3: Quan faltin 5 minuts per dos quarts arribaran els esports. Què explicaràs, Roger Arnau? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs que el Barça ha fet l'últim entrenament abans de rebre demà el Rayo a la Lliga. Gavi, que arrossega un cop al genoll, encara no s'ha entrenat amb el grup. I Hansi Flick assegura que està content amb l'equip, i quan falten dos dies pel tancament del mercat de fitxatges, lloa la feina de Deco, el director esportiu del Barça. Aquesta hora també molt atents del Gran Premi de l'Aragó de motociclisme. Està en marxa ja la prova llarga de MotoGP. Marc Márquez sortia en segona posició.
3: Situació a les carreteres, equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, David. Després d'un matí amb un cert moviment, ara mateix la circulació és tranquil·la. Només hi ha punts d'intensitat a la Roca del Vallès, a la P7 en sentit sud, a la C32 a Sitges, al seu pas per Garraf en sentit sud, a la C65 als nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera, també a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada, i finalment també a la C58 a l'entrada a Barcelona. Això és tot des de l'equip viari.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Doncs a les carreteres, a la previsió del temps, què ens espera? Dani Ramírez, bon dia.
0: Bon dia. Tarda molt tranquil·la, sol i calor. Estem arribant ja als 33 graus a Girona, 34 a Cabanes, vora 30, tant a l'interior com a la costa, i aquesta tarda anirem pujant cap als 35-36 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Demà, tot igual, però a la tarda algun ruixadet al Ripollès, potser nord-est del Berguedà, i aquí pot baixar una mica la temperatura. La resta seguirà fent calor o temperatura com la d'avui.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
3: 2:05. Més d'una seixantena de gasolineres abandonades a les carreteres catalanes a manca d'un cens oficial són el testimoni d'un negoci en declivi i un fenomen creixent de cara als pròxims anys, segons els responsables del sector. Els elevats costos de desmantellament i descontaminació, que els propietaris dels terrenys generalment tampoc poden assumir, fan que les explotadores abandonin aquestes instal·lacions. Mentre el Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions d'habitatge.
8: Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana de Benzineres, admet que el factor econòmic és determinant per abandonar aquestes instal·lacions.
11: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, és farratge que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
8: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat hi intervinguin. És el cas de Josep Ramon Ferran Balart, alcalde de les Borges Blanques.
12: És evident que els ajuntaments, els consells comarcals, i menys els consells comarcals de comarca com les Garrigues, amb poc múscul administratiu, es poden fer càrrec de posar ordre a tot això d'aquí. Aquí, on hi hauria d'entrar també el govern de la Generalitat, la sensació que pot tenir la gent és d'impunitat. A mi, com a ciutadà, m'acaben demanant més del que em pertocaria. Sí, et demanen, òbviament, separar sense posar l'accent en aquest model productiu, i en canvi altres, per exemple aquesta gasolinera o els que al seu moment la van fer, se'n poden sortir impunement, no?
8: El fenomen també afecta les grans ciutats. Per exemple, al barri del Poble Nou de Barcelona, i en un ràdio de 500 metres, n'hi ha 3 d'abandonades, que segons veïns com en Christian, han sigut un reclam per gent que les ocupa.
13: A l'hora de tancar-les sempre acaben ocupant-les. Les han anat ocupant totes, conforme les han anat tancant, llavors es fica gent que sí que dona una mica de... no dona bona imatge, més fan sorolls i ara mateix, com el tema aquestes del xabolismo que hi ha a Barcelona, s'aprofiten molt dels espais aquests que tanquen.
8: Actualment a Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 gasolineres en funcionament.
3: Les persones responsables de desmantellar aquestes instal·lacions en desús són els seus propietaris, segons afirma el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre Maite Curtó.
14: Sí, ho ha dit en una entrevista a 3cat.info, on també ha avisat que cal revisar la legislació urbanística perquè hi ha una llacuna jurídica.
15: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
14: Aguirre afegeix que les administracions municipals tenen eines per fer desmuntar aquestes construccions en els casos que detalla.
15: Si l'administració municipal detecta que aquella instal·lació pot posar en risc la seguretat de les persones o la salubritat, podria obligar al seu enderroc. L'administració, si aprecia l'existència d'elements contaminants, pot obligar, diguem, a la titularitat, a la propietat, a portar a terme una descontaminació d'aquest espai. S'ha d'anar cas a cas i veure si existeixen o no aquests riscos.
14: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari.
3: Un mes després de l'entrada de milers de migrants, Ceuta és lluny de recuperar la normalitat. La ciutat autònoma espanyola viu immersa en una situació de saturació assistencial, crisi institucional i crispació veïnal. Saludem els enviats especials de Catalunya Ràdio a Ceuta, en José Antonio Rodríguez i la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
5: Hola, David, molt bon dia.
3: Quina situació hi ha ara mateix a Ceuta? Què us heu trobat?
5: Doncs una situació que continua sent realment dramàtica. La gent segueix als carrers, tant a la platja del Trampolín, però també en molts espais de la ciutat. El que va habilitar el govern espanyol hi caben només 1.200 persones, però fora hi ha centenes de migrants que esperen per entrar i per poder dormir allà. Al barri del Príncipe, per exemple, hi ha dos espais més. En aquest cas estan autogestionats pels veïns del mateix barri. Aquests dos espais estan enfocats a nenes i dones que també van entrar el dia 30 de juliol. És el cas, per exemple, de l'Aixa, que no tenia previst creuar i va acabar improvisant.
16: Estava treballant en un supermercat i molts venien a comprar aigua i galetes i vaig pensar, què deu passar? I vaig baixar a la platja, només a veure què passava i de cop vaig veure que podia entrar.
5: Insistim que segons les xifres oficials hi hauria unes 5.000 persones aquí a Ceuta, entre adults i menors, però les ONGs locals, que estan cada vegada més desbordades, diuen que aquesta xifra queda molt lluny de la realitat i ells parlen que seria gairebé el triple, entre 10.000 i 15.000 persones.
3: Avui, Marta, torna a ser una jornada marcada per les protestes ciutadanes, no?
5: Sí, unes jornades, però hem de dir que han sigut molt més pacífiques, no hi ha la violència que hem vist en dies anteriors. Aquest matí, per exemple, un centenar de persones s'ha plegat al port esportiu de Ceuta per acompanyar una flotilla amb un centenar d'embarcacions, amb un centenar de vaixells que ha vingut des d'Andalusia per donar suport a la població d'aquí. I la Toñi i el Paco, per exemple, són dos veïns que s'hi han volgut apropar.
17: Hemos sufrido una invasión, nos han destrozado la vida, nos han cortado todo lo que era la vida cotidiana que teníamos aquí en Ceuta, la paz, la tranquilidad.
18: Esto no es una crisis humanitaria, esto es una guerra encubierta. Aquí el rey de Marruecos maneja a su ancha todo lo que pasa y nosotros somos los perjudicados.
5: Durant aquest migdia també hi ha hagut concentracions pacífiques amb banderes i càntics a favor de la unitat d'Espanya i de la població de Ceuta.
3: José Antonio, Marta, gràcies, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
3: En l'àmbit polític, el govern espanyol trata d'encarrilar una crisi que ha marcat l'agost i que també està marcant l'inici del curs polític. Demà passat, el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros per Ceuta. Anem a Madrid, la crònica és d'en Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
19: Bon dia. Serà una injecció directa per rescatar una economia local afonada i uns sectors públics al límit, segons ha avançat el País i confirmen fonts de la Moncloa a Catalunya Ràdio. A banda, el dimarts s'anunciaran quins espais s'han acordat amb el govern de Ceuta per reubicar els migrants i facilitar la seva expulsió al Marroc. Així ho ha explicat el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès.
20: ¿Qué hay que hacer? Lógicamente hay que datar a esas personas, filiarlos, ver sus circunstancias, de qué países vienen, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Eso es la prioridad.
19: Sánchez, que reapareix demà amb una entrevista i dijous amb una compareixença al Congrés, busca recuperar la iniciativa entre crítiques del PP per inacció. Elías Bendodo.
21: Ni siquiera esos 70.000 violentando nuestra frontera le hicieron levantarse de la hamaca. Hasta un mes después no reaccionó, pero pasó sus vacaciones, mientras en Ceuta passava el que passava.
19: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
3: 2:15, Suïssa s'ha llevat consternada per un tiroteig en una festa rave que es feia en un hipòdrom del municipi d'Àrau, a prop de Zúric, i que ha deixat una persona morta i 5 de ferides, Maria Guixà.
22: La víctima mortal és una dona de 22 anys, que ha mort al moment. Alguns testimonis s'han relatat així com han viscut els fets.
23: Wir haben sie nicht mehr retten. Einfach vor den Augen verstorben. Innerhalb von 1-2 Minuten hat es nachher geklopft.
24: En un minut o dos es va sentir un soroll fort. La majoria de la gent es pensava que eren petards o focs artificials. Davant nostre va morir una dona. Va rebre l'impacte al pit i es va desplomar davant nostre. Volíem ajudar, però no vam poder fer res. Et sents impotent i t'afecta molt.
22: Els altres 5 ferits d'entre 24 i 27 anys estan ingressats i la policia ha confirmat que totes les víctimes viuen a Suïssa sense especificar-ne, però, la nacionalitat, tot i que ara fa pocs minuts l'agència italiana de notícies ens ha confirmat que la dona morta és italiana. Els fets han passat a 2:45 de la matinada. En aquest vídeo que corre per les xarxes se sent precisament el moment dels trets. Ara la policia investiga els fets, busca l'autor o autors d'aquest tiroteig. També hi col·laboren agents de la policia alemanya.
3: Al Tibet, una altra esllavissada i la pluja també han obligat els equips de rescat a desplaçar-se. L'últim balanç de víctimes ja s'acosta als 770 morts, supera els 3.000 desapareguts. Els supervivents de la tragèdia refugien en terrenys elevats davant l'augment del nivell de l'aigua i cada cop tenen menys esperances de trobar els seus familiars en vida, Núria Har.
25: El rescat en vida d'una nena de 6 anys després de 60 hores sota la runa
1: Ha sigut un alè d'optimisme per als equips de rescat, però el cert és que les famílies tenen cada cop menys esperances de retrobar-se amb els seus.
2: Fins ara no hem rebut cap notícia. No hi ha cap possibilitat que encara siguin vius. Ara només volem trobar els cossos. Si en trobem encara que sigui un, sabrem que no n'ha sobreviscut cap. Hem vingut aquí a buscar-los.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministraments a les persones atrapades a les zones afectades per les inundacions.
3: Islàndia tanca la porta a recuperar les negociacions per entrar a formar part de la Unió Europea. Finalment, el no del referèndum s'ha imposat amb un 52,8% dels vots. La participació ha estat molt alta, superior al 80%, i el recompte, Núria, de paperetes ha avançat amb un frec a frec.
1: Sí, aquest matí, al principi del recompte, els resultats provisionals donaven un petit avantatge als europeistes, als favorables al sí. Però al cap d'una estona el no ha inclinat la balança i ha guanyat per una diferència de 5.5 punts. Els islandesos no volen que el seu govern reobri les converses amb Brussel·les. Els fa por que això els pugui perjudicar, per exemple, a la pesca. Però per a molts...
8: Per mi el que hi ha al fons de tot plegat és evidentment una qüestió de sobirania, de la nostra nació. Fa més de 80 anys que som un país sobirà i independent, i això històricament no és gaire habitual per una nació tan petita.
1: D'aquí menys d'una hora, a partir de les 3 de la tarda, hi ha prevista una roda de premsa de la primera ministra islandesa, que havia plantejat el referèndum com un ara o mai. De fet, les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia van fer avançar un any la votació.
3: Ens situem ara a Israel. Un estudi revela que el 2025 va ser el tercer any consecutiu en què l'èxode d'israelians va marcar una tendència a l'alça. Una estadística marcada per les guerres i pel viratge a la dreta del govern, i que fa especialment mal en un país fundat sobre la premissa de convèncer jueus d'arreu del món per anar-hi a viure. Kfar Saba, Jordi Brascó, bon dia.
4: Bon dia. L'èxode israelià cap a l'estranger, que va començar l'any 2023, continua creixent. Des d'aleshores, el número de persones que han marxat a viure a un altre país ha augmentat un 50%. El 2025 va continuar la mateixa dinàmica. A falta de xifres oficials, l'estudi de l'economista Itai Ater ho confirma.
6: Israel és un país que es va construir gràcies a la immigració, a l'arribada de jueus de tot el món. Veure com molts israelians marxen fa molt de mal, i més encara si ens fixem en el perfil de qui marxa, gent jove, la majoria de la qual amb alts nivells d'educació.
4: La Michal i el seu marit compleixen aquest perfil a la perfecció. Amb els seus dos fills van decidir marxar a viure a Sant Cugat, farts de les decisions preses pel govern de Netanyahu i l'ultradreta, i sobretot per l'amenaça constant de la guerra. Quan va arribar l'oferta de feina catalana, no s'ho van pensar.
6: És un cicle que ens preocupa molt. És com quan vas a una festa i tot va bé, i aleshores algú diu que marxa i penses, hauria de marxar jo també? I després algú altre també marxa. No volem arribar a aquest punt. Hem d'aturar aquesta dinàmica abans que sigui massa tard.
4: Assegurant que és una mesura temporal que van valorant any rere any. La decisió de tornar o no dependrà en bona part del que passi en les eleccions de finals d'octubre.
3: França és el país de l'Europa occidental més secular, amb més gent no creient.

0: anar-hi cada diumenge.
1: En només 10 anys, el nombre de joves batejats s'ha multiplicat per 3, explica el sociòleg de la Sorbona, Philippe Portier.
2: Tous les ans,
3: cada any augmenten, tant en la categoria de 18 a 35 anys com en la categoria de 15 a 18 anys.
1: Com en el cas de l'Ocean, la gran majoria d'aquests joves no venen d'entorns catòlics. Segons Portier, es converteixen per donar sentit a una existència en una societat on les incerteses són creixents.
3: En un món amb problemes cada vegada més complexos, la mundialització, la vida, la mort, els xocs climàtics, demanen una recerca de sentit que es pot trobar als textos o als rituals que ofereix la religió catòlica.
1: Una nova tendència que ha omplert les xarxes de joves catòlics que ofereixen regles i obligacions de comportament, vestimenta o de menjar.
4: 2:20, el sector turístic català està satisfet d'aquesta temporada d'estiu. Les ocupacions a hotels, cases rurals, càmpings també, s'ha situat entre el 85 i el 95% de mitjana als mesos de juliol i agost. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i les Terres de l'Ebre. Un estiu on també s'han fet estades més curtes i on la calor Maite Curto ha provocat menys afluència als restaurants.
5: Exacte, el sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries ordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu s'han registrat ocupacions de fins al 95% i la plana s'ha vist molt beneficiada per l'eclipsi solar. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, destaca l'impacte que ha tingut en aquest territori.
6: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etcètera, i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
5: També, coincidint amb l'eclipsi, les pernoctacions a les cases rurals de les Terres de l'Ebre han arribat al 80%. La Costa Daurada ha tingut una temporada similar a les anteriors, amb ocupacions que ronden el 90%. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
7: Estem en unes estades de 3-4 dies, perquè cada vegada la gent divideix més les seves vacances i fa escapades, fa estades més curtes. La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
5: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb la xifra rècord de 22 milions de pernoctacions.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que l'educació requereix una reflexió a fons i reconeix que necessita més recursos. Això a les portes d'un curs que comença amb una vaga convocada el primer dia, Sara Canyeter.
8: Sí, en una entrevista avui al diari El Periódico, ell assegura que hi ha els recursos per abordar un replantejament en aquest àmbit i manté el suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
9: Si hi ha una actitud de responsabilitat, de serenitat, de sentit comú, jo crec que el país té els recursos, i més si ens en sortim amb el finançament, per poder abordar de forma progressiva doncs una millora substancial i una repensada sobre l'àmbit educatiu, que insisteixo és fonamental pel futur del país. El govern està en això.
8: La consellera Niubó compareixerà demà per explicar les novetats de l'inici de curs. Veurem si presenta alguna proposta que permeti desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre i si pot aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA i perquè pràcticament un de cada 4 alumnes seleccionats va quedar exempt de fer la prova, un fet que ha invalidat el resultat.
4: Un quart i mig de 3, avui el món casteller mira cap a Vilafranca del Penedès. S'hi està fent una de les diades més mediàtiques del calendari, la de Sant Fèlix, que reuneix a la capital penedesenca les 4 millors colles del moment, és a dir, els castellers de Vilafranca, les dues colles de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona. I a la plaça de la Vila hi tenim en Josep Almirall. En Josep, que a la portada ens deia que la jornada estava sent extraordinària. Josep, bon dia. Quins castells s'han vist a la plaça fins ara i quins s'haurien de veure a partir d'ara?
0: Doncs, David, dèiem que era extraordinària, doncs encara ho és una mica més. Hauríem de trobar un adjectiu superior perquè la colla jove Xiquets de Tarragona acaba de descarregar ara el 3 de 10. Extraordinari, sensacional, David Prats. Du 4 colles, a màxims 4 colles, que ho estan fent de la millor manera. Ens ho podíem imaginar, no ens ho acabàvem de creure, però ho estem veient. Comencem per la colla vella dels Xiquets de

0: Valls, que ha obert amb el 4 net.
1: El cinquè de l'any, els rosats que en la segona ronda han carregat el 4 de 10, el primer de la temporada.
0: La colla jove, Xiquets de Tarragona, la segona actua, que ha sortit de 5 de 9. Supercatedral descarregada a la plaça de la Vila de Vilafranca.
1: I a la segona ronda ha descarregat el primer castell de 10 de l'any, el 3 de 10.
0: Els castellers de Vilafranca, sortida extraordinària, amb un 3 de 10 que ha fregat la perfecció. Ens deia el seu cap de colla que possiblement és el millor que hagin fet mai.
1: És el tercer de l'any, a punt d'aprovar el 4 de 10, que seria una nova estrena dels penedesencs.
0: I quina primera ronda també de la colla jove Xiquets de Valls amb el 4 net.
1: El tercer de l'any, en principi a la segona ronda provaran el 2 de 9.
0: Una diada, doncs, extraordinària, amb un resultat fantàstic, plena a la plaça de la Vila de Vilafranca, com un ou, la gent cridant, passant-s'ho bé, celebrant els castells, i ara són els castellers de Vilafranca el que comencen a tancar la pinya del que serà el seu primer intent de 4 de 10 aquesta temporada.
2: Molt bé, Josep Almirall i companyia, moltes gràcies. Fins ara, bon dia, fins una propera connexió.
0: Fins la propera.
2: Doncs, dels castells, anem cap a l'espai. Fa només una hora, no arriba, que a Florida, als Estats Units, ha passat això.
3: 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: La NASA ha llançat amb èxit el telescopi Roman des del Cap Canaveral per investigar, Núria, alguns dels grans misteris de l'univers.
4: La missió del Roman és intentar entendre per què s'expandeix l'univers. Això vol dir que investigarà l'energia fosca responsable de la seva acceleració i que conforma el 70% del cosmos. El telescopi també estudiarà els exoplanetes. Un dels responsables de la NASA el comparava amb els seus predecessors com el Hubble, respecte del qual és 100 cops més potent.
5: Jo sempre explico que el Hubble i el Webb són com una càmera de fotos, com fer una fotografia amb l'iPhone. En canvi, el Roman és un telescopi per cartografiar. Per tant, és com si en lloc de mirar a través d'una canyeta, miréssim a través d'uns prismàtics. Això permet que el Roman pugui cobrir una superfície del cel molt més gran.
4: I el que és important també, la NASA fa justícia amb les científiques i ha batejat el telescopi amb el nom de la doctora Nancy Roman, la primera astrònoma en cap de la NASA.
2: Quatre minuts i dos quarts de tres, ens hem menjat un, arriben els esports. Sap greu, Roger Arnau, molt bon dia.
6: Molt bon dia. El Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de demà contra el Rayo al Camp Nou. Un dia més, Hansi Flick no ha pogut comptar amb Gavi, que continua sense entrenar-se amb el grup després del cop al genoll que va rebre el primer partit de Lliga al Camp de l'Elx. Després de la sessió, Flick ha comparegut en roda de premsa. Roger Bosà, bona tarda.
7: Bona tarda. Quan s'acabi aquest partit contra el Rayo, faltarà només un dia perquè es tanqui el mercat. Recordem que es tanca dimarts a les 11:59 de la nit. Cada cop és més difícil que arribi Julián, però tot i així Flick deixa clar que està satisfet amb l'equip que té.
8: Of course I'm happy with my team.
9: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
7: El club està pendent de les sortides, Marc Casado ha de decidir on va i marxarà segur Álvaro Cortés, que jugarà a l'anvers de la Lliga Belga.
6: El Barça va jugar demà i ahir ho va fer l'Espanyol, que va perdre 2-1 a Noeta contra la Reial Societat. El tècnic blanc i blau, Manolo González, crítica amb els seus jugadors.
10: El que no pot ser que més de la meitat de l'equip no guanyem duels individuals. Que en xoqui i caiguem, que siguem tan tous com ha sigut avui. Avui no hem competit al nivell nostre. Tot i així hem estat dins del partit, però és un partit millorable i torno a dir, hem d'agafar el ritme dels dos primers partits que hem tingut.
6: També van jugar ahir el Llevant 5, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. Per cert, aquest matí Julián Álvarez ja s'ha entrenat amb els seus companys a l'equip matalasser quan només falten dos dies pel tancament del mercat de fitxatges. L'argentí, pretès pel Barça, s'havia perdut les dues últimes sessions per indisposició. Aquesta tarda, Madrid-Màlaga a les 5, Deportivo-València a 8:15 i Celta-Atlètic Club a 10:15. I a la segona divisió, primera victòria de la temporada del Girona i el Sabadell. El Girona va fer una demostració de força i va derrotar les Palmes 5-2 a Montilivi. El Sabadell va imposar-se a l'Almeria per 1-0 al retorn a la nova Creu Alta. Per cert, a la primera federació el Sant Andreu va perdre 1-0 al camp de l'Osca en el primer partit de la categoria. Avui s'estrenen els altres dos catalans, l'Europa i el Nàstic, que reben el Jaén i el Saragossa. Comença la primera federació i aquest cap de setmana també ho fa la Lliga Femenina. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut 3-1 al camp de l'Atlètic Club i ahir l'Espanyol va caure al camp de l'Eibar per 1-0. Aquesta tarda serà el club el torn del Barça. El club blaugrana comença la defensa del títol a casa contra el Tenerife a les 7 a l'estadi Johan Cruyff. I deixem el futbol perquè està en marxa ara mateix la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Estan seguint els companys d'Univers MotoGP en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT.
11: És espaterrant. Els hi clava una diferència en el tercer sector, que són 4 revolts. Arriba el pas per línia de meta. Marc Márquez creua 1:46.9, per tant, per sota de 47. El ritme és brutal. Marc Márquez ha creuat amb 1:3 sobre Pedro Acosta. I Pedro Acosta ha creuat amb 0.8 sobre Benzec, i per tant això vol dir...
6: Ara mateix, Marc Márquez, que encapçala la lluita en aquesta cursa del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, de moment domina la cursa al davant de Pedro Acosta. I encara en motor, el pilot català Àlex Palou té una doble opció avui de ser campió matemàticament de l'IndyCar. Per cinquena vegada, a les 3 hores catalana, disputarà la primera de les curses del Gran Premi de Milwaukee, que ahir es va haver de suspendre per culpa de la pluja. La segona cursa començarà a les 7 de la tarda. El pilot català té un ampli marge a la general 91 punts sobre el segon classificat, Kyrle Kilbuck.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
15: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
16: Ara qui viu com solíem viure?
14: Perquè tot un món s'acaba.
16: La casa, el servei.
15: Quants en veus fora, doncs?
16: Uns quants.
15: Ai, senyor.
14: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Benvolguts visitants. D'aquí 10 minuts, el Museu de Montserrat tancarà les portes. Moltes gràcies.
18: Hola, Joan. Com estàs? No vadis que ja tanquen i encara et quedaràs aquí dins.
19: Ei, Montse. Ja surto, ja. Tantes vegades de pujar i sempre pensant en el Mironai, la Moreneta, el Mató i la Coca. I et vols creure que no havia entrat mai al museu? Que fins i tot tenen quadres de Caravaggio, el Greco, Picasso, Dalí, Rossinyol, Degas... Què sé jo? Cases, Fortuny, Vayreda, Monet, Nonell...
18: És que no és només el Museu de Montserrat, és... Com t'ho diria? Tot Montserrat és com un far de cultura. Ha creat cultura i ha inspirat cultura.
19: Sí, sí. I per això he tornat a pujar. Pel que he remenat abans de venir, no t'ho acabes.
18: I tant que no t'ho acabes.
19: Doncs au, que és tard i no sé si vol ploure, però he de parlar amb molta gent.

0: Les mil veus de Montserrat. Capítol 5. Un far de cultura. Ja que era per aquí, començaré pel Museu de Montserrat, que és tot un tresor per descobrir.
1: Jo em dic Marc Sureda Jovany, sóc conservador del Museu Episcopal de Vic i sóc comissari i cocomissari de les dues exposicions del Mil·lenari de Montserrat. Que Montserrat és un dipòsit de patrimoni molt important. Hi ha un museu excepcional, sobretot en pintura moderna, és a dir, pintura dels segles XIX i XX. És una de les col·leccions més espectaculars de Catalunya. Per tant, és un gran dipòsit patrimonial, que no se'l perdi, que el vagi a veure, que hi entendrà moltes coses.
0: En Marc diu que Montserrat en si mateix, amb el seu patrimoni, és capaç d'explicar la seva pròpia història. Per raons òbvies, del Montserrat medieval n'hi ha menys detalls, i a mesura que ens acostem al nostre temps, en podem percebre més. Però hi ha un punt de la història de Catalunya que podem identificar especialment.
1: El Montserrat que percebem és essencialment el Montserrat renascut al segle XIX amb la Renaixença. Per tant, del 1844 en endavant, com qui diu, s'aprèn molta història de Catalunya en Montserrat. S'aprèn molta... hi ha molta informació sobre la posició de l'Església i concretament del monestir de Montserrat, dels benedictins, en la història de Catalunya. Pensem en el món de la Renaixença que explicava amb el Cambril les pintures de diferents autors, o el projecte de Gaudí per al Cambril, un jove Gaudí que intervé en el Cambril, o pensem en l'època de l'abat Mercet, amb Puig i Cadafalch, amb molta gent treballant en Montserrat, amb la idea del noucentisme, d'aquella Catalunya que arriba a les portes de la Guerra Civil amb una potència cultural extraordinària.
0: Ho heu sentit bé? Estic convençut que molts de vosaltres relacionàveu Montserrat amb molts artistes, però no sé si havíeu pensat en Gaudí i Puig i Cadafalch, dos dels grans arquitectes del nostre país. Gaudí va treballar al taller dels arquitectes que van dirigir la restauració de Montserrat, que són els Francesc de Paula del Villar, pare i fill. I Puig i Cadafalch va deixar una gran empremta a la muntanya. I a Montserrat, de fet, també va treballar a l'ermita de Santa Cecília l'any 1928, on es va encarregar de restaurar la petita església romànica que avui s'ha convertit en l'espai d'art contemporani de l'artista irlandès Sean Scully.
2: Benvolguts visitants. El Museu de Montserrat tancarà les portes en breus instants. Moltes gràcies.
0: Ja va, ja va. Oh. Han sigut uns quants els autors que han parlat de tu a través de diverses novel·les, Montse.
3: Ai, sí, quina gràcia.
0: Però si no saps què et volia dir...
3: I tant que ho sé. Aquella de ciència-ficció, no?
0: Sí, per exemple.
3: Retorna al sol de Josep Maria Francesc del 1936.
0: Sí, sí, però deixa'm acabar-ho d'explicar. Doncs resulta que en Josep Maria Francesc va publicar aquesta novel·la de ciència-ficció de les primeres en Montserrat com a protagonista, en què els barcelonins s'havien de confinar en una ciutat subterrània a dins teu, Montse.
3: Sí, molt fort.
0: Tota una ciutat. Tot un món que va batejar com a Subolesa. Sub-olesa. Per sota d'Olesa.
3: Molt original, Joan. I deia així. El massís de Montserrat era buit de sota. La seva cresta de gegantins pans de sucre servia de coronament a una mena d'estoig d'espaventable cabuda, perfectament capaç pels 2 milions i escaig d'ànimes que residien a Barcelona i comarques del seu departament.
0: Te l'has llegit, veig.
3: Esclar, i tota la poesia de Montserrat.
0: Justament ara en volia parlar. Poemes de mossèn Cinto Verdaguer, Joan Maragall, Josep Maria de Sagarra, Víctor Català i tants d'altres. Poetes de la nostra terra que van veure en el massís un devessall de versos indeturable.
3: Ara sembles tu el poeta.
0: Mira, Montse, del poema de Montserrat de Josep Maria de Sagarra. A les nines esclaves d'un pretèrit esguard inconscient els va llevar les infecundes traves i Déu va dir-me clarament: Montserrat no és allò que tu miraves. Montserrat és això que estàs veient.
3: Ara jo, Joan, ara jo. A la Verge de Montserrat, de mossèn Cinto Verdaguer. Vostre blau mantell és gran, és més gran que l'estrellada. Puixnassou, reina gentil, abrigau la nostra pàtria.
0: Remata-ho, Montse, remata-ho.
3: A la Verge de Montserrat, de Víctor Balaguer. Verge de Montserrat, casta Madonna, perla de les muntanyes i dels cels, a qui els àngels per fer una corona arrencaren del cel un puny d'estels. Ta grandesa, senyora, no repara si avui te parla en català ma veu, que el català és la llengua en què ma mare m'ensenyà un jorn a beneir a Déu.
0: Bravo, Montse! Si no fos pels gairebé 8 quilòmetres que fas de punta a punta, ara t'abraçaria.
3: Ai, Joan!
0: Les teves agulles, la mòmia, l'elefant i totes les torres aquestes que tragines, saps que em recorden també quan et miro de lluny?
3: Calla, no m'ho diguis. No ets el primer que m'ho diu.
0: Efectivament, em recordes la forma d'un orgue, els tubs d'un orgue. I Montserrat, l'abadia, per ser concrets, té un orgue molt especial. Té tants i tants detalls implícits que el millor que podem fer és escoltar el que el va dissenyar.
4: L'orgue de Montserrat té unes formes molt arrodonides, també per ressaltar el caràcter femení de la figura de la Verge. I a més, ja per acabar-ho d'adobar, doncs, el que és la configuració de la façana i de tots els seus elements, doncs també hi vam buscar, sent conscients que allò és com un retaule, que tots aquells elements estiguessin lligats amb una sèrie de formes relacionades amb la basílica. El volum de l'orgue també és un cos gran que abraça un de petit, que ve a ser la mateixa volumetria que té la figura de la Moreneta, la Mare de Déu, que és el cos de la Verge que agafa el nen Jesús. I per acabar, doncs, es va plantejar de posar en els espais de sobre els tubs 26 estrelles que simbolitzaven l'alfabet hebreu, que simbolitza el nom de Déu impronunciable, Abba.
0: Apa, quants elements! Les formes de la muntanya, la Moreneta, Déu...
4: Els tubs que estan a sota signifiquen el poble que canta amb els tubs més grans o els més petits des dels més grans. Eleven el cant aquests espais foscos on hi ha aquestes 26 estrelles negres i té un missatge de dir... Elevem els cants al pare, que és el que es fa en allà mateix, a la basílica, s'eleva els cants al pare, llavors què passa? Doncs baixa l'Esperit Sant, baixa la inspiració.
0: Ah, amic meu, ja ha sortit la inspiració. A veure si d'anar-ne parlant em va abraçant. Però m'ho crec perfectament, eh? Cantar a Montserrat acompanyat de l'orgue de la basílica t'ha de transportar a un altre estat, segur. Escoltant l'Albert, queda clar que no hi ha res gratuït, ni tan sols la posició de l'orgue.
4: Es va decidir posar-lo en un lateral, com són els orgues catalans. Tots els orgues catalans històrics sempre estan en un lateral, no els peus al cor de l'església, allà a l'entrada de l'església a sobre, que això és una posició més europea, sinó que es va decidir posar-lo a la posició catalana, que ja hi havien hagut orgues catalans posats al lateral a la Basílica de Montserrat. Teníem clar que havia d'haver tenir una forma d'orgue català, com és el de la catedral de Barcelona. Tu veus un i l'altre, hi ha 500 anys de diferència, però en canvi semblen parents.
0: I parlant de detalls, la vida fa que de vegades l'espontaneïtat ens en faci tenir alguns que fan posar la pell de gallina.
4: Durant la construcció de l'orgue, el pare abat Cassià va morir. I va ser un cop molt fort per tots els que ens estimem, Montserrat, la basílica, la comunitat i tot. I jo li vaig agafar un tub de fusta de l'orgue que estàvem construint i li vaig posar al costat. Llavors me'n vaig anar, no vaig dir res a ningú. Però després, quan van tornar, tant la comunitat com molta gent, entre altres en Jordi Pujol, el president de la Generalitat, que va veure tot això, els hi va caure tan bé aquest gest que el van enterrar amb aquest tub. Llavors, el tub que faltava, clar, ens faltava un tub a l'orgue que l'havia posat en allà, no? El vam repetir i el vam daurar. I actualment, entre aquests 4.200 tubs, hi ha un tub allà al mig que és daurat. I simbolitza, doncs, aquesta vinculació, aquesta pertinença, doncs, amb la figura del pare abat Cassià.
0: Absolutament commovedor. De fet, l'abat Cassià va ser un gran organista. I aquest orgue tan especial es mereixia una benedicció ben especial.
4: Això és un ritual molt bonic que ve acompanyat de l'aspersió de l'aigua beneïda i de l'encens. A més, hi havia tot Montserrat en allà, estava volcat, l'escolania, el cor, els monjos, tot. Va ser un concert retransmès per TV3, presidit pel que era secretari d'Estat del Vaticà en aquells moments, és a dir, el segon del Sant Pare, i per tant això adquiria un rang d'acte d'Estat. Hi havia tot el govern de la Generalitat, hi havia tots els bisbes de Catalunya, clar, una celebració que poques vegades s'ha viscut a Montserrat.
5: Ara escoltaran paraules del cardenal Tarcisio Bertone, segona autoritat del Vaticà després del papa Benet XVI, i que ha presidit aquest concert extraordinari.
6: Després d'escoltar el nou orgue, les meves paraules només poden ser d'agraïment a Déu pel do de l'art de la música.
0: Quina festassa, tu! Que feliços vam ser aquell dia tots els devots de la Moreneta. A més, com diu l'Albert, els orgues tenen un ritual de benedicció propi. A qui li correspon, se situa davant seu i li diu: «Orga, tu, rei dels instruments, fes que els teus sons se'ns serveixin i ens acompanyin en els moments bonics i en els moments difícils». Llavors, l'orga respon. El celebrant torna a fer una invocació i l'orga va responent cada vegada amb més registres. Això, què voleu que us digui? Ha de ser preciós de viure en directe. Però, això sí, xerrant amb l'Albert, em va descobrir un secret. Evidentment, aquell dia no era el primer que es tocava l'orgue, s'havia provat abans. Però, sorprenentment, les mans que el van tocar per primera vegada tenien tan sols 11 anys.
4: I era un noi, un noiet, que devia tenir, doncs, en aquells moments 11 anys o així. I la primera vegada que vam connectar a l'orgue de Montserrat, en lloc d'avisar qualsevol altre, el vaig avisar amb ell. Dic: «Vine, vine». Dic: «Com et dius?». «Joan». Allà ell amb una mica de por, no? Allà així. «Escolta, Joan», dic, «les teves mans són les primeres que tocarà l'orgue de Montserrat, no?». I clar, em va fer molta d'això. I sí, ell va anar allà amb molt de respecte, això, i va pim, pim, pim, i va començar. Doncs aquest fet el va influenciar amb ell, i ara és un dels millors organistes que tenim a Catalunya, en Joan Seguí, i ara és segon organista de la Sagrada Família i organista de Santa Maria del Mar.
0: A vegades, tot el que envolta les obres d'art sembla tan místic que et pots arribar a creure allò que diuen que l'instrument tria qui l'ha de tocar. I sigui perquè els ha escollit o ells l'han escollit, Montserrat ha sigut casa de molts artistes magnífics.
7: Va ser un acte bonic el de la benedicció de l'orgue. Jo vaig compondre, em van encarregar una salve montserratina molt espectacular també per l'orgue, que vaig poder-lo fer petar de valent.
0: És en Bernat Vivancos, educat a l'Escolania de Montserrat, d'on acabaria sent també director del cor. I en Bernat fa una comparació claríssima per entendre la qualitat d'aquest orgue de, atenció, 4.242 tubs. 4.242.
7: Montserrat, quan jo era escolar, tenia un orgue que ens estimava molt, amb una sonoritat molt especial, però no era un gran orgue, i ara l'Escolania i Montserrat, el santuari, tenen un Ferrari. És un bitxo espectacular, que honora Montserrat i que Montserrat se'l mereix de totes, no? Per la basílica, per dimensions, també. Per tant, sí, jo diria un Ferrari és un cotxe de... un orgue de luxe.
0: Déu-n'hi-do els Blancafort. Aquests orfebres de l'orgue tenen reconeixement dels millors. De totes les composicions fetes a Montserrat, segurament n'hi ha una del 1399 que té una força i un reconeixement únics.
7: Jo crec que podríem dir que les cançons, els cants, les danses del Llibre Vermell tenen una bellesa particular, extraordinària. Jo convidaria els oients a fer un esforç de situar-se a l'època. Ens hem d'imaginar Montserrat a l'època, amb els mitjans que hi havia, i escoltar aquella música també amb els mitjans que hi hauria haver, no? Doncs si ens posem en aquell ambient, amb aquella música, la fidelitat que jo imagino que deurien cantar els fidels quan pujaven a Montserrat, no amb moto, ni amb autocar, sinó a peu o agenollats. I llavors arribar allà i cantar, i passar-se la nit amb un ball redó, cantant a les places o dintre l'església amb espelmes, és emocionant, és que és realment emocionant. I, per tant, són unes cançons, uns cants, fruit del poble fidel d'aquella època.
0: És clar, aquí en Bernat té raó. La joia que sentien quan arribaven a la basílica era inigualable si algú tocava l'orgue, ja que, a més, normalment a Montserrat el toquen els millors. Però abans de parlar-ne, ens aturarem al Llibre Vermell, que té una història fascinant que m'explica el músic i divulgador Joan Vives. Quina història!
8: El pare abat de Montserrat era molt amic del marquès de Lió. Aquest senyor, el marquès de Lió, va anar a veure el pare abat del moment, finals del segle XVIII, i li va demanar si li podia deixar aquest còdex. I el pare abat, així com que eren amics, allò, va, jo te'l deixo, som amics, ja me'l tornaràs, però sobretot, ja me'l tornes, li va deixar. I allò de llibres i de paraigües no se'n tornen gaires, i va resultar que el marquès de Lió no va tornar aquest llibre. Amb això arriba l'exèrcit francès. Cremen el monestir dues vegades. Després, quan ja l'estan intentant restaurar, arriba la desamortització de Mendizábal del 1835. 8 anys el monestir abandonat. Què va passar? Que aleshores, a partir de 1843, em sembla que és quan tornen a viure els monjos en el monestir, aleshores van refent tot el que poden. I ja cap a finals de segle XIX, cap a 1880 i pico, els hi arriba un xivatasso en els monjos de Montserrat que a Vic, en una botiga de vell, hi ha un llibre de partitura que té pinta de ser de Montserrat. I ràpidament els monjos van anar a Vic, van comprar aquest llibre de partitures, és l'únic còdex que ha sobreviscut de tots els còdexs medievals musicals que tenia Montserrat.
0: Almenys el Llibre Vermell ha perdurat i ha servit per inspirar molts dels grups de música medieval d'arreu d'Europa. Però, més enllà de les obres, quines han sigut les autèntiques estrelles del firmament musical montserratí, Joan?
8: A part de la fundació de l'Escolania, hi ha un altre moment important, que és la transició del segle XVI al segle XVII, que va ser l'època en què va sortir un compositor, que és el primer compositor referenciat, diguem-ne, important, que ens ha deixat una mica de llegat, molt poc. O sigui, ens ha arribat molt poca cosa, perquè gran part de tot això es va cremar amb l'incendi del francès. Era un senyor que es deia Joan Marc. Després d'aquest Joan Marc, el Joan Marc va venir el seu gran deixeble, que probablement és el més gran compositor que ha tingut Montserrat, que és un senyor que va viure durant la segona meitat del segle XVII, que era de Martorell, i es deia Joan Cererols. I no pots fer un reportatge sobre la música de Montserrat en què no apareixi Joan Cererols. Cererols va ser una figura capdalt. O sigui, i a més té molt de repertori conservat. Savall ha gravat moltes coses de Cererols, i pensa que és el Sancta Sanctorum de la música montserratina, no? Si t'agrada la música del primer barroc, és una figura crucial.
0: Per sort, darrere seu van venir altres noms, com Miquel López, un monjo de Calatayud, o d'altres, com Josep Martí, Anselm Viola o Narcís Casanovas. I entre aquests que anaven sorgint, ja ben entrat al segle XVIII, va aparèixer una figura molt curiosa.
8: Ferran Sor va ser deixeble de l'Anselm Viola, i aquest senyor, mira, tocant la guitarra i el piano, es va fer famós a Barcelona, va estrenar una òpera al Teatre de la Santa Creu. Ferran Sor se'n va anar a Londres, després va anar a París, es va convertir en el gran compositor de ballets a París, i es va liar amb una... es havia quedat vidu i es va liar amb una ballarina joveneta francesa. Amb aquesta companyia van anar a Moscou, i va resultar que li van demanar a la companyia francesa si volien fer l'actuació inaugural. O sigui, un dels teatres més famosos del món, Bolshoi, s'inaugura el gener de 1825 amb el ballet La Ventafocs, de Ferran Sor, un exalumne de Montserrat que va ser el gran compositor romàntic català nascut a Barcelona.
0: Realment, els catalans som el cul d'en Jaumet. Un català inaugurant el Bolshoi.

0: El Dirolai, que més enllà del títol de la cançó que tots coneixem, és un tipus de vers. Es va estrenar el 25 d'abril del 1880 per la commemoració del mil·lenari de la trobada de la Mare de Déu de Montserrat a la Santa Cova. Del primer mil·lenari, vull dir, no el d'ara, del 2025, que commemora la fundació de l'abadia.
1: Aquesta peça, Joan, va tenir molts detractors. Deien que ningú la cantaria de complicada que era. Quina vista, tu!
0: Sí, és ben bé que... Doncs el Virolai, amb lletra de mossèn Cinto Verdaguer i música del compositor Josep Rodoreda, va guanyar el concurs en què s'havien presentat una setantena de melodies. Ai, hem de fer un cop de volant o l'emoció em desfarà.
1: Cop de volant, dius? Escolta aquests, escolta.
0: Montse, una cosa era un cop de volant i l'altra una volta de campana. Però què és això?
1: Rock psicodèlic, Joan. Una banda francesa que es deia en Gong. Vam fer un concert a Montserrat, a dins del monestir, I en ple franquisme.
0: Oh, i no van entrar els grisos?
1: Va, Joan, que de política ja en parlarem.
0: Ara toca parlar del que ha fet la gent de Montserrat per la literatura i per tots nosaltres. El camí que es traça des de ben lluny en el temps ha tingut les seves dificultats.
2: Em dic Núria Mañé, sóc la directora de publicacions de l'Abadia de Montserrat. El 1499, es decideix que es posa una impremta al monestir i llavors a partir d'aquí fan el que havien estat. Clar, ells tenien un escriptòrium, no? Però llavors a partir d'aquí veuen les possibilitats de tenir una impremta i llavors tot allò que feien, que si butlles, que si estampes, que si ho poden imprimir. Llavors a partir d'aquí van cada vegada ampliant més els temes i tot plegat. Després hi ha la desamortització que llavors es fa fora. El que hi ha hagut és molts entrebancs que s'han anat salvant, no? La guerra del francès, que es va construir tot, es va polir la biblioteca, després hi van tornar, no? Vull dir, han anat a mals i baixos i llavors ja és a partir del mitjan del segle XX quan el pare Massot dona l'embranzida que és una editorial més moderna, dic.
0: Però qui té les conviccions clares no defalleix. Aquest és segurament un dels secrets d'aquells que han convertit la muntanya en una referència mundial.
2: L'editorial, des de sempre, jo crec que vol dir des de que es van començar a fer els primers opuscles i les primeres estampes i tot el que es va començar a fer al segle XV, el mou una vocació de servei. En principi era un servei als pelegrins, i després, quan ja la cosa és una editorial moderna, és un servei a la cultura catalana. En uns moments en què no hi havia els llibres, els estudis bàsics que qualsevol llengua i cultura necessita, i per tant es van anar fent des de l'editorial.
0: Ja ho heu sentit, aquesta vocació de servei de segles enrere. I si volem que la llengua i la cultura catalanes segueixin per mil anys més, caldrà seguir comptant amb la fortalesa cultural de Montserrat. D'on ve aquesta fortalesa? Estigueu atents.
3: Em dic Jordi Manent i Tomàs, vaig néixer a Barcelona, sóc llicenciat en Filologia Catalana, de família montserratina. Des d'un punt de vista cultural és la seva impremta barra editorial, que és Publicacions de l'Abadia de Montserrat. És certament l'editorial més antiga d'Europa, tot i que inicialment començaven a ser impremtes. La data oficial com a editorial és la 1499, que formava part de la impremta de l'abat Cisneros, i és abans, és ben bé 20, 30 o 40 anys abans que les impremtes també i posteriorment editorials d'Oxford i Cambridge, no? Que en les mateixes pàgines web d'aquestes universitats ells mateixos diuen, una de les dues diu que és la més antiga d'Europa. I això no és veritat, perquè la més antiga d'Europa i es pot demostrar les publicacions de l'Abadia de Montserrat.
0: Guaita! Què? Ara enteneu per què insistia? Déu-n'hi-do! I que no descobreixi jo quines són aquestes universitats que reclamen una medalla que correspon a Montserrat, que encara hi hauré d'anar a deixar les coses ben clares, Bromes al marge. Convé apuntar que han publicat més de 1.000 llibres, molts dels quals no hauria editat ningú més si no ho haguessin fet ells. Però és que dins aquestes col·leccions no només hi ha llibres de religió, també n'hi podem trobar de filosofia, cançoners, llibres infantils i de tants i tants temes. A més, amb l'aparició de Serra d'Or el 1959, Montserrat encara s'ha convertit en una difusora cultural més gran i en un planter d'escriptors més prolífic. La revista Montserratina per excel·lència va arribar a tenir una tirada de 20.000 exemplars.
3: Serra d'Or és determinant, primer perquè és l'única revista cultural en català. Després, una cosa molt important, és que, sobretot això als anys 80, la seva transversalitat ideològica és pràcticament única. La transversalitat és, si no total, pràcticament total. I Serra d'Or, jo crec que és un producte molt important que ajuda a vertebrar el país nacionalment de dreta a esquerra. I és veritat que és tot una pedrera de grans escriptors, una masia, no?, d'escriptors. Doncs això, des de la Montserrat Roig, l'Oriol Pi de Cabanyes, el Baltasar Porcel, el Pere Caldés, valencians, també valencians, el Fuster, mallorquins, etcètera, tot l'àmbit lingüístic de parla catalana.
1: Quins noms, Joan? Ja fa bé de dir-li la masia a Serra d'Or, perquè n'han sortit persones tan importants per la literatura catalana com estrelles del Barça que provenen del planter.
0: Quantes coses! Des que hem començat l'episodi, no sé quants noms hem mencionat, de quantes disciplines artístiques hem parlat, ni tampoc quantes obres d'art hem citat.
1: Amb el temps que tenies no podies fer més. Ja t'ho he dit quan començàvem. Sóc una muntanya infinita.
0: Ha, la muntanya infinita. M'agrada el concepte. Però què et sembla la muntanya necessària?
1: Ah, doncs...
0: Montse, àlies la necessària. Per avui, fins aquí. M'ha agradat tant allò de les desventures del llibre vermell que avui me'l posaré de dalt a baix per anar baixant.
1: Fins al pròxim episodi, Joan.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Catàstrofe al mar, al nord de l'illa de Xipre. S'enfonsa per causes desconegudes un ferri amb 267 persones a bord i ja hi ha almenys 7 morts. Les feines de salvament a aquesta hora de moltes de les embarcacions que ràpidament s'han atensat a les zones. De fet, unes 170 persones ja han pogut ser rescatades per la Guàrdia Costanera Turco-Xipriota, amb el suport també d'un helicòpter. La nau sembla ser que ha naufragat a uns 6 quilòmetres del port de Ginra, quan viatjava cap a la ciutat turca de Taixu. Informacions de mitjans xipriotes denuncien a aquesta hora les precàries condicions que diuen tenen els manteniments dels ferris. Més notícies amb la Laia Framis.
3: Al Tibet, una altra esllavissada i la pluja han obligat els equips de rescat a desplaçar-se. L'últim balanç de víctimes ja supera els 800 morts i els 3.000 desapareguts. Els supervivents de la tragèdia es refugien en terrenys elevats davant l'augment del nivell de l'aigua i cada cop tenen menys esperances de trobar els seus familiars en vida. Ara bé, les últimes hores, el rescat en vida d'una nena de 6 anys després de 60 hores sota la runa... Aquest era el moment, ha sigut un alè d'optimisme pels equips de rescat. Ara bé, el cert és que, com dèiem, les famílies tenen cada cop menys esperances de retrobar-se amb els seus familiars. L'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament a les persones atrapades a les zones afectades per les inundacions.
2: A aquesta hora, el govern d'Islàndia compareix per davant dels mitjans de comunicació per valorar el referèndum celebrat aquest cap de setmana en el que s'ha tancat la porta a recuperar les negociacions per entrar a formar part de la Unió Europea. Finalment, el no al referèndum s'ha imposat amb un 52,8% dels vots. La participació ha estat molt alta, superior al 80%, i el recompte de paperetes ha avançat amb un frec a frec. Al principi del recompte, de fet, els resultats provisionals donaven un petit avantatge als europeistes, per tant, els favorables al sí. Però al cap d'una estona el no ha inclinat la balança i ha guanyat per una diferència de 5 punts i mig. Els islandesos no volen, per tant, que el seu govern reobri les converses amb Brussel·les. Els fa por que això pugui perjudicar, entre d'altres, a sectors econòmics importants com la pesca.
3: Satisfacció entre el sector turístic català per la temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95% de mitjana. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats d'aquesta temporada, especialment a la plana de Lleida i també a les Terres de l'Ebre. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
4: Estem en unes estades de 3-4 dies perquè cada vegada la gent divideix més les seves vacances i fa escapades, fa estades més curtes. La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
3: Ara bé, les estades als càmpings no paren de créixer i es van allargant durant tot l'any. El sector preveu un bon setembre i tancar l'any amb xifres rècord. Pel que fa a les cases rurals de la Catalunya Central, han assolit ocupacions del 80%.
2: En marxa a aquesta hora la jornada castellera de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, on hi actuen les principals colles del moment i està sent una de les diades més extraordinàries dels últims anys pels castells de gamma extra que s'hi estan veient. Anem fins allà, fins la plaça de la Vila, on hi tenim el nostre company Josep Almirall. Bona tarda.
5: Bona tarda i comença la tercera ronda amb la colla vella dels Xiquets de Valls descarregant el 4 de 9 amb el Pilar. Aplaudeix la plaça, aplaudeix la colla. La vella abans de la primera ronda ha descarregat el 4 de 9 net i a la segona ha carregat el 4 de 10. També ha carregat el 4 de 10 als castellers de Vilafranca, la segona ronda, després de sortir amb un 3 de 10 fantàstic que han descarregat, com també a la colla jove Xiquets de Tarragona, que ha descarregat el Colós a la segona ronda, havent sortit de 5 de 9. Les joves a Valls, 4 de 9 net descarregat i 2 de 9. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Vilafranca.
2: Ara els esports, Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, notícia d'última hora. El Barça tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez. Tot i que és molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. Tot plegat, mentre aquest matí Gavi no s'ha entrenat amb el grup i està gairebé descartat per poder jugar demà amb el Barça al partit del Camp Nou contra el Rayo Vallecano. També en notícies d'última hora, Marc Márquez domina el circuit de Motorland i guanya el Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Pedro Acosta i Marco Bezzecchi han completat el podi. Ara mateix, el Tro de Cervera queda a 19 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Mentrestant, a la Lliga F, tornant al futbol, Atlètic Club 3, Badalona Women 1. El gol badaloní l'ha fet Irina Uribe. A les 7 de la tarda debutarà el Barça a casa contra el Tenerife. Les blaugranes tenen 8 baixes. I tenim en marxa la novena etapa de la Vuelta, 187 quilòmetres, en final al port de primera categoria d'Alt d'Aitana. De moment, a aquesta cursa li queden una mica menys de 90 quilòmetres en una Vuelta on, hi recordem, el líder ara és Enric Mas. Recordem que ahir va abandonar Tadej Pogacar. Això mentre aquesta tarda Àlex Palou començarà a tenir la seva doble oportunitat de proclamar-se campió de la IndyCar per cinquena vegada. La primera de les curses es farà a les 7 de la tarda i la segona tot just a la mitjanit.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Calpena.

Al matí del dissabte 2 de març de 1974, el franquisme va executar al Garrot Vil el jove anarquista Salvador Puig Antich, acusat de la mort del policia Francisco Anguas. Era la culminació d'un procés inusualment ràpid durant el qual la justícia militar havia manipulat el sumari per fer-hi encaixar una versió interessada dels fets. Es tractava de fer passar la mort del policia com un assassinat terrorista, executat amb premeditació i a boca de canó, ocultant les circumstàncies reals del que va ser un tiroteig confús durant la detenció de Puig Antich i l'intent d'escapar. Ja en democràcia, els diversos intents per reobrir el procés han estat denegats.

0: Com a militant de l'anomenat Moviment Ibèric d'Alliberament, el MIL, al llarg del 1973, Salvador Puig Antic havia participat en un seguit d'atracaments que la justícia militar havia deixat en mans d'un jutjat penal ordinari, considerant que era un tema, en definitiva, de delinqüència menor. En canvi, quan la detenció d'alguns membres del MIL va derivar en un foc creuat en l'espai reduït del vestíbul d'un edifici de l'Eixample de Barcelona, el dia 25 de setembre del 73, als militars els va faltar temps per adjudicar-se la instrucció del cas. Va ser un procés inusualment ràpid. Puig Antic va ser ingressat a l'Hospital Clínic pels dos trets rebuts en el tiroteig. A l'hospital va signar una declaració sorprenentment detallada per tractar-se d'algú que tenia la mandíbula pendent de reconstrucció. D'allà va ser traslladat a la Model el 19 d'octubre i el Consell de Guerra es va fixar pel 8 de gener de l'any 74. En aquest breu lapse de temps, la justícia militar va permetre que la policia franquista, esperonada per l'ànim de venjança, alterés el contingut del sumari i fes desaparèixer proves. Les irregularitats del procés eren tantes que difícilment podien ser casuals. L'autòpsia d'Angües es va fer en una comissaria i les beines de les bales van desaparèixer del lloc dels fets. A més, el jutge instructor va rebutjar testimonis de la defensa i va refusar la petició d'un informe pericial de balística. En la sentència tampoc no es van mencionar els cops de culata que va rebre Puig Antic al cap. Tot el procés va estar dirigit des del primer moment per aplicar-hi la pena de mort. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlarem, bàsicament, de tot el que va portar a l'execució de Puig Antic, que és un tema prou conegut, però no sé si s'ha detallat prou. Encara es descobreixen coses d'aquesta història que realment va impactar la societat catalana de l'any 74?
1: Home, absolutament sí, perquè jo, que sóc d'aquest període, tenia la seva edat, no? Doncs va ser una cosa que va afectar a tothom, amb més o menys col·laboració, més o menys solidaritat, més o menys comprensió. Hi ha encara aspectes que, afortunadament, ara s'estan treballant, i altres que suposo que encara sortiran, si volgués parlar tothom, amb el qual és possible agafar testimonis, doncs, de persones que van col·laborar amb la policia, de persones que no hi van col·laborar, de persones que, amb el qual, a partir de una allau de despropòsits judicials, era el que era claríssim, és que havien posat el Salvador Puig Antic a la diana per afusellar-lo, per matar-lo, per fer-li el que vulgui. Finalment li van aplicar el garrot vil, i això va ser un cas amb el qual, doncs, eren els estertors del franquisme, amb el qual suposo que fins i tot hi havia alguns sectors que van pensar que això enfortiria la dictadura de cara a una certa continuïtat. Bé, tot aquest moment de la transició democràtica, però sí, sí, hi ha coses que encara es poden investigar, encara es poden saber, i algun testimoni més que aniran sortint quan tinguem tots i cada un de tots els elements, que encara, alguns encara no es coneixen prou.
0: Qui ens ajudarà una mica a fer el repàs i veure una mica què és el que se sap i el que encara està fosc d'aquesta història de la detenció i assassinat de Salvador Puig Antic és en Jordi Panyella, periodista, i és autor d'un llibre que em sembla que és capdalt sobre la qüestió de Salvador Puig Antic, que has obert la revisió definitiva del procés, que ha publicat no fa tant Angle Editorial. Jordi Panyella, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
2: Gràcies a vosaltres, per mi és un plaer estar en aquest programa que per mi és de referència.
0: Moltíssimes gràcies. Realment, sabem què no sabem del cas Puig Antic? Perquè s'ha descrit moltíssim. És evident que en el moment en què es van produir els fets es va escriure molt, però era en ple franquisme, encara que ja era el final, i per tant van quedar moltes coses que van anar apareixent posteriorment. No sé si amb la revisió que tu has fet dona la sensació de que encara hi ha forats que encara no sabem.
2: Jo crec que sobre el que és la veritat material dels fets, que hauria d'haver derivat una veritat jurídica concreta i, per tant, una sentència no condemnatòria en el sentit en què es va dictar, jo crec que ho sabem pràcticament tot.
1: Sí.
2: Per tot el que s'ha investigat, advocats, periodistes, des de fa temps, Ramon Bernil,
0: sí, eh?
2: L'hem de recordar, Francesc Escribano. La veritat material la sabem. El que hi ha a l'entorn del cas és més complexa i es van sabent coses. Només un exemple, en Francesc Caminal, advocat, que era un dels advocats que forma part de l'equip jurídic, amb l'Oriol Arau, i després s'hi va incorporar el Francesc Condomines. Ell no m'ha volgut explicar encara una gestió que van fer la nit de la capella, és a dir, la nit de
3: l'execució.
2: Diu que es va parlar amb una persona que si s'hagués activat s'hauria aturat l'execució. I diu que un dia m'explicarà què és aquesta persona i quina gestió es va fer, però, per exemple, això encara està per ser desvetllat. Fa poc també s'ha conegut l'existència d'una carta rellevant pels dubtes que hi havia dins del mateix sistema del Tomàs Pelayo, governador civil de Barcelona d'aquella època, exacte, Pelayo Ros, que li fa una carta en el seu ministre el gener del 74 exposant els dubtes que ell tenia sobre el cas Puig Antic. Carta que no va tenir contestació, no va tenir contesta i que va quedar arxivada. Com deia Josep Maria, era un moment on hi havia un debat dins del mateix règim, no? De si havia de ser molt gràfic, si havia de ser obertura o apretura.
0: Sí.
2: Amb aquell discurs famós d'Àlex Navarro,
0: sí,
2: de
0: l'esperit
2: exacte, i va ser, per desgràcia, i va ser apretura.
0: Suposo que el règim el que va fer va ser de vegades tenim també la sensació de que les coses són molt monolítiques i el règim franquista, com tot, no era del tot monolític, suposo que hi havia estires i arronses, i amb aquestes, amb un règim tan bèstia, sí, una de les estires i arronses va acabar amb l'execució de Puig Antic,
2: fins,
0: no?
2: Fins i tot si és que és cert, dins mateix del tribunal que va jutjar el Salvador Puig Antic, perquè el Carlos Rey, que va ser el jutge togat que va redactar la sentència, els consells de guerra estaven formats per militars, com els jurats populars d'avui en dia, que els hi tocava, més l'expert militar en llei que redactava la sentència, en aquest cas Carlos Rey, advocat en actiu encara a Barcelona. Segons ell, en una entrevista que jo li vaig fer pel llibre, ell diu que va haver-hi debat dins del tribunal. Jo no ho sé, ell ho diu. El que sí que sembla ser que va passar és que aquella deliberació del Consell de Guerra va ser escoltada amb uns micròfons que sembla ser que hi havia en la sala de deliberacions dels tribunals militars d'aquella època a Barcelona. Jo crec no tant en la idea d'influir en els veredictes, sinó de tenir controlats els militars en debats...
1: Clar, perquè és un Consell de Guerra. I amb un Consell de Guerra hi ha jerarquia. I
2: exacte,
1: si t'oposes a la jerarquia, aquí pots tenir, exacte, problemes de cara a la teva professió.
2: Sí, sí, de saber quins militars doncs seguien la doctrina que manava el règim i quina no.
0: O sigui, no era tant per testimoni, sinó per control.
2: Per control de... Sí, micròfons instal·lats pel sistema d'espionatge de l'exèrcit, l'Avís 2, em sembla que es deia, que després va donar lloc...
1: L'Avís és la...
2: Sí, etcètera.
0: No sé, 7 primer,
2: sí,
0: i després...
2: Exacte,
0: set,
2: sí, sí.
1: No, i després encara, no sé si encara podran sortir algunes referències o algunes memòries, alguns testimonis, si no han desaparegut, o si no han mort, o si ho han redactat, dels funcionaris de la presó, l'Eduardo Vicente i altres que estaven a Peculio, que estaven allà a l'entrada, que aquests, jo recordo l'any 83 parlant del cas del Puig Antic, quan vam mirar la documentació amb el Paco Marín, amb Francisco Marín, que ens va dir: "¿Queréis ver la documentación de mi amigo Salvador Puig Antic?" Clar, ens vam quedar parats. Mi amigo, un funcionari de presons, pensàvem que tots eren franquistes.
2: Sí.
1: I aquests van dir que lo escribirien, jo no sé si ho han fet mai, no sé si això ha sortit.
2: Bueno, hi ha una figura que és controvertida del funcionari de presons que va estar amb el Salvador d'una forma més propera, que ell sempre s'ha presentat com una persona que el Salvador li va canviar la vida. Les germanes en parlen bé d'ell, asseguren que el Salvador, en les visites que elles feien a la presó, els hi parlava bé del funcionari que el tenia, estava al càrrec. Però gent que va estar a la presó en aquell temps, gent del Mil també,
1: el Momento Ibérico Liberación,
2: el literal, diuen que és un impostor.
0: Ja.
2: És a dir, que d'això dels funcionaris simpàtics, després parles amb funcionaris d'aquella època, diuen era impossible que en aquell moment els funcionaris de presó s'apartessin al mínim del que els hi tocava fer segons la legislació i les maneres de fer del franquisme.
0: Anem per passos, anem a fer una mica una recopilació del que, del que va passar. Comencem pel Mil. Què era el Mil? Era un grup armat nombrós? Era un grup d'acció? Què era el Mil?
2: Eren revolucionaris en estat pur. Jo traslladant el Salvador avui en dia, què faria? Doncs cremaria contenidors com a element de lluita de carrer, d'incendi del debat ciutadà. El seu objectiu era el de canviar-ho tot.
0: L'agitació, l'agit prop,
2: agitació
0: i propaganda.
2: Revolucionaris amb una doble finalitat, lluita armada, agitació armada, que en diuen ells, amb una acció concreta de saltar bancs, expropiar-los per obtenir fons, per finançar el que realment ells els interessava, que era la qüestió ideològica, la part de biblioteca que anomenaven ells de l'organització. L'organització estava dividida entre els que duien armes i els que feien llibres, per entendre'ns. Hi ha una il·lustració francesa, un dibuix que explica molt bé què era el Mil, és un revòlver

0: amb una ideologia mare. Jo crec que primer en pocs, que cada un tenia la seva, sí. I un matís.
1: Sí, no hi havia una un idea molt clara. Sí.
2: Bueno, potser el concepte de comunisme llibertari, sí, els identifica bastant.
0: Un concepte
2: i
0: que és
2: situacionista, és una cosa...
0: Sí, un concepte que d'entrada sorprèn, que és això, consellistes, sí. Que s'explica molt fàcil per la paraula, crear consells. Sí. O sigui, l'objectiu de la seva lluita era el món obrer, organitzar els obrers en consells, és a dir, en grups petits que batallessin pels seus drets laborals, socials, dotar el món obrer...
1: Era una idea similar, el que passa que, òbviament, ja s'havia transformat en aquell moment, que havia fet néixer als anys 60, als 50 i 60, les comissions obreres.
0: Exacte, d'aquí surt, sí, sí. D'aquí neix, el mil veu d'això. I el que veig és, una lluny, és a dir, hi ha una voluntat de lluitar pel món obrer, però hi ha un allunyament del món obrer, perquè ells no venien d'aquest món. La intenció hi és, però la proximitat no. Per tant,
2: els urbans eren els que eren d'origen urbà, que gairebé eren tots, excepte tres o quatre, eren de l'Eixample de Barcelona.
1: Ja, sí, sí. Per tant, era classe mitja, com habitual, mitja i mitja alta.
2: I la incorporació... Amb una certa aportació cultural sòlida, això és familiar.
0: El paper important, la incorporació dels francesos.
2: Sí, sí.
0: En aquell moment... Tolosa és el centre aquest important, de la resistència...
2: Per l'exili, per les armes...
0: De l'exili, i allà coneixen aquests francesos que s'incorporen a l'organització, a Tolosa aconsegueixen les armes a través dels maquis, etc etc.
1: Però és curiós perquè a França la gran influència, hi havia dues grans influències a l'extrema esquerra, que eren trotskistes i maoistes, i s'allunya del comunisme llibertari, no, sí. No van per aquí, diguéssim.
0: No, és el que et deies, ells reformulen. Reformulen ideologia, i després hi ha un element que és interessant, que és, ell dura molt poc al mil, estaven en contra de qualsevol tipus d'organització, i el mil s'autodissol, quan tampoc s'havia creat formalment, però sí que fan una cosa, en diuen congrés, que sembla
1: una cosa grossa,
0: congrés d'autodissolució a Tolosa, l'estiu del 73, perquè arriben a la conclusió que no van bé perquè ja és un ens massa organitzat. Per tant, deixem-ho córrer, no és el que buscàvem, que cadascú continuï.
2: Hi ha discrepàncies internes, a més.
0: Moltes discrepàncies internes, molts matisos ideològics, de cap on ha d'anar la lluita, etc.
1: En Salvador Puigdentí, que era el líder d'aquest grup, si és que hi havia algun líder?
0: Hi havia un líder, i es deia Oriol Soler Sugranyes. Mm. Això és així, és qui estructura...
1: Diguem-ho, cosí teu, no? Sí. Josep Maria?
2: Cosí germà meu.
1: Cosí germà
0: teu. És qui estructura el grup, és qui incorpora... són tres germans que...
2: Són l'Ignasi, l'Ignasi Soler Sugranyes, el Jordi Soler Sugranyes, una relació una mica més llunyana al Ramon Soler Sugranyes, i després l'Oriol Soler Sugranyes.
0: Aleshores, en Salvador entra en contacte amb aquest món ideològic a través de l'Institut Maragall, on ell cursa estudis nocturns, i allà coneix en Xavier Garriga i Paituví, que en Xavier Garriga forma part del MIL, d'aquella part de la biblioteca que n'hem dit, i el Salvador queda integrat a la part militar, per entendre'ns. Segons explica la seva família, i companys del MIL també, amb dubtes de si havia de fer el pas o no a la lluita armada, agafar les armes. Ell tenia molt clar ideològicament on estava, sempre ho havia tingut, però el que dubta finals dels 60, principis dels 70, si ha de fer aquest pas d'agafar les armes. Fins i tot se'n va uns dies a Suïssa, un temps a Suïssa a pensar. Hi ha una època que viu a casa de la seva germana Imma, i la Imma recorda que ell, el seu germà es despertava de nit sobresaltat, amb els dubtes, i finalment acaba. Aleshores té un paper important, jo crec que era un dels referents del grup, però el lideratge és de l'Oriol Soler, que el que passa és que es passava la vida entrant i sortint de la presó.
2: Que també, un altre tema. Que, en certa forma, aquesta radicalitat, dit també per coneixement, clar, molt directe i familiar, no? Aquesta radicalitat també és conseqüència de la brutalitat del règim franquista, amb repressions sobre fets de tipus polític que no es mereixin, que ara com a molt seria una multa. Llavors que radicalitzen amb un jove arrauxat, idealista, valent i decidit, i ingenu, totes aquestes característiques.

0: bueno, a poc a poc van radicalitzant, i llavors una esquerra europea que no té referències amb ella el troba com a referència, perquè en fi, és valent, els té ben posats, totes aquestes coses.
1: Estàvem comentant que a l'estiu del 73, o sigui, abans dels fets que portaran posteriorment a l'execució, el Mil es dissol. Per tant, diguéssim, quan Salvador Puig Antich és perseguit per la policia i passa el que passa, ja ho comentarem, ja no està militant perquè no hi ha on militar.
2: Tècnicament, no se'l podia acusar de formar part d'una organització terrorista com es va fer en l'àmbit del Consell de Guerra, perquè ja no existia. És el que m'ha explicat fa un moment, s'havia autodissol. Per tant, passa que aquesta és una mostra més de fins a quin punt la justícia militar no va tenir cap mena de problema en deformar la realitat i ajustar-la als seus interessos de vestir. Un discurs el presenta com a terrorista des del primer moment, com un atac terrorista, quan no ho és. És a dir, tots sabem el que és un atac terrorista en aquesta ciutat,
1: i no
2: en aquest país n'hem viscut molt. És una acció premeditada, es busca un objectiu, es va allà i s'ataca l'objectiu amb més o menys èxit militar. El cas del Salvador és una emboscada de la policia per detenir uns militants, i en el transcurs...
1: Però l'estaven seguint el...
2: I en el transcurs, d'aquesta acció es dispara. És a dir, no és ell que va a buscar els... sinó que es troba... Hi havia una pressió sobre el Mil. Abans hem dit que eren inexperts. És inexpert, un militant revolucionari compromès, que va amb armes, que ha participat en atracaments, i que es deixi una bossa oblidada en el Caspolino, que era un lloc d'oci molt conegut
1: i tant,
2: a Barcelona,
1: a la Placídia.
2: Sí, amb armes, amb documentació.
1: Ara hi ha el col·legi de allà, no recordo de quin...
2: Sí, hi ha un edifici construït.
1: Sí, no recordo si el col·legi d'arquitectes tècnics, potser m'equivoco, no estic gens segur, però hi ha un col·legi oficial allà.
2: Doncs l'oblit d'aquesta bossa fa que la policia tingui a disposició un manual de desarticulació del Mil.
1: Clar.
2: I a partir d'aquí els és molt fàcil perseguir-los, trepitjar-los els talons. Ja ho he dit abans, el Jordi Solís Sugranyes anava a llogar cotxes per atracar amb el seu DNI, amb qual cosa una de les primeres persones que s'identifiquen al sumari és el Jordi Solís Sugranyes, i els segueixen. Aleshores, és clau en la caiguda del Salvador la detenció abans del Santi Soler Amigó. El tema del Mil, hi ha molts solers i...
0: Sí, però no tots són família,
2: no tots són família. No. Santi Soler Amigó, conegut com el Petit, que era la part intel·lectual ideològica més potent del Mil, amb el Xavier Garriga formaven part de la biblioteca. Se'l deté. Aleshores la policia té notícia que hi ha una trobada, una cita de seguretat que deien ells el dia 25 de setembre. Ell se'l deté el dia abans. Jo sempre m'angoixa posar-me en la pell del Santi Soler les 24 hores que va estar detingut a casa seva en presència de la policia, per si trucava algun company del Mil per canviar la cita que tenien prevista i que ell havia comunicat a la policia, com el que duria sentir aquest home sabent que l'endemà seria l'esquer que permetria la detenció de companys. Evidentment no sabia que hi havia, i això passa l'endemà, un dimarts 25 de setembre del 73 a les 6 de la tarda, que és l'hora en què en principi en Santi Soler s'havia de trobar només amb en Xavier Garriga, en el bar Funicular, carrer Girona número 70.
1: Que encara existeix.
2: Encara existeix.
1: El bar, sí.
2: Bar-restaurant. Amb la propietària, que ja hi era aleshores i encara hi és, l'Angústies, que sempre explica històries d'aquella època, cita a la qual també s'hi presenta en Salvador. I a partir d'aquí es desencadena tota la història, el tiroteig a l'interior.
1: Tiroteig que es produeix això a la
0: porteria.
1: A la porteria de que és enganxada, és de fet el mateix número del bar, la porteria està absolutament enganxada al bar. De fet, són dos bars, diguéssim, una granja, la granja Betlem.
2: Abans era un colmado.
1: Un colmado. I es produeixen els fets dramàtics dins, precisament, de l'entrada d'aquest edifici.
2: Jo ho acabo resumint tot dient que és producte d'una acció policial mal planificada i pitjor executada, és a dir, una mala praxi policial. Si vas a detenir allò que tu consideres que són perillosos subjectes terroristes, com a mínim porta manilles, perquè quan els detinguis lliga'ls-hi les mans
1: i no.
2: No en duien.
0: I porta policies experts.
2: No gairebé
0: novatos.
2: I si escorcolles en les persones que vols detenir, quan les tens més o menys immobilitzades, fer-los-hi de forma integral. En El Salvador se li fa una escorcolla en el qual se li troba només una pistola. En duia dues. Tampoc se li troba un ganivet. És a dir, hi ha tota una circumstància d'acció policial
1: mal feta.
2: Que permet fer creure als destinataris de l'objecte de la detenció, que és el Xavier Garriga i en Salvador, que poden fugir. Ells ho intenten, en Xavier Garriga està a punt de fugir. Primer se'ls deté al carrer, se'ls entra a la porteria, en Xavier Garriga aconsegueix sortir al carrer, se li fa la trabanqueta i cau, i en Salvador Malda intenta desesperadament fugir, i per això, i en aquesta circumstància, que des d'un punt de vista jurídic això és molt important, perquè una cosa és que jo tregui aquí un arma i us dispari un tret a cada un, i una altra és que en el debat que estem fent ara en el programa ens empipem tant que ens acabem barallant.
1: Esperem que no,
2: esperem cosa que no passarà.
1: No veig que va per aquí.
2: Doncs en el transcurs d'una baralla doncs hi ha un ús d'armes i un tiroteig creuat, que és l'objecte que ho enrabassa tot i que ho fa tot complicat, no?

0: En la instrucció del cas Puigdemont, el jutge només va interrogar tres testimonis que no fossin policies o militants del MIL: Ricard de la Ossa i Antonio Fortes, propietari i mosso de la botiga Betlem, situada al costat de l'escala on es va produir el tiroteig, i Ana Sánchez, la portera de la casa. Amb els anys, el matrimoni que regentava el Betlem en aquella època, Aurelia Ferrer i Ricard de la Ossa, van explicar molts detalls del que va passar aquell 25 de setembre del 1973, encara que l'Aurelia no la van tenir en compte amb la investigació. Aquest és el relat dels fets que li van fer a Jordi Panyella per al seu llibre.
1: Jo era dins de la botiga, atenent una clienta, la senyora Martí, una veïna del carrer Consell de Cent que havia vingut a comprar amb la seva filla. El nostre establiment tenia un aparador amb uns finestrals molt grans i des de dins es dominava perfectament l'exterior. Jo havia sortit darrere el taulell per anar a buscar una cosa a l'aparador i recordo com si fos ara que veig en Salvador caminant pel carrer i de cop i volta, just a tocar del pal de la llum que teníem davant, se li van tirar sobre dos homes. Un va treure una pistola i el va colpejar amb la culata al cap. Vaig veure com li sortia la sang pel front i com de resultes del cop va tenir un defalliment i va deixar caure a terra una revista que portava doblegada sota el braç i uns paquets de Ducados que hi havia a l'interior. Aleshores vaig alertar el meu marit, que era la rebotiga. No surtis a fora, que hi ha uns homes que es barallen i porten pistoles. De sobte, aquells dos homes van entrar al Betlem. El Salvador el duien com un sac. Un l'agafava pels peus i l'altre per les aixelles. I el van tirar a terra de males maneres. El vaig mirar i em va semblar que estava atordit, o potser s'ho feia, però jo vaig tenir la sensació que el cop amb la pistola li havia fet mal de veritat. Sovint he pensat que si jo no hagués cridat aquells policies, l'haurien deixat a la botiga i mai s'hauria produït el tiroteig dins de la porteria. No hauria mort ningú i en Salvador estaria viu.
2: Vaig sortir fora de la botiga per una porta que quedava més a prop del carrer Girona. I amb el temps just de veure com uns homes entraven a la porteria que hi ha al vell mig del xamfrà, entre la nostra botiga i el bar funicular. Vaig treure el cap a la porteria amb la simple idea de xafardejar. I aleshores en mirar dins i vaig descobrir en Salvador. Ell era a l'escala, estirat de través. Estava situat entre el primer i el segon esglaó. La seva fesomia no era la d'una persona normal. Estava enrabiat, espantat. Però sobretot recordo que el vaig veure endimoniat. Se li veia el trau al front pel cop rebut. Recordo també que estava sol i en aquell moment no tenia cap policia a sobre.
3: En guàrdia.
4: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
5: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dilluns a 8:45, la TDT del Barça-Rayo a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
7: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
8: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
9: Ei, perdona, una estrella.
10: Ei, una estrella.
9: Perdona, una estrella.
10: Una estrella.
9: Què? Un crit valent?
10: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
3: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.
6: Catalunya Ràdio.
5: La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
12: I m'encanta.
5: Amb Marta Romagosa.
12: A la nit dels ignorants passen coses increïbles. I és que aquest programa és...
13: Sí, és que sempre l'audiovisualitat oberta, de bon lleigada, igual.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.
13: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Jordi Panyella i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'anomenat cas Puig Antic. Jordi Panyella, acaba de sentir aquests testimonis que tu vas recollir de persones, testimonis del moment. És clar, la sensació que dona és molt confusa, no?, de un moment, i a més un cert penediment per part d'aquestes persones que ho expliquen, perquè diuen, potser si no haguéssim intervingut no hagués passat tot això.
14: Sí, l'Aurèlia sempre li ha quedat en el cap la idea de si no els hagués fet fora del Betlem, on van entrar amb el Salvador, que ja estava molt tocat, perquè el Salvador rep uns quants cops de colat al cap i queda tocat i queda
0: malmès,
14: sí. Diu, doncs, no hauria passat el que va venir després a dins de la porteria, quan al Salvador se li dona, per entendre, una segona oportunitat, no?, d'intentar fugir d'allà. Sempre se li ha quedat dins seu aquest sentiment de...
0: Difícil de, sí, de portar, clar, lògic.
14: De culpa, lògic. Que evidentment no li pertoca. No,
0: no. És evident, però al mateix temps...
14: Sí. I són interessants també perquè lliga amb el que dèiem abans, vull dir, aquests testimonis de forma clara fan evident que l'actuació policial va ser molt maldestra. És a dir, el temps tocat, el temps estirat, el Salvador, i l'intentes lligar les mans amb un cinturó. La paraula cinturó surt en el sumari. I atar-li les mans amb un cinturó.
15: És una cosa pedestre.
0: A més, la porteria aquella, jo l'he vista perquè, per raons personals, vist molt a prop d'allà. I la porteria en qüestió és una porteria relativament petita, on l'escala que puja cap a l'edifici gairebé arrenca al costat de la porta d'entrada. Vull dir que molt espai no n'hi ha.
14: L'espai és molt reduït i allà dins eren això, 2, 3, 4, 5, 6 persones barallant-se.
0: És que 6 persones de peus allà ja tenen problemes de mobilitat molt clares. Si més a més estàs en ple moviment, amb pistoles pel mig...
14: La confusió absoluta. Absoluta.
0: Quin va ser el resultat? O sigui, les bales on van anar...
14: El resultat és, amb el Salvador dins de la porteria, anant de dreta a esquerra, segons el relat, jo sempre que explico això, és segons el relat policial, el relat que ha quedat testimoniat en els papers que hi ha en el sumari, amb 3 policies davant, hi ha un moment que cau a terra amb el policia Bocigas a darrere. En aquell moment el Salvador aconsegueix treure's una arma, el Bocigas també porta l'arma a la mà, és quan es desencadena el tiroteig. El Ricard de la Ossa recorda veure un policia entrant des del carrer cap a l'interior, és un policia que havia sortit perseguint en Xavier Garriga, també disparant, i tot acaba amb...
0: O sigui, entra disparant a la porteria. Pensem com és de petita, vull dir que això
14: també... Sí, testimoni del Ricard de la Ossa. I tot acaba amb un crit, no lo hagas, no lo hagas, i 2 trets, que són els que el Santorum, policia, Fernández Santorum, li dispara en el Salvador, una a la boca i una altra a l'espatlla, i aquí acaba el tiroteig, que té com a prèvia, i això segons el relat del Xavier Garriga, un tret isolat, que diu que allà dins, en el merder que hi havia, es va quedar tothom quiet, que li va permetre a ell guanyar un segon per apretar a córrer cap a fora, i que aquest és un tret que interpreto que va quedar clavat en el tercer esglaó. No sé si en parlarem del famós tret del tercer esglaó.
0: Encara
14: que deies,
0: es veu,
14: l'evidència de que el relat policial a partir d'aquell moment està viciat, està forçat per aconseguir que aquest embolic de trets es resolgui de forma molt fàcil, dient no, va disparar el Salvador i el va matar. I nosaltres aquí no vam fer res més.
0: El resultat és el policia mort.
14: A trets.
0: A trets, però quants i com?
14: Aquesta és la qüestió.
0: I en Salvador Puig Antic, molt mal ferit.
14: Sí, inconscient, amb un tret a la boca i un altre a l'espatlla.

0: Per recuperar-se de les dues ferides de bala que havia rebut, Salvador Puig Antich va estar ingressat a l'habitació número 22 de la cinquena planta de l'Hospital Clínic, fortament custodiat per la policia i emmanillat als barrots del llit. Va ser aquí on li van prendre declaració, tot i que pràcticament no podia parlar. El van operar de la mandíbula l'1 d'octubre del 73 i l'endemà, el dia 2, se li va donar l'alta per traslladar-lo a la presó Model. Dues de les infermeres del servei d'urgències de l'hospital que el van estar atenent eren Margarida Jansà i Nativitat Viguera, que tampoc van poder declarar com a testimonis de la defensa.
1: Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Doctor Fernández.
2: Que se l'emporten?
3: De qui parles, Margarida?
2: D'aquell nano, en Salvador Puig Antich.
3: Què dius? Si no està per moure'l després de l'operació. A aquell noi li tenen una ràbia que no és normal. Primer li posen manilles a una mà i un peu, enganxades als barrots del llit, com si es pogués escapar. I ara se l'emporten l'endemà d'operar-lo?
2: Sí, sí, l'han donat d'alta. Avui li han tret els punts de sutura que duia a l'espatlla i darrere del cap, i el porten a la Model. De fet, m'han demanat la seva roba. Tu creus que el podem deixar marxar així?
3: Però si està plena de sang seca.
2: Aquesta roba ha estat rebregada tota una setmana en una bossa d'escombraries. No penso posar-li això. Que ja és prou denigrant com l'està tractant la policia.
3: Has parlat amb les monges?
2: Fa una estona que els he dit. M'estan buscant roba neta. Encara que no sigui de la seva talla, ja servirà.
3: És el mínim que podem fer. Encara no entenc per què fa falta tanta policia per vigilar un noi que no es pot posar dret. Amb la cara tota inflada, menjant a través d'una canyeta i sense poder parlar.
2: I el que van fer divendres, de venir-lo a interrogar? No sé com s'ho van fer perquè declarés. Si a nosaltres amb prou feines ens ha pogut contestar sí o no?
3: No tenia cap més remei que signar aquests papers. Tots aquests dies se l'ha vist espantat, callat i molt espantat.
2: Ves a saber què en faran d'ell a la presó. Tot això no em fa gens de gràcia.
3: D'aquesta gent et pots esperar qualsevol cosa.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Jordi Panyella, acabem de sentir aquesta conversa entre les dues infermeres. Clar, la situació ja explica moltes irregularitats. Tinc entès que també, que expliques en el llibre, les irregularitats que es van produir no només amb aquesta declaració bastant full que va haver de fer Salvador Puig Antich i que vés a saber quina part va dir ell i quina part se la van inventar, sinó també fins i tot amb l'autòpsia del policia mort.
5: L'autòpsia és clau per entendre el desenvolupament i el final del cas, i a més l'alteració de la prova i les barbaritats policials que es van fer. S'entén molt ràpid, el cadàver de l'Angües, del policia mort, queda ingressat a l'Hospital Clínic on és traslladat d'urgència a veure si el poden salvar la vida. Els metges, quan entra al cos, l'únic que poden fer és certificar la mort i signen un paper, que és el que s'ha de fer en aquests casos quan entra un cadàver producte d'un fet mort, d'un fet violent, un tiroteig, passis al anatòmic forense. En aquella època l'anatòmic forense estava als baixos de l'Hospital Clínic, per tant el cadàver va haver de baixar només unes plantes, i allà se li havia de fer l'autòpsia, que és el lloc,
0: que és on lloc habitual.
5: Avui en dia a la Ciutat de la Justícia, aquí a Barcelona. La policia fa un ofici dirigit al jutge i escolti, dongui'm el cadàver, me'l vull emportar a la comissaria de Granados i allà ja li faré l'autòpsia. La pregunta és, per què?
0: Clar.
5: Per què? Escolti, faci l'autòpsia i després si vol el cadàver per fer-li una vetlla, ja li donem. Sí. El cadàver per autorització judicial es trasllada a Enric Granados i allà, segons el que jo investigo en el llibre, a través d'un testimoni clau que estava present a l'autòpsia, un mosso d'autòpsia, l'examen mèdic del cos es fa dins d'una caixa de difunts, la qual cosa ja és irregular. La comissaria és una comissaria petita, evidentment que és un espai que no està preparat.
0: És una comissaria que ara es dedica bàsicament a l'expedició documents d'identitat.
5: Exacte, un espai que no està preparat per examinar un cadàver, i el resultat de l'autòpsia és que en el cos només hi havia 3 trets, quan, atenció, els metges, que una estona abans, unes hores abans, havien certificat la mort de l'inspector en el clínic, recorden que com a mínim en el cos hi havia 5 impactes de bala, vol dir que sobre el cos d'Angües hi van anar a parar projectils que van sortir de diverses pistoles. Per què? Perquè la mateixa policia diu que el Salvador va disparar 4 vegades, 3 impactant en el cos del policia, i la quarta, aquella bala que hem dit abans, famosa, de l'escala. Per tant, com a mínim, tenim dues bales
0: que no són de,
5: que no són de la pistola,
0: comptant que aquestes hagin anat. Però...
5: per tant, a partir d'aquí, sobre un dubte tan evident i tan raonable, que l'únic que podia portar a concloure els militars i jutges que van veure el cas és aquell precepte famós, aquella indubio pro reo.
0: Cas de dubte a favor del
5: no
0: que,
5: pots
0: del que
5: condemnar,
0: estan jutjant.
5: Sí. Jo sempre dic el mateix, Salvador Puigdentí era innocent, no. Home, un nano que va amb dos pistoles pel carrer, revolucionari, que sap de què va, no era innocent. Era culpable del que el van condemnar? Evidentment que no, perquè, com veiem, l'autòpsia, l'interrogatori de 8 folis que ell era impossible de fer, etc etc, tot és un procés viciat, conduït, això, a eliminar les sospites sobre la intervenció de la policia. Aquella mala intervenció policial, no, escolti, aquí hi ha hagut un assassí, des del primer moment assassino, l'hem de condemnar.
0: El procés tot va molt ràpid.
5: Sí.
0: A partir del moment en què ell torna de l'Hospital Clínic cap a la Model, tot es desencadena i volen jutjar-lo a tota velocitat.
5: Sí, sí.
0: I a més un consell de guerra, diguéssim. Ja es veu venir gairebé des del primer moment que allò té molt mal aspecte.
5: Es veu a venir, i els advocats joves també, l'Oriol Arau i el Francesc Caminal, que acabaven d'obrir despatx a Barcelona, veuen que anirà mal dades i per això fan el pas de posar-se en mans o de buscar un advocat de prestigi, que si no aconseguim afablir la justícia militar amb el dret i amb la raó del dret, doncs a veure si un advocat ben vist pel règim, com era en Francesc Condomines, aconsegueix el propòsit de treure el Salvador de la pena de mort que pràcticament ja es donava per segura. Hi ha una anècdota preciosa amb el Condomines que l'honora. L'any 37, en plena revolució aquí a Barcelona, enmig de la guerra, se'l va posar en un d'aquests camions que anava cap a la Rabassada a executar la gent per com es feia aleshores, de forma brutal. Algú el reconeix i diu no, aquest no, i el fa baixar. I després ell, al cap dels anys, accepta portar la defensa d'un noi que era hereu ideològicament d'aquells que van estar a punt d'executar-lo ell. És a dir, d'un punt de vista humà i professional, això és una manera d'actuar que l'honora, i va fer realment una feina extraordinària amb tot d'elements de prova que va posar damunt de la taula per salvar el Salvador, però va ser impossible, pel que deies tu, perquè anaven a matar-lo i el van matar.

0: A les setmanes prèvies a l'execució de Puig Antic no hi va haver mobilitzacions importants en demanda de l'indult. Els partits polítics de l'època van preferir no comprometre la imminent sortida de la clandestinitat. Qui sí que va alçar la veu va ser l'advocat suís Christian Grobé, que va assistir al Consell de Guerra com a observador internacional i en representació de la Comissió Internacional de Juristes, un organisme que actuava per delegació de les Nacions Unides. El 10 de gener de 1974, l'endemà de fer-se pública la sentència, Grobé va convocar una conferència de premsa a Ginebra per donar a conèixer les irregularitats del cas a l'opinió pública mundial.
1: El procés de Barcelona s'inscriu incontestablement en la repressió ordenada per les autoritats espanyoles contra l'oposició que hi ha a l'interior del país. Les penes que s'han imposat als dos principals acusats són extremament severes. Pena de mort per Puig Antic i 30 anys de presó per Josep Lluís Pons Llobet per la seva participació en un atracament. Tenen com a objectiu manifest el de l'exemplaritat. Vistes les circumstàncies en què el policia Francisco Angües va resultar mort, s'haurien d'haver admès circumstàncies atenuants per Antic, que en cap cas va actuar amb premeditació. Malgrat el bon desenvolupament dels debats, és incontestable que certs drets elementals de la defensa han estat violats, sobretot pel que fa a les proves descartades abans del judici i el refús a admetre alguns pèrits. Ara no hi ha cap possibilitat de fer marxa enrere en el procés, que ha estat tenyit d'irregularitats, i ara el tema queda només a la discreció del cap d'estat, per si creu que ha d'aplicar una mesura de gràcia.
2: En guàrdia.
0: Irregularitats, i a més el més bèstia és cap a què? Van aquestes irregularitats cap a la mort de sí. Puig Antic. Suposo que això que comentàvem, no? Com ho vivia ell, això dins de la Model, i com es vivia?
3: Dins de la presó vius en funció del que t'arriba de fora, és clar. Això en la seva circumstància i amb totes, els presos, el nexe que poden tenir amb l'exterior és fonamental. Ell el que sempre s'ha explicat és que hi ha un moment on ja es veu executat, que és la famosa, el cas de la mort de Carrero Blanco, de l'atemptat d'ETA contra Carrero Blanco.
0: El 20 de desembre del 73.
3: Sí. Ell sempre ho havia vist difícil, però amb esperança. Però a partir d'aquell moment ell entén que la cosa és irremeiable. És realment un dels elements que va acabar condicionant aquell gest de duresa, perquè molt important, l'execució del Puig Antic acaba sent una decisió política presa en un Consell de Ministres constituït com a última instància jurídica, per això se'ls pot demanar ara en democràcia responsabilitat, però és una decisió política, allò que dèiem, apertura o apretura. Apretura, i un dels elements que va comptar en aquesta decisió, evidentment, va ser la mort de Carrero Blanco, però ho hem de veure també des d'un punt de vista més global, d'aquestes tensions dins del règim.
4: Sí, perquè més enllà de les diferències que pogués tenir el Mil amb els partits polítics de l'oposició clandestina, el cert és que no van estar al nivell de veure que havien de fer com sigui, malgrat les moltes distàncies que hi havia amb ells i dificultats, havien de lluitar perquè no se l'executeix aquí. Els propis persones que formaven part d'aquestes organitzacions clandestines que volien sortir a la democràcia reconeixen que l'oposició clandestina va fer poc per càlculs polítics, pel que sigui, no? I tampoc perquè, a excepció, diguem, de nuclis universitaris, nuclis joves, algun nuclis obrers i altres grups armats que hi havia en aquells anys, és que hem de recordar que fins i tot hi havia grups d'acció carlista armats, i comunistes, i nacionalistes, i en fi, de tot, no? És a dir, dins d'aquesta pressió, doncs, no hi va haver una mobilització general per intentar defensar que no se l'executés.
3: La inacció de l'Assemblea de Catalunya i del que representa PSUC, etc., jo crec que és una espina clavada avui en dia encara amb la classe política catalana d'aquest país, allò, un mal de consciència no resol, no van donar el pas endavant. El Mil duia armes, l'Assemblea de Catalunya hi havia enfocat, l'Assemblea de Catalunya el que representa, els partits, hi havia enfocat una sortida cap a una política diferent.
0: Però no entrar en molts detalls de com va anar l'execució, que és molt conegut i d'altra banda molt trist, les dues coses, sí que hi ha algunes coses que xoquen. Una, per exemple, que fos executat amb garrot vil i no afusellat, perquè els consells de guerra habitualment afusellen. Encara és més cruel el garrot vil, no? Va haver alguna raó de fons amb això?
3: La legislació militar penal, el Codi de Justícia Militar diu que los condenados a muerte van a ser pasados por las armas. Més clar, l'aigua. L'última execució, la del Chiqui a Barcelona, a Collserola, és amb un pilot d'afusellament format per guàrdies civils voluntaris. Jo crec que hi ha una raó d'ordre públic, és a dir, no el traiem de la model, que allà ho tenim controlat, i després un missatge encara afegit en aquella idea de la pretura, és a dir,
4: de l'exemplaritat, que sí.
3: Som tan durs i el nostre règim és tan fort que fem servir aquest sistema tan bèstia per executar el Salvador Puig Antic, i a la vegada us enviem un missatge,
0: i el Heinz,
3: i el Heinz, no l'oblidem, enviem un missatge a la societat de que el règim no li tremola la mà per fer servir aquest sistema. O sigui, us agarrotem també una mica
4: que més enllà de la decrepitud del dictador, que era evident, hi havia relleus, volent donar aquesta imatge.
3: Sí, el règim era fort per seguir endavant.
0: I l'altra qüestió és la repercussió, i amb això haurem d'acabar, però la repercussió tant a la societat catalana com internacional. Ja hem vist que el paper de l'Assemblea i d'altres va ser bastant galdós, però no sé si després de l'execució la cosa va sacsejar o també va continuar amb aquesta certa indiferència.
3: Es va sacsejar, a més va haver-hi qui es va ocupar de sacsejar, es van posar bombes al monument dels caiguts, es van fer accions diverses, és a dir, la gent, companys de lluita de carrer,
4: de suport del
3: Salvador, l'Olla, etc, van fer accions. A nivell internacional van haver-hi moltes manifestacions, i aquí va haver-hi més moguda de la que havia hagut prèviament, i a partir d'aquí es va construint mica a mica doncs una cosa que el Salvador no hauria volgut ser mai, que és un mite.
4: L'Olla és organització de suport, i que aquest nom se l'inventa la policia.
3: Sí, inventat per la policia.
4: Se l'inventa la policia, aquest nom,
0: Jordi Panyella, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
3: Gràcies.
0: Jordi Panyella és l'autor del llibre Salvador Puig Antic, Cas obert, la revisió definitiva del procés, d'Angle Editorial, que em sembla que és un llibre, ho dic sincerament, molt recomanable, i que val la pena per qui vulgui entrar en això. La feina que ha fet en Panyella d'investigació és una feina molt encomiable. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Josep Maria Soler Sabater, suposo que, i disculpa la pregunta personal, devia ser un xoc brutal amb respecte a la relació que tu tenies, per exemple, amb el teu cosí Oriol,
4: sí,
0: no?
4: Sí, amb tot. Home, és allò, no?, de que va sacsejar tothom, però algunes persones molt més. És un tema que deixa allò que diuen els clàssics, no?, una ferida profunda que mai es cura, una cicatriu, doncs sí, la tens present.
0: Això és La Guàrdia.
2: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Marc Lobato, Bet Verdagí i Marta Bobet.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. 7 morts i 23 desapareguts és el nou balanç de la tragèdia del ferri que aquest migdia ha naufragat a 6 quilòmetres del nord de l'illa de Xipre. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i també per algunes embarcacions que s'hi han acostat. Sentim el moment de rescat d'algun d'aquests nàufrags. La nau ha naufragat a uns 6 quilòmetres del port de Girna. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i també les causes del naufragi, però informacions de mitjans xipriotes denuncien les precàries condicions de manteniment d'aquest ferri sinistrat. Un testimoni ha assegurat que hi va haver una forta explosió prèvia a aquest naufragi. Més notícies amb el Quim Codines.
2: Els veïns del Vendrell, al Baix Penedès, ja comencen a tenir llum a casa després de 14 hores a les fosques per una avaria a la xarxa elèctrica. També n'hi ha que s'han quedat sense aigua perquè hi ha comunitats que funcionen amb bombes. Hi ha hagut una incidència greu i Endesa ha instal·lat grups electrògens per donar llum als veïns mentre restableix completament el subministrament elèctric.
1: Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, milers de persones continuen malvivint pels carrers i en campaments improvisats. Creix la tensió i també les queixes dels veïns. Ara, uns 5.000 migrants continuen a Ceuta i 3.000 d'ells són menors. Se'ls acull a les instal·lacions creades a les zones de Loma Margarita i Loma Colmenar. Al barri del Príncipe també hi ha dos espais enfocats a nenes i dones, com l'Aixa, que recorda en declaracions a Catalunya Ràdio com i per què va entrar a Ceuta avui fa un mes.
3: Estava treballant en un supermercat i molts venien a comprar aigua i galetes i vaig pensar, què deu passar? I vaig baixar a la platja, només a veure què passava i de cop vaig veure que podia entrar.
1: Davant d'aquesta situació, el Consell de Ministres aprovarà dimarts un paquet extra de 165 milions d'euros per fer front a l'emergència.
2: Consternació a Suïssa per un tiroteig en una festa rave que ha deixat una víctima mortal i 5 persones més ferides de diversa gravetat. Els fets han passat a 2:45 de la matinada en un hipòdrom del municipi d'Àrau, a prop de Zúrich. La dona morta és una jove de 22 anys i això ho ha relatat un dels testimonis que era a la festa.
4: En un minut o dos es va sentir un soroll fort. La majoria de la gent es pensava que eren petards o focs artificials. Davant nostre va morir una dona. Va rebre l'impacte al pit i es va desplomar davant nostre. Volíem ajudar, però no vam poder fer res. Et sents impotent i t'afecta molt.
2: Els altres 5 ferits de diversa gravetat tenen entre 24 i 27 anys i estan ingressats en centres hospitalaris. La policia ara investiga els fets i busca l'autor o autors del tiroteig.
1: I avui és 30 d'agost, per tant és Sant Fèlix, patró de Vilafranca del Penedès, i això en el món casteller és sinònim d'una de les diades més importants de la temporada. La plaça de la vila s'ha omplert de gom a gom perquè avui hi coincideixen les 4 colles castelleres més en forma del moment. Per tant, anem a aquesta hora fins allà on hi tenim el nostre company Josep Almirall. Bona tarda.
5: Bona tarda. Dues colles ja han acabat la seva participació en aquest Sant Fèlix 2026. La colla jove Xiquets de Tarragona, que amb el 5 de 9 descarregat, el 3 de 10 descarregat, el 2 de 9 descarregat i el Pilar de 8 ha firmat la millor actuació del seu historial. Millor actuació també en aquesta diada de la Colla Vella Xiquets de Valls amb el 4 de 9 net descarregat, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar descarregat i un Pilar de 8 que semblava impossible, salvat a l'últim moment també descarregat. Però això no és tot, som a punt d'assistir al que podria ser el castell més important que veiem en aquest Sant Fèlix 2026. El Pilar de Nou, que són a punt d'aprovar els castellers de Vilafranca, una construcció que només s'ha carregat una vegada a la història, el 2022, aquí a la Diada de Tots Sants. Els verds han descarregat el 3 de 10, han carregat el 4 de 10 i han descarregat fins ara el 3 de 9 amb l'agulla. I les joves de Valls, també pendent del Pilar de 8, ha descarregat el 4 de 9 net, el 2 de 9 i el 2 de 8 net. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Vilafranca.
1: Els esports, Xavier Soler, bona tarda.
4: El Barça, bona tarda, tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Es pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez. Tot i que és molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. Mentrestant, Gavi continua sense entrenar amb el grup. Està gairebé descartat per poder jugar amb el Barça en el partit de demà al Camp Nou contra el Rayo. A la Lliga Femenina ja ha acabat Atlètic Club 3, Badalona 1, a la 7 Barça Tenerife. Marc Márquez domina el circuit de Motorland i guanya el Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Pedro Acosta i Marco Bezzecchi han completat el podi ara mateix. El Tro de Cervera queda a 19 punts del líder del Mundial, Jorge Martín, i a 4:45 final del Mundial d'Hockey Herba entre les seleccions d'Espanya i Alemanya, ara mateix en marxa la novena etapa de la Vuelta en final al Port d'Aitana, amb Enric Mas defensant el lideratge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
9: El tast vertical és el programa de dia de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
8: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
9: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
6: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
10: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
11: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
12: Aquesta part està supertrencada.
11: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
13: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
11: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Solidaris. Mercè Folch.

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Ahora, ¿qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños. ¿Qué hago ahora yo?
2: Pues ahora aguantarlo.
3: Com va? Com esteu? Benvinguts als solidaris. Aquest que sentiu és un fragment del documental Corren las liebres, de Lorena Ross, cineasta i fotoperiodista reconeguda amb diversos World Press Photo. En l'última edició dels Docs Barcelona, aquest treball va rebre el Premi del Públic i el Premi 3CAT per una història de supervivència i de lluites compartides. Es tracta d'un retrat íntim que traspua molt de respecte i molt d'amor. El pal de paller d'aquest documental és la Noa, una dona trans de 48 anys i d'ètnia gitana que, després de sortir de la presó, vol recuperar la custòdia dels seus dos fills, tutelats per l'Estat. Ella i les seves companyes, la Nani, la Mari Carmen i la Luana, creen comunitat en una ciutat, Barcelona, que els és hostil i excloent. El títol, Corren les liebres, està inspirat en un dels versos de Los Nadies, un poema del periodista i escriptor uruguaià Eduardo Galeano.
4: Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres.
3: I que la Mari Carmen recita sovint perquè, segons explica, s'hi sent identificada.
5: Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean.
3: Corre la liebre és una expressió que va de buscar-se la vida, però també de salvar-se perquè, com sentirem en les històries de la Noa i la Mari Carmen, sempre hi ha algú disposat a caçar les llebres.
4: Los nadies.
5: Los nadie.
4: Que cuestan menos.
5: Que la bala que los mata.

Mira, en aquesta taula d'aquí, moltes coses. D'entrada sí que és un espai on les dones s'ajunten més, doncs des de, per tenir un plat calent. És un espai també on fem moltes activitats, tallers també i espais, diguem més, per compartir estratègies de supervivència, que això ens connecta una miqueta amb aquesta pissarra que tenim aquí. Tenim l'espai de viure al carrer, no? Quines zones dins de Barcelona són espais més segurs. Tenim també temes de treball sexual, estratègies de reducció de danys, no? Perquè una de les coses centrals de Metzineres és posar en el centre el propi coneixement vivencial de les dones. Llavors, jo crec que una de les coses que també crida l'atenció d'aquest espai és que tu entres i no hi ha un mostrador. La majoria de les dones entren per aquesta porta, moltes d'elles arriben acompanyades d'altres dones. La benvinguda és una miqueta comunitària, també ens presentem i generalment oferim també un cafè, el que sigui. Una de les coses també crec que no demanem que ens expliquin només quan arribin aquí qui són, no. Llavors, si seguim endavant, aquí tenim una miqueta la part de cuina, no? No hi ha uns horaris de menjar, sinó que qui vulgui fer-se un cafè, doncs al llarg de la tarda, mentre estem obertes, es pot fer un cafè, agafar alguna coseta per menjar.

0: aquestes branques.
1: Tenim un parell de dutxes, una mica l'espai, això intentem que sigui una casa. Tot dutxes una mica quan vols, evidentment, doncs hi ha cua, no? Cada una s'apunta. El que intentem és que tots els espais dins de Metzinera siguin oberts i, per tant, siguin compartits per totes, no? Igual que, doncs, aquí les professionals no anem amb uniforme. I en aquesta part d'aquí tenim el rober, que és un rober gratuït. Aquí tenim aquesta roba penjada i la dona que vulgui entra, agafa...
0: Podria construir un palau i en faré un niu.
1: Doncs si avancem una miqueta per aquest mateix espai, veiem un espai de lliteres i és un espai que sol estar molt ple durant tota la tarda. Moltes vegades la nit no és precisament l'estona on tu puguis descansar, no? Perquè si ets dona i estàs sola al carrer, segurament hauràs d'estar alerta. Si seguim cap aquí... Veiem l'espai que nosaltres li diem el tocador de consum. Aquí sí que les companyes infermeres sempre estan presents en aquest espai, no? Pues aquí tenim un espai també doncs, des de on poder curar petites ferides, abscessos que hi hagi, no? Un espai on prendre l'atenció també. També tenim testos de VIH, d'hepatitis, testos d'embaràs. Dins d'aquest espai, a la part de consum esnifat i injectat, intentant reduir al màxim, no?, els danys associats a aquest possible consum. Ara bé, nosaltres sí que entenem la reducció de danys com algo que va més enllà de les pròpies substàncies. L'abordatge que nosaltres fem no passa per abandonar el consum, sinó passa, no?, per tenir un lloc on dormir, per tenir un lloc on estar segura, no?, per una vida lliure de violències, és a dir, no?, per garantir uns drets mínims, diguem, o bàsics. Que mira, ara mentre fèiem el recorregut ha arribat la Salwa.
2: Hola.
1: Hola, guapa.
2: Què tal?
1: Com estàs?
2: Mireia.
3: Encantada.
2: Igualment. Gràcies per venir.
3: De res, havia de què, per què no?
2: Molt bé, no. Doncs no sé, voleu seure en algun lloc i parlem una mica de...
1: Passem cap allà. No sé.

0: Salva, què tal, com estàs? Des de quan vens a Metzineres i qui et va dir escolta, hi ha aquest espai que t'hi pots sentir bé, com ho vas descobrir?
1: Jo farà una cosa d'uns 3 anys i ho vaig descobrir a través d'una altra companya, no? A la Mònica, o digue'ls nom i tot, que és la que em va ensenyar on estava aquest lloc. Jo no sabia, que no tenia cap idea, sinó d'una altra companya que em vaig trobar al carrer. Necessitava, pues, la dutxa, necessitava dormir, i em va dir, hi ha un lloc, si vols, acompanya'm, no? I la vaig acompanyar una tarda.
0: I quina va ser la primera sensació quan vas arribar aquí?
1: Difícil.
0: Sí? Sí, en quin sentit?
1: Perquè, no sé, em trobava... No estic acostumada, és normal. Clar, i vinc d'un poble petit... Vinc de Ripoll, o sigui, trobar amb tanta gent, amb tantes diferents situacions, era drogodependent, vale? Gràcies a la decisió que vaig fer, vaig poder deixar les drogues. I a poca vida que vaig anar passant, bé, no? Vaig agafar el meu lloc, el dia d'avui, doncs bé. Faig ús quasi bé tots els dies.
0: Tu en el teu dia a dia a Metzineres, què hi fas?
1: Vinc des de posar una rentadora, com puc venir al cas de les abogades, com puc venir a plorar, no? Perquè a vegades vinc aquí a plorar perquè tinc un petit problema o tinc un problema amb parelles. Et trobes més agafat, més, no sé...
2: Acollida.
1: Acollit. Pues això et fa tenir una calma, no? Un dir, tinc això cobert.

0: els caps de setmana teniu tancat, no?
1: Ara sí.
2: Sí.
0: Abans no, ara sí. I això per una persona com tu, que la teva rutina és venir...
1: A mi m'ha fastidiat. Que... Es nota molt en el descans de les noies que dormen aquí, perquè passen tot el cap de setmana sense dormir.
2: Nosaltres no volíem tancar, i de fet nosaltres, no, una de les parts que estem fent ara també, no, és com d'una banda, no, la sostenibilitat de Metzineres des del propi espai físic, no, que ara ens trobem en aquesta situació de, doncs, que fins al 30 de setembre ara tenim aquest espai assegurat, llavors ja veurem què passarà, però l'altra banda és una sostenibilitat d'un projecte també, que al final és un projecte que porta molts d'anys, però que també estem en un moment, no, des del sector social, no, i les entitats socials, de molta complexitat a l'hora de finançar. El nostre somni és obrir 24 hores, 7 dies a la setmana. Però en aquests moments sí que vam haver de fer aquesta retallada els dissabtes, i com diu la Salwa, s'ha notat, no?
1: I amb el neguit que vivim ara, no? Aquest de seguirem o no seguirem, és un neguit per nosaltres. Sembla que no, però és un neguit gran.
0: Jo us ho volia preguntar, com heu viscut, no, aquesta incertesa.
1: Molt
0: expliquem-ho, que els oients potser no ho coneixen. Vosaltres us fèiem fora d'aquest local el 30 de juny. Al final s'ha pogut allargar fins al 30 de setembre, perquè esteu de lloguer, no, entenc, i llavors volien el local per altres coses. Ara heu salvat aquests mesos, però clar, imagino que esteu totes amb una angoixa, no?, de què passarà.
1: Jo, sí que estem angoixades, perquè no se sap, som, com ha dit, unes 600 i pico noies que ens quedem aquí als carrers de l'Arrabal, que crec que no fa gaire gràcia, no seria maco pel barri, no? Volies o no, aquí estem cobertes unes 8 hores cada dia. Tenim necessitat d'anar al bany, no et deixen entrar a tots els llocs. Com a dones ens hem de canviar, tenim menstruacions... Doncs pel barri crec que no seria gaire bo veure'ns per allà, saps? Les nostres coses.
2: Nosaltres ara tenim un lloguer privat, no?, que paguem, doncs, un lloguer a mercat, i a mercat del Raval, amb tota la gentrificació que hi ha, cada vegada és més complicat sostenir això. Se'ns acabava a finals d'any, de fet. Llavors vam tenir unes primeres converses amb la propietat, que vam poder allargar aquest termini fins a maig inicialment. Llavors... fins a juny, i ara el darrer ha estat que hem aconseguit una miqueta més de temps fins a 30 de setembre. I aquí una de les qüestions que estem demanant és que Metzineres és un espai, un projecte que ha estat reconegut a nivell d'administracions. Doncs el que nosaltres demanem és que hi hagi coherència amb aquest reconeixement. És a dir, aquí el que estem demanant és que se'ns asseguri d'alguna manera la sostenibilitat i un espai en el que està.
0: Tu has fet bones amistats aquí?
1: Bueno, sí. Amb elles molt. Sí. A veure, aquí no pots fer gaire amistats.
0: No?
1: No, perquè aquí és cada un, pensa, et tornes egoista.
0: Per la situació que vivius, no?
1: La situació
0: no?
1: que vius, clar. Tu no pots pensar en altra cosa. Sí que pots pensar, però no gaire, saps? No, és molt egoista. El carrer és el que hi ha.

0: quan has dit que us van reconèixer com a servei integral de violència de gènere, no? Això crec que va ser el 2021. Què va canviar per Metzineres i què vol dir?
1: Jo diria que el 100% de les dones, o pràcticament el 100% de les dones que venen aquí, han viscut violència de gènere. I han viscut violències masclistes, no només en edat adulta, i moltes històries de violències durant la infància, també. Per tant, això ja era una cosa que estava passant, no? Diguem, previ aquest reconeixement. Per mi, una de les coses molt importants, també, diguem, d'aquest reconeixement, és que és per primera vegada un espai on igual incorpora el consum, se l'està reconeixent com un espai d'intervenció especialitzada en violències. Una de les coses que trobàvem també i que seguim trobant és que dones que estan criminalitzades pel propi sistema que les ha de protegir davant d'una violència molt difícilment accediran a aquests sistemes de protecció. És a dir, hi ha una complexitat que té a veure amb tota aquesta vulneració de drets constants que fa que igual molts d'aquests sistemes de protecció en violències no s'adaptin, no, a totes les dones, i a dones que són qui més les viuen.
0: Moltes gràcies. I que tant de bo que pugueu continuar tenint aquest espai, no?, que dona resposta, com hem vist, a una necessitat que ningú estava veient, no?, que ningú estava mirant.
1: És, o sigui, quina violència més gran treure dones que viuen al carrer de l'únic espai que tenen durant el dia per descansar, no? És una violència sobre una violència.
2: I el que dèiem sobre la violència masclista, això és un refugi. T'ho imagina't, això tancat. Si sentes dones maltractades al carrer... No sé.
0: Clar, clar, imagino que això és un lloc que també les dones saben que si
2: és
0: un dia tenen una situació...
2: És que corres cap aquí. Clar, que tenen corres una... Corres cap aquí. A mi m'ha passat, saps, en el meu cas, i tinc que venir corrent cap aquí.
0: Tant de bo poguéssiu tenir-les més hores.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies pel vostre temps.
1: A vosaltres.
0: I per explicar-nos tot això.

0: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
1: I was drifting, crying.
2: Marc Garriga, benvingut de nou als Solidaris, com estàs?
3: Moltes gràcies.
2: El Marc és el cap de cultura de 3CAT Info. A l'inici del programa, Marc, parlàvem amb la cineasta Lorena Ros i les protagonistes de Corren les Liebres, un documental que explica des de dins, amb un retrat molt íntim, la vida als marges d'una gran ciutat com Barcelona. Avui, Marc, ens portes altres treballs documentals que van en aquesta línia, no? La de posar la mirada en realitats massa vegades ignorades.
3: Sí, i més concretament en aquesta vida als marges i una vida als marges que tenim molt a prop nostra, però que moltes vegades no la veiem perquè nosaltres tenim un cercle en el que ens movem, un cercle personal i geogràfic molt concret, però aquí al costat hi ha realitats molt, molt diferents a la nostra, que sovint, gràcies a aquests treballs, a aquests documentals, o de vegades, perquè ja veuràs que alguna de les propostes que us dic no és un documental estricte, però són una docuficció una mica treballada i preparada, però que al mateix temps t'està mostrant una realitat que és tal qual així, doncs sempre és molt interessant, és la manera d'obrir els ulls, que és una mica el que feu vosaltres cada setmana amb el vostre programa.
2: Per quina cinta, per quin documental comencem?
3: Doncs jo començaria per Ciudad sin sueño.
4: La Guillermo me ha dicho toda la calle que van a tirar.
5: ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Madrid?
6: Es que los chatarreros no valen para esto. Ropa chatarrear.
7: Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí.
8: Lo veré el piso.
9: Pero hay luz y eso, ¿no?
8: Claro, hijo, ¿cómo crees que no llega luz? Claro.
3: És una pel·lícula d'un director relativament jove i no gaire conegut, Guillermo Galoé, que va fer un curt en aquest mateix sentit i que finalment es va decidir ampliar tota aquella feina que havia fet per aprofitar tot un treball d'immersió en un barri que és la Cañada Real de Madrid, que és el barri de barraques més gran d'Europa i que, per tant, tenia prou material com per fer un llargmetratge. El llargmetratge fins i tot va estar seleccionat a la Setmana de la Crítica de Canes, per tant, els comitès de selecció van veure que allà hi havia una història molt potent i una manera de treballar-la també molt, molt interessant. El que explica, bàsicament, se centra en un personatge, en un noi de 15 anys, que es diu Toni, que és, clar, imagina't la vida en aquest entorn. Ell és membre d'un clan gitano, per tant, d'un clan que es dedica a recollir ferralla i que ell també es posa a treballar molt jove. I té la figura de l'avi allà al costat, perquè, clar, viuen tots junts, tota la família, diverses generacions, i té la figura de l'avi, que és una persona a qui admira profundament, però que arriba un moment de canvi en aquest barri, perquè arriba el moment de fer fora una part de l'assentament, de canviar la perspectiva, i per tant hi ha la gent que tota la vida ha estat vivint allà i que allò és casa seva i per tant no volen renunciar-hi, tot i les limitacions, la manca
2: de serveis
3: bàsics és un dels grans problemes, però ells no volen renunciar-hi perquè és l'arrelament aquell territori. Llavors els arriba un avís de desnonament imminent i l'avi es manté ferm que no vol marxar, i el Toni, en canvi, doncs té aquest dubte de si, home, a ell li queda molta vida per viure, i pensar si ell vol que aquella sigui la seva vida per sempre o si pot haver-n'hi una altra. I al seu costat hi ha un amic seu, el Bilal, que és marroquí, i que ell no té cap problema. Ell, o sigui, no és que sigui un desarrelat, però sí que és veritat que són migrants i que, per tant, aquest sentiment és més la família que no pas el territori. Llavors, aquesta família no té cap problema decidir marxar, se'n van a França, i això afegeix una capa més de pèrdua pel Toni, de reflexió sobre la identitat, no?, en el sentit de pertinença. Per tant, podríem dir que la pel·lícula barreja aquest realisme social, moments poètics. El Toni és una troballa espectacular,
2: no?
3: Perquè és ell mateix interpretant-se ell mateix, tot està una mica preparat, però no deixa de ser ell mateix.
2: I clar, l'escenari és el que és.
3: I l'escenari és el que és.
2: Real, aquest assentament, no?, que deies, el més gran d'Europa, no?
3: I el més important és tota la feina prèvia del Guillermo Galoé, del director, que és arribar allà, en aquell assentament, i començar a parlar amb la gent per dir: vull fer una pel·lícula aquí. Que important és com entres, com et guanyes aquella gent que t'obren la porta de casa seva, que veuen que el que vols fer no és una postal melodramàtica, sinó que vols entrar a fons a parlar de com es viu allà i de com són les persones que hi viuen.
2: Que important és això.
3: Que important i que difícil. Doncs ell ho va aconseguir i, per tant, la pel·lícula al final doncs acaba sent una pel·lícula molt que dignifica molt la gent que viu en aquestes condicions.

0: José Luis Guerín, ja coneixeu,
1: un dels grans
0: en
1: noms.
0: En construcció podria ser un dels documentals triats per aquesta selecció d'avui, però després d'En construcció, que ja té uns anys, l'any passat va presentar Històries de la Bona Vall, que podria ser una mica de continuació i de demostrar que si al Raval, que era el que mostrava En construcció, hi ha aquesta realitat paral·lela que també de vegades els barcelonins no hem viscut prou de prop, també hi ha altres barris perifèrics, aquí un altre cop la perifèria, però de la gran ciutat, que és el barri de Vallbona, que està al nus de la Trinitat, que hi hem passat 300.000 vegades amb el cotxe, i com a molt aixequem la vista i veiem alguns edificis de pisos absolutament sense identitat, diguéssim,
1: despersonalitzats.
0: Doncs allà hi viu gent molt diferent. Viuen des dels migrants de la postguerra espanyola, que van construir les primeres cases amb les seves mans, fins a la nova migració global, i allà es troben i creen comunitat, i són persones molt diferents, però es troben amb algunes coses en comú, que és aquest sentit de pertinença a un espai on l'únic que et lliga és que vius allà, i poca cosa més. I, per tant, a través de trobar-se també hi ha un bar, els bars com a centre de trobada, hi ha un bar on es troben gitanos que canten, gent del Carib que també fa sentir la seva música, la música també és una manera de connectar la gent indubtable. Doncs el que fa José Luis Guerín és, igual que feia Guillermo Caló a la Canyada Real, entrar a la càmera en aquell barri que li obrin les portes, no només una família, com el cas de la Canyada Real, sinó moltes famílies. Aquí és un mosaic meravellós de realitats
1: veus,
0: molt diferents.
1: Històries.
0: Sí. I vas veient, al final ja acaben sent, van creant les seves històries i vas vivint i sentint com aquesta gent doncs està vivint aquí, se sent oblidada i se sent perjudicada perquè no els hi fan els carrers com haurien de ser, no tenen els serveis que necessitarien, etc. Però són feliços i tenen aquest orgull de viure la seva vida sense sentir-se inferiors a ningú, no?
1: És important tot el que has anat dient amb aquestes tres propostes, que és la dignificació,
0: total,
1: no? De les persones que formen part, no?, d'aquestes perifèries, d'aquests marges, però, bueno, marges respecte a què i respecte a qui, no?
0: Exacte.
1: Aquest també seria un bon debat a encetar. Històries de la Bona Vall, on José Luis Guerín demostra que és un mestre en l'art del documental.
0: Sí, José Luis Guerín és un mestre en aquest tipus de pel·lícules. Malauradament, en fa molt poques, perquè, clar, són pel·lícules que necessiten molta preparació i molts anys d'entrar i a la comunitat i que
1: fer vincle,
0: puguis fer aquest vincle. És un cineasta que està reconegut arreu d'Europa com un cineasta de prestigi i, per tant, les seves pel·lícules sempre tenen una rebuda. Són pel·lícules que, al final, malauradament, són minoritàries a nivell d'espectadors, però després arriben a les plataformes i aquí tenen una nova finestra on potser la curiositat fa que puguem accedir a aquesta realitat des de casa, que també és una bona opció, i per tant us puc dir que Ciutat sin sueño la podeu trobar a Movistar Plus i a Filmin, i Històries de la Bona Vall, tot i que es va estrenar no fa gaire, ja ha arribat també a plataformes i està a Movistar Plus i a Filmin. Filmin, la plataforma on aquest tipus de cinema té una cabuda sempre de la porta oberta.
1: Doncs Marc Garriga, moltíssimes gràcies per passar de nou pel programa. Marc Garriga, cap de cultura de 3Cat Info. Una abraçada, que vagi bé.
0: Igualment, gràcies.
2: Solidaris. Mercè Folch. Barrio.

Amb l'espai de cinema acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, José Antonio Rodríguez i Gisela Cot. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en les riuades de dimecres a la frontera amb el Tibet. Segons aquestes fonts, les autoritats estan en contacte amb tots tres, juntament amb dos turistes més, un de nord-americà i un altre de belga. Les informacions no precisen si el grup ha estat evacuat o si estan esperant que el rescatin. L'últim balanç de víctimes de les riuades és de 800 morts, entre les que hi va haver al Nepal i les del Tibet. Tot i això, les informacions sobre la part tibetana que proporciona la Xina són molt més minces. Les persones desaparegudes són unes 3.000. L'Organització Mundial de la Salut ja ha enviat subministraments a les persones atrapades. Més notícies amb la Sara Cañete.
2: La policia de Suïssa no descarta la hipòtesi terrorista i estén per tot el país i els estats veïns d'Alemanya i França la cerca de l'autor o autors d'un tiroteig en una festa rave que ha deixat un mort i 5 ferits. Els fets han passat a 2:45 de la matinada en un hipòdrom del municipi d'Arau, a prop de Zúric. La dona morta és una jove de 22 anys de nacionalitat italiana. Així ho ha relatat un dels testimonis.
3: En un minut o dos es va sentir un soroll fort. La majoria de la gent es pensava que eren petards o focs artificials. Davant nostre va morir una dona. Va rebre l'impacte al pit i es va desplomar davant nostre. Volíem ajudar, però no vam poder fer res. Et sents impotent i t'afecta molt.
2: Els altres 5 ferits de diversa gravetat tenen entre 24 i 27 anys i estan ingressats en centres hospitalaris. La policia suïssa ha confirmat que totes les víctimes viuen al país, però no n'ha especificat la nacionalitat.
1: El govern islandès es compromet a respectar el resultat del referèndum d'aquest dissabte, en què la majoria de ciutadans han votat en contra de reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea. El 52,8% dels ciutadans han votat en contra d'obrir aquestes converses amb Brussel·les i un 47,2% hi han votat a favor, per tant, un resultat molt ajustat. La participació ha rondat el 80%. La primera ministra, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern i treu pit d'haver escoltat els islandesos.
4: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
1: Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca, perquè aquest és un sector que representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures.
2: I continua tallat el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. Una fallada de tensió a la catenària ha aturat els trens. L'avaria afecta tots els operadors. Dos trens, un avant entre Barcelona i Figueres i un AB entre Barcelona i Lió, han quedat aturats. La trentena de passatgers del tren avant que anava a Figueres han estat evacuats i els han traslladat cap a l'estació de Sant Andreu Comtal per agafar un altre tren. L'altre comboi ha retrocedit cap a l'estació de Sants. Segons fonts d'Adif, el servei està previst que es restableixi a 6:45 de la tarda.
1: Dia de Castellera de Sant Fèlix, extraordinària, històrica, a Vilafranca del Penedès. S'han aixecat 16 castells de gamma extra. A més, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada el Pilar de Nou. I anem allà en directe amb el nostre company David Prats. Bona tarda.
5: Bona tarda. La millor diada de Sant Fèlix a tots els temps, amb uns castellers de Vilafranca que han fet història al final descarregant el Pilar de Nou que havien carregat el 2022 en la diada de Tots Sants. A més, els verds han completat el 3 de 10, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 amb l'agulla. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha signat una participació important a la plaça de la Vila, descarregant el 4 de 9 net, carregant el 4 de 10 i acabant amb el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. La Colla Jove Xiquets de Tarragona s'ha apuntat a la segona ronda, el primer 3 de 10 de l'any, castell que ha acompanyat del 2 de 9 i del 5 de 9 i també s'han acomiadat amb el Pilar de 8. I la Colla Jove Xiquets de Valls ha obert plaça amb el 4 de 9 net, ha seguit amb el 2 de 9, ha carregat el primer 2 de 8 net de la temporada i s'ha acomiadat també amb una altra estrena, al Pilar de 8. Una diada de Sant Fèlix memorable que tardarem molt de temps en oblidar. David Prats, Catalunya Ràdio, Vilafranca del Penedès.
1: Ara els esports. Xavi Soler, bona tarda.
3: Bona tarda. Acaba de començar el partit del Madrid a primera divisió. Rep el Màlaga. Primer minut de partit. De moment sense gols. Madrid 0, Màlaga 0. El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal, pels voltants d'uns 10 milions d'euros. El club el veu com una opció de mercat. Segons el club, la seva arribada no descarta la del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, tot i que assumeixen que és molt difícil. Un Julián Álvarez que ha tornat a entrenar amb l'equip matalasser després d'uns dies de baixa per indisposició. A la Lliga Femenina, el Barça rebrà el Tenerife, el Johan, a partir de les 7, jugat al migdia Atlètic Club 3, Badalona 1. Marc Márquez domina el circuit de Motorland i guanya el Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Pedro Acosta i Marco Bezzecchi han completat el podi. En joc, la final del Mundial d'Hockey Herba, el segon quart entre Espanya i Alemanya, de moment sense gols, amb empat a 0, i en marxa la novena etapa de la Vuelta de Ciclisme, en final al Port d'Aitana, a 11 quilòmetres i mig del final. De moment, tots els favorits aplegats.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
0: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
8: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Complicat perquè les telecomunicacions...
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
8: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
9: Escola rural.
8: Natació. Sabateria.
9: I... ràpid.
8: Ui! Us hi apunteu?
10: Noves excursions d'en Titó, en Jonsi i la Tat. Estrena dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. La cinta de Mòbius. Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Amb Laura Ferrer Rozada. La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio.
11: Els habitants de l'antiga ciutat prussiana Königsberg, l'actual Kaliningrad russa, els encantava passejar al voltant del riu Pragolia. Aquest riu travessava la ciutat, dividint-la en diverses parts que es connectaven amb 7 ponts icònics: el pont del Ferrer, el pont connector, el pont verd, el pont del mercat, el pont de fusta, el pont alt i el pont de la mel. Els ciutadans se sentien d'allò més orgullosos d'aquesta gran infraestructura de ponts i, per entretenir-se, es van proposar un petit desafiament. Es podria idear un recorregut per tota la ciutat travessant cada pont només una vegada? Per aquella època era la ciutat un eminent matemàtic que treballava a l'Acadèmia Prussiana de les Ciències, Leonhard Euler. Com no podia ser d'una altra manera, Euler de seguida es va interessar per aquesta endevinalla i es va proposar resoldre el problema. El primer que va fer va ser simplificar el mapa del territori a un conjunt de línies i punts. En aquest gràfic, els punts eren zones terrestres i les línies eren ponts. I en termes matemàtics, els punts eren vèrtexs i les línies eren arestes. Amb aquest senzill esquema, Euler es va adonar de seguida que per poder recórrer cada pont una única vegada, els vèrtexs intermedis només podien tenir un nombre parell d'arestes d'entrada i de sortida. En canvi, els punts d'origen i d'arribada haurien de tenir un nombre parell d'arestes si eren el mateix o un d'imparell si eren diferents. Seguint aquest raonament, el matemàtic suís Leonhard Euler va demostrar que el recorregut que proposaven els ciutadans de Königsberg era impossible, perquè els seus ponts no complien aquest requisit. Un cop resolt el problema, Euler va generalitzar aquest descobriment i el problema dels 7 ponts de Königsberg va ser el catalitzador d'una nova disciplina, la teoria de grafs.

La teoria de grafs és una àrea de les matemàtiques que estudia com es connecten un seguit d'elements i simplifica els problemes representant-los mitjançant punts connectats per línies, els quals anomenem vèrtexs i arestes. Actualment, la teoria de grafs s'utilitza en molts camps, des de l'estudi de circuits elèctrics i el flux del trànsit, passant per problemes de genètica, d'optimització de les xarxes de transport públic i la investigació d'organitzacions criminals. També és una eina clau en la sociometria, les telecomunicacions i l'anàlisi de les xarxes socials i permet estudiar els vincles que s'estableixen entre els seus usuaris.

Però la teoria de grafs, i concretament el problema dels 7 ponts de Königsberg, també exemplifica com es pot resoldre un problema complex a partir de representar visualment la connectivitat d'un conjunt d'elements, en lloc d'especificar-ne les característiques mètriques. Aquest plantejament promou un seguit d'equivalències entre determinades formes geomètriques que avui en dia coneixem com la topologia. I per parlar de topologia, res millor que un expert en la direcció de formes geomètriques sobre un escenari. Per això, avui a la cinta de Mòbius ens acompanya el director d'escena i expert en musicals, Marc Montserrat Drucker.

0: Carai, quina presentació, Marc, que t'hem fet. Benvingut a la cinta de Mòbius.
1: Moltes gràcies. M'has deixat mort i m'agrada aquesta comparació.
0: Sí?
1: Li donaré moltes voltes, això. Sí? Podria ser una comparació...
0: Me n'alegro que t'ho prenguis amb tant d'humor, perquè avui ens espera un programa d'allò més divertit. I tinc moltes ganes de veure de com reacciones amb tot.
1: Fantàstic.
0: T'estem presentant amb el musical A Chorus Line, del qual tu n'has sigut el director de producció de càsting. I, a més, és una de les produccions que has fet amb l'Antonio Banderas des que vas començar a treballar amb ell, ara fa 3 anys. Concretament, A Chorus Line és el musical amb el qual vau inaugurar el Teatre del Soho CaixaBank l'any 2019. Explica'm quin projecte hi ha darrere d'aquest teatre i també com has acabat treballant amb l'Antonio Banderas.
1: Aquí s'ajunten moltes coses. A veure, Sí, anem per ordre cronològic. És veritat que l'Antonio Banderas va obrir aquest projecte fa 3 anys i mig a partir d'un atac de cor que ell va tenir fa 5 o 6 anys. Ell va decidir que, quan estaven allà a l'hospital, va decidir que el que ell volia invertir tota la seva vida i tot el que havia guanyat i tot el que havia aconseguit era en un teatre. I aleshores va decidir que ell, a partir d'ara, tot el seu objectiu quasi vital i artístic, després de fer 110 pel·lícules, que la segueix fent, doncs faria un teatre. I així es va posar a fer-ho, va trobar aquest teatre a Màlaga, el va restaurar durant 2 anys, va tirar a baix el que és el Teatre del Soho CaixaBank d'ara, i aleshores, abans d'inaugurar, comportaven 7 o 8 mesos abans d'inaugurar-ho, ell va trucar a Lluís Pasqual i a l'Aurora Rosales. El Lluís Pasqual era antic director del Teatre Lliure, l'Aurora Rosales era l'adjunta a la direcció artística. Els va portar tots dos allà per dirigir artísticament el teatre i va decidir que volia estrenar en musical. Un musical que, bueno, perquè això ja seria com si un altre programa, per el Chorus Line realment representava molt dels ideals del teatre que ell volia estar creant, que era l'oportunitat, la nova gent, el reconeixement, molts valors dels que toca Chorus Line, no? I aleshores l'Aurora Rosales i el Lluís Pasqual em van trucar a mi perquè sabien que portava 25 anys fent musicals i em van proposar a veure si em volia juntar a l'equip de l'Antonio Banderas amb l'equip del teatre per arrencar en 7 mesos un macromusical de Broadway a Màlaga. I així va ser com va començar tot.
0: És un dels musicals més clàssics de Broadway. Es va estrenar el 1975 i vosaltres n'heu fet la primera producció en castellà que ha estat premiada amb 4 guardons a la 13a edició dels Premis de Teatre Musical. Com ha sigut tot el procés d'adaptar el castellà a aquest musical? I ho pregunto especialment perquè un dels productors de referència, el John Breglio, ha definit la vostra producció com la millor de tota la història del musical. Estem parlant de gairebé 50 anys.
1: Clar, exacte, o sigui, aquí sobretot el primer que fas quan t'encomanen com a direcció de producció i de càsting un musical és crear uns equips, no? L'essència de la direcció de producció realment és un dels condicionants. El primer dia que em vaig sentar amb l'Antonio Banderas per a veure si treballàvem junts o no, que va ser un dia realment molt emocionant, era, bueno, jo us puc arrencar, mai s'havia arrencat un musical en 7 mesos, és una bogeria. Un musical es projecta pràcticament un any i mig o dos anys d'antelació, i érem 7 mesos, vull arrencar amb un teatre que s'està construint. Jo com vaig posar allà, el teatre encara estava mig enderrocat, eren 7 mesos per construir un teatre i alhora anar construint tota una producció que ja el dia de l'estrena érem 100 persones darrere l'escenari.
0: I com assajàveu si el teatre encara estava en construcció?
1: Clar, això era anar en primer crear, llavors la condició que li vaig posar és: jo et puc aconseguir obrir i estrenar aquest musical internacional amb 7 mesos si puc comptar amb els equips que jo cregui, no? I així és com vas a parar a tot l'equip de producció, els equips artístics, equips creatius, etc, no? I teníem que assajar fora. I a l'ESM, que és una escola amb la que estem, el Teatre del Soho CaixaBank té uns convenis de col·laboració, i assajàvem allà a l'hora que estava construint el teatre. I literalment, el dia que estàvem fent els assajos generals, encara estaven col·locant les butaques. O sigui, que va ser un procés superinteressant, apassionant, però es va aconseguir.
0: Això que m'expliques em serveix per introduir l'argument del musical A Chorus Line. De fet, es desenvolupa en el transcurs d'una audició, d'una fase de selecció, per produir un nou musical de Broadway, i es podria definir com una dramatització de les emocions, les ambicions, els somnis, però també de les frustracions que sovint experimenten els artistes durant la seva trajectòria. Per aquest motiu, el seu creador, el Michael Bennett, es va dedicar a entrevistar i a recopilar moltes anècdotes d'aspirants a Broadway. És aquest el motiu pel qual vau voler triar aquest musical per inaugurar el teatre? Perquè reflecteix tot el treball i el sacrifici que hi ha darrere de crear un nou projecte des de zero?
1: Exactament. Escolta, no. Ho has explicat perfecte. Vull dir que l'Antonio sempre ho explica, perquè, de fet, el Chorus Line va ser un musical icònic que va haver-hi com un abans i un després, precisament perquè va posar per primer cop a la història els ballarins que sostenien una miqueta tot el que és la indústria de Broadway des de darrere, la base, aquella, però mai se'ls havia posat en primera fila, no? I era aquest reconeixement a unes cares desconegudes, posar-los per primer cop en allà, que explica diguessin que érem éssers humans, tot i que formen un cor, una línia, igual que siguin perfectes i neutres, de repente tota una sèrie de gent amb personalitats, amb sentiments, amb vides pròpies, no? I l'apassionant de tot això és que va venir a dirigir-ho la Bayork Lee, en codirecció amb l'Antonio Banderas, mm-hmm. I ella era la Connie Wong, el personatge de Connie Wong, que va estrenar i va treballar amb el Michael Bennett a Broadway quan es va estrenar. Llavors, una altra cosa que això, quan preguntaves, l'Antonio, a part de ser aquest projecte vital seu, realment ell el que vol crear és un teatre on sense afany de lucre, és a dir, tot el que es pugui arribar a guanyar es reinverteix en el teatre. I, de fet, totes les pel·lícules que hi fa també les reinverteix en el teatre, no? Perquè el seu màxim objectiu és fer un teatre on l'artístic busca l'excel·lència en l'artístic, i això és el que prima, va sobre de tot, no? I això és, llavors, això és el gust.

0: Pel segon aniversari del teatre, vau decidir repetir la fórmula de tornar a produir un musical de Broadway dels anys 70 i adaptar-lo al castellà. En aquest cas, ha sigut Company de Stephen Sondheim i George Furt. Per què?
1: A veure, el...
0: Que se t'expliqui.
1: No, això és curiós perquè l'Antonio Banderas es mou molt per impulsos. Jo crec que, sense acabar-ho de parlar amb ell, ell sempre recorda molt el musical Nine, que ell va protagonitzar a Broadway durant 9 mesos, que estava amb totes les grans estrelles, la Chita Rivera, etc allà, que jo crec que és un musical que li recordava molt el fet d'haver-hi aquest personatge masculí al centre, i en aquest cas en allà eren tot dones, i en aquí són tot de parelles, però realment les coprotagonistes de Company són tot dones, no? Llavors es podia crear una mica la mateixa fórmula d'un personatge central, que era el Bobby, amb tota una sèrie de dones que en aquell moment a qui li vaig proposar va ser totes les estrelles, per també trobar una fórmula molt equivalent en aquí de la que es va fer amb Nine a Broadway, no?
0: Doncs anem a sentir la vostra versió de Company.

0: Aquesta versió que sentíem de Company és un petit avançament del disc que encara esteu produint i que publicareu aviat. Hi ha alguna cosa més que ens vulguis explicar d'aquest musical?
1: Bueno, dos coses a l'escoltar la música aquesta, que cada cop, mira que he escoltat cents de cops i he format part de la creació de tot això. Clar, aquest disc, aquesta música dirigit per l'Arturo Díez Boscovich, un dels grans directors musicals i que és el director resident, musical resident del Teatre del Soho CaixaBank, es va fer allà en directe, quan vam estrenar a Màlaga amb l'Antonio, eren 26 músics. Vull dir que quan venen de Broadway, a Broadway ja no hi ha musicals amb 26 músics. Això és el que deia, de que això és l'essència, una demostració de lo que és la idea d'aquest projecte de l'Antonio Valnenas, no? Buscar l'excel·lència, què és el que necessita musicalment perquè això soni com sona aquest disc, no? I una altra cosa, amb aquesta pregunta que m'has fet tu abans, que em van venint coses com a la memòria i sobretot intuïcions, de que per ell, per l'Antonio, el Company també parla d'aquest personatge, ell, el personatge de 35, ell el col·loca als 50, però ell en té 61. Llavors ho col·loca als 50 perquè tingui una coherència amb les altres parelles, però replanteja tota la posada en escena per primer cop com si Company fos una memòria, no? Ell record, hi ha tots aquests records del passat, de les seves vivències, no? I jo crec que Company també, ell ho torna a relacionar amb la mort i amb l'atac de cor, perquè hem per ell el Being Alive, no? El tema de lo que és el musical Company, no? Quiero vivir simbolitza les seves ganes de viure, és una persona hiperenergètica amb moltes ganes de fer moltes coses encara, saps? Però que sempre té la mort a la vista perquè va estar a punt de tocar-la, i per ell tant l'obra, la idea de la posada en escena com el personatge li porten un altre cop amb aquesta vivència que lliga el projecte amb ell, amb l'obra que escull, no? I que interpreta.
0: Hem parlat de dues produccions que has fet amb l'Antonio Banderas, A Chorus Line i Company, però la veritat, Marc, és que abans de treballar amb l'Antonio Banderas, la teva trajectòria ja venia caracteritzada per Broadway. Si et poso aquesta música, a quin espectacle creus que em refereixo?

0: De quin es tracta, Marc?
1: De Masterclass, no?
0: Sí.
1: M'emociono, em fa plorar. Poses això i em trenco perquè ha sigut... Perdona, t'he interromput.
0: No, no, digues.
1: No, és que, clar, és que em trenca perquè, clar, el lligam amb la música al llarg de tota la meva vida... Mira, l'única part que no he tocat dintre tot el musical és ser músic, he tocat tots els instruments, però he buscat tant amb la música des de tan petit i tots els espectacles van tan relacionats amb la música, és inconcebible, no? De fet, un musical... Hi ha un musical o obra de teatre, això és una comèdia del Terence McNally, que en el fons és un musical. El primer cop que s'ha fet en el món una versió musical, que en lloc de posar gravacions de la Maria Callas, això és un personatge que està fet per una actriu. I normalment protagonitzen grans actrius que no saben cantar i sempre que es fa referència a la Maria Callas es posen les gravacions. I jo vaig decidir fer-ho, a prendre un risc i agafar a una primera cantant d'òpera, la Maria Bayo, que de fet havia actuat a tots els mateixos teatres que la Maria Callas, i posar-la a protagonista perquè ella pogués cantar com a professora, com a mestra de cant, que era la Callas, el Juilliard de Nova York, ella pogués demostrar-ho i fer com feia la Callas, no una actriu que de sobte no pot demostrar-ho, no? I el reste de cantants van ser cantants de primera fila, perquè tot el que a l'espectacle original estava gravat, fer-ho en directe, no? I per què m'emociono tant? Perquè és que em vaig passar 2 anys escoltant cada una de les seves músiques, llegint absolutament totes les seves biografies. És un treball que sempre que dirigeixo algun espectacle em submergeixo, no sé, allò de presses, pim-pam-pam-pam. Hi ha espectacles que m'he passat, la Onada, per exemple, que vaig dirigir al Teatre Lliure, al Centre Dramàtic Nacional, em vaig passar 5 anys investigant. No m'imagino que és el mateix que fas tu per fer aquests programes, no? Per fer el masterclass em vaig passar... va ser una immersió de 2 anys absoluta amb ell, totes les persones que el van rodejar, totes les seves vivències, totes les seves composicions, tota la seva vida, bueno, per poder transmetre, per al final decidir aquella essència, que és aquesta masterclass que dona ella, era realment una essència, no? I tot i ser una comèdia, és una comèdia, el que saps, és una tragicomèdia al final, com es trasllada i com ho expliques al públic, no? I aquesta música és que és emocionant, crec jo.
0: Sí, algú que no ha vist l'obra... Només per clarificar-ho, tota l'obra transcorre com una masterclass de la soprano Maria Callas a diferents alumnes, no? Està inspirat realment en aquelles famoses masterclass que va fer la Maria Callas a l'octubre del 1971 a la Juilliard School, o és una obra de ficció?
1: Jo crec que el Terence McNally la coneixia molt i l'havia també estudiat molt. El que passa que jo crec que és una realitat ficcionada.
0: Doncs he recuperat un fragment de la masterclass original perquè la puguem sentir i després en parlaràs una mica més de com vas dirigir aquesta obra.
2: It's a typical, very typical of Bellini. He always has his appoggiaturas, or here it's written, but also in his what do you call his ornamenti, it's always tirita. It's one tone.
3: I know, and I heard it wrong. No, I learned it wrong. So.
2: It's very, very basic ability.

0: let that go by. I will not let that go by. But you have to. One tone. Same. Written before, and then it's written in a.
1: Yeah. Here it's not written now.
0: Yeah, but it's still. If he wanted it, yes, he would have written it. Change gears.
2: Aquesta era la Maria Callas original en aquestes famoses masterclass que van tenir lloc a l'octubre del 1971 a la Juilliard School de Nova York. Com captures l'essència d'una diva com la Maria Callas en una obra de teatre?
3: Clar, és... Tinc una obsessió a l'hora de dirigir. Si realment vas veient el recorregut de moltes de les obres que he dirigit, després d'això vaig dirigir, per exemple, El relat d'un nàufrago, de Gabriel García Márquez, que no era musical, però una història absolutament verídica, també. M'obsessiona perquè et dona molt material, no? I com ho recreo? Pues precisament amb això que et deia abans, no? Investigant tant, veient fotos, documentals, trucant a les biblioteques, trucant a gent que pugui conèixer, gent que et pugui referenciar, entrevistant a gent, llegint-me tota la de l'Onassis, perquè la Callas sense l'Onassis no existiria, sense tota aquesta relació autodestructiva tan bèstia que influencia la seva música, la seva forma d'ensenyar, etc. No? I també a l'hora de treballar amb l'equip, no? El Joan Berrondo, per exemple, que és un dels millors escenògrafs que hi ha aquí, vam recrear realment la Juilliard, que o sigui, el vam fer aquí a Barcelona, al Teatre Borràs, i vam recrear el que és tots els detalls. Quan tu crees una obra, fas una posada en escena, tu t'empapes durant 2 anys per crear un subconscient, no? Per això et deia abans sobre la creació de la música i d'on surt la... Llavors, aquest subconscient no és que vulguis imposar-ho tot. Llavors, quan tu comences a dirigir i comences a muntar les escenes a partir del text aquest fantàstic del Terence McNally, el que fas és que et surt, t'has creat com un subconscient, com una vida de tot allò que tu has de transmetre a un públic a través dels actors, i vas aprofitant totes aquelles coses amb els actors i amb la posada en escena que creus que espontàniament et surten perquè estàs empapat. Per això es veu molt quan un director ha treballat i té tot un treball previ o no, perquè dius, bueno, això és molt prim, o quan les coses tenen moltes capes. I què passa amb moltes capes? Que la gent que hi entenia molt, amb Maria Callas i de música clàssica, el que passava en aquella època, tu entens més capes. La gent que no sap mai res ballar, els expliques una altra cosa. I l'important d'un espectacle sempre sigui per les diferents capes de públic, saps? Els que en saben més, els que en saben menys. I tot és el públic igual de fantàstic, però tothom, en el fons, veu un espectacle diferent, no?
4: Esta es una clase magistral. Vamos a remangarnos y a ponernos a trabajar. ¿Estás nerviosa?
5: Sí, un poquito.
4: ¿Solo un poquito? Yo estaría aterrada.
5: Lo estoy.
4: Pues no lo estés.
5: Vale.
4: No se puede cantar si estás nerviosa.
2: I de la diva de la Maria Callas a l'espectacle I Want to be a Diva del Festival Castell de Peralada.

0: Sentíem a la Sara Blanc interpretant aquest paper de diva que ella fa de manera tan natural i tan espontània, i l'acompanyava l'Albert Guinovart i el Josep Buforn al piano. De què va aquest espectacle?
1: És un espectacle de creació absoluta que vaig crear a mida per la Sara Blanc, perquè ella acabava de guanyar el Premi Vinyes, i vaig posar en contacte amb l'Oriol, el director del Festival de Peralada, que feia temps que parlàvem de fer algun projecte, i llavors va ser, ostres, doncs la nostra cantant resident d'aquest any és la Sara Blanc, perquè no muntes algun vella. I vaig crear-la, inclús el títol me'l vaig pensar tot a partir de les divas. Era, en el fons, no és I want to be a diva perquè ella sigui molt diva, perquè ella la vida, ja la coneixeu, la Sara Blanc, que ha estat en aquest programa,
0: sí.
1: I és l'antidiva, és una persona normal,
0: exacte,
1: i corrent, accessible, humil, treballadora.
0: Però l'escenari sempre creix en aquest sentit. O sigui, li és molt fàcil fer aquest tipus de personatge, això és el
1: no.
0: que vull dir.
1: Ah, no,
0: es
1: no, no,
0: treballa molt
1: total,
0: bé i
1: no,
0: es fa
1: no,
0: molt bé.
1: Però deia pel títol, no?
0: Sí,
1: de
0: sí,
1: I want
0: sí,
1: to
0: sí.
1: be a diva, quasi és veritat que... Perquè en aquell moment ella encara no ho era, era una futura diva, òbviament, dels escenaris, sense ser-ho. Hi havia com un joc dintre el títol, i sobretot perquè tots els personatges que li vaig escollir perquè fes allà, perquè fes un lluïment absolut seva, eren personatges d'absolutes divas, no?
0: Un altre personatge extrovertit amb el qual has col·laborat, en aquest cas com a director de càsting i director adjunt, és l'Àngel Llàcer, i ho vas fer amb la producció de La Jaula de les Loques, un altre musical de Broadway, en aquest cas dels anys 80.
2: Yo soy lo que soy

0: Sentíem l'Àngel Llàcer en aquesta producció en la qual vas col·laborar, de La jaula de les loques. I tot i que és veritat que el musical no és l'únic gènere que has dirigit al teatre, sí que he observat que en la teva trajectòria hi tens una certa predilecció. Què és el que més t'agrada de dirigir un musical?
1: Mira, jo crec que els que ens dediquem al musical, és una bona pregunta, perquè la inquietud dels que ens dediquem al musical és que ens agrada tot. Per què només ballar, per què només cantar, per què només tocar un instrument o per què només interpretar? Si hi ha un gènere, que és el teatre musical, que pots fer-ho tot. Hi ha drames, hi ha musicals cantats com Els Miserables, hi ha comèdies com La jaula de les loques, hi ha tragicomèdies com Company. És un gènere que t'ho permet tot i que pots posar tots els ingredients, que tota la part física, tota la part de dansa, tota la part coreogràfica, i això és el més apassionant de dirigir.
0: Doncs si et sembla bé, m'agradaria que m'expliquessis quina funció, quins rols tens com a director d'escena, quines responsabilitats tens a partir de dos musicals molt coneguts que has dirigit.

0: Quin van ser els teus reptes a l'hora d'adaptar aquest musical tan mític?
1: Clar, no, no, el primer que va en català i el primer que es va fer a Catalunya i es va fer a Espanya. Clar, el Chicago en aquella època és que no existia el musical en aquest país. Llavors, aquí el principal repte realment és aconseguir un repartiment que sàpiga, entre cometes, cantar, ballar i actuar per interpretar aquesta masterpiece de Fred Ebb i el John Kander, no?

0: Aquest és el musical Spamalot, amb un registre molt més còmic, més a l'estil dels Monty Python, i que vas dirigir a Mèxic. Parlem de nou de reptes. És una producció completament diferent de l'anterior, de Chicago. Quines van ser les teves dificultats en el procés o també divertiments de portar-ho en escena?
1: Mira, va ser un projecte fantàstic, no? Una producció d'Alejandro Ullocesa, dos de les grans productores d'allà de Mèxic, que m'han encomanat poder dirigir aquesta producció allà. I el preciós d'allà és que em van posar també un altre cop totes les eines que jo volia per fer una producció a lo Broadway, no? Podia posar tot el que volies i tot el que fèiem ho podies fer, no? I llavors, si et preguntes quin és el repte de poder dirigir una cosa, és que culturalment allà, una cosa dels Monty Python, dintre la cultura mexicana, sobretot els havia de fer entendre, sobretot perquè està protagonitzat pels Masca Brothers, que és dels dos còmics més importants que hi ha a Mèxic. I ells tenien una forma molt més, bueno, de stand-up comedy, i els poses a fer una obra amb un humor absolutament britànic. Llavors, ells, com que també feien l'adaptació del text, la feien ells, va haver-hi moltes discussions per anar a parar als Monty Python original i al sistema britànic de... És a dir, donar-los la confiança, com convèncer-los i explicar-los que l'humor britànic, ben fet i sense passar-lo de voltes i sense ser destralers i destrossar-lo, també funcionaria.
0: Doncs ja per acabar, m'agradaria parlar d'un altre musical del qual has sigut director resident.

0: Em sembla que aquest musical no necessita masses presentacions, però bé, si hi ha encara algun oient que dubti, efectivament es tracta de musical Gris. En aquest cas, va ser el director resident. Quina diferència hi ha entre un director d'escena i un director resident?
1: Està bé, perquè és una cosa que la gent desconeix, inclús és una figura que la gent no sap que existeix, no? El director resident treballa amb el director, marxa el director original de l'espectacle, de la producció, i es queda el director resident, i el seu objectiu és mantenir exactament igual com ho volia el director i com ho va estrenar al llarg de 7, 8 mesos, 2 o 3 anys. I això aquí s'ajunta la matemàtica, la precisió, els assajos, la psicologia, el personal, són musicals que tenen 70, 80, 90 persones, i, i jo crec que has d'haver ser tens que haver estat director per poder fer, per poder ser un bon director resident, no?
0: Doncs després d'haver resumit la teva trajectòria en l'àmbit dels musicals, anem a veure com la podem relacionar amb les matemàtiques.
2: La cinta de Mòbius. A Catalunya Ràdio.
0: Avui a la cinta de Mòbius m'acompanya el director d'escena i expert en musicals Marc Montserrat Drucker per parlar de topologia, una branca de les matemàtiques relacionada amb la geometria. Marc, com t'has fixat, avui aquí a la ràdio t'hem preparat un petit aperitiu. Tens una tassa i un dònut. Després m'explicaràs si prefereixes té i cafè, ja ho acabarem d'arreglar això. Però en primer lloc, què creus que tenen en comú aquests dos objectes?
1: La circumferència.
0: I què més?
1: Que tenen en comú que si és un cafè ja podies posar el dònut dintre el cafè.
0: Quan has dit lo de la circumferència, creus que aquests dos objectes podrien ser el mateix?
1: Si xafés el dònut i xafés la tassa, tindrien un punt en comú, no?
0: Això m'interessa, molt bé, tens bona intuïció. En matemàtiques tenim diversos tipus de geometria. La més habitual és la geometria euclidiana. I per explicar-te com funciona, necessito que agafis el dònut, però que encara no te'l mengis, vale? T'has de controlar una mica, només l'agafes.
1: Ai, Déu. Jo tenint dònut sense menjar-se és tremendo, eh?
0: Si vas movent el dònut en horitzontal i en vertical, segueixes veient un dònut? Segueixes tenint un dònut?
1: Sí.
0: Vale. Si ara agafes el dònut i el vas girant com si fos una roda, com si fos una roda d'un cotxe, segueixes veient un dònut?
1: Sí, un dònut que roda.
0: Vale. El primer moviment que has fet és una translació, el de moure'l en l'espai. El segon moviment, el de girar-lo com si fos una roda, és una rotació. Són dos tipus de moviments que tenim a matemàtiques. Després et donaré més detalls. Si ara m'ensenyes l'altra cara del dònut, tu segueixes veient un dònut?
1: Exactament igual.
0: Exactament igual. Això és el que en matemàtiques coneixem com una reflexió. És com si projectéssim el dònut a través d'un mirall. I finalment, una vegada m'has girat, m'has ensenyat l'altra cara del dònut i el mous en l'espai, tu segueixes veient un dònut?
1: El mateix.
0: Molt bé. Tots aquests moviments que t'he fet fer, aquest últim era una reflexió traslladada, perquè de fet hem fet una reflexió després l'hem anat traslladant a l'espai, són el que en matemàtiques coneixem com a isometries. I el dònut té la característica de que és simètric respecte a tots aquests moviments. Una isometria, en definitiva, és una transformació que el que fa és conservar l'àrea, la longitud, el volum i l'angle del dònut. En altres paraules, si tu apliques qualsevol d'aquests moviments al dònut, segueixes tenint un dònut. I això és possible perquè el món en el qual vivim es regeix per la geometria euclidiana. I això fa que el dònut i la tassa de cafè siguin dos objectes diferents. Però si, en canvi, ens traslladem al món de la topologia, com tu ja indicaves al principi, la tassa de cafè i el dònut podrien ser el mateix objecte. Com podria ser això? Quines transformacions podries fer?
1: Bueno, clar, es trencaria, però, pues, això, si xafessis la circumferència de la tassa, més o menys, acaba sent pràcticament la mateixa mida que el dònut xafat, i inclús amb el forat el podies fer més gran i tens el forat de la tassa, no?
0: Quasi. Hi ha una altra característica que tenen el dònut i la tassa en comú, i de fet també la portada del disc d'Icorus Line i part de la coreografia, que és que tots tenen un forat.
1: Exacte.
0: Com que tots tenen un forat, i en el cas de la tassa és la nansa, tu te'ls pots imaginar com si fossin objectes de plastilina i els pots anar deformant. En el cas de la tassa l'hauries de comprimir, hauries de mantenir aquesta nansa i et podries deformar-la en el dònut.
1: Ah, vale.
0: Sí, és a dir, en el camp de la topologia, l'equivalència entre dos objectes és molt més àmplia, perquè l'únic que necessites és que dos objectes tinguin el mateix nombre de forats, el mateix nombre d'interseccions, el mateix nombre de components. I a diferència de la geometria euclidiana, en la qual tens un seguit de transformacions molt concretes per tal de que dos objectes siguin equivalents, és el que hem vist amb el donut quan l'anaves manipulant, a la topologia això és molt més flexible, pots estirar els objectes, els pots comprimir, els pots doblegar, sempre i quan no creguis nous forats, noves interseccions i nous components, és a dir, que els trenquis. La idea és que sempre han de tenir la mateixa massa. Un exemple més senzill seria si agafessis una esfera i la transformessis en un cub, o si agafessis una circumferència i la transformessis en un triangle. I ja que parlem de dònuts, en matemàtiques, aquesta forma geomètrica és el que es coneix com a tor, en anglès torus, i hi ha una compositora britànica, tu que has estat per Londres, que es diu Emily Howard, i que s'ha especialitzat en escriure composicions a partir de la geometria. De fet, en té una inspirada pel dònut.
1: Ostres!
0: Si et ve de gust, ara podríem sentir un fragment.
1: I tant.
0: I després et prometo que podràs començar a menjar el dònut amb molta tranquil·litat, però a partir d'unes instruccions que jo et donaré, vale?
1: Perfecte.

0: Estem sentint un fragment de l'obra Torus, de la compositora britànica Emily Howard. T'he explicat que és una compositora que li interessa molt escriure música a partir de formes geomètriques. En aquesta obra, concretament, s'ha inspirat en la forma del dònut, que en matemàtiques coneixem com a Torus. I em sembla que t'ha quedat un dubte, no?, de l'experiment que hem fet amb el dònut fins ara, o no?
1: Sí, perquè estava pensant, per exemple, cada loco con su tema, estava pensant amb els ballarins, que sempre estan davant d'un mirall, el sí. Reflexe, clar, no compleix aquesta mateixa normativa, perquè precisament, no sé, probablement perquè no sigui igual, no?, què passa amb el reflexe, que ja no és igual, sobretot quan et dona voltes un ballarí davant d'un mirall, no?, per exemple.
0: Clar, la idea és que nosaltres podem classificar els objectes en funció de quin nombre de simetries tenen. I per poder identificar quin nombre de simetries tenen, ens fixem en quin nombre d'isometries compleixen. És a dir, quan hem estat fent tots aquells moviments amb el dònut, tu veies que sempre tenies un dònut, perquè el dònut és simètric respecte a tots aquests moviments. Però si en lloc d'un dònut jo t'hagués donat la lletra A i l'haguessis projectat verticalment, sí que t'hagués quedat una lletra A, però si l'haguessis projectat horitzontalment, ja no tindries una lletra A, tindries la lletra A del revés, no?
1: Clar.
0: El mateix amb la rotació. Aleshores, en topologia, això ja no és tan important perquè et fixes en trets comuns entre els objectes, que, com he comentat, són els forats, són on s'intersequen els objectes entre ells, i després, si són un component, dos components, peces independents. Et contesto la pregunta?
1: Sí, i tant.
0: No sé si t'has fixat, però durant mentre estàvem escoltant aquesta obra, jo t'he donat un segon dònut. Se t'han posat els ulls com a plats, perquè jo sé que tu els dònuts t'encanten. Si ara els agafes els dos, no te'ls menges encara, controla't.
1: Vale,
0: agafes els dos i els ajuntes, segons les normes que jo t'he explicat de la topologia, a quins altres objectes seria equivalent al doble tor, que és el que tens ara, dos dònuts units?
1: A un buit, per exemple.
0: A un buit? Què més? Unes ulleres, sense vidres?
1: Ja, de fet, la foto que hem fet abans així ha sigut d'ulleres. Sí, hem fet una foto abans així que era d'ulleres.
0: Recordo als nostres oients que si volen veure aquesta fotografia que entrin al nostre perfil de Twitter @cintamovis_cm.
1: Però el primer que he fet quan m'ha donat això ha sigut fer les ulleres.
0: Hi ha un altre objecte, podria ser una bicicleta, també.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Un cotxe, amb coses.
0: Ara, deixa un dels dònuts sobre el plat i et pots començar a menjar el dònut.
1: Oh, que bé.
0: Però només una sola mossegada i de manera que el dònut només se trenqui en un únic punt.
1: Que sigui una queixalada.
0: Una queixalada, sí. Quina forma geomètrica t'ha quedat?
1: Cua. Quina enveja li faig, eh?
0: Al Pau després li donarem l'altra, perquè no s'enfadi. Quina forma geomètrica t'ha quedat?
1: D'1.
0: D'1? Què ha passat amb el forat? Ja no hi és.
1: Ja és un forat.
0: Ja no hi és.
1: T'ha
0: quedat un semicercle.
1: Exacte.
0: Oi que sí? Per tant, si ara intentessis tornar a comparar el dònut amb la tassa, ja no són equivalents topològicament. A què podria ser equivalent aquest tros de dònut que t'ha quedat?
1: Amb la tassa o amb qualsevol altre objecte?
0: Amb qualsevol altre objecte.
1: Doncs amb els cuernos d'una vaca.
0: Per exemple, jo proposo una de més saludable, una pera. Una pera no té cap forat, tu pots deformar aquest tros de dònut que t'ha quedat, transformar-la en una pera.
1: Enxafant-lo, vols dir?
0: No, sense crear un nou forat, podries anar-lo deformant com si fos de plastilina.
1: Exacte.
0: Com si fos de plastilina i vas generant aquesta forma de la pera.
1: Sí.
0: I suposo que amb aquesta intenció...
1: Així.
0: Clar, això és una versió saludable del dònut i suposo que també hi va inspirar el compositor francès Erik Satie en escriure tres peces per a piano en forma de pera i que si vols sentim ara.

0: Aquest era un fragment del cicle de tres peces per a piano que va escriure Erik Satie en forma de pera, perquè el nostre convidat d'avui, en Marc Montserrat Drucker, director d'escena, especialista en musicals i ara també en dònuts, li havíem encarregat que mossegués el dònut de manera que es trenqués per un únic punt. Marc, ara et vull demanar que facis una segona mossegada a la cantonada oposada d'on has queixalat primer el dònut, de manera que quedin dues parts iguals. A veure si m'has parat atenció a les normes de la topologia. A què podrien ser equivalents aquests dos trossos de dònuts independents?
1: A dos peixets, a dos vaixells molt petitets. I això s'obre de mil coses, ja, d'indefinició.
0: M'estàs posant una carona, en plan, deixa'm ja acabar-me el dònut d'una vegada. Aleshores, et deixaré que te l'acabis i, mentrestant, jo t'explicaré una altra aplicació a la vida real de la topologia. Ja pots menjar, ja pots menjar. L'altre dònut el deixem potser pel Pau, si s'anima després. Ja està dient que sí. Perfecte.
2: Ja veurem.
0: Ho negocieu entre vosaltres, eh? Jo aquí no m'hi poso. Aquesta mare de gall, jo no m'hi poso. Vas estar vivint a Londres durant 5 anys i, de fet, allà és on et vas formar en interpretació, teatre musical, mim i també vas especialitzar en Shakespeare. Però en tots aquests anys et vas fer un fart d'agafar el metro, oi que sí?
1: Vamos, metros i trens. Jo crec que vivia al principi en un lloc que estava una hora i mitja per al matí i una hora i mitja per la nit.
0: Si ara et digués, digue'm totes les estacions de la Piccadilly Line, series capaç o no?
1: De memòria, no, perquè els noms és l'únic que no me'n recordo, és el mal de la meva vida, no me'n recordo els noms.
0: No passa res. Però per què et parlo del mapa del metro? Perquè és una altra aplicació que té la topologia a la vida real. Si t'hi fixes, en aquest mapa tenim les estacions, tenim totes les línies delimitades, però aquest mapa té un problema, i és que no és geomètricament exacte. Llavors, si no és geomètricament exacte, com és que ens serveix a nosaltres? Per què ens és útil?
1: Perquè ens dona una orientació, bàsicament, no? Jo crec que un mapa del metro, dius tu,
0: sí,
1: no? Bàsicament, i sobretot a Londres, perquè em passa una mica el mateix a Madrid,
0: sí,
1: que no és aquello que tens... I allà encara hi ha un riu, a Madrid, per exemple, i aquí a Barcelona és molt fàcil, no? Mar i muntanya.
0: Mm-hmm.
1: Però sobretot la guia és el mar i muntanya o un plano de metro. Et diu exactament on està el nord, el sur i cap a on vas. I amb això t'orientes, potser m'imagino que la imatge topològica de la ciutat la tens a partir del plano, sabent si vas bé o no vas bé, no?
0: Però una cosa més important, que és que et dona la informació d'on aquestes línies de metro s'intersequen.
1: Exacte,
0: i aquí tornem a la idea de la topologia, de quins forats caracteritzen aquella figura geomètrica. La ciutat de Londres té unes determinades proporcions, hi ha una determinada distància entre les estacions, o una determinada curvatura que fan les línies del metro a la vida real, però en el mapa tot això no està representat, perquè l'únic que ens interessa és saber a quins llocs s'intersequen les línies del metro per poder decidir el nostre trajecte.
1: Clar, és veritat.
0: T'agrada la música jazz?
1: M'encanta, i de fet m'he crescut a casa amb jazz.
0: Sí? Ets fan de John Coltrane?
1: Sí.
0: Giant Steps? En Giant Steps hi ha una altra aplicació de la topologia, i és que John Coltrane no es va inspirar en el funcionament tradicional de l'harmonia, és a dir, anar modulant en funció dels motius melòdics o modular per terceres majors, és el que s'acostuma a fer, sinó que ell va idear el que és el three-tonic system i es va guiar per la geometria per modular harmònicament. Aleshores, el que va ser establir tres centres tonals. Cada un d'aquests centres tonals el representava en un triangle, o sigui, imagina't que aquest dònut topològicament fos un triangle, i a cada punta, a cada vèrtex, com comentava al principi, hi disposava una de les notes de cada acord d'aquest centre tonal. Aleshores, agafava els tres triangles, els intersecava, és a dir, els superposava un sobre l'altre, i la geometria resultant era un mapa, com aquest mapa del metro, per saber ell com havia de modular. Després d'haver-te dit tot això, jo crec que sentiràs Giant Steps d'una altra manera, oi que sí?
1: Home, i tant.

0: la cinta de Mòbius. Música i matemàtiques a Catalunya Ràdio. Amb Laura Ferrer Rozada.
1: Avui a la cinta de Mòbius m'ha acompanyat un convidat de luxe, el director d'escena i expert en musicals, Marc Montserrat Drucker. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me avui a la cinta de Mòbius. Jo m'ho he passat molt bé, espero que tu també.
2: Jo també, fantàstic.
1: Sí, ha
2: sigut una experiència. I que moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer, de veritat.
1: Un plaer, i espero que les teves direccions se segueixin caracteritzant, enriquint per aquestes geometries que canvien de forma.
2: I tant.
1: I els que ens heu escoltat des de casa, us recordem que en el nostre perfil de Twitter, @cintamobius/cm, podreu trobar tots els vídeos d'en Marc Montserrat Drucker experimentant amb els dònuts. Avui us hem acompanyat en Pau Blasi, el control tècnic, la Vanessa Esteve a les xarxes socials, l'Alba Quinquillà a la producció i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat.
0: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols de la cinta de Mòbius a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Berta Torrades. A Ceuta, un mes després de l'entrada de migrants per la frontera amb el Marroc, s'està molt lluny de recuperar la normalitat. Encara hi ha milers de persones malvivint als carrers i a les platges i els últims dies han augmentat les protestes veïnals. Avui, de fet, hi ha hagut manifestacions al matí i també n'hi ha de convocades a la tarda. I anem a aquesta hora en directe amb la nostra enviada especial de Catalunya Ràdio, la Marta Viana, i amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Ara a les 6 hi ha convocada una concentració a l'Avinguda de la Llibertat i a 8:15 comença una altra manifestació que anirà des del centre de la ciutat fins a la delegació del govern espanyol de Ceuta. Aquest matí, com dèieu, ja hi ha hagut concentracions, totes elles han sigut pacífiques, en què desenes de veïns han acompanyat una flotilla amb un centenar d'embarcacions que han vingut des d'Andalusia fins aquí per donar suport a la població i protesta contra les polítiques del govern espanyol. Els veïns, com el Paco, fa setmanes que surten al carrer, asseguren que la frontera sud és un colador y parlen directamente de guerra.
5: Está claro que manifestar no nos manifestamos porque nos han invadido. Esto no es una crisis humanitaria, esto es una guerra encubierta. Aquí el rey de Marruecos maneja a su ancha todo lo que pasa y nosotros somos los perjudicados.
4: Marta Viana, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Ceuta.
3: Més notícies amb la Laia Framis.
6: Un ferri amb unes 270 persones a bord ha volcat a uns 2 quilòmetres al nord de l'illa de Xipre. Hi ha un balanç provisional de 7 persones mortes. A aquesta hora la Guàrdia Costanera està fent les tasques de rescat i qualifica la situació de greu. El vaixell havia sortit del port de Girne cap a Turquia amb una meteorologia favorable i no se sap encara què pot haver causat l'accident. De moment, un centenar de passatgers ja han estat rescatats i portats a terra, mentre però encara continuen les tasques de salvament. Es desconeix, però, la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però informacions de mitjans xipriotes denuncien les precàries condicions de manteniment del ferri sinistrat.
3: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona continua interrompuda per manca de tensió elèctrica. La incidència s'ha iniciat al voltant de les 9 del matí, quan els trens que ja havien sortit de Sants han hagut de recular fins a estacions properes perquè en poguessin baixar els seus passatgers. Els viatgers de Renfe els han donat la possibilitat de continuar el viatge amb el tren de mitja distància. Mentrestant, els usuaris continuen indignats i denuncien la falta d'informació.
7: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I ara jo anava fins a Figueres. No ho sé, anar amb un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
3: A hores d'ara, els tècnics continuen treballant amb la incidència. Fonts de DIF han explicat aquesta emissora que esperen que la circulació es pugui reprendre a partir de 6:45 de la tarda.
6: I els Mossos d'Esquadra han posat més de 70 denúncies a vehicles pesants en un macrocontrol a l'AP7 i a l'A2. La policia i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat una 60 de camions a 2 dels principals eixos viaris de Catalunya amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. S'han posat 34 denúncies per incompliment dels temps de conducció i descans i 37 per altres infraccions de transport i trànsit. S'ha multat un camioner que conduïa sota els efectes de les drogues, un altre per excés de velocitat, i s'han redactat fins a 34 actes d'inspecció de treball.
3: Aquest vespre s'acaba el Festival Acústica de Figueres. La capital de l'Alt Empordà tanca 4 dies de concerts amb un parell de propostes a la Rambla. A les 7 de la tarda hi actua Locomia, a qui sentim. I a les 8 del vespre l'orquestra Diversiones posarà punt final a aquest festival. Alguns dels caps de cartell d'aquest any han sigut Sopa de Cabra, la Dut Big Bang i també la Fúmiga. Ara als esports, Xavi Soler, bona tarda.
0: Bona tarda, el Madrid està guanyant el Màlaga 3-0. Al descans del partit, Bellingham, Mbappé i un gol en pròpia porteria dels malaguenys han sumat els gols de l'equip blanc. Mentrestant, el Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club el veu com una opció de mercat. Segons el club, la seva arribada no descarta la del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, tot i que assumeixen que és molt difícil. A la Lliga Femenina, el Barça rebrà el Tenerife a partir de les 7 al Johan, jugat al migdia ja, Atlètic Club 3, Badalona 1. Marc Márquez ha guanyat a Motorland el Gran Premi de l'Aragó de MotoGP per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta de Ciclisme en final al Port d'Aitana, referma el lideratge, ara amb 1 minut i 18 segons de marge respecte a Primoz Roglic, que és segon. I final ja del Mundial d'Hockey Herba, la selecció alemanya es fa amb el títol, ha guanyat a la final a la selecció espanyola per 1-0.
1: Fins aquí les notícies.
8: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
9: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dilluns a 8:45, la TDT del Barça-Rayo a Catalunya Ràdio.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
10: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
11: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: Què us poso?
13: Per mi una estrella.
12: I per tu?
14: Jo també una estrella.
13: Ara estem d'acord.
14: Estem d'acord?
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
1: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
9: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
16: Som pura cafeïna.
17: Por la mañana café, por la tarde.
18: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
9: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
18: Amb les veus habituals.
19: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
20: A un boomer li poses això i surt disparat.
21: És que està com un llum.
19: No sé què faran.
18: Però més i millor.
19: Aviam-ho, Garriga. Però ja tindré secció, no?
18: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
18: Com sempre, la millor hora del dia.
19: I jo tindré secció o què?
9: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró.
22: I Aina Ostrell.
23: Benvingudes, benvinguts. Això és el Nota de Veu dedicat versió estiu 2026, versió Greatest Hits, com li agrada dir a l'Aina, versió Best Of, com diu l'Aina, que m'agrada dir a mi. En qualsevol cas, busquem a l'arxiu de tot el que hem fet aquest any, que mireu que n'hem fet de contingut, doncs moments que, sincerament, mal ens està de dir-ho, pensàvem que valia la pena recuperar, tornar-los a posar aquí a l'aparador, perquè tornéssiu a gaudir com si fos pa del dia, tot i sabent que és pa que hem anat a buscar una benzinera, hem descongelat i llavors hem escalfat i ara us el servim com si fos del dia. Bon estiu, Aina Ostrell.
24: Bon estiu.
23: Què et sembla?
24: Com estàs, Frank Lluís Giró?
23: I tu com vas?
24: Molt bé.
23: Jo també. Aquí, passant l'estona amb
24: doncs
23: tu,
24: sí.
23: Sempre és agradable.
24: T'has fixat que avui és un dia molt com del diumenge a la tarda de l'estiu?
23: És que és aquesta història. Sí, sí, és aquesta cosa de que ja veus que l'agost comença a quedar-se sense dies i amenaça ja el Sant Tornem-hi, la rutina. Ai, la tens aquí, a la cantonada.
24: És que ens sentim com feliços per tot el que hem viscut, però ja tenim nostàlgia al mateix temps i encara hi som.
23: És a dir, nus a l'estómac bastant tremendo.
24: Doncs sí.
23: Costa d'empassar fins i tot la teva pròpia saliva.
24: I tu, Frank, portes tot l'estiu demanant-me per temes quotidians vinculats a l'estiu, a les vacances. I jo et volia demanar ara que ens encarem cap a la rentré, cap al setembre.
23: La rentré, eh?
24: Sí, sí.
23: Aquelles paraules.
24: Tu, fins quan consideres que dura l'estiu en el sentit de seguir portant pantalons curts, seguir menjant gelat quan surts de la feina, no sé, fins quan dura això? Fins quan seguirem quedant amb els amics un dimarts a les 10 del vespre perquè encara és prou de dia, entre cometes?
23: A veure, clar, jo crec que a Catalunya ens passa una cosa, i a tu i a mi en particular, que és que tens la cosa festa major.
24: Ostres, sí.
23: Doncs clar, comencem temporada, però tant a Sabadell com a Sant Celoni, que de fet saludo un Nil Hernández a l'altra banda del vidre, que també és sabadellenc,
24: i tant.
23: Per tant també té ara com aquesta cosa que per una banda ve de gust, però per l'altra dius, a veure, però no havíem quedat.
24: Sí, sí, no, no, no.
23: A veure, parlem-ne. Sisplau, Nil, abaixem la música, deixem-ho en blanc, això, perquè és molt seriós i vull que la gent ho entengui. No havíem quedat que tornàvem a la rutina. És a dir, ara a mi, aquesta festa major, a rebentar-me els horaris d'aquesta setmana, no m'entra tan bé com us penseu, que llavors quan hi ets, ho gaudeixes. A fondo, com dius tu, i fins al final. Però és veritat que et complica una mica l'existència, saps? Perquè és com, jo ja havia tancat una carpeta, n'estava obrint una altra, i ara hi ha algú que diu, no, espera, espera, espera, espera! Abans de tancar la carpeta, rebentem la carpeta, la cremem i li fotem focs artificials, i ja és festa major, saps?
24: Però és que t'has fixat com de complicat és adaptar-se de nou a la rutina, als horaris, a treballar, als trens, a posar-se qui es vesteix, doncs, per exemple, amb americana per anar a treballar, doncs, a vestir-se. Que difícil és acostumar-se a això. I que fàcil és que al minut 2 de festa major tornes a estar a ple estiu.
23: Clar, amb el mocador lligat al coll.
24: Cap problema, eh? De seguida tornem a ser estiu, cap problema.
23: Que, per cert, ara que deies americana, jo només t'he vist a tu dues vegades amb americana.
24: La mateixa, a més a més.
23: Sí, els premis d'Enderroc i el desconcert. Sí, 26 de març i 5 de maig.
24: Doncs mira, si tenim més esdeveniments d'aquest tipus, em veuràs més sovint amb americana.
23: I el tema de jo allargar la calça curta. Doncs et deia que a Catalunya tenim la cosa festa major, que això ens afecta només alguns municipis, però sí que tenim així en comú com a país l'11 de setembre.
24: Cert.
23: Llavors, jo per mi, realment, la temporada i el setembre no comencen fins a partir de l'11 de setembre.
24: A més, aquest any cau en divendres.
23: Va molt bé.
24: I, per tant, tenim pont. Llavors, o cap de setmana llarg.
23: Jo et diria que em plantejo calça curta mínim fins al... És a dir, estrenar pantalons llargs el dilluns 14 de setembre. Per mi, el Sant Tornem-hi, real, aquesta reentré, que deies tu, serà el dilluns 14 de setembre.
24: I no creus que farà calor encara?
23: Ja, però també tinc la cosa del toc, que és com que m'agrada ordenar-ho tot plegat. I dius, vinga, ara ja sí que comença la temporada. I si he d'estar 10 dies, 2 setmanes passant calor a les cames i als bessons, doncs ho aguantaré estoicament, perquè crec que la cosa queda molt ordenada de posar-te pantalons llargs el dilluns 14.
24: És que déu-n'hi-do, aquest any ens hi vam posar molt d'hora a l'estiu. Te'n recordes que a mitjans de maig ja feia un aixafogó descomunal,
23: eh?
24: Que ningú s'esperava. Sí. Ens va enxampar amb el canvi d'armari sense fer.
23: Totalment.
24: I ara a veure fins quan dura la caloreta.
23: Sí, sí. Per cert, parlant de recordar històries de final de temporada, te'n recordes de... Com et dius?
24: Em dic Xavier.
23: I què veus?
24: Ginebra amb Coca-Cola.
23: Però escolta, això és molt transparent.
24: Doncs deu ser Ginebra sola.
23: Aquell tren, eh? Com ho van patar, eh?
24: Xavier.
23: Digue'm què hem de fer.
24: Digue'm tot el que hem de fer, no?
23: Vinga, que ho digui en Quim Carandell, que ho digui la gent de l'Ludvic, millor amb ell...
24: Millor amb ells.
23: Exacte. I arrenquem i ens anem a buscar moments de la temporada, va.

0: Digue'm com he de parlar.
1: Nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil.
0: Digue'm on m'he de situar. És que, clar, en Nil, a l'altra banda del vidre, el nostre tècnic de so, no en Xavi Miñarro, que és el tècnic de so de la Ludwig, en Nil Hernández García, que és el nostre tècnic de so, que és tan bo o més que en Xavi Miñarro...
2: Li falta una cançó i prou, ja ho tindríem.
0: Doncs clar, ens estava mirant amb una cara de paneta dient... No,
2: clar.
0: Que clar, la gent de la Ludwig li ha fet una cançó en
2: Hem
0: el seu tècnic.
2: Hem de compondre aquesta cançó.
0: Clar, i ell no té cançó, en Nil.
2: Què hi pensarem?
0: O li hauríem de dedicar mínim un programa.
2: Doncs aquest programa li dediquem, no?
0: És a dir, què fan els Ludwigs? Cançons, concerts, discos. Què fem tu i jo?
2: Programes.
0: Fem programes de ràdio.
2: Esdeveniments varis i...
0: Llavors, o li dediquem un premi en The Rock, o li dediquem un programa de ràdio.
2: Doncs mira, per què no?
0: O algun vídeo d'aquests així simpaticots, que de tant en tant a vegades en tirem algun.
2: El podríem fer sortir en Nil, algun d'aquests vídeos.
0: Alguna cosa hauríem
2: sí.
0: de fer. M'agradaria. Seria molt xulo. Va, mentre ho rumiem, fem un viatge en el temps?
2: Vinga, va.
0: Que no en l'espai.
2: Cap on anem?
0: Seguirem aquí. Val, Aina?
2: Correcte,
0: o sigui,
2: sí.
0: No ens mourem?
2: Llàstima, eh? A mi m'agradaria ara viatjar en un altre moment.
0: No,
2: segui... On aniries tu?
0: Uf, ara?
2: Sí.
0: Ara me'n tornava fent així a la Provença.
2: Uau.
0: O a la Bretanya.
2: Damunt d'una bici, més a més, no?
0: 100%. Sempre. I tu?
2: Ostres, jo me n'aniria a l'altra punta del món. A
0: sí.
2: Japó, per exemple.
0: Ara mateix, eh?
2: Sí.
0: Sushi.
2: Oh,
0: nigiri.
2: Ja m'hi trobes, perfecte.
0: Doncs mentre viatgem mentalment, però no espaialment, però sí temporalment, ens n'anem cap a l'1 de desembre...
2: Ui, quina rasca!
0: ...del 2025.
2: Sí.
0: 1 de desembre del 2025, aquell dia protagonista al Nota de Veu Dicat, en Max Codinac, oh. És a dir, Gavina.mp3, presentant el seu segon disc, sempre i per instints.
2: Brutal.
0: Saps què va passar pel programa? Balcons, cavalls i unes quantes coses més. Ho vols recordar?
2: Vinga, va, recordem-ho.
0: Max Codinac, és a dir, l'alter ego de Gavina.mp3, avui protagonista al Nota de Veu.

0: Que difícil, estimada Aina Ostrell, si et fessin triar en aquesta cançó Balcons Cavalls, t'agrada més quan canten Max o t'agrada més quan canta la Marina Rico d'Al·lèrgiques al Polen? Amb quin moment et quedaries?
1: A mi m'encanta com canta la Marina, per tant, jo em quedaria sempre amb la Marina, però aquest tros
0: vale,
1: del
0: doncs,
1: rap...
0: Escolta, no ho tenies tan difícil com jo em pensava.
1: És que m'agrada molt, m'agrada molt
0: Al·lèrgiques. Jo de sobte pensava que era triar entre el papa i la mama, ho empatarà el cap, i ella, a mi m'agrada molt com canta la Marina, em quedo amb la Marina. Next, sisplau.
1: No, també m'agrada molt amb Max, però és veritat que jo soc, ja ho saps, jo soc fan d'Al·lèrgiques, però m'agrada molt, molt, molt el tros del rap amb en Max. I t'haig de dir que cada cop estic més enganxada a Gavina, perquè aquest cap de setmana vaig sortir a córrer i vaig estar escoltant Gavina tota l'estona que vaig estar corrent.
0: Els dos discos?
1: Tot. Vaig posar el Shuffle de Spotify.
0: A veure, quan vas fer? Home, corrent, vull dir, eh?
1: Miro...
0: Mira, no, mira la teva aplicació de confiança de Running, a.k.a. Stanforming.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Stanforming.
0: Stanforming. No sé, m'ha sortit. Què vols? Moltes hores davant del micròfon acabes dient immenses tonteries. Jo aprofito, mentre l'Aina busca aquesta informació que de sobte necessitem per seguir vivint...
1: Mira, ja ho tinc, ja ho tinc.
0: Digues.
1: Vaig córrer 38 minuts.
0: Molt bé. I quina distància?
1: 6 quilòmetres, gairebé.
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs, a veure, footing, eh?
0: A veure, sí, però 6 quilòmetres, això vol dir que en una hora estaria sobre els 11, 10, més de 10,
1: sí,
0: està bé.
1: Menys, sí, sí.
0: Està bé. Home, 38 minuts de Gavina.
1: Què et sembla?
0: Molt bé, doncs avui en sumem uns quants més, perquè, de fet, això t'encantarà, perquè tu n'ets fan... S'ha fet la conversa amb Gavina.mp3.
1: I què, què?
0: I això vol dir que ben aviat veureu com aflora a les vostres xarxes socials de confiança un fragment de conversa de vídeo del perfil 3Cat Cultura, on surto jo caminant pel carrer parlant amb en Max, que és la veu principal de Gavina.
1: Té moltes coses a dir, en Max, eh?
0: Té moltes coses a dir. De fet,
1: ja se'l veu.
0: Vam quedar al port de Barcelona,
1: sí.
0: Val, pel Lore Gavina, no? De fet, mentre parlàvem amb
1: avui...
0: en Gavina, passaven les gavines volant.
1: Avui estàs sembrat, eh?
0: Clar, noia, si has de posar-te a parlar amb algú, no? Doncs intenta quedar en un lloc que sàpigues que té a veure amb el camp semàntic d'aquella persona.
1: Sí, sí.
0: I va molar molt perquè en Max diu... El meu mànager no m'ha acabat d'explicar gaire bé què era això que havíem de fer, però m'ha donat dos titulars.
1: A veure...
0: M'ha dit, has de caminar i parlar de tu. Diu que són dues coses que saps fer.
1: Se'm donen bé,
0: exacte.
1: Sí, sí.
0: Exacte. Que en principi és veritat que són, no?, dues facetes que tenim controlades la majoria de persones.
1: I que pots fer alhora. És de
0: sí?
1: Les poques coses en aquest planeta que pots fer alhora.
0: Indistintament del teu gènere o de les teves parafílies, doncs tu pots caminar i parlar sobre la teva pròpia persona.
1: Sí.
0: Això és el que vam fer amb en Max Codinac. El vídeo sortirà ben aviat. I mira, t'he triat alguns fragments, alguns moments que m'han semblat xulos. D'entrada, jo li plantejava que és una persona que viu com cavalgant les contradiccions i les dicotomies. Per exemple, se'm va presentar amb metges d'aquestes rosses tenyit.
1: Sí, últimament
0: jo li dic,
1: porta aquest look.
0: O ets ros o ets moreno. Val, tria. Llavors li dic, té la imatge en Gavina de ser com el típic nòvio fatxent de cara dura, però a la vegada... el gendre ideal que busquen totes les sogres.
1: Només has d'escoltar les seves lletres, també és un tio molt romàntic.
0: Clar, llavors és com has de triar, tio, o ets el nòvio cara dura o ets el gendre perfecte, o ets ros o ets moreno, o vens de l'underground o ets el guanyador del Sona Nou, perquè clar, ell va guanyar el Sona Nou.
1: És veritat.
0: I això és molt d'establishment, perquè vol dir de sobte Under Rock, ICAT, Catalunya, Ràdio, TV3...
1: Sí, sí, sí.
0: Però ell té com aquesta imatge de ser un modern que s'ha anat forjant el seu camí picant pedra. Vaja, parlem de contradiccions?
1: Som-hi.
2: Sí, o sigui, la contradicció, la dicotomia o barrejar dues coses que en principi no, a mi em donen molta... O sigui, dupliquen com l'univers i dupliquen les possibilitats i a part crea totes les del mig, no? Com tots els grisos. I la idea era una mica aquesta. De petit, ma mare sempre em deia tot el rato veus blancs i negres i en algun moment de la teva vida hauràs de començar...

de grisos, perquè si no, no podràs entendre les coses, saps? I artísticament intento anar als grisos gairebé sempre i no fer com una cosa fàcil de classificar de primeres. O que la gent no pugui dir... És a dir, per exemple, aquest segon disc, la meva idea era ni ràpidament t'encantarà, ni espero que ràpidament diguis que no, que sigui una cosa com de, bueno, a poc vaig descobrint que sí i que no.

0: Un quart de sis de la tarda, dilluns 1 de desembre, primer dia de calendari d'advent, el Nota de Veu AICAT, que anem del pal gavina.mp3, el tenim com a protagonista a l'aparador, amb l'Aina Ostrell, que se'n va anar ahir a córrer, a fer running amb Gavina, aquesta cançó una mica més. Això és un bombo a negres.
1: Sí,
0: això,
1: no.
0: Aquí vas a pujar la teva mitjana segur.
1: És que a mi em passa, que no sé si tot passa, que sé que tu també corres. Tu corres amb música, Frank?
0: Amb música o amb podcast?
1: És que a mi em passa que quan corro amb música em poso el ritme de la música.
0: Clar, és perillós això.
1: Sí, i a vegades vaig o massa lenta o massa ràpid, saps?
0: Dones massa de sí.
1: I Gavina em va bé, és com pel meu ritme.
0: Clar, mira, em sembla que ve ara, aquest moment en què l'Aina Ostrell fot un sprint...

0: L'Aina Ostrell fent running amb Gavina punt MP3 i la seva mare, la d'en Max, la veu principal del grup, llançant barres fortes.
1: Sí, sí.
0: M'he quedat amb això que li deia. Tu sempre veus blancs i negres i en algun moment de la teva vida hauràs de fixar-te en els grisos.
1: Per entendre el món.
0: Boníssima barra de la mare d'en Gavina.
1: Com ens coneixen les mares, eh?
0: És que ho saben tot de nosaltres. Ens ho han donat tot.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens han donat la vida.
1: Ja ho té.
0: Si no, tu no correries i en Gavina no faria cançons.
1: Veus?
0: I amb en Gavina, que hem parlat d'un munt de coses, per exemple, això que deia mare d'aquesta mena de contradiccions, doncs sobre aquesta cosa d'haver-ho forjat a foc lent, però alhora una mena d'èxit ràpid i sobtat.
2: Tinc la sensació de que ha anat ràpid, però no tan ràpid com a vegades em diu la gent. O sigui, tinc la sensació de que ha anat ràpid perquè sóc conscient de... O sigui, sóc amic de molts projectes que estan anant menys ràpid. També sóc amic de projectes que han anat igual o més ràpid, eh? Però mentalment per mi ha anat més o menys de manera lògica. O sigui, no em dóna la sensació tampoc de que m'hagi sobrepassat en algun punt, no sé com dir-ho, saps? Que hi hagi hagut un salt brutal. Em dóna la sensació que hem anat fent i ens ha anat venint, jo també m'ho he anat encaixant molt poc a poc, diguem. Vaig tardar molt en ser conscient que realment estàvem fent una gira, per exemple. Tot i que portàvem 10 concerts, vaig tardar molt en dir... Bueno, estem fent una gira, tant, sí. No? Vull dir, que em costava. O amb el segon àlbum igual. Teníem clar que fèiem un àlbum, però a mi em va costar molt també pensar com, va, estàs fent un segon àlbum i fins i tot potser em fas un tercer, és una cosa que encara... O sigui, vaig poc a poc a l'hora de pair com els passos. Aleshores em sembla que els paeixo quan toquen de manera natural, diguem.
0: A veure...
1: Això ho has posat tu?
0: Arbre que mira farola, Gavina que crida Gavina. Sí o no? Això us juro que no és postproducció. Això no ho ha afegit ara en Pau Roca a l'altra banda del vidre. Pau, oi que no? Ni de conya.
1: Però és que més sonen com en primer pla, eh?
0: És que veureu el vídeo, que és guapíssim. Allà, primera línia de mar, Barcelona, el Moll de la Fusta, el Port Vell i això. I clar, hi havia gavines, veus? Objectiu acomplert. Tenien Gavina parlant i la Gavina sobrevolant.
1: Mira, només et puc dir una cosa. S'ha fet el periodisme.
0: S'ha fet el periodisme una vegada més. I és xulo tot el que ens explica ell també i diu, no?, que té la sensació que tot ha estat molt orgànic, però alhora sí que detecta que el seu nom, no?, aquest últim any, ha corregut com la pólvora.
1: I m'agrada també veure que assaboreix els passos, no? A vegades cremem etapes com molt de pressa i, en canvi, ell diu... O sigui, ell diu que és com molt conscient de tot el que va passant. I crec que això és complicat de fer... I té molt mèrit.
0: Clar, i en Max, que és terriblement jove, és de l'any 2000, diu que hi ha com dos moments crucials a la seva vida. El segon és el de començar a cantar, però n'hi ha un de previ, que és el de començar a escriure.
2: Tot i que anava al cau, no era, diguem, exactament feliç en aquell moment. O sigui, tampoc el contrari, però tenia coses al cap, diguem. I sí, com començar a llegir primer i després a escriure, però escriure com copiant, bàsicament, el que llegia. Sí,
3: què
2: em va començar com a connectar, no sé, per exemple, Apollinaire, no?
0: Uh-huh.
2: Va ser un d'aquests que em va trastocar una miqueta.
3: Amb quines edats, això?
2: Cap als 18, potser. Sí, bueno, una mica menys, batxillerat.
0: Uh-huh.
2: Batxillerat va ser quan vaig començar... Crec que vaig començar a escriure una mica abans, però jo crec que cap al batxillerat va ser quan vaig començar a pensar que potser volia escriure i per això ja no vaig centrar-me gaire com en les carreres acadèmiques ni res d'això, perquè ja veia una miqueta el què. I sí, no sé, també de catalans, per exemple, pues això, és que sempre ho dic, però el Pepe Sales em va trastocar bastant la manera d'entendre escriure i també de fer cançons, perquè també em feia...

0: Més mandanga de cabina.mp3. M'ha agradat molt això de que el llegir el va portar a l'escriure. Sempre hi ha d'haver una etapa de formació.
1: Evidentment, sí, sí.
0: Val, és com que has d'escoltar molta música abans de posar-te a fer-ne, llegir molt abans d'escriure. El van marcar Apollinaire i Pepe Sales. També molta gràcia que li faci vergonya dir Apollinaire B. I llavors ha de dir Apollinaire.
1: Bueno, perquè a vegades també ens entenem més ràpidament quan es diu, com ho diu tothom una mica, encara que no sigui la manera més correcta.
0: Com l'escrius, també,
1: sí,
0: no? Apollinaire, Pepe Sales, i m'imagino aquell moment d'un jove i tendre Max Codinac que s'acabaria convertint en Gavina.mp3, però que ni ell ho sabia, ni a casa seva ho sabien tampoc. I clar, quan a batxillerat els deixa anar de no ni del Saló de l'Ensenyament, he llançat aquell paper on ens feien propostes d'estudis i de graus perquè, mama, jo vull ser poeta.
1: Sí, sí.
0: Ni músic. Tu creus que una mare rep pitjor un vull ser poeta que un vull ser músic?
1: És probable perquè ho veus com més ambigu, no? Costa més d'entendre.
0: No ho acabes de visualitzar.
1: Exacte, perquè també la carrera d'un músic també la tenim una mica clara, no? Vull dir, tu pots anar a estudiar un instrument o estudiar composició o el que t'interessi.
0: Mira, ben tirada, però com a poeta...
1: Com a poeta segurament pots estudiar coses, doncs això que dèiem, no? Literatura...
0: Humanitats...
1: Sí, com per tenir coneixements previs abans de posar-t'hi tu. Però sí, sí, clar, però és una aposta molt ferma i que li està sortint molt bé, i només els atrevits en aquesta vida aconsegueixen coses, eh?
0: Barres, de l'Aina Ostrell. Avui el tenim com a protagonista, Gavina.mp3. Hem agafat material d'un vídeo que sortirà ben aviat, que tindreu disponible a totes les vostres xarxes de confiança, Instagram, TikTok, YouTube, i ens quedem amb alguns fragments. I clar, hem anat a treure moments, doncs, que pensàvem que podíem donar especial joc. Per exemple, relació amb Manel. Influència de Manel, perquè hi ha un moment a la conversa, val, quan vegis el vídeo llarg, que sé que ho faràs.
1: Sí, tant.
0: Per suport al teu pana.
1: I per què?
0: Oi que sí?
1: I per
0: no,
1: què?
0: No em deixis amb la il·lusió de dir-te, què t'ha semblat el vídeo, Aina? I tu,
1: Aquella part de les gavines està molt bé. No, sempre me'ls miro perquè són molt interessants i perquè m'agrada molt també com posar cara als artistes més enllà de la seva faceta de cantants, no?
0: Clar, doncs hi ha un moment, ja el veuràs, ja el veureu, que en Max tira tot de referències que ell tenia com a influències i no diu Manel. I clar, jo penso, a veure, tio, no m'has dit Manel. Diu, ai, no l'he dit perquè és com molt evident, no? I dic, home, però què et fa vergonya? Saps? I diu, no és que em faci vergonya, però vaja, que parlem d'això, de la relació que tenia amb Manel, sobretot quan va començar el primer disc.
2: Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell.

0: no podràs tocar.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: I tot és part de ser un pirata, no es pot ser un pirata en totes les parts. Tot és part de ser un pirata, no es pot ser un pirata.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Com l'hem punxat el Nota de 10, dedicat sempre i per instint al segon disc de Gavina.mp3. Molt, entre molt i moltíssim, et diria.
1: I tant, a més funciona en qualsevol context. El cotxe, jo me'l poso per anar a córrer, també de fons, amb un sopar amb amics.
0: En directe, molt garantia, també.
1: I tant, 100%.
0: Parlàvem de que la Maria Jaume, ara fa uns dies, era una excel·lent frontwoman. Què me n'has de dir d'en Max Codinac?
1: No, no.
0: Que té com una, com t'ho diria, té com una mena d'aplom. És a dir, jo el veig allà davant del micròfon, a l'escenari, i n'he parlat amb ell i dic, ostres, aquell punt de vulnerabilitat que sempre hi ha dalt de l'escenari, ell ho juga al seu favor, i el tio està tremendament sexy i està com tremendament segur del que està fent.
1: Sí, sí, és un personatge increïble, la veritat, perquè a més és com que s'adapta molt, l'hem vist col·laborant amb molts artistes, per exemple, amb les al·lèrgiques al pol·len, i s'adapta molt com al format de cada grup, vull dir, és brutal.
0: Mira, tot i que són mons molt diferents, em transmet unes vibes dalt de l'escenari, en Max de Gavina, molt semblants a en Dan Peralbo. És a dir, com que estan molt segurs del que estan fent,
1: 100%.
0: Que s'ho estan passant bé, que projecten com la millor versió d'ells mateixos.
1: I fixa't si en són de diferents, eh?
0: Totalment, sí, sí. Va, un altre moment, que en teníem encara un dependent de viatge en el temps. En aquest cas, fins al 29 d'abril, una setmana després de Sant Jordi, celebrant els 20 anys d'ICAT.
1: Ostres, i tant!
0: És que és una de les coses xules que han passat aquest 2026, també.
1: De fet,
0: també.
1: Encara estem d'aniversari, eh?
0: I pel que sé, encara ens queda alguna festeta pendent, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: què,
0: sí,
1: què,
0: sí.
1: Què?
0: No ho puc dir.
1: Escolta'm, no.
0: Ho sé? Mira'm bé, mira'm bé. Llegeix-me els llavis i escolta'm.
1: Això és de ser mala persona.
0: Tremenda ratota.
1: Tal qual.
0: Ho sé, però no ho puc dir.
1: Una pista. Una mica d'algunes engronetes.
0: Vols que anem a buscar aquest moment dels 20 anys d'ICAT i, mentre la gent senti això, jo t'explico alguna cosa?
1: Una mica lleig.
0: Sí, però tampoc serà, perquè tampoc t'ho puc dir a tu. No, m'ho quedo i m'ho guardo per mi només.
1: No ho puc creure.
0: Sóc aquesta persona.
1: No ho puc creure.
0: Sóc aquesta persona.
1: És indignant.
0: Afecte Rewind.

0: Aquesta història ja us l'hem explicada. Camins de sopa de cabra va ser la primera cançó que va sonar a ICAT aquell 23 d'abril de l'any 2006, quan teníem una maleta buida a punt per omplir-la d'il·lusions, de somnis, de promeses i del que calgués, Aina. Començàvem les nostres emissions. Érem com una mena de canalla, com una criatura que acaba de trencar l'ou i comença a fer les seves primeres passes. I ara ja tenim la força dels 20 anys. Ara ja som gent universitària.
1: T'ha passat ràpid del 2006 a ara?
0: No, gens ràpid, no? Tinc la sensació, si ara busco fotos del 2006 o penso algun moment que vaig viure el 2006, em sembla que sigui de la protohistòria.
1: Any de la pico, eh?
0: A tu no et passa això?
1: Sí, molt clar. Pensa que jo el 2006 tenia 10 anys, eh?
0: Clar, imagina't.
1: És que ha plogut molt des de llavors.
0: També eres una Aina ben il·lusionada.
1: 100%, sí, sí. Era una altra persona, diria jo.
0: Totalment, clar, clar. T'has anat construint.
1: Exacte.
0: Fins que has arribat aquí. Llavors, tenim que Camins va ser la primera cançó que va sonar a ICAT. Però clar, després d'aquesta, en va venir una altra, i una altra, i una altra, i una altra, durant 20 anys, i de fet, clar, ara està sonant Camins, és el que dèiem. Si ara s'acabés el món...
1: Oh, m'encanta!
0: Molaria una miqueta que ara s'acabés el món.
1: O sigui, capicua.
0: Per una banda, de morir tot plegat no seria guai, però...
1: No.
0: Per la sensació de dir, va començar ICAT amb Camins i acaba ICAT amb Camins, pel nostre toc, això seria sensacional.
1: I a més, Camins, que clar, és que és un himne.
0: Clar, és una cançó que et marca camí d'inici, però també camí final.
1: Correcte.
0: És una cançó que sona molt a, ja t'ho diré, als enterraments a Catalunya.
1: Sí, és veritat.
0: Per ara vam fer un programa...
1: Dedicat a les llistes que ens van passar la gent...
0: De, sí, la gent que de gestiona... De Mèmora, que gestiona els tanatoris, i llavors ens van dir que aquesta és una de les cançons més demanades. Però no ens anem per les branques. Tornem a... El top d'ICAT. Les cançons que han sonat més en aquests 20 anys de trajectòria nostra.
1: Estic tan intrigada.
0: Doncs mira, en tenim una. Abans s'ha dit el seu nom. Ens arriba des de la Bisbal d'Empordà. És un article, és un artista clau per entendre aquell moment de naixement del nou pop català amb Manel, amb els Amics de les Arts i amb Mazzoni.
1: Home!
0: I No tinc temps, que ens hem fet un fart de punxar-la.

0: Aquesta d'en Mazzoni, de fet, també és una cançó capicua en ella mateixa, perquè podries estirar el fil i no acabar-lo mai. No tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc temps per pensar que no tinc temps. I així seguir fins a l'infinit.
1: És infinit. M'encanta perquè crec que avui ens passarà allò que ens passa a tots amb les cançons, que és que avui posem autèntics hits de la radiodifusió, cançons que han sonat una barbaritat i que, per tant, és probable que en algun moment de la nostra existència les haguem odiat una mica.
0: Ah, també.
1: Perquè les hem sentit fins a la societat i arriba un moment que dius, mira, fins aquí, saps?
0: Jo pensava que aniries per aquella cosa que també segur que ens passarà avui a tu, a mi i a tota la gent que és aquí ara reunida al voltant del Nota de Veu, que és que les cançons et transportaran,
1: sí,
0: a un moment de la teva vida.
1: 100%. Però jo el que t'anava a dir és que aquestes cançons arriba un punt que fan la volta, saps?
0: Ah, clar.
1: És a dir, hi ha hagut una època que no les hem sentides perquè ja no les podíem sentir més, i ara les tornem a sentir
0: i som casa.
1: I pensem, ai, clar, que maca, saps?
0: Són entranyables i formen part de la teva, clar, vida, del teu recorregut vital i musical. No tinc temps, d'Amazoni, una de les que més ha sonat, i això és data autèntica.
1: Feu-nos
0: cas, que no és ara una pantomima que ens estem inventant. Hi ha un programa informàtic que hem fet servir per veure, per cercar quines eren les cançons que més han sonat a ICAT al llarg d'aquests 20 anys. Una altra que no podia faltar a la cita avui és de Mishima. Ja s'ha dit abans, i és Miquel a l'accés 14.

0: vaig tard.
1: A veure, aquesta és la versió d'en Miqui Puig, perquè és que també va sonar molt, perquè en Miqui li va donar una nova vida com a Maires de Northern Soul, una cosa així com a més sincopada. Puja-la, puja-la, dim-ho.

0: Mira, jo recordo, per exemple, un viatge amb cotxe a Girona, amicat posada a la ràdio del cotxe, amb la gent que érem allà anant cap allà, i recordo que va sonar aquesta cançó, Miquel Alexés 14, la versió, la d'en Miqui Puig, i va ser altament celebrada, cantada i gairebé ballada mentre érem al cotxe anant cap a Girona.
1: Que guais, aquestes cançons que et transporten tant són fantàstiques.
0: I a més mola molt perquè en Miqui Puig és de la família. Home, evidentment, sabeu que el teniu cada tarda, cada vespre, després de l'Independents, a les 8, al capdavant del Pista de Fusta. Nil, anem a l'original, anem a la de Mishima?

És evident que Mishima és un grup que ha transcorregut en paral·lel aquests 20 anys d'ICAT. Des d'aquí, un petó molt fort i un gran record per en Marc Lloret, que ens va deixar ara fa uns mesos, i òbviament doncs el trobem a faltar, sobretot quan punxem cançons del seu grup, cançons que ja formen part de l'imaginari col·lectiu d'un país, i més si ho vinculem a ICAT. Uns altres, que també han sonat molt des del 23 d'abril del 2006 fins ara, són de Mallorca, són probablement el millor grup de la història i ens donen altes dosis d'alegria.

0: 10 minuts i ens plantem a 6:15, nota de veu i Cat en directe, com sempre, un equiparro, en Nil Hernández de l'altra banda del vidre, el control tècnic del programa, aquí l'Aina Ostrell i jo mateix comandant la nau. I mola molt perquè avui que estem fent la playlist definitiva dels 20 anys d'ICAT, només hits, les cançons que més han sonat en aquestes dues dècades de vida. Això era una playlist com que nosaltres anàvem punxant, però s'ha convertit en una playlist col·laborativa.
1: Sí.
0: Perquè la gent, sense haver-ho ni demanat, ens està començant a enviar notes de veu al nostre telèfon, que ja sabeu que és el 677 50 61 53, i ens està començant a demanar Aina cançons i a recordar quins artistes ha sentit a ICAT, quines descobertes ha fet a través nostre, qui ha cantat, vaja, amb la ràdio, que és el que més mola del món per nosaltres, imaginar-nos que sou a l'altra banda cantant cançons.
1: Per exemple, el Cesc d'Igualada ens ha deixat una nota de veu a la nostra bústia.
2: Bones tardes, estimats del Nota de Veu. No us oblideu del San José, que temps ençà sonava moltíssim a les zones d'ICAT. Una abraçada.

0: Això, Aina, t'he de dir que em fa molt feliç aquesta espontaneïtat, aquesta genuïnitat que la gent agafi el telèfon, que ens enviï notes al 677 50 61 53 per demanar cançons, que el Nota de Veu va d'aquest pal, que ens encanta, que és el nostre rotllo, i més avui que punxem les cançons de dues dècades de vida dedicat, que és una autèntica bogeria, doncs mola molt que hi hagi gent que hi era fa 20 anys, en fa 10, en fa 15, o gent que ens demana cançons d'aquesta última remesa, et diria, de l'escena més efervescent.
1: I tant que sí, com per exemple la Núria, que fixa't quin grup ens demana.
2: Hola, Notes de Veu. Soc la Núria. Jo no fa ni 2 anys que vaig descobrir ICAT i des de llavors que no us he deixat anar. I un grup que jo vaig descobrir gràcies a vosaltres i ni no coneixia és la Ludwig Bang. I em té enamorada. Gràcies, felicitats.
3: Quan es va acabar l'escola?

0: Clar, ens n'hem fet un fart de punxar la Ludwig.
1: Una barbaritat.
0: Tu i jo, per exemple, aquí al Nota de Veu, quantes vegades hem punxat cançons on la veu principal és aquesta d'en Quim Carandell?
1: I, de fet, m'atreviria a dir que la de Manela, precisament, és la que més ha sonat fins ara.
0: Clar.
1: Passa que ara, millor amb ell, ha pujat molt. També la de Xavier, Xaviol, l'hem punxat moltíssim.
0: Xavier, el tècnic de so, també el fill del rei.
1: Ah, tens raó,
0: però ens comença a quedar un xic lluny ja, eh?
1: Sí, però bé, avui estem nostàlgics. Vull dir que ja és una miqueta això.
0: Avui és el dia perquè tingueu records amb nosaltres, amb l'emissora Amicat, que ens demaneu quines heu... Vaja, que ens expliqueu quines heu descobert amb nosaltres i ens demaneu que les posem, perquè, evidentment, clar que ho farem, barra lliure.
2: Som el pecat original. La gravetat d'una caiguda irracional.
3: És un terrorisme emocional.
4: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ustrell.
2: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
5: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Som el pecat original. Som el desig sense pensar.
5: Nota de veu amb Fran Lluís Giró
4: i Aina Ustrell.

0: recollim aquests 20 anys d'ICAT i haurem de donar pas, estimada Aina Ustrell, a.k.a. Ainu, amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre, a l'última cançó d'aquest projecte, d'aquest artefacte sonor que ha estat el Nota de Veu d'ICAT a Catalunya Ràdio.
1: Doncs sí, i ho fem amb un grup que va deixar-ho.
0: Mm-hmm. Era 2025 o sí, 2026?
1: Sí, jo diria que era finals d'any,
0: sí,
1: no, del 2025.
0: Desembre del 25, últims concerts.
1: Tot i així, nosaltres no les oblidem i ens encanta punxar-les, i així ho farem avui amb Roba Estesa, que són fantàstiques, i amb aquesta cançó que hem escollit, que és Les Nenes.
0: Que va molt bé per remenar caps, peus i malucs.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
3: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Una vuitantena de veïns del Vendrell, al Baix Penedès, continua sense llum a casa després de més de 12 hores a les fosques per una sobrecàrrega elèctrica. La gran majoria de la població sí que ha anat recuperant el subministrament elèctric, però, segons explica a Catalunya Ràdio l'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, això és gràcies als generadors que ha instal·lat Endesa.
4: Hem de parlar i que ens ho expliquin bé. Al final era sobrecàrregues, però bueno, puntualment es pot entendre, sobrecàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més general i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació, bueno, ha fallat o s'ha cremat o hi ha algun problema.
3: L'alcalde denuncia que no és la primera vegada que tenen aquests talls de llum i diu que durant tot l'estiu han tingut diverses apagades. Demà, dilluns, està previst que es reuneixin amb Endesa per reclamar-los. Explicacions. Més notícies amb el Christian Roldán.
5: Una dona de 73 anys i nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i se li han practicat maniobres de reanimació, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
3: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona continua interrompuda per falta de tensió elèctrica. La incidència s'ha iniciat al voltant de les 9 del matí, quan els trens que ja havien sortit de Sants han hagut de recular fins a estacions properes perquè en poguessin baixar els passatgers. Una incidència que ha indignat els usuaris.
6: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anava un mitjà de la distància, crec. No sé. No tenim informat.
3: Segons ha dit, la circulació s'havia de restablir abans de les 7 de la tarda, però aquesta hora continua tallada.
5: A Ceuta, un mes després de l'entrada de migrants per la frontera amb el Marroc, s'està molt lluny de recuperar la normalitat. Encara hi ha milers de persones malvivint als carrers i a les platges, en campaments improvisats, i els últims dies han augmentat també les protestes veïnals. Avui hi ha hagut manifestacions al matí i també a la tarda. Tenim un equip d'enviats especials a Ceuta, són la Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
7: I a 7:45 comença una altra manifestació que anirà, en aquest cas, des del centre de Ceuta fins a la delegació del govern espanyol. Aquest matí, com dèieu, ja hi ha hagut concentracions, totes elles han sigut pacífiques, en què han acompanyat a una flotilla amb un centenar d'embarcacions que han vingut des d'Andalusia fins a Ceuta per donar suport a la població d'aquí i protestar contra les polítiques del govern espanyol.
8: Está claro que manifestar no nos manifestamos porque nos han invadido. Esto no es una crisis humanitaria, esto es una guerra encubierta. Aquí el rey de Marruecos maneja a su ancho todo lo que pasa y nosotros somos los perjudicados.
7: Això és el que ens deia el Paco, un dels milers de ceutins que des de fa un mes estan sortint cada dia al carrer, i és que aquesta crisi està lluny de resoldre's.
3: Vilafranca del Penedès ha viscut aquesta tarda la millor diada castellera de Sant Fèlix de la seva història. S'han aixecat 16 castells de gamma extra i els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada el Pilar de Nou. Ho ha seguit des de la plaça de la Vila el David Prats.
9: La millor diada de Sant Fèlix de tots els temps, amb uns castellers de Vilafranca que han fet història al final descarregant el Pilar de Nou que havien carregat el 2022 en la diada de Tots Sants. A més, els verds han completat el 3 de 10, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 amb l'agulla. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha signat una participació important a la plaça de la Vila, descarregant el 4 de 9 net, carregant el 4 de 10 i acabant amb el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. La colla jove Xiquets de Tarragona s'ha apuntat a la segona ronda, el primer 3 de 10 de l'any. Castell que ha acompanyat del 2 de 9 i del 5 de 9 i també s'han acomiadat amb el Pilar de 8. I la colla jove Xiquets de Valls, Jaubert Plaça amb el 4 de Raonet, ha seguit amb el 2 de 9, ha carregat el primer 2 de 8 net de la temporada i s'ha acomiadat també amb una altra estrena, el Pilar de 8. Una diada de Sant Fèlix memorable que tardarem molt de temps en oblidar.
3: Els esports, Xavi Soler, bona tarda.
0: Bona tarda. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga, la tercera jornada de primera, situa provisionalment líder, pendent del partit del Barça que demà rep el Rayo. Un Barça que fitxarà el davanter Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant de 10 milions. A la Lliga Femenina, que ha de començar el partit del Barça que rep el Tenerife, entrem al Johan, sapiguem breument minut i marcador. Marc Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda, minut 5 de partit. El Barça ha tingut dues oportunitats, però de moment 0-0 en un partit on, recordem, ja no hi és Alexia Putellas, primera lliga del Barça sense la seva capitana.
0: Al migdia...
10: Catalunya Ràdio, està de Johan Cruyff.
0: Doncs sí, que no t'ho deixava dir. Al migdia, Atlètic Club 3, Badalona 1, acaba de començar la cursa d'IndyCar de Milwaukee, primera opció que té Àlex Palau de proclamar-se campió del món per cinquena vegada. Marc Márquez guanya el Gran Premi de Motos de l'Aragó. En ciclisme, Enric Mas guanya l'etapa de la Vuelta i referma el lideratge, i en hoquei herba la selecció. Acció Alemanya derrota Espanya a la final del Mundial per 1-0.
1: Fins aquí les notícies.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
12: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida. Amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
13: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
14: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
15: Ara qui viu com solíem viure?
13: Perquè tot un món s'acaba.
15: La casa, el servei.
14: Quants en veus fora, doncs?
15: Uns quants.
14: Ai, senyor.
13: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
2: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
17: Es queixen d'aquest entrenador.
2: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
18: Avui, a Rècords, Màgic Espanyol. Un audiodocumental a més l'octubre de 2025. L'homenatge d'un perico als 125 anys d'història de l'Espanyol. Sergi Andreu.
19: És un viatge històric, però també sentimental, nostàlgic, pels grans moments de la història perica, que ens permeten descobrir també algunes curiositats ben singulars. En definitiva, un viatge que servirà per refermar l'orgull perico a tots els aficionats de l'Espanyol.
18: Aquesta és la història de 125 anys d'història d'un històric, el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, a través dels partits de la vida d'uns quants pericos que segur que ho sonen. Quin serà el partit de la vida de Dani Sánchez Llibre i el de Tomi Encono i el de Sergi Andreu? De seguida ho sabreu.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Àudio.
1: Som podcasts.
20: Hi ha un partit que no l'oblidaré mai, que és el mític partit del mític gol del Coromines, el més espectacular que jo he viscut.
21: Va haver una temporada que vam estar a punt. 72-73 va ser, sí. No érem prou conscients de que podíem arribar a guanyar el títol, no?
22: El partit més important per a mi va ser, diguem, a Lecce, on va guanyar l'equip 0-2. El millor partit per a mi era quasi tot el partit de la UEFA.
23: La final de Copa de Mestalla de l'any 2000, el primer títol que guanya l'Espanyol després de molts anys, per totes les circumstàncies, per com va ser aquella final, pel rival i pels gols, també.
24: La final de Copa de Madrid 4-1, ens va sortir el partit de la nostra vida. És el partit que menys hem patit de llarg.
4: hice ese sprint porque tenía la confianza de que podía pasar eso, ¿no?
5: Son goles importantes y son goles que se quedan en la cabeza de la gente, ¿no? Yo entiendo que eso cree morbo.
3: Els 125 anys de l'Espanyol són plens de moments màgics. Probablement cada seguidor blanquiblau té el seu, tot i que evidentment n'hi ha d'icònics que són compartits per milers d'aficionats. Quin és per vosaltres el partit de les vostres vides com a pericos? Aneu-hi pensant, que avui en recordarem uns quants. Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
19: Soc el Sergi Andreu i això és Màgic Espanyol, l'homenatge a una de les entitats esportives més antigues de Catalunya. Un club pioner, singular i resilient, amb una història immensa, rica, plena de sotracs, però també de grans alegries. Són, sobretot, 125 anys de passió, compromís i fidelitat de milers d'aficionats, jugadors i dirigents que han fet créixer el club sovint a contracorrent.
6: Rècords a la ville de Barcelona.
2: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
7: Tocarà Sosco per la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Sosco per la vaquera. Pica Koeman.
8: Somriu la badalonina, medalla d'or campiona olímpica.
25: Quina badalona, tamo de retalla, gol, gol, gol, gol, gol, quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, murri, murri, murri, murri, murri, murri, hasta el murri tamudo, hasta el murri tamudo.
2: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
26: Benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
2: Màgic Espanyol.
27: Primera notícia sobre la fundació de l'Espanyol, publicada al diari Los Deportes el diumenge 28 d'octubre del 1900.
28: Es tanta y tan grande la animación que reina entre los aficionados al fútbol, que cada día son más numerosos. Pues la afición a este deporte cunde de una manera tan extraordinaria que en estos días se ha constituido una nueva sociedad con el título de Sociedad Española de Fútbol, compuesta de muchos y distinguidos jóvenes. Esta sociedad celebra sus partidos en un campo situado cerca de la Sagrada Familia.
3: L'Espanyol va néixer a la Universitat de Barcelona el 28 d'octubre de 1900. Un grup de joves universitaris, majoritàriament estudiants de Medicina i Enginyeria, encapçalats per Àngel Rodríguez, van crear la Societat Espanyola de Futbol, el club que a partir de 1912 portaria ja el nom de Reial Club Deportiu Espanyol. Són 125 anys d'història, cada entrada podríem resumir així.
19: L'Espanyol ha jugat en 10 estadis diferents com a local, però Sarrià sempre serà el gran temple. Ha tingut 31 presidents, l'últim a l'Ampeix, 75 entrenadors, i ha vist com 1.181 jugadors diferents vestien la samarreta blanquiblava en algun dels gairebé 4.200 partits oficials que ha disputat. L'Espanyol ha guanyat 4 Copes d'Espanya, ha jugat 2 finals europees i s'ha endut un bon grapat de campionats o Copes de Catalunya, sense oblidar, això sí, els 6 descensos a segona divisió.

0: 3 de febrero de 1929, campo de Mestalla. Zamora, Saprissa González. Trabal Solé Kaiser. Ventoldrá, Broto, Tena II, Padrón y Bosch obtienen el título de campeón de España jugando contra el Real Madrid. El campo parece una piscina. Llueve a mares, pero se juega.
1: Y es el jugador más el que decide la victoria del Español con tiro hábil y pausado. El entusiasmo de la multitud se desborda al entregar la Copa del Senegalísimo al capitán del Club Deportivo Español, que muestra jubiloso su trofeo al público que les ovaciona.
0: Avanza por su línea Egea, centra sobre puerta, entra al remate, arcas y gol. Gol del Español. Alejandro Scopelli, gran técnico argentino, se hace cargo del Español. Coincide con la temporada de las bodas de oro. El equipo se hace irresistible en la primera vuelta marchando en cabeza imbatible.
2: En Sarriá se centra la principal atención de esta jornada. Di Stéfano viste la camiseta blanquiazul del Español de Barcelona para enfrentarse precisamente con sus antiguos compañeros del Real Madrid.
3: Se mueve el balón por el centro del campo, llega a los dominios de José María, que hace un amago. Otro, otro. Centro pasado al segundo palo y gol, gol, gol, gol, gol, gol. De rodilla.
4: Se dispone a efectuar el lanzamiento, Glaría. Va sobre el balón, tira y gol. Glaría acaba de conseguir el primer tanto del partido. Barcelona 0, Español 1.
5: El quinto gol españolista llegó cuando faltaban unos 8 minutos para el final. Fue un remate de Marañón que Mora tampoco pudo detener. Y con este resultado de 5-2 a favor de los propietarios del terreno, concluyó el partido.
6: Miquel Zule, Miquel, Miquel, Capán de Herrera. Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol. Ha marcat, ha marcat, ha marcat Pichi. Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, Lozada, i gol! Ha marcat el tercer, Lozada. El jugador són una pinya. Lozada en planxa, Valverde com un murri ratolí.
7: Si falla Lozada, adeu a la Copa de la UEFA. Torna a fer el papallón al porter del Bayern. Lozada cap a la pilota. Fora, fora, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat.
8: Albert Alvesa, el jugador de Gavà. Atenció, aquest llançament pot ser que l'Espanyol jugui a primera. L'Espanyol a primera!
9: I a la segona meitat, Flores ho va jugar tot i va donar entrada al jove Tamudo. En l'últim minut i amb només 19 anys, Tamudo va demostrar amb un gol de mestre perquè el seu entrenador va confiar en ell en un moment tan crític.
10: Però fora d'aquest perímetre, per exemple, davant de la zona de... Atenció, en aquests moments s'han derrocat sense avís previ. No hi ha hagut avís previ ni tocs de sirena en aquests moments i s'han derrocat l'estadi de la carretera de Sarrià. A hores d'ara el que podem dir és que veiem un immens núvol de pols.
11: Estimats espanyolistes, 100 anys ens contemplen. Avui és un dia molt especial. El nostre club es vesteix de gala per celebrar un acte únic, irrepetible. L'acte d'inauguració del nostre centenari.
12: I ha pres la pilota Tamudo a Toni. Quina balada, Tamudo retalla. Gol, gol, gol, gol, gol. Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol. Murri, murri, murri, murri, murri, murri. Està en murri, Tamudo. Quin gol, mare de Déu, senyor. Si no ho veig, no m'ho crec.
13: Prepareu-vos, senyors, que això s'acaba. Prepareu-vos per celebrar la festa. Vinga, obrim polles de cava, que és hora de celebrar-ho. L'Espanyol guanyarà el quart títol de Copa de la seva història. Avui, a més, amb un resultat contundent final. Campions, campions, campions, campions, campions. L'Espanyol acaba de guanyar la Copa de l'any 2006.
14: Tres copes aquesta mateixa temporada. La Copa Catalunya, la Superliga i ara la Copa de la Reina. Indubtablement, l'equip de futbol femení de l'Espanyol ha estat la gran alegria per a l'afició blanquiblava aquesta temporada.
13: Ja. Atenció, una pilota frontal de l'àrea, pot marcar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ha marcat Corominas, ha marcat Corominas, ha marcat Corominas, ha marcat Corominas, ha marcat Corominas, 46 de la segona, marca Corominas, l'Espanyol a un pas de salvar-se.
15: Intenta Riera arribar-hi, molt bé, Riera, la lluita, el xuta Jonathan!

0: fort a la frontal de la petita.
1: I gol de Tamudo.
2: Atenció, Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Amb aquest gol de Tamudo s'anivellen els dos marcadors i el Madrid continua líder.
3: Marca el segon de la penya. De la penya ha marcat el segon gol després d'una indecisió de Piqué. Ha colpejat suaument la pilota sobre la sortida de Valdés.
4: Fa 12 anys semblava impossible d'imaginar i pocs s'haurien atrevit a dir que només en 12 anys l'Espanyol tornaria a tenir el seu estadi, la seva casa. Diumenge 2 d'agost del 2009, l'Espanyol inaugura la seva nova llar. L'Espanyol viu avui un dels dies més importants de la seva història.
5: Glòria als herois que ja no hi són.
6: Ara mateix a les portes de Coverciano, les instal·lacions de la Federació Italiana de Futbol, Dani Jarque ha mort fa poca estona aquí a Coverciano. S'ha trobat malament durant el dia. A la tarda ja no ha anat a fer la visita turística que la plantilla ha fet per Florència. S'ha quedat a la seva habitació.
7: L'objectiu que ens hem marcat és arribar a competir a Europa l'any que ve i així anar avançant. I a la Champions en 3 anys. Però no volia dir-ho per no posar pressió a l'entrenador.
8: Final ara, explota l'RCD Stadium, l'Espanyol guanya 2-0, el Sevilla guanya 2-0, l'Espanyol ho té a tocar, tornarà a Europa 12 anys després, l'Espanyol a primera, a la primera, a primera, a la primera, 10 mesos al purgatori, només 10 mesos. S'han expiat les culpes.
9: La primera és l'ascens de la Revetlla. La primera amb coca i cava. Ja ho podeu cremar tot. Ja ho podeu fotre tota la foguera. Ara ja som a primera.
10: L'empresa de l'Ampeix, BSL, ja és propietària de l'Espanyol.
11: Dia històric per l'Espanyol, el d'avui, dimecres 8 d'octubre del 2025. Aquest matí els representants del grup Velocity Sports, Alan Pace i Brad Spivey, i els de l'Espanyol, encapçalats per Mau Yebu, han signat la venda del club.
12: Mis sueños son grandes. Mis sueños por este club es poner la mentalidad de ganar.
11: Els 125 anys de l'Espanyol són plens de grans moments i de partits memorables. Quin triaríeu vosaltres? I per què? Quin és el motiu que us porta a recordar un partit més que un altre? Hem plantejat aquesta qüestió a 12 persones que han viscut l'Espanyol de ben a prop i des de diferents òptiques. I gràcies a ells hem dibuixat una cronologia amb alguns dels grans episodis de la història blanquiblava.

0: I el Riera, que ens ha deixat ara fa 4 dies, hi havia a la mitja, si no recordo malament, hi havia Ramoní Ramírez, aquells anys hi havia Lico Glaria, que eren dos mitjos també, i la delantera, la mítica del Cinco Delfines, Ames, Marcial, Re, Rodilla i José María.
1: Despeja en defensa Marcial con la cabeza, recoge Ames, que cruza la divisoria de los dos campos y avanza en diagonal, cede a Cayetano Re, el paraguayo le devuelve la pelota a Ames, Ames entra en el área, puede marcar, chuta cruzado y gol, gol, gol, gol, gol del Español, gol de Carmelo Ames.
0: Els que avui tenim 70 i pico d'anys, recordem més l'equip mític dels anys 60 del Cinco Delfines, que el president, si no recordo malament, va ser el Joan Vilarreyes, sí. I després va vindre el senyor Fuster.
2: Què tenien aquells jugadors, aquells delfins, que van impactar tant en aquell moment en el futbol espanyol?
0: Home, que eren molt bons. El principal que tenien, que eren molt bons, jo crec que s'entenien molt bé, eren diferents. A l'Ames, al Marcial, al Re, al delante centro petit, al Rodilla, que la memòria meva està més en els 60 i pico, i tot i que no era soci, que no en els 70 i pico.
2: Tu recordes qui eren una mica els teus ídols d'infantesa o joventut?
0: Quan el Di Stéfano, que llavors era més jove jo, quan el Di Stéfano i el Cubala van anar a l'Espanyol, com que eren dos mites, un del Barça i l'altre del Real Madrid, pues quan van fitxar per l'Espanyol, quan ja tenien 30 i pico d'anys llargs, els que eren pericos van tindre una alegria molt forta, molt gran, i va ser il·lusionant que el Cubala i en Di Stéfano, dos grans futbolistes, pues, juguessin a l'equip dels meus somnis. Aquest és el primer record profund que jo tinc de l'Espanyol.
3: La memòria sentimental de Sánchez Llibre el porta cap als anys 60, però l'impacte més gran que ha rebut l'expresident en un camp de futbol no és pas aquest. Si no marxeu, ho descobrirem més endavant. Dani Solsona és un dels futbolistes més talentosos que ha tingut l'Espanyol. Va jugar de blanc i blau 8 temporades entre 1970 i 1978. Solsona va viure en primera persona la que és considerada una de les millors temporades de la història del club.
4: Va haver una temporada que vam estar a punt. 72-73 va ser, sí.
2: Aquella temporada, Dani, és la temporada en tota la història de l'Espanyol que el club, que l'equip, ha estat més a prop de guanyar la Lliga. Vau arribar a la penúltima jornada matemàticament amb opcions de ser campions de Lliga.
4: Vam estar molt a prop, no? Que estàvem lluitant amb el Barça, l'Atlético de Madrid. Sí. Potser ens van tremolar les cames al final, o no érem prou conscients de que podíem arribar a guanyar el títol, no? Jo crec que les darreres 4 o 5 jornades no vam estar bé.
2: Però què tenia, Dani, aquell equip com per haver arribat fins al final d'aquella manera competint amb els grans?
4: Teníem bons jugadors, era un bloc de gran qualitat. O sigui, a partir d'allò que vas jugant i vas guanyant i estàs, ja et veus a dalt i dius, ostres, tio, però sí, estem arribant aquí, i tal. Hòstia, tremolen les cames, però sí que vam fer una temporada esplèndida. Va ser una llàstima, perquè ara estaríem parlant dels que vam jugar aquella època d'una cosa històrica que segurament no passarà mai a la vida.
2: Aquella temporada, dirigida per Santa Maria, tothom sap l'11 de memòria.
4: El porter, que era Borja?
2: Sí.
4: Portera Borja, no sé si jugava Ochoa, sí? I Granero.
2: Sí.
4: De centrals, Romero, qui era? De Felipe?
2: Sí, senyor.
4: Ostres, al mig del camp, en Molinos encara no hi era.
2: No.
4: Hi era Poli.
2: Sí.
4: José María i jo.
2: Sí.
4: I a dalt, potser Roberto Amiano.
2: Sí, senyor.
4: I a l'altre, no sé si era Pepín.
2: Sí, senyor.
4: Sí.
2: I encara t'has deixat Glaria.
4: I Glaria.
2: Era un equipàs, això, eh?
4: Home, clar. Escolta, tenies a José María, tenies a Glaria. Tenies a De Felipe, a part de Damiano, que era un lluitador per allà a l'àrea, i Roberto Martínez, que després va anar al Madrid.
2: Home, aquella temporada hi ha una grandíssima victòria, potser és la gran victòria d'aquella temporada, que és un 0-1 al Camp Nou contra el Barça. Gol de penal de Glaria.
5: Escapa Roberto Martínez en posició d'extrema dreta. No va entrar en l'àrea. És entrado por Gallego, ja dentro de l'àrea. Roberto Martínez sortea a Gallego y cuando empieza a salir del regate el jugador azulgrana que había caído al suelo desvía con la mano la trayectoria de la pelota.
4: Recordo perquè jo no jugava. Sortia d'una lesió, havia fet mal al colze i estava a la banqueta. Clar, el partit anava bé, gol de Glaria de penal, això va guanyar perquè no vaig jugar.
6: No, l'única victòria al camp del Barça i no jugo.
2: La recordes, però encara...
4: Sí, la recordo. Aquesta la recordo. Sí, sí.
5: El árbitro, que és el senyor Franco Martínez, indica penalti contra el Barcelona. Gallego cayó al suelo y cuando Roberto Martínez le regateaba,
7: Gallego pegó a la pelota con la mano. Atención. Se dice...

0: pone a efectuar el lanzamiento, Glaria.
1: Què vau sentir? Va ser especial aquella gran victòria al Camp Nou?
2: Especial perquè va ser l'única amb la etapa nostra. Després en van venir uns altres de victòries, però en aquella època, amb les 8 temporades, l'única vegada que es va guanyar el Camp Nou va ser el 0-1 amb el gol de Glaria.
0: Va sobre el balón, tira i gol! Glaria acaba de conseguir el primer tanto del partido. 17 minutos de la segunda parte, Barcelona 0, Espanyol 1.
1: No sé si ets conscient d'haver format part del, segurament, el millor espanyol de la història.
2: M'hauria agradat acabar aixecant el títol, perquè... Però bueno, sí, satisfet, perquè aquestes 8 temporades van ser 8 temporades bones. Aquesta diferent, sí, però amb 8 bones.
3: Un altre exjugador convertit en llegenda, el porter camerunès Tommy Nkono, molt estimat, va ser perico des de 1982 fins a 1990, protagonista d'un dels grans episodis de la història del club, aquella meravellosa UEFA de 1988.
4: Tommy, què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, molt bé.
4: Si et faig triar, Tommy, un partit, no puc passar per alt la temporada de la UEFA. És una temporada històrica pel club, on tu ets molt protagonista, i es fan grans partits, s'eliminen a grans equips europeus. De fet, l'Espanyol és potser l'equip que meravella, sorprenentment, Europa. D'aquella UEFA, el Bruges a casa, potser?
5: No crec, perquè...
4: És la gran remuntada de la...
5: Sí, fue la gran remuntada, però el partit més important per a mi va ser, digamos, a Lecce, a on va guanyar l'equip 0-2, crec.
4: Guanyeu al Milan, que juga desterrat a Lecce, no?
5: Sí, sí. I jo crec que va ser, digamos, el millor partit per a mi a la... Casi tot lo partit de la UEFA.
6: Valverde pel centre, continua Zúñiga. A la pilota per Pichi, Pichi, Pichi, gol! Ha marcat l'Espanyol, el 0-2! L'Espanyol acaba d'aconseguir una jugada Valverde i Pichi Alonso, el 0-2!
4: Tu creus que és el millor partit que fa l'Espanyol en aquella UEFA?
5: Jo crec que sí.
4: Recordes qui va marcar?
5: Crec que va ser Subillaga i Pichi Alonso, crec.
4: És aquell partit mític que es recorda també pel marcatge de Gallard a Gullit, oi que sí?
5: Sí, era el mític partit.
4: Us planteu a les semis contra el Bruges, perdeu 2-0 a Bèlgica. La festa i l'eufòria que es va viure aquí a Sarrià va ser molt bèstia, la de remuntada, no?
5: Sí, va ser, digamos, una bruixeria, no? Una bruixeria futbolística. Arriba tot, te sorti tot, i don l'equip tinc la confiança de remuntar. I, per exemple, el tercer gol, pues, jo tindré que córrer tot el camp per a festejar amb la companya.
4: Hi ha fotos de la celebració amb aquella pinya, amb el Pichi, i es veuen aquelles fotos que tu ets allà, i això no t'agafa l'altra porteria i travesses tot el camp corrents, no? Allò suposo que és el que et surt en aquell moment, no?
5: Sí, surto així perquè al final el porter sempre és la persona solitària, no? I estar sempre sol, a vegades és la manera de festejar amb l'equip i a mi em va sortir així.
7: Pichi Alonso! Pichi Alonso!
8: Nkono hem vist pràcticament a l'àrea contrària, fent l'abraçada dels seus companys en l'últim minut, pràcticament en l'últim segon del partit.
7: Un gol que val la final!
4: Arriba el dia de la final, clar, aquell 3-0 a Sarrià en l'anada, suposo que deu ser gairebé un somni, no? Perquè deu dir, ostres, això ho tenim mig fet, no? D'aquell 3-0 a Leverkusen en el partit de tornada, que avui en dia, clar, segurament amb més experiència l'hauríeu plantejat d'una altra manera, no?
5: Jo acuso, digamos, més ben lo que és la falta d'experiència en lo que és una competició tan exigent fora de casa. No sabríamos calcular o medir los temps de los partits, i per a mi, si fos avui, jugaria d'altra manera o...
4: És segurament potser el pitjor cop que tu vas endur amb l'Espanyol, aquell 3-0, aquella pèrdua del títol?
5: Bueno, a perdre, digamos, lo que és la Copa, que per a nosaltres era molt important, per a nostra afició, i per a mi, bueno, era la pitjor, digamos, experiència de la meva vida, no?
3: El periodista Sergi Mas també va viure intensament aquella gesta com a aficionat i com a professional. La seva mirada, sempre lúcida, ens permet acostar-nos a aquella UEFA des d'una altra òptica.
9: feia els partits de l'Espanyol d'aquella UEFA meravellosa del 87-88 a l'emissora de moda del moment. Estic parlant de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Aquella UEFA, el sentir general era... Collons, els pericos, que bé que juguen. Que hi havia seguidors del Barça, que amb alguna bufanda anaven a veure i animar l'Espanyol. Sarrià no es va omplir fins al dia de les
4: semis. El Bruges, potser?
9: Sí, les semis. L'Espanyol està de moda, però és que a més juguen bé. I arriba la semifinal del Bruges, quan l'Espanyol perd 2-0 allà, hi ha una sensació de... Hem de remuntar com sigui, perquè ho tenim a tocar. I això propicia un compte enrere espectacular, que fa que s'ompli Sarrià. Hi havia moltíssima confiança per part de tothom que l'Espanyol podia remuntar.
10: Ha tocat Zúñiga, atenció, podrà continuar, continua Zúñiga. Miquel Soler, Miquel, cap endarrere! I gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol. Ha marcat Pichi!
4: L'esclat d'alegria que es va viure aquell dia a Sarrià...
9: I a Barcelona, Sergi, i a Barcelona, ho dic en sèrio, i a Barcelona.
4: Tu creus que estaria en un top 3 o top 5 dels grans moments d'alegria viscuts al llarg de la història de l'Espanyol?
9: No tant les semis amb el Bruges, sinó l'anada de la final. L'anada de la final.
4: 3-0, Leverkusen, allò ja és increïble, Sergi.
9: Això, l'Espanyol ja té la copa. 3-0, Bayer Leverkusen, final, Sarrià a petar, no se'ns pot escapar.
10: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, Lozada, i gol! Tercer.
9: Eufòria no continguda, eufòria espectacular a tota la ciutat, ho tenim a tocar. No m'agrada molt aquesta frase, però la diré. No és que anéssim allà a recollir la copa, però...
4: Hòsties.
9: Darrer penal que llança l'Osada.
4: El fatídic.
9: A Berlín, l'envia a Berlín.
11: Si falla l'Osada, adeu a la copa de la UEFA. Torna a fer el papallón al porter del Bayern. L'Osada cap a la pilota, fora.
9: No, l'Osada va xutar amb molta por i... Com és possible? Clemente no sap què dir. Pitxa Alonso plorant. Decepció total. Total. Enfonsament. Ningú s'ho podia creure. És que ningú. No era possible. Jo crec que l'hòstia a la boca. L'hòstia a la boca més gran de la història perica és la derrota a Leverkusen.
3: El 1997 va ser un any clau per al club. D'una banda, es produeix el debut d'un dels jugadors més importants de la història de l'Espanyol, que en recorda la periodista de TV3, Imma Casares.
12: El partit Hèrcules espanyol de l'any 97. És el dia de debut de Raúl Tamudo. Com diria el Dani Sánchez Llibre, pistoletasso de sortida de l'era Tamudo. 23 de març del 97.
4: M'imagino que tu aquell dia ni sospitar que podia debutar un nano del filial que es deia Raúl Tamudo i dos, que estava per venir el que després ha vingut.
12: Jo sóc una persona intuïtiva, t'ho haig de dir. I clar, el Raúl Tamudo, aquell nano de 19 anys, s'havia fet un far de marcar gols a les categories inferiors de l'Espanyol. Sempre era el màxim golejador. Quan el Paco Flores decideix convocar-lo per anar amb el primer equip, és que alguna cosa li veu. I jo, d'alguna manera, que jo l'havia seguit ja al B, vaig pensar, ostres, potser és el moment d'aquest nano.
4: Un moment en què l'equip no acabava d'arrencar, no acabava de sortir de la zona baixa, era ja el tercer entrenador, Paco Flores, aquella temporada, i ja avançada la segona part, debuta Tamudo.
12: Recordo que va ser el guió de pel·lícula perfecte. Recordo fins i tot el moment que el criden al minut 57, entra per Nando. En aquell moment l'Espanyol estava perdent per 1-0, és a dir, la seva situació estava molt compromesa. Paco Flores decideix donar l'alternativa amb un nano de 19 anys. Amb ell al camp, el Luis Zambrano es fa el gol de l'empat. I amb ell al camp, o sigui, va ser ell qui en el minut 89 li arriba una pilota penjada del Lardín i el tio, aquella pilota, la resol amb una vaselina.
13: Esto no se puede explicar, ¿no? Cuando he marcado ha sido una sensación inexplicable, ¿no? He hecho lo primero que podía y me he tirado de rodillas y no sabía lo que pensar. Me han felicitado, me han dicho de todo porque hacía tiempo que no se ganaba fuera, ¿no? Y no se ganaba ni en casa tampoco y imagínate cómo están, ¿no?
12: Amb una jeta, amb un descaro, clar, després després, al llarg de la història dels seus gols, hem anat descobrint la seva ànima de carrer. Però és que en aquell gol ja es veia que ell va aprendre, com va dir moltes vegades, a jugar al futbol al carrer. Va ser un gol de picaresca, no?, de murri.
4: I després han vingut moltíssims anys amb un grapat de gols de Raúl Tamudo fins a convertir-se en un dels jugadors més importants de la història del club.
12: Probablement, per mi, el jugador més important. Màxim golejador de l'Espanyol de la Lliga, a banda del munt de gols importants que n'ha fet, no? Que si el Tamudazo, que si el gol de Mestalla, que si el gol del Bernabéu, que si el gol de la salvació de Múrcia, és un dels jugadors, si no el més important de la història, com a mínim de la història recent de l'Espanyol, és el més important.
3: D'altra banda, i encara l'any 97, el periodista d'aquesta casa, Xavi Palau, la veu de l'Espanyol a Catalunya Ràdio durant els anys 90, en recorda un dels partits més emotius.
14: Hi ha un tema emocional, hi ha un tema professional. Sens dubte, l'últim partit de Sarrià, el partit contra el València, amb victòria 3-2, diria, de l'Espanyol, amb el Francesc José Cobos, el defensa que va fer l'últim gol, que queda per la història, no?
15: Atenció, que la pot jugar ara. José Cobos, se'n va amb decisió. Cobos pot marcar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos! El tercer gol de l'Espanyol a Sarrià.
14: Però clar, és un partit que per mi va ser molt dur, no? És un partit de pena, perquè a més ja anaves a Sarrià, tot i que m'havia preparat també doncs, un comiat, que fos una cosa que a més sabies que allò doncs, quedaria una mica per la història, no? Però saber que aquell, a part de ser l'últim partit allà, allò se n'anava a terra, Sarrià, que havia sigut el temple i a més un estadi que tenies la gent a sobre, que en fi, que ara és inviable, no?, que pugui haver-hi això. Aquell contrast, no?, de dir que sigui l'alegria de poder fer l'Espanyol fins a aquell punt, però també pensar, ostres, que Sarrià se'n va, que el derruiran, que això s'enderroca i que aquí hi ha hagut una gestió fatal de l'últim president, Julio Pardo, que per mi va ser el que va sentenciar Sarrià i després amb una mala venda, que això seria un altre debat. No sé fins a quin punt tothom era conscient del que passaria a partir d'allò, d'aquell dia. Va ser una nit, una tarda,
15: hola, bona tarda,
14: de molta emoció.
15: Bona tarda als amics oients de futbol a Catalunya Ràdio. Gairebé 75 anys d'història quedaran exprimits en els últims 90 minuts d'un partit oficial que jugarà a aquest estadi, l'estadi de Sarrià. La Manigua, el xalet, Ricardo Zamora, Can Ràbia, la xatarra, l'oxigen de l'Escopeli, els cinc dofins i la final de la UEFA són...
14: El tinc a la memòria, però ja et dic, em va ser molt greu pensar que allà és, pràcticament seria l'última vegada que hi anava, no, per fer un partit de futbol. Va ser una tarda dura.
3: Els gols més celebrats en els 125 anys de la història de l'Espanyol es va veure a Mestalla, el mes de maig del 2000, en la final de la Copa jugada contra l'Atlètic de Madrid i explicada pel nostre company Eudald Serra.
16: Probablement, si n'hagués de triar un, el primer títol que guanya l'Espanyol després de molts anys i el primer títol que puc explicar jo guanyat per l'Espanyol i per totes les circumstàncies, per com va ser aquella final, pel rival i pels gols, també.
4: I no ho diràs tu, ja ho diré jo, per com ha transcendit aquella narració teva, com ha passat una mica la història, com vas explicar aquell gol a Tamudo, no?
16: No em podia imaginar mai de cap de les maneres que hi hagués un gol d'aquella mena i que acabés com acabés i que després sortís doncs, la famosa qualificació de Murri Tamudo i aquella transmissió, doncs que sí, evidentment que me'n sento enorgullit de que hagi transcendit el pas dels anys i que la gent encara li doni importància a aquest fet i que fins i tot molta gent relaciona amb el Murri Tamudo i a Tamudo moltes vegades li diuen també Murri, no? Ella m'ho deia una vegada, diu, m'acompanyarà per tota la vida i ja, això.
15: I ha pres la pilota Tamudo a Toni, quina vegada Tamudo retalla, no. Gol, gol, gol, gol, gol, quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, Murri, Murri, Murri, Murri, Murri, Murri, hasta en Murri Tamudo, quin gol, mare de Déu senyor, si no ho veig no m'ho crec, si no ho veig no m'ho crec.
16: Bé, va anar com va anar, no estava buscat, va ser una circumstància, no t'amagaré que em fa gràcia doncs, que al cap dels anys la gent se n'en recordi aquell gol.
4: I a més, en un dels dies més importants, tres a mi, de la història de l'Espanyol, Sens dubte.
16: Sí, sí, segur. Segur perquè feia 60 anys que l'Espanyol no guanyava un títol. Això vol dir que la majoria de la gent de l'Espanyol que van veure aquell partit, o d'aficionats que el van veure des de casa, no havien vist guanyar mai un títol a l'Espanyol. I això tenia una transcendència, trencava amb una ratxa de sequera de 60 anys i obria el moment més gloriós de la història de l'Espanyol, que és que amb 7-8 anys va guanyar dos copes i va jugar una final de la Copa de la UEFA, que a punt va estar també d'aconseguir.
17: Toni havia agafat la pilota, semblava que no passaria res, Tamudo li ha ficat el cap, li ha robat la cartera, el carnet d'identitat, el carnet jove, el que fes falta, ha fet un retall i ha introduït la pilota dins.
16: Que no era una plantilla que diguessis abans de començar la temporada, aquest equip és candidat a guanyar la Copa. Hi havia altres equips que tenien un potencial molt superior i l'Espanyol potser estava entre els 10 primers, però un equip per aspirar al setè, vuitè lloc, a la Lliga, una cosa així, no? Sí que és veritat que els equips de dalt, que durant molts anys, parlo de Barça, Madrid, no han perdonat ni Lliga ni Copa, que ho han arrabassat absolutament tot, en aquelles èpoques no eren tan dominants. Que tenia mèrit, igualment, perquè, per exemple, la final de Mestalla, l'Espanyol hi arriba després d'eliminar el Madrid en semifinals.

0: L'ex-waterpolista Dani Ballart era membre de la junta de Dani Sánchez Llibre quan l'equip va guanyar la quarta Copa del Rei de la seva història l'abril del 2006, però Ballart la va viure com un aficionat més al Santiago Bernabéu.
1: Bàsicament perquè és el que menys vaig patir i perquè tota la prèvia va ser meravellosa, és la final de Copa de Madrid.
2: Contra el Saragossa, que guanya l'Espanyol
1: 4-1,
2: amb gols de Tamudo, Luis García i Coro.
1: Exacte.
2: Quin equipàs que teníem, Dani, aleshores.
1: I com jugàvem. Era una meravella. Era un luxe. I recordo anar de 20 de matí a Madrid i començar a caminar per tots aquests carrers de la Fan Zone i trobar-te amb tota la família americana va ser meravellós. I, bueno, meravellós i un problema, perquè amb cada un que trobaves era anar a fer una cerveseta. I de cerveseta en cerveseta, quan va arribar l'hora del partit, jo els primers minuts no els recordo. És que...
2: Sí, m'estàs dient que vas entrar al Bernabéu una mica...
1: Tocat. Però jo crec que jo i gairebé tots els perics. És que va ser molt divertit la prèvia.
2: Però, Dani, llavors, records del partit en deus tenir pocs.
1: No, en tinc molts. Sí? Sí, el tinc molt present. Vaig necessitar un punt de... Vaig asseure'm i centrar-me perquè tenia núvols, no? Tenia núvols.
2: Molt bé.
3: Això que arriba la contra, Lluís García, prova el xut. Gol. El quart. Ha marcat Lluís García, ha marcat l'Asturià. Ha marcat Lluís García, ha marcat l'Asturià. Una pilota fora l'àrea i un xut ras.
2: Quin partida se li va sortir a l'Espanyol?
1: És que el Saragossa es va ventilar al Madrid d'una manera extraordinària, però ens va sortir el partit de la nostra vida, perquè jo crec que de les finals que hem arribat a jugar és finals, no només per guanyar títols, sinó per no baixar, que també les considero com si fossin finals, és el partit que menys hem patit de llarg. Molt plàcid.
2: Què tenia aquell equip, Dani, que va enamorar tant?
1: Jo crec que experiència, també. Qualitat molta, talent molta, i també l'experiència, perquè alguns ja venien de la final de València. Així que, amb l'esport, quan tens una generació de jugadors extraordinari, que és el que ens va succeir nosaltres amb aquesta dècada dels 2000, pots arribar a somiar tot.
3: Prepareu-vos per celebrar la festa. Vinga, obrim polles de cava, que és hora de celebrar-ho. L'Espanyol guanyarà el quart títol de Copa de la seva història. Final, campions.
2: I va sortir el quart títol de Copa de l'Espanyol, per tant, un dels moments, sens dubte, entenc, més importants de la història del club.
1: Junta en València va ser extraordinari, o sigui, pels pericos que sempre ens han educat o hem crescut amb la idea de que no guanyarem mai res i que hem d'intentar subsistir com puguem, el ser protagonistes i el ser guanyadors de títols importants en el futbol espanyol, doncs per nosaltres era orgull màxim.
0: El 2006 també va ser un any de glòria per a l'equip femení amb un doblet espectacular. Les noies del femení van guanyar, en qüestió de mes i mig, la Lliga i la Copa de la Reina, liderades, entre d'altres, per Carol Miranda i Lara Raval. Tenien el millor equip de la història del femení blanc i blau?
4: No sé si el mejor equipo, pero sí que es verdad que era un vestuario muy sano, un vestuario en que todas nos llevábamos bien y eso en el campo se reflejaba.
5: Va ser com una sorpresa per tothom perquè no estava l'equip fet per aquell any guanyar tot.
2: I aleshores l'equip que dominava era l'Espanyol, no?
4: Sí, la verdad es que hace tiempo que era lo difícil apostar. Aquí se apostó y bueno, supieron cuándo hacerlo y cómo hacerlo y la verdad es que salió muy bien, como bien dice Lara. Sí que es verdad que era un proyecto a largo plazo y el primer año conseguimos ganar todo.
2: Si triem un partit de les vostres vides a l'Espanyol, ¿quién triaría? A ver, comencem per tu, Carol.
4: La Copa para mí fue muy especial, sobre todo a mi nivel emocional, porque se jugó contra el Lagunac, que era mi ex-equipo, estaban mis amigas en el equipo rival, y al final nos lo jugamos a penaltis, fue muy grande, y ver la afición ahí, gente que conocías en el equipo rival, para mí fue muy emocional y muy importante. Nos pusimos por delante, el Laguna que empató a final del partido, sí que metió gol Sarita, si no me equivoco, y metí yo de penalti. Claro, en los penaltis, a la hora de lanzar, a mí me surgía la duda, ¿qué hago? ¿Repito el lado? Y al final, bueno, salió cara para mí, conseguí meterlo y conseguimos ganar.
6: Tres copes aquesta mateixa temporada, la Copa Catalunya, la Superliga i ara la Copa de la Reina. Indubtablement, l'equip de futbol femení de l'Espanyol ha estat la gran alegria per a l'afició blanquiblava aquesta temporada.
7: A veure, Lara, la final de Copa està pillada. Amb què et quedes?
5: Queda amb el del Puebla, el de la Lliga.
7: És l'últim partit de Lliga, aquest, eh? En una jornada en què no teníeu l'avantatge per guanyar la Lliga, perquè l'Hispalis, el Sevilla, tenia tota l'avantatge.
5: No depenia de nosaltres. Vam anar a Puebla a nosaltres fer la nostra feina i al final no era tampoc un partit difícil el que tenia el Sevilla, l'Hispalis, perquè tenia l'Ezama contra l'Atlètic Club, que també era un rival fort. I nosaltres vam sortir tranquil·les a fer la nostra feina i esperar que es donés la sorpresa. I per sort, pues, també va sortir tot bé.
6: L'Espanyol femení ha guanyat la seva primera Superliga en patiment, ja que el Puebla ha mostrat totes les seves característiques. Un equip potent físicament i amb capacitat davant de porteria. Sara Serna, als 20 minuts, avançar les blanquiblaves al marcador.
7: Un desenllaç de la Lliga que jugava dos camps, el vostre, i m'imagino que després havíeu estat molt pendents del que passava a Bilbao, no?
5: Sí, a més, vam acabar nosaltres primer. I jo recordo la imatge perquè hi havia una companya nostra, Olga, que estava a Bilbao i anava passant les notícies i estàvem totes en cercle perquè nosaltres havíem acabat però elles encara no. I quan va dir final, i buah, ja, la locura. Va ser un any espectacular.
0: Recordeu que fa una estona us hem comentat que Dani Sánchez Llibre té clavat al cap un partit de gran impacte? Doncs aquí el teniu. Com oblidar-lo?
8: Hi ha un partit que no l'oblidaré mai, no l'oblidaré mai, que és el mític partit del mític gol del Coromines.
7: Home, allò que ens va servir per evitar el descens de segona el 2006.
8: Aquell any és l'any que vam ser campions de la Copa.
7: Sí.
8: Exacte, podíem ser campions de la Copa d'Espanya i estar segona. Jo me'n recordo que el minut 92-93 en giro cap als companys, estàvem mirant el partit, no vaig veure el gol del Curro jo no el vaig veure, en giro per parlar amb els companys i dic, nois, estem a segona.
7: I els hi vas arribar a dir?
8: Sí, sí, sí, vivia darrere meu l'Antonio Martí, no sé si havia en Perelló, també eren 4 o 5 consellers que jo els tenia darrere. El partit contra la Real, jo em veia segona perquè, bueno, després saca el Borja, que era el porter, pam, pam, pam, em sembla que la va tocar amb el cap en Posse i d'en Posse va anar cap en Coromina i cap en Coromina és a dintre.
9: Ja. Atenció, la pilota frontal de l'àrea, pot marcar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ha marcat Coromina, ha marcat Coromina, ha marcat Coromina, ha marcat Coromina, ha marcat Coromina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, i quin fart de patir, 46 de la segona, marca Coromina, l'Espanyol a un pas de salvar-se.
8: Va ser el més espectacular que jo he viscut. El més bèstia que jo he conegut amb el futbol. El més bèstia, el més terrorífic, perquè els últims 20 minuts o 25 minuts era per agafar un infart. Si no el vaig agafar és perquè tenia el cor bé. Ara, mira, ara avui vaig a marcar passos. Possiblement que és de la conseqüència, o una mica conseqüència del dia aquell. Però això em va impactar molt, molt, molt, molt, molt, molt, no us ho podeu imaginar. Si haguéssim anat a segon aquell any, estàvem en plenes obres de l'estadi, a punt d'inaugurar-se al cap d'un parell d'anys o tres. Uf, que ha sigut tremendo, tremendo.
0: No podíem acabar sense el testimoni de Raúl Tamudo, màxim golejador de l'Espanyol a la Lliga amb 129 gols. Més partits disputats que ningú, 389 entre 1997 i 2010. Triar un partit o un gol de Tamudo és complicadíssim. Segurament el més important és el de la final de Mestalla, però n'hi ha un d'especialment morbós. El recorden tant pericos com culers. El va fer el 9 de juny del 2007 al Camp Nou, el dia que el Barça va dir pràcticament adéu a la Lliga gràcies a Tamudo. Que respon això quan torna a veure les imatges d'aquell segon gol.
10: La verdad que después de ver estas imágenes me quedo con la celebración y sobre todo con la celebración con mis compañeros, que se veían contentos y felices después de un gran trabajo y de un gran partido, ¿no? Al final son goles importantes y son goles que se queda en la cabeza de la gente, ¿no? Yo entiendo que eso cree morbo, pero al final el jugador del Español sale a jugar al campo a hacer su trabajo y a intentar ganar todos los partidos.
7: És a dir, vols dir que no ho vas fer expressament i que segurament hauries actuat igual o hauries fet igual amb un altre equip, oi?
10: Eso es, podía pasar cualquier cosa. Estábamos jugando muy bien aquel partido. Creo que lo podíamos haber ganado si no le dan el gol a Messi con la mano. Y la verdad que hice ese sprint porque tenía la confianza de que podía pasar eso, ¿no?
7: La jugada, ¿la recordas bé?
10: Sí, tanto, sí, sí, sí. Yo estaba ya muy, muy cansado. Me tuve que bajar las medias. Pero vi que Rufete cogía el balón y digo, oye, mira,
11: voy a hacer una sprint a ver qué pasa, ¿no?
12: L'ha deixat mort a la frontal de la petita i gol de Tamudo.
13: Atenció, Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Tamudo acaba de marcar per l'Espanyol. Amb aquest gol de Tamudo s'anivellen els dos marcadors i el Madrid continua líder.
11: En el momento que yo marco el gol, nadie me dice a mí que el Madrid está empatando.
7: I quan marques el gol, què passa pel cap en aquell moment?
11: Que hemos empatado, que no perdemos y que paso a la historia del Español porque marco el gol 112 que me hace ser el máximo goleador de la historia del club. No queríamos acabar mal la temporada, había una afición detrás, había un escudo y al final fuimos sin ninguna presión a pasarlo bien y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
7: Aquell va ser un partit que va portar molta cua, tu bé ho saps, segur que pel carrer els dies posteriors o les setmanes després d'aquell partit potser et van aturar o et devien comentar coses.
11: Hay una anécdota muy buena que después de ese partido yo me voy a Dubai y los del control del aeropuerto de Dubai me decían que no me dejaban pasar porque eran del Barça.
14: ¿En serio?
11: En serio, o sea, y yo digo, no, y entonces había otro que era del Madrid, entonces el del Madrid que me dejaba pasar.
7: Per cert, una curiositat, ¿et va trucar algú del Madrid per agrair-t'ho?
11: Bueno, el Iker Casillas como capitán, y es amigo, porque habíamos coincidido en la selección, y imagino que si hubiera sido al revés el Barça y tal, pues supongo que Xavi también me hubiera hecho lo mismo.
15: Us deveu haver fixat que els partits o moments que hem triat corresponen tots als últims 60 anys de la història de l'Espanyol. No hem volgut passar per alt, però, les primeres dècades amb fets claus com l'arribada de Zamora, la construcció de Sarrià, l'inici de la Lliga, els primers títols de Copa o aquell gran Espanyol d'Escopeli i l'Oxigen.
0: Per això hem anat a veure l'historiador de l'Espanyol, David Tolo, a qui li hem demanat també la seva tria. Ha escollit un parell de partits disputats amb molts pocs dies de diferència, tots dos amb una gran càrrega simbòlica. Pareu bé l'orella, que marxem cap al febrer de 1929 amb el nostre historiador de capçalera, David Tolo.
16: És el primer partit de la història de la Lliga que es juga. És d'aquella primera jornada, i en aquella primera jornada es disputen dos partits a la vegada, el dia 10 de febrer del 29. En aquell partit es marca el primer gol de la història de la Lliga. Per temps, per hora, el primer gol el va marcar a Pitus Prat, jugador de l'Espanyol, un nano de 18 anys que no feia molt que s'havia començat a jugar a l'Espanyol i no era un dels jugadors titulars. De fet, en aquell partit no juguen quasi cap dels titulars de l'Espanyol. No juga Zamora, Bosch, no juga Saprissa. Venien tots de jugar el partit anterior que parlarem ara, que era la final de la Copa del Rei.
7: Escolta'm, el partit de Lliga l'acaba guanyant l'Espanyol?
16: Sí, l'acaba guanyant 3-2.
7: Deies fa un moment, hi havia molts aquests titulars que no hi eren perquè havien jugat un partit una setmana abans molt important.
16: Parlem de la final de la Copa del Rei del 1929, que es va disputar el 3 de febrer a l'estadi Mestalla, a l'estadi del València, contra el Real Madrid.
7: I la guanya l'Espanyol?
16: El guanya 2-1 en un partit que no s'havia disputat, perquè hi va haver un aiguat terrible. L'estat del terreny de joc era totalment impracticable.
17: Zamora, Saprissa González, Trabal, Soler, Kaiser, Ventoldrá, Broto, Tena, Segundo, Padrón y Bosch obtienen el título de campeón de España jugando contra el Real Madrid. El campo parece una piscina, llueve a mares, però se juega.
7: Per tot això es va jugar i tot i això el va guanyar l'Espanyol?
16: Per 2-1, amb gols de Padrón i de Bosch, i era un partit molt físic, i al final del partit hi va haver un assetjament del Madrid a la porteria del Zamora, sobrevisquent com va poder l'Espanyol fins al final del partit.
17: Un partido muy duro con expulsiones por ambas partes. Marcó primero el Espanyol. Empató el Madrid con este gol, pero Bosch consiguió la victoria.
7: Era un bon Espanyol aquell?
16: Probablement era el millor equip que hi havia a Espanya en aquells moments. Venia de ser campió de Catalunya, en aquell moment el campionat de Catalunya era un dels campions més potents que hi ha a Espanya. No? Un equip on destacaven molts jugadors dins de l'Espanyol, començant pel porter, pel Ricardo Zamora, hi havia el Ricardo Saprissa, Ramon Trabal, Ventoldrá, que després aniria al Barça, José Padrón, Tim Bosch, i formaven probablement un dels millors equips que hi havia a Espanya en aquell moment.
7: El primer títol de Copa que guanya l'Espanyol, i entenc que és el primer gran títol en la història del club?
16: El gran campionat d'Espanya era la Copa. De fet, la Copa és d'allà campionat d'Espanya. Això suposa el primer gran èxit de la història del club.
15: Segur que qualsevol perico se sentirà identificat amb algun dels partits que hem recordat en aquest documental. Probablement ens n'hem deixat molts al tinter. Ja heu pensat, per cert, quin és el vostre?
14: Una passió que s'escapa més enllà de la raó.
18: Guió i redacció, Sergi Andreu. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Leart i Sergi Andreu. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Reial Club Deportiu Espanyol, David Tolo, Oriol Pagès, Dani Sánchez Llibre, Tom Incono, Dani Solsona, Raül Tamudo, Lara Raval, Carol Miranda, Audal Serra, Xavi Palau, Imma Casares, Sergi Mas, Dani Ballart, Ràdio Nacional d'Espanya i el Servei d'Arxiu i Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT.

0: Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Àudio.
1: Som podcast. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. Trescat Info.

0: Restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. Una fallada de tensió a la catenària ha mantingut el servei interromput durant més de 10 hores. Renfe ha hagut de reubicar els viatgers en trens de mitjana distància. Encara hi ha alguns veïns del Vendrell que no tenen llum a casa després de més de 12 hores a les fosques. La majoria de cases, però, sí que han recuperat el subministrament elèctric gràcies a generadors que ha instal·lat Endesa. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, milers de persones continuen malvivint als carrers i en campaments improvisats i creixen la tensió i les queixes dels veïns. Avui hi ha hagut manifestacions matí i tarda i el Consell de Ministres aprovarà dimarts un paquet de 165 milions d'euros per fer front a aquesta emergència. 7 morts i 23 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre amb 267 persones a bord. Es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació que s'ha enfonsat a més de 500 metres de profunditat. I el Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en les riuades de dimecres. L'últim balanç de víctimes és de 800 morts. Al voltant de 3.000 persones continuen desaparegudes. La policia suïssa no descarta la hipòtesi terrorista en el tiroteig en una festa rave que ha deixat un mort i 5 ferits. La cerca de l'autor o autors dels trets s'estén per tot el país i també pels estats veïns de França i Alemanya. I les reserves de gas europees estan en mínims que no es veien des del 2009. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica n'han disparat els preus i això fa menys rendible omplir ara els magatzems de cara a l'hivern. Brussel·les descarta problemes de subministraments, però els experts alerten que l'encariment acabarà repercutint en la factura. Diada castellera de Sant Fèlix històrica a Vilafranca del Penedès. Les 4 colles participants han aixecat 16 castells de gamma extra i els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada el Pilar de nou amb folre.
1: Esports.
2: En joc el partit del Barça a la Lliga F, el descans domina per 2-0 al Tenerife. Aquest matí, Athletic Club 3, Badalona Women 1. El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la seva tercera victòria consecutiva a la Lliga. A la Vuelta, Enric Mas ha guanyat la novena etapa, en final al Port d'Aitana, i referma el lideratge. Ara el Balear té un marge d'un minut i 18 segons a la general respecte al segon, Primoz Roglic.
0: I el temps, acabem el diumenge amb cel serè o poc ennuvolat a tot Catalunya i amb temperatures altes, amb una mica de xafogó a primera línia de la costa. Demà farà sol fins al migdia i la nit serà una mica més suau. Tarda mitja ennuvolada i alguns ruixats al voltant del Ripollès.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8 del vespre fins ara i fins al punt de les 9. Us informa Anna Hernández. Després de més de 10 hores, Adif ha restablert la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha començat al voltant de les 9 del matí i els trens que ja havien sortit de Sants han hagut de recular fins a estacions properes per oferir als passatgers alternatives de mobilitat. Durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
3: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anar un mitjà de la distància, crec. No ho sé. No ens han informat.
0: La incidència ja està arreglada i l'ha causat una falta de tensió elèctrica a la catenària. També una 80 de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès continuen sense llum a casa després de més de 15 hores a les fosques per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. Les causes encara s'estan investigant. La gran majoria de la població ha anat recuperant el servei al llarg de la tarda, però és gràcies a grups electrògens que ha instal·lat Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
4: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
0: L'avaria ha començat cap a les 2 de la matinada d'aquest diumenge i ha afectat unes 1.000 persones d'entrada. Fonts d'Endesa expliquen a aquesta emissora que els tècnics estan treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria. Aquesta nit hauria d'arribar, a més, un tercer generador a la població perquè tots els veïns puguin recuperar la llum. A Ceuta, un mes després de l'entrada de migrants per la frontera amb el Marroc, s'està molt lluny de recuperar la normalitat. Encara hi ha milers de persones malvivint als carrers i a les platges en campaments improvisats i els últims dies han augmentat les protestes veïnals. Avui hi ha hagut manifestacions al matí i també a la tarda. Tenim un equip d'enviats especials a Ceuta, són la Marta Viana amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
5: Aquest matí, com dèieu, ja hi ha hagut concentracions, totes elles han sigut pacífiques, en què han acompanyat a una flotilla amb un centenar d'embarcacions que han vingut des d'Andalusia fins a Ceuta per donar suport a la població d'aquí i protestar contra les polítiques del govern espanyol.
6: Está claro que manifestar no nos manifestamos porque nos han invadido. Esto no es una crisis humanitaria, esto es una guerra encubierta. Aquí el rey de Marruecos maneja a su ancho todo lo que pasa y nosotros somos los perjudicados.
5: Això és el que ens deia el Paco, un dels milers de ceutins que des de fa un mes estan sortint cada dia al carrer, i és que aquesta crisi està lluny de resoldre's. La majoria de veïns diuen que ja no poden més, acusant el govern espanyol de covard i còmplice, mentre que Creu Roja i les ONGs locals no donen a l'abast per ajudar a millorar la situació infrahumana en què viuen els milers de migrants. Tot això mentre els carrers i els hotels de Ceuta s'omplen cada hora que passen de més efectius de l'exèrcit, policia nacional, guàrdia civil i també policia local.
0: I mentrestant el govern espanyol aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros destinat a rescatar l'economia local i els serveis públics. Pedro Sánchez intenta encarrilar una crisi que encara és lluny de resoldre's i que amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Sánchez reapareix esta setmana i intenta recuperar la iniciativa. Dimarts el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia local i els serveis públics de Ceuta. També anunciarà a quins espais es reubicaran els migrants que hi ha a la ciutat. És la condició necessària per tramitar unes expulsions que el PP reclama fer amb rapidesa. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres en declaracions al diari Oponés i el vicesecretari popular Elías Bendodo.
8: Lógicamente hay que datar a esas personas, filiarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
9: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española. Exigimos que todos los que entraron irregularmente, legalmente, tienen que volver.
7: El PP s'ha passat l'estiu acusant Sánchez d'estar absent per vacances i un mes després, amb la crisi lluny de resoldre's, el president espanyol també donarà explicacions. Este dilluns concedirà una entrevista i dijous compareixerà al Congrés a petició pròpia. Socis i oposició reclamen saber si els serveis d'intel·ligència van fallar i quin va ser el paper del Marroc. El dimecres, els populars han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya. El seu objectiu del nou curs és convertir la crisi de Ceuta en l'últim calvari polític de Pedro Sánchez.
0: Passant 9 minuts de les 8 del vespre.
1: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: El ferri que ha naufragat al mar al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 7 morts i 23 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals, 237, han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Comencen a viralitzar-se vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels viatgers mentre es posen a correcuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. La nau ha naufragat uns 7 quilòmetres del port de Guirna quan viatjava cap a la ciutat turca de Tashkutju. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. El capità i membres de la tripulació estan detinguts i seran interrogats sobre aquest sinistre. I el govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les tres persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres passat a la frontera amb el Tíbet. Les autoritats han anunciat que estan en contacte amb tots tres, juntament amb dos turistes més, un de nord-americà i un de belga. Les informacions no precisen si ja han estat evacuats o si requereixen algun tipus de suport o rescat. Tot i això, encara hi ha prop de 600 estrangers sense localitzar. L'últim balanç eleva la xifra de persones desaparegudes per sobre de les 3.000 i el nombre de morts ja frega els 800. La majoria nepalesos. Mentrestant, els equips de rescat continuen buscant supervivents, però han hagut d'aturar les operacions durant bona part de la jornada per l'augment del nivell dels rius de la zona.
10: Les operacions de rescat que es van dur a terme fins ahir al vespre s'han aturat perquè el nivell de l'aigua ha augmentat. Entre 6:15 i les 6 del matí, el nivell de l'aigua ha pujat significativament.
11: He anat a molts llocs per trobar el meu germà, però de moment no l'hem pogut identificar. Fa 3 o 4 dies que el busco sense dormir. Crec que hi ha moltes altres famílies com la meva que estan patint i que també deuen estar intentant identificar els seus éssers estimats.
0: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment d'aquest nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministraments d'emergència per les persones que han quedat atrapades a les inundacions. I del Tíbet anem fins a Suïssa, on la policia no descarta la hipòtesi terrorista i estén per tot el país i els estats veïns d'Alemanya i França la cerca de l'autor o autors d'un tiroteig en una festa rave que ha deixat un mort i 5 ferits. Els fets han passat a 3 de la matinada en un hipòdrom del municipi d'Arau, a prop de Zúric. La dona morta és una jove de 22 anys de nacionalitat italiana. En aquest vídeo que corre per la xarxa se sent el moment dels trets. I així ho relatava un dels testimonis que eren a la festa.
12: En un minut o dos es va sentir un soroll fort. La majoria de la gent es pensava que eren petards o focs artificials. Davant nostre va morir una dona. Va rebre l'impacte al pit i es va desplomar davant nostre. Volíem ajudar, però no vam poder fer res. Et sents impotent i t'afecta molt.
0: Els altres 5 ferits de diversa gravetat tenen entre 24 i 27 anys i estan ingressats en centres hospitalaris. La policia suïssa ha confirmat que totes les víctimes viuen al país, però no ha especificat quina és la seva nacionalitat.

Una dona de 73 anys ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Ha passat a quarts de 4 de la tarda. Els socorristes l'han tret de l'aigua amb una aturada cardiorrespiratòria i li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment onejava la bandera groga. La víctima era de nacionalitat alemanya. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. I 5 persones han resultat ferides en un accident de trànsit a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. El vehicle, que circulava per un camí rural a prop de la C14, ha sortit de la via i ha acabat volcant. El SEM ha informat que 3 dels ocupants estan en estat crític i els altres 2 menys greus. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter del grup d'actuacions especials dels bombers amb personal mèdic del SEM per atendre els ferits. Ara falten 45 segons per arribar a un quart de 9 del vespre. Obrim l'àrea de servei.

0: Comencem veient com estan les carreteres a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs començarem i ho farem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Freginals en sentit nord cap a Tarragona per un accident. Hi ha un carril tallat. També a l'AP7 entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, també a Sant Sadurní d'Anoia, tot això en sentit nord, i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C31 i posteriorment C65, els nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. També retencions, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres en sentit sud. A l'N420 a les Borges del Camp en tots dos sentits. A la C25 a Arbúcies hi ha un carril tallat en sentit oest al túnel de Joanet. Hi ha un carril tallat justament en aquest punt per l'avaria d'un vehicle. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat i ja a Barcelona a la Ronda de Dalt a l'altura de les Roquetes en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Una crònica de Dani Ramírez.
3: La temperatura avui ha pujat un parell de graus a gairebé tot arreu. Això sí, demà es manté. A la tarda podria baixar una mica el Pirineu, comarques de Girona, Costa Brava, Alt Empordà. En aquest sector poden baixar 2, 3 o 4 graus de dia. En canvi, de nit, pugen 2 o 3 graus a gairebé tot arreu. Per tant, tindrem una nit fresca a l'interior, fresca al Pirineu, però no tant com les dues últimes nits. I a la costa ja tenim humitats al 60, al 75%, per tant, probablement ja notarem una mica més de xafogó, amb vent amb calma, i aquesta temperatura que puja un grau o dos. Previsió de 24-25 de mínima al centre de la ciutat de Barcelona, entre 20 i 23 a bona part de la costa catalana, entre 15 i 20 a l'interior del país, i al Pirineu entre 8 i 13 o 14 aproximadament. Aquest dilluns ens portarà canvis. A la tarda, però, algun petit xàfec pot caure al voltant del Ripollès, quatre gotes a la Cerdanya, l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Ben poca cosa. I, en definitiva, que molts sectors continua la sequera. Aquest mes d'agost ha estat sec a bona part de Catalunya, però plujós o molt plujós, més de 150 o 200 litres per metre quadrat al Pirineu i també en punts de la costa tarragonina, entre el Baix Penedès i el Tarragonès.
4: Tinc el K2 avant, el meu segon K2.
5: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
6: Aquesta part està super trencada.
5: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
7: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
5: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 9 del vespre. Vilafranca del Penedès ha viscut aquesta tarda la millor diada castellera de Sant Fèlix de la seva història. S'han aixecat 16 castells de gamma extra i els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada el Pilar de Nou. Ho ha seguit des de la plaça de la Vila el David Prats.
8: La millor diada de Sant Fèlix de tots els temps amb uns castellers de Vilafranca que han fet història al final descarregant el Pilar de Nou que havien carregat el 2022 en la diada de Tots Sants. A més, els verds han completat el 3 de 10, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 amb l'agulla. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha signat una participació important a la plaça de la Vila, descarregant el 4 de 9 net, carregant el 4 de 10 i acabant amb el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. La Colla Jove Xiquets de Tarragona s'ha apuntat a la segona ronda, el primer 3 de 10 de l'any, castell que ha acompanyat del 2 de 9 i del 5 de 9 i també s'han acomiadat amb el Pilar de 8. I la Colla Jove Xiquets de Valls ha obert plaça amb el 4 de 9 net, ha seguit amb el 2 de 9, ha carregat el primer 2 de 8 net de la temporada i s'ha acomiadat també amb una altra estrena, el Pilar de 8. Una diada de Sant Fèlix memorable que tardarem molt de temps en oblidar.
0: Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya testimonien un negoci que, segons el sector, toca la seva fi. Són les gasolineres Fantasma, una agressió o degradació de paisatgística que, adverteixen, anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. Mentre el Departament de Territori manté que la competència per autoritzar aquest desmantellament és municipal, els alcaldes demanen que la implicació de les grans administracions es faci efectiva. David Àngela.
9: Uns costos que les explotadores no
2: volen assumir que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campabadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
9: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, es fa ratlla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
2: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
10: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
2: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
0: Mentrestant, l'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Ens ho explica la Núria Harp.
11: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
12: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
11: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin al mateix mercat han complicat el negoci.
12: És per una banda una disminució de l'oferta i per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
11: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
0: I Suara Cooperativa amplia els seus horitzons en projectes socials impulsats més enllà de Barcelona. Un dels territoris on l'entitat està treballant és a Ponent, amb iniciatives perquè joves en risc d'exclusió social guanyin autonomia i noves habilitats per facilitar-los l'accés a una feina. Lleida, Alba Mor.
13: Una desena de joves han participat

0: posar doncs, tot l'aprenentatge i els projectes a Barcelona, sinó precisament el contrari, descentralitzar-los.
1: Més enllà de Ponent, l'entitat també ha desplegat seus i laboratoris a Girona i Terres de l'Ebre. S'ha reobert a la platja de les Barques, al centre de l'Escala, a l'Alt Empordà. Aquest matí s'havia hissat la bandera vermella i s'hi havia prohibit el bany perquè hi havia una taca d'aigües brutes. Ara l'Ajuntament descarta que el vessament que enterbolia l'aigua provingués del clavegueram o d'un col·lector d'aigües residuals i apunta que la hipòtesi més probable és que la taca tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per contaminació d'aigües marines i el bany torna a estar permès. I avui han arribat dues noves pasteres de l'illa de Formentera amb 27 persones a bord, totes d'origen magrebí. La primera ha arribat a Sestufador i la segona a la zona del torrent de Salga. Ahir, 17 persones més van ser interceptades a Formentera i la xifra de migrants arribats per mar a les Balears al llarg del 2026 ja s'acosta als 4.500.
2: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
3: I comencem amb esport en directe perquè està jugant el Barça a la Lliga F el seu primer partit de la temporada i tenim a l'estadi Johan Cruyff al Marc Andrés seguint aquest partit. Marc, bona tarda.
5: Bona tarda, Alfons. Doncs si ho havíem deixat amb 2-0 al descans, ara el Barça que ja goleja i ho fa de manera molt clara en 20 minuts de segona meitat. El Barça ha fet 3 gols, han estat Eva Payor, René Van Asten, que s'ha estrenat amb el Barça en partit oficial i com a golejadora, i també Irene Paredes, que han fet aquests 3 gols per posar el 5-0 al marcador en un partit on també Caroline Graham Hansen d'aquests 3 gols ha repartit 2 assistències. Aquest 5-0, que amb una mica de suspens, perquè l'entrenador del Tenerife ha protestat molt al cinquè, però també amb un altre debut, i és que acaba d'entrar al terreny de joc Caroline Nicol, la futbolista brasilera, el fitxatge més car de la història del Barça, que debuta amb el conjunt blaugrana aquí al Johan Cruyff. De moment, això sí, la victòria no s'escaparà. Barça 5, Tenerife 0, minut 67 de partit.
3: Gràcies, Marc, i també estem pendents del debut de l'Europa a la primera ref. Estan jugant contra el Jaén a Can Dragó i ho està seguint el Pau Dax. Pau, bona tarda.
6: Bona tarda, i es manté l'empat a 0 en els primers instants de la segona meitat. A la primera, el Jaén ha generat més perill i ha forçat 2 aturades del porter dels graciencs, el debutant Nil Ruiz. La més clara de l'Europa, una centrada per banda dreta que ha rematat fora un pèl forçat, Marc Anglès al minut 41. Avui a Can Dragó, 2.053 espectadors.
3: Gràcies, Pau. I el Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys i fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic, a Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil, i la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí, un Julián que avui sí s'ha entrenat amb el grup amb l'Atlètic de Madrid. El club blaugrana rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip 2 dies abans del tancament de mercat.
7: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
8: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
7: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
3: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
2: 3CAT Info.
3: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Ara mateix tenim el descans al Deportivo de la Coruña 2, València 1, i a 9:15 es juga el Celta Athletic Club. Aquest dilluns, a banda del Barça, també juga l'Osasuna Getafe.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I a la Lliga F, a banda del partit que està jugant el Barça, aquest matí ha debutat el Badalona Women amb derrota al camp de l'Atlètic Club per 3-1. El gol badaloní l'ha fet Irina Uribe. En acabar el partit, la central Cristina Cubedo ha valorat el partit.
2: No estàvem tenint el control del partit en la...

0: la segona part, però estàvem molt i confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. També venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
1: I a les 9, a la Lliga F, també juga el derbi Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
1: I a Primera Federació també juga el Nàstic, a 9:15 ho farà contra el Saragossa. En ciclisme, Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Aquest dilluns, primera jornada de descans. I en motor, Marc Márquez torna a entrar de ple a la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El Tro de Cervera se situa a 19 punts del líder Jorge Martín a la segona posició. Marc Márquez ha acabat primer, com hem dit, i el podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart.
3: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.

0: Són 8:45 del vespre. Fem una ullada a la informació més destacada fins ara en aquesta emissió conjunta de Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. Una fallada de tensió a la catenària ha mantingut el servei interromput durant més de 10 hores. Renfe ha hagut de reubicar els passatgers en trens de mitjana distància. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, milers de persones continuen malvivint als carrers i en campaments improvisats i creixen la tensió i les queixes dels veïns. Avui hi ha hagut manifestacions matí i tarda. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un paquet de 165 milions d'euros per fer front a aquesta emergència. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre amb 267 persones a bord. Es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació que s'ha enfonsat a més de 500 metres de profunditat. Fins a les 9 també us explicarem que el govern islandès i Brussel·les respecten el cop de porta dels islandesos a reprendre les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Al referèndum d'ahir, el 52,8% dels ciutadans van votar en contra de reobrir les converses. Totes dues parts posen de manifest que continuaran sent socis propers i fiables. I també explicarem que l'Acústica de Figueres tanca avui la 23a edició. El grup Locomia i l'orquestra Diversiones seran els encarregats de posar el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. I als esports, Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs ara mateix ja està jugant el Barça a la Lliga F, minut 28 de la segona part. Està golejant 5-0 al Tenerife. L'altre Barça, el masculí, ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. A la Lliga, el Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la seva tercera victòria en 3 partits. I Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta de Ciclisme amb final al Port d'Aitana i referma el seu lideratge, que ara és de 1 minut i 18 segons sobre el segon classificat, Primoz Roglic.
0: I el temps, acabem el diumenge amb cel serè o poc ennuvolat a tota Catalunya i amb temperatures altes, amb una mica de xafogor a primera línia de la costa. Demà farà sol fins al migdia i la nit serà una mica més suau. Tarda mitja ennuvolada i alguns ruixats al voltant del Ripollès. Passen 3 minuts de 8:45 del vespre. Després de més de 10 hores, Adif ha restablert la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha començat al voltant de les 9 del matí i els trens que ja havien sortit de Sants han hagut de recular fins a estacions properes per oferir als passatgers alternatives de mobilitat. Durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
2: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no ho sé, anava amb un mitjà de distància, crec, no ho sé. No ens han informat.
0: La incidència ara ja està arreglada i l'ha causat una falta de tensió elèctrica a la catenària. I pendents a aquesta hora d'una nova manifestació ciutadana al centre de Ceuta contra la gestió que està fent el govern espanyol de l'entrada massiva de milers de migrants a la ciutat. Avui fa just un mes. I anem en directe amb viatges especials de 3CAT Info, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Marta, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda. En marxa aquesta manifestació, una manifestació que ha sortit des de la plaça Àfrica al centre de la ciutat i ara doncs, ja estem a punt d'arribar a la delegació del govern espanyol. Una manifestació que, segons ens diu la Policia Nacional, hi hauria unes 2.000 persones. Hi ha moltíssima gent que va amb banderes espanyoles, però també amb moltes banderes d'aquí de Ceuta. Ara mateix molta Policia Nacional doncs, també està custodiant aquesta manifestació. Ens estan cridant doncs, càntics com Ceuta no es ven, Ceuta es defensa, un lema que veiem també a molts cartells de moltes botigues d'aquí i molts establiments d'aquí de la ciutat. També demanen la dimissió del delegat i demanen l'expulsió directament i parlen d'invasors. Hi ha moltíssima gent que ara mateix doncs, en aquesta hora s'està manifestant aquí. Ara mateix hi ha hagut un petit incident en què una persona migrant d'aquestes que segurament van entrar el passat 30 de juliol doncs, ha passat just al costat d'aquesta manifestació. De seguida, doncs, li han començat a cridar que marxés fora i li han començat a fer gestos, però de seguida la Policia Nacional s'hi ha apropat, l'han custodiat i l'han apartat d'aquesta manifestació. Ara aquesta hora, ara mateix, doncs estan ja reunint-se tots aquí davant de la delegació del govern espanyol i no sabrem, us explicarem d'aquí pocs minuts si es hi ha pendent algun tipus de comunicat o alguna lectura de manifest.
0: N'estarem ben pendents, Marta, gràcies, fins ara.
3: Adeu, fins ara.
0: El ferri que ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. A més, comencen a viralitzar-se vídeos d'aquesta tragèdia, com el que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a córrer cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. La nau ha naufragat uns 7 quilòmetres del port de Guirna, que viatjava cap a la ciutat turca de Tashutju. I el govern islandès i Brussel·les acaten el resultat del referèndum d'ahir, en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les converses d'adhesió. El resultat, tal com estava previst, ha estat ajustat. El 52,8% dels ciutadans han rebutjat obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi han votat a favor. La participació ha rondat el 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, treu pit d'haver escoltat la ciutadania i diu que el seu país surt enfortit de la consulta.
4: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
0: En aquest mateix sentit, Brussel·les diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. També hi han jugat un favor important, un factor important, dèiem, la situació geopolítica i la preocupació per la seguretat, tot i que Islàndia ja forma part de l'OTAN.
5: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Els Mossos d'Esquadra posen més de 70 denúncies de vehicles pesants en un macrocontrol a l'AP7 i l'A2. La setmana passada, Mossos i Servei Català de Trànsit van inspeccionar 61 camions a dos dels principals eixos viaris de Catalunya amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Es van posar 34 denúncies per incompliment dels temps de conducció i descans, 37 per altres infraccions de transport i trànsit, es va multar un camioner que conduïa sota els efectes de les drogues, un altre per excés de velocitat i es van redactar fins a 34 actes d'inspecció de treball. Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre a les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i 3/4 l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on 2 de cada 3 responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,4 euros i només el 20% dels clients paga en efectiu. Informació de Joan García amb el muntatge de Víctor Villà.
6: ¿Qué le pongo?
7: Hola, bon dia. Poso un tallat.
6: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
7: Sí, llet normal.
6: Vale, ahora le pongo.
7: Per Primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3CatInfo. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
8: Potser no millora la llengua una mica, perquè molta gent no és de fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
7: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
9: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Però, tio, no deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. Aquest negoci sense terrassa, estem morts. Aviam si a poc a poc anem avançant tots una mica i l'Ajuntament també ajuda una mica.
7: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
10: Estem molt contents, de moment, molta feina, i sembla que funciona i que el barri està content.
7: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses es veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.

0: La NASA ha llançat amb èxit el telescopi Roman des del Cap Canaveral als Estats Units per investigar alguns dels grans misteris de l'univers.
1: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: And liftoff of NASA's Roman
0: Space. La missió del Roman és intentar entendre per què s'expandeix l'univers. Això vol dir que investigarà l'energia fosca responsable de la seva acceleració i que conforma el 70% del cosmos. El telescopi també estudiarà exoplanetes. Un dels responsables de la NASA el comparava amb els seus predecessors, com el Hubble, respecte del qual és 100 cops més potent.
3: Jo sempre explico que el Hubble i el Webb són com una càmera de fotos, com fer una fotografia amb l'iPhone. En canvi, el Roman és un telescopi per cartografiar. Per tant, és com si en lloc de mirar a través d'una canyeta, miréssim a través d'uns prismàtics. Això permet que el Roman pugui cobrir una superfície del cel molt més gran.
0: La NASA fa justícia amb les científiques i ha batejat el telescopi amb el nom de la doctora Nancy Roman, la primera astrònoma en cap de la NASA.

0: 15 segons i arribarem a 3 quarts de 9 del vespre. A aquesta hora obrim àrea de servei. Comencem pel trànsit. Carmina Malagarriga, com estan les carreteres? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs com gairebé tota la tarda, bastant tranquil·les pel que es podia pensar de ser un 30 d'agost. Però vaja, en queden alguns de punts de retencions. A l'AP7, a Freginals, en sentit nord cap a Tarragona, per un accident, hi ha un carril tallat. També a Santa Margarida i els Monjos i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i també a la P7 de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A la C31 i posteriorment C65 als nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C32 al Masnou en sentit sud, a l'N420 a Gandesa en sentit oest cap al Canyís a causa d'un accident. Es dona pas alternatiu. A la C25 Arbúcies en sentit oest cap a Vic. Hi ha un carril tallat al túnel de Joanet. A la 7, a Tarragona, en sentit nord, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, això és a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de les Roquetes, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Poble Nou, a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Un dia més amb calor moderada i intensa, sense pluja. Aquest cap de setmana no ha plogut enlloc. Els propers dies ben poca pluja preveiem aquesta primera setmana de setembre que es presenta dimarts, comencem el setembre. En principi molt poca pluja, potser demà a la tarda algun ruixat aquest dilluns, a la tarda, al voltant del Ripollès, quatre gotellades, algun cap de núvol que pugui passar per la Cerdanya, l'Alta Garrotxa o el nord del Berguedà. Ha fet calor, avui s'ha enfilat la temperatura fins als 36 graus, finalment ha pujat a la ciutat de Lleida, 36 al Carràs, 36 també a Llimiana, al Pallars Jussà, 35 a Seròs, n'hi ha hagut 35 a Mieres. En aquest sector, entre la Baixa Garrotxa i el Pla d'Estany, ha fet molta calor, Banyoles, 34, Olot, 33, Girona, 33, Cabanes a l'Alt Empordà, 35, Barcelona, 31, ha pujat un parell de graus, respecte ahir, o 30 a Tarragona. Tot això amb cel serè, quatre cúmuls aquesta tarda s'han vist al Pirineu. Nit serena, nit tranquil·la, amb poc vent, pot tornar a ser fresca a l'interior, suau a la costa, en general puja un, dos o tres graus de temperatura. Notem ja més humitat arran de mar, 60, 70, 75%, una mica més d'això a fogó, i per tant la refrescada dels últims dos dies ja no tindrà continuïtat. És a dir, a l'interior, al Pirineu, pot fer fresca, però no tant, la temperatura no serà tan baixa com en dies anteriors. Mínimes de 15 a 20 a comarques lluny del mar, i al Pirineu entre els 8, les més baixes, fins als 14-15. Demà un dia de sol, ja diem que a la tarda algun ruixat al Ripollès, i la temperatura serà més alta, sobretot de cara a dijous i divendres. Podríem fregar els 40 graus al sector de Ponent.
2: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: L'acústica de Figueres tanca avui la 23a edició. El grup Locomia i l'orquestra Diversiones seran els encarregats de posar el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
4: En quatre dies per la capital de l'Alt Empordà hi han passat artistes com la Ludwig Band, Sopa de Cabra, Búhos o Dan Peralbo i el Comboi. Aquest vespre el grup Dance Locomia, popular als anys 80 i 90 i el ja tradicional concert de l'orquestra Diversiones, seran els encarregats de posar la cirereta del pastís. Des de l'organització on fan un bon balanç, Xavi Pasqual és el director.
5: I hem viscut grans moments com aquesta celebració de 40 aniversari de Sopa de Cabra, on l'aforament ha estat al límit, aquest acomiadament de la Fúmiga abans del concert del Sant Jordi, aquesta coronació d'artistes com la Ludwig Band o 31 Fan, que han deixat doncs, també petit els seus aforaments.
4: Els concerts dels quatre dies han sigut gratuïts i en tres ubicacions de la ciutat. La programació també ha inclòs un espectacle de pagament al Teatre El Jardí, un concert en homenatge a Lluís Llach.
0: I el Palau Renaixentista de Can Don Joan, datat del segle XVI, ja té el projecte principal de museïtzació acabat 15 anys després de l'inici de la recuperació d'aquest edifici històric de Vinebre, a la Ribera d'Ebre. La intervenció posa en valor el patrimoni social i cultural de la població i de la comarca i apropa els visitants a la història de les nissagues dels Domènec Martí, que van ser els propietaris de l'immoble. Doncs anem fins a Vinebre, Mar Rovira.
6: Ca Don Joan és un gran casilici situat al primer eixample històric de Vinebre, té uns 600 metres quadrats i està distribuït en quatre plantes. Conserva nombrosos elements arquitectònics i decoratius d'interès. La museïtzació ha inclòs el porxo d'accés i el pati central, el vestíbul, diverses estances de la zona administrativa, també el menjador principal i les seves dependències auxiliars, així com el vestíbul de la primera planta i la capella annexa a la sala gran. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, assenyala que el Palauet mostra la transformació de la burgesia més rural i la història de la població.
7: I Ca Don Joan s'explica molt bé doncs, com va fer la transició aquesta noblesa rural, aquesta petita noblesa rural o ciutadans que s'havien enriquit en base agrària, cap a aquests passos, cap a aquesta evolució de la nova economia. Aquí tenim doncs, a l'entrada de Ca Don Joan la presideix un mapa fantàstic del traçat del ferrocarril, del qual anem a ser accionistes, la família Domènec Martí.
6: El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha impulsat el projecte de museïtzació, que ha tingut un cost de 80.000 euros, els quals s'han finançat amb fons europeus.
0: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els qui viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Ens ho explica la Clàudia Roses. Com et dius,
8: em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó, Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
9: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pots dir
8: que no m'he enamorat. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
10: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
8: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Grajola.
11: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, de l'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren de lo que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
8: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
12: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
8: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
0: Set minuts i arribarem a les 9 en punt del vespre. Anem als esports.
2: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda, què ens expliques?
13: Bona tarda, doncs que està debutant el Barça a la Lliga F, ara mateix el Johan Cruyff a les acaballes del partit contra el Tenerife i ho està seguint el Marc Andrés. Marc, bona tarda, com va el partit?
14: Bona tarda, doncs el partit és a punt de finalitzar, minut 95, se n'han afegit 8, per tant queden 3 minuts de partit i el Barça que acabarà amb golejada i que guanyarà el seu primer partit en aquesta Lliga F 2026-2027. Barça 5, Tenerife 0, gols de Graham, Claudia Pina, Eva Payor, René Van Asten, que avui debutava i per tant s'ha estrenat com a golejador al Barça, i també Irene Paredes, i parlant de debuts, també ha entrat al terreny de joc Kerolin, la futbolista, el fitxatge més car de la història del club. Tot això davant de 2.458 espectadors. Avui, el Johan Cruyff.
13: Gràcies, Marc. I també estem seguint el debut a la primera federació de l'Europa, que està jugant a Can Dragó contra el Jaén, i en aquest cas ho està seguint el Pau Dax. Pau, bona tarda.
15: Bona tarda. Males notícies per l'Europa, que al minut 76 perd 0-3 davant el Jaén. S'ha avançat l'equip andalús al minut 62 amb un xut creuat de Marcos Siverio. Ha respost l'Europa intentant un xut potent d'Expósito, que ha refusat el porter a corna, i de nou el Jaén ha fet el segon al minut 69, de nou Siverio, i fa pocs instants Keita ha marcat el 0-3 rematant una centrada des de l'àrea petita. Una Europa amb moltes cares noves, 8 jugadors debutants, i també s'estrena avui el tècnic Josep Maria Jané, que ve d'entrenar al filial de l'Europa.
13: Gràcies, Pau. I el Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua, però, pendent de la situació de l'argentí. Un Julián que avui sí s'ha entrenat amb el grup amb l'Atlètic de Madrid. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 2:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip dos dies abans del tancament del mercat.
16: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
17: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
16: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
13: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Ara mateix tenim en joc el partit entre el Deportivo de la Corunya i el València. Al minut 18 de la segona part guanya el Deportivo per 3-1. A 9:45 també juga el Celta Athletic Club. I aquest dilluns, a banda del Barça, també juga l'Osasuna Getafe.
2: 3CAT Info.
13: A la Lliga F, a banda del Barça, aquest matí ha debutat el Badalona Women, amb derrota al camp de l'Atlètic Club per 3-1. El gol badaloní l'ha fet Irina Uribe. En acabar el partit, la central, Cristina Cubedo, ha valorat el partit.
18: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
13: I a les 9 a la Lliga F també juga el derbi entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. A la primera federació, a banda de l'Europa, avui juga també el Nàstic. Rebrà el Saragossa a 9:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
19: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero... Como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
13: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta. Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple la lluita pel Mundial. Després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada, el Tro de Cervera se situa a 19 punts del líder Jorge Martín a la segona posició. Marc Márquez ha acabat primer, com hem dit, i el podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a Àlex. Sentim a Marc a Dazón.
20: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos, y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
13: Doncs sentim el seu germà, Àlex Márquez.
21: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había vuelto, ¿sabes? Pero no, no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
13: Parlem d'hoquei herba a la selecció espanyola. Amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 0-1. Podem sentir a Marc Vizcaíno parlar d'aquesta derrota.
22: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Trescat Info.
1: Bona nit, són les 9. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, milers de persones continuen malvivint als carrers i en campaments improvisats i creixen la tensió i les queixes dels veïns. Avui hi ha hagut manifestacions matí i tarda. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un paquet de 165 milions d'euros per fer front a aquesta emergència. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida el curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta demà les novetats pel curs que a l'espera de conèixer si farà una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA. Restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. Una fallada de tensió a la catenària ha mantingut el servei interromput durant més de 10 hores. Renfe ha hagut de reubicar els viatgers en trens de mitjana distància. Una vuitantena de veïns del Vendrell i la comarca del Baix Penedès continuen sense llum després que aquesta matinada hi ha hagut una fallada en la línia elèctrica. Fonts d'Endesa asseguren que continuen treballant per saber què ha passat i des de l'Ajuntament es queixen que han viscut diverses fallades durant l'estiu. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Els tres espanyols desapareguts en les riuades del Nepal ja han estat localitzats, segons el govern del país. El balanç de la tragèdia s'acosta als 800 morts i més de 3.000 persones continuen desaparegudes. Els equips de rescat busquen supervivents, però l'augment del nivell del riu Bote Koshi els dificulta les tasques. Desconcerta la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si l'atac d'un psicòpata, un atemptat terrorista o una revenja. Diada Castellera de Sant Fèlix, històrica Vilafranca del Penedès, les quatre colles participants han aixecat 16 castells de gamma extra i els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada el pilar de nou amb folre, manilles i puntals.
0: Esports.
2: El Barça debuta en victòria a la Lliga F, ha golejat el Tenerife per 5-0 a l'estadi Johan Cruyff. En canvi, el Badalona Women ha perdut aquest matí contra l'Atlètic Club per 3-1. L'altre Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club laurana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. El Madrid ha golejat 4-0 al Màlaga i suma la tercera victòria en 3 partits en Lliga. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder. Treu 1 minut i 18 segons a la general a Primo Roglic. I Marc Márquez entra de ple a la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat al Gran Premi de l'Aragó. El Tro de Cervera se situa a 19 punts de líder Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, poques novetats. Pel que fa a la predicció meteorològica, cel clar, lleuger ascens de la temperatura nocturna i una mica més de xafogor a la línia de la costa. Aquest dilluns la calor no s'incrementarà i a la tarda poden caure xàfecs cap al Ripollès.
0: Trescat Info.
3: Aguanta'm bé, per la feina ja.
4: Tres rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i Trescat Info.
5: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina tres rondes.

0: la cassoleta que arribarà a la seva posició. De moment el pare n'està tranquil, el quini, el sisè, la cassoleta que està col·locada. Atenció, els castellers de Vilafranca, aquest fila de nou, que pot arribar lluny, que el poden tornar a carregar. Atenció, planxaneta que supera ja la setena, planxaneta que està a punt de fer ja la motxilla d'entrada. Els castellers de Vilafranca a un pas de tornar a carregar el pila de nou. Atenció, moment màgic, moment màgic, moment màgic. Pila de nou, pila de nou, pila de nou. Carregat, carregat, carregat. I atenció, i atenció, i atenció, perquè l'enxaneta està sortint, perquè l'enxaneta està sortint, perquè l'enxaneta està sortint. El podem veure descarregar, el podem veure descarregar. Podem veure la nova dimensió descarregada. Podem veure la nova dimensió descarregada. Estratosfèric, brutal, descomunal. Pila de nou, pila de nou, pila de nou, pila de nou descarregat dels castellers de Vilafranca. Brutal, brutal, sensacional, maestria, el més gran dels pilars. Avui, 30 d'agost del 2026, a les 4 i 18 de la tarda, els verds fan història en la castellística i descarreguen el més gran dels pilars. No hi ha adjectius del que acabem de viure.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el pilar de nou que avui hem vist descarregar per primera vegada la història i a càrrec dels castellers de Vilafranca. El Sant Fèlix 2026 ha estat la millor diada de la història dels castells. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: Avui oferirem un 3 rondes 100% Sant Fèlix.
2: Ens centrarem en la grandíssima diada que hem viscut aquest migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, amb 16 aletes de gamma extra i amb el pilar de nou descarregat per primera vegada a la història. Reviurem els millors castells de les quatre grans colles que han actuat a la Diada de Sant Fèlix i comentarem i analitzarem el resultat a plaça de totes quatre agrupacions. Som al 3 rondes i no ens oblidarem de la resta de resultats que hi ha hagut aquest cap de setmana a les places del país i n'escoltarem els protagonistes. I també us informarem de què haurem d'estar pendents el cap de setmana que ve. I abans d'acabar ens imaginarem quin final de temporada 2026 ens espera.
1: Avui farem aquest 3 rondes des dels estudis de Catalunya Ràdio a Tarragona, el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Xavier Espel. I de les quatre colles que han actuat avui a Sant Fèlix en parlarem amb Bea Jiménez, Francesc Domènech i Joan Borràs.

0: Bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Bea, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: I Joan Borràs, analista de dades del web casteller, bona nit també, i benvingut a aquesta temporada al Tres Rondes.
3: Bona nit.
0: Escolteu, Quico, Bea, Joan, avui us he de confessar que se m'han negat una mica els ulls allà a la plaça de la Vila de Vilafranca, no només pel Pilar de Nou, també pel nivell i el resultat assolit per totes quatre colles que Sant Fèlix han ofert. Jo diria màgia castellera en estat pur. Bea.
2: Sí, sí. I a més, amb aquella incredulitat, no? Perquè després del que veníem del cap de setmana passat al Catllà, jo pensava que serà molt difícil veure una actuació amb aquest nivell i amb aquesta gamma de castells sense que algú punxi una mica, no? I avui les quatre colles han estat, bueno, fora de lo normal. Ha sigut una diada estratosfèrica, realment.
0: Quico.
4: Sí, sí. Abans escoltàvem el David Prats com narrava el Pilar de Nou i em sembla que ha esgotat tots els adjectius possibles.
1: No hi ha adjectius.
4: Exacte. Jo em sembla, és a dir, hem viscut el millor Sant Fèlix de la història de Sant Fèlix, que és una història molt potent, i s'han vist 16 castells de gamma extra que no s'havien vist mai en una mateixa plaça, comptant concursos de castells on hi ha 12 colles actuant. Per tant, brutal, i mostra l'excel·lent temporada que estem vivint, que just estem a l'Equador. Ara ve la fase de tardor, que serà per llogar i cadires. Jo no em canso de dir-ho, això. I, clar, el que hem vist avui és... En fi, tots els adjectius que he dit abans del David, doncs això.
0: T'has emocionat, Joan?
3: M'he emocionat per part de les quatre colles i deixa'm tirar cap a casa. La millor actuació de la colla jove i... hem desgarrat el primer 3 de 10 a Vilafranca.
0: Molt bé, ha estat una gran actuació de la jove...
3: Setena participació.
0: Setena participació en guany a Vilafranca i acaba fent la millor actuació del seu historial. Companys, avui altres rondes dèiem 100% Sant Fèlix, però permeteu-nos també uns segons per repassar ràpidament la resta de l'actualitat. Abans de Sant Fèlix, enllestim telegràficament els resultats de les colles que també han actuat aquest cap de setmana. Aquest migdia també hi ha hagut castells a Manresa i a Granollers.
5: A la capital del Bages, els Cirellongues han completat el 4 de 8, un intent de Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7. A la mateixa plaça, els castellers de Terrassa han signat la clàssica de 7 i els marginers de Guissona el 3 de 7 com a millor estructura. I a la plaça de la Porxada de Granollers, els xics han completat la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i la Torre de 7. Arnal Morató n'és el cap de colla.
6: Els xics d'aquesta festa major estem molt i molt, molt contents. Feia des del 2017 que no hi descarregàvem un castell de 8 i aquesta festa major n'han sigut 3. Un en el Cercavila del Pregó el dijous i dos a l'actuació de diumenge, que ho hem acabat de fer, 3 i 4 de 8, amb la Torre de 7, signant així una clàssica per festa major que no ho fèiem des de l'any 99. A més, la colla està responent de manera brutal, demanant fins en dues ocasions un pis més, tant amb el 3 com amb la Torre.
5: En aquesta actuació, els castellers de Sabadell han fet el 3 de 8, el 5 de 7 i la Torre de 7, i els marrecs de Salt, el 4 de 7, el 5 de 7 i el 3 de 7.
7: Aguantem bé, per la feina, ja.
0: I el més destacat d'aquest dissabte ha estat el retorn dels Minyons a Terrassa als castells de nou.
5: Ahir van actuar a Sitges, on van firmar la tripleta màgica amb el 3 de 9, el 4 de 9, el 5 de 8 i el Pilar de 6. Brubosom n'és el cap de colla.
8: Poder fer una tripleta màgica just al tornar de vacances, la veritat és que és el nivell que ja hem assolit, que el tenim consolidat i molt contents de poder haver assumit aquest nivell.
9: I com encareu ara la feina fins a Sabadell?
8: Bueno, al final és això, no? Hem pogut en una setmana i mitja poder consolidar aquest nivell i ara a partir d'aquí hem de tornar a créixer. De cara a la setmana que ve recuperar la gamma extra com van fer a les Santes i a la Festa Major, per tant anirem amb el 2 de 9, poder tornar a repetir el Pilar de 7, que avui estava en cartera, però al final hem decidit poder fer el de 6 per poder-lo portar amb més seguretat de cara a la setmana que ve, i anar seguint.
5: A la mateixa diada, els nens del Vendrell hi van fer la Torre de 7, el 4 de 8 i el 3 de 7. Per la seva banda, els xiquets del Serrallo, el 4 de 8, el 2 de 7 i el 5 de 7. I els anfitrions, la jove de Sitges, es van anotar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 7 de 7.
0: Doncs després de repassar aquests resultats de la diada, de la resta d'actuacions de dissabte, recordem què van fer els capgrossos a Mataró, a Palau Solità i Plegamans.
5: Recollim el 5 de 7, el 4 de 7 amb l'Agulla i el 3 de 7 dels mataronins i Castells de 6 dels castellers de Caldes.
0: A Juneda hi van actuar en solitari els castellers de Lleida.
5: Els lleidatans van sortir de plaça amb el 3 de 7 com a millor castell.
0: I també ens fem ressò del resultat de la diada de vigília de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès.
5: Destaquem el 4 de 9, el 3 de 9, el 3 de 8 amb l'Agulla i el Pilar de 7 dels castellers de Vilafranca, i el 4 de 8 la Torre de 7 i el 3 de 8 dels Xicots. Escoltem la valoració de la cap de colla dels de Cal Noi Noi, Mireia Mata.
1: Poder juntar aquests tres grans castells ha sigut el que tant esperàvem i el que somiàvem des de fa molts i molts anys. Així que molt contenta, amb una valoració molt positiva, molt satisfeta i molt orgullosa de liderar aquesta colla.
10: Segona ronda.

cap aquest 4 de 9 net. Entrarà l'enxereta, farà les 3 passes, el carregarà la colla vella. 4 de 9 net, carregat a la colla vella dels xiquets de Valls. La sortida de l'enxereta està impecable, aquest 4 de 9 net. L'enxereta que surt, també sortirà l'aixecadora amb molta cura, sortint la canalla amb molta tranquil·litat per entuar el tronc. L'enxereta que pràcticament toca la pinya, també l'aixecadora que pràcticament toca la pinya. Surten els dosos, sortint el pom de dalt de la colla vella dels xiquets de Valls, i en porten 5, i en porten 5 els dosos que ja toquen a la pinya, les sisenes que surten. Déu meu senyor, quin castell total! Acaba de descarregar la colla vella dels xiquets de Valls. Immaculat! Atenció als verds, a punt de carregar el 3 de 10, les 3 passes de l'enxereta. 3 de 10, carregat els castellers de Vilafranca. I ara la sortida de l'enxereta, a poc, vinga Valers, la sortida de l'enxereta, pràcticament arribarà a les varilles. Està controlat a quarts i a varilles. La cassoleta que també toca a les manilles, la sortida dels dosos, traient el pop de dalt, els castellers de Vilafranca descarregaran el colors. Impecable aquest 3 de 10 dels verds, el tercer de la temporada. Surten les setenes, una mica més verds que el descarregueu, i el tenen 3 de 10, descarregat dels castellers de Vilafranca. Quin gran inici dels verds! La colla jove xiquets de Valls, l'aixecadora que col·loca un peu, que col·loca l'altre, només queda l'enxaneta, a punt l'enxaneta de fer les tres passes i de carregar el 4 de 9 net a la plaça de la Vila, de Vilafranca del Penedès. A 1 volen sumar el tercer de la temporada, la sortida de l'enxaneta, la sortida de l'aixecadora, les joves de Valls, de moment dominant aquest castell total. Veiem els segons i els terços fins i tot rient. Quin aspecte de castell total! L'enxaneta que ja toca la pinya, també l'aixecadora, surten els dosos, les joves dominant el castell total a Vilafranca en la primera ronda de la Diada de Sant Fèlix. Els dosos que ja serà la pinya, surten els sisets. Quina execució de maestria també en regala la colla jove xiquets de Valls, la sortida del pis de sisets, la sortida ara del pis de quins, brodant a la perfecció. La colla jove xiquets de Valls també domina el castell total. Només queden l'aixecador i l'enxereta. Aixecador col·loca un peu, col·loca l'altre. Només queda l'enxereta. La vella un passa a carregar el 4 de 10. El carreguen, el carreguen. 4 de 10, carregat per la colla vella dels xiquets de Valls. I a veure si li aguanten la mida. Surt l'enxereta. A veure si els quarts la senten, si els quins. Surt l'enxereta, surt l'aixecador. Sembla que el volen salvar. A veure si el salven. Es tanca per dalt. Li aguanten la mida els quarts. Li aguanten la mida els quins. L'enxereta que toca les manilles. La guia acaba caient. 4 de 10 carregat per la colla vella dels xiquets de Valls. Només queda l'enxaneta que faci les 3 passes. La jove de Tarragona que carrega el 3 de 10 a Vilafranca. I ara la sortida ha de ser pausada. Ha de ser pausada l'enxaneta. També de la cotxadora. Aguantarà els quarts, aguantarà els quits. L'enxaneta que ja toca les manilles. També la cotxadora. Els dos estan sortint. El pop de dalt sortint, el pop de dalt de la jove, el pop de dalt de la jove sortint, el todos i a les manilles, les setenes sortiran, la jove de Tarragona a un pas de descarregar el 3 de 10 a Vilafranca. Surten les setenes, ja pràcticament a les manilles, surten els sisets, i la segona ronda, la colla jove, xiquets de Tarragona, descarrega el color. El color de Déu, descarregat a la jove de Tarragona. Cassoleta col·locada, només queda l'enxaneta que s'encavalqui a un pas de carregar els castellers de Vilafranca. El 4 de 10, 4 de 10, carregat els castellers de Vilafranca. I atenció, perquè a veure si li aguanten la vida. Es complica una mica, quarts i quins. L'hauran de treballar de valent els castellers de Vilafranca. L'enxereta que ja toca les manilles i acaba saltant el 4 a 10 dels verds. L'entrada de l'aixecadora, que llançarà el primer peu, que llançarà el segon peu. Aixecadora col·locada, només queda l'enxereta, que superarà l'alçada de quintes. Les joves de Valls, ja un pas de carregar el 2 de 8 net. Té un petit problema a terços. A veure les joves, l'entrada de l'enxereta, les 3 passes. Atenció a les joves, les 3 passes de l'enxereta. 2 de 8 net, carregat de la colla jove xiquets de Valls. I ara a veure si el poden aguantar per descarregar-lo. Tremola el castell i acaba saltant. 2 de 8 net, carregat de la colla jove xiquets de Valls. El primer arriba per Sant Fèlix.

0: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els castellers de Vilafranca. Sant Fèlix 2026 ha estat màgia castellera en estat pur. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, 3 aletes en castells nets. Primera vegada a la història que veiem descarregar el Pilar de Nou i tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai. Avui ens traiem el barret davant dels castellers de Vilafranca i també, sens dubte, davant de la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona i de la colla joves Xiquets de Valls. Són ara mateix les 4 millors del món casteller i en aquest moment de la temporada a anys llum de la resta d'agrupacions. Els Verds, com deien, han firmat els punts la millor actuació mai vista a la història dels castells.
1: Amb un 3 de 10 de sortida impecable, un 4 de 10 a la segona ronda que caldrà ajustar més bé de mides quan el tornin a provar. Un 3 de 9 amb l'agulla, que són l'única colla que el dominen, i per acabar amb un Pilar de 9 que ha fet emocionar i que es mereix el reconeixement per l'esforç i la feina que hi ha hagut al darrere de tota l'afició castellera. Declaracions d'Àngel Grau, al cap de colla, al final de la diada.
2: Volíem fer aquest Pilar de 9, però teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi, i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia, i s'ha demostrat que és un Pilar que al principi fa uns anys dèiem esteu bojos, no? I avui doncs s'ha demostrat que potser el límit del món casteller està més lluny d'on te creiem, que no sabem on és, però que no hem de tancar portes a res.
3: Què has pensat, què has sentit en veure'l, amb l'estructura que ja veia que estava pujant molt i molt bé i que després s'ha doncs pogut descarregar?
2: Mira, només patia que baixessin ràpid, perquè veia que allà a nivell de folre i puntals allò estaven treballant molt i que no se'ns enfonsés, perquè la feina hi era i estàvem allò. I quan he vist que arribaven a baix, doncs l'explosió... O sigui, eren moltes emocions, no sé descriure-ho, però ha sigut com entre alegria, entre flipar, entre... No, tot plegat, perquè al final és una bogeria una mica això que hem fet, i ens agrada, no? Els humans ens agrada ser bojos de tant en tant, i avui ho hem demostrat.
3: Àngel, i ara els deures dels castells de Vilafranca, encara queda molta temporada, evidentment amb el concurs també a l'horitzó, una mica els objectius que planteja la colla després d'aquest estímul d'avui.
2: No, ara l'objectiu és descansar una setmaneta i fer 3 setmanes molt bones d'assaig per arribar al concurs amb garanties de guanyar-lo, perquè al final ja veiem com estan les altres colles i serà un concurs que serà molt difícil, però allà hi serem.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha firmat avui una de les seves grans actuacions i la millor feta mai a la diada de Sant Fèlix.
1: Una vella intractable amb el 4 de 9 net de la primera ronda que ha deixat tothom bocabadat. A la segona ronda ha plantat un 4 de 10 que ha arribat molt lluny, que semblava que l'acabarien controlant fins al final, però que ha acabat caient quan ja en sortien els setens. A la tercera ronda ha sabut lluitar un 4 de 9 al Pilar, que se li ha anat revelant a l'estructura del 4 i que ha tingut una motxilla de sortida del Pilar a exigent. S'ha acomiadat amb un Pilar de 8 amb una defensa espectacular de les manilles i especialment del quart i encara més espectacular del quint. Manel Urbano, al cap de colla dels Rosats, en declaracions al 3 rondes.
4: Portem moltes hores aquí i són castells molt difícils i, bueno, al final és això, la convicció és que els castells no sempre van clavats, sempre van bé, i posant és tenir recursos quan les coses no funcionen i avui les hem tingut i estem molt contents.
5: Quan us he vist allà tots empenyent, no? He pensat a la vella, no? Aquesta és l'essència sí, de la vella, la lluita fins al final.
4: No, sí, això ho tenim aquí, lluitem fins a...
5: Aquesta diada d'avui obre moltes portes amb aquest 4 de 10 ja carregat.
4: Sí, sí, molt a punt de descarregar, no? Crec que si m'ho hem entrat una miqueta més, ens ha faltat una mica la sort que hem tingut després amb el Pilar de 8, però amb el 4 de 10 ens ha faltat aquest petit punt més, que segur que el trobarem, i és un punt... Avançar el castell de 10 és molt important per la colla vella.
5: Tots aquests castells que estàs a punt o que ja heu
0: el
5: fet...
0: El
5: 3 de 10 poden arribar.
4: Sí, esperem que arribin, sí. Tenen un punt de maduració, no? O sigui, no es poden portar més ràpid del que toca. Són castells molt difícils i jo crec que amb dos hem fet 2 vegades de l'assaig, amb això no n'hi ha prou per portar-ho a plaça, per estalviar-nos alguna caiguda i bueno, doncs avui no ha entrat avui, ja veurem quan pot entrar.
0: La colla jove Xiquets de Valls ha repetit el guió dels castells que l'any passat ja va portar a Vilafranca i ha tornat a meravellar.
1: A diferència del 2025, quan va firmar la millor actuació a plaça, enguany ha pogut descarregar el 2 de 8 net, que ha deixat encarregat a la tercera ronda. Això no obstant, el 4 net, que ha descarregat de sortida, el tercer de l'any, ha tornat a ser impecable i el

0: Bueno, ja recta final, hi ha una part de mes de setembre, doncs, que també és un mes complicat, hi ha molts compromisos, moltes actuacions, i és un mes, doncs, que s'ha de fer a nivell de colla un pas més a nivell d'assajos, que és el que marcarà al final els castells que es puguin veure, doncs, al concurs i a finals d'octubre.
1: I la Jove de Tarragona ha completat avui a Vilafranca la millor actuació de la seva història. Els tarragonins a la camisa lila han fet vibrar la plaça de la vila de la capital de l'Alt Penedès.
2: Amb un 3-10 descarregat a la segona ronda, que han sabut aguantar i lluitar fins al final, quan se'ls ha complicat per quarts i quins. Una demostració de qualitat castellera de la Jove, que també s'ha fet evident en el 5-9 de sortida i molt especialment en el 2-9 de la tercera ronda, que ha fregat la perfecció. Han tornat a dur a plaça el pilar de 8, que avui han tornat a descarregar amb autoritat. Gina Fort, la cap de colla dels tarragonins, parla del 3-10 en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Bueno, l'he viscut realment com una odissea al final. Al principi he tingut dubtes d'avui, que ens queda intent perquè remenava molt per baix, no sé què, però un cop l'hem carregat, ostres, he tingut l'esperança de, va, que tenim gas. I després, òbviament, el sortir d'Otos ja era com, ara no ens pot marxar, sisplau, no ens pot marxar, i està supercontenta per tot el col·lectiu, perquè som un munt i hem vingut aquí decidits a fer Castell de 10 i l'hem fet i, guà,
4: no, guai. Això per vosaltres és una meravella.
3: Bueno, això per nosaltres anem del camí de fer la millor dia de la nostra història. Al final, mai hem ajuntat tres castells de gama extra descarregats que no siguin el 9 de 8. Ara hem de fer el 2 de 9 amb Folra i Manilles. Portem uns quants, però ens hi hem de ficar perquè l'hem de fer bé. I, jolín, molt contents.
4: La Gina Fora, a part de ser la cap de colla de la Jove de Tarragona, és també castellera i ha pujat en aquest castell.
3: Sí.
4: I com ho portes? Perquè, clar, tens tots els papers a l'auca aquí.
3: Sí, he de dir que tinc un equip tècnic superbo. La colla sap perfectament tot el que ha de fer en tot moment. Llavors, van sols i només falta fer el castell, ho tenim tot molt assajat i ja està, no preocupar-me per res més.
5: Aguanta'm per la feina ja.
6: Tres rondes, 20 anys de castells a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Joan Belmala.
8: Benvinguts a la dimensió castellera. Benvinguts al 3 rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Informació per a tot el país.
7: Xavier Brotons.
9: La colla de la camisa rosada ha plantat molts castells en les 3 actuacions que ha fet en terres basques, entre els quals cal destacar un 3 de 8.
7: 3 rondes, 20 anys de castells a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.

0: Quina actuació de Sant Fèlix, la millor de la història, millor actuació també en una plaça de tota la història, millor, podríem anar així repetint una estona. Sobre el paper, una actuació, però, que es podria millorar, descarregant els castells que avui han carregat, però, bé, difícil de tornar a veure una cosa així.
1: Clar, si la lògica diu que serà molt complicat tornar a veure una actuació com aquesta, però també ho pensava la setmana passada i té pinta de que aquest any no hem acabat encara i que el concurs pot ser... Bueno, primer diumenge de festa, sí, concurs poden ser dos plats molt forts.
2: Si traiem el Pilar de nou, que és una cosa excepcional, després en podem parlar, fixeu-vos que els castells que han caigut han estat els castells que es provaven per primera vegada a plaça aquesta temporada. El més difícil dels emmanillats, el 4 de 10, l'hem vist carregat dues vegades, no s'ha descarregat, i el més difícil dels desenfolrats, que és el cas del 2 de 8 net de la Colla Jove. Són els tres castells que han quedat encarregats. Té una certa lògica que el primer cop que es provin a plaça, en fi, no acabin de sortir les coses bé. Per tant, ostres, jo, si fos vilafranquí, que no ho soc, estaria molt orgullós del paper de les colles convidades en aquesta festa major de Sant Fèlix. Això es pot dir gairebé cada any, perquè és evident que totes les colles ho van a donar tot. Però el que s'ha vist avui, és a dir, que la plaça hagi vist 16 aletes de gamma extra, és que és brutal.
0: Que el castell menor hagi estat el 2 de 9.
2: El 2 de 9.
3: Cap bàsic de 9,
2: Cap castell bàsic de 9. Cap recurs del 3 de 9 per salvar la diada. No ha calgut. Les caigudes entraven... Les caigudes no ens agraden gens, però...
0: Entren al guió d'aquests castells.
2: Entren al guió d'aquests castells, la primera que es prova, i a més, alguns més, altres menys, però que han demostrat que tenen més corda, és a dir, que els veurem descarregats aquesta temporada, els que han provat. Perdona, Joan, i la sensació aquesta... que, o sigui, hem vist un gran Sant Fèlix, hem vist el millor Sant Fèlix de la història, però el que queda per veure aquesta temporada encara, per part de les quatre colles, Jove a Tarragona, que amb el que sabem que està segellant, té un potencial de creixement encara molt

0: Bèstia. Colla Jove, Xiquets de Valls, 3/4 del mateix. Colla Vella, Xiquets de Valls, 3/4 del mateix. Castellers de Vilafranca, 3/4 del mateix. Grans diades que venen ara. Ve Santa Tecla, ve, que és molt important per la Jove Tarrona, ve el concurs de Castells, que és molt important per les quatre colles.
1: És que podríem veure descarregat un castell encara superior al Pilar de Nou, no? Imagina't amb el 3 net que treballen les colles de Valls.
0: 3 net, el 2 de 9 sense manilles, el 4 de 10 sense manilles, que és un somni humit que tenen alguns castellers en algunes colles. Veurem, però això no s'ha acabat, eh?
2: El que anava a dir és que les quatre colles treballen castells superiors, per tant, aquí no acaben la feina, ja fa molts mesos que estan treballant més coses de les que avui hem vist a plaça, per tant, el futur immediat és que aquesta diada o les quatre colles al concurs superin aquests registres.
1: Avui el titular de la diada, i segurament d'aquesta temporada fins ara, és el Pilar de Nou, una veritable obra d'enginyeria. Vull dir que a l'abast de poques colles que comptin amb aquesta capacitat d'assaig i amb aquesta gernació per assajar i amb aquest gran pilar.
0: Ja es va dir quan el van carregar, que va ser l'any
3: 2022.
0: Avui l'hem vist descarregat. I parlant després, al final de l'actuació, amb alguns castellers de Vilafranca, m'han confirmat la sensació que m'ha donat a mi, i que m'ho havíem comentat amb algun company, que és... és a dir... Algunes coses que s'han vist tècniques d'aquest Pilar de Nou semblen inspirades per la tècnica Govinda dels indis. La qual cosa em sembla fantàstica, eh? Ara els Govindes estan fent castells a la catalana. Per tant, chapó pels castellers de Vilafranca per haver inventat aquestes variants, aquestes coses que han fet possible la construcció d'aquest Pilar de Nou. I la gran pregunta, i la deixo, és si aquestes mateixes tècniques que hem vist avui amb èxit al Pilar de Nou són aplicables a altres estructures, com per exemple el 2-2-10.
4: Sí, sí. Era el que anava a dir, el 2-10, perquè... Sí, no, perquè és aquesta tècnica més esponjada, que no compacten tant ni el folre ni les manilles...
0: La distribució del pes
4: sí,
0: en forma...
4: Sí, sí. Més piramidal, potser... Sí, sí, és molt interessant per, no, per aquest intercanvi, no, de tècniques, com ha fet créixer els dos mons, diguem-ne, no, de les torres humanes, i em sembla superinteressant. I a més, si s'aconsegueix l'agilitat, diguem-ne, que se'ls veu als Govindes en muntar aquestes estructures, que es fan d'una manera molt àgil.
0: És que justament una de les coses que avui s'han observat és l'agilitat amb la que han muntat. Sí. Folre, manilles, puntals i el pilar després. Allà tothom pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ha anat amb un ritme trepidant i ha estat una...
4: Pot ser un canvi de paradigma, realment, no?
0: Introduir variants tècniques, que és el que dèiem, no? I tu ho apuntaves també, és a dir, a on més les podem aplicar?
4: Sí, sí.
0: En quines altres estructures es poden aplicar?
4: Sí, jo crec que el 2-10 és la més fàcil de pensar, no?
0: Sí, sí. I un cop decidit
4: fàcil de pensar, diguem-ne.
0: Un cop decidit això, imaginar-s'ho i de somiar-ho, a veure qui s'hi atreveix.
4: Sí, sí, no, somiar no és gratis, s'ha de treballar molt, per perseguir aquests somnis. I, bueno, amb el Pilar ja s'ha vist, no?, que porten ja molts mesos de fent una feina a l'assaig i anunciant-ho que sí, que anaven a per aquest Pilar i que el volien descarregar.
0: I tècniques d'assaig, també, perquè els hem vist assajar les barres, els hem vist fer amb el folre a terra, amb el folre a dalt, a la plaça tot sencer. És a dir, hem vist coses molt interessants de com arribar a un objectiu tan bèstia com aquest. I una altra pregunta, és a dir, hi ha aquesta del 2-10 i una altra pregunta a fer-nos és, això tenint en compte la quantitat de gent que es necessita, és assumible per altres colles?
4: Bueno, s'ha de veure, no? Sembla que el món castell està creixent en volum. El que s'ha de veure és si això es mantindrà en el temps, no? Avui no sé quanta gent hi havia amb camisa verda, però era espectacular, que devien ser 800 persones.
0: Sí, sí, sí, o... Si em permets, perdoneu, si em permets, Bea, jo he comptat des d'allà on era els corrons que hi havia en el 4 de 10 dels castellers de Vilafranca entre l'últim peu del forre i, diguéssim, la tercera edat que posa les mans per allò, 15 cordons. Això és una barbaritat de gent.
4: Sí, sí,
0: probablement han arribat al miler de persones.
4: Sí, segurament. Sí, sí.
1: I han tingut col·laboració també entre la Jove de Tarragona, per exemple, i els castells de Vilafranca, a les Pinyes hi ha hagut col·laboració. Arran d'això que deien, si ara, Joan, féssim, ens n'anéssim 25 anys enrere, com pujaven en aquella època els folres o manilles, allò gairebé minuts i minuts. La rapidesa és avui en dia un dels secrets de l'èxit casteller.
2: Sí, és una, és un dels secrets, però jo crec que l'altre secret és que abans físicament es preparaven alguns del tronc, però és que ara, ara són tots. Els que pugin al pis que pugin, tothom s'està preparant físicament. Per això, a part d'aquestes quatre colles, hi han moltes més colles que s'han superat aquesta temporada respecte a altres temporades. Nois de la Torre és un clar exemple. Arribem al 4-8, quan fa unes temporades, com tu deies, 25 anys, 3 i 4 de 7 i gràcies. Amb això estic dient que totes les colles cada vegada es preparen més físicament. Hi ha el tercer assaig i això fa de que les pinyes estiguin molt millor preparades. I el que deu del Pilar de Vuit, si mireu la imatge darrere del Pilar, veieu que a la dreta és més compacte, a l'esquerra és total govinda. O sigui, el de l'esquerra està molt separat de les crosses, en canvi a la dreta queda més compacte. O sigui, que van buscar els dos laterals, cada un treballava d'una forma diferent.
1: No, queda clar que la velocitat i la manera de posar-se allà dalt ha canviat. Alguna cosa s'ha copiat. Colles que han dominat amb una execució espectacular en vista avui els castells que han fet. Per exemple, el 3 de 10 dels castells de Vilafranca, des de la nostra posició, David, semblava
3: que ho fessin cada dia.
1: Un 3 de 7 o un 3 de 8. El 4 de 9 net de les Joves i la Vella. Una altra vegada, l'altre dia parlava amb un casteller de la Vella i deia que no hagués sapigut quin dels quatre nets que havien fet fins ara seria el millor. Avui n'hi podem afegir un altre, dels 5, no sé quin deu ser el millor. El 2 de 9 de la Jove de Tarragona ha sigut un 2 de 9 gairebé clavat. Són quatre colles que avui en dia estan en una forma tècnica insuperable, que després poden caure perquè, com dèiem, entra en el guió d'aquests supercastells caure, però que tot el que fan és d'una perfecció i una precisió que fa caure la bava.
0: El Joan apuntava la preparació física i l'assaig, ho hem dit, ja s'ha dit aquí, i això evidentment influeix. Tot i que també cal dir, Josep, tu has destacat castells que han estat millorats, però també n'hem vist algun que déu-n'hi-do. I vull remarcar aquí el Pilar de Vuit de la Colla Vella. La salvada que li han fet les primeres mans...
1: És que semblava que algú l'hagués expulsat així perquè saltés.
0: Sí, no, ha estat brutal.
1: Sí.
0: Vull dir, d'aquells castells que fan afició... Clar. Si no han vist el vídeo, sí, si us plau, sí. Senyores i senyors que ens estan escoltant, busquen el vídeo del Pilar de Vuit de la Colla Vella dels Segats de Valls i mirin com han salvat... Que encara...
1: Una cosa impossible.
0: Una cosa que era impossible, o sigui, estava caient.
1: Sí. Ho havíem vist l'any passat a Sant Magí, hem comentat en directe...
0: Pitjor estat.
1: Encara que el de Sant Magí de la Jove de Tarragona, no? Perquè hi ha hagut una seca i l'Aron allò ha anat d'una banda cap a l'altra.
0: No, és que n'hi és una banda, és que s'ha enfonsat i l'han aixecat.
2: Perquè...
1: Sí, i el Llàtzer Magrinyà, el que ha parat les anades i vingudes perquè a dalt poguessin estar una mica tranquils, és una cosa que demostra això.
2: Però està clar, perdona, Joan, que sigut...
0: Això sense preparació física que deies tu, això no es pot...
2: Evidentment, el terç s'ensorra o perd alçada, diguem-ho com vulguis, i són les mans qui mantenen a l'Arona al seu lloc.
0: No mantenen, el recuperen.
2: Sí. Bueno, l'aixequen.
4: Jo vull fer un homenatge a la crossa de manilles, com a mínim la que jo estava veient. Aquella noia s'ha deixat allà tot el que tenia i el que no tenia també. O sigui, un altre cau a terra, ella sol. O sigui, estava en un angle de treballar d'una manera que és impossible. Era impossible. Jo no sé com aquella noia ha pogut aguantar allà, en aquella posició, per aguantar el terç, per dir, no, aquí tots... I sí, és... Bueno, jo crec que una de les característiques de la Vella és que té com una història d'amor... no només amb els castells nets, sinó també amb l'èpica, no? L'èpica que ens proporciona de tant en tant la Colla Vella amb alguns castells, el 4-9 al Pilar del Callà, per exemple, no? Que també va ser bastant èpic, bueno, d'aquells castells que diem que fan afició, però ja ens agradaria potser que de tant en tant rebaixessin el nivell de l'èpica i...
0: Bueno, ho fan amb el 4-9.
1: No, però això dels castells de la Vallenca que dèiem abans, que disfrutàvem abans a les places, ara ha passat una miqueta la història, no? El que passa que de tant en tant hi ha castells que necessiten aquesta defensa a l'antiga, a la Vallenca, i també ho saben fer. M'agradaria anar una mica colla per colla per acabar de parlar d'aquesta diada. Als Castells de Vilafranca, no sé, se us acut un titular, Quico, un titular descriptiu i una anàlisi global de la seva diada amb el 4 de 10, Pilar de 9, 3
0: una
1: de 10...
0: Una intersecció. Buah! Buah! Així, brutal. És que els adjectius que ha fet el David quan explicava el Pilar de Nou en directe, colossal, estratosfèric, estan en un moment molt dolç. I
3: no han caigut cap vegada.
0: Fins avui. Justament, la caiguda d'avui els fa humans. Perquè són una colla molt disciplinada en els assajos, que preparen molt bé els castells, que quan porten el castell a plaça és perquè el tenen bé. El 4 de 10 d'avui estic convençut que també el tenien prou bé com per portar-lo a plaça. És que és el 4 de 10, és que és el més difícil dels castells emmanillats.
1: Jo l'he agafat una miqueta sí, ample, sí, una mica... tu bé, entens? Tu has semblat o no?
4: Bueno, jo crec que una regla ha començat a patir una mica massa d'hora, mm-hmm. no? Potser, i jo crec que... no, ha agafat aquest gesto que es fa, no?, de tirar-se una mica endavant per voler tancar-ho i anar marxant, mica en mica. Sí, bueno, no sé...
1: Vinga, el teu titular i la descripció dels castells de Vilafranca, sí.
4: Home, jo els verds només he de dir una cosa, demanar-los que no se'ls hi acabi les ganes i l'ambició, perquè al final és qui va davant qui marca el camí. I són ells, ara la responsabilitat la tenen ells. Ells són els que fan que les altres colles siguin millors, també, perquè segueixen la seva estela. Llavors, el que els demano, que no se'ls acabi mai l'ambició ni les ganes de fer castells i d'obrir altres dimensions del món casteller.
1: Joan Borràs, el que han fet avui o el que fan aquesta temporada i últimes temporades dels castellers de Vilafranca motiva la resta de colles per anar... A més, els assajos per poder-los superar a plaça?
2: Evidentment, i jo no anava directament amb aquesta diada, sinó l'any passat en què vam fallar a principi de temporada, 4 amb el Pilar, 4 amb Agulla, 5, el 5, aquest any el cap de colla que ha fet primera part de temporada tenim que anar a fer 5 de 9, 4 amb Agulla, aquests castells. I a partir de l'agost, 3 de 10, 4 de 10, i evidentment estan ensenyant moltes més coses. I a la teva pregunta, a la resta de colles estan ensenyant moltes més coses de les que porten a plaça.
1: Bé, a la Colla Vella dels Secrets de Valls, avui a un altíssim nivell, ens ha tornat a regalar aquest 4 net, aquesta salvada del Pilar de 8, i en fi, 4 castells de gama extra a plaça, incontestables, el 4 de 10, ja hem dit que poden passar aquestes coses. Una gran, gran Colla Vella que aquest any ha tingut poder alguna alibaix, alguna ensopegada puntual, però escolta, els moments importants ha respost i de quina manera.
4: Bueno, és una colla resilient, no? Aquest any ho està demostrant, que bueno, ha tingut dificultats, s'ha refet, que té un control del 4 sense folre impressionant. Bueno, jo també els hi faria una petició, no? Que li donin una volteta a aquestes manilles, no? Perquè... jo crec que ja ha faltat un puntet per descarregar aquest 4 de 10, que realment estava molt bé. Tenen els troncs molt macos, jo crec que potser reforçar una mica aquest folre i manilles els hi anirà bé per poder descarregar-se al concurs.
1: És a dir, creus que han treballat poc les manilles en forma de dos de nou... No dic a l'assaig, a plaça, han portat poques manilles a plaça.
4: Bueno, jo crec que, evidentment, quan no fas el dos de nou... perds proves, diguem-ne, no? De folre i manilles. Això està clar, això és una evidència, no? Més castells, si fas el Pilar i el 2, doncs tens el doble de proves de manilles. Poder és això. No sé el que fan a l'assaig. Jo entenc que, i per lo que hem vist, perquè han carregat el 4 de 10 i els dosos ja estaven fora. O sigui, ha sigut un molt bon 4 de 10 en el sentit que no han pogut descarregar, però que no era cap bestiesa, que no han anat al límit, sinó que era un castell que es veia que estava molt bé i molt ben treballat. Però sí que és veritat que considero que els he vist en altres temporades, perquè fessin el 2 o pel que sigui, que des del meu punt de vista treballaven millor el que és folre i manilles. Per dir alguna cosa, perquè jo xalo molt i m'ho passo molt bé quan els veig, i bueno, és una colla que està clar, no? que ho té tot, que té castell net, que té castell de 10, que té el Pilar gros, que, bueno, i que sabem que està treballant obrint una d'aquestes portes, no?, que està mig oberta al món casteller.
1: Quico, aquesta temporada li vam preguntar amb el Manel Urbano aquí a Tres Rondes, que com és que no no feia més a plaça, o no portava un dos o més el pilar, en fi, per treballar les manilles, i ell va dir que hi ha moltes maneres de treballar els castells de Déu. La Colla Vella, la teva sensació avui?
0: Ha estat magnífica. Apuntava la capacitat de resiliència que té la Colla Vella, que ha tingut tres caigudes en moments poc tensos de la temporada, diguem-ho així. L'actuació de Vivendes li cau el 4 de 8 amb el Pilar, amb lesió de l'enxaneta del 4 de 9 amb el Pilar, i del Pilar de 7, i del Pilar de 6, i del Pilar de 8, i això es paga molt car perquè s'ha de substituir. Tornen a caure
3: Vila-Rodona.
0: A Vila-Rodona, en una diada també, diguéssim, destensada, i probablement amb baixes i canvis que s'han d'introduir, improvisar una mica fins i tot, i cauen. Aquesta ja no és tant de tensió, sinó d'en fi, d'un accident o una mala sort o un error o el que sigui, a la Bisbal amb el 5 de 9 en folre. Però és que les diades que han tingut després d'aquestes caigudes han superat qualsevol dubte que hagués pogut generar les caigudes. La Bea parlava de resiliència, et dono tota la raó, perquè han demostrat tenir això, no? I arribar a Vilafranca amb aquests castellassos i al Catllar la setmana passada, i una altra cosa, és a dir, l'estratègia d'assajar una gamma àmplia és molt bona, perquè dona molts recursos amb diades com la d'avui. Si pel que sigui hagués fallat el 4 amb el Pilar, tenies el 7 de 9, tenies recursos que potser altres colles no tenen. I per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla una molt bona estratègia que la Colla Vella ja fa alguns anys que li està sortint bé.
1: Joan, Colla Vella.
2: El que han dit tant el Quico com la Bea és que la Colla Vella està treballant moltes coses i mira les estructures, hi ha molta gent jove i això fa de que el volum de gent pugui portar plaça i es puguin veure aquests castells. Ho dic perquè et miraves a segons quines posicions i veies que eren molt joves els que pujaven. Per tant, això té molt de futur.
1: Avui també hem vist, Joan, una gran colla joves. L'únic però de la temporada és potser la gama, no? Que li falta potser una mica, si comparem amb les altres colles, eh? Però jo crec que els punts o així, doncs ha fet també una gran diada, potser la tercera, em sembla, diada de la d'Alló, una gran actuació. L'únic que se li podria dir és la gama de castells, de grans castells.
2: El que passa és que la colla joves va a uns castells concrets, i sempre ho ha fet. Quan ha pogut ha anat cap al 3 de 10, o sigui cap al castell de 10 pisos, però si no es basa en l'estructura 2 i amb els castells nets. Què dius, les altres colles van a buscar més gama? Sí, però ells dediquen el seu temps a lo que creuen que li dona més futur o que li dona més resultat.
1: Però aquí ha hagut dues temporades amb el Francesc Inglés de cap de colla, el Quico de Cabra, que la colla joves, escolta, fa una altra cara, o fa molt bona cara, per les places.
0: Jo crec que el Quico de Cabra ha aconseguit, volgudament o no ho sé, canviar una certa mentalitat de la colla joves, que coincideix en un moment, a més, ho apuntava el Joan, de la gent jove de la colla vella, també a la colla joves hi ha hagut una entrada de gent que fins i tot a vegades tens el senyor que estan canviant la sociologia de la colla joves. Sí. I això és molt important perquè, en fi, tens més base per treballar coses. De fet, els assajos podem dir que són de més qualitat que no eren fa uns anys, perquè tenen més gens per provar coses. Tot i així, el tema de la gama és un hàndicap important, perquè es presenten amb diades amb els quatre castells, per exemple, que hem vist avui, que si algun surt malament no tens alternativa. I això és un hàndicap que la colla joves, d'aquí a final de temporada, estan assajant coses, com deia el Joan, i tindran gama.
1: Encara
0: no ha arribat, ho veurem arribar. Però en tot cas van al seu ritme, cosa que és perfectament lícit.
1: Al concurs ens esperem unes joves amb més gama, eh, Bea?
4: Sí, especialment perquè potser enguany és l'any que millor estan treballant les manilles, no? O com a mínim és la sensació que jo tinc, no? Si ens fixem en el 2 de 9 d'avui i el de la setmana passada Igualada, han sigut, no, castells molt remenats que s'han hagut de treballar molt, i en canvi al forn les manilles s'han treballat d'una manera excel·lent, no?
1: Jo crec que avui ha anat més bé que Igualada, eh?
4: Sí.
1: Jo diria que sí.
4: Sí, no sé... Això és mirant només l'estructura de folre i manilles, no miren al tronc. Això és un avantatge, és un trumfo per anar a buscar el 3D10, que crec que les joves... És la tercera o la quarta, és igual, la tercera colla del món castellà, no ens discutirem, la primera, la segona, la tercera. Jo crec que estaria molt bé que aconseguís aquest 3 de 10.
0: Jo crec que el necessiten.
4: Sí,
0: i ells en són conscients,
4: que per història i per capacitat... Clar.
0: Estic segur que firmarien gent de la colla joves, que em perdonin, però firmarien, en fi, no guanyar el concurs a canvi de descarregar el 3 de 10, o el concurs, o a Sant Úrsula, o allà on sigui. Perquè, és a dir, no pot ser, com deia la Bea, que la segona, la tercera, la quarta colla del món casteller no tingui el 3 de 10 descarregat, o no tingui el castell de 10 descarregat, i el té a tocar. El té a tocar, les manilles, com assagen les manilles, l'intent que vam veure l'any passat, està madur. Ara necessiten massa crítica per poder-lo assajar. Mm-hmm. Divendres el van provar coses a 3 sí. de 10, no encarat de cara a Sant Fèlix, però sí amb previsió de futur, perquè ara ha de ser l'objectiu d'aquesta tardor.
1: I la jove de Tarragona l'any passat ja va fer-me una gran actuació a Vilafranca, i amb el que ha fet aquest any, Joan, abans t'has despullat i has confessat tu el color de la teva camisa, et veus per anys a Vilafranca, a Sant Fèlix?
2: Home, jo crec que sí. O sigui, la colla jove sempre ho ha anat a donar tot a Vilafranca.
1: Això segur.
2: Per tant, si els vilafranquins volen una colla que ho dongui tot, ja no és el primer any que ho dona tot. De fet, el seu primer any, després de ploure, va ser la colla que va portar a plaça Castells de Nou. Carregat, sí, eren el 86... El
3: 1996.
2: Era el 96, sí, però va ensenyar els primers Castells de Nou i va portar a Vilafranca. Deixa'm anar una mica més deixa'm anar l'any passat. Després de carregar el 3 de 10 al Vendrell, estira el 4-8, el 4-9 amb l'agulla i es descarrega. Per tant, aquests que... O sigui, vosaltres que parleu, o sigui, que dieu, és que la jove ara sí que la veiem. Bueno, doncs aquest any, o sigui, avui també s'ha demostrat que la colla hi va a totes.
1: Però, escolta, el que vas a totes, això es valora a Vilafranca, però no n'hi ha prou. Has d'anar a totes amb grans castells. I això és el que destaquem de la jove de Tarragona, que té la capacitat d'anar per les places, i aquest any s'ha espavilat, ho ha avançat tot, i ha tingut la capacitat de treure el 4 amb l'agulla, i de treure el 5 de 9, el 3 de 10... Escolta, de fer el Pilar, una colla que jo crec que ha fet un pas endavant.
4: Però... un o dos passos endavant.
1: O dos, o tres.
4: De fet, perquè, a més, aquest moment de descarregar el 3 de 10, primer jo crec que ha sigut, no sé, poder el moment més sorpressiu, no?, de la diada d'avui, per com ho han fet. A més, com ha sigut aquest 3 de 10, no? I, bueno, o sigui, a mi m'ha produït molta emoció, ho he de dir, perquè, bueno, l'any passat es va quedar mitges, no?, fent una grandíssima temporada que van fer l'any passat, i... Bueno, crec que està molt bé, que se'l mereixien, i clar, això després ja... A més, amb aquesta dinàmica de descarreguen el 5 de 9 per Sant Magí i després ja al Callà hi tornen, no? Sembla que s'ho creuen al castell, que un cop l'han descarregat se'l creuen i es veuen capacitats de portar-lo a plaça i si cal sortir d'aquest castell, no?
2: No, i abans de portar-lo a plaça també la colla se'l creu, i per això la cap de colla va dir que aquest any tornaríem amb el 5, l'any passat el 5 no va anar a plaça, aquest any ha tornat el 5, ha tornat al 3 de 10 i evidentment s'estan treballant més castells. Per tant, que es té clar que es vol anar a més, està clar. I aquestes dues últimes setmanes la gent no tenia clar que anava a Vilafranca a descarregar-ho tot.
1: Quico, la jove Tarragona té un lloc entre les grans, perquè ja és una colla gran i està, ho està demostrant.
0: Jo crec que a la colla jove Tarragona passen coses molt profundes aquest any, que coincideix amb el canvi de cap de colla i amb la direcció tècnica de la Gina Fort. Em sembla que no dic cap mentida si afirmo que anys enrere bona part de les crítiques que se li feien a la jove Tarragona era una certa falta d'atreviment, per entendre'ns, ser poc valents o tenir poca capacitat...
1: Mentalitat guanyadora,
0: mala llet, allò, cop de punt damunt de la taula. La Gina Fort més enllà de les seves virtuts tècniques, que segur que les té, i la seva tècnica, que és molt potent, tres quarts del mateix, jo crec que suposa un relleu generacional en tot el que implica l'expressió relleu generacional. És aquesta joventut rebel que té ganes de... I per què no ho podem fer nosaltres? Fem-ho. Mm-hmm. Tan fàcil com
1: tenim
0: això.
1: Tenim la gent, la tenim capacitat d'assajar.
0: Fem-ho. I per fer-ho, hi ha una estratègia clara, que és per Sant Joan ja, que això no havia passat mai, dos de l'Enfolri Manilles, gamma extra per Sant Joan.
1: Portar-la gairebé tot arreu.
0: Ostres, això és molt fort. I perquè van tenir la mala sort que el 4 de 9 Enfolri els hi va caure, això els va condicionar una mica el calendari. Però a partir del 2 de 9 de Sant Joan van fer un juliol excel·lent i un agost brutal, com s'ha vist en aquest final d'agost a Vilafranca. Per tant, jo crec que el que està passant a la jove Tarragona, i si m'equivoco doncs em sap greu equivocar-me, més profund del que pot semblar aparentment, i per tant implica que hi ha un potencial de creixement que es pot materialitzar ja des d'aquesta temporada.
3: Tercera ronda.
1: Volem parlar una mica del futur immediat en aquesta tercera ronda, però abans no us he preguntat, us demano molta concreció, una valoració de la diada en si, del protocol, de la manera de fer, de... Què us ha semblat?
0: No hi ha hagut retards, diguéssim, provocats per caigudes, hi ha hagut algun peu desmuntat, això sí, però ha durat 4 hores i hem acabat quarts de 5, 4 sí. Quarts de 5. Per tant, jo crec que començar una o una hora i mitja abans estaria francament bé.
1: Bé.
4: Jo crec que organitzativament està molt bé. Jo crec que no hi ha gaire res a dir. Em sembla poca estona que hem estat pels castells que hem vist. El que sí que jo penso ja fa molt de temps que... I això és part del públic. No, hi ha massa xiringuito allà muntat de cadires, neveres, no sé què, que depèn on estiguis et dificulta molt el moure't o el gaudir de
1: l'actuació. L'organització recomana o demana que no es vagi ni amb escales ni amb andròmines de plaça, però, esclar, la gent és tossuda o no escolta. Joan.
2: Estic amb el Quico. O sigui, la diada ha sigut correcta, les durades també, les caigudes han sigut ràpides d'assistir, però si es comença abans, s'agraeix.
1: Ara què tenim pendents, David, abans d'acabar... De quin endavant, després d'aquest...
5: De grans tram? Diades, la diada del primer diumenge de festes a Tarragona, la diada de la Mercè de Colles Comida a la plaça Sant Jaume de Barcelona, les tres sessions del concurs de Castells, Santa Teresa al Vendrell, Sant Úrsula a Valls, Sant Narcís a Girona, la dia a Tots Sants a Vilafranca i, per acabar, el 22 de novembre, la dia dels Minyons de Terrassa.
1: Ara sí que us demano encara més concreció, Quico, amb totes aquestes diades que t'esperes a veure aquesta temporada. Hem de superar el que hem vist, eh?
0: La gran absent del debat d'avui, Minyons de Terrassa, de les quatre colles de Sant Fèlix, ho hem dit bastant tot i preveiem grans coses d'aquí a final de temporada. Els Minyons de Terrassa han tornat de vacances i a la segona actuació que han fet tornant de vacances han fet la tripleta, és a dir, els dos bases de 9 i el 5 de 8, i en principi sembla que
1: la setmana que ve, 2 de 9.
0: Han de tirar 2 de 9 i per tant recuperar la gamma extra. Si tots els passos que van fent els Minyons no hi ha errors, podem arribar a un final de novembre espectacular també.
1: Bé.
4: Què espero? Espero el 3 net per part d'una o les dues colles de Valls, espero el 4 de 10 de la jove de Tarragona i Vilafranca potser 9 de 9, no sé ja en què estan somiant en aquest moment.
1: Tu estàs somiant, eh?
4: Jo estic somiant.
1: Vinga, Joan.
2: Jo que espero que les 3 jornades del concurs de Castells, totes les colles, superin els seus registres.
1: Doncs escolteu, Bea, excap de colla de les Castelles del Sabadell, ha estat un plaer tenir-te una altra vegada avui aquí a Tres Rondes, ens agrada molt escoltar-te. Avui ha estat una gran tertúlia, David.
5: Sí, tècnica castellera, emocions.
1: Amb gent que n'entén de castells, com el Joan Borràs, la Bea. Joan, també gràcies per haver vingut avui a Tres Rondes.
2: Fa molta il·lusió, després d'uns quants anys, tornar a aquesta casa.
1: Doncs escolta, t'esperem al concurs de Torredembarra, ja ho sap. Quico, també gràcies per ser aquí i fins la propera, aquesta temporada encara es veurem més vegades. Per totes aquestes grans diades, en fi, no ho sé, David, anem ràpidament la setmana que ve. Hem dit Sabadell.
5: Diumenge a les 12 del migdia, Sabadell, però també les colles de Valls seran a la dia de la Serra de Munt. Montblanc i
1: anirem,
5: també tenim,
1: anirem.
5: Sí, i també tenim la diada de Santa Rosalia a Torredembarra amb nois de la Torre, xiquets de Tarragona i castellers de Lleida.
1: I què recomanen avui els digitals de referència? Avui és fàcil de preveure.
5: Dia de cròniques, revista Castellgimon Casteller, les cròniques de Sant Fèlix i les imatges i vídeos dels castells a les quatre colles, la de la revista Castells és de Santi Terraza i la del món casteller de Josep Torrelló.
1: Sí, sí, això valdrà la pena les pròximes hores, les properes hores, revisar aquests vídeos, veure'ls, reveure'ls, perquè és un espectacle casteller grandíssim. Fins aquí aquest Tres Rondes del Sant Fèlix 2026. Tornarem en antena diumenge que ve a les 9 del vespre. Bona setmana i bona nit a tothom.
5: Bona nit.
6: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
8: Bona nit, us informa Berta Torrades. Més personal i un increment salarial són algunes de les millores per al nou curs que engega d'aquí a pocs dies. Ho farà amb més d'1.600.000 alumnes i marcat per una convocatòria de vaga i també per l'error en les proves PISA. Entre les novetats d'enguany, Educació incorporarà més de 1.100 docents i 500 professionals d'atenció educativa per poder reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. Això és un 30% més que el curs passat. El govern és conscient que les reivindicacions dels mestres i dels professors seguiran aquest curs. En una entrevista amb el periòdico, el president Illa ha afirmat que la mà amb la comunitat educativa està estesa, però diu, això sí, que demana realisme als sindicats.
9: Si hi ha una actitud de responsabilitat, de serenitat, de sentit comú, jo crec que el país té els recursos, i més si ens en sortim amb el finançament, per poder abordar de forma progressiva doncs una millora substancial i una repensada sobre l'àmbit educatiu, que insisteixo és fonamental pel futur del país. El govern està en això.
8: Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Corresponen a l'augment que es va pactar en part dels sindicats a finals del curs passat, però que els docents, recordem, van rebutjar a la consulta. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
10: Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. Avui hi ha hagut tres manifestacions contra la gestió del govern espanyol, l'última aquesta mateixa tarda. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit.
11: Bona nit. 2.000 persones, segons la Policia Nacional, s'han manifestat aquesta tarda a la delegació del govern amb moltes banderes espanyoles i amb consignes com fora els invasors i Ceuta nos ven, Ceuta es defensa. Una d'elles és l'Àfrica.
12: Que esto no se queda aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
11: Mentrestant, als carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen o bé a la platja, però també ho fan amagats als boscos i en polígons amb unes condicions inhumanes. Marta Viana, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Ceuta.
8: Gràcies, Marta. Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar també el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per Ceuta de 165 milions d'euros. En té més detalls des de Madrid el Dani Sainz de Aja.
13: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
14: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
13: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, la tensió a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants.
10: Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zurich. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis. Ho explica el cap de la policia suïssa.
15: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
10: La cerca de l'autor o autor s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns, Alemanya i França.
8: El Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu, segons els organitzadors. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. Locomia, el grup dance popular als anys 80 i 90, que ara sentim, i l'orquestra Diversiones han estat els encarregats de posar el punt final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla. Ara els esports, Francesc Ripoll, bona nit.
16: Bona nit, en joc un partit de futbol a la primera divisió, és el Celta 0 Atlètic Club 2, disputats al Deportivo 3, València 1, i el Madrid ha guanyat 4-0 Màlaga en la tercera jornada de primera i és líder provisional pendent del partit del Barça que demà rep el Rayo, un Barça que fitxarà el davanter Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat. A la Lliga Femenina, el Barça ha guanyat el Tenerife en el partit de la primera jornada 5-0. Al migdia, Atlètic Club 3, Badalona 1. Àlex Palau és virtualment campió del món de la IndyCar. A la cursa 2, el català ha acabat quart i en tindrà prou si queda entre els 19 primers aquesta matinada per aconseguir el seu 5è títol. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de Motos de l'Aragó i redueix el desavantatge sobre el líder Jorge Martín a 19 punts. I en ciclisme, Enric Mas guanya l'etapa de la Vuelta i referma el lideratge en hoquei herba. La selecció alemanya derrota Espanya a la final del Mundial per 1-0.
7: Fins aquí les notícies. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada. Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
17: La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
18: I m'encanta.
17: Amb Marta Romagosa.
18: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
19: Sí.
18: I és que aquest programa és...
19: Sí, és que sembla la universitat oberta, de bon lluitada, igual, igual.
17: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.
20: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El divan, amb Sílvia Coppolo, en reemissió a Catalunya Ràdio. Divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
21: Som a Roma i avui al divan s'hi estira un català universal que viu entre volcans. Un geòleg que va decidir instal·lar-se a Itàlia a tocar de l'Etna i de l'Estromboli per estudiar de prop la força de la Terra. Aquest vulcanòleg tan reconegut a Itàlia és alhora divulgador, investigador i apassionat del planeta. Nascut i criat a Batea, la Terra Alta, va conèixer la seva dona italiana fent de gondoler al riu Kem de Cambridge. Aquells 1.000 euros manllevats al pare per anar a aprendre anglès li van canviar la vida i va embogir per aquesta dona de Perugia.

0: I entre mostres de cendres de volcans a Turquia i investigacions de Mèxic, senyora de les revetlles d'estiu del sud de Catalunya, mentre triomfa a Roma estudiant volcans. Ivan Sunyer, vulcanòleg, avui ens fa molt de goig d'entrar plegats en erupció aquí a la seu del Governo de la Catalunya a Roma. Benvingut al divan.
1: Moltes gràcies per la introducció, molt bonica, gràcies.
0: Xavier Vilà aquí en la documentació, a les lletres, amb Martí Cuní a les gravacions, amb l'Albert Castellví, que et fa una foto fantàstica ara a la coordinació, i amb Josep Lluís Santissó, que ho munta. A veure, però situem-nos. Tu ens fas el favor de venir a Roma, perquè tu fas classes on?
1: A Roma, a la Sapienza.
0: A la Sapienza, sí. Però vius?
1: A Perugia.
0: A Perugia, i llavors anem de la Perugia a la Sapienza.
1: A vegades en tren, a vegades en bus, a vegades agafo el cotxe.
0: Sí, nosaltres ja hem viscut què és això del trànsit, sí. A Roma. Què és això? Com ho diries als oients?
1: És el caos, és la... Va de mal a Guatemala, saps? De Guatemala a Guatepeor. Sí. Està sempre a pitjor.
0: I tu vens... Tu ets un home, esclar, de la natura.
1: Sí.
0: I t'agrada moure't com?
1: En la bicicleta.
0: Amb la bicicleta.
1: Perquè és perillós, però em sento altre cop pel Salvador, per Guatemala, pel mig dels volcans, me sento viu.
0: No? Et sents viu,
1: És que si no, aquí estàs quiet.
0: Aquí estàs quiet,
1: l'autobús, ja. Fer 2 quilòmetres, pots estar una hora i mitja.
0: Més que a peu. Avui nosaltres hem vist que fins i tot amb taxi pots trigar més que a peu, eh?
1: Sí.
0: I ha aparegut aquí al Salvador, i ets del sud de Catalunya,
1: sí.
0: I ha aparegut a Cambridge, i fent de... no havia conegut mai un vulcanòleg. Sí.
1: Pues...
0: Però tu com vas pensar que podia ser vulcanòleg a la vida?
1: Mira, les coses van sorgint quasi per... Van fluint. Vaig decidir que volia estudiar geologia,
0: sí.
1: Vaig anar a Barcelona, i d'allí sí que de petit sempre m'agradava molt veure els documentals.
0: Els documentals.
1: I d'animals i de volcans.
0: Ah, tu ets aquell que quan diuen que mira documentals a la 2, no?
1: És veritat.
0: Ets tu.
1: Sí, n'hi ha.
0: Ja.
1: Allí després de dinar per la tarda, quan un se relaxa fent la migdiada, i m'encantaven. I bé, i vam anar a Barcelona i començar estudiant geologia, i a poc pues, vaig anar adreçant-me cap als volcans.
0: Perquè la teva família no es dedicava a res d'això,
1: no.
0: Què es dedicaven?
1: Meu pare ha sigut pagès tota la vida, hem fet raïm, hem fet olives, oli, ametlles, i ha treballat també comercialitzant el vi, que sempre l'hi ha acompanyat, en la furgoneta porta vi als restaurants, a les bodegues de Lleida, Tarragona, Salou, tota la zona, i al camp.
0: Al camp.
1: La meva mare, pues, la senyora de la casa.
0: A la casa.
1: Que ens ajudava, ens criava i mos pujava tot.
0: Quants éreu quan eres? Quants éreu?
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Jo tinc un germà gran, el Javier, que té 5 anys més que jo.
0: Sí, quan ets tens tu?
1: Jo en tinc 40, en faré 41 el dissabte.
0: Oh! Felicitats, eh? Felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: I els teus germans també tenen, no sé, oficis, professions així...
1: Per sort, podríem dir que mon germà ha sigut més tranquil i ha anat ell va estudiar empresarials a Tortosa, llavors econòmiques, i va fer oposicions i treballar a la Diputació de Tarragona.
0: Ah, sí?
1: Així el meu pare i la meva mare tenen un fill a prop. I tenen els dos nets que poden viure's més que els meus fills. Però que...
0: Clar, que els teus fills, eh? Perquè tu ara aquí ja estàs superestablert, eh?
1: Sí. Bueno, no se sap mai la vida, saps? Un que ha anat tan voltant pel món, diguéssim, que ara estic aquí.
0: Ara estàs aquí.
1: Estem bé i estem aquí.
0: Estem aquí, estem, és bonic això, estem bé i estem aquí,
1: sí.
0: No? Som aquí. I tu, hi ha una associació de catalans aquí, no?
1: Sí.
0: I que tu la vicepresideixes.
1: Sí.
0: Digue'm quan sou, què feu...
1: Ah, doncs ara acabem de fer canvi de junta al mes de gener, perquè portàvem 4 anys la junta anterior i la presidenta, que és la Amanda, s'ha quedat de presi, i com ningú volia... Pues a la gent li fa una mica de cosa agafar responsabilitats, ningú volia fer de vicepresident, m'han quedat un any, mentre estan convençut altra gent nova que ha entrat a la junta i que ho han agafat en molt entusiasme, organitzant, com ara dia, la calçotada, que farem el propi dissabte, no, que és el següent. Hem organitzat la trobada de Casa dels Catalans d'Europa, que és l'estiu passat, que va ser aquí a Roma, i va anar molt bé.
0: Sí.
1: Organitzem pues altres festes per als nens, com si diguéssim, ara vam fer el Carnestoltes i la Vella Quaresma, fem la castanyada, fem el tió, fem activitats tradicionals, culturals de Catalunya, per a la gent que viu a Roma, i hi ha molts catalans, estem més de 100 al grup de WhatsApp.
0: Està bé, perquè ens deia ara el Luca Belizzi, si ho pronuncio bé, no? Que és el delegat,
1: sí.
0: No? Aquí comença i és clar que a vegades fins i tot això dels tramvies i els trens té el seu què, perquè escolta que algú parla català i diu calla, aquests,
1: venga,
0: no? Cap aquí, diríem
1: a l'associació,
0: efectivament, i que també tinguin com una casa
1: clar
0: que els pot acollir. Som a Roma i avui escoltem l'Ivan Sunyer.

0: Aquesta peça, la flama, obrint pas, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu, ens l'has triada. Sí. Per què, Ivan? Per què?
1: Em recorda els temps d'universitat i també posteriors.
0: Et veig emocionat.
1: Sí, és cert. Oh. És que són records, experiències, són... Aquestes cançons són fases de la vida, no? Són moments...
0: Quin moment era aquest que...
1: Anar de concert amb els amics del poble, amb els de la universitat,
0: sí.
1: I després pues, tota la situació que han viscut en els últims anys a Catalunya, que té una energia i una força...
0: Ens cal, eh? Sí. Mira, puja.
2: Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transporta els sentiments, viure mantenim...
0: Vaig saber que l'Ivan Sunyer Vulcanola, que aquí a la casa de la Generalitat del Govern Català, balla amb els dits. Aquesta peça, la
1: mentre,
0: flama...
1: Sí, la
0: sí,
1: força.
0: Tendre, sí, sí. tendre, eh? A veure, situem-te, eh? A tu que ets de Batea, i com comences a estudiar, què fas, on vas, explica'ns. Com va anar això?
1: Mira, doncs, els hi ve l'edat d'anar a la universitat i jo vull anar a Barcelona, vull veure...
0: És un món més gran.
1: Exacte,
0: eh?
1: Sortir d'un poblet de 2.000 habitants, que sé que de petit vas a l'institut a Gandesa, al poble al costat, però tens inquietuds, tens efervescència en aquest temps i vols sortir, i te'n vas a Barcelona i llavors al cap de pocs mesos dius això és molt gran i vull estudiar, vull continuar, i a poc vaig trobant el que vull fer. I vull fer acadèmia, però quasi que se m'ordena sol, perquè jo havia de començar a treballar a un túnel. Sí, fent, diguéssim, el geòleg del túnel, que el meu professor de sondeig i de geotècnia me volien contractar.
0: I... Clar, per fer un túnel es necessita que algú miri de què està feta la sorra, si es va quedar enfonsada...
1: Exacte,
0: no?
1: La roca que va sortint i vas monitorejant, diguéssim.
0: Monitorejant, molt bé. I el túnel, quin túnel era?
1: Era el túnel que ara s'ha acabat l'any passat, va ser... Sí. Entre Picamoixons i Valls, allí a la província de Tarragona. Ben a prop de casa, era pràcticament tot molt bé, no? Però...
0: Picamoixons, sempre fem broma amb Picamoixons, com que et queda molt, molt, molt lluny. I no hi vas acabar treballant?
1: No, perquè es va cancel·lar. Se va, diguéssim, paralitzar l'obra degut a la crisi financera i econòmica del 2010.
0: Sí.
1: Jo estava tornant de Brasil, que vaig fer la tesi de...
0: Però a veure, estàvem a Batea, Barcelona, i ja has fet la tesi a Brasil.
1: Sí.
0: Com vas anar a Brasil?
1: Doncs pues perquè jo havia d'anar d'Erasmus a Southampton. Però va haver un problema entre el curs d'anglès que estava fent i el professor que ho organitzava, i al final havia d'estar un nivell més alt.
0: Sí.
1: Per això mateix després me'n vaig anar a Cambridge i s'ha d'aprendre bé l'anglès, no?
0: Atenció, que si no tenim un nivell alt d'anglès, explica'ns-ho això per a les noves generacions.
1: Jo vaig assolir el curs que estava fent, vaig aprovar, però la Universitat de Southampton m'ha dit no, hauries de tindre el curs més amunt. Però això se'n va enterar el professor que se n'encarregava de l'Erasmus a la Universitat de Barcelona massa tard. Allí vaig aprendre que si vols fer una cosa bé l'has de fer tu mateix. Te n'has d'encarregar tu de les teves coses. Molt no bé. Dependre de l'altre. I me vaig quedar amb les ganes de marxar d'Erasmus. I un professor, que en pau descansi, perquè me'n vaig enterar, la setmana passada estava treballant amb col·legues de la Universitat de Barcelona i del CSIC, i em va dir que ja havia mort el Jordi Serra, professor d'oceanografia, que em va ajudar anament a fer la tesi d'oceanografia al Brasil.
0: Una tesi d'oceanografia.
1: Sí, una miqueta d'oceans, una miqueta de sediments d'unes dunes eòliques que quan és...
0: I què vas estudiar allà? O sigui, la tesi de què tracta en realitat?
1: És una tesi dels lençois maranyens. És un paraís d'arena blanca al nord-est del Brasil.
0: Sí.
1: Que són dunes mòbils depenent l'època glacial del planeta. I estudiava aquestes transicions. Ja començava a fer coses de paleoclima.
0: Paleoclima
1: i també de falles actives que hi ha al nord-est de...
0: Clar, també la paraula paleoclima és la primera vegada que la pronuncio a la meva vida, eh?
1: És l'estudi de la situació climàtica del passat.
3: Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
0: I tu, diríem, estudiant la situació climàtica del passat, entenc, fins al paleolític, que no sé, com ho pots arribar a estudiar? Què tens? Tens vestigis?
1: Ara mateix, ahir vaig fer una reunió en un palinòleg, una altra paraula rara, que palinòleg és el que estudia el tipus de pol·len de les plantes.
0: Sí.
1: Quan acabam de fer un sondeig a dins d'un cràter del volcà Ergies a Turquia, sí, on han trobat 25 metres de sediments lacustres que van variant, perquè al llarg del temps se van depositant, n'hi ha tefres del volcà, n'hi ha tipus de vegetacions, i estudiant el pol·len pot reconstruir el bosc que hi havia en aquell temps. Sabent el tipus de plantes que hi havia, saps el clima que hi havia.
0: I quin clima hi havia allà?
1: Va canviar des de l'últim pic glacial, abans de l'Holocè, cap a una època més calorosa, que és ara el final de l'Holocè.
0: Llavors, perdona, que ara jo et faré una pregunta absolutament d'algú que no sap res d'això, no? Quan nosaltres ara veiem que hi ha els efectes del canvi climàtic i hi ha qui ho posa en dubte, tu que ho has estudiat, el nostre volcanòleg Ivan Sunyer, què et diu? Sí, hi ha canvi climàtic i no és comparable als canvis que hi ha hagut al llarg dels segles i dels mil·lennis a la Terra? No ho és?
1: Que hi ha canvi climàtic és obvi. El que està valorant és quan l'efecte antròpic, la humanitat, està accelerant aquest canvi. El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta per un munt de factors, per la pròpia rotació i el seu eix, els Milankovic, per mil coses. Sempre hem estat en transicions entre glaciació i interglaciació. Uh-huh. I el que també s'està demostrant és que l'efecte dels combustibles fòssils, tots els gasos d'efecte hivernacle, estan accelerant, i vehement els efectes. Acabem de... En dos mesos a Catalunya hem tingut uns efectes de meteorològics per vents forts, per pluges. Veiem que estan passant coses...
0: Com extremes, no?
1: Sí, més extremes en menys temps, més freqüents.
0: Sí, teníem la sequera, que semblava que no havia de ploure mai. Exactament. Per res, un any, i ara diríem no para de ploure i de tenir alarmes.
1: Això
0: és el canvi climàtic. Perquè això passaria, però no tan ràpidament?
1: Sí que passa, perquè estem parlant de que hi ha les fases del niño i la niña, els efectes meteorològics d'un any plou molt, altres sis anys no plou tant, però tan radical, extremat com ara, no és tan normal.
0: És reversible el canvi climàtic?
1: Ostres, aquesta pregunta...
0: Aquesta mala pensada,
1: aquesta pregunta...
0: La del milió de dòlars, sí. I van ser...
1: No, és que el que diem és natural, el canvi climàtic ha de passar. El que és reversible és l'acceleració que nosaltres li estem
0: donant. Molt bé, l'acceleració, la velocitat, no?
1: Sí.
0: Llavors, perquè ho fos, què caldria?
1: Hauríem de començar a... consumir menys combustibles fòssils, a emetre menys gas, CO2, metà a l'atmosfera i intentar viure el menys impacte possible a la natura.
0: I tu això ho fas i deus crear molt pocs residus i molt pocs plàstics. Com és la teva
1: intento vida? Intento fer això al màxim, exacte. El que passa és que molta gent, ara mateix en el context global que vivim, en aquestes guerres que cremen depòsits de petroli que ells solets contaminen més del que fem la societat en 10 anys, molta gent se'n cansa.
0: Sí.
1: Perquè si, per exemple, les grans ciutats, Roma, és complicadíssim anar d'un punt a un altre en l'autobús,
0: sí.
1: Imagina't reciclar, fer les coses el millor possible, quan no és l'organitzador, quan no és l'estat, quan no és el sistema que t'ho fiqui fàcil, li estàs demanant a la gent que faci un gran esforç quan veuen a la tele els desastres que es fan per interessos molt més individuals. Però hem de trobar la manera d'explicar a la gent que no hem de deixar de fer les coses perquè els altres...
0: No les fan.
1: Exacte.
0: Avui parlem amb el professor Ivan Sunyer, amb el doctor Ivan Sunyer, que és, ens ha explicat, no?, que va fer fins i tot la tesi. Tenim la sort de que sigui avui aquí al divan, en la seu del govern de la Catalunya, la delegació de la Generalitat de Catalunya. I mira, ens explica i ens escull també aquestes cançons.

0: Fera i va, que bien.
1: Extremoduro, golfa, eh? Què és aquesta peça, ai, música? T'agrada, eh? Què et recorda?
2: També l'estava cantant. I dius...
1: a veure com la canta.
2: No, no.
1: Què et recorda?
2: Recordo els concerts, jo recordo la primera nòvia, aquella que et fa prendre tant a la vida,
1: sí?
2: Que necessites
1: la saxa.
2: No va ser exactament així, va ser més complicat.
1: Més complicat?
2: Sí, va ser...
1: desamors, situacions... eh?
2: Sí, sí. Però que van bé, saps?
1: Van bé.

0: que tu estiguis bé. I ara estàs bé.
1: Sí.
0: Perquè finalment, després del Brasil, vas poder fer que anar on?
1: Me'n vaig anar a Cambridge. Després de que no vaig començar a treballar al túnel, vaig buscar feina 3 mesos a Barcelona. Encara tenia un munt d'amics que vivien per Barcelona. Jo no tenia pràcticament estalvis, ja me'ls havia acabat. I anava pues, 2 dies o 3 a casa d'un amic, després a l'altre, i anava a la universitat a parlar amb professors, buscava feina, buscava entrevistes. Una ne vaig fer. En una. 3 mesos. Una.
0: Una entrevista vas aconseguir.
1: Sí. Un munt de candidats, molts geòlegs en experiència. Sí. Jo no havia treballat mai en geotècnia i en construcció de carreteres o d'edificis. Per tant, 0 experiència. No em van agafar. I en aquell moment va ser que vaig decidir que el planeta no està tot en crisi al mateix temps. Per tant, hem de marxar.
0: El planeta. És a dir, la mirada és global.
1: Clar.
0: És molt boja.
1: Aquesta frase me la va dir també el meu profe de geotècnia.
0: No tot el planeta està en crisi. Exacte. Per tant, si hi ha crisi aquí, en algun altre lloc no
1: n'hi ha. Tenia 3 sortides, per aire, mar o terra, i me'n vaig anar. No em podia tornar al poble després d'acabar la carrera, de començar a veure el món i anar a treballar al camp. Volia provar.
0: I què vas fer?
1: Vaig buscar per internet un curs gratis d'inglès.
0: Vas trobar un curs gratis?
1: Un curs gratis d'inglès per a ciutadans de la Unió Europea a Cambridge. I me'n vaig anar cap allí.
0: Escolta, això ens has d'explicar als oients. Curs a Cambridge gratis que pagaven els fons europeus.
1: Exactament.
0: I el vas trobar.
1: No era, no era un supercollege, no era el curs millor del món, però allí vaig començar a conèixer molta gent, molts bons amics espanyols també, i catalans, que òbviament quan estàs fora de casa t'ajuntes perquè ets la
0: gent... Per sentir el caliu, clar. No? Clar. I la comunitat.
1: Exacte. Però vaig conèixer molta gent anglesa. Allí vaig començar a treballar. De punting, de gondoler.
0: Del gondoler. Llavors, això és... És clar, tu sabies vi, volcans, túnels...
1: Volcans encara no havia fet...
0: Encara no havies fet res. No, encara estàvem mirant la Terra. No?
1: Sí.
0: Les balenes.
1: Planeta sencer, sí.
0: Oceanografia.
1: Sí, una miqueta, un barquet pel mar, no? Fent oceanografia, anàlisis d'aigües...
0: Sí, fem un curs, estem aquí amb el teclat, anem a Cambridge i llavors dius que jo, esclar, ja no tinc més diners perquè el teu pare et va acabar donant 1.000 euros.
1: Li vaig demanar, perquè ja no és que ell no me'l volgués donar, però jo no volia continuar gastant, saps?
0: Aquesta mica d'amor propi, això no pot ser que el pare ho vagi pagant tot
1: exacte.
0: I la mare,
1: sempre m'han anat ajudant en tot el que he necessitat, però ja era una edat, tenia la carrera, dic, escolta, ja
0: ens hem d'espavilar.
1: Exactament.
0: Llavors vas buscar on vas aplicar, estaves fent el curs a Cambridge i què vas fer?
1: Mira el meu nivell d'anglès, que vaig veure un anunci de xòfer. Sí. Jo pensava que era xòfer per a portar una furgoneta.
0: Clar.
1: I jo dic, jo tinc molta experiència d'anar amb el meu pare portant-lo a mi.
0: Clar,
1: amb
0: allò dels 20, sí.
1: I em diu, Ivan, molt bé, però és xòfer de barca al riu. I dic, però si vols demà tu vines, i vine i ho proves. I així vaig fer, vaig agafar la bicicleta, vaig anar al riu i vaig començar a entrenar i vaig acabar treballant.
0: Deixa portar una barca, perquè quan tu em vas al volant té aquell moviment tan lent.
1: És que no era un volant, era un bastó de 4 metres.
0: Ah, un bastó de 4
1: metres. Que la claves al fons del canal i sí, era molt difícil, pareixia una serp al final, al començament, perquè la mínima que li dona és un angle...
0: De gondoler.
1: Sí? És que no és la gondola com la de Venècia, que tenen el rem i així una mica.
0: No, és més difícil.
1: És diferent. No l'he portat mai, la de Venècia. En tinc
0: ganes. Tens ganes d'anar a la de Venècia. Home,
1: pots ja hi he estat, però no l'he provat.
0: No l'has provat. I això et va servir per tenir un sou?
1: Sí, un sou, però que només treballava dissabte i diumenge, perquè de dilluns a divendres anava a classe.
0: Sí.
1: I els caps de setmana, quan hi havia més turistes... Però devenia del tema, del temps.
0: Clar, si plou no va sortint amb la gòndola.
1: A Anglaterra.
0: Eh? Anglaterra plou contínuament.
1: Un dissabte al matí, plovent, jo a les 8 del matí...
0: Perquè tu anaves, cobraves si treballaves.
1: Exacte, si no,
0: nothing to nothing.
1: Nothing to nothing. I com a millor ho feia, més tips me donaven. Saps? Havia de fer una mica graciós.
0: Clar, que propina aquí, propina per allà. I vas estar molt de temps així?
1: Pues vaig estar mig any.
0: Mig any.
1: Però un dia plovent, el que et dic, vaig tindre que buscar altres feines. Vaig acabar treballant de cambrer a un hotel, també.
0: Sí.
1: I a un altre college fent de kitchen porter i de...
0: Del que fos.
1: Del que fos. Havíem de sobreviure. Però mentre estava allí, me va arribar l'opció de fer el màster a Mèxic. I vaig anar a fer els exàmens de la UNAM, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, a l'ambaixada de Mèxic a Londres.
0: Però ja havíem trobat l'amor.
1: No.
0: Encara no?
1: Encara no. Va ser l'última setmana que vaig trobar l'Àngela. Va pujar a la barca l'última setmana, pràcticament.
0: L'última setmana. I tu ja tenies el viatge a Mèxic.
1: Sí. I li vaig dir. El segon dia vaig veure com me mirava. Vaig dir, com anava això? Li vaig dir això. I em va dir, vinc amb tu.
0: Vinc amb tu.
1: Va acabar la seva carrera, que li quedava un semestre.
0: Sí.
1: I després
0: però llavors tu te'n vas anar a Mèxic i ella es va quedar a Londres.
1: A Itàlia, perquè ella estava un mes...

0: estudiar inglés solament, com unes vacances d'idiomes.
1: Ja.
0: I se'n va tornar a Itàlia, a Perugia, va acabar el seu últim semestre i després va vindre.
1: Però feia que us coneixíeu quants dies?
0: 8.
1: 8 dies?
0: Sí. Però vaig dir, he trobat la loca, he trobat a la mogeta que m'acompanya. Des de la propietat.
1: I cap als volcans, després ella?
0: Encara no, perquè el meu màster va ser en paleosismologia, en falles, en tectònica.
1: Paleosismologia, sí. El teu màster, eh?
0: L'estudi dels terratrèmols passats, com que se registren al sediment, a l'estratigrafia.
1: Però, a veure, estudiar tot això serveix per prevenir, per preveure, si més no, els terratrèmols actuals?
0: Preveure els terratrèmols és impossible. El que podem fer és estimar i calcular quants terratrèmols ha fet aquella falla.
1: Ja.
0: En els últims milers d'anys, sí. I saber de quina magnitud han sigut, però almenys estar preparat pel que pot passar, però preveure un terratrèmol no és quasi impossible.
1: Però tu no ens pots dir ara a Catalunya si ha de passar alguna cosa o
0: és la complicat. Resta de la Catalunya península. No és molt actiu, els Pirineus una miqueta, hi ha algunes falles, però no té una taxa de deformació molt alta com sí que passa als Apenins italians o a l'Anatòlia quan va haver aquell terratrèmol fort del 2023. Però
1: a l'Anatòlia? I us en vau anar a Mèxic? Va venir amb tu a Mèxic,
0: sí.
1: Finalment.
0: Sí.
1: I és per això que ens ha escollit avui el nostre volcanòleg, Ivan Sunyer, amb qui estem conversant a Roma aquesta cançó.

0: Aquest dejaria tot. O sigui, l'has coneguda durant 8 dies i la vas esperar, o es vau esperar, quant temps?
1: Pues un semestre, semestre sencer. Va vindre a Mèxic per Pasqua, per vacances, no?
0: Sí.
1: Però clar, ella estava bé, és que és com si tu te'n vas a Mèxic, jo estic aquí, i a mi m'agradava Chayanne, també és una que m'agradava molt, Torero, quan la ballava de crio, sí, de jove, i li vaig enviar esta cançó per a tranquil·litzar-la. Vaig dir, va,
0: jo sí, t'esperaré.
1: Jo t'espero. I així va ser.
0: I la vas esperar, quants anys va d'això, ja?
1: Això era el 2012.
0: El 2012.
1: El gener del 2012. Quants? Ja fan 14 anys.
0: 14 anys. 14 quantes anys. Criatures teniu ja?
1: Dos.
0: Dues criatures. Mira, mira, mira, avui som a Roma amb l'Ivan Sunyer. Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás con quien... I vas fer després què? Perquè tu t'agradava viatjar, eh?
1: Sí.
0: Tu vas debater aquí la meva vida, no al món.
1: Ara trobo molt a faltar de tant viatjar, ara ja m'he quedat enganxat i no torno a casa, no? Però bé, has de parar compte que desitges.
0: Clar, va haver un moment que vas parar, no? I saber què volies a la vida?
1: No ho sé.
0: O què no volies?
1: El moment va ser dur durant el Covid.
0: Ah, clar.
1: Perquè jo estava a Oxford, estava fent un postdoc allí, on va néixer Leonardo, el nostre fill, i en un moment va canviar tot. I ja no era lliure, independent, de poder triar el que volíem fer com a família. I va ser bastant forçat, vam tindre que tornar cap a Itàlia, perquè l'Àngela treballava, però ja va perdre la feina pel Covid. I jo vaig aplicar per un finançament europeu, una Marie Curie, perquè en aquell moment estava tot paralitzat.
0: Una beca Marie Curie, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I allò em va salvar una mica la situació professional i poder continuar en la carrera.
0: I
1: vaig tornar cap a Itàlia.
0: Però és que, de fet, és que la carrera professional tu te l'has inventada, tu, per dir-ho així.
1: Sí, sí, sí. Vaig... No? Concatenant projectes per a poder autofinançar...
0: La progressió, sí. Diríem, els estudis, no? La sapiència, diríem, en realitat. El
1: sí, teu, sí.
0: El teu saber, no? La saviesa. I amb aquesta beca Marie Curie, què vas fer?
1: Allí entre el... Turquia, els volcans de Anatòlia. Allí, mentre estic a Oxford, en la professora que treballava, me parle d'esta possibilitat de Marie Curie, que jo en aquell temps no sabia...
0: No sabies ni que existia.
1: No, perquè havia fet els meus estudis a l'altre costat del xarco, a Mèxic.
0: Clar, esclar.
1: Havia estat 6 anys, entre els 2 anys de màster i 4 de doctorat, i no ho sabia, m'explica, i em diu, què vols fer? I dic, jo, no ho sé. I diu, què creus que fa falta dins de la tefrocronologia? Una altra paraula nova.
0: Com que n'has dit, ara?
1: Tefrocronologia. La tefra, sí, és tot el material piroclàstic... Piroclàstic vol dir...
0: Foc,
1: del
0: sí,
1: grec,
0: sí.
1: I clastos, que és tot el que surt del volcà en una sí, erupció explosiva.
0: Explosiva.
1: Totes aquelles cendres fines poden arribar a centenars, inclús milers de quilòmetres per l'atmosfera. I allò és la tefra, i estudiem la tefra per a reconstruir històries eruptives. Cada nivell de tefra és d'una erupció en particular. I serveix per a molts estudis interdisciplinaris en arqueologia, en paleoclimatologia, perquè aquells nivells de tefra tenen una edat determinada. I serveix molt per a poder tindre controlat l'estratigrafia i els events geològics.
0: Amb quins instruments ho mesureu, això?
1: Bàsicament, se fa servir... la geoquímica, és a dir, és com el fingerprint, la petjada dactilar,
0: sí,
1: del vidre.
0: Del vidre.
1: Del vidre, que és la poma, diguéssim. Perquè aquell vidre és exactament el magma, la mateixa composició del magma, quan surt a l'atmosfera, que es congela, se refreda ràpidament. I estudiem aquell vidre perquè cada erupció i cada volcà tenen una composició particular. Ningú altre té la mateixa.
0: La mateixa. Avui estem parlant aquí al divan amb l'Ivan Sunyer, vulcanòleg català de Batea, a Roma. I et situem ara a Turquia, eh? I què veus a Turquia?
1: Pues veiem les meravelles de la Capadocia, del centre anatòlic, tot, aquelles morfologies. Saps aquella zona famosa que molta gent va en el globus aerostàtic i,
0: sí,
1: i visita,
0: sí, sí,
1: aquelles iglesies i coves escarbades a la roca volcànica? Són inimbrites. Saps l'erupció del Vesuvi que va acabar en Pompeia?
0: Sí.
1: Aquella roca se'n diu ignimbrita. Pues el centre d'Anatòlia està ple de metres d'ignimbrites. I allò és una zona turística, és patrimoni de
0: la humanitat.
1: De la humanitat.
0: Sí.
1: És un lloc de la UNESCO.
0: Sí.
1: I allí hi ha tres volcans més joves que aquestes ignimbrites que estan actius. Per tant, va anar a estudiar i a reconstruir la seva, diguéssim, la
0: seva història. Per això ho has d'estudiar amb la beca i et serveix per publicar-ho? Diguem, com ho fas llavors per... Doncs tinc uns dinerons, me'n vaig a estudiar això, però pel teu compte com treballes amb un grup? Entenc que no ho fas sol, tot
1: no,
0: això.
1: No, és que no és que sigui per mi sol. Jo aplico un concurs, diguéssim, de financiació organitzada per la Unió Europea,
0: sí.
1: Quan te donen els diners, aquests diners els has de portar a una host institution, que és, diguéssim, una universitat que serà la seu del teu estudi.
0: Sí.
1: Ells et fan el teu contracte de feina i utilitzes les seues laboratoris, les seues aules, tota la infraestructura de la universitat. Però a mi sempre m'ha tocat portar els diners de fora per poder
0: fer això.
1: Perquè aquí no sóc italià i no tinc...
0: Clar, massa... però se't veu com una persona doncs, amb molta emprenedoria que és capaç fins i tot d'organitzar grups de treball, no?
1: Sí.
0: Diríem de gent que tingui menys formació que tu, i això ho vas poder fer també, no?
1: Menys i la mateixa, o més. Sempre
0: o
1: menys.
0: Més.
1: I tant, sempre m'intento arrimar a gent que en sap molt.
0: Clar, per aprendre, no?
1: Exacte. Jo estic quasi en fase més d'aprendre, ja estic en un punt més intermig, que ensenyo, però encara tinc molt per aprendre, però tant m'arrimo sempre els millors.
0: I t'agrada fer de professor?
1: Sí, la veritat és que jo he fet investigació perquè el meu objectiu era un dia formar. Jo vull ser professor, estar amb els estudiants, ajudar-los a aprendre, però per a poder arribar a ser professor s'ha d'estudiar molt, s'ha de fer molta recerca i publicar molt i descobrir i fer coses.
2: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
0: I què és del que estàs més, no sé, orgullós del que has fet, del que has descobert? I què és?
1: A nivell científic?
0: Sí.
1: Bueno, tampoc no he fet la vacuna del Covid, no? Però vull dir, han descobrit, per exemple, una curiositat bastant guapa. Jo vaig fer el doctorat de la caldera d'Ilopango, un volcà molt gran que hi ha al Salvador,
0: sí,
1: que va fer una erupció durant l'imperi Maya. L'any 434. Hi va haver molta, diguéssim, discussió entre diferents grups de recerca mundial, entre americans, els anglesos i altres, com nosaltres, els mexicans, perquè aquell projecte era financiat pel CONACYT de Mèxic, i vam arribar a trobar un tronc d'un arbre,
0: sí,
1: que havia matat l'erupció en un flux piroclàstic tipus aquell del Vesuvi, i el van poder datar fent dendrocronologia. Saps? Els anells dels arbres t'indiquen l'edat que té. Per tant, vam fer radiocarboni i dendrocronologia a Oxford, en la que després va ser la meva jefa a la Universitat d'Oxford, i vam poder datar amb més precisió aquella erupció, i llavors els gels de Groenlàndia van mirar d'entre l'any 425 a l'any 440 i vam trobar totes les capetes i una contenia la tefra.
0: I llavors això què vol dir?
1: Vam poder fer una datació molt més exacta perquè vam saber en quin nivell estava de l'erupció i vam poder, diguéssim, contradir a un grup d'Estats Units que havien fet un documental al History Channel, molt americà, molt hollywoodiense.
0: Molt que ho hem fet, som els millors, nosaltres ho tenim tot, ja et veig la cara que hi fas.
1: Sí, però havien forçat la data, que era el 534, que allò havia provocat un hivern volcànic,
0: sí,
1: després anem parlant de què és, i que havia inclús provocat la peste bubònica de l'imperi bizantí. I clar, això no era científicament ben fet i vam poder...
0: I què? Ara ja
1: posa llum a la foscor.
0: Sí, tant de Roma, fins aquí, que el porta a arribar fins aquí, no? I que els Yankees ara ja t'han ofert allà una beca super a Washington, no? Volen matar viu, tirar-te a un volcà.
1: Després vam fer un workshop i vam parlar tots junts. I clar, perquè és que no es pot enfadar algú quan fas les coses correctament.
0: Clar, i van baixar del burro, no? Diríem, d'alguna manera.
1: No sé jo si al 100% van baixar del burro. Però clar, ells van publicar, que això fa la diferència, van publicar una revista menys forta, i nosaltres ho vam poder publicar perquè estava molt ben feta, una revista molt més forta, i clar, la comunitat científica dona...
0: Molt, molt interessant. En quina revista ho vau publicar vosaltres?
1: El PNAS, Proceedings National of American Science.
0: Molt interessant poder explicar, i que ens ho diguis, Ivan Sunyer, quan els investigadors aconseguiu que la revista de major prestigi us publiqui, llavors aquells que han fet el treball... passen a tenir el prestigi, per dir-ho així, de la revista.
1: És que és molt més complicat. Ha de ser una feina d'alt impacte i que estigui molt ben feta, que sigui correcta per a poder publicar allí. Per tant, és un indicador.
0: Els requisits que demanen tantes anys gairebé a poder-los anar omplint. A veure, avui parlem amb l'Ivan Sunyer, vulcanòleg, que és un hivern volcànic.
1: És quan hi ha una erupció molt grossa, tipus la que parlàvem abans del Vesuvi, o algunes més grans com la de Campi Flegrei, a Nàpoli, la caldera volcànica que va passar fa 39.000 anys. Si hi ha una erupció molt gran, hi ha molt gas, molt sofre que va a l'atmosfera, s'ajunta en vapor d'aigua i fa gotetes a l'atmosfera que perduren per molts anys i fa que la llum solar se reflecteixi i es refrede el planeta. Això va passar també a Toba, fa 74.000 anys, i va haver una gran extinció d'humans que quasi allí...
0: Gairebé allà s'acaben.
1: Va haver un coll de botella, s'anomena coll de botella.
0: Els
1: milers d'homo sapiens que hi havia al planeta van
0: disminuir. Llavors ara quan veiem alguna cosa a Islàndia o a les Canàries, o sigui, ara què tens previst que passi pròximament amb els volcans, senyor volcanòleg?
1: Previst? Quina erupció serà?
0: Sí, ara què ve?
1: No en tinc ni idea.
0: No tinc ni idea.
1: I no vull aquí fer ninguna alarma ni alarmismes.
0: No.
1: Diria una paraula...
0: Però hi ha volcans vius?
1: Oh, i tant.
0: Quins volcans vius tenim a prop?
1: Aquí molt a prop tenim l'Etna i el Vesuvi, el Camp...
0: I aquests poden tornar?
1: Sí. És a dir, estan actius. L'Etna fa erupció cada any, però erupcions petites. El seu quimisme no és tan
0: particular. I què ho fa que un volcà tingui, erupcions petites o erupcions que destrueix les poblacions que hi ha al costat i més enllà? Què ho fa?
1: El context geològic, allà on estan situats, és essencial. Llavors, per anar més al particular, és la química del magma. Com a més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses, com és el cas del Vesuvi. Ara mateix el Vesuvi té una composició més d'acítica i riolítica, i aquell magma és viscós. La seva última erupció el que fa és tapar el conducte del volcà, i quan tapes el conducte del volcà, tot el que està passant dins de la seva càmera, l'exolució dels gasos està fent augmentar la pressió, és com una olla a pressió. Quan no aguanta més, explota i fa una erupció grossa. Altres volcans italians, com ara l'Stromboli o l'Etna, tenen un quimisme més bàsic, menys ric en sílice, més en ferro i magnesi, és un magma que flueix més. Per tant, no tanca el conducte, és un conducte obert, i quan hi ha exolució i augmenta la pressió, va fent erupcions més petites. Però si es concentres molt, és quan pot explotar.
0: Avui al divan Ivan Sunyer, volcanòleg de Batea, en Roma. I ara què estàs investigant?
1: Ara acabem de tornar de Turquia, perquè quan vaig acabar la Marie Curie, havien un programa del Plan Nacional de Recuperació i Resiliència italià, en què financiava els que havíem acabat una Marie Curie a Itàlia, volíem continuar treballant a Itàlia, i ens donava un altre projecte, he tingut que participar, escriure un nou projecte, i han fet això, un sondatge als sediments lacustres de dins d'un cràter, un volcà, que està, no el cràter principal gran, sinó un cràter d'explosió més petit a la vora, que és una conca tancada des de que es crea. Per tant, allí cauen totes les cendres i no hi ha cap riu que te les erosiona. Per tant, hi ha un llac i hem anat a perforar els sediments lacustres per trobar totes aquestes cendres i poder reconstruir la història eruptiva d'aquell volcà.
0: Avui parlem amb l'Ivan Sunyer, som a Roma, és volcanòleg, és de Batea, i ja veieu que allà on hi ha un volcà al món, ell hi va. Ara aquest ja l'hem acabat, no?, el treball de Turquia.
1: Sí, ara tenim diguéssim, les mostres, els sediments, els tubs de sediments d'estos sondeigs, i ara toca estudiar-los al laboratori.
0: I el laboratori és aquí, a Roma?
1: Encara no. Ara encara estan a la ciutat d'Ankara. Encara estan a Ankara, molt bé. I abans d'enviar-los, perquè tinc por que els hi passo alguna cosa, el que ha costat aconseguir-los, abans d'enviar-los per avió... Sí, però van ben sellats, van dins de tubs de PVC, de plàstic, i ben tancats, però no se sap mai si es poden perdre el barco, arriba un coet d'estos que arriben.
0: Vols portar-ho tu?
1: No, ho farem bé, però primer anirem a fer fotografies escàner d'alta resolució a un laboratori que hi ha allà encara, i anirem a mostrejar.
0: Mostrejar,
1: Sí, mostrejar cendres, mostrejar sediments per a fer l'estudi del pol·len, i després l'enviarem a Barcelona.
0: A Barcelona?
1: Sí.
0: Perquè amb qui treballeu de Barcelona?
1: A Barcelona treballo en gent de la Facultat de Geologia. Bé, abans...
0: De la Universitat de Barcelona.
1: De la Universitat de Barcelona. Quan em vaig a estudiar jo, en cas dia Facultat de Geologia, ara Geologia ja no és tan atractiu i s'ha de dir Ciències de la Terra.
0: Ah, que en rius.
1: Sí. Jo que soc geòleg. I...
0: Diu molt bé.
1: Però a més treballo en molts altres vulcanòlegs i col·legues del Geo3 Barcelona, l'Institut del CSIC, del Centre d'Estudis Superiors d'Espanyol, que està el Xavi Bolos, que ell és vulcanòleg d'Olot. És més normal que sigui vulcanòleg. Venim d'Olot.
0: Sí.
1: Jo de Batea, que som de secà, que no hi ha volcans, però sí. Bé, ha anat així.
0: Escolta, i els volcans, diríem, d'Olot, pot ser que algun altre dia tornin a estar en erupció?
1: No es pot dir que no, però la probabilitat és baixa. L'últim va ser el CrossCat fa uns 11.000 anys. Ara hi vam estar al mes d'octubre, vam donar un curs internacional als volcans d'Olot i a l'Espai Cràter, el museu interactiu que hi ha allí. I després vam portar els estudiants a La Palma a veure l'erupció del Tajo Gaita.
0: I allà a La Palma què vau poder descobrir? Perquè, és clar, quan va el volcà, diríem, entra en erupció, tots ens quedem absolutament parats. Sí. I llavors penses, però no tenim, o sigui, tenim la previsió del temps i no tenim la previsió dels volcans? Com és això?
1: A veure, vam anar allí a veure els depòsits, a veure els resultats, però és que no és fàcil preveure-ho en molt temps d'antelació. El que sí que pots és, com va ser el cas, en uns dies o hores.
0: Comences a avisar que això va de debò?
1: Sí, allò ho podem detectar. No com, els terratrèmols és impossible, perquè la falla es mou en un moment i no t'avisa. Però perquè hi hagi una erupció, ha de pujar el magma des del fons de la Terra, des de l'escorça, i aquell viatge que fa cap a la superfície ha de trencar les capes de roca, els estrats. Per tant, cada ruptura són sismes vulcanotectònics. I allò, si tu tens una bona red de sismògraf, pots saber en quina profunditat està viatjant.
0: Clar, tu estàs sempre treballant amb milers d'anys.
1: Sí. Inclús milions, a vegades.
0: Milions,
1: ara no? Més milers, perquè m'he especialitzat més cap a el quaternari, cap a les erupcions i els events més recents, però la geologia...
0: Clar, llavors, ara penso, no?, doncs els sers humans, que ja veus tu, com a molt vivim un segle, no?, diríem. Uh-huh. Quina sensació tens? És a dir, com encaixes, qui ets tu, els sers humans, la vida que tenim, amb els milers o milions d'anys?
1: En molta normalitat, suposo que l'Ivan de fa uns anys, doncs segurament que diu, ostres, com pot ser que es puguen datar aquestes situacions? Però com també he fet una estància a Oregon, on vaig fer les anàlisis d'Argo-Argo, que s'estudien els isòtops de...
0: A Oregon, eh?
1: Sí, a costa de Portland, Corvallis. I veus que és possible, perquè els minerals, quan es tanquen, quan es refreden,
0: sí,
1: ja és un sistema cristal·lí tancat, però els elements són radioactius. El més famós, l'urani, no?
0: Sí.
1: Que és el que va decaient més ràpid. Però el potassi també, l'argó, el plom... I el que fem és estudiar aquestes variacions, aquestes relacions dels isòtops al llarg del temps, sí, per poder saber quan va tancar el cristall. És a dir, quan va començar el rellotge d'arena a caure els granets d'arena. I així datar. Però a la vida real... A veure, jo soc un pare de família, vic la vida d'una persona, però després la feina és un joc en què...
0: És un joc.
1: És un joc.
0: És un lloc i és un joc, eh? És un lloc on investigues i és un joc. Tu jugues.
1: Sí,
0: una miqueta. T'has anat comptant el joc pel món.
1: Sí.
0: O sigui, quin professor era el que et va dir-te hi ha crisi aquí però no a tot el planeta?
1: L'Agustí Collado.
0: Quin gran consell, eh?
1: Sí.
0: Mira, obre la mirada, mira el món és tot, busca com anar-hi, sí, busca què vols fer, busca com pagar-t'ho,
1: sí,
0: no?
1: Busca les solucions i les experiències, moments de dificultat, també et fan créixer, eh? Que he quedat a casa...
0: Res. Ivan Sunyer.

0: concierto.
1: I nos dieron las 10 del Joaquín Sabina, quin record et porta?
2: Ara anem a les edats, al més jovenet, a l'Ivan Petit, que anava al cotxe.
1: Petit, sí. Que anava a l'Ivan Petit amb qui?
2: Amb la mare.
1: Amb la mare. Com és la mare?
2: Oh, la Marisa.
1: La Marisa.
2: Ha de portar a Joan Batiste i els dos fills a línia, en recte. Sí, sí.
1: De Poblet anàveu a...
2: És que ella és de Massalló.
1: Massalló, Poblet del Terol, eh?
2: Sí. Està en Batea, exacte. És l'últim poble de la província de Tarragona, ja si te'n vas més cap a Ponent i arribes a Maella i després Massalió.
3: Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
1: I aquí les nits de rebella també?
2: Exacte, els balls a verbenes del poble de festes majors, tant a Batea com a Massalió. Esta cançó me'n recordo molt, de ballar-la també en ella i el ball del farolet.
1: Molt bé. Tu ets un home alegre, eh? Ets vital, eh? Molt, eh?
2: Sí.
1: Què, aquesta... Chichi Peralta.
2: Sí, tampoc... No sabia pràcticament ni qui era.
1: No, jo tampoc, eh?
2: Però esta cançó...
1: Sí.
2: Sí, era una de les que ballàvem més en l'Àngela quan estàvem a Mèxic.
1: Sí.
2: Les festes, ja sabem, no?, que Mèxic... té una situació particular, la seguretat allí, però tant...
1: És una manera molt elegant de dir que la seguretat té una situació particular. Qualsevol...
2: Però hem sigut molt feliços a Mèxic. Mèxic és el país més fàcil de fer amics o quasi família, la gent que vam conèixer, i fem festes a les cases, o als patios, saps, del Chavo de l'Ocho, els patis, sí, interiors, els passadissos allí... Fem sopars i després fiquem musiqueta i es balla.
1: I es balla. I ets feliç ara, tu?
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí.
1: Mira, mira aquesta altra.

0: pets que...
1: Esta, mira, la vaig ficar també dilluns a la nit, que vaig... He estat aquestes dues últimes setmanes bastant viatjant fora, i he estat poc amb els nens. Lo bo que estan acostumats i que sempre torno.
0: Sempre tornes. Va. Els parles en català, els nens?
1: Sí. Sí, sí.
0: Que bo, eh? Mi,
1: si no, quan arriben al poble no poden parlar amb els cosins i amb els fills dels meus amics.
0: Una llengua més, eh?
1: Clar, és que com a més millor. Com a més. Servei dona més encara. Com.
0: Sí.
1: Això de
0: sí.
1: Que si ets monolingüe com a Itàlia no et facilita l'aprenent d'altres gens.
0: I els hi cantes, els pets?
1: Sí, cantar amb... Aquestes pets ja és per a que s'adormen.
0: S'adormen amb el bona nit dels pets.
1: A vegades lo ficava, a vegades estem tan cansats que s'adormen, us llegisco contes en català, perquè
0: sí.
1: L'última festa que vam fer a l'associació, a la nostra seu, la Maria de Banyoles va aconseguir un munt de llibres, perquè sí. La Nora ja se fa gran i ja no els fa servir tant, la Caperutxeta Vermella, la Neguet Lleig, i els van prendre uns quants cap a casa i llegim en català, escoltar música en català.
0: En tan alt grau excel·leix lo militar estament que deuria ésser molt reverit si los cavallers observaven aquell segons la fi perquè fou instituït i ordenat. I per tant, com la divina providència ha ordenat i li plau que los set planets donen influència en lo món i tenen domini sobre la natura humana, donant-los diverses inclinacions de pecar i aviciosament viure, emperò no els ha tol l'universal creador, lo franc arbitre, que si aquelles ben regit les poden, virtuosament vivint, mitigar i vèncer, si usar volen de discreció. I per això, amb lo divinal adjutori, serà de partir lo present llibre de cavalleria en set parts principals per demostrar l'honor i senyoria que los cavallers deuen haver sobre lo poble. Uau, Ivan Sunyer, com t'estimo. Què ens has triat, va?
1: Tirant-lo blanc.
0: Tirant-lo blanc, eh? Uau, per què?
1: Pues és dels primers llibres que ens van fer llegir a escola, en grup, i em va agradar molt. És una novel·la, fantasia, realitat, Constantinople, i potser també perquè al final l'he fet cap allí, no? A treballar, a l'Anatòlia, a buscar els volcans, i la història entre el plaer de ma vida com ajuda a tirant en la Carmesina, la història d'amor...
0: Està bé, eh? Uau. I un altre llibre... Els grans mestres de tots els temps ens han ensenyat que la llei de l'atracció és la més poderosa de l'univers. Poetes com William Shakespeare, Robert Browning i William Blake ho van manifestar amb la poesia. Músics com Ludwig van Beethoven ho van expressar mitjançant la música. Artistes com Leonardo da Vinci ho van representar als quadres. Grans pensadors, entre ells Sòcrates, Plató, Ralph Waldo Emerson, Pitàgores, Francis Bacon, Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe i Victor Hugo, ho van compartir els seus escrits i ensenyaments. Els seus noms han passat a la posteritat i la seva existència llegendària ha perdurat al llarg dels segles. Quin llibre ens has triat?
1: Sabien el secret.
0: Sabien el secret.
1: Potser sense que existigués el llibre ja el sabien. Això entre.
0: De Rhonda Byrne. Eh? Al llarg del segle s'han trobat fragments d'un gran secret a les tradicions orals, a la literatura, a les religions i a les filosofies. Per primer cop, totes les peces del secret es reuneixen en una revelació increïble que transformarà la vida de tots aquells que l'experimenten. I ens servirà per tot, per tots els aspectes, diners, salut, relacions, felicitats. Quin és el secret?
1: Feina.
0: Feina.
1: Per aconseguir un projecte, primer l'has de visualitzar. Has de pensar que pot estar passant alguna cosa. Hi ha un forat, un gap científic i tractes d'explicar-lo. I per anar allò has de creure, doncs, és com una peça de motivació, d'animat a que pots aconseguir alguna cosa. I si ho visualitzes i tens la
0: força, la força
1: i el treball, i no et rendeixes, al final ho aconseguiràs, perquè si no et rendeixes no n'hi ha altra.
0: Ivan Sunyer, et desitgem tota la sort del món.
1: Gràcies.
0: I vull donar les gràcies de debò perquè has vingut avui, ens has fet una classe magistral, però una classe magistral de tot el que té a veure, com li dèiem a la geologia ara, a les ciències de la Terra, i sobretot a tot el que té a veure amb l'actitud vital per anar endavant, sempre. En totes les generacions, les de la teva edat, les més grans i especialment les més joves. Gràcies, Ivan.
1: Gràcies
0: Ivan Sunyer.
1: Moltes gràcies.
2: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
0: Gràcies també al Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i al Marc Farràs, que és el director adjunt de comunicació, a la Maria Canelo, que és la tècnica de comunicació de la delegació del govern a Itàlia, a Luca Belizzi, abans ho dèiem, el delegat, i a la Judit Santa Rosa, que és la gestora, i ho dèiem també amb el Josep Lluís Santiso, el Martí Cuní, el Xavier Vilà, l'Albert Castellbé. Escolta'm, em faig alumna teva forever, Sílvia Coppolo. Gràcies també a tots els nostres oients del Divan a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el Barça ha tancat el fitxatge de Gabriel Jesús a l'espera que es faci oficial. Avui hem sabut que el Barça finalment sí que fitxa un davanter centre pur per aquest estiu i tot i que això no vol dir que es tanqui la porta a Julián Álvarez. No està aquí a la porta del tot. Diria que per aquest mercat d'estiu, sí, ja veurem el gener. Gabriel Jesús, brasiler de l'Arsenal, ex del Manchester City, arriba com una oportunitat de mercat, expliquen des del Barça, perquè Hansi Flick pugui comptar amb un davanter centre natural, pur, amb experiència aquesta temporada. Una oportunitat de mercat perquè el preu és més o menys assequible, 10 milions de traspàs a l'Arsenal, i perquè el contracte només serà, de moment, per a dues temporades. Té 29 anys, Gabriel Jesús, ha jugat poc les últimes dues temporades per una lesió greu de genoll. El Roger Bosà en una estona ens explica tots els detalls d'aquesta operació. Gabriel Jesús, l'home del dia. A Hansi Flick no li han preguntat aquest migdia per Gabriel Jesús a la prèvia del Rayo perquè aquella hora encara no havia transcendit el seu fitxatge. El Barça juga demà contra el Rayo al Camp Nou, encara amb la baixa de Gavi pel cop al genoll que es va fer a Elx a la primera jornada fa una setmana. El Barça necessita guanyar de 2 gols per mantenir el liderat de primera després de la golejada del Madrid avui contra el Màlaga. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga, al Bernabéu, un gol de Bellingham, una en pròpia porteria després d'una rematada del mateix Bellingham, que ha començat molt bé la temporada, un gol d'Mbappé i un d'Arda Güler per tancar el marcador. El Madrid ha resolt el partit en la primera mitja hora amb 3 gols que han arribat en només 12 minuts, entre el 18 i el 30. Pressiona molt bé aquest Madrid de Mourinho, de moment, i ha guanyat els 3 partits de Lliga, suma 9 punts. Avui a primera també s'ha jugat el Deportivo 3, València 1, ha tornat a marcar Aubameyang, l'ex del Barça, que ha fet un gol en cada partit, 3 en total, el Barça ha fitxat Gabriel Jesús, però veient el rendiment d'Aubameyang, potser hauria estat interessant recuperar-lo com a davanter centre aquesta temporada. El d'avui és un altre golaç d'Aubameyang. I s'està jugant a aquesta hora el Celta 0, Atlètic Club de Bilbao 2 a Balaïdos, ben entrada ja a la segona meitat. Ahir l'Espanyol va perdre 2-1 al camp de la Reial Societat en el partit més fluix dels 3 que s'han jugat fins ara per l'equip de Manolo González. El gol de l'Espanyol el va fer Roberto, que ja n'ha fet 3 i que té algun club al darrere en aquestes últimes hores de mercat. Compte. A la classificació de primera, el Madrid és líder amb 9 punts, l'Atlètic de Madrid en té 7 després de guanyar, i molt bé, ahir al camp del Sevilla per 1-3. L'Alavés és tercer després de guanyar en aquesta jornada al Villarreal el divendres. El Barça és quart amb 6 punts, però amb el partit pendent de demà contra el Rayo al Spotify Camp Nou. L'Espanyol és desè amb 3 punts. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga F també, la Lliga Femenina. Aquesta tarda s'ha jugat el Johan Cruyff, el Barça 5, Tenerife 0. Comença golejant el Barça. Aquest migdia el Badalona ha perdut 3-1 al camp de l'Atlètic de Bilbao, i ahir l'Espanyol va perdre 1-0 també a Euskadi al camp de l'Eibar. Aquesta nit s'està jugant al Madrid, Atlètic de Madrid. Ara refresquem el resultat. Gran jornada segona per al Girona i pel Sabadell, que ahir van aconseguir la primera victòria de la temporada tots dos. El Girona va guanyar 5-2 a Les Palmes a Montilivi, gran partit del Girona de Quique Álvarez, i el Sabadell va guanyar 1-0 l'Almeria a la Nova Creu Alta i es va imposar a un dels teòrics aspirants a l'ascens a primera. A la classificació de segona, el Sabadell és 8è amb 5 punts, 2 empats i una victòria per començar les 3 primeres jornades. El Girona és 9è amb 4 punts després d'un empat, una derrota i una victòria. També ha començat aquest cap de setmana la Lliga a la Primera Federació. S'està jugant a Tarragona, al nou estadi, el Nàstic 1, Saragossa 0. Ben entrada també la segona meitat. Aquesta tarda s'ha jugat l'Europa 0, Jaén 3, ha començat malament la Lliga a l'Europa, i ahir el Sant Andreu va perdre 1-0 al camp de l'Osca, a l'estrena a la Primera Federació, amb certa polèmica per un penal molt dubtós. Com va el Madrid Atlètic de Madrid de la Lliga F?
1: Doncs mira, el Madrid Atlètic de Madrid de la Lliga F, a punt d'acabar, minut 98, guanya el Madrid per 3-2.
0: 3-2 al temps afegit. Comencem, que no tenim tota la nit.
2: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 30 d'agost. Passarem la nit amb tots vosaltres que ens escolteu o simplement ens sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: És la primera vegada que parlem un diumenge a la nit des del 19 de juliol, que va ser la nit de la final del Mundial, que era lluny. Hem passat un mes i 10 dies. Per què recordareu l'estiu que ja va acabant-se? Alguna cosa especial?
5: Especial no, jo he fet el de cada any.
0: El de cada any.
5: 15 dies en un lloc, 15 dies en un altre, molta platxeta, molta barca i molts amics.
0: Costa Brava.
5: Sí, tant.
0: Sònia, Jordi, Ricard, alguna experiència vital important en aquestes setmanes?
2: No.
0: No. No. Sou avorridots, eh?
6: Una mica de rutina, una mica de rutina.
3: El mateix que l'Oriol, però Costa Daurada.
0: Molt bé. L'Anna Hernández des de la producció, el Marçal Turó, l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i a control central hi ha la Júlia Aparicio. I aquesta nit també hi ha amb nosaltres el Francesc Ripoll. Francesc, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, Àlex Palou és campió virtual de la IndyCar nord-americana.
7: Sí, ho serà aquesta matinada de forma definitiva si no hi ha cap daltabaix. Si a la cursa que comença aquesta mitjanit, Kirkwood, que és el rival principal de Palou, no guanya, o bé Palou queda entre els 20 primers, a la cursa hi participen 25 pilots, Palou serà campió de la IndyCar per cinquena vegada.
0: Que és pràcticament igualar al rècord. Sí, sí, està fet. Serà campió virtual aquesta matina. En principi, cap a les dues, Àlex Palou ha de confirmar aquesta IndyCar, sí, per cinquena vegada.
7: La cursa comença a la mitjanit hora catalana, dura un parell d'horetes, doncs a les dues ho hem de tenir.
0: Un altre crac del motor català, Marc Márquez, també ha guanyat avui la cursa llarga del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP i cada cop té més a prop el líder del Mundial.
7: Sí, victòria amb autoritat aquest migdia, la quarta de la temporada. El Tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. Al podi l'han completat Pedro Acosta segon i Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart.
0: Enric Mas ha guanyat l'etapa d'aquest diumenge a la Vuelta i és més líder després de la desgraciada caiguda que va provocar ahir la retirada de Bogatxa.
7: Sí, el ciclista balear s'ha imposat a la novena etapa d'avui. Mas continua amb el mallot vermell de líder amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Pogatxa és de l'hospital a Barcelona i serà operat aviat.
0: Hat-trick de cracs catalans del motor. Toni Bou, que avui ha guanyat el Trial de França i la setmana vinent segurament aconseguirà el seu Mundial número 40.
7: Avui novena victòria de la temporada per Toni Bou, el Mundial de Trial de l'Aire Lliure, de 9 disputades. El pierenc ha superat el seu company Gabriel Marcel i el basc Jaime Busto. Bou té 360 punts, 97 més que Marcel i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. La propera cita serà als Països Baixos.
0: En una setmana, la selecció espanyola, molts catalans a l'equip, com sempre, ha perdut la final del Mundial d'hoquei herba.
7: 12 catalans en el plantilla del combinat espanyol, ha perdut la final per 1-0 davant Alemanya.
0: El Barça de bàsquet ha tancat l'últim fitxatge d'aquest estiu, crec que és l'11.
7: Dius bé, 11 fitxatge, la notícia l'ha avançat aquest matí RAC1. Justin Minaya, l'EP amb passaport dominicà de 27 anys i 1,96 m d'alçada, que prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
0: I a Nova York, a Flushing Meadows, comença el US Open de tenis.
7: Amb molts partits de la primera ronda, per exemple, destaco la victòria de Medvedev en 3 sets contra el francès Hugo Gaston. De matinada juguen Djokovic i Venus Williams.
0: El Caraz hi participarà, Jannik Sinner, que està lesionat, no. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Finalment, el Barça fitxarà un nou pur aquest estiu. No serà Junial Álvarez, serà Gabriel Jesús, el brasiler de l'Arsenal, ex del City, l'aposta de Deco i de Flick per tenir un nou pur, com a mínim per començar aquesta temporada. La notícia l'avança d'aquest migdia, Fernando Polamundo Deportivo, de seguida l'ha pogut confirmar el Roger Arbusà. Ara hi connectarem amb el Roger perquè ens ho expliqui tot i bé, però abans actualitzarem resultats d'aquesta nit. Francesc Lara, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: A veure, partit de primera. Com va el Celta Atlètic Club a Balaïdos?
1: Doncs mira, ara mateix, minut 79, guanya l'Atlètic Club per 0-2, gols de Berenguer, Younes Blaugrana, Robert Navarro.
0: A Madrid s'ha acabat el Madrid Atlètic de Madrid de la Lliga F?
1: Correcte, ja ha acabat amb victòria de les Blanques per 3-2, un partit molt tens que ha acabat amb dues expulsions, un per cada equip.
0: I com tenim el partit al nou estadi entre el Nàstic i el Saragossa?
1: Minut 78, continua guanyant el Nàstic, 1-0, un gol de Sinan Bakis al minut 2.
0: Roger Arbusà, bona nit.
2: Hola, Xavi, bona nit.
0: Falta que sigui oficial, oi, encara, això de Gabriel Jesús, però ja es pot donar per fet que serà jugador del Barça aquesta temporada.
2: Sí, sí, està fet, ja està tancat. De fet, el jugador arriba demà mateix, ha de passar la revisió mèdica, signarà el contracte i està previst que el presentin dimarts. Per tant, això ha anat ràpid. És la carta que Deco tenia guardada des de feia dies i Gabriel Jesús, que serà nou jugador del Barça en les pròximes hores.
0: Com ha anat? L'operació és d'aquestes fantasma, entre cometes, de Deco, que ens assabentem quan ja està a punt de tancar-se. O sigui, aquest nom no havia aparegut les últimes setmanes, o a mi no em consta que hagués aparegut com a opció per reforçar la davantera del Barça.
2: Sí, no havia sortit. No. De fet, jo havia llegit que sonava per l'Atlètic de Madrid i tot. Per tant, imagina't.
0: Jo crec que fa uns dies o unes setmanes l'havien relacionat amb el Tottenham.
2: Doncs mira, i amb el Nàpols també crec, és a dir, que Deco això ho tenia guardat i ara ho explicarem, però això no vol dir que el Barça descarti Julián, ara en parlarem, però sí que Deco i Flick l'han vist com una oportunitat de mercat, perquè el Barça en pagarà a l'Arsenal 10 milions més variables, que és poc, acabava contracte la temporada que ve, el 2027, i el Barça l'ha vist com una bona oportunitat. És un jugador que agrada molt a Flick, el veu com un nou pur, que és el que volia ell des del primer dia per complementar l'equip,
0: no?
2: I amb experiència. Una altra cosa és el tema de les lesions, que ha tingut moltes lesions, l'última greu, però Flick el veu amb experiència i que és un nou pur, que és el que volia. Això, insistim, no és incompatible amb Julián. El Barça deixa molt clar que són operacions paral·leles, que són independents, que l'opció Julián continua viva. És veritat que segurament...
0: Sí, però tu creus que Julián pot arribar d'aquí a dimarts a la nit?
2: Jo crec que no.
0: He parlat amb el club fa una estona i es remeten a les paraules de Miguel Ángel Gil. Sí, una altra cosa és que el Barça mantingui viva i ben viva l'opció de portar Julián, que és el seu gran objectiu, i segurament per això ara fitxen un perfil com Gabriel Jesús al mes de gener.
2: Sí, segurament ja pel mercat d'hivern, pel gener. Sí, és molt difícil que arribi d'aquí a dimarts, però sí que deixen molt clar que són dues coses diferents. Que
0: potser algú pot pensar que arrisco. Jo el descartaria, Julián. Sí. I crec que no arrisco gens ni mica, veient el panorama. O sigui, algú creu que Julián hi ha alguna mínima opció que arribi abans que es tanqui el mercat d'estiu dimarts a les 12 de la nit? Uri, Sònia, Jordi, Ricard...
3: No.
4: Jo el descartaria per ara i pel gener.
0: Jo pel gener no el descarto, Sònia.
4: Jo, havent sentit, com he sentit les paraules de l'Atlètic de Madrid, és que per ells ja no és una qüestió de diners, fa dies. És una qüestió que ells interpreten de dignitat, i la dignitat és la mateixa a 31 d'agost que 1 de gener.
0: Poden passar moltes coses.
5: La dignitat depèn de qui la pregona. Pot tenir les potes molt curtes. Jo no tinc cap informació, però jo, tal com està encarant aquesta situació l'Atlètic de Madrid, jo no descartaria cap escenari. No per ara,
0: cap escenari? Però... O sigui,
5: les
0: pròximes 48 hores el descarto.
5: No. Vaja, això sí que em semblaria molt estrafolari, tal com han anat les coses, però que em sembla que la cosa... Vaja, no sé com ho resoldran allà. A mi ara mateix em sembla molt difícil de desenquistar la situació i bé, veurem si...
4: El jugador d'aquí al gener haurà de decidir si vol continuar 6 mesos. També poden passar moltes coses amb ell a l'Atlètic de Madrid.
5: Però
4: si la situació és la que és ara, és a dir, imaginem que ell està 6 mesos sense jugar, o jugant poc, o... L'Atlètic de Madrid el que farà és oferir-li qualsevol club del món, excepte el Barça.
0: Ja ho veurem.
4: El que és cert és que a mitjans de juny l'Atlètic de Madrid feia memes sobre la possibilitat que Julián acabés al Barça, i el Barça estaven absolutament tranquils que havien passat molt, que passen moltes coses al món del futbol.
5: Sí.
4: I passen moltes coses, sí, al món del futbol, no, però aquí, el Barça, però... ha estat el juliol i l'agost tranquils que... I és més, et diré, que entre el Barça i el representant van fer posicionar-se el jugador pensant que això suposaria pressió per l'Atleti de Madrid, i allò el que va fer és tancar definitivament la possibilitat que vagi al Barça.
0: Bé, a veure, Gabriel Jesús, Arbusà, són 10 milions més variables, has dit?
2: Sí,
0: 10 més temporades variables de contracte per al jugador?
2: En principi, 3. En principi, 3? En principi, 3, sí.
0: Em pensava que eren 2. I arriba a Barcelona demà, eh?
2: Demà, sí. Previst demà, revisió mèdica, signatura del contracte, i la presentació seria dimarts.
0: Us ha sorprès, Gabriel Jesús? Què us sembla que el Barça el triï com a nou pur, Uri?
3: M'ha sorprès perquè, com has dit tu, no havia sortit mai a les travesses com a futurible del Barça. Em sembla que és un fiatge més numèric que qualitatiu. És a dir, el Barça ha marxat dos nous, com és Ferran Torres i Lewandowski, i jo crec que el marge de Julián, que ha sigut l'home de l'estiu, ja s'havia especulat i ja s'havia dit que el Barça intentaria fitxar també un altre de mateix centre. Jo crec que Gabriel Jesús ve a cobrir el forat que deixa Ferran Torres com a nou suplent. És a dir, no el veig als grans partits sent titular del Barça. Era un grandíssim jugador al City.
0: El City va donar molt bon rendiment.
3: Va donar moltíssim rendiment, va fer molts gols, era titular.
0: Va marxar fa 5 anys, ja.
3: Va amb el Kun, però sí que és veritat que l'Arsenal, que sembla que porta 4 temporades...
5: 3.
3: Mai ha acabat de donar el rendiment per les lesions, per la falta de continuïtat, no ha sigut titular... Però, bueno, la qualitat la té, l'olfacte el té. Jo crec que, com tu ho has dit abans al principi, com a oportunitat de mercat, 10 milions... També hem de saber quina fitxa cobrarà, i no és un petit tampé, 2 anys de contracte que 3, però bé, a mi em sembla una bona incorporació.
0: Sònia?
4: Sí, a mi m'ha sorprès, tot i que t'haig de dir que és clarament el modus operandi de Deco en aquest estiu, ha aconseguit que els fitxatges no es filtressin abans que apareguessin, i el club també ha jugat a despistar, diguem-ho així, perquè les informacions que teníem és que no incorporarien cap altre davanter si no venia... Julián, no sé si tenien molt... És a dir, estic convençuda que tenien controlat Gabriel Jesús, però no sé si fa 2 setmanes estava a l'agenda com possibilitat real, o amb el pas dels dies i veient que es tancava el mercat, doncs han vist aquí l'oportunitat que deies, oportunitat de mercat.
0: Jordi?
5: A mi m'ha sorprès per desconeixement de la situació, com veig que passa la majoria, i em sorprèn pel perfil, perquè diem que és un nou pur, i és veritat que Gabriel Jesús ha jugat sempre de nou, però és un nou...
0: Mòbil, sí.
5: No és un nou, ni un killer, ni un rematador, ni un home d'àrea. A mi, estic d'acord amb l'Oriol, em sembla un jugador en el seu bon moment molt interessant, perquè... gairebé era més un generador per la resta de l'equip, tot i ser el davanter, que no pas un finalitzador. I des d'aquest punt de vista, bé, jo no seré jo qui li negui les virtuts. Falta veure, evidentment, com està després de tanta inactivitat i de tan poc joc a tan pocs minuts a l'Arsenal, però em sorprèn el perfil triat.
0: A mi el perfil no em sorprèn gens, Jordi.
4: S'assemblava bastant a Julián, més que un sí, fixe.
5: Sí, però no a Ferran, des del meu punt de vista, almenys.
0: A mi sí que em sembla que tenen punts en comú. Ricard, a tu t'agrada Gabriel Jesús?
6: Home, és que els 4 temporades de l'Arsenal que va arribar han anat cap avall. No? Sembla que els seus números han anat caient, tant de participació com de gols. Clar, si hem parlat molt de quin perfil de nou podria venir, a mi m'ha sorprès perquè jo ara ja donava per fet que no venia ningú. I és veritat que sempre he dit que crec que un nou era necessari, o sigui, no em molesta, jo crec, dintre de la plantilla. Però clar, hem parlat de diferents perfils de nou, i jo no sé si és perquè no... tampoc volen invertir molt, i aquí és on el no invertir gaire...
0: Això encaixa.
6: Clar, encaixa. Es troben amb Gabriel Jesús, que és evident que l'Arsenal havia de desprendre's d'un dels 3 davanters, la de Havertz. Té jokers, Gabriel Jesús havia de sortir d'allà com fos. Jo crec que aquesta opció a la recàmera sempre ha existit, no pel Barça, per molts clubs que no se'n surten amb el nou. Ara
7: no sé qui deia que l'Atlètic de Madrid també havia sonat, és que l'Atlètic de Madrid tampoc se'n surt amb el nou. És a dir, tots els que busquen un nou tenen Gabriel Jesús tenien Gabriel Jesús a la nevera. M'ha sorprès el preu, i entenc que això sigui una oportunitat, però vaja, Gabriel Jesús fa 4 anys que està en caiguda lliure com a futbolista. M'estranyaria molt que trobéssim la seva millor versió. Jo crec, com deia l'Oriol, que serà un suplent, i com a suplent doncs dependrà del que doni. Des del punt de vista del perfil futbolístic, el bon Gabriel Jesús jo sí que crec que s'adapta bastant al que Flick reclama. El bon Gabriel Jesús és un jugador d'intensitat a la primera línia, velocitat, que anava bé a espais oberts, no ha destacat mai, com diu el Jordi, per ser especialment eficaç a la rematada, però és que els nous que buscava el Barça no em semblaven a mi tampoc mai golejadors, des que Haaland i Harry Kane no estaven al radar, diríem. Després sempre ha buscat com però, un nou...
5: Però estic d'acord amb tu, Ricard, però el que jo em plantejo, que és veritat que Julián tampoc és ben un nou, en això estic d'acord, però jo em plantejo si Gabriel Jesús et millorarà el que et puguin fer Rafinha, Gordon...
8: Però tens una figura més pura, més convencional, yeah. que si Rafinha s'encostipa, doncs tens algú per jugar
5: front de l'àrea
8: i coneix els moviments i l'ofici
7: d'aquell. És un recurs. I que és un segona classe, quan parlàvem de quina classe, però amb un interrogant, que és un segona classe que està de caiguda.
8: I l'interrogant físic. Té 29 anys, ve procedent de l'Arsenal, i té experiència, té qualitat, internacional amb el Brasil, ha anat a Mundials, però arriba al Barça després de superar una lesió greu de genoll. El Francesc Lara s'ha estat mirant les lesions de Gabriel Jesús. Quan es va lesionar Gabriel Jesús? Quants partits va poder jugar la temporada passada amb l'Arsenal un cop superada aquesta lesió de genoll?
1: Mira, primer de tot, Xavi, ha marcat el Nàstic al segon, Carlos Segura.
8: Sí, digues.
1: Que fa el 2-0 al minut 88, som al minut 90 a punt d'acabar el partit. I tema Gabriel Jesús, es trenca el lligament creuat anterior del genoll esquerre el 12 de gener del 2025 en un partit de la Premier entre l'Arsenal i el Manchester United, i va estar 319 dies de baixa, més de 10 mesos, gairebé 11.
8: Gairebé un any, que és el que acostuma a passar ara quan hi ha una lesió de lligament, li va passar a Gavi, per exemple.
1: Correcte. Va reaparèixer el 10 de desembre del mateix any, de 2025, en un partit de Champions al camp del Bruixes. A partir d'aquí va disputar 27 partits, un total de 988 minuts, amb 6 gols i 2 assistències.
8: 6 gols i 2 assistències la temporada passada, quan ja era suplent de Jokeres i de Havers a l'Arsenal. Té un historial de lesions important, Gabriel Jesús, Francesc?
1: Sí, sobretot ens haurien de fixar en els seus genolls, i ho dic en plural. Ja hem parlat del trencament de lligament encreuat que va patir el 2025, i també dues lesions importants en els genolls. El gener de 2018 pateix un trencament parcial del lligament col·lateral medial, en aquest cas no va necessitar operació, i va estar de baixa 55 dies. I el desembre de 2022, durant la disputa del Mundial de Qatar, pateix una lesió del lligament col·lateral medial, aquest cop del genoll dret. Finalment van ser 100 dies de baixa, poc més de 3 mesos.
8: Aviam, la lesió greu és aquesta que es va fer ara farà 2 anys, i el va tenir un any aturat, i després doncs va tenir certa continuïtat. De 0 a 10, i molt ràpidament, quant us preocupa que Gabriel Jesús arribi després d'una lesió d'aquestes característiques? Lesió de gravetat, Uri?
3: 5.
8: Un 5. No veus un gran problema? Té 29 anys. Sònia?
4: Sí, bé, per 3 temporades, un 5.
8: Jordi?
5: Sí, també, poc, no. Més aviat poc.
8: Relativitzeu, Ricard?
7: Sí, més aviat poc, em preocupa més. O sigui, és que no em preocupa pel preu, no em preocupa pel rol, perquè no ha de ser titular. Per tant, en principi, no em preocupa gaire.
8: Ara li preguntarem a l'Alexis Elmas. Hi ha final a Balaïdos? Final a Balaïdos?
1: Correcte, final a Balaïdos. Ha guanyat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0.
8: 0-2, Celta 0, Atlètic de Bilbao 2, primera victòria de l'Atlètic d'Intersic a la banqueta del club de Sant Mamés. Dalmas, com vas?
9: Bona nit, molt bé, molt bé.
8: Com ha anat l'estiu?
9: Doncs molt bé, després del Mundial jo sí vaig estar una setmana veient entrenaments de Mitchell per Amsterdam, així que molt profitós.
8: Molt bé, molt bé. Et va tractar bé, Mitchell? El vas veure content a Amsterdam?
9: Sí, molt bé. Sí, sí, eh? està content i, i la gent que ha anat amb ell cap allà també molt.
0: Gabriel Jesús, d'entrada, què has pensat avui, aquest migdia, quan has vist que el Barça el fitxava?
9: Home, m'ha sorprès, com a tots, no? Ara vos escoltava i una mica les sensacions són les mateixes. Però vaja, crec que després, una mica, i pensant en les hores, crec que és una oportunitat magnífica, és a dir, crec que per preu, per als 10 milions, el Barça li ha passat per davant i no la podia deixar escapar. Coincideixo amb tots vosaltres. És veritat que arriba en un estat físic, arriba en decaiguda, però és que

0: Per tant, crec que pot aportar molta mobilitat, restar minuts als jugadors més importants, i després, a mi el que més m'agrada és que Flick deixa molt clar cap a on vol evolucionar l'equip, i és evident ja amb aquest moviment que cap on vol llançar el Barça 2026-2027, Flick és cap a un equip molt polivalent, molt improvisible i que probablement sigui l'equip més dinàmic i amb la millor pressió d'Europa.
1: Algun aspecte en què creguis, potser la quantitat de gols que és capaç d'oferir Gabriel Jesús, no? Un aspecte menys positiu.
0: Sí, el primer és l'estat físic, això ja ho hem dit tots, a veure com arriba i si ho pot arribar, i després la capacitat golejadora. Hem de pensar que les últimes 6 temporades en cap d'elles ha estat per sobre dels 15 gols, i en algunes d'elles ni s'hi ha costat per molt. És un futbolista que sempre ha tingut certs problemes, no té uns alts percentatges de que els seus xuts vagin entre 3 pals, però en canvi tota la resta em sembla que és un jugador molt productiu, té un primer contacte molt bo, un control orientat molt bo, sap sortir de zona, sap jugar
1: combina
0: de cara...
1: Combina bé.
0: Combinacions curtes les combina bé, és fiable en la passada, com et dic, té un primer contacte tant de remat com de control orientat molt bo. Ara bé, no és un golejador, no és un primer espasa, i per tant, jo ja et dic, per mi, si el Barça aconsegueix que tingui una versió acceptable de Gabriel Jesús, sumarà molt.
1: Àlex, aquesta setmana em vas enviar un missatge força entusiasmat amb el fitxatge de Livakovic, el porter croat ex del Girona pel Barça. Amb Livakovic no estava al 100% clar si es quedava o marxava cedit per una qüestió de fair play, però avui Roger Arbusà, Flick, ha dit que es queda segur, oi?
2: Sí, en principi sí, està previst que es quedi. Diu Flick que està molt bé com està ara amb aquests tres porters, que la seva arribada doncs és també pensant en el futur, veurem què passa i si hi ha algun gir de guió, però a hores d'ara la idea és que s'acabi quedant.
1: Per què t'agrada tant Livakovic, Àlex?
0: Perquè per mi és un pas endavant en la posició del segon porter, diguéssim. He parlat amb gent que ha treballat amb ell, hi havia la ombra d'aquesta...
1: Que no parlessis amb Mitchell aquests dies a Amsterdam, no, perquè
0: no l'havia fixat. No, Mitchell no, però potser algú que l'ha entrenat com a entrenador de porters, potser sí. I hi havia la ombra d'aquesta, entre cometes, indisciplina a Girona, però és que fins i tot gent de dins m'ha parlat molt bé de la capacitat sota pals de Livakovic, tot això ja ho havíem vist en les seves actuacions amb la selecció, i jo el dubte que tenia, i precisament el vaig preguntar, és com s'adaptaria a jugar amb una defensa alta, amb el joc de peus, i m'han dit que cap mena de problema, que no ha estat exigit en el joc de peus, però que té bon peu, i que ell, de fet, és un porter molt valent, molt reactiu a sota pals, molt ràpid, i que li agrada jugar amb línies defensives altes. Per tant, crec que s'ajusta, i a més té un tant per cent de protecció de la porteria notablement superior a Chesney ara mateix.
1: Oportunitat de mercat també, perquè el Barça ha pagat 2 milions d'euros al Fenerbahçe, i al Fenerbahçe hi ha opció que acabi pagant 2 milions més d'euros en variables, i no hem d'oblidar que Livakovic és jugador representat per la mateixa agència que Joan Garcia, Andy Vara, croat, que és bon amic del president Joan Laporta, i segurament això també ha tingut a veure amb aquest fitxatge, que és un bon fitxatge, o sigui, és un porter de nivell, segurament, Ricard, com a segon porter del Barça, dels de més nivell que ha pogut tenir, potser des de l'època Bravo o Ter Stegen no hi havia tanta competència, o no hi havia un segon porter de tant nivell.
3: Sí, tot i això jo crec que és un esglaó per sota de Joan Garcia, i sí que hem de veure, el que em crida l'atenció és que és un porter que a nivell de club doncs ha tingut dificultats per trobar estabilitat, i això és una cosa que em crida l'atenció, perquè ha estat el porter que ha estat gairebé, doncs no sé, que deu haver estat 8 anys al màxim nivell amb la selecció croata, de la millor selecció croata de la història. Vull dir, Mundial del 2018 no va jugar, és veritat.
1: El 22 però... sí, el va jugar sencer.
3: Va anar-hi, però no va jugar, i el del 22, com dius, sí, són dos Mundials, més les dues Eurocopes, són 6 anys al màxim nivell en una selecció que ha estat amb duels entre les millors del món. En canvi, des del punt de vista del club, li ha costat molt trobar aquest punt d'estabilitat. Si ell accepta aquest rol de suplent, com que no hi ha un Mundial aviat i hi ha una Eurocopa d'aquí 2 anys...
1: No amenaçarà a marxar o es negarà a jugar algun partit de Copa, com va fer el Girona.
3: aquesta primera temporada jo crec que ell estarà una mica tranquil, a veure si té la Copa, per exemple. Amb l'edat que té, potser també es pot convertir en un

0: tens ni convertir-se en bon porter suplent a grans equips. Els porters també tenen aquestes classes, no? Hi ha porters titulars, hi ha porters titulars d'equips a mitja de taula, hi ha porters suplents que són titulars de la selecció, que són porters suplents de grans equips. I potser l'Ivakovic, que deu estar superant la trentena ja, doncs enfoca aquest moment de la carrera i potser s'hi pot adaptar. El que no hi ha cap mena de dubte és que és un porter notable, si el valorem des del punt de vista individual, de la seva trajectòria, experiència i qualitat, millora clarament Stensny. Com dius, jo crec que no és un competidor de Joan Garcia, però és un porter que li pot... que el pot substituir en un cas d'emergència i que a vegades saber si Flick li concedeix fins i tot la copa.
1: Roger, hi ha altres casos de mercat que s'han de resoldre en aquestes 48 hores, per exemple el de Marc Casado.
2: Sí, estem tots pendents de Casado. El Barça està pendent perquè ha de decidir on va. Té ofertes de molts llocs, com ara de Turquia, de l'Aràbia, són destins que ell no vol, Casado no vol anar ni a Turquia ni a Aràbia, té ofertes de la Premier també, ara apareix el nom del Sunderland i per tant veurem què decideix. Segurament serà fins a l'últim dia, dimarts, que acabarà decidint i veurem què fa Casado. En canvi, ja és fora Álvaro Cortés, el central, que se'n va a Bèlgica, a Anvers. L'Anvers pagarà 3 milions pel jugador que avui mateix ha marxat cap allà.
1: A mi em sembla barat. Álvaro Cortés, si el comparo amb Tomi Marquès, 10 milions al Braga, però vaja, el mercat és difícil d'entendre. Héctor Foray es va fer oficial el seu traspàs a la Reial Societat, 8 milions i mig d'euros pel 50% dels drets. A mi em sembla un preu força favorable per al Barça. A tot això, el Barça juga demà contra el Rayo a l'Spotify Camp Nou, partit de la tercera jornada de Lliga. Marxem un moment i després sentirem el més interessant del que ha dit Flick avui abans de jugar contra el Rayo.
3: Sorry? Julián Álvarez o no?
1: Feia broma avui Flick amb el Santi Ovalle de Ràdio Barcelona perquè li estranyava que no li preguntessin per Julián Álvarez. Ara recuperarem l'escena íntegra.
4: A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Torna al Catalunya Nit.
2: Tornem, però amb un horari nou.
1: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
3: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Sergi López, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Si ets baby boomer.
5: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
2: Com de la generació Z.
6: Guillem Gisbert, bona tarda.
7: Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
2: Fins i tot si ets millennial o centennial.
8: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
9: Hola, Irma. Hola, Irma.
8: Els partits del Barça sense narració, la de la...
9: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
2: El Tot Costa és el teu lloc.
5: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
7: Però us escolto bastant, a vosaltres.
9: Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No.
2: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. El Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos.

0: Dos quarts i cinc de 12 de la nit som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ara hi entrarà més gent. Resultats en directe, Francesc Lara. Ha finalitzat el nou estadi, el Nàstic Saragossa.
1: Correcte, victòria per 2-0 pel Nàstic de Tarragona, gol de Sinan Bakis i Carlos Segura.
0: 2-0 guanyat el Nàstic al Saragossa. Bona victòria del Nàstic per començar la temporada de Primera Federació. Demà el Barça rep el Rayo a l'Spotify Camp Nou a 9:45 del vespre. Com sempre, podreu seguir el partit a la TDT de Catalunya Ràdio amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i companyia. És el partit que tancarà aquesta tercera jornada i el Barça necessita guanyar de 2 gols o que hi hagi molts gols i guanyar el partit per mantenir-se líder al davant del Madrid i superar l'equip de Mourinho al Leverage. Roger Busa, com es presenta el partit per al Barça?
2: Bé, el Barça amb optimisme i en aquest moment de forma ha començat molt bé la Lliga. Jo crec que pocs ens ho esperàvem, tot i que avui, per exemple, cap pregunta sobre el Rayo, cap sobre Julián. Ara sentíem Flick que ha fet aquesta broma perquè no li han preguntat per Julián, tot i que ha dit que si li preguntàvem que remetia el que ja ha dit en els últims dies, però cap pregunta sobre el partit de demà i el Barça en un moment molt bo.
0: I què li heu preguntat?
2: A veure, l'hem preguntat pel mercat, per si estava content amb la plantilla que tenia, per l'Ivakovic, per exemple, l'hem preguntat per De Jong, per les sortides de Caçador, Cortés, i li hem preguntat també per Rafinha, que és qui està fent de nou ara mateix, no hi és Julián, Rafinha està fent de nou, i Flick ha explicat per què el brasiler és l'escollit per jugar en aquesta posició.
3: As a number 9, you always start the pressing, and he's doing this very good.
4: Com a nou, sempre comences la pressió, i això ho fa molt bé. També és un líder al camp i per descomptat de cara al gol ho està fent fantàsticament bé, per això juga allà. Per ell no és cap problema, tenim també altres jugadors com ara Fermín que poden jugar en aquesta posició.
0: A veure, Uri, Sònia, Jordi, Ricard, Àlex, d'aquí al gener, No ens mengem tota la temporada, d'aquí al gener, aquí veieu més vegades titular fent de nou, Rafinha o Gabriel Jesús? Uri.
5: Rafinha.
0: Rafinha. Sònia.
6: Rafinha.
0: Rafinha. Jordi.
7: Rafinha.
0: Ricard.
8: Rafinha 3-1. O sigui, cada 3 de Rafinha...
0: El 75% dels partits...
8: Perquè és que també, clar, també hi ha Abdelkarim i tampoc no pot Gabriel Jesús aturar els minutets d'Abdelkarim. No sé com ho gestionarà bé Flick això.
0: Passen coses també durant la temporada i poden haver-hi lesions, malalties, el que sigui. Àlex, tu també ho veus així?
9: Sí, clarament, Rafinha.
0: I demà contra el Rayo ningú no té dubtes que jugarà Rafinha de nou?
9: No.
0: Tu també ho veus així per el que has ensumat avui a l'entrenament, Roger?
2: Sí, jo crec que titular, pocs dubtes aquí.
0: Gavi baixa encara, eh?
2: Sí, Gavi, De Jong i Bartats i baixes, Gavi encara no podrà jugar demà.
0: I Rodri titular o encara suplent?
2: Mira, Flick ha explicat que ha tingut molèsties aquests dies, però que està bé. Diu que ja veurem si és titular. Podria ser, ja podria ser que demà comencés, tot i que, home, jo diria que potser és un pèl just i que tornem a veure Bernal d'inici i en Pedri al mig del camp.
0: Teniu ganes que Rodri sigui titular, Uri? O no tens impaciència?
5: No tinc cap impaciència.
0: No,
5: Si ho és demà perfecte i si no el següent
0: partit... Ja ho serà, no?
5: Sí, avui no.
0: I la resta, més o menys, tampoc...
5: Tenim molts anys per veure-lo.
0: Sí. Quants anys ha firmat? 4 o 5?
5: Diria que 4, no?
0: 4, 30 anys, no? Bé.
6: Jo sí que tinc curiositat per veure'l, però vaja, efectivament, sí. Podem esperar un partit més. I el que sí que suposo que el tornarem a veure, si no és titular, una altra estoneta i ja sí. Potser una estona més llarga.
0: És molt probable.
10: El que passa és que, com que hi ha hagut jornada intersetmanal pel Barça, potser Flick aprofita per restar-li algun minut a... Vaja, per donar-li una mica de descans a Bernal i té l'excusa perfecta perquè Rodri comenci. No ho sé, jo tampoc estic impacient, però... Per exemple, avui el Madrid ha fet unes quantes rotacions pel doble partit de la setmana. És normal perquè doble jornada només començar potser fa una mica de pujada.
5: Jo crec que amb el Barça demà veurem el mateix.
0: Sí, canvis, força canvis.
5: Cancelo, Caundés, Olmos...
0: Sí, Cancelo. Tu creus que Xavi Espart, per exemple, demà no serà titular al lateral esquerre?
5: Jo crec que el primer... A l'11 veurem 4 o 5 jugadors diferents dels que van jugar contra l'Atlètic.
0: Has posat Xavi Espart?
2: Podria ser que descansés, sí.
0: Podria ser que descansés.
2: Sí.
0: La resta el veieu mantenint la plaça de titular o doneu peu a aquesta rotació?
8: Home, Cancelo tard o d'hora haurà d'entrar perquè també...
0: L'està posant d'extrem, de lateral dret...
8: Sí, clar, està jugant minutets, és veritat que potser no havia fet una bona pretemporada, però... tots aquests futbolistes necessiten minutatge i començar a greixar la màquina. Per tant, és lògic això que diu l'Oriol, que hi hagi alguns canvis, no sé quins, i no sé quins jugadors són negociables. També va fer un canvi ràpid al 60, jo crec, en aquesta previsió, per exemple, de Rafinha, perquè pogués continuar sumant minuts de demà. No sé qui va haver un doble canvi, oi? El 60 va ser Rafinha un i l'altre no Olmo? Recordo qui va ser.
10: Olmo.
8: Olmo i va marxar fer... qui va marxar amb Rafinha? Sí, qui va descansar tan ràpid al 60, això és el que volia dir. Bé, però que tot està enfocat una mica a aquesta càrrega de minuts.
10: Van marxar Rafinha i Bernal.
8: Doncs això, potser perquè Bernal també torni a ser titular demà i que Rodri pugui repetir mitjoreta. Sí, jo crec que Frick ja està amb l'Excel.
7: Roger Busà, gràcies, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
7: Marcel Roger Busà, i entra la persona que fa una mica menys d'un any ens va descobrir Xavi Espart al Club de la Mitjanit. És l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
11: Hola, bona nit a tots.
7: Crec que era finals de setembre de l'any passat, una nit aquí al Club de la Mitjanit, ens vas començar a descobrir a Xavi Espart, perquè feia uns dies que havíem vist plegats un partit del Barça Atlètic contra el Castelló B, i va fer un partidàs, va fer un gol, i vam començar a mirar-nos. Tu confies, però, que aquesta entrada consolidada, sòlida, el primer equip ja té dorsal, és el dorsal número 12 del primer equip, fitxa de primer equip, anés tan bé com està anant a l'estiu amb els partits de pretemporada i sobretot en els dos primers partits de Lliga?
11: Bé, no, a veure, estic sorprès també perquè òbviament el rendiment que està tenint aquesta pretemporada està sent molt, molt i molt alt. Sí que és cert que és un jugador molt polivalent, que pot alternar diverses posicions, té un caràcter i un tarannà que em consta que el Hansi li encaixa, generació del 2007, com Pau Cubarsí, com Lamine, bé, un futbolista total, de la casa, amb l'ADN, que porta molt temps a la Masia i que serà un jugador, penso, que tindrà molts minuts aquesta temporada.
7: Dotzer, tretzer jugador pel que fa a minuts aquesta temporada, te l'imagines?
11: Jo penso que tindrà un rol important. També cal veure com acaba entrant Cancelo, què passa finalment amb Balde, Koundé. Sí que veig que tindrà més participació tant de lateral dret com de lateral esquerre. Em costarà més veure'l en el joc interior, més que res doncs perquè té molta competència, Bernal, Fermín, Pedri, Rodri, Gavi, etc. Però serà un jugador que el Hansi li traurà suc sense cap mena de dubte.
7: Dijous em vas dir, el Barça estava jugant al Camp Nou, que em vas confirmar que mai no havia jugat de lateral esquerre, però ni d'infantils, ni de benjamins, ni de lavins. En tots els seus anys al planter, que han estat molts, mai no havia ocupat aquesta posició lateral esquerre, i són dues jornades de Lliga i dues posicions, dues titularitats en aquesta posició.
11: Correcte, Xavi, sí, a part ho vaig contrastar bé, perquè volia saber si les inferiors, cadet B, cadet A, havia tingut l'oportunitat de jugar-hi i la veritat que no. Sorprès pel nivell que està donant. També cal recordar, que ho vaig comentar als inicis, que Xavi Espart va haver un moment amb el pas de cadet B a cadet A que va estar a punt de ser baixa del Barça.
7: Li van comunicar que prescindirien d'ell, que es busqués equip.
11: Correcte, li van comunicar. Després, a nivell de confecció de plantilles, faltaven jugadors i van haver de tirar una mica enrere i dir-li que finalment el Xavi...
7: Bé, perquè van haver-hi baixes al lateral dret, no? Va haver de jugar un dia a Figueres per necessitat i emergència, ho va fer bé, el següent partit encara millor, i ja s'hi va quedar. Clar, Xavi Espart és migcampista, però ha coincidit amb Marc Bernal, amb Pau Prim, amb Tomi Marquès, amb jugadors que apuntaven moltíssim. I per això va haver-hi un moment de dubte sobre el seu futur al Barça.
11: Sí, tal i com expliques, Xavi, va ser així, que el van ubicar al lateral, ho va fer bé, va començar a tenir continuïtat i des d'aleshores doncs, que ha anat alternant aquestes posicions, inclús amb la selecció espanyola ha jugat també de 6 i de lateral. Bé, és un jugador...
7: L'Europeu sub-19 d'aquest estiu que van guanyar i ell va tenir un paper important, va arribar a jugar de migcampista també.
11: De 6, va jugar de 6, sí.
7: De 6 és interior o és mig centre?
11: No, és mig centre. I el 6, el 8 i el 10, que
12: són els dos interiors, i ell està ubicat de 6, i va fer un molt bon torneig.
0: Mm-hmm. Francesc Ripoll, com arriba el Rayo al partit de demà al Camp Nou?
13: Mira, arriba havent sumat un punt de 6 possibles, empat contra l'Alavés i derrota al camp del Sevilla, un club en un mal moment. Ja sabeu que ni tan sols poden jugar a Vallecas, van jugar a Butarque com a locals. Han perdut jugadors aquest estiu: Xavarría al Chelsea, Mendy al Hull, Trejo, el capità, s'ha retirat, Ratiu sembla que sortirà, també han perdut l'entrenador Íñigo Pérez, que ara està entrenant al Villarreal, sí. I per demà una baixa important, la d'Isi Palazón, tampoc estarà el porter Batalla, que recordem es va fracturar la tíbia contra l'Alavés.
0: I estarà uns quants mesos de baixa, si bé eren molt tocats, els del Rayo, que aquesta temporada entrena un tal Beñat San José. Ricardo, on surt aquest Beñat San José, ho saps?
8: Ui, és un rodamón, eh? Ha fet carrera a Sud-amèrica, és un destacat, crec que fa fins i tot, no em vull equivocar, però Mèxic, Bolívia, Xile, o sigui, ha fet moltes voltes fins a arribar a l'Eibar, a segona divisió, i ara tenir la primera oportunitat a primera, però és curiós perquè va
0: jove,
8: marxar.
0: O sigui, no és tan jove com 46 anys.
8: Sí, va marxar, jo crec que va sortir de la Real Societat Futbol Base, i aleshores va fer una aventura per algun país àrab, i d'aquí va començar la ruta per Sud-amèrica.
13: Des de la 12-13, Ricard, que és fora. Va entrenar a l'Al Ittihad a l'Aràbia Saudita.
0: Fa 14 anys, ja.
8: Sí, sí, i això, i si repasses, que han passat per clubs, vull dir, molt singulars, no per clubs de màxim nivell, i ara té l'oportunitat de primera divisió, pobra, en un panorama
0: difícil,
8: una mica complicat,
0: sí,
8: a Vallecas.
0: Sí, sí. El Barça ha jugat demà contra el Rayo, el Madrid ha jugat avui i ha golejat el Màlaga al Bernabéu, no sé si heu pogut seguir el partit. Madrid 4, Màlaga 0, Bellingham molt bé, està fent un inici de temporada increïble, ha fet un gol, i diria que dos, però el segon no li donaran, i el donaran en pròpia porteria del porter del Màlaga, perquè hi ha hagut un refús. Ha marcat Mbappé, que ja en suma 4 en aquest inici de temporada, crec que és el Pichichi, i el 4-0 l'ha fet Arda Güler. A veure, m'avanço, perquè ja us dic que a mi sí. Us està sorprenent una mica, i en positiu, el Madrid de Mourinho en aquest inici de Lliga? El veieu competint amb el Barça?
5: Per què et sorprèn?
0: Perquè veig un equip amb molta gana, ben organitzat, i que, sobretot, la pressió...
5: Dèiem el mateix l'any passat del Xavier
0: Alonso. És possible, però bé, estic jutjant els tres partits que he vist. Em sembla que físicament és un equip superior, crec que deu ser superior a tots els equips de la Lliga, i estan amb gana i corrents, i corre fins i tot Vinícius, Uri. A tu encara tens receles una miqueta.
5: Sí, perquè em sembla que l'any passat també comentàvem el mateix amb el Madrid de Xavier Alonso, estaven molt motivats, apretava Nadal, robava Nadal, jugaven ràpid... El que sí que és veritat, que tenen una plantilla espectacular. I els fitxatges que han fet aquest any són de primer nivell. O sigui, tenen un equip...
0: Dan, Frisco, Corella, Conaté...
5: La defensa és de les millors d'Europa, segur. Tenen porteràs a davant. El que falta una mica és a mig del camp. Tot i que Bernardo Silva, jo crec que és una molt bona incorporació per ells. Veurem. Jo crec que el que li falta és banqueta. Vull dir entrenador.
0: Com el... Entrenador, vols dir? Però, sí. Ostres, jo veig a mà de Mourinho de moment, eh? Però,
5: bueno, Ricard, jo veig a Madrid amb partits grans.
8: Jo m'hi apunto una mica a la línia de l'Oriol. Jo he vist el Màlaga i la Real Societat molt còmodes en pilota en algunes fases. Els de dalt van quan volen, però quan no volen no van. I això els genera molts espais entre línies. El que passa és que s'han fet molt més forts defensivament. Bellingham treballa per tots els davanters de l'equip, estan en un moment especial, i estan tant Bellingham com Mbappé en un estat de gràcia que probablement en alguns moments de la temporada passada no va coincidir, i això fa que siguin molt contundents a dalt. El Madrid, o sigui, el que és extraordinari és que el Madrid amb Bellingham, Mbappé i Vinícius hagi fet dues temporades com les que ha fet, i jo crec que això dona molt mèrit al que ha fet el Barça. O sigui, el que seria estrany és que algun any no apareguessin, o sigui, i Mourinho és un bon gestor de vestidor. Jo crec que el que ha fet millor per mi Mourinho és posar els rols al lloc, que tothom treballi, que tothom accepti el company, veiem més automatismes, més connexions entre primeres espases que altres vegades no, i tàcticament no ha fet res estrany, ha fet bàsicament posar les coses en cert ordre. Jo també vull veure una miqueta més de recorregut.
0: Esteu d'acord, Sònia, Jordi, Àlex, Andreu?
6: Crec que el Madrid té capacitat per guanyar tots els equips de la Lliga, excepte el Barça, que aquí es veurà, però que per mantenir la imatge d'aquests primers partits s'ha de mantenir, per exemple, aquesta pressió, aquesta intensitat que comentaves, Xavi, i és el que li ha faltat, aquesta constància és el que li ha faltat a aquest grup. Si l'aconsegueixen mantenir, sí, perquè Mourinho els aconsegueixi motivar tota la Lliga, doncs aleshores, òbviament, tindran més opcions de guanyar-la de les que han tingut els dos últims anys.
10: Per mi la clau, el Ricard parlava de definir rols, la clau és que tinc la impressió que Mourinho li ha donat les claus de l'equip a Bellingham, que coincideixo estar en un moment, vaja, ja l'arrossega del Mundial en un moment espaterrant. Per mi fins i tot és una millor versió de Bellingham que la que vam veure quan va aterrar al Madrid, que es va tipar de fer gols en la primera meitat de temporada. És un jugador més complet. Jo tinc dubtes sobre la fiabilitat i la cohesió de l'equip mig del camp, i jo deixeu, l'Uri diu que té una de les millors defenses d'Europa, a mi els centrals tots, Konaté inclòs, em generen, vaja, els tinc sota sospita. I el que sí tinc clar, Mourinho no és sant de la meva devoció, més aviat em provoca repulsió, però que a Mourinho no li passa el que li va passar a Xavi Alonso l'any passat, i això jo crec que els jugadors ho perceben. Si aquest estat d'ànim que a Madrid ja sembla que, segons qui llegeixis, dibuixen com un estat d'alegria, durarà tota la temporada, ja ho veurem, però jo tinc clar que a Mourinho no se li pixen com li van fer a Xavi Alonso l'any passat als jugadors.
7: Molt ràpid, Àlex, Andreu.
9: Mira, jo crec que el Barça el segueixo veient per sobre. Crec que li competirà la Lliga fins al final, però per no deixar-te sol, Xavi, a mi sí m'està sorprenent, o crec que Mourinho està fent alguna cosa en cert sentit. És a dir, aquesta quarta peça de la davantera, que semblava assignada per Diomandé, de moment no li està donant, i està jugant bé el rol de posar un migcampista obert, primer amb Guler, avui ha posat Brahim, però està fent coses en cert sentit. No pressionen bé encara, treuen a laterals per pressionar, i això crec que és un perill i que patirà davant de rivals exigents, però sí el veig un punt millor i que Mourinho està fent alguna cosa bé.
7: Andreu?
11: Bé, en el guió que comenteu, sí que és cert que han fet un molt bon mercat, han incorporat jugadors de molt i molt nivell, de molt talent. Sí que és cert que aquest inici, com bé comentava Xavi, tenen gana, tenen fam, pressionen alts, però bé, això acaba de començar i vull veure l'evolució en partits importants i partits de veritat.
7: Aquest cap de setmana ha començat la Lliga F. Aquesta tarda s'ha estrenat el Barça, el Johan Cruyff, al migdia. El Badalona ha perdut el camp de l'Atlètic de Bilbao, ahir l'Espanyol va perdre el camp de l'Eibar, i el Barça ha guanyat 5-0 al Johan Cruyff al Tenerife. Sònia, és el Mat, t'agrada aquest nou Barça, el primer Barça post-Alexia?
6: Saps què passa? Que és que encara avui, per exemple, hem vist jugadores del filial, que Kerolin encara no és titular, però vaja, la carta de presentació és la mateixa tònica dels últims anys. Hauran de tornar a tirar del filial com ja va passar la temporada passada, i és un Barça encara sense Aitana, que tot i així és capaç de guanyar amb baixes 5-0 el Tenerife.
7: Mm-hmm. El Barça ha golejat 5-0. La central neerlandesa Van Aasten molt bé, no?
6: Van Aasten m'està convencent en les estones que li he vist avui i les estones que li he vist a la pretemporada, i crec que, de fet, ho comentàvem amb la Vera aquesta setmana, que potser acaba sent titular, una futbolista que has fitxat però que és molt jove, però és que també ha vingut Martina Fernández, i jo crec que entre les dues Pere Romeu es decantarà per Van Aasten.
7: Hem d'anar rapidíssim. L'Espanyol va perdre 2-1 al camp de la Reial Societat, va marcar Roberto i Compte, Francesc Ripoll, perquè a Roberto hi ha clubs que el busquen en aquestes últimes hores de mercat.
13: Li van darrere, molts mitjans apunten de l'interès del Hull City, equip de la Premier, que s'ha gastat ja més de 100 milions d'euros en fitxatges aquest estiu i que ha començat molt bé la Lliga. Des d'Itàlia també apunten a l'interès de la Fiorentina i del Como de Cesc Fàbregas. Roberto, això sí, té contracte fins al juny del 2031 i una clàusula de 25 milions d'euros.
7: Si amb la lesió de Quique García, l'Espanyol de Manolo González es queda sense Roberto en les últimes hores de mercat, crec que a Manolo la farà una emprenyada superior. O sigui, augmentarà la mitjana d'emprenyada de Manolo González. L'Espanyol ha fitxat Ryan Zaragoza. Us sembla que és un jugador escollit com perquè l'Espanyol faci un pas endavant aquesta temporada, Uri?
5: És un jugadoràs. Com a terra, si recuperant el seu millor nivell, però el millor Ryan Zaragoza és un reforç de luxe per l'Espanyol.
7: Mm-hmm. Ricard, hi confies en Ryan Zaragoza per l'Espanyol?
8: Mira, tinc un interrogant, perquè les aventures d'Osasuna i Celta no han estat al nivell del que va ensenyar el Granada. Com diu l'Oriol, la clau està per què no ha passat això, per què no ha tingut aquesta continuïtat i si és capaç de revertir-ho.
0: Segona, en un minut, el Girona va guanyar 5-2 a Montilivi a les Palmes, partidàs del Girona de Quique Álvarez, i el Sabadell es va estrenar amb victòria, Francesc Ripoll, 1-0 contra l'Almeria, que era dels cocos, vas cantar un gol, eh?
13: Sí, sí, va costar.
0: Vas cantar dos, però el primer te'l van anul·lar.
13: Un de vàlid, ja està bé.
0: A veure, molt ràpid, qui confia que el Girona pujarà aquesta temporada primera, Uri?
5: Si ha de confiar sempre.
0: Sònia?
6: Si es tracta de confiar, sí.
0: Jordi?
10: Tinc dubtes, molts.
0: Ricard?
14: Jo hi crec.
0: I creus. Àlex Dalmas?
9: Molta confiança.
0: Molta confiança. I l'Andreu Serrarols?
15: Som-hi Girona sempre.
0: Sí, més aviat optimistes, eh? Però alguns us avís una mica forçat. Algú té dubtes que el Sabadell se salva, aconsegueix la permanència sense gaire problemes ni sense angoixes?
5: Jo dic que se salva, no diria sense angoixes, però que se salva segur.
10: Jo igual.
6: Sí, estic d'acord.
8: Se salva, se salva.
0: Molt bé. Àlex, tu també ets un optimista, ex. Has rellinat.
9: Sí, sí, sí. Sí.
0: Molt bé.
9: Cap dubte.
0: I el Ripoll, que és el més afectat aquí?
13: Se salven. Potser patint una mica, i és com és la segona, però se salven.
0: Us acomiado aquí, que ens espera el Damí Aguilar amb les motos, Oriol Domènech, Sònia Salmà, Jordi Costa, Ricard Torquemada, Àlex Dalmas i Andreu Serrarols. Gràcies per ser-hi en aquest inici de temporada del Club de la Mitjanit i, sobretot, gràcies per comprometre-us a ser-hi sempre a partir d'aquest diumenge i fins a final de temporada. Fins diumenge vinent.
5: Tu, bona nit.
6: Bona nit.
0: Motos, Damí Aguilar, bona nit.
16: Bona nit, Xavi.
0: Ja el tenim aquí, Marc Márquez.
16: Bé, ja el tornem a tenir aquí, sí. No? Es va posar 18 punts després de guanyar Alemanya, que va fer doblet, després va tenir aquella llufa de Silverstone, que havia de passar, i ara torna a estar en el seu màxim nivell. I a partir d'aquí veurem què és capaç de fer. D'aquí a final de temporada no tinguem tampoc el gran optimisme de pensar que tots els circuits s'afavoriran, hi haurà alguns on haurà de patir, i també haurem de comptar amb aquest braç dret, però s'ha posat a 19 punts i això vol dir tornar a estar en la lluita. I el més important, que hem arribat a l'Aragó, que això era un Mundial de 6 i ara sembla que és un Mundial de 3, i això també afavoreix Marc Márquez.
0: Ho veus, Jorge Martín, Márquez, veig aquí, ara.
16: Sí, i a més, la part interessant d'això és que el Marc està assenyalant Bezzecchi, no Martín, i això crec que forma part ja d'aquesta guerra psicològica de dir, Jorge, que ets el líder, però jo penso que el teu company serà més rival directe. I aviam com gestiona també Aprilia, tenia dos paios allà dintre que juguen al Mundial.
0: Damià, el pare o la mare?
16: Els dos.
0: Marc Márquez o Toni Bou?
16: Ostres. Aviam, és que des del punt de vista de la repercussió internacional del que significa MotoGP, doncs...
0: Marc Márquez.
16: Marc Márquez.
0: El que passa que Toni Bou avui ha guanyat a França i en uns dies, la setmana vinent, als Països Baixos, pot aconseguir el seu Mundial número 40. Des del 2006, oi? Que ha guanyat tots els Mundials.
16: És increïble.
0: Ara era lliure i indoors. Recordes que vam fer un rècord i dèiem, va, d'aquí 3 anys pots arribar als 40? Als 40 anys, perquè ara farà 40 anys. És bèstia,
16: sí, sí. I 9 curses aquesta temporada, 9 victòries, i com tu deies, queden... les dues curses de dissabte i diumenge dels Països Baixos, les dues curses de dissabte i de diumenge de León, i amb això s'acaba el Mundial. I ja matemàticament, efectivament, doncs el cap de setmana que ve a Països Baixos ja tindrà doncs el primer match ball d'aquesta xifra que sembla impensable. No sé si algú serà capaç en el món del motor d'arribar alguna vegada als 40 títols mundials, però és impressionant. I a més, amb la sensació que ell no s'atura aquí.
0: Esperem-ho. Gràcies, Dami. Bona nit.
16: Adéu.
0: Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, aquesta nit amb Guspir, Estel o Carícia, i el record especial d'avui és per a la Xicue. Segur que alguna vegada heu sentit a la ràdio una veu femenina dient bona vespre, ja ho sabeu, la Marta García. Aquest divendres la Marta va marxar de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio després de 25 anys, 26 realment si comptem el període de pràctiques. La Marta, la Xicue, a més de venir cada dia a la redacció, l'ha cuidada en tots aquests 25 anys, l'ha cuidada molt, se la va fer seva i l'ha estimada i se l'estima com una part important de la seva vida professional i personal. Nosaltres la trobarem a faltar a la redacció d'Esports, però la podeu continuar sentint a Catalunya Ràdio, que és el més important perquè marxa a la delegació de la ràdio al País Valencià. Un petó molt fort per a la gran Marta García Ganau. I gràcies també al Francesc Lara. Gràcies, bona nit, Francesc.
1: A vosaltres, bona nit.
0: Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, que comença la temporada Maraté ara mateix, si sentiu la ràdio en directe, o amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa a la carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
15: Bona nit, us informa Berta Torrades. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats, a les platges, als boscos o en polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
17: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero lo demás hay que sacarlo.
18: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
15: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi a Ceuta. A banda de compareixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies amb el Christian Roldán.
19: L'exèrcit dels Estats Units ha atacat dues plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud del país. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i també entre la població civil. L'Arak és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials de petroli. Qualsevol escalada del conflicte en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i, de retruc, l'economia mundial.
15: El ferri que ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i també per algunes embarcacions que s'hi han acostat. Comencen a viralitzar-se ja vídeos de la tragèdia com aquest, que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a correcuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligències.
19: Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Dissabte, gairebé el 53% dels islandesos van votar en contra d'obrir converses d'adhesió. La primera ministra islandesa, que era partidària del sí, treu pit d'haver escoltat la ciutadania i diu que el seu país surt enfortit d'aquesta consulta.
20: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats i la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
19: En aquest mateix sentit, Brussel·les diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable.
15: Operació tornada de les vacances d'estiu esglaonada a la xarxa viària del país. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies i les retencions més destacades s'han registrat avui a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda de Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits. 3 es troben en estat crític i els altres 2 menys greus. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C-14 i ha acabat volcant. Ara els esports. Pau Dacs, bona nit.
3: Bona nit. En la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder, pendent del Barça, que aquest dilluns rep el Rayo a 8:45. Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesus, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions d'euros. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick. Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1. Àlex Palou és virtualment campió del món de la IndyCar. A la cursa 2, el català ha acabat quart i tindrà un prou si queda entre els 19 primers aquesta matinada per aconseguir el seu cinquè títol. Marc Márquez guanya el Gran Premi de Motos a l'Aragó al davant de Pedro Acosta i Bezzecchi. A la general, Márquez redueix el desavantatge sobre el líder Jorge Martín, ara a 19 punts. En ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta, en final al Port d'Aitana i referma el lideratge. I en hoquei herba, Alemanya derrota Espanya a la final del Mundial per 1-0.
14: Fins aquí les notícies.
21: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
21: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
22: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: ganes que tenia de sentir aquesta sintonia amb els cascos posats, asseguda en aquest estudi, a fora, negra nit, i vosaltres, tots vosaltres, a l'altra banda, escoltant. Una música que em fa baixar, sempre m'ha passat, els bioritmes, que m'aporta pau, ganes de parlar, però sobretot ganes d'escoltar. Venim d'un estiu en què també he parlat molt i he escoltat molt, he gaudit de paisatges preciosos, de cafès amb nata i pastissos que no menjo mai, de música i passejades, de trens llunyans que anaven a l'hora i d'avions i aeroports més propers que no hi van mai. Un estiu d'aprendre coses noves, de tornar a fer de cangur d'uns nens meravellosos, ni que sigui per unes hores, de banyar-me en un indret desconegut per mi, de llegir dins l'aigua d'una piscina només traient les manetes per no mullar les pàgines perquè no es podia estar enlloc més. M'he fet pesada a casa repetint de manera insistent aquesta frase: només s'està bé en remull. La calor, la refumuda calor que ens ha fet canviar rutines i treure'ns les ganes de moure'ns i fins i tot de menjar. Només aigua, aigua i més aigua. Aquest cap de setmana, en canvi, he tingut la necessitat de recollir-me, d'estar prop de casa, sense patir embussos ni picades de mosquits. He tingut ganes d'anar al teatre, al cinema, de veure una exposició de fotografies, de llegir i de netejar dues coses. D'una banda, l'armari dels medicaments, i de l'altra, fer rentadores de peluixos. Sí, sí, a casa encara n'hi ha molts. Gossos, gossets, ximpancers, ossets, una estrella de mar, el comte Dràcula, tot ha anat de cap a la rentadora. I ara estan ben nets, sense pols, a sobre dels llocs on eren. No se n'ha trencat ni un. Només ha faltat un petit elefantó, que ja té 22 anys i que havia marxat uns dies a vacances, i ara quan ha tornat encara no ha passat per la dutxa de la rentadora. Demà continuarà la feina i no se'n salvarà, us ho ben asseguro. I el vostre estiu, com us ha anat? Segona temporada de la Nit dels Ignorants, amb una servidora al capdavant, i que fem en Joan Arroyo, l'Oriol Fidalgo, l'Aina Grau, l'Andy Franco, la Judit Perpinyà, l'Albert Duran i el Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, benvinguts i ben tornats. Les 12 i 10 minuts, arrenquem aquí aquesta segona temporada de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Segona per mi, perquè temporada, aquest programa farà el 2027, 40 anys. Imagineu si em porta de temporades aquest programa. Però avui és ja, ara ja, 31 de juliol del 2026, i saludem per començar avui aquest primer programa la Maria Rosa, des del barri de les Corts de Barcelona. Bona nit.
2: Molt bona nit i ben trobada, Marta.
0: I ben tornada, Maria Rosa. M'alegro molt de sentir-te.
2: Oh, i jo també, perquè això vol dir que encara estic a la terra.
0: Home, i tant, amb els dos peus ben posats a terra, això, a més a més.
2: Sí, però ha sigut un estiu molt dur i ho ha estat sent, però bueno.
0: Ho dius per la calor, suposo, eh?
2: Evidentment,
0: sí.
2: Però el més he tingut sort.
0: La resta,
2: sí. El més he patit molta calor i continuo patint molta calor.
0: Sí, això ha sigut horrorós.
2: És el que hi ha.
0: Sí.
2: I dit això, com que m'imagino que avui hi haurà molta gent que voldrà trucar, et faré la pregunta.
0: Vinga.
2: Quan un mòbil intel·ligent es mor, tu te'n compres un altre, et passes la informació. Però què passa? Aquests mòbils, es pot extreure la informació que tu tens allí, encara que el mòbil estigui mort. És a dir, dades bancàries, tot.
0: Uh-huh.
2: Llavors, pregunta. Hi ha algun lloc concret on puguin borrar tota aquesta informació? Perquè, segons em diu el meu fill, no és fàcil. I portar, per posar un exemple, aquest mòbil a un punt verd que allí es recullen, no és convenient per la informació que tu tens, clar, en aquest mòbil. Uh-huh. Repeteixo, encara que estigui mort. Uh-huh. I crec que hi ha alguna empresa o potser una persona experta en electrònica ens podria explicar la manera de poder destruir tota aquesta informació. Uh-huh.
0: Perfecte. Doncs pregunta molt adient i entesa, a veure si algú respon, si no, com sempre, nosaltres ens encarreguem de buscar els experts. Maria Rosa, molt moltes gràcies, Marta. Contenta de sentir-te. Una abraçada.
2: I jo també a tots vosaltres.
0: Merci, bona nit.
2: Bona nit.
0: Vinga, el Josep Lluís, des d'Horta, a Barcelona, bona nit.
3: Bona nit, bona setmana, bona temporada, i dir-te, abans d'anar per feina, que jo, peluixos no, però sí que vendo fundes de coixins.
0: Veus? Que tinc. També he fet rentadora de fundes de coixins, també, és veritat.
3: Sí, però tinc els de dormir i alguns que poso com a l'espalda del cap. I així.
0: Vinga, tots cap a la rentadora, molt bé.
3: Sí, clar. I mira, t'explico, jo aquest estiu només el saludaria per la crisi, perquè per el que és els focs, la Ceuta, crisi humanitària i tot el que ha passat i desastres del canvi climàtic, ha sigut horrorós, i la calor del canvi climàtic ha sigut infernal. Però ho saludaria per el màgic aquest eclipsi que va
0: passar. Per l'eclipsi, que el vas veure, entenc, eh?
3: Sí, i tinc una pregunta sobre l'eclipsi. I ja vaig per la feina.
0: Vinga.
3: Per enllestir el programa així ràpidament, mira. Sobre gats. A veure, dues preguntes sobre gats. Buscar-li dos peus al gat, què vol dir i d'on ve aquesta expressió? Uh-huh. Això ho tinc així, però ho estic de memòria. I després, qui no té feina, el gat pendida. Què vol dir també aquesta frase tan coneguda? Són frases conegudes que a vegades dius, per què es fan i per què són populars.
0: Molt bé.
3: I la blanquíssima edició del Gerancó, que jo el vaig seguir amb molta voracitat a l'edició i vaig veure com que s'emocionava aquest senyor. I jo li deixo a ell o a algú que vulgui respondre-me. Uh-huh. Si l'eclipsi aquest que va haver-hi és la cosa més espectacular que mai hi ha hagut mai a l'univers, que haguem pogut contemplar fins ara els humans. Ah, no sé què em digui que la vida de l'home de la lluna o una altra història d'aquesta.
0: Molt bé.
3: Jo també recordo, com a cosa fenomen espectacular, la superlluna Galeta, recordes tu, no?
0: Sí, sí, sí, tant.
3: Jo la vaig fotografiar i em va quedar una foto molt bona perquè tinc una càmera de vídeo que em fa un fum molt increïble. Mm-hmm. I vaig agafar els cràters i em va quedar una foto molt maca.
0: Molt bé.
3: Bona setmana, bona temporada.
0: Igualment, que vagi molt bé i ens anem escoltant.
3: I espero que et provi. Bona nit.
0: Igualment, bona nit. Adéu-siau. Adéu. En Lluís ens truca des de Premià de Mar. Bona nit.
4: Bona nit. Uitós i ben tornada, Marta.
0: Igualment,
4: escolta,
0: moltes gràcies. Digues.
4: Que va, tu, aquestes vacances, entre altres coses, a fer un repàs per la història de la nit dels ignorants.
0: Uh-huh. Ah, sí?
4: Des de la seva creació fins avui mateix.
0: Molt bé.
4: I l'he dividida en tres parts. Aquesta reflexió te la podria fer?
0: Oh, i tant. Home, una reflexió sobre aquest programa, mira, és el lloc ideal, em sembla.
4: Sí, em sembla que no s'ho he dit mai, però jo he fet una mica d'estudi, al meu parer, i l'he dividit en tres fraccions. Aviam, abans que res, que no se m'oblidi, voldria dir que l'amic, jo vaig considerar un amic, ell no sé si amb mi ho era, però el vaig considerar, si no un amic, un company, en Carles Cuní, el creador de la nit dels ignorants, en el seu acomiadament, quan va plegar en el seu acomiadament, després de 9 anys d'estar en antena, que en va estar 9, per la gent que no se'n recordi, l'última frase que va dir, que això ha quedat gravat per la història i l'hi treta, va dir: a la nit dels ignorants serà el que els oients voldran que sigui. I no va dir una frase més correcta i més bona que aquesta. I m'explico. Serà el que els oients voldran que sigui, naturalment. És així. Mira, primera fase, Carles Cuní, el primer director, i primer presentador. Uh-huh. Trucaven, perquè el programa es deia així, els ignorants que volien saber coses, i la nit es basava pràcticament en picades fent preguntes. Uh-huh. Algunes d'elles, al meu parer, una miqueta absurdes i coneixedores, però bueno, es feien. És igual, s'ha de respectar quan es trobo. Bé, la segona part, la part de la Sílvia Tarragona, i continuant amb en Deixonses, amb en Xavier Solà, va ser una etapa, al meu mode de veure, diguéssim, de música, poesia, rapsodes, etc, etc. I la tercera etapa, la que està la companya, no dic amiga, Marta Romagosa, per mi, per mi, és d'entrevistes. Principalment en el que es basa el programa de les dues hores. O sigui, aquestes són les tres etapes que jo he considerat, al meu mode d'entendre, i com cuidador fundador. Perquè des del primer dia...
0: Oient fundador, Marta. Molt bé, molt bé.
4: Oient fundador.
0: Sí, sí, sí, oient fundador. Però vaja, vull que dir, en les tres etapes el programa, els oients hi teniu...
4: Bueno, perdona, que no ho he dit, Sílvia, perdó, que se m'ha oblidat que algú no s'enfadi. Entre l'etapa de la Sílvia Tarragona i en Xavier Solà hi va haver-hi alguna locutora més que ara no recordo.
0: Sí.
4: Perquè en tinc 81, com he dit, i esclar, la memòria comença a patinar, m'entens què vull dir? Les neurones ja en comencen a fallar una mica.
0: No, no passa res, però si vas al web del programa surt tota la història, vull dir que ho podies trobar.
4: Bueno, i a més una altra cosa, que això ho he de dir-ho per deixar-ho ben clar. Vull dir, si avui dia, avui, no es fan tantes preguntes com es feien al començament de la nit dels ignorants, jo tenia una culpa, perquè jo també sóc un practicant, de l'IA, o clar. Sigui, de la intel·ligència artificial.
0: Sí, senyor.
4: Perquè
0: per això les coses han d'evolucionar, perquè no som
4: exacte.
0: Al mateix lloc que l'any 1987, no?
4: Moltes coses que jo no sé, els meus fills que jo no sabia fer-ho, m'ho van aplicar, una rodoneta...
0: Home, i ara estàs enganxat i tot.
4: No, ara no, he fet una pregunta al començament perquè volia saber el que no me recordava de la Sílvia Tarragona, que, en fi, m'agradava molt, i a les tertúlies que feia per televisió també, però he tingut que tirar mà de la intel·ligència artificial. Em refereixo que últimament moltes preguntes no es fan degut a aquest disquet blanc que en diuen IA, m'entens? Uh-huh. O el famós chat, per la gent que ho coneixi millor,
0: sí.
4: El chat, m'entens?
0: Uh-huh.
4: Vull dir, aquestes són les reflexions que he fet i l'etapa que he dividit en tres sectors. I un acudit molt ràpid per acabar, te'l puc dir?
0: Vinga, ràpid, que tinc gent esperant.
4: Però ràpid. Aviam, més ràpid com això. Bueno, ja t'he dit, les neurones ja em comencen a patinar. Un altre dia ja el diré, com que truco generalment els dilluns...
0: Ja ho faràs un altre dia, ja riurem un altre dia. Lluís, moltes gràcies.
4: A tu, abans,
0: que vagi adéu. Bé, bona nit.
4: Adéu.
0: L'Anna, des de Mirasol. Bona nit, Anna.
5: Bona nit, Marta. Molt de gust saludar-te novament en aquesta nova etapa que comences ara.
0: Moltes gràcies, Anna. Com estàs? Bé?
5: Bé. He passat un estiu una mica malament.
0: Ja.
5: Perquè vaig tenir una pneumonia i vaig estar... 10 dies ingressada a l'hospital.
0: Me catxis, només faltava ja, això. A l'estiu ingressada, ja, mare meva.
5: Ja si de Déu me n'he sortit, ja estic bé i ja tot està com sempre.
0: Com una rosa, tornes a estar com una rosa, jo veig.
5: Com una rosa, exacte.
0: Molt bé. Doncs que per molts anys, Anna, i ens puguis escoltar
5: sí,
0: i ens puguis trucar.
5: Això vull que sigui per molts anys.
0: Moltes gràcies.
5: No sé si per molts anys, perquè ja tinc molts anys, però bueno, tots els que ho siguin...
0: Tots els màxims possibles.
5: Exacte.
0: Molt bé, Anna.
5: Molt bé, i que hagis passat un bon estiu, tu.
0: Doncs moltes gràcies, Anna. Ens escoltem per la ràdio.
5: Vale.
0: Una abraçada, bona nit.
5: Bona nit.
0: La Mariló, des del Poble Sec, bona nit.
6: Hola, bona nit. Espero que no tingui un bon estiu. I a la nit, aquest, per poder dormir, m'he fet un tip d'escomptar contes d'aquests per dormir.
0: Sí o no?
6: Si va dormir.
0: Per què no te dormies, eh?
6: Jo volia fer una reflexió sobre una senyora a l'últim dia del programa que vaig poder trucar. Es va posar molt contra totes les compres per internet.
0: Sí.
6: A veure, jo, com per exemple, jo soc una compradora que m'encanta anar de compres i la roba i bueno. Llavors, jo de veritat, quan veig aquestes nenes joves al TikTok que compren aquí, compren allà i compren roba i penso, tu què d'anar a passejar, a comprar-se la roba? Tenen que demanar-ho així? No, en el meu cap no s'entén, perquè a mi m'agrada això.
0: Ja.
6: Llavors, la segona part. Jo comprenc que la gent potser més gran o que no té necessitat, pues no ho vegi bé. Jo, gràcies a la internet, puc estar vivint, perquè estic al llit postrada. Ara m'he canviat de pis i a l'Amazon ha sigut la meva salvació.
0: Clar, clar.
6: A l'Amazon, al Temu, i a més, quan tinc a fer la compra gran, pues, bueno, no faig propaganda, la faig al Carrefour per 2 mesos, arròs, oli, totes aquestes coses que
0: fan falta. Ho fas, tu online i t'ho porten, sí, sí.
6: Clar.
0: Clar, per segons qui és molt interessant, això és evident.
6: Clar, però és que jo no puc fer-ho d'una altra manera, i a vegades penso, si fos abans, com ho faria?
0: Clar.
6: Perquè jo no puc sortir. Llavors penso que la gent també tindria d'entendre una mica. Jo entenc que s'ha de protegir el comerç de barri i et dic, quan veig les nenes que compren aquell i es compren vestits i es compren més que... Jo penso, però jo era desgraciada si només vull anar a comprar.
0: Clar, sí, sí. A les que poden fer-ho no ho fan, no? En fi.
6: Vale, i llavors, pues, no ho sé, si pot ser dolent, si pot ser bo, però penso que pels que estem al llit és una salvació.
0: Clar, sí, sí. Molt bé, Mariló, doncs gràcies per la teva reflexió. Una abraçada, ens anem parlant.
6: I gràcies per tornar ja.
0: Gràcies a tu, adéu. En Ricard, des de Manresa, bona nit, Ricard.
7: Bona nit i bona hora, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
7: Home, les zones de ràdio avui són més boniques perquè has tornat a fer el programa.
0: Apament, ja hi som tots. Molt bé, escolta'm. I perquè torna, i perquè torna la programació normal.
7: No,
0: i torna
7: perquè
0: tothom.
7: Has tornat tu.
0: Ah, perquè he tornat jo. Som més boniques?
7: Has tornat tu.
0: Molt bé.
7: Això per començar.
0: Va, que no passeu per la porta, Ricard.
7: Bueno, ja ho faré més ample, això, rei. No pateixis. Ja trucaré al Paleta.
0: Digues, tu volies fer una correcció, a veure.
7: Sí, el senyor aquest que ha parlat de les etapes de la nit dels ignorants ha dit diverses coses certes, però no les ha dit totes com penso que haurien de ser correctes. És a dir, ell ha dit del Carles Cuní, sí, sí, de Tarragona, sí, però ha saltat directament al Xavier Solà i a tu. Però entremig del Xavier Solà i tu hi han hagut diversos presentadors.
0: Sí.
7: Per exemple, hi va haver una temporada d'Ariadna Ferrer.
0: Correcte.
7: I va haver-hi diverses temporades, no sé si són 3 o 4, del Joan Bosch.
0: Correcte.
7: I va haver-hi una temporada, o dues temporades o tres, no me'n recordo, la Mireia Mallol.
0: Mireia Mallol, sí senyor.
7: I en una de les temporades la Mireia Mallol l'estiu no es va parar programa i el va portar la Núria Coll. I en algun moment accidental en el que o la Sílvia o el Joan Bosch no...

0: que es dedica, que, com deia el Perales, a què dedica el tiempo libre, no? Una mica?
1: Sí, sí. Doncs va, a veure si ens escolta i ens respon, i si no, ja el buscarem que ens ho expliqui, no pateixis.
0: Moltes gràcies, i molt que tinguis una molt bona temporada, farcida d'èxits, de molta audiència i de molt carinyo de tots nosaltres.
1: Doncs això esperem tots, que la gent truqui, que la gent pregunti, que altres responguin.
0: Oh, mira, ja fa una estona que t'escolto i ja, em sembla que ja hi som tots, eh? Quasi bé.
1: Home.
0: Falta, ens falta el Jordi de Mataró, el Pep de l'Eixample...
1: Home, uns quants, hem faltat uns
0: i
1: quants.
0: I ja, eh? Ja hi anirem siguent tots,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tant, i tant, i tant. I molta gent que m'he trobat aquest estiu que ve a dir-me coses i em diu, jo escolto, però no truco. I dic, dona, home,
0: per cert,
1: heu de trucar.
0: Sàpigues que a través de la meva companya, com saps, jo no hi veig, a través de la meva companya et seguim a les xarxes.
1: Ah, t'ho explica tot. T'ho explica tot.
0: Explica tot. Ell m'ho explica tot. És com és el Puyol 3.0.
1: Totalment.
0: Ell m'ho explica tot.
1: Molt bé. Doncs
0: una abraçada ben forta, Marta, per tu i pels de casa.
1: Igualment, que vagi molt bé.

0: La nit dels ignorants. 40 anys formant part de les vostres vides. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
1: Som pura cafeïna.

0: Un minut i arribarem a 1:15 de la matinada al 93-207-474 d'aquest primer dia de la segona temporada aquí a la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Ens deia el Ricard, ja hi som tots, hem tornat tots, ja hem trucat molts. Dic, no, però hi ha molta més gent que truca o que escolta i que no truca, i d'altres, això ens va passar molt. Al final de la temporada passada, molta gent que trucava per primera vegada, malgrat portar molts i molts anys escoltant la Nit dels Ignorants. I això sempre dic que em fa especial il·lusió. Gent que finalment doncs, s'anima i acaba trucant. Ara mateix saludarem en Joaquim, que ens truca des de Monistrol. Bona nit, Joaquim.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Bueno, molt ben tornada, i a tu i a tot l'equip.
0: Gràcies, igualment.
1: Ganes de Nit dels Ignorants.
0: Hi havia ganes, doncs vinga, tots en tenim.
1: Moltes. Escolta, mira, era per donar una resposta.
0: Vinga.
1: Sobre la pregunta que ha fet el company, de allò que vol dir els tres pies o els tres peus al gat.
0: Sí, vos, sí.
1: Bueno, això és una mala interpretació. Perquè realment això amb el temps es va començar a dir els tres pies, els tres peus. Però és els tres pèls.
0: Els tres pèls?
1: Sí. Perquè, per norma general, amb una gran majoria, si té tres pèls, tres colors de pèl, són tres colors, és una gata. Els gats, per norma, tenen dos. I sí. Acabat, això es va començar a dir per això. O sigui, no busquis els tres pèls al gat.
0: El gat, ah!
1: Perquè no és un gat, és una gata.
0: Una gata. Ostres, aquesta no la sabia. Ara m'ha sorprès molt, Joaquim, eh?
1: Doncs sí, sí, sí.
0: I d'aquí ha anat acabant sent tres peus al gat, no?
1: Ah, efectivament. Tres pèls, tres peus en català i tres pies en castellà, que també es diu, no?
0: Però llavors en castellà que era tres pelos al gat, o no?
1: Tres pies, no, tres pies.
0: Tres pies.
1: O sigui, en comptes de dir tres pèls, ja la gent va començar a dir els tres pies.
0: Clar, clar.
1: En castellà. Clar. I en català, en compte de pèls, doncs peus.
0: Sí, sí, sí, està clar.
1: I mica en mica s'han quedat a gens.
0: Doncs...
1: Per això la realitat és que no busquis els tres pèls al gat, perquè només que si té tres pèls és una gata.
0: És una gata. Bona, molt bona aquesta, Joaquim. Sí, m'agrada molt. Moltes,
1: vinga,
0: moltes gràcies.
1: Me n'alegro molt.
0: Vinga, merci, bona nit.
1: Vinga, bona nit. Adéu. A tothom. Adéu.
0: Maria, des de Girona, bona nit.
2: Hola, bona nit.

0: No, això dels tres pèls, jo ho vaig fer un res fa un any o dos, i després de tot l'havia de tenir gats, eh?
1: Oi, que imagina't.
0: I no ho sabia.
1: Jo tampoc, no, és que no ho havia sentit mai, és, ho trobo molt curiós.
0: Però jo vaig sentir aquí a Catalunya Ràdio,
1: eh? I mira, doncs mira, ja en sabem més. Molt bé, molt bé. Tu diràs.
0: Mira, que jo el que volia comentar és a veure la gent que no podem marxar de vacances, a veure quin mal li hem fet a TV3 i Catalunya Ràdio que ens facin uns programes el mes de juliol i agost tan pèssims.
1: No t'ha agradat?
0: No, però absolutament gens, eh? Cap any hi han set tan fluixos, però més que res és que hi havia estones que ni tan sols feien programa, comunicaven amb Catalunya Informació, mm-hmm. o, bueno, el 3CAT, sí. Info 3CAT, sí. Bé, i ens fotíem les mateixes notícies una vegada i una altra, sense allò com la letra com sangre entra. Doncs que, a veure si la gent esclarien moltes coses, que hi han coses que no eren veritat, ni molt menys. Que els altres medis informatius els han difós, i aquí els han difós com els hi ha de la gana. Però més que res és l'avorriment de tan poques notícies, ben tenir tantes centenars que hi han. O sigui, primer és lleig que hi ha en ple estiu, que la gent estigui descansant, que no es puguin escoltar la ràdio o no es puguin mirar la tele catalana, que per això la paguem i tants diners que paguem. Si resulta que no podem refiar-nos de que hi hagi un programa d'entreteniment o d'informació, diguéssim, diària, no diària, sinó de coses de la vida, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Professionals i gent boneta, no? Mm. Doncs que no ens puguem refiar d'això ja és fatal, però que a més ens ho repeteixin tant i tant, com ara TV3 els matins de tot el mes d'agost, ha estat horrible.
1: Doncs mira,
0: és una consideració tan gran, clar, que llavors vols trucar per dir-ho i et surt una bleda allà a l'atenció a l'audiència que se li nota que està cansada, que no té ganes ni d'haver-se de notar el que li estàs dient i que, si no, que ho fa molt resumit. I dic, això ho has apuntat. Ah, bueno, ja ho faré. Saps? Vull dir, gent poc, per dir una manera de
1: eficient, poc eficient.
0: Poc eficient, sí senyor. O que no són de adients per aquest tipus de feina, també, no? N'hi ha. Vull dir que, i a més, amb horaris només d'oficina, perquè, esclar, si és un programa de les 9 del vespre,
1: ja
0: no busquis
1: hora,
0: per ningú, perquè no hi ha ningú. No, llavors jo pregunto, no paguem prou, que tothom ho sap, que paguem una burrada per TV3 i Catalunya Ràdio? Ja està bé, eh? Ja està bé.
1: Doncs va, queda feta la queixa, Maria.
0: Home, sí, però, esclar, si ja no se'n parla més, perquè jo el que veig és que les coses que dius, sobretot en atenció a l'audiència, i tenen el cinisme, has traduït un número, no te contesten mai amb tot el que li dius. Però, saps què vull dir?
1: Les vegades que ens ha arribat alguna cosa nosaltres per atenció a l'audiència, jo sempre contesto, eh?
0: Ah, però ells no te contesten
1: ja,
0: de res.
1: Clar. Doncs ja els insistirem, Maria, d'acord?
0: Home, és que, i que tinguin un horari una mica, diguéssim, normalet, ja que les emissions duren hores, però és que, mira, per exemple, aquesta noia que hi havia avui, la Marina Laminos, em sembla
1: sí,
0: que es deia,
1: sí.
0: Aquesta noia encara se li deia una mica d'experiència, perquè l'any passat ja hi va ser.
1: Sí.
0: Val. Però hi ha hagut d'altres que deies, valga'm Déu, com pot ser que estiguin en aquest lloc, que els hagin triat, perquè siguin una mica, ja no diem graciosos, sinó una mica amables.
1: Ja. Maria, que tinc gent esperant. Feta la queixa, d'acord?
0: Sí, ja tinc més coses per dir.
1: Bueno,
0: a veure
1: un altre
0: si demà
1: dia. Va, d'acord. Perfecte. Gràcies, bona nit.
0: Bona nit.
1: La Teresa des de Lleida, bona nit. Ai, que se n'ha anat, sí? Jo dic, l'he penjat a la Maria, li he dit que teníem gent esperant i ara se'ns ha penjat la Teresa. No hi és, que no? No hi és. Molt bé, no passa res, perquè aquest és un programa que té recursos per recuperar les trucades i, si no, la farem després. Per què? De què s'ha queixat més la gent, entre altres coses, eh? Però la gran majoria de comentaris que heu fet sobre l'estiu, de què ha estat? De la calor, no? De la calor. Doncs ja sé que aquest és un programa de trucades i també, com deia un dels oients que ha trucat, un programa de Jo no li vull dir entrevistes, li vull dir converses. Així que comencem la setmana amb... Una, avui començo.

0: Estic segura que tots els que ens escolteu, sense excepció, heu tingut un tema de conversa recurrent aquest estiu. Sobre què? Sobre la calor, és clar. El gran tema de l'estiu amb permís de l'eclipsi, és veritat, això sí. Segur que tots heu parlat gairebé cada dia de com galopa aquesta calor extrema, de com no es pot dormir les nits, que ara portem i porten el nom de tòrrides, d'onades de calor encadenades sense treva, dels rècords d'altes temperatures aquí, allà i més enllà. Heu parlat de ventiladors de sostre, de ventiladors de mà, d'aires condicionats, de refugis climàtics i de cops de calor, oi que sí? I segur que moltes d'aquestes converses han acabat amb un comentari resignat del tipus anem-nos-hi acostumant perquè l'estiu vinent serà pitjor, encara més calorós. Doncs avui volem nosaltres començar la temporada dels ignorants parlant des d'una perspectiva sorprenent de la calor sufocant d'aquest estiu. I volem posar una mirada més llarga que la de la previsió del temps. No hem buscat un meteoròleg o un expert en canvi climàtic, sinó que hem convidat un investigador del clima que podríem dir que va amb prismàtics històrics. Per entendre'ns, ell és una mena d'arqueòleg del clima, un paleoclimatòleg, se'n diu. Ell estudia com era i com canviava el clima fa milers i fa milions d'anys, molt abans que existissin termòmetres i registres. I ell pronostica, pareu bé l'orella, que malgrat aquesta calorada, estem a les portes d'una nova era glacial. Ho heu escoltat bé. Que la tendència natural del clima és que anem cap al fred extrem. Saludem Francesc Burjacs, que és paleoclimatòleg i investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Bona nit, benvingut.
1: Bona nit.
0: Com tothom, deu haver sentit a parlar tot l'estiu de la calor. Personalment, vostè la porta bé, la calor, o l'ha portada bé, la calor d'aquest estiu?
1: Bueno, jo suposo que com la majoria de gent, vull dir, també m'he hagut de refugiar algunes hores a sota de l'aire condicionat, perquè realment estar-se fora era difícil, no? Però vaja, també recordo altres estius amb calorades com aquesta. No tan persistents, això sí que és veritat, que aquest estiu la cosa ha estat molt persistent, sense allò, que no tenia aturador, que no té aturador, sembla. Però vaja, recordo molts estius, vull dir que sempre hi havia uns períodes que realment els termòmetres s'enfilaven.
0: S'enfilaven molt. Els humans, sí. Senyor Burjacs, o la vida humana en general, suportem o ens adaptem millor al fred extrem o a la calor extrema?
1: Bueno, si hem de veure la història de l'evolució humana, des de fa 2-3 milions d'anys, ha patit tot tipus de canvis climàtics, tant de fred com de calor. I l'espècie ha anat evolucionant. Vull dir, no, diguem que no és un factor determinant per la nostra espècie que faci fred o faci calor. Això és independent. Una altra cosa és que fins fa 7-10.000 anys que inventem això de l'agricultura i la ramaderia i ens fem sedentaris, clar, tot això ens perjudica com a espècie, d'alguna manera. Per què? Perquè quan érem nòmades, quan érem caçadors-recol·lectors i anàvem, doncs, feia calor, anàvem cap al nord, feia fred, anàvem cap al sud, i no hi havia barreres, no hi havia res. I, per tant, per l'espècie no era un problema. L'espècie era movible, ens movem, tenim cames i podem anar amunt i avall sense que això ens perjudiqués. Una altra cosa és la situació actual del món. Ara sabem que hi ha fronteres. Clar, les fronteres dificulten l'evolució de l'espècie humana.
0: Que ens hauríem de convertir en nòmades i anar a buscar una temperatura millor per viure millor, en realitat, no?
1: No, tampoc és això, vull dir, però sí que adaptar el món actual, no, a tots aquests possibles canvis climàtics. És que pensem una cosa, el clima no ha estat mai estable. Uh-huh. El clima està en constant canvi i, per tant, hem d'estar preparats per tot, com preguntaves abans. Hem d'estar preparats pel fred i hem d'estar preparats per la calor, per el que vingui. I hem d'adaptar el nostre territori a totes aquestes condicions, cosa que no es fa. Que sabem, el que fem és posar barreres ara.
0: segons els estudis de paleoclima, senyor Francesc Burjacs, ens pot dir si hi ha hagut temperatures iguals o més altes que les que hem tingut aquest estiu a Catalunya, o tenim aquest estiu? Posem per cas, no? Tiro enrere, edat mitjana, a l'època dels romans, a l'època dels fins i tot neandertals.
1: Sí, sí, bueno, no cal anar tan lluny, eh? Vull dir, hi ha articles publicats de... O sigui, per exemple, fa 100.300 anys, bé, això pot semblar molt, no?, però 100.300 anys és pel que estudiem el paleo, és abans d'ahir. Doncs fa... I que és un període de 100.300 anys, estem parlant de l'actual interglacial, no d'una fase glacial, sinó de fase interglacial. Doncs fa 100.300 anys la temperatura era molt més elevada que no pas actualment. I, per exemple, vam fer un estudi a nivell del País Valencià, allà per la badia de Pego, la localitat de Pego, els aigüemolls aquells, sí. Hi ha arrossars també. Doncs vam fer un estudi en allà i vam veure que fa 7.300 anys el nivell del mar estava cap a 4 metres més alt que l'actualitat. És clar, això i la temperatura i el nivell del mar estan relacionats, perquè com més temperatura hi ha globalment en el planeta, més es fon el gel que teníem estocat tant a l'Àrtic com a l'Antàrtic com a les altes muntanyes. Clar, aquest glaç es fon o fa més calor i clar, que l'aigua va al mar i llavors el mar puja. O sigui que fa 1.300 anys la temperatura ja era més elevada.
0: La mà de l'home, per entendre'ns nosaltres, provoquem canvis climàtics que no són naturals, perquè els naturals ja existeixen de tant en tant, n'hi ha hagut moltíssims al llarg de la vida a la Terra, no? És això. Però, clar, no sabem quines seran les conseqüències d'aquest canvi climàtic natural afegit al canvi climàtic culpa dels humans, per entendre'ns.
1: Jo llavors, vull dir, clar, a mi me diuen, no, és que tu ets un negacionista, perquè tu no creus en el canvi climàtic. Dic, a veure, jo no és que no hi cregui, jo el que veig és que hi ha una incertesa, perquè jo estic d'acord, és evident que és una cosa matemàtica, que a més CO2, a més que injectem a l'atmosfera, més augmentarà la temperatura, però, bueno, però sabem que també hi ha la tendència natural, que és el refredament. Des de fa 7.000 anys, com he dit abans, la tendència de la temperatura global és a baixar, a descendre, no? Per tant, bueno, ara estem en un escalfament potser excepcional, però ja dic, no hem arribat ni a lo de fa 7.300 anys.
0: És a dir, que encara pot pujar més, això.
1: Jo penso que hi ha una incertesa, Vull dir que no podem dir que ja ens quedarem així amb aquestes temperatures i que cada any seran més tòrrides i que... No, jo penso que ningú ho pot dir, perquè el clima és molt complex. Intervenen moltíssims fenòmens. Per exemple, introduiré un altre element. Aquest any és un any niño.
0: Sí,
1: no? Suposo que n'heu sentit a parlar.
0: Tant, sí.
1: Clar, que això és un fenomen que es dona al Pacífic. Però, bueno, sabem que està, els estudis que tenim, també que està teleconnectat a tot el món, a diferents regions del món, mentre que l'efecte més fort és allà, però també està teleconnectat. I, per tant, aquí també tenim conseqüències d'aquest any. Però no perquè sigui un any niño, que és difícil de predir perquè és semiperiòdic, però és un cicle de 3-7 anys, vull dir que és semiperiòdic, no sabem exactament, però sí que uns mesos abans sí que ja sabem si hi haurà el fenomen del Niño o no. Però és que, a més, el fenomen del Niño tampoc és constant ni lineal, sinó que també fluctua, pot ser més intens o menys intens, depenent dels components solars, etc. I aquest any és com a mínim és doblement intens de lo que és habitual el fenomen del Niño. Per tant, diem, home, sí, que... Clar, el que passa que si tu dius, preguntes al meteoròleg si hi ha una relació entre el Niño i que aquí tinguem més temperatura, te diran que no.
0: Clar.
1: Que potser com a molt, amb les pluges. Però els meteoròlegs no s'atreveixen a dir-ho, no? Però, bueno, sabem que està teleconnectat i que, per tant... I, a més, es va fer una tesi doctoral a nivell de la llacuna de Gallo Canta, que està aquí entre aquí l'Aragó, i es va veure que és una llacuna d'aquestes efímeres, és una llacuna d'aquestes que puja i baixa molt fàcilment el nivell de l'aigua perquè té poca capacitat, I llavors es va veure que està, que quan el niño ja hi ha el fenomen del niño, doncs aquesta llacuna s'omple més que quan no hi ha el fenomen del niño. Per tant, sí que aquí a la península Ibèrica sí que hi ha un efecte relacionat amb això. I que aquest any és un niño molt intens.
0: Molt intens. Clar, hi ha oients probablement que poden estar pensant en una pel·lícula que es va estrenar ja fa uns anys, el dia de demà, crec que era el 2004, que explica el que pot semblar una paradoxa, que precisament l'escalfament global actual desencadena una època glacial, com ara ens deia. Escoltem aquest moment, aquest fragment, en què dos científics expliquen el perquè d'aquest canvi.
2: Hem fet un descobriment extraordinari. Extraordinari i preocupant. Recorda quan va dir a Nova Delhi que la fusió dels pols podria pertorbar el corrent de l'Atlàntic Nord?
3: Sí.
2: Bé, em sembla que ja ha passat.
0: L'argument en què es basa la pel·lícula, que un escalfament global desencadena un canvi abrupte cap a un període glacial, per tant, és un fet històric real que ja ha passat, això?
1: Sí, sí, sí. Aquesta és la paradoxa del que diuen els que pronostiquen aquesta catàstrofe d'escalfament global. Aquesta seria la paradoxa. Tenim un model de fa uns 15.000 anys, que és com va començar l'escalfament del planeta sortint de la glaciació, i això va fer que es fonguessin a l'Atlàntic Nord, a nivell del Canadà, del casquet àrtic del Canadà, que es anés fonent el casquet polar, no? Tot aquell aigua s'anava acumulant amb el que ara podrien ser aquests grans llacs que hi ha entre Estats Units i el Canadà, no? Els grans llacs. Però, bueno, si ara ja hi ha volum d'aigua, en aquella aigua que s'anava fonent allò es va fer un llac immens, immens, immens, que va arribar un moment que es va desbordar i va anar a sortir a l'Atlàntic Nord. Clar, què va fer això? El que va fer és canviar la circulació salina, que la circulació oceànica, no? Clar. Perquè a l'entrar tanta quantitat d'aigua dolça a l'Atlàntic Nord, va fer l'Atlàntic Nord dolç. I llavors la corrent del Golf, que ens porta aire calent cap a Europa, es va interrompre i aquesta corrent s'esfonsava molt abans d'arribar a Europa, no? Conseqüència, hi va haver-hi un període glacial que va durar 800 anys, que és el que anomenem el Dries recent.
0: Per tant, tenim Dries un model... Recent.
1: Dries.
0: Dries recent.
1: Dries, sí, ve del nom d'una planta d'aquestes que hi ha, una planta boreal. El Dries recent, i això està constatat.
0: Clar, i això podria tornar a passar.
1: Per tant, aquest model... Clar. Per tant, aquesta és la paradoxa actual. Si anem fonent el casquet polar, que el casquet polar, oblidem-se'n, perquè hi ha molt pocs metres d'aigua, perquè no hi ha terra al Pol Nord, no? Si és com a l'Antàrtida, al Pol Sur, sí que tenim un continent, no? Sí. I el glaç s'estoca sobre el continent, al Pol Nord no hi ha terra, i per tant l'única que s'ha glaç és un metro o dos l'aigua del mar, no? Però, bueno, no ens oblidem que hi ha Groenlàndia, que Groenlàndia sí que hi ha terra ferma i que allà hi ha quilòmetres de glaç estocats. Per tant, el perill seria que es fongués aquest glaç de Groenlàndia i llavors sí que aquesta aigua dolça aniria a l'Atlàntic Nord i podria reproduir aquest model de fredor, no? Per tant, la paradoxa de l'escalfament global és que revertiríem en una fase glacial.
0: Clar, ara vindria la pregunta del milió. No sé si la seva disciplina científica pot respondre, que és quan arribaria aquesta nova època glacial, si tenim una forquilla, encara que sigui d'uns quants anys, de molts anys, si tenim una forquilla en què això pot passar, que d'aquí 100 anys, menys, 500, 1.000...
1: No, jo no m'atreviria a donar una data perquè és molt complexa. Tots els de les fases interglacials no han estat de la mateixa duració, han fluctuat. El que sí que sabem que estem ja dins de, per això dic jo que estem, bueno, que podem canviar les portes d'una nova fase glacial, però això igual falten 8.000 anys més. Perquè és que tot depèn, doncs, no, matemàticament no ho podem acotar. Això. Una altra cosa és això que parlàvem d'aquest dia recent, això que va passar fa 15.000 anys, que això, tal com diu la pel·lícula, que ho explica molt bé, això es pot donar... Però tu saps que hi ha unes tendències però que no saps com pot passar. Però en un moment determinat això pot passar, no? Per fer-nos una idea, vull dir, ara acaba d'haver-hi un esclafit aquí a la Catalunya Nord, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Però que
0: les imatges són espectaculars, que dius, com és possible que això...
1: Exacte.
0: Això ho veiem als Estats Units o en països asiàtics.
1: Exacte.
0: Però a França de la Catalunya Nord, no?
1: Sí, sí, però després els materials de TV3 han explicat que això, n'hi ha tot un registre des de l'any 2000, que n'hi ha algun no sé quants, inclús aquí a Catalunya, que tampoc és una fonada. Però bueno, jo volia dir, en el fet d'explicar de què és això, de que perquè es formi un esclafit d'aquest, vull dir, el que passa és que el fred que hi ha a les capes altes de l'atmosfera, de cop i volta baixen cap a baix, i el riu a baix que ho troben calent, i tornen a pujar, formen aquest efecte del tornado, de l'esclafit, no?
0: Clar.
1: Pues, lo del model de la pel·lícula aquesta, del dia de demà, explica això. Vull dir que en un determinat moment pot haver-hi un descens d'aire fred de les capes altes de l'atmosfera, que aquest fred baixi fins a baix i que es converteixi en un tornado, però no de pocs minuts, o, sí, sinó que de molt més llarg, no?
0: Clar, està clar que la pregunta del milió no l'hem resolta ni la podem resoldre, que és no. quan arribarà això, però sí que podem imaginar-nos com seria el dia que arribi, d'aquí molts anys, 8.000, 1.000, el que sigui, és igual. Com seria aquesta època de glaciació a Catalunya?
1: Bueno, aquesta és altra cosa, que també les glaciacions tampoc són uniformes,
0: tampoc.
1: No? Sempre hi ha la mateixa cosa, sinó que hi ha alts i baixos, alts i baixos, alts i baixos. Però, bueno, perdonant, per fer-nos una idea, per exemple, les excavacions que tenim a l'Abric Romaní, a Capellades,
0: sí,
1: a la Noia, que és un jaciment del Paleolític Mig, de l'època de l'home de Neandertal, amb unes cronologies que van des de fa 40.000 anys fins a 70.000 com a mínim, i en allà hi van fer-hi un estudi de polen, no?, de polen fòssil, vull dir que ens ha pogut... I de micromamífers també, diferents tècniques, disciplines que apliquem als sediments aquests que anem excavant, i vam resoldre, per exemple, que en aquell moment en què l'home Neandertal estava ocupant l'Abric Romaní, tenia unes temperatures semblants a les de Düsseldorf. Per tant, també molt crític tampoc és, no? Perquè a Düsseldorf avui dia es pot viure...
0: Totalment.
1: Home, els hiverns són molt més freds que aquí, però tampoc és allò de dir, no, tot Catalunya quedaria, no, tot Catalunya no quedaria coberta de neu, ni de glaç, ni molt menys.
0: Però potser es glaçaria...
1: Només les altes muntanyes.
0: Les altes muntanyes, sí. Podria ser que algun lloc del Pirineu fos més difícil de ser habitable, o que algun riu es glacés?
1: Sí, sí, o sigui, el que seria el Pirineu probablement allà seria una glacera de dalt a baix, vull dir, inclús a l'estiu no es fondria, no? O sigui, que hi haurien com dir, gels perpetus, no?
0: Sí.
1: Durant la fase glacial, i que els glaciars baixarien. Ara els glaciars dels Pirineus són irrisoris comparats amb els dels Alps o d'altres llocs, no? Però llavors en una fase glacial, sí, vull dir, clar, hi havia glaceres que baixarien molt avall.
0: I l'Ebre es podria glaçar, per exemple?
1: Bueno, l'Ebre històricament s'ha glaçat. També sempre que l'any 1700, de la nostra era, fa uns 300 anys, i es va donar el que se'n diu la petita edat del glaç. Va ser una època de freds intensos a tota Europa, i fins i tot va arribar aquí, a l'Ebre es glaçava a l'hivern.
0: El 1700,
1: i ja no parlem del Tàmesis. L'any 1700, al voltant del 1700, al voltant d'aquests anys, ja n'hi ha... I va ser curiós perquè de cop i volta, fins com ara ens estranyem de la calor, clar, els habitants de fa de l'any del 1800 s'espantaven perquè l'hivern era molt crus, tot es glaçava, no? I llavors fins i tot els pintors reproduïen, feien quadres, no?, amb paisatges de glaç i d'això. Era una novetat, no?
0: Clar,
1: i estem parlant de fa 300 anys. Vull dir que fixeu-vos el que pot arribar a canviar el clima, no? I que glaci l'Ebre en allà, imagineu-se.
0: Imagina't.
1: No? Però jo, sobretot, el que penso que s'ha de fer és fer cas als geomorfòlegs, que són els que coneixen el territori, saben allà on hi ha els perills, saben on hi ha totes les zones inundables, i el que s'hauria de fer és començar a deixar, en lloc de fer grans obres hidràuliques i d'enginyeria i no sé què, el que s'ha de fer és dir, bueno, això és una zona inundable, doncs aquí aquesta zona inundable l'únic que podem tindre és o una zona verge o tenir-hi camps de conreus, però aquí no hi podem fer-hi càmping, no hi podem fer-hi hotels, no hi podem fer-hi xalets, no hi podem... I això s'ha de... Això s'hauria l'administració, s'hauria de començar a ser valenta.
3: Francesc Burjacs, paleoclimatòleg, investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, moltíssimes gràcies per les seves reflexions. No ens han aportat fresqueta, que és el que busca tothom, però sí una anàlisi i una manera de conèixer on som i cap on anem, i que res del que passa ara és nou, perquè ja havia passat, com bé ens ha explicat. Veurem si hem d'esperar 1.000 anys, 500 o amb uns quants comença a baixar aquestes temperatures. Moltíssimes gràcies per parlar una mica als ignorants.
1: No, però donar una mica d'esperança només allò, agafar aquella dita popular que diu tot el que puja baixa. O sigui que les temperatures estan pujant, però que baixaran també.
3: Doncs ho esperem amb candeletes. Francesc Burjacs, moltes gràcies.
1: A vostès.
3: Adéu-siau, bona nit.
1: Bona nit.

0: que se n'aprenen de coses parlant amb gent que en sap molt d'alguna cosa, i més després de l'estiu que hem passat. O sigui que molt interessant aquesta conversa. Hem conegut noves maneres de viure aquestes calorades. Va, que arribem a la una de la matinada, però abans deixeu-me que digui bona nit a la Teresa, que ens toca des de Lleida. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs, Teresa?
1: Molta il·lusió perquè fer temps que es va esperar ella, eh? Aquests dos mesos s'han fet molt llargs.
0: S'han fet llargs, sí que sí.
1: Sí.
0: Doncs contenta sí, que ens hagis trucat.
1: He tingut dormir per etiqueta així foguts.
0: Ah, vaja.
1: I veure, i això de que les músiques que ficaven a la nit és de molt mal país.
0: Ja. Doncs mira, sí, ara estem nosaltres, i entre vosaltres les trucades i les converses, esperem...
1: Amb el petit petó que vos han posat, me sembla que vaya tipat de música ja per la resta de l'any.
0: Per la resta de l'any, no?
1: Que pugo quedar tot l'any. És que és horrorosa, eh? Vull dir, no es pot deixar. L'entrevista m'ha agradat moltíssim, l'entrevista que heu fet, eh?
0: Doncs mira, me n'alegro, Teresa, me n'alegro. A veure què ens diuen els altres oients. Gràcies per ser-hi.
1: I et fem gust de poder parlar amb tu, perquè ho fas molt bé i dono gust de sentir.
0: Que bé, que bonic. Continua. Gràcies, Teresa. Merci, una abraçada molt gran. Bona nit.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu-siau, bona nit. Arribem a la una de la matinada, les notícies, i nosaltres tornem d'aquí 6 minuts.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Educació incorpora més de 1.100 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, un 30% més que el curs passat, i s'incorpora personal sanitari a la meitat dels centres educatius. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Correspon a l'augment que es va pactar en part dels sindicats a finals del curs passat, però que els docents van rebutjar a la consulta. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres ja han dit que el curs que ve no en faran com a mesura de pressió. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs amb dos fronts oberts, la convocatòria de vaga del primer dia de classe i l'errada de les proves PISA. Repassem més notícies en format més breu amb Carola Gil.
2: El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les tres persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en les riuades de dimecres. Les autoritats diuen que estan en contacte amb els tres espanyols, tot i que no han precisat si ja han estat evacuats. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment els túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia de Nepal.
3: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de l'arribada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
1: L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que a les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària.
2: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros.
1: Operació tornada de les vacances d'estiu esglaonada a la xarxa viària del país. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. Un accident greu a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, ha deixat 5 ferits. 3 es troben en estat crític i els altres 2 menys greus.

0: El Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu, segons l'organització.
1: Xavi Pasqual, que n'és el seu director, detalla les raons de l'èxit.
2: Ens hem mantingut fidels a aquesta aposta per la música del país, per ser aquest aparador musical de Catalunya a finals d'estiu i poder veure, doncs, la foto del que està vivint Catalunya a nivell musical.
1: Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. Locomia, el grup dance popular als anys 80 i 90, que ara sentim, i l'orquestra Diversiones han estat els encarregats de posar el punt final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla.
0: Esports, en la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder, pendent del Barça, que aquest dilluns rep el Rayo a 8:45.
1: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
0: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
1: Àlex Palou és virtualment campió del món de la IndyCar. A la cursa 2, el català ha acabat quart i en tindrà prou si queda entre els 19 primers aquesta matinada per aconseguir el seu cinquè títol.
0: En ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta amb final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
3: Fins aquí les notícies.
4: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
5: Pot ser fet que us hagin despertat ja les tempestes...
4: Les veus de cada matí.
6: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
4: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
6: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
4: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora d'aquest primer dia de la segona temporada de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, esperant les vostres preguntes, les vostres respostes o les vostres reflexions. Ara ens truca en Genís des de Guadix. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, com està?
1: Havíem parlat... Soc en Genís Rellots, Andorra. El que passa que estic a Guadix.
0: Ah, anava a dir d'Andorra, no? De vacances encara?
1: No, de vacances. Bueno, estic treballant, soc actor i he fet unes funcions aquí.
0: Ah, i estàs treballant.
1: Entre Andorra i Granada, que treballo molt aquí a Granada. I res, els que estic aquí, els escolto sempre, bueno, per internet. I, bueno, jo tocava per una altra cosa, però, bueno, primer saludar-vos, donar-vos la benvinguda altra vegada.
0: Gràcies, igualment.
1: I, bueno, ja que ha parlat aquesta senyora abans, fa una estona, de que no li havia agradat la programació d'estiu, jo, bueno, per gustos colors, no? Jo, precisament, ahir l'altre dia estava sentint pel matí el Felip Vincent i estava pensant, no, m'estic passant bé aquest estiu, no sé, em sembla... El Frederic, l'Alanino el dissabte,
0: sí.
1: És un molt seguidor de les dues coses, del matí i del suplement, no? I doncs pot ser bé, amb Frederic Vicent, amb la Marta, sí, la Marta Alanino del suplement...
0: La Marina, Marina Alaminos.
1: Marina Alaminos,
0: sí,
1: exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: Però ells com, bueno, no de caris, no? Però com covers o substituts, bueno, és
0: sí,
1: igual.
0: La programació d'estiu dona oportunitats a gent que no la té durant l'any. Vull dir que
1: doncs,
0: també...
1: Jo, sincerament, no ho dic per dir, eh? L'altre dia pensava, ostres, ho estic passant bé.
0: Doncs mira, me n'alegro molt, Genís.
1: Molt fresc, molt d'estiu, no?
0: Es tracta d'això.
1: Veus noves i tal. I sentir el búnquer una altra vegada i el Calpena, doncs... Pues, no sé, jo m'ho he passat molt bé.
0: Doncs mira, me n'alegro, molt bé. Perfecte.
1: I el futbol, com sempre, doncs, bueno, han estat els mateixos i sempre...
0: Sí, quan bueno, torna el futbol, lloc... tornen els mateixos, això sí, això
1: sí,
0: està clar.
1: Sí, a mi m'agrada molt. He dit una cosa, que la volia dir. Les noies del futbol són una canya... Jo no soc de quotes i totes aquestes coses, estic bastant... No en contra, però vull dir que no, qui val, i qui no val. Però aquestes noies realment no els fan falta quotes, eh? Sí, són descarades, la Marta Carreras, la Laia Tudel, la Germà...
0: Es cansaven, és que són professionals, vull dir.
1: La Sonia Leans, saben molt i diuen sempre unes coses que te les has d'escoltar. I a més no es tallen, que és el que més m'agrada. No?
0: Molt bé, escolta'm. Bueno, perfecte, em sembla perfecte, Genís, la teva aportació.
1: Lo que et volia dir realment, això ho he dit que ha parlat aquesta senyora, que per gustos colors, ja et dic. La meva pregunta és una altra, et dic, el tema del gengibre, si l'has anat provant...
0: Home, i tant, és que ja el tinc a la nevera per sempre, o sigui...
1: Sí, doncs et dono una altra manera encara més còmoda, perquè per portar por ahí,
0: sí.
1: Que la vaig provar l'altre dia, que és el gengibre dessecat.
0: Sí, aquest, mira, quan no tinc... Perquè a vegades es fa malbé, és veritat, el natural,
1: bueno,
0: diguéssim. Però aquest el tinc dessecat, també en tinc. Què fas amb aquest? A veure, explica'm.
1: No, el mateix, el foto a la boca igual.
0: Ah, sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: La comoditat dels dessecats és que com està a làmines, te'l pots emportar ja tallat, o sigui, està tallat.
0: Sí, no es fa malbé aquest, sí, sí.
1: I no és que faci malbé, l'altre l'has de portar, has d'anar tallant. I si t'has de portar a l'extri de viatge, vaig comprar una botiga que no en tenien de l'altre, vaig comprar dessecat. No tira aquestes dades d'abans, que tenen coses a granel, i ostres, tu, genial.
0: I
1: no sé si va igual o no, que pica igual o més.
0: No pica tant, jo crec. No?
1: Hòstia, però mira, el dessecat, eh? Són làmines com un bolet dessecat.
0: Sí. Ah, potser el meu és com una mica ensucrat, ara que ho dius, eh?
1: No, això no. Això són caramels deshidratats una mica, però no.
0: Ah...
1: No, res.
0: És dessecat, com la fruita... Sí,
1: aquests caramels hi ha amb sucre i sense sucre, vale? Però no, són una mica quasi una gominola.
0: Sí, una mica.
1: Te'l fots a la boca i és com els bolets que estan dessecats, absolutament deshidratats del tot, estan secs, i estan a làmines, no... I són super, van superbé per emportar. Per tot.
0: Doncs vinga.
1: No sé, i com diu aquell dit de lo que pica cura o
0: el que pica cura, sí. La meva mare deia el que pica cura i el que cou... No, com ho deia? I el que no madura o alguna cosa així.
1: Bé,
0: sí.
1: Ja ens ho dirà. Alguna gent ens ho dirà. I aquest, pica com l'altre. I l'altre dia vaig fer una funció a la fresca i a més és una funció que tenen, fem una comèdia, és per tots els públics, es diu Pirates Ibèricos, és una comèdia blanca per adults, però poden venir els nens. Hi havia un grup de nens que, clar, em emociona molt, amb la qual estan contestant tota l'estona, cridant, i llavors d'aixecar la veu, i haver acabat la veu, i a més a la fresca, com ho dic, va fer molta fresca quan vaig acabar tot suat. Total, que tenia la gola rasposa, molt rasposa a la nit, m'he fotut una al matí, mano de santo, de veritat, eh?
0: Ostres! Cosa. Jo ja et dic que et vaig fer cas i ara et torno a fer cas, perquè això funciona, o sigui que...
1: No, i per portar aquests van molt bé.
0: Molt
1: bueno,
0: bé.
1: La pregunta que m'enrotllo... Ah, mira, jo, com tants ciutadans, sóc inquilí de lloguer,
0: sí.
1: Vale? A la volta em vaig portar un susto, que es diu,
0: Un ensurt,
1: com dia que tinc susto.
0: Sí.
1: Vale, pues vaig portar un susto i perquè em van portar una carta que no em programava el lloguer l'any passat. Em vaig tirar de pròrroga, que Andorra ja va dir podia fer una pròrroga per un any, i ara hi ha una nova llei que, bueno, que modela bastant bé per mi els lloguers, no? Vale, però, clar, com deia en aquell pel tema de la feina, qui té el cul llogat no pot ser on vol.
0: Uh-huh.
1: Això per les feines, no? Qui treballa per un altre no pot fer
0: correcte,
1: el
0: cul. Sí.
1: Qui té el cul llogat no pot ser on vol, però si anem als lloguers, qui té el cul de lloguer no sap mai quan li treuran la cadira.
0: Quan li treuran, sí, tant.
1: Sí. A la Bontas, com jo la cobraré una pensió, perquè soc actor i no podia optar, però ara seré jubilat, tindré una pensió de jubilat, podré optar una hipoteca. Vale?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: I m'estic plantejant pues, comprar alguna cosa per dir, bueno, és que no em puc portar d'aquí 10 anys ara o enfrontar-se d'una manera, que tens 64.
0: Clar.
1: Però quan tens 70 i pico,
0: clar, no,
1: bueno,
0: és
1: com molt anys s'hi troba.
0: Sí, sí.
1: Bueno, la pregunta és, evidentment no et donen tots els diners del preu
0: del valor del pis,
1: 80%,
0: sí.
1: Això suposo que fan per cobrir-se les esquenes una mica i guanyar més si el recuperen, perquè no entenc que et donin els... Si val 100.000 et donen 80.000 i si val 80.000 no te'n donen 80.000, encara que de les dues maneres pots pagar.
0: Mm.
1: Però bueno, el tema és que jo tinc un pis amb el meu germà,
0: sí.
1: Que viu ell, vale? Viu,
0: sí.
1: És els dos i viu ell. Jo em
0: sí.
1: Porto molt bé amb ell, eh? Perquè ell viu a Barcelona, jo visc a Andorra de lloguer. Jo no em plantejo anar a Barcelona a viure amb ell, no perquè no em porti bé, sinó perquè... Vale. Llavors, jo, la pregunta és, jo... puc hipotecar la meva mitja part del pis? Per què? Perquè si demano una hipoteca d'un altre pis i em dona el 80% per cobrir la diferència,
0: sí.
1: Hipotecar el meu pis. Però, clar, està, diguem-ne, els dos. Jo puc hipotecar la meva part?
0: Sí, t'entenc.
1: És la pregunta.
0: Sí.
1: La derivada, no derivada, no, l'afegit és, actualment, perquè, bueno, així va voler la meva mare... l'usufructe és del meu germà. ¿Vale?
0: Sí.
1: Això és un altre. Això és una derivada.
0: Sí, sí.
1: Que complica una mica el tema. O sea, si puc hipotecar la meva part del pis és una. I l'usufructe...
0: És el teu germà.
1: Donat el cas que l'usufructe és de l'altra mitja part.
0: Uh-huh.
1: Diguem-ne. Uh-huh. ¿Vale? Aquesta és la pregunta.
0: Va, doncs vinga, a veure si algú respon. Si no, buscarem un expert, perquè aquesta és complicada. Genís, sí, d'acord? Bueno. Perfecte.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
1: Adéu,
0: bona nit. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
2: Marta, com anem?
0: Com estàs?
2: Bon dia, gràcies a Déu.
0: Molt bé.
2: Ja tinc com a Met de Ribes, que diu un amic.
0: Molt bé. Digues.
2: Sí, escolta'm una cosa. Emprenyat, perquè és que ens deixeu sols quasi bé dos mesos.
0: Ai, no m'ho diguis.
2: Els matins de Catalunya Ràdio, un 14, un 15, no un 10, no, un 14, un 15 pel Frederic Vincent.
0: Sí.
2: Vull dir que el Ricard Ostrell pot estar ben tranquil, perquè ole, el Frederic Vincent.
0: Sí, senyor.
2: Aleshores, jo poso el mateix, però en el cas de la nit dels ignorants. Podem trobar una substituta de la Marta?
0: Per totes les nits a l'estiu, eh?
2: Home, esclar.
0: No, l'any que ve, la temporada que ve... Perdó, aquesta temporada ja allargarem, eh? Ja no acabarem tan aviat. Allargarem. Però, mira... És una pregunta. Es podria fer una nit dels ignorants amb una altra persona durant l'estiu?
2: Jo no dic pas que no feu vacances, eh? Cuidado,
0: home, esclar.
2: Tothom es mereix fer vacances, esclar que sí. Però, és que, escolta'm, tu quasi ve un mes i mig o dos, no?
0: Sí, des de... Un mes i mig... Sí, 6 setmanes o més de... Sí. Correcte.
2: Ara, nosaltres vam anar uns quants dies a Calafell, però clar, a Calafell també pots escoltar que tu
0: clar,
2: de ràdio.
0: Tu diràs.
2: No tenen pas anat a Honolulu.
0: No.
2: No entens?
0: Home, a Honolulu també podries escoltar Catalunya Ràdio, ves?
2: Home, segurament que sí, però bueno, no.
0: Molt bé.
2: Ja seria amb una altra hora, segurament.
0: Sí, sí.
2: Escolta, jo vull fer dues preguntes.
0: Digue'm.
2: Una, per què es diu Bany Maria i no Bany Ramoneta o Bany Perico de los Pelotes?
0: Pelotes, molt bé.
2: Entens?
0: Sí.
2: Una. I dues, aquesta és més important, almenys per mi. Qui regula els segons dels semàforos, tant per cotxes com per peatons? Dic això perquè els que anem amb caminadors, a vegades, quan se posa verd per tu, ja cal que trotis, que si sobretot, si d'un cantó a l'altre de vorera és bastant ample,
0: no arribes.
2: Tens d'arribar, eh?
0: Sí, sí.
2: Home, suposo que no t'atropellarien, però...
0: No, però jo a vegades m'hi fixo i penso, aquest semàfor no el passa una persona que va... a poc, ja no dic amb caminador que aneu una mica més lents.
2: Qui ho regula? O tots són iguals, o lògicament, segons l'amplada del carrer, deuen durar menys o menys, més o menys, dic
0: jo, sí. Doncs a veure si sí, està bé aquesta pregunta, Joan, a veure qui ens ho respon.
2: A veure, no sé, algú de l'Ajuntament que ens
0: sí,
2: ho
0: sí,
2: de tràfic, que ens ho pugui aclarir,
0: perquè
2: està,
0: sí.
2: A vegades creu-me que estàs esperant que es posi verd, i passes i, escolta'm tu... corrents perquè
0: sí, sí.
2: Salta el vermell.
0: Correcte, sí, sí, tens tota la raó. Va, a veure qui ens respon. Gràcies, Joan, una abraçada. Gràcies, igualment, bona nit. La Carmeta, des del barri de Sants, a Barcelona, bona nit.
3: Hola, què tal? Bona nit. Ben trobats tots, els oients, els vostres col·laboradors i a tu, Marta. Eh?
0: Molt bé, igualment.
3: Molt bé. Escolta, la meva pregunta és sobre l'anunci de televisió TV3,
0: sí.
3: D'aquest anunci tan colpidor que fan de l'accident de cotxe.
0: Oi, sí.
3: Saps?
0: Sí.
3: Jo voldria saber... De qui és l'idea d'aquest anunci? Perquè he anat en cotxe amb els meus fills i anem al tanto. Però, esclar, sempre hi ha algun d'aquests bojos o algú que t'adavanta i va a punta pala.
0: Sí.
3: Jo voldria saber, a veure aquest anunci, per què el fan, perquè nosaltres ho veiem, però aquesta gent, potser que estan així tan cerrada, no ho mira.
0: Ja,
3: eh?
0: Ja.
3: I a més, volia preguntar a veure si són els que surten a la televisió, són actors o són persones reals que els hi ha passat.
0: Són casos reals, sí, sí.
3: Eh?
0: El que van els Mossos a casa la persona, no?, i li comuniquen.
3: Els Mossos
0: sí.
3: I la gent que surt, si són de veritat o són actors.
0: Molt bé, doncs
3: mostrarem
0: resposta, Carmeta, gràcies.
3: Adéu-siau.
0: Adéu, bona nit. La Montserrat des de l'Ametlla del Vallès, bona nit.
4: Hola, bona nit. Bueno, celebro tornar-te a sentir, eh?
0: Jo també, Montserrat, jo també.
4: Bueno, mira, era una pregunta que em ha tingut una mica intrigada aquest estiu, perquè com que hem tingut que estar moltes hores a casa, i a mi m'agrada molt observar els ocells.
0: Sí.
4: Però no és que sigui una entesa ni la persona que sàpiga dels ocells, eh? Però m'agrada observar-los. I les orenetes sempre... cap al baix vespre, a les 7 de la tarda, baixen i passen per sobre les cases, bé, des de l'Ametlla, buscant els mosquits i les abelles, o el que sigui. I fins ara, l'any passat i l'altre, feien un xiscle especial. Baixaven i feien iu, iu, i aquest any no xisclen, les orenetes no xisclen. M'estranya molt, perquè cada dia, baixen aquí fora i quan baixen, volen a la vora de la nostra teulada i no, es fiquen a la seva niu, però no xisclen. I voldria saber si és el motiu, és una tonteria.
0: No, no, no, Montserrat, no és cap tonteria, perquè jo he pensat el mateix. Si jo aquest any he trobat que les orenetes no xisclaven tant, que els grills no cantaven tant, malgrat la calorada que feia...
4: Exacte.
0: I després, ja posats a parlar d'animalons, he trobat també que, o jo m'he trobat molts, grills que entraven a dins les cases. M'ha passat amb una altra veïna que m'ha dit el mateix.
4: Sí.
0: O sigui que s'han colat a dintre casa quan jo a la meva vida m'havia entrat un grill a dintre casa meva.
4: Exacte.
0: I n'he hagut de treure dos que salten com una mala cosa, per cert.
4: Sí.
0: La
4: sí,
0: feina
4: sí,
0: que he tingut,
4: sí.
0: Perquè dius, no em fan res, però no m'agrada tenir un grill saltant per allà.
4: Tenen un comportament anòmal.
0: Anòmal, sí senyora. Sí,
4: sí, senyora. Sí, sí. Però a mi el que em té més intrigada, perquè m'agrada tant...
0: Les orenetes.
4: La que fa l'oreneta, sí, sí, al cap al vespre. I si diria està contenta, contenta. No, però és que ni, una, ni un xis que mira... Intrigada,
0: no, no, no, buscarem resposta, que igual té a veure, no sé, eh? Jo penso que té a veure amb les temperatures, però m'ho invento.
4: Sí,
0: jo m'ho invento.
4: Jo tenia una relació. Jo, dic, jo aquí a casa de la família dic, dic és que la natura està enfadada,
0: clar,
4: perquè no la tractem bé.
0: Clar.
4: I la natura està enfadada.
0: Sí, sí, sí. I els animals bé, també. Molt bé, Montserrat, doncs a veure què ens
4: gràcies
0: diuen. Gràcies.
4: Gràcies.
0: Bona nit.
4: Bona nit.
0: Adéu. La Montserrat, ara, de Mataró. Bona nit, Montserrat.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Bona nit. Bona nit. Sí, molt bé, molt bé. Mira, però jo m'he trucat per això, però parlant d'animalons. A veure, també...
0: Què has
5: trobat?
0: Paneroles
5: no en parlem. Paneroles no en parlem.
0: Paneroles. Perquè, paneroles.
5: Sí, sí, sí, almenys aquí a Mataró i al meu carrer estem...
0: Bueno, les que vulguis, eh, les que vulguis.
5: Això que aquest any l'Ajuntament ha fumigat cloaques i tot el que tu vulguis, eh? Però bueno, paneroles.
0: Surten,
5: però,
0: surten.
5: En contra de les paneroles, els mosquits... Almenys parlo per mi, aquest any, jo a casa meva, que vosaltres no hi éreu, jo em sortia fora i em posava a llegir, fora la galeria,
0: sí,
5: ni un mosquit m'ha picat. Ni, és que no sé el per què, no ha sigut per mi, eh? Per mi, aquest any, i ho he parlat amb altres persones, hi ha hagut menys mosquits. Però bé, això és un comentari.
0: Potser tens jo... un llargandatge a la terrassa i se'ls menja.
5: No en tinc un, tinc més d'un.
0: Ah, doncs és això,
5: tinc,
0: eh?
5: Més d'un.
0: Que se'ls mengen,
5: però,
0: eh?
5: Però, vols dir?
0: Sí, sí, sí, sí, ja t'ho dic.
5: Se'ls mengen, però els llangardaixos van per la paret i els mosquits. Vols dir que...
0: No
5: perquè
0: sé.
5: Perquè els llangardaixos no volen.
0: No, no ja ho sé, ja ho sé.
5: No sé, però no em queixo, no em queixo.
0: No, no, no, no em queixo, no em queixo.
5: No em queixo, no em queixo.
0: Per poder llegir a fora sense que et vinguin els mosquits és un plaer, eh?
5: No em queixo, no em queixo. Doncs, bueno, jo el que... us volia preguntar,
0: sí, bueno,
5: també volia dir sobre aquesta senyora que es queixava també de l'estiu de Catalunya Ràdio.
0: Sí.
5: Jo també he escoltat Catalunya Ràdio força, els matins Catalunya Ràdio, a les tardes Catalunya Música, i, bueno, ho faig, vaig combinant. Però també m'ha agradat molt el Frederic Vicenç, també m'ha agradat,
0: uh-huh,
5: eh?
0: Molt
5: i
0: bé.
5: També m'ha agradat el suplement dels diumenges.
0: Molt bé.
5: Vull dir-te que Hi ha opinions i gustos per a tothom.
0: Oh, tant, sí.
5: Bueno, jo també, no, no, també ho vull dir. Que,
0: doncs molt bé, molt bé.
5: Jo també ho he trobat així. I només una petita cosa, mira, aquesta, una expressió que la vaig sentir aquest dia en la ràdio i que feia temps que no la sentia, una expressió que em sembla que és una cosa més de la comarca d'Osona i de per aquí, fer pagues, o sigui, te'n fas pagues.
0: Te'n fas pagues?
5: Te'n fas pagues. I això jo ho comparo com diem nosaltres a vegades per aquí. Mira, te'n fas creus d'això?
0: Sí, clar, te'n fas creus, sí.
5: Te'n fas creus. Bueno, però, no, no, doncs aquesta mateixa expressió...
0: Te'n fas pagues, sí, sí.
5: No sé si té res a veure amb això, no? Però de què ve això?
0: De què ve?
5: I això ho he sentit a parlar amb gent... De més de la comarca de...
0: D'Osona.
5: D'Osona.
0: Molt bé.
5: Però, bueno, són aquelles coses que dius.
0: Sí, sí, a veure si algú ho sap, ho fa servir o d'on ve. A veure, perfecte.
5: Ah, això mateix. Són aquelles coses que et criden l'atenció.
0: I tant que sí.
5: D'acord?
0: Molt bé, Montserrat.
5: Doncs
0: ben trobats, igualment. Que vagi molt bé.
5: Ja
0: anem parlant. Bona nit. Adéu-siau. A veure, que, a més del 93207474, que avui he dit molt poc al telèfon, eh? Mica, altres vegades soc una pesada. Avui gairebé no me'n recordo, però no cal, perquè la gent se'l sap de sobríssimes, aquest telèfon, però jo el torno a dir, 93207474, o també podeu deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148, i ja en tenim alguns descrits i amb àudio. Per exemple, aquesta és la...

0: altre missatge ens l'ha deixat la Montse.
1: Me n'alegro molt que ja torneu, eh? S'han trobat a faltar molt. Ara això tothom ho anirem dient, però bueno, en el meu cas és pura realitat. Gràcies per tornar i per la companyia que ens fareu i estic molt contenta. Que vagi molt bé, que sigui una bona temporada i que tot vagi molt bé.
0: Doncs gràcies, igualment, aquí serem i espero que a tota l'altra banda. Una altra, Montserrat, des de Barcelona, diu: desitjo que hagueu tingut molt bones vacances, gràcies per haver tornat. Us he de dir, i no vull ofendre ningú, que la programació d'estiu d'aquestes dues hores ha estat horrorosa. Només que hagués sonat música de pel·lícules hauria estat més agradable. Mireu de recordar-ho per l'any vinent. Doncs això, pels que han decidit el que es feia a aquesta hora. La Carme, des de Santa Maria de Palautordera, diu: algun ignorant em sabria dir la marca comercial de l'air fryer que surt al programa Cuines de 3CAT amb l'Arnau París? No hi ha manera de saber quina és la marca comercial de l'air fryer. En Felip, des de Gramunt, diu: a quin restaurant aniríeu a menjar més confiança? El que els cuiners manipulen els aliments amb guants de làtex, però ho toquen tot amb els mateixos guants, o el que els cuiners no fan servir guants, però es netegen les mans i utilitzen estris de cuina per manipular els aliments? Això és el que ens pregunta en Felip des de Gramunt. En Joan Manel, des de Cambrils, diu: on es recicla la part de dalt d'una ampolla de vi, el que seria l'etiqueta que recobreix el tap de suro? I en Sergi, des del Pla del Penedès, diu: us desitjo una molt bona temporada a totes i a tots, per l'equip i nosaltres els oients, en aquesta segona de la Romagosa al capdavant. Diu: jo participava bastant al programa en l'etapa del Xavier Solà. Durant la primera etapa de la Marta no hi he participat perquè pensava que era oportú donar un vot de confiança. I diu: realment la primera temporada em va fascinar moltíssim. Una abraçada per tothom. Doncs gràcies, Sergi. I ara només falta que tu també truquis, perquè si dius que abans trucaves i ara no ho has fet, doncs jo et convino a que ens continuïs trucant. Va, que qui sí ho ha fet, a punt d'arribar a 2:15 de la matinada, és en Pep des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit, Pep.
2: Bona nit, ben trobada, Marta. Què tal?
0: Moltes gràcies, igualment. Com estàs?
2: Pues mira, jo blanc com la llet, perquè no surto de casa, i poc que surto, bueno, és de l'11 a casa i de casa a l'11.
0: Molt bé.
2: No em poso gaire moreno, eh?
0: No, no passa res, eh? Escolta'm.
2: Sí, sí.
0: No és bo.
2: Escolta'm
0: tant de sol.
2: Mira, abans de començar a fer les meves preguntes, aquest senyor que ha preguntat sobre això de com aniries a un restaurant a menjar,
0: sí,
2: a persones que manipulen amb guants o que manipulen amb les mans,
0: sí,
2: jo que havia treballat a l'hostaleria, quan, sí, fas unes masses o fas una elaboració que has de tocar-la, no percebeixes la mateixa intensitat, la mateixa textura amb guants que amb les mans.
0: Clar.
2: Jo crec que m'agradaria més sense guants.
0: Sense guants. Rentar-te les mans i ja està, no? Després d'una cosa a l'altra.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, perfecte.
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: Mira, i em ve d'anar-s'ho això, perquè no he sortit de casa, però és com si hagués sortit de casa. Perquè he anat a fer una calçotada a Madrid. He voltat per tot Catalunya, a l'Alt Empordà, a Baix Empordà, a les altes muntanyes, a tot arreu. Què vol dir això? Que m'he tragat amb molta il·lusió els 10 temporades del joc de cartes.
0: Toma, una darrere l'altra. Pam, pam, pam.
2: Una darrere, i repetides, eh? Escolta'm, hi ha tomes falses, que abans us havia preguntat en aquest programa a vosaltres, a la nit dels ignorants, a veure si hi ha tomes falses. Les he trobat totes.
0: Que bé.
2: És, bueno, m'ho he passat.
0: T'ho has passat
2: molt
0: feta.
2: Bé, molt bé,
0: bé,
2: molt bé. I després, si algú vol mirar-ho, a TV3 poses joc de cartes i ve a les 10 temporades.
0: Sí, sí,
2: totes,
0: i
2: tant, n'hi ha moltíssimes.
0: Sí, sí,
2: molts capítols són bastant llargs, eh? I n'hi han de molt interessants. Hi ha les escoles d'hostaleria, hi ha els serveis de càtering, et diuen tots els preus. També vaig preguntar per què no hi havia vins, i hi va haver una temporada que hi havia vins,
0: sí,
2: que deien el preu dels vins.
0: Sí, me'n recordo.
2: Sí, sí, després n'hi ha alguns que rajen allà en quantitat.
0: Sí,
2: i després també, mira, ara que me'n recordo això, jo crec que també hi ha personatges ficticis, que jo crec que s'hi posen especialment.
0: Sí, tu
2: perquè
0: creus?
2: Perquè van escollir el millor cuiner jove, i hi havia un pimpol aquest tot blanc que no fotia ni cop allà, i li va dir el Marc Ribas, li va dir: tu ens has enganyat a joc de cartes perquè tu no ets cuiner. I em sembla que són personatges aquests que dic, hòstia, Vull dir que si foten allà...
0: Tu vols dir que els colen? No, potser s'ha colat ell sol, però el programa com a tal no ho sé.

0: no ho sé.
1: No sé.
0: Jo tampoc, no ho sé, no ho sé.
1: Després, mira, per últim, que anava a fer la pregunta aquesta. M'han dit, això m'ho ha dit la meva dona, que havia llegit pels diaris, que posen que amb el Marc Ribas l'han despedit, així per la cara. Jo sé que havien dit que aquesta temporada, que ja deu estar gravada, la 10ª temporada, deu estar gravada, no? I, esclar, si està, deixava el puesto amb una altra persona.
0: Sí, sí.
1: No?
0: Sí.
1: Vale, deixa de bon rotllo i tal. Però si llegeixen que l'han despedit, que és un programa de màxima audiència, i l'han despedit així directament, doncs no sé, em sembla que com si haguessin acabat malament. Em sap greu que diguin això, l'han despedit. No,
0: perquè va ser decisió del Marc, Jo és el que tinc entès, vaja, si ell ens escolta també, i ens ho vol corroborar, però crec que són moltes temporades, tenia altres projectes i va dir fins aquí, i llavors van fer el traspàs, vull dir que jo crec que no hi ha cap mal rotllo.
1: Segons m'ho han explicat d'aquesta manera...
0: Ja, a vegades la gent també és dolenta, saps què vull dir?
1: A vegades... Tu que ho pots tot, Marc, i tens moltes influències i molts coneguts, estaria malament, seria una passada. Volia fer una entrevista amb el Marc Ribas, no?
0: Ja ho hem intentat. Sí. Ho hem intentat i encara no ho hem aconseguit, però...
1: Això la gent famosa.
0: Però vaja...
1: No sé fer una mica de propaganda d'ahir. Sé que ha muntat i tinc ganes d'algun dia anar-hi, el que passa que si vaig ja em deixaré mitja pensió.
0: Sé que
1: ha muntat una botiga de... De productes naturals del país. Diguem, fiambres, embotits...
0: Ja, de quilòmetre zero. Ho intentarem un dia, a veure si... A veure, dient-li que els oients el reclamen, a veure si s'estira i ve cap aquí. D'acord?
1: Això, doncs vinga, Marta, anirem seguint.
0: Vinga, Pep, una abraçada.
1: Vinga, benvinguda.
0: Gràcies, igualment. A tothom. Adéu, bona nit. Adéu. A veure, anirem presentant dia a dia algunes novetats, i aquesta temporada, la nit de... diumenge, dilluns, farem una cosa que oberta a tots els oients, que és no me la puc treure del cap, és que us convidem a proposar-nos que escoltem una cançó, que ens expliqueu per quin motiu la demaneu. Normalment, quan una cançó se t'enganxa d'allò que tot el dia l'estàs cantant, quan la tornes a escoltar, diuen que aleshores el teu cervell la deixa anar i ja no estàs tot el dia cantant aquella cançó. Doncs bé, per començar aquesta secció... Avui, com que mano jo, sóc jo la que proposo un tema que m'ha quedat a la memòria durant els darrers dies d'aquestes vacances, després que anés a veure un concert del Miguel Ríos, que als seus 82 anys, per cert, encara surt a l'escenari, balla, canta, amb un tros de veu, i emociona el públic que se sap les seves lletres. I vet aquí que el vaig anar a veure al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell el 18 d'agost, i des d'aquell dia que no em puc treure del cap aquesta cançó que parla d'una dona, d'una ràdio de matinada, i que em va semblar que la... aquelles coses, que la dedicava a la nit dels ignorants. De fet, és una balada de rock homenatge a la màgia de la ràdio, a la ràdio que es fa de nit, i la companyia que sempre fa els que esteu desperts o els que esteu sols a aquesta hora de la matinada. Així que va per vosaltres, amics ignorants.

0: Doncs va, si voleu una cançó, escoltar-la i explicar-nos el motiu, deixeu un missatge de WhatsApp al 667-220-148 per no me la puc treure del cap, i nosaltres cada setmana doncs us dedicarem a aquest espai. Va, que tenim preguntes contestades. I ho farem amb la música dels AC/DC, perquè una de les preguntes que ens va quedar pendents de resposta a la temporada passada és aquesta, que ens feia l'Osval des de Planoles.
1: M'agrada molt un grup de música que és els AC/DC.
0: Sí.
1: I el nom, AC/DC, no sé massa ben bé d'on...
0: D'on ve?
1: Sí, i bueno, no vaig comentar si un aficionat o algú que...
0: A veure, roquers que tenim d'oients roquers, que segur que ho saben explicar-t'ho, què vol dir
1: AC/DC? Sí, que ens donar una mica d'informació del nom de Gombe.
0: Mira, d'oients roquers segur que en tenim, però cap es va manifestar, per això hem traslladat la pregunta a la banda Rosie's Rock Band, un grup de versions dels AC/DC, i el seu líder ens explica que el nom està relacionat amb l'electricitat. AC vol dir alternating current, corrent alterna, i DC direct current o corrent contínua. L'origen es remunta quan els fundadors de la banda buscaven nom pel grup i van veure la inscripció AC/DC en un rètol d'una màquina de cosir de la seva tieta. Com que denotava poder, doncs mira tu, el van escollir. Ah, la tieta era qui els creava les disfresses al principi de la seva carrera. I gràcies, per tant, al grup Rosie's Rock Band per l'apunt. I com que estem generosos, aquesta nit podem resoldre una segona pregunta, la Teresa des del barri de Gràcia, que va preguntar per les cases dels indians que hi ha en diverses poblacions del Maresme.
2: Fa anys que tinc un pis aquí a Vilassar.
0: Sí.
2: I amb el meu marit, ara ja no el tinc, passejàvem molt per tots els carrers. I totes aquestes cases que hi ha, que diuen que havien fet els indians, sí, i no sé què, tota la història, sí, aquesta, en fi, gràcies a saber més o menys els anys que vam fer, que vam fer tot això.
0: Doncs mira, hem consultat l'Anna Castellví Becerra, que és experta en el llegat indià i coordinadora de la xarxa de municipis indians. Ha publicat el llibre El llegat indià amb l'editorial Afadós, i això és el que ens ha explicat.
3: La relació de Vilassar amb el mar i els indians és innegable, ja que va marcar una època. Els viatges d'anada i tornada cap a les Amèriques de la darreria del segle XIX, en què van embarcar-se entre un 15 i un 20% de la població, fan que Vilassar faci aroma d'ultramar. Nissagues de capitans, pilots, armadors i empresaris conformen la seva història, i molts joves van fer la carrera a les Amèriques. Aquest llegat ens ha deixat una empremta patrimonial com Cal Pigat, el Gran Chaco, Can Bassa, i en la memòria d'alguns edificis com Cala Duana, enderrocada el 1970. Per tant, el carrer Sant Pau és un passeig arran de mar que té cases modernistes i edificis edificats per capitans i indians. Hi ha algunes cases que són cases d'indians perquè realment la persona que la va promocionar, la va fer edificar, doncs va anar a fer les Amèriques. En canvi, n'hi ha d'altres que diguem que són cases colonials, ja que la persona que la va fer edificar i vivia, doncs no havia anat mai a fer les Amèriques i la feien així per mimetisme, no? Els agradaven aquestes cases amb aquest estil doncs colonial i se la feien doncs per mimetisme igual. D'altra banda, els indians van ser els primers en tenir segones residències i a practicar l'estiueig. Es traslladaven amb tota la família a pobles de la costa com Vilassar de Mar per descansar i fer vida social i d'esbarjo i prendre aquests preuats banys de sol i de mar molt recomanables pels metges de l'època. I un d'aquests estiuejants va ser l'empresari barceloní cotoner, que es havia dedicat al comerç de Nova Orleans quan encara era colònia espanyola, Lluís Jové Castells, que amb la seva esposa van fer edificar el modern hospital d'estil noucentista Casal de Curació.

0: Contes per anar a dormir, amb Anna Maria Ricart.
1: I què us pensàveu? Que aquesta temporada no tindríeu un conte cada nit abans d'anar a dormir? Doncs clar, que tenim un conte, Anna Maria Ricart. Ben tornada, bona nit.
2: Bona nit, moltes gràcies.
1: Com estàs?
2: Molt contenta de tornar a ser aquí.
1: És que ja vam dir que havíem de continuar explicant contes abans d'anar a dormir, perquè les investigacions sobre autors i autores que fan contes arreu del món, o sigui, van donant els seus fruits, i anem trobant llibres, autors, autores, i encara que alguna vegada puguem repetir, els llibres són nous, no?
2: Els llibres són nous, els contes són nous.
1: Els contes són nous.
2: I si repetim és normalment perquè ens han agradat.
1: Home, si no, no repetiríem.
2: Si no, no repetim.
1: Està claríssim.
2: No direm els que no repetim, però
1: no. Però potser, no? I potser sí que en repetim. Doncs vinga, aquesta temporada, els contes per anar a dormir amb l'Anna Maria Ricart, amb què començarem? Amb què ens vols fer anar?
2: Mira, ara mateix, Marta, ens trobem just en el moment de traspàs entre el mes d'agost i el mes de setembre.
1: Sí, senyora.
2: Val? Què ens passa?
1: Què ens passa?
2: Que no volem despertadors,
1: no.
2: No volem anar alarmes altra vegada, que no volem sortir del llit per anar a treballar. És allò de 5 minuts més.
1: Sí.
2: Doncs he portat un recull de contes que ens manté dins el llit tota l'estona.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ah, doncs aquest és ideal per mi, perquè a mi, com que el despertador em sona en una hora diferent, puc fer 5 minuts més.
2: Exacte.
1: I anar llegint.
2: Avui, Marta, com deies tu, repetim una autora de la temporada passada que ens va agradar molt, l'escriptora figuerenca Carme Guas, que va morir el 98, i vam parlar d'ella quan l'editorial gironina Cap de Brot va reeditar l'any passat el llibre de contes Situacions insulars.
1: Ja me'n recordo, sí.
2: En aquella ocasió vam dir que el títol ens deia molt dels relats, no? Les seves dones protagonistes eren com illes, soles i solitàries, i havien de resoldre la seva manera i com podien el que els anava portant la vida. En aquest cas, han reeditat un altre llibre de relats i el títol també diu molt. El títol és El llit isabelí.
1: Uau.
2: Perquè ens trobarem molts llits en els contes.
1: Doncs ideal per anar a dormir.
2: Un
1: sí.
2: llit que ens fa pensar en el llit de l'àvia de la Caputxeta Vermella, un llit que es transforma en vaixell, un divan de psicoanalista on la pacient confessa que és molt dormilega, o sigui...
1: Molt bé. Molt de llits, molts
2: Aquesta
1: llits.
2: Aquesta reedició compta amb un pròleg de Carla Xuriguera i un epíleg d'Irene Zurrón, una autora que també tindrem els contes per anar a dormir més endavant. I el pròleg, com he dit, l'ha escrit l'actor i guionista Carla Xuriguera, membre fundador de la companyia Teatre de Guerrilla.
1: En Xuri, sí.
2: Però a mi m'ha sorprès. I encara no he aconseguit saber quina relació té el Carla Xuriguera amb la Carme Guas.
1: Ah, doncs hauríem d'investigar-ho, això.
2: Per exemple... Perquè, a veure, jo he pensat que no sigui una altra Carla Xuriguera, però he mirat per internet i surt la seva foto.
1: És ell. Doncs hem d'investigar. És una pregunta d'ignorants. Relació d'en Carla Xuriguera amb la Carme Guas.
2: Doncs en Carla Xuriguera, en aquest pròleg, destaca... fa una defensa de la qualitat de l'escriptura, no? De la literatura, així en majúscules, que trobem en els relats de la Carme Guas. Davant del que s'escriu avui en dia, que en algunes ocasions, diu ell, són uns textos més amb vocació de guió audiovisual. Ens recorda també que els contes de la Carme Guas que ens transporten a un món que ha desaparegut, aquell món on la tecnologia no formava part de les nostres vides com ho fa ara, i això també és gustós.
1: Sí, doncs està bé llegir-ho, i tant.
2: I a la pila, la Irene Zurrón destaca la frustració com l'element comú dels protagonistes d'aquesta obra, i el llit com a símbol, subratlla també l'humor i la ironia que apareixen als contes, i també troba punts de contacte entre els contes de Carme Guas i els de Mercè Rodoreda o Carme Riera.
1: Ah, déu-n'hi-do. Sí. Doncs la tenim ben situada, molt diferent de l'altra història que vas explicar.
2: Sí.
1: Per començar, amb tants llits que tenim aquesta setmana, quin conte has escollit avui?
2: El que dona nom al recull, El llit isabelí.
1: Molt bé.
2: Si et sembla bé.
1: Doncs em sembla perfecte el llibre amb què comencem la segona temporada dels contes per anar a dormir amb l'Anna Maria Ricart. És El llit isabelí, l'autora Carme Guas, i el publica Edicions Cap de Brot.
2: El senyor d'Asca es despertà com cada matí abans que sonés el despertador. En realitat, el despertador no li calia, perquè el costum de tants anys l'obligava a desvetllar-se, volgués que no, a la mateixa hora. Algun dia, malgrat tot, gandolejava una mica pel llit fins que el rellotge marcava l'hora precisa i començava a sonar suaument la pastoral de Beethoven que tenia programada perquè el despertés. odiava els timbres o els brunzits dels rellotges convencionals i li semblaven una terrible vulgaritat les musiquetes de les ràdios. I encara més les apelagoses veus de locutors i locutores invitant-lo a deixar el llit amb frases almibarades que més aviat li feien venir basques. Com que la seva vida estava feta d'hàbits i rutines rarament alterats, en el seu primer contacte amb el món no hi havia sorpreses. Generalment, allò primer que veien els seus ulls era el sostre, i procurava apartar-los de pressa, perquè la corona de guix formant magranes i fulles li semblava francament deplorable i d'un gust més que dubtós. En canvi, quan abaixava la mirada per les parets de la seva cambra, els colors suaus de la tapisseria, la severa noblesa de la porta de roure, els plecs de les cortines, li produïen un benestar inexplicable. Recuperava el seu món, el món del qual havia estat allunyat durant les hores de son. S'alçava amb un gest decidit, es calçava les sabatilles de pell, mai no li calia buscar-les per sota el llit, sempre les deixava perfectament arrenglerades i paral·leles damunt la catifa, i s'abrigava amb el batí de seda ratllada que la nit abans havia deixat damunt el cobrellit, molt ben plegat, a fi que no tingués dificultats per trobar el forat de les mànigues en llevar-se. La segona activitat del senyor Dasca consistia a mirar-se detingudament al mirall. Observava el color de la llengua, el to colorejat de l'interior de l'ull, la flaccidesa de la pell de les galtes. Era un examen minuciós que sovint el neguitejava, però que s'imposava amb la mateixa disciplina que una revisió mèdica. Finalment s'acostava a la balconada, sempre entreoberta, i les batanava de cop, amb un desig irreprimible de no retardar ni un moment la visió que havia d'oferir-li. El jardí lluïa amb tota la seva magnificència. Era tan gran que del balcó estant no se'n podien veure els límits. Però el senyor Dasca el coneixia pam a pam i n'hauria pogut descriure els arbres i els matolls, les flors i els arbustos, els racons obacs i els més solells, i fins i tot la finor i la suavitat de la gespa que l'entapissava. Era el seu jardí, malgrat que fossin altres mans les que en tenien cura. Beethoven acabava els últims acords de manera que el senyor Dasca s'acostava al tocadiscos i posava una peça que li agradava especialment, el Largo del Messies de Handel. Tenia el poder de comunicar-li una eufòria gairebé agressiva, una força visceral, una mena de capacitat per assolir tota mena d'èxits i triomfs que cap altra música li encomanava. Es descordà el batí i es dirigia a la dutxa, deixant, però, la porta oberta, a fi de no perdre's ni una nota del concert. El bany del senyor Dasca presentava el mateix aspecte, pulcre i ordenat de totes les seves coses. Mai no li calia buscar la crema d'afaitar, ni el dentifrici, ni el gel, tot era al seu lloc precís. I en tot cas, a l'armariet de mirall hi havia reserves de tot, a fi que mai no es quedés mancat de material. La tovallola es renovava cada dia, no hauria suportat aixugar-se amb una adormida, ni que fos pròpia. Amb això no tenia problemes, l'Encarna, la donzella, era també molt polida, i mai ni un sol dia no s'oblidava de canviar-li la roba que ell deixava dins el petit cova al costat de la dutxa. Un cop net i afaitat, el senyor Dasca es passa la mà per la cara satisfet. Comprovà que la seva pell havia recuperat la perduda frescor i l'aroma de l'aftershave li produïa una esgarrifança de plaer. Es vestí amb cura, americana fosca, camisa d'un blanc immaculat, corbata de seda ratllada, sabates brillants. Es passà els dits una vegada més per la cara i s'allisà un cabell que semblava rebel. El tenia gris i brillava com la plata. Li conferia un aire senyorívol, de classe, pensa ell. Aquesta idea el reconfortà. Obrí la porta i sortí al vestíbul. La casa, a aquella hora, estava silenciosa. Molt lluny se sentia la remor de l'aspiradora. O potser era la de la màquina de la gespa que en Miquel estava passant damunt l'herbei. Havia plogut i l'herbei devia haver fet una estirada espectacular. S'ho aniria a mirar després. Dirigí una mirada al rellotge de paret del saló per comprovar si l'hora que marcava coincidia amb la seva. Era un vell rellotge de carilló amb incrustacions de nacre i una pèndula de llautó que representava una barca. Als dos extrems de la barca hi havia un nen i una nena que amb el moviment rítmic semblava que es gronxaven. Mai no s'havia variat i quan tocava les hores tots els mobles semblaven retrunyir amb les vibracions de les campanades. De vegades, quan algú havia estat malalt, havien hagut de parar-lo a fi que el so del carilló no impedís de dormir els que no es trobaven bé. Com cada matí obrí les pesades cortines de vellut granat i les recollí després a banda i banda de la balconada amb els agafadors de cordons i borles daurades. Els vidres eren tan nets que semblava no haver-n'hi, com si el jardí mateix estigués a frec de mà. Això li produïa una sensació agradable, gratificant. L'Encarna era una noia que valia pensar. La felicitaria. Els mobles, amb la claror daurada que entrava de fora, semblava que cobressin vida i calor. Mostraven formes i ornaments que la fosca havia esborrat. N'hi havia de barrocs, amb relleus torturats i excessius. No eren els seus predilectes. D'altres tenien la gràcia primitiva del moble rural, trobat en alguna masia que havia estat abandonada. Alguns els havien portat de la Xina, com el paravent lacat amb grans ocells i flors exòtiques. D'altres, en fi, tenien darrere ser una llarga història, com la taula de joc de Ben i Bori, on explicaven que el rei Alfons XIII, en una visita secreta a la casa, havia perdut una fortuna. Després de comprovar que tot estava en ordre, es dirigia a la cuina. Una de les seves debilitats era el te, i li agradava preparar-se-la ell mateix. Li portaven expressament de Londres i mai no en canviava la marca. Agafar la tetera i la posar al foc. Mentrestant, endollar la torradora i disposar dues llesques finíssimes de pa anglès. Obrir el frigorífic i entregué la melmelada de taronges amargues, la seva preferida. Quan el te estigui a punt, s'assegué a la taula, se'n serví una tassa i començar a untar delicadament la mantega i la melmelada sobre el pa daurat. Amb el primer cigarret del dia entre els dits, el senyor Dasca comença a sentir-se un home plenament satisfet. La vida era una meravella i ell la fluïa amb tots els seus sentits. Sortia fora i avançava pel camí empedrat, vorejat d'herbei. L'aire fresc del matí posava un balanceig molt lleu a les branques esllanguides dels desmais. Se sentia degotar d'aigua. El jardiner treballava al costat dels rosers, que estaven en plena floració. Bon dia, Miquel. Bon dia, senyor Dasca. Va bé tot? Oh, sí, senyor Dasca. He aconseguit llevar el pugó que tenia la Madame Meillon. Me n'alegro, és un roser magnífic. Hauria estat una llàstima que es malmetés. S'acostà a l'arbust i l'observà amb deteniment. La Madame Meillon era una rosa esplèndida, d'una coloració molt especial, groga en el naixement dels pètals, rosada de les vores, com si una pinzellada delicadíssima l'hagués enribatada. L'olorà amb delectança. Somrigué el jardiner, que semblava esperar la seva aprovació. El saludà amb un gest de la mà i continuà camí avall cap al racó dels lliris. N'hi havia de morats, amb les seves fulles verdes encerades, de blancs i de grocs. Eren flors esbeltes, senyorials. Només les tulipes se'ls podien comparar. A la paret de darrere la casa s'hi enfilava una bugambília de color de sang. En tallà un brot i se l'acostà al nas. Feu un gest negatiu amb el cap perquè la flor, tot i la seva bellesa cromàtica, no tenia cap mena de perfum. Donà la volta a la casa i s'acostà al garatge. Es tragué una clau de la butxaca i obrí suaument la porta corredissa, que s'esmunyí sense soroll. Els quatre cotxes estaven arrenglarats com soldats a punt per passar revista. El primer era un automòbil esportiu, un Mercedes vermell de dues portes. A ell sempre li havia semblat incòmode i pretensiós. El segon era un Jaguar negre, de línia sòbria i de gran potència. Li agradava, perquè era una màquina de la qual hom se'n podia refiar. El tercer era un Benet de color gris, que només servia per les excursions i per les compres, perquè tenia una gran capacitat. Com que els seients quedaven molt enlairats, la visió que oferia era molt àmplia. Es podia abastar tota la propietat amb un sol cop de vista. L'últim, tanmateix, era el seu preferit, la limusina blanca, amb bar, televisió i telèfon. Una meravella de confort i de luxe. Com en un saló, deia sempre el senyor Dasca. Un cotxe només era agradable quan oferia les mateixes comoditats que una casa. Una casa còmoda, esclar. Amb una darrera mirada, per assegurar-se que tot estava bé, estirà la porta i tancà amb clau. El sol era ja molt alt quan entrà al saló, de manera que decidí ajustar una mica els porticons. Les finíssimes catifes perses podrien desclorir-se si la llum hi entrava lliurement. El rellotge a tocar, 11:15, era l'hora justa, pensar. Com sempre, tot ho tenia cronometrat. Hauria estat impensable que hagués fet tard ni tan sols d'un minut. S'estira els punys de la camisa, s'adreçà a la corbata i s'encaminà a la cuina. L'Encarna estava dreta a l'office com si l'esperés. M'esperaves? Sí, senyor, és l'hora, no? Efectivament, és l'hora. Tot està a punt? Sí, senyor, em sembla que sí, digué passant una darrera mirada pel damunt de la safata. El senyor Dasca es calçà els guants de cabritlla blanca, diposita una ponzella a Madame Meillon dins el petit pitxer de cristall i agafa amb cura la safata de plata massissa. Sortí de l'office i començà a pujar l'escala de marbre amb passamà de llautó. Arribat davant la porta, trucar suaument amb el puny. Ningú no contestà. Girar el pom i entrar a l'alcova. Deixar a poc a poc la safata sobre una tauleta i es dirigir a la finestra. Estirar la cortina de seda ocre i girar cap al llit immens d'estil isabelí. Era la peça que més se li agradava de tota la casa. Els peus del llit, en forma de signe, estaven adornats amb circells de marqueteria sobre fusta d'un to més clar que el de caoba de palma de què estava fet tot el moble. S'unien per mitjà d'un medalló central de forma vagament oval amb una garlanda, al centre de ramatges, fulles i filaments enroscats. El capçal era realment sumptuós. Entre les dues gràcils corbes, bessones de les dels peus, s'estenia una franja amb una sanefa allargada i damunt d'ella una copa, més aviat apaisada, amb talles daurades i calades com un brodat a banda i banda de la base. A l'altre extrem de la copa, dos àngels, asseguts entre corns, corulls de fruita, sostenien una corona d'or, com si volguessin protegir el son de qui dormia i afirmar-ne al mateix temps la indiscutible categoria. El coneixia tan bé aquell llit que hauria pogut dibuixar-lo amb els ulls tancats, però tanmateix no podia deixar d'admirar-lo cada dia. S'hi acostà amb la safata a les mans enguantades. Senyor, són les 11 del matí. Espero que el senyor hagi descansat bé. L'esmorzar és a punt, senyor.
1: El senyor d'Asca? Vaja, vaja, amb el senyor d'Asca, que m'ha enredat fins als 3-4 frases finals. Boníssim, eh? Boníssim, no ho pensava gens, no ho pensava gens. És que ho he vist tot.
2: Com ho descriu,
1: sí,
2: i s'enganya tan bé.
1: Tot, totalment, totalment. Doncs mira, el senyor d'Asca haurà de buscar una altra casa el dia que se li cap aquesta. Gràcies, Anna Maria, fins la setmana que ve.
2: A tu, adéu.

Doncs així és com avui tanquem aquesta primera edició d'aquesta nova temporada de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, amb les històries que aquesta setmana llegirem d'aquest El llit isabelí de la Carme Huasc. Tornarem demà. Atenció, que ningú s'enfadi ja el segon dia, per l'amor de Déu, que ningú s'enfadi. Demà tornarem a 1:45 de la matinada, no a les 12. Per què? Ja ho sabeu, us ho podeu imaginar. Perquè hi ha partit de Lliga, Barça-Rayo Vallecano, a 10:45, i la TDT acabarà aquella hora. En lloc de les 12, nosaltres us direm bona nit a partir de 1:45. Així que ens retrobem demà a les 00:30. Us vull puntuals aquí. Fins demà, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Els equips de rescat busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyó dels Estats Units després d'una riuada sobtada. La crescuda del cabal va ser dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Segons el Servei de Parcs Nacionals, una quinzena de persones continuen desaparegudes, tot i que en un primer moment es temia que n'hi hagués més d'una vintena. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar excursionistes i campistes que havien quedat atrapats a la zona. Fins ara, els equips d'emergència han evacuat una seixantena de persones i, de moment, no s'han notificat ferits. Les autoritats demanen a qualsevol persona que tingui informació sobre possibles afectats per la crescuda que es posi en contacte amb els serveis d'emergència. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades. Més notícies amb Carola Gil.
2: Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
3: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta que trabajen, pero lo demás hay que sacarlo.
4: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.